0: Ràdio 4. Hola, què tal? Comença el Sota Sospita, la coartada d'entreteniment cultural i social a l'hora del vermut a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut.
1: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
2: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
3: Què hi vols dir?
4: No sé res de tu.
5: Ho descobriràs.
6: Els bons llibres us han d'incomodar.
2: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
0: Sota sospita, amb Laura González. Et saludem, com sempre, des de l'estudi 32 de l'edifici RTV a Barcelona, amb l'Esther Bages al control tècnic. I per aquest dissabte 4 de juliol et proposem en els següents minuts la nostra classe habitual d'història i biografies amb el Jordi Corominas per continuar explorant el passat i entenent així el que som en el present. El capítol d'avui sobre Puig Antic, per cert, estem arribant al final del règim ja. També tornem a comptar amb la Tote i el seu món de fragàncies i aromes. Maridarem la darrera part del programa amb la Meritxell Falgueres i comencem, com sempre, amb la reflexió del dia. Aquí va. Que diu així: per la majoria de nosaltres, la veritable vida és aquella que no portem. És una reflexió profunda sobre el pes de les expectatives, el penediment, les oportunitats perdudes, atribuïda al cèlebre escriptor irlandès Oscar Wilde. Una cita que exposa la tendència humana a idealitzar una realitat paral·lela, la vida que ens imaginàvem visquent, en lloc d'acceptar i gaudir de la que realment tenim. Aquesta dualitat entre allò viscut i allò imaginat moltes vegades es manifesta a través del pes de el que hi hagués estat, no? La projecció constant en futurs hipotètics o decisions diferents que podien haver canviat el nostre rumb. També la idealització, la tendència a creure que el camí que no hem agafat hagués estat lliure de dificultats o ple de, no sé, de felicitat. També la resignació, una desconnexió amb el present, no? En el que l'individu sent el seu veritable potencial com encara ocult o fins i tot desaprofitat. En tot cas, aquesta frase és una invitació directa a qüestionar-nos per què sentim aquesta distància entre el que som, el que realment vivim i els nostres desitjos més profunds. I una crida a intentar acostar i ajustar, doncs, allò que volem i allò que som o que fem. I tu, vius la vida que vols? Bé, i avui és 4 de juliol, ja ho saps, el dia de la independència als Estats Units, però també el primer dissabte de juliol se celebra, segons l'Assemblea General de les Nacions Unides, el Dia Internacional de les Cooperatives. Se celebra el centenari, de fet, de l'establiment d'aquesta Aliança Cooperativa Internacional. Que sàpigues que avui també és el Dia Mundial dels Dofins en Captiveri, el 4 de juliol cada any, amb aquest objectiu primordial d'acabar d'una vegada per totes amb la retenció dels dofins que es troben en captiveri, així com el tancament dels delfinaris que actualment existeixen a diferents països del món, i que sàpigues que aquest dia és també el Dia Mundial del e-book o llibre electrònic, una iniciativa que fomenta la lectura i la difusió lliure de continguts digitals sota la autorització dels drets d'autor. Rebem ja el Jordi Corominas.

0: tal, Jordi?
1: Bé, estava pensant, per cert, que 4 de juliol, efectivament, l'aniversari dels Estats Units, però aquest any és el 250.
0: Sí, amb lo, exacte.
1: Amb
0: la
1: qual ja
0: bueno,
1: veurem...
0: Que, ja, que estan de celebració, però...
1: Segur que el senyor dona la liaparda, no?, d'alguna manera,
0: bueno,
1: etcètera, etcètera.
0: Passo.
1: Passem, no? Passa palabra.
0: Passo, absolutament, de debò. Vull dir, hi ha qualsevol cosa, ja sabeu, els informatius de Radio 4,
1: exacte.
0: I tal qual, nosaltres anem a gaudir ja, i a repassar la història, que és el que ens toca.
1: Ja sabeu que deia Confuci, que no és, com deia aquella missa, el que va inventar la confusió, que prepara't, si et toca viure temps carregats d'història perquè és qualsevol cosa menys agradable. I nosaltres l'anem repassant setmana a setmana, que és quelcom que es fa més plàcid, però avui ens toca un plat fort, no? Perquè almenys en el que és l'imaginari nacional, potser antic sempre ha tingut com...
0: Sí, és com un
1: com
0: símbol.
1: Molta anomenada, no?
0: És normal, vull dir, és normal. És un símbol perquè va ser la darrera persona executada mitjançant aquell mètode del garrote abans del final del règim de Franco i de l'abolició de la pena capital a Espanya. I clar, a veure, en sabem molt pel que fa aquest capítol, no? Aquest moment històric.
1: Hi ha hagut revisions darrerament, això és cert, que bé, que no és que sí que canvien una mica el relat, perquè a veure, al cap i a la fi és el que dius tu, el ser el darrer executat junt al delinqüent comú Hanchez el 2 de març de l'any 74 a la presó Model de Barcelona, doncs ha quedat com un gran símbol, però ara, el 2024, quan es van complir 50 anys de l'execució, va sortir algun llibre que mostrava la polèmica entorn al que va passar el dia decisiu en aquell portal on anirem del carrer Girona amb Consell de Cent de Barcelona, on, per cert, si aneu a un dels esglaons podeu veure el que són les restes de la bala, d'una de les bales d'aquell tiroteig, és una cosa molt bèstia, o sigui, no cal que truqueu al timbre ni res, es veu des de fora el carrer, però algú deia que directament el Puig Antic sí que va disparar i va matar volent el policia, que al final va causar la seva mort, no? El Francisco Angües, que es veu que també era jove, com Puig Antic, llavors el que diuen alguns llibres és que, clar, el relat ha privilegiat per motius obvis, que és que Puig Antic era el guerriller, era l'antifranquista, la visió del martiri de la persona de la que parlem avui i ha relegat el policia. Però bé, en fi, parlarem de Puig Antic i parlant d'ell també parlem d'un temps i una època, com fem sempre. Amb la qual cosa, a veure...
0: Perfecte.
1: Del Salvador Puig Antic, per cert, jo diré una cosa, ja estem començant, però que a mi em va impressionar molt, que és que té una plaça a Barcelona, ojo. Aquesta plaça es troba al peu de Torre Baró, que tots coneixeu pel 47, però què passa? Que és al sostre d'un pàrquing.
0: Ah.
1: O sigui, és el sostre d'un pàrquing. Si vosaltres, Laura, i vosaltres, oients, cerqueu plaça Salvador Puig Antic, probablement trobeu una foto meva que vaig fer, però és el sostre d'un pàrquing. I dius, és injust, no? Perquè és allunyar el que és el significat d'una persona a la que donem tanta importància del centre, perquè no volem que es discuteixi. I per això jo crec que té encara més sentit parlar-ne avui aquí, no? Parlar-ne des de múltiples atributs i parlar-ne des del fet de que, clar, que era una persona molt jove.
0: Clar, era anarquista, era molt jove, actiu en la lluita contra el règim, que d'altra banda s'entén perfectament.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Vull dir, en aquest sentit, res a dir. I, clar, el tema és... Jo crec que, vull dir, el seu cas es va estar envoltat de molta polèmica, no només pel mètode aquest garroteville, no només perquè va ser l'últim, no?, executat d'aquesta manera, sinó per tot el periple que va passar des del tiroteig fins al dia de la seva mort, crec que són 5 mesos, amb possibles també errors, o més que errors judicials. A veure, si avui dia estem qüestionant també moltes vegades la justícia, què no hem de qüestionar de la justícia del règim?
1: I que el van jutjar en un tribunal militar que era sentència de mort assegurada.
0: Vull dir, clar, no hi havia res a dir. Vull dir, si tots esteu a favor d'una manera de fer, i és que estava condemnat.
1: A veure, a més, aquí estem recapitulant, però així ho entendeu millor, els fets que l'acaben condemnant passen a, em sembla que és el 25 de setembre de l'any 73, però quin és el tema? El 20 de desembre d'aquell mateix any, ETA acaba amb Carrero Blanco.
0: Sí, aquest és el context.
1: Sí, hi ha el famós atemptat. Llavors, molts historiadors el que diuen és que, clar, mentre Puig Antic, com qui diu, es troba, entre cometes, en capella, esperant sentència, etc, l'assassinat de Carrero Blanco és la seva condemna de mort. perquè el règim ha de generar exemplaritat.
0: Això, vull dir, va estar condicionat per allò, clarament.
1: Clar, perquè és allò de, mira, ara pues, algú ha de morir. És a dir, una mica allò de la Bíblia, no? De ojo por ojo, diente por diente, doncs jugant això. A veure, el Puig Antic militava, i això està bé precisar-ho, bé, venia de bona família, etc.
0: Bueno, però família obrera, no?
1: Sí, però bueno, a veure, família, em sembla com... Bueno, no, amb possibles no, però bueno, amb una formació més o menys de sí. per aquella època, no?
0: Però el seu pare, que havia estat... Bueno, havia format part de l'Acció Catalana durant la Segona República, va acabar en un camp de refugiats al sud de França, també havia estat condemnat a mort.
1: Sí.
0: Va ser indultat al final. I clar, vull dir... Diguéssim que aquesta manera d'entendre, no?, l'activitat ideològica i política de la seva família ja el va marcar.
1: I tant.
0: Per suposat també el context en el que vivia. Nosaltres parlàvem en els dies anteriors també d'aquest sentiment per part de la joventut, a diferència de la gent més gran que havia viscut els anys de la guerra i els primers anys de la postguerra, que ja no estaven instal·lats en el silenci,
1: clar,
0: els joves, sinó que estaven instal·lats en un món millor és possible, anem a fer tot el que estigui a les nostres mans, no? I sota aquesta perspectiva és que hi havia doncs, molts joves saltant-se d'alguna manera les normes per tenir un país lliure.
1: És que les normes que hi havia s'havien de saltar.
0: Evidentment,
1: ho hem vist amb
0: els veïns, ho hem
1: vist
0: manera.
1: Amb els obrers, ho hem vist amb l'assemblea.
0: Sí.
1: De fet, avui estem tocant... I
0: era rebel.
1: Sí, era molt rebel. A veure, tècnicament parlem de violència armada, s'ha de dir, però hi havia moltes formes. Quan en algun moment fem la transició veurem que, per exemple, es va crear un exèrcit popular català, que és qui va matar a Voltor i a l'alcalde Viola, els hi van posar explosius, ells van cercar d'arrencar-los i van volar directament el Viola a Passeig de Gràcia, el Voltor a casa seva a Sant Gervasi, i aleshores el Puig Antic va pertànyer al MIL, que era el moviment ibèric d'alliberament, anem a dir-ho així, d'arrel anarquista, però que entra més... A veure, tenien una...
0: Que havia nascut just al començament dels anys 70,
1: sí,
0: i que també tenia braços a França.
1: Hi ha una part, a veure, per dir-ho d'alguna manera, amateur. És a dir, ells es fan terroristes d'una manera com poc professional i van refinant-se. Què hi ha pel mig? Doncs als anys 70, cosa que, per favor, ara no practiqueu, perquè és que no us sortiria bé, als 70 encara hi havia alguna possibilitat, doncs com es podien finançar? Robant bancs. Hi ha la moda de robar bancs, que arribarà fins als 80 amb els heroïnòmens, fins i tot. A mi m'ho va explicar el Sabino Méndez, això, que ell fins i tot va robar bancs per finançar determinats vicis, no?
0: Yeah.
1: En aquest cas era per finançar la lluita revolucionària.
0: En tot cas, aquest MIL, vull dir, eren antifalangistes, antifeixistes i comunistes, bàsicament.
1: Sí, i el tema és això, que sí que van realitzar algunes accions armades. Ara hi anirem, perquè hi ha una que és la que desencadena la gran capsa de trons, al passeig de Fabra i Puig, on avui en dia, per cert, perquè hi vaig anar, hi ha un supermercat, però ja hi havia un banc, el Banc Hispanoamericano, i llavors el problema és que ells intenten atacar aquest banc, el Puig Antic feia de xofer, i deixen molt malferit un comptable. I em sembla que una altra persona la deixen mig paralítica, bé, la policia a partir d'allà diu, ei, que aquesta gent no són tan innocents com semblava,
0: de mirar, sí.
1: I a partir d'aquí comencen, a veure, comença el fet d'amagar-se, que ja ho feien, això està molt estudiat, i em fa, a veure, a mi em va fer gràcia perquè el tema és que anaven als nostres barris a amagar-se, anaven al Guinardó, anaven a Horta, perquè, bueno, encara avui el barceloní pensa que estan al Quinto Pino, doncs imagina't els anys 70,
0: sí.
1: I s'amagaven allà, però clar, ja comencen a estar perseguits per la policia. Sí, aquí, si et sembla, abans d'anar al moment del desenllaç, escoltem Isaac Delusión a Amor i Lògic i continuem.
0: Vinga.

0: Va, anem a continuar amb aquesta biografia avui de Puig Antich, perquè si és veritat que en el seu moment va ser un... diguéssim, va saltar com a notícia també i com a de la repressió, etc, del règim de Franco a nivell mundial, encara ha quedat, com dèiem al principi, com a símbol, no? I recapitulant una mica, Puig Antich com a anarquista i com a afiliat també al MIL, aquest moviment antifeixista, etc, que feia servir segons quines accions armades contra la Guàrdia Civil, la policia i l'expropiació, a més proletària, per tal de finançar-se, es va topar en que en aquells principis dels 70s, doncs no eren l'únic moviment, hi havia d'altres. Tu abans parlaves de l'atemptat contra Carrero Blanco, sí. I tot i que va ser perpetrat per ETA, però hem de dir que el MIL, aquest moment, també el va reivindicar amb l'objectiu de dir és que totes les organitzacions antifeixistes volem això, d'alguna manera, no?
1: A veure, el que passa que el MIL és el que deia, ho has dit, a més, amb les paraules que ells empraven, que tenen una part d'eufemisme, és a dir, robar bancs per ells era expropiació proletària.
0: Sí, jo faig servir... És que així ho deien, eh?
1: Clar, llavors... És...
0: A veure, però no deixen de tenir raó.
1: A veure, era una...
0: Perquè com es diu quan ens roben a nosaltres a través de segons quina sèrie de...
1: És el mite Robin Hood, de... no?
0: Sí,
1: vull dir... Feien un Robin Hood, és a dir, jo robo els bancs que són els rics i els hi dono els pobres que som nosaltres.
0: Ja està.
1: Feien això.
0: Ja està. A veure si ja no entrem les mil comissions que ens posen per tot en els serveis bàsics, com en el fet de tenir un compte, com amb no sé quantos, no deixa de ser també una manera de...
1: En realitat és aquella cosa si els rics roben, no és delicte, i si els pobres ho fan, doncs sí, no?
0: Llavors,
1: jugaríem una mica a aquest tema.
0: En definitiva, vull dir, aquesta un cop mor el Carrero Blanco, el règim de Franco diu, ara anem a per totes.
1: I el Puig Antich ja es trobava a la presó. Aquest és el tema, ojo, eh?
0: Clar.
1: Aquest és el tema, perquè parlàvem de l'intent de robatori al banc de Vilapicina, de Fabra i Puig, on avui en dia hi ha un supermercat. Ja... Cerqueu-ho, perquè és interessant veure com han canviat els llocs. I aleshores, què us anava a dir? Doncs ja les forces de l'ordre es posen rere la pista del MIL i hi ha un moment que és fatídic, perquè, a veure, aquí hi havia... Jo parlava de que hi havia cert ambient amateur i resulta que el Puig Antich un bon dia se'n va a un indret de Barcelona que és frontera entre barris, la plaça de Gala Placida, entre Gràcia i el que seria Sant Gervasi. Allà hi havia unes atraccions, que eren el Caspolino, eren de caballitos, no? Que ens agradaven tant. Ara no crec que els nens vagin als caballitos
0: o
1: en Poquet, no? Però...
0: No, però aquestes fires de barri també s'hi agraden molt,
1: eh? La nostra època triomfava, no?
0: Sí, sí. Manera... Encara.
1: I van allà i el Puig Antich és tan maldestre que es deixa una bossa amb documentació i pasquins. I aleshores aquí la policia ja detecta molt més qui són, què fan, pot precisar més, diguem, totes les informacions, i la darrera volta de fulla arriba perquè el 25 de setembre de l'any 73 un dels membres del MIL, que era el Xavier Garriga, ha de quedar amb el Puig Antich, exacte, al bar funicular, que encara existeix, a Consell de Cena amb Girona, i la policia directament no és que estigui sota sospita, com el títol del nostre programa, sinó que ho sap. Llavors va al lloc i allà es precipiten els fets amb un tiroteig.
0: Sí, hi ha un creuament de trets que després seria molt curiós perquè després de l'hora, clar, el qui va resultar pitjor parat va ser un dels policies, tot i que el Puig Antich també va quedar ferit, però després es veu que quan li van acabar fent l'autòpsia no es corresponien les bales que estaven en l'informe amb les que tenia el cos. Bé, va haver-hi allà una cosa que no...
1: El tema de la bala perduda...
0: Que no se sap què... Llavors, clar, el Puig Antich que el porten a la presó per haver disparat.
1: Em sembla que també ferit, a part.
0: Sí, ell ferit. Sí. I llavors, tot i que no està clar que ell sigui, perquè que ell sigui l'autor definitiu de la mort d'aquest policia, sí que és veritat que ell és condemnat a mort.
1: A veure, és condemnat a mort, i és el que deies tu, com que ha passat entremig tot el tema del Carrero Blanco, el règim necessita crear el que dèiem al principi, exemplaritat, aquesta, com es correspon, doncs ell... De fet, si mireu...
0: Ja penseu que Carrero Blanco era...
1: És el president del govern.
0: Clar. I l'hereu de Franco.
1: Sí, a veure, el Carrero Blanco assegurava aquella frase que ara la gent potser ja no recorda, però que Franco es veu que va dir en algun moment, que és que dejo todo atado y bien atado.
0: Sí,
1: que,
0: doncs no es referia per...
1: Què passa? Que el Carrero Blanco havia d'estar al govern 5 anys. És a dir, Franco mort l'any 75, Carrero el nomenen el 73, si no l'haguessin matat, hagués sigut president de govern si les lleis s'haguessin complert, com a mínim fins al 78. Sí, sí. Amb la qual la dictadura hagués seguit sense Franco un temps més, no? Mm-hmm. ETA ho va impedir en aquest sentit, el règim arriba colèric després de la mort de Carrero i Puig Antic és el boc.
0: Correcte.
1: Podem dir-ho així, és el boc, el jutgen a un tribunal militar i mira...
0: Bueno, i el torturen durant uns mesos fins que arriba la seva final, sí. No? A més, clar, us podeu imaginar que va ser una notícia que va traspassar les nostres fronteres. Mm. Hi havia molts països que van intentar pressionar Franco perquè no matés en Puig Antic,
1: perquè
0: s'acabés ja amb la pena de mort que s'acabaria després, fins i tot... Amnistia Internacional o el Papa del moment.
1: El Papa, sí, el Papa amb tots els darrers condemnats a mort del franquisme, perquè encara veurem els etarres i altres sí. terroristes que van condemnar al setembre del 75, que de fet van afusellar, és a dir, parlàvem la setmana passada de la Magda Oraní com a advocada, etcètera, sí. etcètera, doncs veurem encara aquests. El Papa intervé, no hi ha esperança i finalment el 2 de març...
0: No, és que no li agafa el telèfon al Franco. No li agafa el telèfon, no vol saber res.
1: No,
0: vull
1: passa,
0: dir, té
1: passa.
0: Molt clar... que per ell la manera d'acabar amb aquesta lluita contra el seu règim és la repressió màxima. I com està allà la cosa ja una mica a les acaballes, doncs mira,
1: sí,
0: mano dura.
1: Sí, de morir matando. I justament ara ho veurem perquè hem de fer una cloenda perquè el Puig Antic després activa molt bé el tema de la memòria històrica.
0: Uh-huh.
1: Amb la pel·lícula i amb altres aspectes, no? Però en aquell moment la commoció és tan bèstia que un dels cantautors per excel·lència de la Catalunya del moment, que a més doncs va ser molt celebrat per un concert que va fer el Palau d'Esports, una vegada va morir Franco, 3 concerts al Palau d'Esports, uh-huh. Lluís Llach canta el que ara escoltarem, que és I si canto trist.

0: emoció.
1: Bé, doncs, escoltant aquí Lluís Llach dedicant-li aquesta cançó a Puigantí, que arribem a la darrera part de la biografia d'avui, amb aquesta càrrega simbòlica, no?, del que va suposar la condemna a mort d'aquest jove català i d'aquesta repressió amb majúscules per part del règim.
2: Hi havia el tema que encara avui en dia és molt sonat, que és el de les germanes, no? Que sempre han demanat que hi hagués una reparació.
1: Clar,
2: el que van trobar moltes vegades, i jo recordo una darrera notícia de 2020, no sé si just abans de la pandèmia o durant la mateixa, és que, clar, quin era el tema? I això m'ho va explicar una vegada un historiador que va fer un llibre sobre el judici, el Guzmán Gómez Bravo, em deia, els jutges, que aquest és un temón, és un tema que a més es parla molt poc, els jutges que van condemnar Puigantí estaven al Tribunal Militar. Quan va arribar la democràcia, van passar a formar part del Tribunal Suprem. No, a veure, per què? Perquè
1: sí, tot encaixa,
2: Ara mateix, al segle XXI, cada cop menys, va haver un moment a principi de segle amb la digitalització que es parlava de que els funcionaris cada cop serien menys necessaris perquè tot ho farien les màquines. I va haver una rebaixa, no? Però què passa al segle XX? Els funcionaris són essencials. Els funcionaris són els que asseguren el manteniment de l'Estat. Quan va acabar el règim feixista a Itàlia, quan va acabar el règim nazi, els americans van fer Nuremberg, etcètera, etcètera, però després van dir, ei, no hem de matar tants nazis, perquè sense els funcionaris nazis, Alemanya no funciona. A Espanya, quan va haver-hi la ruptura de la mort de Franco...
1: Estàs fent una associació entre funcionaris...
2: Del funcionament de l'Estat al segle XX.
1: D'acord.
2: Al segle XX es feia gràcies al tema dels funcionaris. A Espanya sempre es parla la transició a la democràcia, però va haver-hi ruptura? No, va haver-hi reforma. I part d'aquesta reforma quina és?
1: I continuïtat, per tant.
2: Es mantenen els càrrecs perquè són els que asseguren que l'Estat pugui tirar milles. És a dir, no estic fent la metàfora de que van continuar sent nazis, no? El tema és que es mantenen
1: en
2: els seus càrrecs. Llavors, amb els jutges de Puigantí, s'ha vist com durant molt de temps això, van evolucionar, diguem, a la carrera de la magistratura, van mantenir unes posicions i, per tant, es feia impossible que es revoqués aquella sentència. Tal qual. El paper de la memòria va ser molt important i molta gent recordarà que jo ara la tinc passat el temps per una pel·li que va jugar molt amb el factor sentimental, que és El Salvador del Manel Huerga.
1: Sí.
2: Amb el factor sentimental, perquè acabaves plorant, hi havia aquell final amb les roses i l'aigua, no?, perquè plovia, etcètera, etcètera. I a veure, potser és el que havia de fer.
1: Sí, a veure, tant el llibre, per exemple, com la pel·lícula, no?, perquè hi havia el llibre... previ a la pel·lícula, sí. Salvador, que de fet al Mil van dir que s'havien saltat molt tot el tema polític,
2: sí.
1: I que no els hi acabava d'agradar en aquest sentit, no? Perquè...
2: Van blanquejar una mica, de fet, però...
1: Bueno, no, jo no crec que sigui blanquejar, tampoc, vull dir...
2: He de dir, i és una bona anècdota per anar tancant, que el que he mencionat abans, el Xavier Garriga, que és el que havia de quedar amb... Bueno, de fet, va quedar amb Puigantí, que allà a Consell de Cent Girona, aquell dia tan fatídic. Jo, quan vaig a un poble, al Montseny, el veig passejant.
1: Ah.
2: El veig passejant. Sempre fa el passeig a la mateixa hora i per mi és una figura molt tràgica, perquè el veig que sempre va amb el cap cot i a vegades fins i tot va amb caputxa i dona la sensació que és

0: Nosaltres us introduïm el paper i a partir d'aquí podeu tirar milles i saber-ne més i si voleu, doncs, a disposició sempre.
1: Bé, en tot cas, Puig Antic, símbol de la resistència en els darrers anys del règim de Franco, no? Aquest episodi, sí, després de la seva militància antifeixista i anarquista, aquest episodi del tiroteig, que és el que provoca la mort del policia i aquell que quedi ferit, que l'arrestin també i que posteriorment el condemnin a mort. Prèviament a aquest judici militar, diguéssim, no? La cosa està més o menys sentenciada i decidida, en tant que a més sembla que hi ha com bastants errors en la investigació, hi ha coses que no queden clares, hi ha incongruències entre l'informe, tal. Els seus advocats van lluitar molt per treure'l d'allà, es van rebre trucades de tot arreu a nivell internacional, es van fer manifestacions per tota Europa exigint la commutació de la pena, es va demanar l'indult, i tot això no va servir de res perquè va passar la seva darrera nit a la cel·la 443-443 de la presó Model de Barcelona, i llavors se'l van endur, exacte, se'l van endur i va ser, doncs, mort i enterrat al cementiri de Montjuïc de Barcelona.
0: Sí, que el cementiri de Montjuïc donaria per... A veure si algun dia el cementiri de Montjuïc, que l'únic defecte que té és que és lluny de tot, podeu fer un recorregut per gairebé totes les històries que hem narrat,
1: ja,
0: tal qual.
1: Les 9:40 del matí és l'hora de la mort del 2 de març de 1974 per part del botxí Antonio López Sierra, i ja va quedar per la història, com dèiem, no? Com un símbol de la resistència, també de la repressió anticatalanista,
0: sí, sí,
1: i anarquista, i bé, un dels, d'alguna manera, també noms que promou tot el que és la recuperació de la memòria històrica, no? I de la restitució, sobretot, i reparació del que va succeir en aquests anys.
0: Exacte.
1: Una societat, de totes maneres, que ja veia la fi de tot plegat.
0: S'intuïa.
1: I que per això van ser també uns anys molt convulsos, amb finals tràgics com el de Puig Antic.
0: I, de fet, és això, ens acomiadem i, com diem, queda poc perquè matem a Franco i, mentrestant, ens n'anem amb Flaming Lips, Tarirón.
1: Gràcies.

0: En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger.
1: Buenos días, querido. Pásame el zumo de naranja, por favor.
2: El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece?
1: Sí, fue divino. Lo más granado de la sociedad. Roger Sijó, Colport.
2: Sí, mi amor.
3: Sota suspita.
0: Mi programa favorito se llamaba El Vengador Enmascarado. Le imaginaba como una combinación de Superman y Cary Grant. Eso es lo que yo creía.
3: Am Laura González.
4: Ens va quedar pendent amb la Tote, experta en perfums, que ens expliqués què podríem fer a casa. Perquè ens parlaves, Tote, què tal, bon dia, benvinguda
5: bon dia,
4: de nou.
5: Bon dia, gràcies.
4: Ens parlaves de com olorar bé a l'estiu, tenint en compte doncs, les suors, tenint en compte la calor, tenint en compte doncs, que és una època difícil de l'any. Uh-huh. I ens vas parlar, en acabar la conversa, dels hidrolats.
5: Dels hidrolats.
4: Recorda'ns què és.
5: L'hidrolat és el que parlàvem l'altre dia, que és aquesta aigua que surt quan destilem, o sigui, quan estem fent servir l'alambí, que fem recol·lecta de lavanda, sobretot a l'estiu, la bullim a l'alambí i per una part surt l'oli essencial, que és molt concentrat, i per l'altra cau una aigua. I aquesta aigua és l'aigua pròpiament dita de la planta, en aquest cas de la lavanda o de les roses, dels...

0: Això ho podem fer amb gairebé qualsevol flor, que sigui, sí, que tingui perfum, diguéssim, sí, que tingui olor.
1: Sí, abans es feia més a l'efloraix, que l'efloraix era, posaves una capa de greix vegetal o animal, posaves els pètals, una altra capa, posava els pètals, i aquest greix,
0: sí,
1: era el mateix perfum, i la gent s'ho posava al cos. Antigament es feien moltes coses.
0: I ara ja no es fan, eh? Ara tot
1: no
0: és químic,
1: tant, tot és químic,
0: laboratori.
1: I molt més ràpid, clar.
0: Ja. Ja.
1: Si hem de fer capa per capa.
0: Llavors, si jo, per exemple, em vull fer una fragància que sigui aigua amb un lleuger toc a roses, mm-hmm, o a lavanda o a qualsevol altra flor, ho puc fer a casa?
1: Ho pots bullir a casa.
0: O sigui, jo
1: sense
0: he de bullir...
1: fer servir un alambí, però ho pots bullir.
0: Molt bé, llavors jo hauria de bullir la flor, o sigui, els pètals, o com ho he de fer?
1: Agafes els pètals, sí, de rosa, els bulleixes, els deixes refredar.
0: Sí.
1: Aquí sí que ja no serà un hidrolat, perquè l'hidrolat és l'aigua que ve directament de la planta. Aquí ja estàs barrejant. Jo posaria, doncs, una aigua potser embotellada,
0: mm-hmm,
1: i llavors aquesta aigua la deixes reposar quan ha bullit.
0: Vale, després de bullir els pètals, aquesta mateixa aigua la deixem refredar
1: i la colem.
0: D'acord.
1: I això t'ho poses per la cara, pel cabell, ho pots fer amb la banda, i si encara no t'ha quedat amb un aroma que sigui intens per tu, li poses unes gotetes d'oli essencial a aquesta ampolla.
0: Molt bé, mira, doncs ho faré, ho provaré.
1: I ho guardes a la nevera.
0: Jo és que tinc la lavanda, per exemple, saps per què la faig servir? Perquè em van regalar una fragància que era lavanda pura, diguéssim, uh-huh, i la poso al llit per anar a dormir.
1: És que la lavanda per anar a dormir, o sigui, relaxa moltíssim.
0: Sí?
1: Moltíssim.
0: Faig bé, eh?
1: Fa superbé. Clar, és que els olors ens condicionen molt el nostre... La nostra...
0: O sigui, estat d'ànim,
1: potser,
0: no?
1: El nostre estat d'ànim. Llavors, clar, tot el que facis per anar a dormir ja t'estàs relaxant perquè estiguis més tranquil·la, més descansada.
0: Clar, a mi és que m'agrada molt que el llit olori bé.
1: Sí.
0: Tampoc no pots canviar els llençols cada dos dies,
1: però,
0: saps què vull dir?
1: Sí, però és molt important. És que avui dia, tu mires per TikTok, a mi em fa gràcia veure això, i hi ha d'aquestes TikTokers que expliquen truco para irte a dormir, i parlen de supermercats que tenen el suavitzant de la roba.
0: Sí.
1: Llavors dius, o sigui, això no és molt recomanable.
0: Els perfumadors,
1: però,
0: de roba?
1: Sí.
0: No, eh?
1: No gaire.
0: Per què?
1: O sigui, que ho facis a la roba i s'està rentant, vale, perquè després l'estàs eixugant, però directament al llit, o sigui, olora bé, però no seria... O sigui, això s'ha de...
0: Ja t'estàs impregnant de tot aquell químic, no?
1: Exacte.
0: I després, aquestes bosetes de perfum que es posen als armaris, que es pengen allà on tens el penjador,
1: perfecte,
0: això és recomanable?
1: Super recomanable, perquè porta la lavanda com matxacadeta.
0: Vale, seca.
1: Exacte, seca. El que passa que no durarà gaire, i ho pots reanimar sempre amb l'oli essencial.
0: Ah...
1: Tot el que tinguis a casa que sigui natural, sempre porta l'oli essencial al costat i així ho vas revifant.
0: Però l'oli essencial...
1: De la lavanda, vull dir. Si és la lavanda, lavanda. Si tens un ambientador que t'ha quedat sense olor perquè és natural, de llimona, doncs hi poses unes gotetes d'oli essencial de llimona.
0: Com d'important és que aquestes olors que fem servir, ja sigui fragància pel cos, xampú pel cabell, uh-huh, per la roba, pel que vulguis, sigui natural, perquè això ho dius contínuament.
1: És que encara no sabem, o sigui, sí que és veritat que agafem moltes coses químiques i és que és inevitable,
0: uh-huh,
1: però si és una cosa que te l'has de fer tu, doncs comença des de zero, ho fas a casa, ho bulls tu, li afegeixes una mica d'oli essencial i d'aquí ja no surtis. És com si estiguessis fent una producció de fa molts anys, que abans es feia tot més natural. No vull dir que tot el que és químic sigui dolent, ni molt menys,
0: ja,
1: però si ho tens a casa i ho estàs fent tu,
0: clar,
1: doncs saps que amb un oli essencial ja saps el que estàs ensumant, ja saps el que estàs posant al teu llit, i a més, com ho poses en un difusor, no et quedarà impregnada la gota ni estarà brut. O sigui que jo sempre dic que si ho fas a casa, millor que sigui natural.
0: Clar, i en general, no? Perquè al,
1: sí,
0: final no sabem quanta cosa química,
1: sí,
0: el nostre cos,
1: sí,
0: està absorbint dia a dia, sí, ja no només amb el tema d'olor, sinó altre tipus de coses, robes sintètiques,
1: exacte,
0: no sé, envasos plàstics pel menjar, vull dir, al cap i a la fi ens
1: estem
0: perdoneu la vulgaritat, fotent-nos molta merda a sobre.
1: Molta, molta, constantment, de vegades no som ni conscients. Jo veia un estudi l'altre dia dels microbis que porten totes les coses que fem servir,
0: sí,
1: o sigui, la superfície del mòbil era com a dir... Tot, i clar, jo entenc, o sigui, és normal, però entenc que si pots fer un oli essencial, segons quin, si ho passes per la superfície, si està barrejat de casa, neteges i neteges bé.
0: Però una... l'oli essencial es pot fer a casa, també?
1: L'oli essencial no, és molt complicat.
0: Val, això ho però, sé que ho hem de comprar.
1: Sí, però com ho barreges amb aquest difusor...
0: Sí.
1: Hi ha una, hi ha alguna marca que ara s'ha posat molt de moda, que és netejadora, que no deixa de ser oli essencial barrejat amb aigua. I neteja, eh? Hi ha diverses marques que he vist i he provat i neteja, igual que els sabons.
0: Sabons, xampús, gels, etc. Tu recomanaries fer servir, diguéssim, la mateixa gamma de producte per tot arreu? O no passa res si el sabó és de la marca no sé què, el gel, el xampú és de l'altra, i llavors poses, portes tutti frutti en el cabell, però coco en el cos, però la crema és d'ametlles, però...
1: Jo és que, començant per la hidratació, sempre faig servir oli d'ametlles i llavors jo li afegeixo el que vulgui.
0: Vale.
1: Amb la pell mullada, si tu poses amb la pell mullada l'oli i després tu es bandeixes, no estàs... No, o sigui, perquè la gent diu, no, perquè queda com... La roba queda bruta, no queda bruta, perquè al posar la... El posar l'oli essencial amb la pell mullada fa una pel·lícula,
0: sí,
1: i llavors impregna. Si ho poses amb
0: hidrata,
1: sec, hidrata molt. Perquè l'aigua fa de conductor.
0: O sigui, recomanació, quan sortim de la dutxa, abans de secar-nos, és el moment...
1: De l'oli essencial, de l'oli d'ametlla, un oli vegetal,
0: sí,
1: i ens ho posem pel cos i llavors ja ens aixuguem amb la tovallola a toquecitos.
0: Si no, això de toquecitos, clar, jo penso és que trigaré mitja hora a sortir.
1: No, què va, què va. I encara que no estiguis del tot aixugada, no passa res, perquè s'asseca, perquè ja portis aquest oli.
0: Molt bé, i sobretot a l'estiu, vull dir, si no t'asseques del tot, no passa res.
1: Passa res.
0: Sortiràs al carrer i t'assecaràs de seguida, no?
1: I tant, i tant. I el del xampú, després l'olor se'n va. Si ara, clar, que si m'agrada aquesta línia perquè és... per les primeres canes, que si m'agrada aquesta línia, llavors és una mica difícil que fem servir tot de la mateixa línia,
0: sí,
1: d'olor.
0: Sí, no passa res llavors,
1: no,
0: perquè barregem,
1: el
0: no?
1: El que mana és el cos, sí, perquè el cabell, al cap i a la fi, o sigui, un cop estàs fora ja es va, l'olor se'n va.
0: Una vegada ens explicaves com ens havíem de posar la colònia o el perfum.
1: Ai, quina gràcia, sí.
0: Sí, no? Que era allò de... Tireu a l'aire,
1: sí,
0: i passa per sota, no? Perquè vagin... És aquesta la idea, eh?
1: Sobretot no fregar. Perquè
0: no fregar.
1: No fregar.
0: Que això ho fa molta gent, no? De posar-se en un canell i fregar amb l'altre. Això no es fa per què?
1: No, perquè les fragàncies... Tu quan tires les fragàncies hi ha una nota de sortida, de cor i de fons. Sempre surten les notes més volàtils, que normalment són les cítriques, quan dius, ai, mira, quina olor fa... Que després, clar, vull dir, jo sempre recomano, quan t'hagis de comprar una fragància, no te la compris al moment. Posa-te'n dos, més no, una a cada canyell, i te'n vas a casa teva.
0: Ah.
1: Perquè l'olor és la que se't quedarà després d'una hora o dos.
0: Molt bé.
1: No són aquestes notes que surten.
0: Clar. I quan anem a comprar-nos una fragància, estem en uns grans magatzems o una botiga especialitzada, on tu vulguis, i llavors ens donen aquests palets... De cartró perquè la tastis allà, perquè la provis, a mi és que em fa l'efecte que no tenen la mateixa olor, que després me la poso en el cos. No, vull dir, és que és diferent, llavors jo així no puc valorar si aquell perfum m'agrada.
1: No tenen la mateixa olor. A les perfumeries d'autor, que són així molt xic, et donen de vegades cercles de ceràmica. La ceràmica, la porositat que té és molt semblant al nostre pH. Llavors, si perfumes una ceràmica, l'olor que queda després serà molt semblant a la que queda a la teva pell, més o menys. El mullet o el paper secant sí que no és... Però clar, s'han d'inventar alguna cosa.
0: Yeah.
1: Però amb el paper secant causa amb la tentació aquesta de... Va, una, dos, tres, quatre, després portes un matxembrat de papers i d'olors barrejades que no
0: incapaç.
1: Saps.
0: Jo quan he ensumat tres, no. Ja no sé reconèixer... que estic olorant, la veritat.
1: I et posen de vegades això dels grans de cafè, que és mentida. No, que això neutralitza, però no fa res.
0: No fa res.
1: No, això és màrqueting puro i duro. No
0: fan... sí?
1: Sí, el dels grans de cafè, olor als grans de cafè i què? El millor és...
0: Ah, com quan et donen la peça de xocolata.
1: Exacte.
0: Per netejar la boca, no?
1: Exacte.
0: Ah, fixa't, no sabia això.
1: Sí, no, realment no fa gaire, el dels grans de cafè.
0: Vale.
1: És millor provar dos o tres, anar amb, amb paciència. Jo que dius, vull una fragància nova, doncs posa't una setmana. Quan surts de treballar, si tens la sort de tenir un centre comercial o una perfumeria, el que sigui prop de casa teva, de la teva feina... passes, et perfumes els dos canyells, un amb cada fragància...
0: Sí,
1: i vas a casa.
0: I vas ensumant a veure què t'agrada més.
1: Que potser t'enamores el primer dia de la primera, però dius, ai, no m'acaba de fer, el dia següent dos més, perquè si comences amb els mullets, amb els papers secants, et liaràs al final. I sobretot, no comprar pensant que et quedarà com a la teva amiga.
0: Vale.
1: Perquè és el que dèiem l'altre dia, que
0: sí.
1: No...
0: M'agrada molt la teva colònia, ja, però és que a tu et quedarà diferent.
1: I la gent es pensa que no te la vull... No, si no és perquè me la copis, és que quedarà diferent. Potser et queda millor que a mi, però igual no, perquè cada pell és diferent. Tenim una microbiota diferent, mengem diferent...
0: Llavors el que mengem també s'olora, és a dir, sí. No? Allò que diuen de que si has menjat molt d'all després suaràs all, sí. Això és veritat, eh?
1: Bueno, de fet, quan anem a un país que les persones mengen moltes espècies...
0: Hi ha països que oloren diferent. A curri, al que sigui, espècies...
1: A l'Índia oloren a curri i no és una cosa despectiva, és la bellesa d'anar a un país diferent perquè saps que olorarà diferent. Llavors, clar, amb aquesta persona, si li posem una fragància cítrica, li quedarà diferent que a nosaltres, però és pel que menja.
0: Vale. Això diuen que quan venen els asiàtics a Europa que fem mal olor als europeus.
1: Ah, sí, diuen que fem mal olor. Bueno, sí.
0: Això té clar, a veure, suposo, amb la diferència cultural,
1: clar,
0: no?
1: Clar, nosaltres, per nosaltres els hi fem mal olor i potser nosaltres, que jo no ho diria mai, no? Però és que tot el que sigui diferent, avui dia l'ésser humà tenim la pell molt fina. Tot el que és diferent...
0: Ho rebutgem en lloc de
1: sentir curiositat. Sí, en comptes d'integrar-ho i de pensar, ai, doncs mira, quin interès. No, ho rebutgem. Tenim la pell molt fina, eh?
0: Molt bé.
1: Com això, moltes coses.
0: I llavors, l'altre dia que també parlàvem de com se'ns ha afinat l'olfacte, en el sentit de que cada vegada suportem menys el que considerem pudors, això ha anat canviant molt. Vull dir, el que abans no era una pudor, ara sí que ho és.
1: Sí. És que, de fet, nosaltres, el nas, el sistema olfactiu el tenim per caçar. I no feia tant que anàvem pel terra. Ens rossegàvem i caçàvem. I quan estàvem a les...
0: Per ensumar el perill, també,
1: el
0: per
1: perill,
0: exemple.
1: Aquesta frase d'això no m'olora bé és això.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, una cosa que no t'agrada és que no olora bé. Però per la situació, no com olora en si. I, de fet, nosaltres abans, quan estaven els prehistòrics que anaven a caçar els homes i les dones es quedaven a les coves, elles sabien perfectament quan tornaven ells.
0: Ah.
1: Per l'olor de l'animal mort, de tot, de l'home que venia, i teníem l'olfacte molt desenvolupat. I avui dia sembla que sigui... Realment el tenim mort. Moltes vegades...
0: Hi ha alguna manera de reactivar-lo?
1: Sí. Mira, la pandèmia... Va haver-hi molts casos, clar, pel Covid, que la gent tenia anòsmia, que deixava d'olorar. I clar, quan deixes d'olorar, deixes de gaudir d'un bon àpat,
0: sí.
1: Deixes de gaudir de l'olor del teu fill, de les coses que t'agraden. Llavors es pot entrenar sense cap problema. Doncs cada dia tu pots agafar tres aliments diferents. Doncs va molt bé la magrana per fer-ho.
0: Mm.
1: La magrana va molt bé. La parteixes per la meitat, olores, i també s'ha d'olorar per la boca. Per la boca. Obres la boca i aspires. Sí, perquè va relacionat.
0: Clar. I llavors es connecta amb les papilles gustatives, o què?
1: Es connecta amb papilles gustatives, amb tot el que és el sistema límbic, records, totes aquestes coses. Una magrana aniria bé, un formatge ben fort, una copa de vi, olors diferents, i les vas, olores cada dia les tres, i les deixes a la nevera, fins que aguanti la magrana, que no es posi molt lletja, i cada dia notaràs olors diferents, matisos diferents, i tot això va portant informació a tot el teu sistema olfactiu.
0: Vale, o sigui que amb una, diguéssim...
1: Es pot entrenar.
0: D'acord, de manera activa. No? I conscient.
1: Exacte,
0: pots anar recuperant la capacitat.
1: Exacte, Laura, amb la consciència. O sigui, doncs avui m'olora, inclús tanques els ulls i potser et venen sensacions, o et venen records, tot això ho apuntes.
0: Sí, perquè dia... és curiós que com les olors ens transporten, no?
1: Molt,
0: el moment de la infantesa.
1: Molt.
0: Sí.
1: I no li donem
0: aquella, aquella olla de l'àvia, i de sobte estàs ensumant...
1: Les cuines de les àvies.
0: Sí, que interessant.
1: Sí.
0: Has dit formatge, i jo automàticament, tenint en compte també l'època, m'he transportat als peus.
1: Sí.
0: Què es pot fer amb els peus d'algunes persones que n'hi anen amb sandàlies? Perquè jo en conec més d'una i més d'un que penso, però com pot ser que des d'aquí, a aquesta distància, estigui olorant la resta de les teves sabates? Jo tenia una companya, que ja no hi és, que no sé quina sola de sabates duia, perquè ella sempre anava amb una mena de xancles, que sempre portava les mateixes, però coi, jo li olorava.
1: Sí.
0: Jo li olorava, i suposo que més que el peu devia ser que havia quedat tot allà a la sola de la sabata, m'entens?
1: Clar.
0: perquè devia ser sintètic, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
1: És un problema.
0: Com ho gestionem, això, a l'estiu?
1: A veure, és un problema i també és la suor de les mans, o sigui, va relacionat. Hi ha una operació que es fa a l'esquena, que es trenquen, o sigui, es sesguen uns nervis, però clar, la suor ha de sortir, si no és per les mans i els peus, surt per les ingles o per l'esquena. Sí. Però es va posar molt de moda aquesta operació perquè la gent realment, o sigui, te'n va donar la mà, jo ho he vist, i se l'aixuguen abans. I lo dels peus, clar, si tu a la sola constantment hi ha humitat, humitat o mullat, aquella sola és igual que sigui una sola de suro o una sola de pell, al final tota aquesta humitat, doncs...
0: S'absorbeix.
1: Hi ha una marca que té uns polvets, la solució no és gaire...
0: No és fàcil, però hi ha gent que li fan molta olor als peus.
1: Molta.
0: I no hi ha remei.
1: Hi ha uns sprays, hi ha una marca que ara m'anava a sortir la marca, però hi ha uns polvos, i clar, amb els polvos és com les gimnastes, no?, que es posen al...
0: Sí, que et resseca, diguéssim, perquè no suïs.
1: Però això al final, o sigui, no té un bon remei.
0: Ja, clar, per una ocasió especial igual sí, però...
1: És que al final es resseca molt la planta també, no sé què és pitjor. O sigui, la solució, un metge et diria l'operació, no sé, si entre l'operació i els polvos aquests i l'esprai potser, però no té fàcil solució.
0: I a tu què et diu una persona per les seves olors?
1: Jo em guio molt per l'olor corporal. Corporal no és el que dèiem abans de que hagi suat.
0: Ja ens has explicat que la suor en si mateixa no olora, vull dir que és tot el que hi ha al costat.
1: I que aquesta connotació tan negativa no és. És després, o sigui, el que suposa i com amb el contacte amb la pell, que és el que passa. Jo és el primer amb el que em fixo inconscientment, Però hi ha persones que per l'olor... O sigui, l'olor és el primer que veiem,
0: que notem.
1: Sí. No, és que m'he fixat amb els ulls, mentida, és l'olor. Som animals, de fet som animals. L'olor és el primer que ens entra. I quan veiem una persona, amb el tema emocional, és la seva olor. La seva olor, és el primer que ens fixem.
0: Llavors, clar, és un acte irracional el fet d'acceptar o no acceptar aquella olor,
1: totalment.
0: No?
1: Totalment. És una dècima de segon que has dit sí o no amb aquella persona. Que després, li donaré una segona oportunitat, sobretot amb el tema emocional. Amb el tema emocional és que l'olor és increïble. Després venen moltíssimes més coses.
0: Ja. Però pot caure malament algú per la seva olor?
1: Sí. O és allò de dir, l'olor és que és el primer que ens fixem en una persona, és que som animals.
0: I de manera inconscient,
1: Inconscient, totalment, inconscient.
0: Fixa't. Vaig sentir una vegada que fins i tot a vegades ens relacionem a nivell sentimental i de parella per com combinen la nostra microbiota amb la dels altres. Sí. Això ho vaig sentir a través de uns científics i tal qual, que vaig pensar, això no ho he entès.
1: Sí, però... això ho explicava un dia el Xevi Verdaguer, que també l'escoltava. Sí. Sí, explicava allò de la microbiota.
0: I llavors, clar, si la microbiota afecta a com pot olorar la nostra suor, doncs té sentit, no?
1: Això no ho havia pensat mai, clar que sí. Sí, perquè o s'atrau o som del mateix pH o tenim un pH més àcid o més...
0: O simplement que combini, alcalí, no?
1: Que combini. Ostres, això és
0: un camp per explorar, que sí?
1: No ho havia pensat mai, això, Laura.
0: És un camp per explorar.
1: O potser, no sé, si ets molt alcalina i una persona molt àcida, igual los polos opuestos se atraen, no ho sé, també podria ser.
0: Sí.
1: Ai, mira.
0: Curiós, vull dir que moltes vegades en les nostres associacions emocionals hi ha molta més inconsciència, no?, que racionalitat.
1: Que pensem que controlem tot, no controlem res.
0: Mentida, no controlem res. Per últim, et vull preguntar, quina és la teva rutina a l'hora de presentar-te en societat olfactivament parlant?
1: Com...
0: Tu ja ens has explicat que el teu és això de l'oli vegetal, de metlles, en sortir de la dutxa.
1: M'agrada molt això. És que et semblaré molt avorrida, Laura, però com estic envoltada de fragàncies, jo em perfumo amb olis essencials. Potser... ara m'està donant per posar-me el yuzu, que és la llimona aquesta japonesa,
0: sí,
1: que m'encanta.
0: Yuzu. Però a palo seco.
1: A palo seco. Poso aquí una goteta, una altra aquí.
0: Una goteta al canell.
1: I ja està. Alguna vegada faig servir fragància, però...
0: O sigui, com quan et posaves la llimona per prendre un tequila, saps què vull dir?
1: Sí.
0: Refregant.
1: O sigui, l'oli essencial, em refereixo a l'oli directament. Ai, però ho provaré.
0: Jo m'estava imaginant ja.
1: No em trobo aquí, és més difícil trobar. Vale. Però és la llimona aquesta japonesa i olora. Sí. entre la llima, és que és molt... La propera vegada et portaré l'essencial de yuzu.
0: Oh.
1: I ara em poso de yuzu o de mandarina.
0: O sigui, tu vas canviant, vull dir, no tens sí. una olor que diguis no. la tot és això sempre.
1: No, i perfum no gaire.
0: No, eh?
1: No, perquè els com els faig servir per les experiències
0: sí.
1: són com els meus actors. Els tinc aquí, ara tu, ara tu.
0: Si algú ens està escoltant i diu jo vull una experiència olfactiva, perquè tu fas molts tallers, moltes sí. experiències, fas sí. moltíssimes coses, com són i què poden fer per assistir a una d'aquestes?
1: Faig molta... Mira, ara
0: o fas per empreses, com va?
1: Ara faré una que estic preparant molt divertida per la gala de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que la fem, es fa al Castell de l'Empordà, i estic preparant una experiència ràpida, perquè passarà molta gent, clar, no puc desvelar què faré, però vale. ràpida i molt intensa, però es tracta en un moment que sobretot faig servir molt vi i perfum, sí. també faig servir kombuchas, cafès, el que em demanin, però és, tu proves a través de les teves papil·les gustatives i llavors olores i ja t'està transportant, però és que tornes a veure aquesta beguda, el vi, la kombucha, el que sigui, i ja no olora diferent perquè s'ha desenvolupat. Jo treballo amb les mateixes... El follón és trobar fragàncies i vins amb les mateixes famílies olfactives.
0: Ostres.
1: Pot sortir molt, molt bé, o si fas alguna cosa que no és, no té res a veure i és horrible. Però la gent viatja sense moure's del lloc i com jugo molt amb les emocions, ja sé si els portaré per un tema amb nostàlgia, divertit, coses d'aquestes. Faig una mica de trampa.
0: O sigui que aquelles col·lectius, empreses, famílies o qui sigui que
1: o
0: vulgui...
1: Aniversaris.
0: O, sí. que vulgui tenir una experiència olfactiva, ja sigui, doncs, això, a través del vi, a través de fragàncies, de...
1: Crear la teva fragància.
0: De crear la pròpia, etcètera, etcètera. Et troben a xarxes?
1: Sí, tot és back.
0: Sí,
1: estic allà i sempre... I sempre m'escriuen per allà.
0: Molt bé. Tot, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies.
0: És una experiència tenir-te aquí i un
1: gràcies
0: plaer.
1: Gràcies a tu, Laura, igualment. Gràcies.
0: Arribem a la una, al Sota Sospita, amb Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, ja que estàvem amb això de les olors. Butlletí informatiu i ara tornem dintre.

0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
2: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
3: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
4: Irrepetibles.
5: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
6: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
4: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4. Ràdio 4.
7: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
8: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
9: Sóc aquí per complir els teus somnis.
10: Sota sospita.
11: Això és surrealista.
10: Amb Laura González.

Doncs continuem, ja tornem a ser aquí amb el Sota Sospita en aquesta segona part des d'ara i fins a dos quarts de dues. Serà el moment de l'informatiu a Ràdio 4 i nosaltres, com sempre els dissabtes a aquesta hora, rebem la nostra sommelier, comunicadora, periodista, influencer i moltes coses més, un llarg etcètera, Meritxell Falgueras.

0: escoltar l'estimada.
1: Que tens raó, que jo sóc la influencer de Barcelona.
0: Sí, és així.
1: Soc, o sigui, un cop em van dir, estàvem buscant per entrevistar algú que estigués a tots els saraus de Barcelona i tal, i vam pensar en tu, i vaig pensar... Doncs no havia vist així, però sí, és veritat, és veritat. I escolta'm, jo que no paro tota l'estona de criticar que la gent al juliol està una mica adormit, que el país no pot anar bé, perquè 3 mesos que sembla que tothom estigui de vacances, sí, i tal, t'haig de dir que la vida social a Barcelona ha continuat fent xup-xup.
0: Val. Està remuntant la cosa, perquè tu en el teu llibre,
1: sí,
0: en el Tastem, vull dir, expliques molt bé un moment de la vida social de Barcelona,
1: sí,
0: i després deies que tot allò havia fet davallada.
1: Sí, sí, sí. A veure, hem tingut així com un moment com més ensupit i tal, però és veritat que està remuntant molt, i llavors, a veure, actes així potents que hagi anat últimament. Doncs, mira, just el dissabte passat vaig anar amb el casament de la temporada. Semblo jo els Bridgertons.
0: Qui és?
1: La Núria Gibert, la filla estrada del Carles Gats i la Fina Navarro,
0: sí,
1: i que va ser increïble. Estaven tots els cuiners. Pensa, jo he anat a casaments, jo vaig anar a un casament que havia el Cirque du Soleil. O sigui, jo he anat a casaments, sí, casaments de princeses.
0: Ja.
1: Però mai havia menjat tan bé com aquest casament. Clar, ho feia l'Ando Jubanc, allà a Viladrau, i hi havia tots els cuiners. O sigui, estava el Joan Roca, el Rafa Zafra...
0: Clar, però si tens tots aquests convidats, tu has de currar moltíssim a nivell gastronòmic, perquè tens els millors crítics en aquest sentit. Llavors, clar, és com complicat, no?
1: Clar, però a part també a nivell de vins. O sigui, i una cosa que us haig de dir que em sembla molt trendy, jo també als hotels on col·laboro ho faig, que és posar magnums. O sigui, em dóna igual que sigui de cava, de vi blanc, de vi negre. Abans el titular era no al vi negre perquè així evoluciona millor i aquesta merma que és al més menys un centímetre, però de veritat, a part que també la segona fermentació amb ampolla queda molt millor amb un magnum, és que fins i tot em dóna igual, els blancs és que queden molt bé. Bueno, i el rosat ja ni te digo, Rodrigo, fa molta patxoca. Llavors, si voleu quedar trendis, ja no, és que vaig parlar amb gent increïble, però deixem ja de xafarderies. També t'anava a dir, vaig anar a la inauguració del Grec.
0: Ah, molt bé.
1: A veure l'òpera de Tres Rals. Just, jo crec que el dilluns, que va fer més calor del món mundial, semblava, el públic del Grec semblava com una papallona, perquè només es veien els ventalls. Visualment era molt, molt heavy. Però escolta'm, et vull parlar, no del meu llibre, sinó de dos llibres. Tenim el Jordi Luque, que és l'home per conèixer les coses trendis, no només... És que no trendis, és que trendis llavors sembla que sigui xic, que sigui de moda, i ell precisament el que reivindica són les arrels, les coses ben fetes, les coses autèntiques. És periodista, és escriptor, però sobretot està especialitzat en gastronomia, en vins, i volem parlar dels seus dos llibres, un que és Vinos Libres i l'altre La Nueva Cocina de Pueblo.
0: Oh.
1: Que, sí, perquè
0: m'agraden els dos títols, eh?
1: És que és una altra manera, és un altre rotllo, una altra perspectiva de veure el vi i la cuina. Jordi, què tal?
2: Hola, Meritxell, què tal? Molt bé.
0: Jordi, benvingut al Sota Sospita. Moltíssimes gràcies per aquests minuts. I, escolta'm, ja que ets aquí, anem a parlar dels teus llibres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Explica'ns una mica, en què... Vinos Libres, per començar,
2: sí,
0: què vol dir? Perquè són artesans, són sense etiquetes, com resa també la portada, naturals, tot i que natural és una etiqueta amb mala fama.
1: Sí.
0: Explica'ns una mica quins són els vins, no? I com és aquest llibre?
2: Bueno, literalment alguns no tenen etiqueta, o no en tenien, vaja, quan el vaig escriure. No, amb Vinos Libres jo em referia, quan vaig escriure aquest llibre, a tots aquells vins fets per persones, doncs, que fugen de, normalment, dels estàndards de les DOs, no? Que a vegades són com corsers que els obliguen a fer vi d'una manera molt particular. I clar, hi ha molta gent que fa vi també per expressar-se a si mateix o a mateixa, o per expressar la seva visió d'un territori o d'una varietat. I això moltes vegades seguint diguem, els mandats d'un dels plecs d'una DO, doncs no s'aconsegueix. Llavors, Vinos Libres engloba... Jo al principi amb aquest llibre la meva ambició era fer un llibre sobre vins naturals, però en seguida em vaig adonar, o sigui, vamos, a la primera ronda d'entrevistes vaig veure que ningú es ficava d'acord en què eren els vins naturals, doncs no estava jo que no em dedico a aquest món com per definir-ho. Llavors vaig obrir el ventall i el que vaig incloure van ser vins, pues, que els seus autors o autores, sobretot autores, els defineixen com a naturals o no naturals, o en el fons, si volguéssim ficar-li a tots una etiqueta, que just el que fugen aquests vins és de ser etiquetats, però si necessitem ficar-los una etiqueta, vaig optar per això de llibres perquè englobava tota una sèrie de vins artesans, normalment la immensa majoria de molt petits productors, o inclús hi ha alguna recomanació, que no capítol dedicat, però hi ha alguna recomanació d'alguna bodega molt coneguda, López Heredia, estic pensant, que és que són vins molt consolidats i algú va dir, però per què fiques López Heredia aquí? Doncs perquè és una gent que ha fugit de les modes, s'ha mantingut fidel a una manera de fer el vi des de que es van fundar i els segueixen fent així, i van a contracorrent total, tant com el vinyater més hipster que ens puguem imaginar, no? El que passa que des d'un altre angle, no? Però aquesta gent no s'ha mogut ni un centímetre d'on van començar a fer vi i vamos, han passat una ala de moda.
1: Totalment, ens encanta la viznieta, no? Amb ve alta.
2: Sí.
1: Mira, jo amb això sí que combrego amb tu, però que està molt bé, que és el que hi ha de passar a la vinya del senyor, però a mi entenc el teu punt de vista i m'agrada molt la perspectiva i aprenc molt, però clar, és veritat que jo, com a botiguera, jo em sento molt millor amb vins doncs, que es puguin enquadrar més dins els estàndards, no? de qualitat d'una denominació d'origen. Clar, jo també assessoro hotels o coses grans que a vegades aquests vins... No, no dic els teus vins lliures, Dic alguns vins naturals o em donen més problemes que satisfaccions. Entens també el meu punt de vista o no?
2: T'entenc perfectament i entenc que com a botiguera, evidentment, ho vegis així. També hi ha botiguers que no ho venen així, o que no ho veuen així, perdó, i que aposten per un altre, diguéssim, portfoli. Però també és veritat, Meritxell, que moltes vegades jo tinc una mínima formació en vins, No és que sigui un mega expert, però bueno, a poc a poc doncs vaig aprenent cosetes. I tot allò que ens expliquen com a defectes, moltes persones no ho veuen com a defectes, sinó com a característiques. És a dir, jo sempre fico un exemple una mica salvatge, no? Però perquè m'entengueu. Hi ha gent que li agrada el sadomaso, no? Però al final és dolor, vull dir, però proporciona plaer.
1: Llavors, a mi m'agrada molt que em facin la reflexologia, per exemple. I em fa mal, però és un mal que... No, però per dir-te...
0: És un mal que dona plaer, no?
1: No, però per dir-te, a la meva millor amiga li encanten els massatges de cel·lulitis, no. li agrada aquest dolor. Jo l'odio, jo no, prefereixo tenir cel·lulitis que facin mal.
0: Cadascú troba el plaer
1: molt. Sí, no, però t'estava entenent, Jordi Luque, perdona.
2: Aquí no, que és això, que cadascú troba el plaer on vol, no? I aquí està el tema, que coses que hi ha persones que les percebem d'una manera, anem a dir, negativa, altres les percebem d'una forma positiva. Llavors, bueno, hi ha defectes, efectivament, pues, hi ha defectes, no? El dret, o la volàtil, o l'acidesa volàtil, o determinats aromes reductius... A veure, hi ha coses que són infumables i que realment pues, són per tirar-les per l'aigua, però hi ha coses que funcionen tot i així o que pots aprendre a que funcionin. També us dic que des de que vaig començar a preparar el llibre fins avui, han passat ja un quant temps,
3: sí.
2: I també va haver com una... Bueno, la Meritxell ho sabrà millor, però va haver com una gran... bombolla en un sentit positiu, ho dic, bombolla de vinateres i vinaters que començaven a fer natural en els últims 15 anys a Espanya, potser,
1: sí.
2: Però també crec que la indústria d'aquests vins naturals o més naturals ha evolucionat moltíssim i d'autèntics desastres que es feien fa, doncs això, 10
1: totalment.
2: 15 anys, ara ja la qualitat mitja ha pujat moltíssim.
1: Però perquè ja són segona generació, sí. Hi ha gent que ha estudiat
2: sí,
1: molt.
2: Sí, sí, clar, sí, sí, hem... evidentment, sí, sí, sí, clar, perquè hi ha un aprenentatge. Però vull dir-vos que, bueno, molts d'aquests defectes pues, ja no són tan freqüents, etc, etc, etc.
0: Més enllà, de, més enllà de Vinos Libres, perdona, que ja crec que és de 2022, si no m'equivoco, Nueva Cocina sí. de Pueblo és bastant més recent, perquè és de l'any passat, sí. i m'agradaria sí. també que en parléssim, perquè ofereix una mirada a aquesta... cuina creativa, rural, no?
2: Sí.
0: No sé,
2: sí.
0: és també com una nova generació en la tendència gastronòmica que tu coneixes com a divulgador, a més, i que traslades fantàsticament en aquest llibre.
2: Bueno, justament a Vinos Libres i Nueva Cocina de Pueblo jo els veig com un díptic de... Perquè jo quan em vaig proposar fer Vinos Libres em vaig proposar acostar-me a gent que fa vi i que i en un territori molt particular i que el fa d'una manera que crec que té un impacte molt positiu pel territori, no? A vegades les grans bodegues poden tenir un efecte negatiu pel territori o inclús pels pagesos que, i les pageses que cultiven vi. I crec que aquesta mirada més petita, per dir així, doncs, més artesana, doncs, té un efecte més positiu. Amb el llibre de Nueva Cocina de Pueblo una mica em va passar el mateix. El que m'interessava era preguntar-me... Bueno, jo dono classes d'història de la cuina i de la restauració. Sí. Llavors, el fenomen de sempre m'ha interessat, pues, on va sobtar, no? M'ha sobtat últimament que hi hagin restaurants d'una cuina tan, diguéssim, anem a dir, alta cuina, no m'agrada l'expressió d'alta cuina, però per entendre'ns, d'alta cuina a llocs molt remots, no? Bàsicament perquè el restaurant gastronòmic és un fenomen històricament urbà, d'acord? I llavors m'interessava veure com aquests restaurants molt gastronòmics interactuen amb el seu petit lloc on estan, no? Des de pobles de 80 habitants perdut a la zona més deshabitada, en una de les zones més deshabitades d'Europa, entre Conca i Terol, gent que està pues, perduda a Castella i Lleó o al Pirineu, no? O en una aldea a Galícia. I tota aquesta gent el que em pregunto és, bueno, quin impacte tenen al seu territori? Es relaciona amb el seu territori o no es relaciona amb el seu territori? Fan servir productes de proximitat o li donen l'esquena? Creen xarxes allà o no creen xarxes allà? Aporten valor o no aporten valor? I, bueno, en general, sí, crec que aporten molt valor a aquestes zones, crec que desenvolupen un tipus de turisme gastronòmic molt, molt, molt positiu i la majoria pues, sí que fan una cuina molt de territori, que no tots necessàriament. I era una mica tot això el que m'interessava. No? Llavors vam visitar 9 restaurants arreu d'Espanya amb dos viatges. I res, sí, va ser una sorpresa anar veient totes les diferents expressions de tot això, però sobretot també són històries de... No és tant una crònica gastronòmica, que òbviament també, però és sobretot... Són com entrevistes en profunditat amb les persones que estan allà i com ens expliquen el seu territori a través de la cuina.
0: Tinc una pregunta més per fer-vos, tant en el Jordi com a la Meri. Com tots dos són divulgadors gastronòmics, tant de vins com de restaurants, etc., m'agradaria preguntar-vos com veieu actualment la divulgació, tenint en compte que sou dos referents, i tenint en compte també l'impacte de les xarxes socials, la quantitat de gent que hi ha allà immersa. M'atreveixo a dir que hi ha cert intrusisme fins i tot, i no sé si hi ha una sobresaturació. Com analitzaríeu el panorama així en termes generals?
1: A veure, començo jo, Jordi. És veritat que de tot el tema només de parlar de xies i de coses healthy i que anaves... No hi havia manera de trobar esmorzars de forquilla perquè tot era guacamole i coses d'aquestes. A què ara trobo que... I corregeix-me, jo no sé si encara estic tan embaladida pel casament aquest que va preparar el Nando Jubany, per la família Gaig, però sí que estic començant a trobar molts jocs fricandó, que jo friso, capipota... no sé, hi ha com una mica un altre revival,
0: un retorn, no?
1: De la identitat, del producte local... O què creus tu?
2: Jo crec que, com amb tot, com a la cuina i en totes les coses, vivim en un pèndol, no? Llavors, ara estem tirant un altre cop cap a aquesta part, potser més tradicional, tradicional, però és veritat que ara mateix les cuineres i els cuiners estan més ben preparats que mai a la història i estan fent les coses molt bé. Jo també crec que tendim a idealitzar un passat que no era ideal en lo gastronòmic, especialment.
1: No, còctel de gambes no cal que torni.
2: Però, per exemple, els fricandós aquests de la memòria que tal, pues, estic molt segur que moltíssims eren infumables, i ara es fan molt, molt, molt millor, segur, perquè la gent ha anat a escola, perquè sap tècniques, perquè sap coses. Llavors, crec que estem en un moment molt interessant en aquest sentit, i pel que fa a la divulgació, doncs jo estic molt content d'això que comentàveu, que podia veure's com intrusisme, perquè fins fa poc la crònica gastronòmica eren uns senyors molt avorrits i una mica arrogants.
0: També és veritat.
2: Que t'explicaven el que estava bé i el que estava malament, i mira, a veure, hi ha coses que són objectivament bones o dolentes, però després hi ha tot un ventall de grisos que cadascú s'ha de fer seus amb les seves referències i tal, i després la crònica gastronòmica, perdoneu, o sigui, era infumable, o sigui, era molt avorrida.
0: Llavors, sí, que rinclona, sí.
2: Que algú s'expressi per TikTok, pues a priori res en contra.
0: Clar.
2: Si ho fa bé, pues fantàstic.
0: Sí.
2: Que algú s'expressi, jo m'expresso escrivint, jo soc dolentíssim amb lo visual, pues bueno, pues jo segueixo escrivint, intento escriure pues d'una forma una miqueta més actualitzada, pues com fa la Meritxell, que comunica amb un desparpajo que li dona una frescura al món del vi que poca gent... No, és veritat, no?
0: Que ha poca fet gent escola, la Meri.
2: És... Coi, però és molt d'agrair, perquè és aire fresc. O sigui, a veure, doncs jo crec que hem d'anar per aquí, perquè si no continuarem sent senyors que estan analitzant el punt de cocció de la carn i explicant-ho en uns termes que, francament, no els... O sigui, has de fer un màster per entendre...
0: Sí,
2: jo tinc el màster, vale? Jo tinc el màster, però no he de demanar als meus lectors i lectores que el tinguin. Sí. Al contrari, els he de posar fàcil. Aquesta és la meva feina, no?
0: Clar, entenc el que dius.
2: Això és el que fa un divulgador. L'altre és dir, bueno, pues mira, jo estic aquí en aquest pedestal i ja vindreu a preguntar-me.
0: Clar. Jo ho deia en el sentit, perquè jo, per exemple, segueixo moltes pàgines i molta gent que es dedica, doncs, a visitar restaurants, a oferir-te'ls i del qual, i arriba un moment, després d'haver a més entrevistat algunes persones que van començar dedicant-se de manera bueno, doncs anem a descobrir què ofereix la gastronomia, no? I al final la cosa es va pervertint perquè ofereixen aquell que els ha pagat, els ha convidat.
1: Totalment.
0: I està vestit de recomanació autèntica i en realitat és una publicitat encoberta, i bueno, però això passa amb tot,
1: tot
0: passa amb
1: i
0: la
1: premsa,
0: absolutament...
1: amb tot.
0: Clar, llavors és en aquest sentit que ho deia, no? Però és veritat que gràcies a les noves maneres de divulgar, doncs és molt fàcil acostar-se, no?
2: Aquest és un altre meló que tindria que veure moltíssim amb la precarietat laboral en el
0: món de la
2: premsa,
0: per desgràcia,
2: diguéssim, cultural, de la forma més àmplia, eh?
0: Sí.
2: O sigui, això passa en cinema, passa... No sé si heu vist una pel·li que es diu Pizza Movies, que ha sortit fa poc, que és boníssima, que parla molt d'això, i jo em vaig sentir molt identificat. Parla molt d'aquesta misèria...
0: Tens raó, tens raó.
2: Que hi ha en aquests mons glamurosos. I després tinc un altre tema.
0: Digue'm.
2: Voleu dir que aquestes invitacions... abans no passaven, també?
1: Sí, ah, clar, ja t'ho he dit, jo, la premsa també, ho sento, Laura, que... No, o sigui, aquí tots, tens raó, com es diu en italià, tot el món del paese. Escolta, ho hem de deixar aquí, perquè ens hem...
0: Bueno, recordem això, que encara estan disponibles tant Vinos Libres com Nueva Cocina de Pueblo del Jordi Luque, que són com saps les road movies?
1: Sí.
0: Doncs això, una road book, podríem dir, no?
1: Per descobrir
0: aquest món alternatiu en els vins i també aquest món rural en la bona gastronomia. Jordi, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres dues, gràcies.
1: Un plaer. Batonàs de Xarel·lo.
0: Un plaer.
2: Batonàs.
0: Arribem ja al final del Sota Sospita d'avui. Mira, avui ens acomiadem ballant Lady de Mojo, que em venia molt de gust recuperar
1: aquest temazo. Jo sóc una bailonga, el que em diguis.
0: I ja està, de seguida ben informatiu. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Un nou cap de setmana aquí al Més que Esport, ja sabeu, mitja horeta amb vosaltres. Fins a les 3 en punt de la tarda, avui amb la Irene Moreno al control de so. I el temps passa volant, ja ens trobem al primer cap de setmana del mes de juliol en la recta final de la temporada radiofònica que donarà pas a la programació d'estiu el pròxim dia 20. Mentretant, us acompanyem i encara ens queden 6 programes abans de les vacances en els que us volem portar temes interessants, com sempre, relacionats amb l'esport. I el d'avui segur que ho és, d'interessant, perquè ens acompanya una molt jove atleta que és també un prodigi científic, que només té 17 anys i en pocs dies iniciarà un projecte de recerca a l'MIT de Massachusetts, una de les universitats més prestigioses del món, on treballarà en un laboratori de recerca contra el càncer. Ella es diu Sarah Mitchell.
2: Sarah Mitchell va néixer a la localitat britànica de Sheffield el 21 de gener de 2009, filla de mare catalana i pare escocès. Des de petita, però, viu a Catalunya i va començar a fer esport a l'escola Llor de Sant Boi de Llobregat, una escola amb tradició esportiva coneguda, entre altres coses, per ser on van estudiar els germans Pau i Marc Gasol. Entre els 6 i els 14 anys, la Sara va practicar pentatló modern, però després va passar a l'atletisme, on va començar a competir en categoria sub-16 i va ser sisena al Campionat de Catalunya en 300 metres. Actualment, la seva prova són

0: els 200 metres. Competeix pel club Loesport Menorca i fa només uns dies va ser quart al Campionat de Catalunya Sub-18 disputat a Girona. Aquest any la Sara també ha competit al Campionat d'Espanya de pista coberta d'Antequera Sub-18 i es troba al top 22 a nivell estatal. Sara Mitchell, però, no només destaca en l'esport, ho fa també i molt al món de les ciències, que sempre li han agradat. La catalana va ser seleccionada ara fa un any quan va acabar quart de l'ESO per participar al programa Joves i Ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera, on va descobrir la biologia molecular. Tot això l'ha portat a obtenir una beca per fer el programa Research Science Institute al MIT de Massachusetts, on estarà 6 setmanes treballant en un laboratori de recerca contra el càncer. Mentrestant, la jove atleta es prepara per poder cursar els seus estudis universitaris a l'MIT, on entraria amb ajuda de la via esportiva i combinaria ciència i esport a la prestigiosa institució universitària nord-americana.
1: Més que esports. Amb Marc Lluc.
2: Doncs aquí la tenim poc temps abans de marxar cap a Boston a emprendre una aventura, sens dubte, doncs molt especial per ella. Sara Mitchell, com estàs, Sara?
3: Molt bé, molt bé.
2: Bona tarda.
3: Encantada d'estar aquí.
2: Doncs nosaltres molt contentes que vinguis, perquè aquí parlem d'esport, però ens encanta que l'esport ens dugui a parlar d'altres temes, no? I en aquest cas, alguna cosa tan interessant com és la ciència i els teus projectes, que, clar, penso, 17 anys i estàs parlant d'anar a treballar en una recerca contra el càncer, però explica-m'ho, això, com és això?
3: Bueno, doncs, jo quan vaig començar a quart d'ESO no feia biologia. No vaig fer biologia a quart d'ESO.
2: No vaig fer biologia. És optativa.
3: És optativa,
2: sí. I no
3: sí.
2: La vas agafar?
3: No, jo vaig fer informàtica.
2: Ah, i dius ara.
3: Informàtica i alemany.
2: Sí.
3: I després, quan vaig veure que podia cursar, bueno, fer el Joves i Ciència, que és un programa que fa la Fundació Catalunya La Pedrera,
2: sí.
3: Vaig veure que hi havia un projecte que era el de biologia molecular, que uh-huh. parlava sobretot de nanomàquines i coses així relacionades, i com jo volia fer informàtica, una enginyeria així xula, vaig dir, doncs, que escollia aquesta. El procés de preselecció eren dues preguntes que havia de respondre justificant la resposta i tal,
2: uh-huh.
3: Que eren complicades i eren relacionades amb la biologia.
2: I tu no havies fet biologia?
3: No havia fet biologia.
2: I com ho vas fer per respondre?
3: Bueno, vaig... més que res, centren molt en com ets capaç de raonar una cosa. I eren uh-huh. més de... No eren tant de coneixement, sinó utilitzar el que ja sabies per poder respondre una pregunta de lògica, bàsicament.
2: Uh-huh.
3: I doncs, quan em vaig passar la preselecció, em van demanar una entrevista presencial, però jo estava de viatge de final de curs i el vaig haver de fer virtual.
2: Uh-huh.
3: I allà sí que em van fer més preguntes relacionades amb la biologia, però sí que és cert que m'havia informat una mica abans, havia vist un documental uh-huh. sobre el plegament de proteïnes, que era del guanyador del Nobel del 2023.
2: Uh-huh.
3: I el vaig veure al col·le, de fet, i em va servir molt perquè m'ha fet també preguntes sobre les proteïnes i sobre aquest programa i doncs em va ajudar molt això també i va mostrar doncs que tenia interès també i vam fer preguntes doncs, relacionades amb el tema i tal.
2: Sí. Però escolta, tu t'ha agradat la ciència des de petita? Perquè m'estàs dient que volies fer informàtica, no vas fer biologia quan la podies haver escollit, per tant, tu no tenies pensat anar per aquest camí.
3: Jo, a veure, a mi la ciència, totes les branques de la STEM m'han agradat des de sempre.
2: Des
3: jo
2: de petita, feia... sí. Que és que petita que gairebé ho ets ara encara.
3: Sí, des de primària que feia robòtica sí. extraescolar i feia programes de, sí, programes de robòtica, mm-hmm. programava i tal. I a tercer d'ESO vam fer tema de biologia, tipus els organismes dels cos i coses així, em va agradar molt, però després de quart vaig decidir no agafar biologia perquè preferia fer informàtica, doncs perquè m'agradava molt la idea de ser una dona en una carrera més orientada, o més predominant en homes.
2: Amb homes.
3: Mm. Però després, quan vaig fer el Joves i Ciència, m'haig adonat que m'agradava molt més la
2: molt
3: biologia.
2: Més la biologia.
3: Sí, sí. Em vaig adonar que m'agradava molt més la biologia i llavors vaig decidir que no haig d'escollir una o l'altra, sinó puc fer una cosa conjunta, i per això ara el meu objectiu és anar a estudiar enginyeria biomèdica, que és una mica de les dues.
2: És una mica de les dues. Aquest objectiu haurà de ser després d'acabar el batxillerat, perquè tu tot just has fet primer.
3: Sí,
2: de
3: just acabo d'acabar primer. Sí.
2: Has acabat... M'imagino que amb molt bones notes.
3: Sí, sí, estic molt contenta amb les notes, la veritat.
2: Tu sempre has sigut de bones notes, des de petita.
3: Sí, sempre he sigut molt... molt pesada amb el que és l'estudi. Sempre,
2: ah, sí?
3: Sempre em curro molt les coses perquè, si no, m'estresso. M'estresso sola, encara que sí que em sàpiga les coses, m'estresso dient que no ho sé i sí que ho sé. Sempre
2: m'ha
3: de dir...
2: I tant que ho saps.
3: Sempre m'ha de dir la meva mare que em relaxi, perquè sí que m'ho sé. Però sí, o sigui, sempre he sigut molt perseverant i molt pesada amb estudiar, igual que amb atletisme, és que s'ha de ser perseverant i constant amb el rendiment, si no millores.
2: Jo que sóc mare, estava pensant, són els papers una mica a l'inrevés, normalment les mares són molt pesades perquè estudieu, i aquí tu eres la pesada i la mare et deia,
3: pari una mica.
2: per una mica, o sigui que entra poc i massa. Però això ho portes des de sempre. Tens altes capacitats o t'has fet algun tipus
3: no,
2: de...
3: No, bueno, em vaig fer les proves fa uns anys, quan anava al psicòleg, però ara no em va sortir especialment.
2: No especialment.
3: No, una mica per sobre de la mitjana, però no era res exagerat. Més que res, jo crec que és per pesada.
2: O sigui, tu acabaràs aquella famosíssima universitat per pesada.
3: Per pesada, sí. Perquè sí.
2: Quantes hores has estudiat aquest any per acabar amb bones notes primer de batxillerat?
3: No sé ni si les puc comptar, però he fet recull de tots els meus apunts i m'ha sortit 3 llibres, quasi. Sí.
2: Home, llibres no, però de moment articles ja has publicat.
3: Bueno, publicats no estan, però...
2: Però estaran.
3: Estaran, sí.
2: Estaran
3: potser,
2: publicats.
3: Sí.
2: Ara m'ho expliques, però tot això ho compagines amb l'atletisme,
3: sí.
2: Primer des de molt petit, des de primer de primària al pentatló, que sí. Ja hem parlat a vegades en aquest programa, que és un esport que molta gent diu, però això és un esport olímpic molt tradicional, però que és estrany que sigui
3: sí.
2: Un extraescolar d'una escola,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Com és el cas de la Llor. No?
3: Sí. Sí, des de primer de primària feia pentatló modern. Vaig competir molt en uh-huh. aquí, o sigui, vaig estar 8 anys fins a segon d'ESO i vaig competir bastant, uh-huh. anava als campionats d'Espanya, fèiem el campionat internacional, es feia el Llor, de fet,
2: uh-huh.
3: i vaig anava cada any. I bueno, diguem-ne que és un esport que és molt, molt variat, hi ha de tot.
2: Fins i tot el cavall, que ara l'han tret.
3: Ara l'han tret,
2: però
3: sí.
2: Però tu sí que anaves en cavall.
3: Jo no.
2: Ah, tu no,
3: perquè com era més petita encara no començava aquí a disciplina.
2: Sí, sí. D'acord.
3: Però feia natació, tirant pistola làser, carrera, esgrima,
2: uh-huh.
3: i just l'única que em faltava era la hípica, però no la vam fer mai.
2: No vas arribar a això, però si vas canviar d'esport i et vas passar a l'atletisme.
3: Sí, a segon d'ESO, bueno, a primer i a segon d'ESO vaig agafar, bueno, em vaig posar malalta i no se m'anava la tos.
2: Bé.
3: I vaig estar 2 anys amb tos i anant al metge. Sí,
2: ah,
3: sí, era per problemes de reflux, que uh-huh. se m'irritava la
2: gola.
3: Uh-huh. Llavors, doncs, al final vaig aconseguir que se m'anés i vaig decidir deixar el pentatló perquè... ja era un esport que ja requeria molt de rigor i molt de sacrifici i jo tenia clar que jo no volia dedicar-me a un esport tan rigorós.
2: Tan dur.
3: Sí, i deixar enrere el que eren els estudis, que com he dit, molt passada amb els estudis.
2: Els estudis eren el
3: sí,
2: primer objectiu,
3: la prioritat,
2: no? La prioritat màxima,
3: sí.
2: Màxima, els estudis.
3: I llavors vaig decidir anar a entrenar al Club Atletisme Sant Boi,
2: uh-huh.
3: On vaig començar fent el 300 metres, feia velocitat,
2: el
3: 300
2: sí.
3: i el 100. I vaig classificar-me pel Campionat de Catalunya dels 300 metres i vaig quedar 6ª
2: uh-huh.
3: En el primer any que ho feia.
2: O sigui, que acabaves sí. d'arribar a l'esport i,
3: sí.
2: i ja vas quedar 6ª. O sigui, tu allò que fas ho fas bé.
3: Bueno, ho intento, sí.
2: A més, ets perfeccionista, segur.
3: Sí, molt.
2: Molt, no? Obsessivament perfeccionista.
3: Sí, una mica, sí.
2: Una mica, sí. Escolta, i de música com anem?
3: Pues molt bé, escolto música quasi
2: sí?
3: cada dia.
2: Sí? Doncs sí, vinga, som-hi. Va.

0: Aquest és el primer tema que ens ha demanat la Sara, que només té 17 anys, però veig que no vas ben bé per la música, si més no ara mateix, de la teva època, sinó que has triat Bryan Adams i aquest estiu del 69, que imagina tu que lluny que queda. Sí. Per què aquesta cançó, Sara?
1: Doncs primer perquè és una influència al meu pare.
0: Ah, molt bé.
1: El meu pare
0: bona
1: sempre...
0: Bona influència al teu pare.
1: Sí, des del principi em posava música de la seva època.
0: Clar, i normal.
1: I doncs al final influència. I a sobre és una cançó que sempre em motiva molt. Sempre me la poso abans de competir.
0: Això t'anava a preguntar, perquè normalment els esportistes
1: teniu la
0: música per competir, per relaxar-vos, no?
1: Sempre me la poso abans de competir perquè em motiva molt, m'agrada molt. No sé, em dona com nostàlgia d'una època que jo no havia nascut, però bueno.
0: Jo sí. Déu-n'hi-do. O sigui, que sí. T'hagués agradat viure. T'imagines vivint aquella època?
1: Sí. Jo sempre em ha semblat que és una època que m'agrada molt. Uh-huh. I sí, m'agrada molt l'estil de roba, en general la música. D'aquella època escolto molt la música d'aquella època. Sí que sí. Uh-huh. Sí, de fet, aquest estiu vaig al concert de Bryan Adams, al novembre.
0: Sí. I on és el concert de Bryan Adams?
1: És aquí a Barcelona.
0: Aquí, a
1: Sí, vaig amb el meu pare.
0: Amb el teu pare. Ara, em sembla fantàstic. Això serà després de tornar de Boston.
1: Sí.
0: Perquè ara te'n vas tres setmanes?
1: Sis
0: setmanes a Boston?
1: Sí.
0: És la primera vegada que te'n vas així sola tant de temps?
1: Sí, és el primer cop que marxo tan lluny,
0: tan lluny.
1: I sola. Mm-hmm. Perquè, bueno, normalment feia viatges amb el col·le, així com amb l'escola, com a Itàlia aquest estiu, aquest final de curs que hem anat a Itàlia, mm-hmm, pel viatge a final de curs.
0: Jo també vaig anar a Itàlia de viatge a final de curs fa uns quants anys.
1: Sí, però és el primer cop que marxo tan lluny i sola i per fer una cosa tan, tan xula.
0: És que és una cosa extraordinària, no? Podríem dir-ho així. Perquè amb 17 anys, diguéssim que no és normal, no? Tot el que tu estàs fent. D'entre què et diuen a casa? A casa teva hi ha influències científiques o no?
1: Bé, bueno, la pares? Meva mare és farmacèutica.
0: És farmacèutica.
1: Sempre li faig moltes preguntes, soc molt pesada.
0: Ens ha quedat clar que ets pesada.
1: Sí, sempre li vaig dient que... Li faig preguntes així com... I per què quan fico la cama a la piscina que està freda se'm posa vermella? Coses uh-huh. així super rares.
0: És que tens una curiositat innata
1: sí,
0: per
1: sí,
0: aquests
1: sí,
0: temes.
1: Sí, sempre faig preguntes molt rares i la meva mare ja arriba a un punt que ja no sap què respondre.
0: Contestar, no?
1: Sí, sí.
0: Però deu estar contenta i orgullosa.
1: Sí, estan molt contents els meus pares i la meva germana també.
0: Tens
1: sí,
0: una
1: sí.
0: germana? De...
1: Sí, germana petita.
0: Més petita.
1: Sí. Mm-hmm. Sí,
0: esportista
1: sí, sí.
0: també o no?
1: Sí, fa futbol i fa dansa.
0: Fa futbol i dansa.
1: Sí.
0: O sigui, que és una família també de bellugar-vos, no?
1: Sí, molt.
0: Bastant. Escolta, i com arribes al fet d'anar-te'n allà? Perquè m'ha explicat una mica que vas fer aquesta mena de campus a l'estiu, mm-hmm, de ciència i joventut, que suposo que no podia anar qualsevol, sinó que havies de tenir...
1: Sí, hi havia un procés de selecció.
0: Unes
1: també.
0: Característiques especials.
1: Sí, hi havia un procés de selecció que, com he dit abans, era doncs, la preselecció amb les dues preguntes, mm-hmm, i després l'entrada vista,
0: sí.
1: I seleccionaven, bueno, en el meu any van seleccionar 60 perquè hi havia 6 projectes, però ara només n'hi ha 5,
0: uh-huh,
1: llavors són 10 alumnes per projecte, i és molt competitiu també.
0: I
1: és...
0: gent de la teva edat, més grans?
1: Tots de la mateixa edat, tots de quart d'ESO.
0: Tots de quart d'ESO.
1: Sí, uh-huh. I són, és un programa que és molt xulo, i jo m'ho vaig passar superbé i vaig aprendre moltíssim, i a veure, vaig descobrir que m'encantava la biologia i no feia biologia, uh-huh, però sí, llavors després d'això vam haver de redactar un article científic.
0: Això estaven les normes, havies sí. de fer un article científic.
1: Sí, per passar a la segona fase del programa, sí, que és una recerca, una estada de recerca o nacional o, en cas de la gent que aplicava, doncs anar-se'n a l'MIT, al Research Science Institute.
0: Que és el que faràs tu.
1: Sí, sí, mm-hmm, i és també molt competitiu perquè, clar, és que ja han fet com l'embut d'agafar els top 60 de Catalunya i ara l'embut de qui són els dos que van a l'MIT, de tots aquests que ja són com... molt bons de Catalunya i que fan uns articles, els articles són una passada a tots els dels meus companys.
0: I el teu?
1: El meu també, estic molt orgullosa del meu article.
0: De què és l'article?
1: Bueno, és una mica complicat, però vaig
0: anar... A veure, perquè ho entenem els que no hi entenem.
1: Vaig anar a l'Institut de Recerca contra l'Leucèmia Josep Carreras i vaig estar al grup d'epigenètica del càncer del Manel Esteller.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, que és exalumne del meu col·le. I llavors
0: vaig
1: poder
0: contactar.
1: Sí, vaig poder contactar amb ell i estic molt contenta d'haver-ho fet.
0: I crec que ella està molt content amb tu. Crec que alguna cosa t'ha dit de...
1: Em va signar un llibre.
0: Et va signar
1: sí.
0: un llibre.
1: Doncs és un article que estudia una mica el que és l'impacte d'un factor extern al que és a l'ADN, que afecta com canvia la resposta a un tractament del càncer.
0: Uh-huh.
1: Un tractament comú doncs, que no era tan eficaç si hi havia un canvi o no. I vam estudiar doncs, si hi havia el canvi o no, si era més eficaç, i llavors poder-lo fer servir com a biomarcador.
2: I va ser molt interessant, això?
1: Sí, vaig estar 2 setmanes i va ser molt guai perquè bueno, vaig poder tocar de tot, vaig veure de tot, vaig estar en un laboratori de recerca super prestigiós també, i les instal·lacions eren molt xules i jo vaig aprendre moltíssim. Vaig estar amb una estudiant de doctorat que es diu Eloi Santos i em va ajudar molt, va ser el que em portava les pràctiques i vaig estar doncs, allà, aprenent de tot.
2: Com parles amb aquesta seguretat de temes, no? O sigui, de qüestions tècniques que la gent del carrer no en sabem gaire amb tants pocs anys i sense haver estudiat fins fa 4 dies això.
1: Sí.
2: O sigui, has absorbit una sèrie d'informació brutal,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és qüestió d'admetre, és que com m'agrada tant...
2: Ja,
1: és una
2: i
1: cosa
2: ets
1: que...
2: tan pesada.
1: Sí, també. Ja. És una cosa que em sembla molt fàcil estudiar. Sí. Ara, biologia... A primer de batxillerat, la biologia m'ha semblat super, super
2: clar,
1: guai.
2: Clar, home, ja podies donar tu la classe. No?
1: Amb el meu professor de biologia el perseguia pels passadissos per parlar-hi de coses, i també, o sigui, que és una cosa que com m'agrada tant, em sembla molt fàcil aprendre molt. Ara estic de fet aprenent, veient vídeos de YouTube i tutorials per poder aprendre tècniques de laboratori per quan vagi a Boston.
2: Clar, perquè tu vas a Boston a treballar dins d'un laboratori.
1: Sí.
2: Tu estàs investigant, diguéssim.
1: Sí.
2: Vas a investigar.
1: Sí, vaig a investigar.
2: Tu ja has començat a investigar.
1: He començat a aprendre quines tècniques estaré fent, més que res perquè vaig parlar amb el laboratori i em van dir doncs, que faria una tècnica molt comuna, que és la citometria de flux, i doncs vaig estar mirant tutorials a YouTube.
2: Això? Què és això?
1: És fer servir antígens i anticossos per detectar perquè es puguin detectar partícules o cèl·lules.
2: No, és que em quedo al·lucinada d'escoltar les teves paraules parlant de coses tan tècniques, no? I això és el que faràs aquests sí. dies a Boston.
1: Sí.
2: I estaràs allà en les mateixes instal·lacions del
1: campus, sí. I també, doncs, com vaig aprofitar l'oportunitat que marxava, vaig contactar amb els entrenadors de l'MIT, els de velocitat, i em vaig tenir la sort que em van contestar. Em van demanar les marques i em van demanar vídeos i tipo, alguns èxits que havia tingut dins de l'atletisme, com anar a classificar-me pel campionat d'Espanya a Antequera i també al campionat de Catalunya d'aquest cap de setmana, que justament...
2: Si és que no pares.
1: Sí. I també, doncs, també dir-los que m'havien fitxat de l'Esport Menorca, que és el club de Menorca. Sí.
2: El que representes tu ara, que, no? Però
1: sí.
2: Tu entrenes aquí.
1: Jo entreno aquí.
2: No has d'anar a Menorca.
1: Bueno, a Menorca vaig a competir als campionats de clubs.
2: Uh-huh.
1: De fet, hem quedat primeres d'hivern i d'estiu. Sí, al campionat de clubs de Balears hem guanyat també, sí, estem molt orgulloses.
2: Escolta, mira que m'acaben de passar, mira. Diu, apreciada Sara, desitjo... que t'agradi, necessitem gent jove que acabi de solucionar el càncer. Molta força i sort, Manel Esteller.
1: Sí, és el llibre que... Em va regalar el llibre i me'l va signar, també.
2: O sigui, que confia en tu, perquè, clar, no viurà eternament, no?
1: I
2: per un relleu generacional en la lluita contra el càncer. Al final et visualitzes dedicant-te a això, concretament, al tema de la investigació pel càncer,
1: aquestes
2: coses?
1: És una cosa que, des que vaig descobrir que m'agradava, vaig dir que 100%. El que no sé si és per via més de recerca pública o més per recerca privada, perquè és un àmbit que és molt competitiu, però bueno, que per competició soc molt perseverant, soc molt pesada.
2: No, i a part és que de la competició la portes a la sang, perquè tu has competit en esport des de molt petita.
1: Sí, això és cert.
2: Per tant, i ara parlarem d'això de l'esport, perquè és el tema més a més que ens ocupa més en aquest programa, que com l'esport pot ser una eina doncs, que t'ajuda molt a la vida, no? I en aquest cas, per exemple, tu fas tantes coses que necessites organitzar-te molt bé.
1: Sí.
2: I això t'ajuda a l'esport.
1: Sí, l'esport m'ajuda molt perquè com... m'ocupa tantes hores i entreno tant. Sí, entreno 4 dies a la setmana, 2 hores cada dia. I dels 4 dies, al cap de setmana competeixo. I sí, el dia del mig és de descans, però és descans actiu i has de fer també una altra cosa. Però, clar, com t'ocupa tantes hores, és una cosa que per manejar el batxillerat, manejar l'esport, manejar també la recerca i tot això, a principi de curs va ser...
2: difícil,
1: posar-se
2: no?
1: les piles.
2: Clar.
1: I activar-se ja, o sigui, no tenia temps de venir de l'estiu i transicionar, era com de cop a treballar. Però és una cosa que m'ajuda molt perquè l'esport al final et dona aquesta... et treu tantes hores que no pots procrastinar.
2: No tens temps
1: de procrastinar.
2: Clar.
1: Llavors, clar, clar. Sí, i a més et dona molta constància, disciplina. Jo quan vaig contactar amb el laboratori no em va contestar ningú al principi, però per la disciplina i el... No, ara vull anar a un laboratori...
2: Sí o sí.
1: Per l'esport em va dir, no, mira, tu, que no has guanyat aquest any, però guanyes l'any que ve.
2: Clar
1: que és
2: sí.
1: Igual.
2: O sigui, aquesta filosofia que sí, t'ha ensenyat sí, sí, sí. L'esport. Més música.

0: Doncs és el segon tema que ens ha demanat la Sara, que avui ens acompanya amb els seus 17 anyets i tantíssimes coses per explicar. Born for this, nascut per això?
1: Sí.
0: Per què? Nascut per què? Nascuda per
1: què? Bueno, és una cançó que és molt motivadora, molt ànima. També me la poso per competir.
0: També per competir.
1: Sí, les tres són per competir, o sigui que... I que és una cançó que també, quan estic estudiant, sí, em donava bajón, perquè no tinc superpoders, també em canso.
0: Clar, el moment que t'estresses, no?
1: Sí.
0: Et canses.
1: Jo arriba un punt que et canses, t'avorreixes, hi ha assignatures que et costen més, el català m'avorreix, però,
0: ah, sí?
1: Però és una matèria que... O sigui, cansa perquè és avorrit, però al final és una cosa que també, després, atacar el futur és cultura. I és,
0: clar,
1: és una cosa
0: sí.
1: Que...
0: Perquè tu ets més de ciències que de lletres,
1: sí,
0: diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una mica. però perquè més que res és l'interès de cadascú, però... Uh-huh. Però sempre hi ha pues, coses que costen més i hi ha moments doncs, que portes 5 hores estudiant del tirón i dius, ja està.
0: I llavors t'atures i poses aquesta cançó, per
1: t'atures,
0: exemple.
1: T'atures, poses cançons, sí, aquesta cançó és una que em poso sempre, perquè és molt animada.
0: Mentre estudies no sents música.
1: Mentre estudio, sí. Depèn.
0: Si o estic alguna fent, música més tranquil·la.
1: Si estic fent apunts, sí que em poso música, perquè no haig d'estar pensant tota l'estona, uh-huh. Però si estic memoritzant, silenci.
0: Silenci absolut,
1: sí.
0: No?
1: Silenci i faig un monòleg. A la paret.
0: Ah, sí? Parles sí. Amb la paret. Escolta, i ets d'aquelles que necessites que tota la casa estigui en silenci,
1: no.
0: Que, o sigui, en aquest sentit no deixes que els altres facin la seva vida.
1: Sí,
0: la resta
1: jo,
0: de gent de la casa,
1: a mi sempre m'han dit els professors que tinc una capacitat d'oblidar-me del món quan em concentro, que és exagerada, que em puc, o sigui, puc estar a mig de classe llegint i poden estar cridant, matant-se, i jo no m'enteraré.
0: Ja. No, aquesta capacitat segur que t'ajuda moltíssim en compaginar totes les coses que
1: sí, i també per l'atletisme, no? Les sortides, de quan fas la sortida...
0: Ah, perquè estàs superconcentrat,
1: i surts
0: la primera.
1: Supertens. Bueno, és supertens i encara que hi ha silenci, sempre estàs com amb una hipersensitivitat extremadament com... Uah. Mm-hmm. I quan fan la sortida és tot pensar de no vull fer un nulo. No vull fer nulo. Però és aquesta doncs, atenció de no vull fer nulo, però és que també vull sortir la primera.
0: Yeah.
1: És una concentració que és que has d'oblidar-te de tot. Igual que quan estàs escalfant. Jo no escolto el que tinc al meu voltant, escolto la música que em poso.
0: T'aïlles totalment.
1: I m'aïllo totalment, uh-huh. Sí, perquè és ficar-se dintre el teu cap i mentalitzar-te del que estàs a punt de fer.
0: Uh-huh. Escolta, i què et dona l'atletisme, a part d'aquesta... Ja no l'esport, sinó l'atletisme. T'agrada córrer, t'agrada la velocitat.
1: Sí. La velocitat és una cosa que m'agrada molt. O sigui, potser em diuen massoca, però el que és són les sèries seguides tota l'estona i el fet de voler tenir ganes de vomitar després d'entrenar.
0: I riu, saps? Està fet a pols, però ja riu.
1: El meu entrenador ens mata, però m'ho passo molt bé els entrenos. I és una molt bona manera també de desofuscar-me, no... Després, en època d'exàmens, anar a entrenar és una cosa que em tranquil·litza. O sigui, potser acabo morta. I tirada a la pista i que no em puc ni moure. I
0: però
1: després, el dia següent, sí, el dia següent amb agujetes. Però bé, és igual, jo m'ho passo bé i a sobre el grup d'atletisme ens portem tots molt bé i al final és una cosa que... És que et treu tot el que tens al cap i és espectacular.
0: Escolta, i la via de l'esport et pot portar al teu gran sí. Objectiu, que és estudiar aquesta carrera, m'has dit, com era?
1: Enginyeria
0: biomèdica. Allà, a l'institut
1: sí.
0: Aquest de Massachusetts, a Boston,
1: sí.
0: Que és molt difícil entrar perquè és dels sí. Més importants del món, no?
1: És, de fet, a la llista última que van fer de tops universitats del món, és la primera. Sí.
0: I clar, no entra qualsevol, lògicament, suposo que el nivell d'exigència és altíssim.
1: Sí, molt.
0: Però hi ha la via de les beques esportives, sí. Que en molts esports, doncs molts estudiants se'n van als Estats Units, a una universitat, i aquesta la creus que podràs aconseguir-la?
1: Sí, bueno, ja quan em van contestar els entrenadors de la universitat va ser com... Fuà,
0: o sigui, tu et sí. Vas posar en contacte.
1: Em vas posar en contacte.
0: Tot això ho fas tu soleta.
1: Sí, m'ho busco jo sola.
0: Tu t'ho busques,
1: sí.
0: tu...
1: Sí.
0: No li dius al papa o a la mama...
1: No, m'ho busco jo perquè penso que... És una cosa que també és que igual que l'esport, és que s'ha de ser perseverant, s'ha de ser independent i al final és que el fet de marxar 6 setmanes, vaig dir, marxo 6 setmanes i estic allà, és que per provar-ho no perdo res.
0: Clar, clar, clar.
1: I llavors doncs pues, vaig contactar amb els entrenadors i quan em van contestar va ser com, buah, i ara doncs estic pendent de que em torni a contestar després de l'últim update que els hi vaig fer d'aquest cap de setmana.
0: I tu els envies les marques que vas fent,
1: sí, els vídeos, sí.
0: I perquè hi ha, suposo, també doncs, un nivell perquè puguis entrar a la universitat via esport.
1: Tenen uns estàndards de, bueno, de recruitment, i vaig tenir sort de que quan vaig contactar amb ells ja la tenia. I ara l'he estat millorant tota l'estona, llavors doncs, és una cosa que... De fet, crec que tinc una diferència d'un segon del que era el recruitment standard, o sigui que estic molt contenta.
0: O sigui que probablement, clar, primer hauràs d'acabar segon de batxillerat.
1: Sí, sí, sí. I també tot el que és el rigor acadèmic també és molt important. El que és els SATs també els hauré de fer aquest estiu.
0: Què hauràs de fer aquest estiu?
1: Les proves d'accés a la universitat proamericanes.
0: Ah, d'acord. No, home, és que no tots entenem l'idioma. Tu, clar, tu l'anglès, tu ets de pare escocès.
1: Sí. Parlem anglès a casa.
0: Parles anglès a casa amb el pare?
1: I amb la meva germana també.
0: I amb la mare?
1: En català.
0: Català.
1: Sí.
0: Perfecte, no?
1: Sí.
0: Molt bé, perquè clar, la ciència parla en anglès.
1: Sí, la ciència és un àmbit que és tot en anglès, ja universalment és anglès.
0: Escolta, i aquestes setmanes que estaràs allà també entrenaràs? O...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: O sigui, no descuides l'esport durant aquestes setmanes?
1: No, ja tinc el meu entrenador que m'enviarà un planning per anar entrenant aquests dies.
0: Ah, però l'hauràs de fer tu pel teu compte.
1: Sí, m'ha enviat un planning i aniré jo a entrenar pel meu compte, també disciplinat, que és perseverància, que si no la pretemporada la patiré.
0: Clar, escolta, i què és el que esperes aconseguir un cop que passin aquestes 6 setmanes? Què és el que esperes d'aquesta experiència?
1: Jo espero, doncs, aprendre moltíssim, perquè al final és una experiència que és una passada i podré aprendre moltíssim. I després d'això també tenia planejat doncs, que de l'article que acabi de fer quan estigui allà, presentar-lo a l'Expo Recerca Jove l'any que ve, i a veure si tinc sort i puc també compartir la meva ciència, que és al final és el més important de la ciència, que és obrir-la a tothom.
0: Per això et deia que tens dos articles que no estan publicats, però que aspires a poder-los publicar en revistes especialitzades.
1: Sí, potser sí.
0: Importants, que no és gaire habitual als 17 anys. No,
1: no, la veritat que no és gaire habitual això de tenir dos articles científics, ni el que és tanta curiositat per un tema específic les coses tan clares.
0: Tenir les coses tan clares amb només 17 anys i a punt de fer les maletes i marxar cap a Boston.
1: Sí.
0: Has estat als Estats Units?
1: Sí, un parell de cops.
0: Un parell de cops, ja. O sigui, també has viatjat.
1: Sí.
0: Doncs et posem música final, et sembla?
1: Sí. Sí.

0: Aquest tema diu Don't Stop Believing. No, a tu no t'atura ningú, crec. Explica'ns.
1: Doncs el mateix, també influència el meu pare.
0: El teu pare veig que té molta influència
1: sí,
0: amb la música.
1: Sí, el meu pare, la música, sí, sí, sí. És una cosa que des de sempre.
0: I... No escolta reggaeton i aquestes coses?
1: No, no, no, no. Sempre música en anglès i d'aquest tipus, d'aquesta època, i m'encanta, m'encanta. Mm-hmm. I sí, també, doncs, que és també per perseverància, que també me la poso per competir.
0: També te la poses per
1: sí,
0: competir.
1: Sí, de fet, aquest cap de setmana, quan vaig estar al Campionat de Catalunya, per la final em vaig classificar a la vuitena i vaig acabar quarta. I,
0: això és i va molt ser com, important.
1: Vaig sorprendre moltíssim.
0: A tu mateixa, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, em vaig sorprendre molt, però estic molt contenta.
0: Mm-hmm. Doncs escolta, em sembla que és un prodigi el que fas, és una cosa fantàstica. Et desitjo moltíssima sort, que vagi molt bé aquesta experiència.
1: Moltes
0: i
1: gràcies.
0: Que tinguis l'oportunitat d'entrar a aquesta universitat.
1: Merci,
0: jo crec que ja ens ho vindràs a explicar més endavant.
1: Sí, sí, si
0: sembla?
1: Puc. Si puc, sí.
0: I tant que sí. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: I nosaltres tornem demà, com sempre. Adeu.

0: no sé si, si Loles León.
1: Hola, bon dia, bon,
2: bon
1: dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainat.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia,
0: Pantón Muñoz.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
10: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
6: Bon dia i bona sort.
11: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums. Ràdio 4.
15: Josep, què té d'especial aquest clauer sense claus?
16: Ah, bueno, sí, d'especial té que té molts anys, des de que realment va ser un regalo, no el vaig comprar jo. Un regalo és un clauer d'Argentina,
15: sí.
16: Exactament era de Buenos Aires, que me'l van regalar. La...
15: Qui te'l va regalar?
16: Pues un...
15: Algú.
16: Era, sí, una... Sé que era una noia,
15: sí.
16: Me'n recordo, que era d'allò, sí. I abans, quan vaig marxar d'allà, em va donar aquest... Va regalar aquest
15: sí, sí,
16: clauer.
15: Sí.
16: Entès que és un de pell així, i un cavall i un domador a sobre, o alguna cosa
15: sí,
16: així.
15: Sí, sí, sí, sí, sí.
16: I el especial que té és que té bastants anys. Això va ser la primera gira, no que vaig fer a Argentina, que la primera gira que vaig fer a Argentina va ser amb un cantant que es deia Tony Ronald, eh? Tony Ronald, que feia help, ajuda-me. Aquest va ser un èxit a diversos països de Sud-amèrica, Argentina, Mèxic i tal. Bueno, allà vaig fer la primera gira amb Argentina, però no, però aquesta és de la primera gira que vaig fer amb el Joan Manel, amb el Serrat, que això és l'any 80, més o menys, 80, 81.
15: Han passat anys, eh?
16: Sí,
15: han
16: sí,
15: passat
16: sí,
15: anys.
16: Sí,
15: sí. I per què el guardes?
16: Perquè el guardo, mira, tinc... I mai li he
15: vull
16: posat...
15: Dir, no li has posat claus?
16: Mai. No? El porto a les bosses, és com un amulet.
15: Ah, sí?
16: Sí, una espècie de... Li tinc...
15: I creus tu en aquestes coses?
16: Bueno, jo sempre dic que no sóc supersticiós perquè porta mala sort. O sigui, que faci falta. Però bueno, la veritat és que el tinc a les carteres,
15: a la bossa,
16: ho poso, a vegades tinc dos o tres bosses, una de a vegades quan vaig amb partitures, tinc dos o tres i va donant voltes amb una d'aquestes.
15: I no l'has perdut mai, eh?
16: No, sempre està bé. Si es conserva bé, encara.
15: Sí, sembla nou. Avui el nostre irrepetible és el músic Josep Mas, Kid Flus.

0: Josep Mas, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per invitar-me aquí, perfecte.
0: Conegut artísticament com Kid Flus, un dels músics més importants del nostre país, pianista, compositor, arranjador, productor, quasi 60 anys de trajectòria, perquè vas començar de molt jovenet.
1: A nivell professional, exactament als 15.
0: Clar,
1: molt
0: jove. A
1: nivell professional.
0: Sí. Repassarem tota la teva trajectòria, però abans, no sé si prefereixes Josep o Kid Flus, perquè tothom et diu Kid Flus.
1: Tothom em diu Kid Flus. Bueno, a vegades la meva dona em diu Josep i algú de la família, però quasi tothom em diu Kid Flus.
0: O el Serrat, que et diu Kiss.
1: Exactament. O sigui, però és una, no sé per què, però em diu Kiss. Sí, bueno, té un per què. O sigui, el nom de Kid Flus, diguéssim, sí, té una evolució. O sigui, ve de quan jo vaig entrar amb el Frank Dubé. Frank Dubé, que encara està viu, tenia una orquestra i a part tenia projecte, projecte A, bueno, en fi, és una persona perquè encara és viu. No sé quina edat té, però és viu. Uh-huh. I aleshores, amb el grup que es deia Projecto A, amb ell, que era una idea que tenia, bueno, un parell de discos que es va fer amb música tonal i tal, el teclista que tocava allà, abans que jo, ja li deien Kiss Guy, el chico del beso. I el bateria no sé què. Jo, clar, vaig entrar quan tenia això, és quan tenia 15 anys recient fets, no, molt justos. Aleshores em van dir, tu, Kiss Guy. Vale, Kiss Guy. Jo vaig dir, pues, perfecte, Kiss Guy. I d'allà, quan vaig entrar amb el Tony Renault,
0: sí.
1: El germà del Tony Renault, l'Andre, que venia d'Holanda, era un tècnic de so que va començar a fer el so amb el Tony Renault, no parlava gens espanyol, i no em diguis per què, em va comandar Kid Flus, jo li deia, però vol dir alguna cosa això? No, vol dir en holandès ni res. I es va ser una transformació. Jo em vaig deixar portar, m'entens?
0: Sí, jove.
1: Jo pensava, mira, de Joseps i això n'hi ha molts, i en canvi d'aquest nom segur que no n'hi haurà molts, i dic, va, ja va bé. I què passa? Com el Joan Manel em va conèixer a la primera època. Jo vaig entrar amb ell a l'any 80.
0: Abans de canviar la S per la T.
1: Sí, Kiss, i per això sí. Es queda amb Kiss.
0: Clar.
1: Es va quedar, no?
0: Curiós.
1: Jo amb ell el conec de fa més temps.
0: Sí. Abans del 80, bé, abans d'aquesta primera gira.
1: A l'any 73 o així és quan ens vam conèixer. Sí.
0: Escolta, ara vens del teu estudi. Sí. En què treballes ara mateix?
1: Bueno, en aquests moments estic fent un disc amb un cantant, que el coneixereu, que té 86 anys, que es diu Diango.
0: Home!
1: Diango. El Diango ja li he fet molts discos.
0: Sí.
1: Però el tipus és increïble, té 86 anys. Aquí no fa gires, però Amèrica no para de fer gires.
0: Ara
1: ha vingut fa un mes, sí. O menys, acaba d'arribar, que li han fet allà un parell de discos d'aquests que fan amb gent jove, cantant temes d'ell, cada un amb un artista diferent, però ell tenia... Ja, això és un disc... Bueno, són dos discos, són temes. Des de fa un any, ben bé, que... Ell té ganes de fer temes... Amb els discos li diu, si surten, antídoto. És com un antídot a tota la música que hi ha por ahí, no sé què, segons ell. Aleshores, l'antídoto és temes que li agraden amb ell, que són bàsicament versions o americanes o italianes, molts temes de la mina, d'això, però amb adaptació al castellà.
0: Meravellós.
1: I fet tot molt jazzístic. Bueno, m'ho passo molt bé perquè puc fer arranjaments, cosa que és impossible de fer
0: avui en dia. I això serà disc?
1: Això no sé què serà. Ell ho vol fer, vol anar gravant. Porto uns 20 temes fets.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè va, ara mira, aquesta versió, però tipus temes, jo què sé, Smile.
0: Ho hem de fer el possible Smile. Perquè sigui un disc.
1: Ah, no, això depèn d'ell, això ja. No se sabia estar. Ara ell
0: vol
1: anar,
0: tantes coses. No?
1: Vol anar fent temes i molt el seu rotllo, corda, bueno, molt mal, som molt maco, jo m'ho passo molt bé, però això és el que estic fent, bàsicament, de lo que és disc. Mm-hmm. Perquè pensa que producció discogràfica no se'n fa tant, se'n fa, però en el meu cas, o sigui, la música, el que és els arranjaments convencionals, tot ha canviat molt, la indústria ha canviat d'una manera brutal. Aleshores, des de l'època del músic fer servei de músic o de fer gravacions, tot això ha donat un canvi total. Els grups, les coses, tenen els seus homes estudios, s'ho fan ells, i tot, sobretot tota la gent jove és un altre rotllo, se'n fa, m'entens? Jo els meus clients que he tingut, he fet arranjament, bueno, mils, de coses i tal...
0: Has treballat amb tothom.
1: Hem treballat amb tothom, però sí. Bueno, amb la majoria que he treballat o s'han mort o estan a punt de morir. Bueno, això no està bé.
0: Que no et sentin.
1: No em sentin. Però bueno, és una qüestió d'edat. Bueno, jo vaig començar molt jove, però ara em faré... El 6 de juliol em faré 72.
0: Sí, sí.
1: Jo em sento collonut, eh?
0: Estàs estupendo, estupendo.
1: Sí, molt bé, el que passa que ja et dic, la indústria ha canviat tant que no hi ha molta producció. Faig algunes coses d'eventos, diguéssim, que em diuen, escriu això, aquest tema, per Occident, per exemple, he fet diverses coses d'eventos que em demanen amb una agència, coses... específiques,
0: sí, diguem, sí, sí,
1: que
0: sí,
1: necessiten sí. algun músic, perquè si no necessita molt músic, avui en dia es fa tot
0: amb intel·ligència artificial, sí, sí,
1: això per molt
0: que és més econòmica.
1: Home, és gratis. És totalment gratis.
0: Déu-n'hi-do. Retrocedim en el temps.

0: sona l'obertura de Tristan i Isolde, de Mahler, perquè el teu avi tenia molts discos de música clàssica.
1: Sí.
0: Potser és el primer contacte que vas tenir amb la música?
1: Jo crec que sí. Jo crec que per el meu avi... Jo em tirava el meu avi... Vivien a Granollers, de Granollers, i els meus pares em deixaven moltes... Tots els fins de setmana anàvem allà. Jo tenia una relació amb el meu avi molt, molt maca. Jugava a l'ajedrez. Em va ensenyar a jugar escacs.
0: Sí, escacs, sí.
1: Escacs, i d'allò, a més, s'enfadava. Si ho guanyava, al final s'enfadava molt. Però un tipus molt, molt, molt especial. I li agradava molt música de clàssica en general i tal. I la primera vegada que vaig sentir això va ser en un disc d'ell, això. Sí, i la veritat és que sempre m'ha agradat molt. Quan em vas dir que tries uns temes i
0: sí,
1: tal,
0: sí, sí.
1: Ho has dit, diu, hòstia, perquè tot és molt molt melancòlic, molt, oh, aquesta música com, bueno, tipus el que fa Mahler, que sempre m'ha agradat molt. Mm-hmm. Aquest tipus molt, és molt apassionat, saps? Aquest tipus de... En fi, però sí que em ve d'allà.
0: Josep Mas i Portet, vas néixer el 6 de juliol de 1954 a Mollet del Vallès, Barcelona. Com recordes la teva infantesa, Josep?
1: Pues la veritat,
0: a Jaume I.
1: El carrer Jaume sí. I, sí, que era la carretera nacional. Sí. O sigui, el carrer Jaume I era la carretera... Bueno, era, ara ja no, la carretera nacional, la que va a Vic, o sigui, abans passava per davant de casa meva, ara la van desviar, però passava per davant, vull dir, allò eren cotxes a la carretera nacional. I el record que tinc jo de la meva infància realment és molt bo. No tinc mal record en absolut. Tota la... Des de que vaig néixer, que tinc records, fins als 14 anys que vaig marxar de Mollet, just mm-hmm. En aquella època era el batxillerat elemental, es deia. O sigui, que anava a l'Acadèmia Vinyes, i als 14 vaig acabar el batxillerat elemental, i aleshores d'allà ja vaig anar a viure a Barcelona. Vaig entrar amb el Dover.
0: Molt aviat, eh? Molt aviat, per cert.
1: Sí, realment.
0: A què s'dedicaven els teus pares?
1: Bueno, el meu pare era, portava la clínica de los socorros mutuos de Mollet, era la clínica,
0: sí.
1: Era el que portava les comptes i tot això d'allà a Mollet, i la meva mare era ama de casa, vull dir, no hi havia d'allò. El que passa, al meu pare li agradava molt la música, havia cantat als coros del Claver, a cors del Claver d'allà de Mollet, i li agradava molt la música, això sí, això està clar. I és el que realment em va apoyar a mi des de molt petit, i a mi m'agradava la música, demanava als Reis, jo què sé, instruments o coses, sempre estava... I em va posar a estudiar quan tenia 6 anys, o sigui, hi havia una escola, bueno, una mestra particular,
0: La
1: Mercè Sunyer, que el seu pare, Antoni Sunyer, era el director dels cors de Claver, un músic molt important allà a Mollet, Antoni Sunyer.
0: Uh-huh.
1: I aleshores vaig fer uns cursos des dels 6 anys amb la Mercè, i quan era una mica més gran, amb l'Antoni Sunyer.
0: Tocant piano, per exemple,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, bueno, allà, en aquella època, quan jo estudiava, eren preliminar i 6 cursos de solfeig,
0: uh-huh.
1: I després el preliminar de piano i 8 cursos de piano. Després del 6è curs de solfeig hi havia, pues, harmonia, preliminar d'harmonia, harmonia, contrapunt, no sé què. Jo vaig arribar als 14, i mires al 7, diguéssim, no podies examinar-te fins al 7. Aleshores, al 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Entens? Són aquests 8 anys. Jo estava... Quan vaig anar a Barcelona, vaig seguir estudiant al Conservatori de Música de Barcelona, uh-huh. Vaig fer alguna cosa més d'harmonia i alguna cosa, però ja no vaig seguir. Després del 8è de piano, ve virtuosisme de piano. És molt difícil tocar. No, o sigui, a part de difícil, tens que estar tocant... Per tocar clàssic,
0: sí.
1: Tens que estar tocant 7-8 hores al piano, allò, però allò. Només allò,
0: yeah,
1: i vinga, yeah, vinga, vinga.
0: Yeah.
1: I jo ja quan vaig descobrir una mica el jazz o les músiques que es podia improvisar, ja automàticament vaig dir, ui, no, jo vull això.
0: I una de les primeres experiències, Los Estoicos.
1: Això és abans de marxar de Mollet.
0: Abans de marxar, sí, sí, sí. Primeres experiències a Mollet.
1: Això, eh? Això era un grup de Mollet que es deia Estoicos, i aleshores, pues, bueno, us coneixia d'allà i tal, i a mi m'agradava com m'agradava la música i tal. Ens assajaven en un centre parroquial de Mollet, i aleshores jo anava allà, em colava i tal, perquè sentia música i ensejaven allà. I feien, en aquella època feien soul, o sigui, feien temes d'Otis Redding, de Wilson Pickett, d'aquest, sí, tot sol i tal. I aleshores, el cantant, que és el que tocava una mica un farfissa, que era un orgue, traien els temes amb cassets, no? Traien allò, a veure, casset. I aleshores jo anava allà i quan estaven traient temes, això ja tenia jo, doncs, que devia tindre 12, 13.
0: Sí.
1: Aleshores treien d'allò i jo li deia a ell, no, home, no, que és aquest acord, saps? I collons, i es van quedar d'allò i em van contractar.
0: Van dir, sí que en sap aquest,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sap. Van contractar i va fer, bueno, feien bolos el diumenge, eh? Uh-huh. Jo tocava a Badalona, a la Perla, no, bueno, el Titus de Badalona,
0: sí,
1: el no sé què, el bueno,
0: de la platja.
1: El diumenge feien bolos en llocs de ball, però fent aquest repertori, eh?
0: Sí,
1: sol,
0: sí, sí.
1: Sol, feien sol.
0: El guitarrista era el teu profe de matemàtiques?
1: Joan Alcoberro,
0: sí,
1: se va morir fa
0: professor un temps. De matemàtiques.
1: Era professor de matemàtiques i guitarrista, i fan dels Beatles. És el que vaig conèixer, lo dels Beatles, per ell. Perquè anàvem a casa seva, era un fan total, tenia tota la col·lecció dels Beatles i sabia tot dels Beatles. I aleshores és on vaig escoltar més Beatles en aquella època. I van moltes músiques, i el soul i tot això, vaig entrar molt en aquella època dels estoicos.
0: Abans mencionaves l'Acadèmia Vinyes,
1: sí,
0: el teu col·legi.
1: Sí.
0: Quins records tens? O en tens pocs? O en tens més del futbolí de l'Ateneu o del billar del Cal Regino?
1: això realment, hòstia, sí, això segur que surt a algun lloc. Jo m'agradava molt. Era un foro. Si jo algú ho sé fer, i encara ho sé fer avui en dia, és jugar al futbolín.
0: Sí?
1: Sí. Si la música és un pretext, ara. Jugar al futbolín, això sí que realment... Inclús l'estudi en tinc un. O sigui, i no hi jugo molt, la veritat, però sí que jugo bé al futbolín. Però el futbolín, aquell, el de Córdoba, la marca aquesta Córdoba, era el futbolín bo.
0: El
1: no?
0: Clàssic.
1: Clàssic,
0: el clàssic,
1: de
0: sí.
1: Dos potes, no?
0: Sí,
1: aquell
0: sí.
1: Que té una pota, això res. Aleshores, i el billar també m'agrada molt. I aleshores, amb el Duc, que era el meu profe de matemàtiques, també anava a jugar al billar amb ell i tal. Però, bueno, al col·le, sí, li tinc bons records, però una mica, jo ara no era molt... A més, era una acadèmia molt... Era d'allò que quan d'això et castigaven de genolls, eh? Jo me'n recordo tot dels genolls i llibres, allò lo típic, i alguna regla, alguna hòstia de regla,
0: yeah,
1: i tal.
0: Yeah.
1: Era aquest plan, eh? I gravar i resar a les 12 el rosari, era una fatxa total, era una escola. Però bueno, jo m'ho passava bé per als amics i tal, i és més, teníem una colla que d'aquella època, que en som 25 o 26, amb un grup de WhatsApp que ens trobem per anar...
0: Encara?
1: Sí, encara. Avui en dia. Jo ho vaig recuperar fa, deu fer, 4 o 5 anys. Algú ho va muntar, uh-huh, i quasi que ells fan molt... Jo hi vaig quan puc, saps? O una costellada o una... Bueno, algun menjar... Jo...
0: Escolta, explica'm per què vas venir cap a Barcelona amb 15 anys.
1: Bueno, la culpa la té el meu pare.
0: El teu pare.
1: Sí, perquè el meu pare és el que em va buscar la feina aquesta amb el Franc Dubé. El meu pare en algun moment donat va conèixer amb el Franc Dubé.
0: Però volia que marxessis, o què?
1: No, home, jo crec que no. Jo crec que no ho va fer perquè
0: marxés. És que és molt aviat.
1: Sí, però com m'agradava molt la música, jo estava tot el dia amb això tocant. Jo estudiava i no era molt bon estudiant, però tenia tenia facilitat, aleshores aprovava els cursos més sense estudiar molt, però sí. Jo quan tocava moltes vegades el piano m'agradava tocar coses, jo tocava els temes que sentia o coses, a part de les lliçons, no? Sí, tenia molta inquietud. I el meu pare, això, mira, va conèixer amb el Dubé i no sé com va anar a l'Empòrium. Tocava allà a l'Empòrium, i va dir, jo tinc un fill que toca el piano i toca no sé què. Em va vendre la cosa. I, en fi, que vaig anar amb el meu pare a l'Empòrium. L'Empòrium era un cabaret.
0: Sí, sí, sí.
1: El més important que hi havia,
0: sí,
1: a Barcelona.
0: Tu tocaves en orquestra del cabaret de l'Empòrium.
1: Així és com no? Vaig començar. Perquè vaig fer la prova a l'Empòrium.
0: Allà mateix
1: a l'Empòrium, sí. Sense públic, amb el Dubé, vaig fer una prova i em van contractar. I a partir de que em van contractar jo vaig ja viure a Barcelona. Vaig anar a viure a Barcelona en seguida. Era abans de l'estiu, i a l'estiu me'n vaig anar a fer amb ell, que tenia un grup també de temporada a Mallorca, a Peguera, exactament. Uh-huh. A Peguera hi vam estar dos, quasi tres mesos, perquè això es feia molt a l'època. A l'estiu, igual feies tres mesos en un local, no? En una discoteca, en directe i tal. Bueno, era normal, inclús en l'època del Toni Renal ho fèiem tres mesos o dos mesos al Revolution, que era la discoteca aquí a Lloret de Mar, o el Maddox, que era molt famós, a Platja d'Aro. Bueno, doncs pues així, vaig anar a viure a Barcelona, per això, va d'allò, i a partir d'allà ja vaig seguir d'allà al Toni.
0: Després va venir Proyecto A.
1: Just quan vaig entrar amb el Dubé, amb el Dubé que tenia... El Dubé...
0: Era l'orquestra i el Proyecto A.
1: Tenia l'orquestra, tenia orquestra de ball, tenia orquestra més enrotllada per tocar temes de Bruts i Tanters i tal, que és el que fèiem allà ell cantava molt bé, bueno, canta. Uh-huh. I després tenia el del Proyecto A, que era discogràficament d'actuacions, em sembla que en vam fer dos només. Música tonal, o sigui, la música amb l'escala convencional occidental hi ha dues escales de tons, o sigui, amb les 12 notes que hi ha dues escales de tons, o una o l'altra. Aleshores, tots els temes estaven basats en una escala de to, en l'altra, i de quan en quan un acord major, que es diu, va, bueno, és molt especial.
0: I després, només tenies 20 anys, neix Iceberg.
1: Hòstia, sí. Això és el 74.
0: Correcte, del 74 al 79.

0: Clar, i suposo que amb tota la il·lusió del món.
1: Sí, bueno, pensa que això, si tenia 20 anys, però jo ja semblava que em portava molts, perquè jo vaig començar molt d'hora. Pensa que quan això, 20 anys, jo ja em havia casat. La primera vegada que em vaig casar és quan tenia 18. I tinc un fill, diguéssim...
0: Quan tens la parella?
1: Bueno, em sembla que els 17, és un any. Un any, una cosa així. I va néixer el Cristian, que és el fill meu, el primer fill, diguéssim, amb la Glòria, que era la dona que em vaig casar.
0: Per tant,
1: als 20 anys ja tenia un fill d'un any. Abans de fer la mili, que vaig entrar a la mili als 20 i poc. Sí, clar, tot era molt ràpid.
0: Pensa molt ràpid,
1: que al començar als 15... Ja sí. Recent complerts allà, i vivia a la plaça Real.
0: Sí.
1: Tenia molta activitat.
0: Plaça Real dels anys 70, eh?
1: Sí, no, brutal, brutal.
0: Que és molt diferent, amics, era molt diferent.
1: Sí, amics, músics, tocàvem en molts llocs i tal. Jo, quan van passar aquests 3 anys, jo per mi va ser tanta cosa que em semblava que ja era gran i tenia...
0: Clar.
1: Sí, bueno, no ho sé, però jo li tinc tot realment amb molt bona... Bueno, no em queixo de res perquè ha sigut moltes coses.
0: Afortunat.
1: Vaig entrar també, vaig començar després, abans d'Iceberg, és tota l'època del Tony Rono.
0: Sí.
1: Que allà és on vaig començar a fer músic de sessió, que es deia. Ara ja no existeix, quasi, pràcticament. Músic d'estudi, aleshores gravar per gent. Era sobretot aquí estaven a la major part d'estudis bons... En aquella època estaven aquí, a Barcelona, com les companyies, la EMI, la Belter, companyies nacionals i internacionals, tenien l'estudi a Barcelona. Al cap d'uns anys ja es va acabar tot i tots els estudis estaven a Madrid ja, com segueixen estant.
0: Per cert, crec que en aquella època vas tenir un dels primers piano Fender Rhodes.
1: Sí, bueno, jo vaig ser el pioner amb cintes i amb pianos elèctrics pràcticament a Espanya. Primera perquè el Tony Ronald portava el Minimoog, era el primer sintetitzador monofònic del mercat. Aleshores el portava d'Holanda. I jo vaig ser el primer... Hi havia dos a Espanya. Un el tenia el Teddy Bautista, dels Canarios,
0: sí.
1: I l'altre el tenia jo. I el piano Fender, un dels primers que tenia. I vaig tindre... Arrel d'allò, jo de teclats he tingut tots, crec que tots els que les marques, tot el que havia sigut el primer polifònic. A més, a l'època que jo feia de músic d'estudi, això era brutal, perquè jo, a part de gravar la base, que la base és normalment era amb guitarra, bateria, baix i piano acústic, normalment era. Quan feies la base, després jo em quedava per fer recordings. Recordings vol dir el que toques a sobre de la base que has gravat,
0: sí.
1: I com era l'època dels primers cintes, els primers pianos elèctrics i tal, doncs clar, tenia molta feina. Jo em quedava després a fer recordings, saps? A recordis, vol dir tocar sobre, sobretot a l'EMI, amb el mestre Domènec. L'EMI, hi havia molts artistes, aleshores vaig gravar moltíssim i tenia de tot. Realment era un xollo per mi, perquè a part feia moltes hores, em pagaven i a sobre llogava els aparells. Si no, era una bicoca.
0: Fantàstic. Dins la teva trajectòria hi ha una forta vinculació també amb la televisió, amb l'audiovisual, ho veurem al llarg de la conversa, i una de les primeres incursions a la gran pantalla va ser la pel·lícula Bilbao, de Bigas Luna.
1: Sir Weisberg.
0: Sentiments.
1: Weisberg. Una època.
0: Com va sorgir tot plegat? Com ho recordes, això?
1: Lo de la pel·lícula, o lo dels sentiments, o lo de...
0: Tot plegat.
1: És que tot ben lligat, no?
0: Com va ser que aquesta cançó formés part d'aquesta pel·lícula del Bigas Luna?
1: Perquè a Bigas Luna li va agradar. Realment no és que vam fer la música per la pel·lícula.
0: Ja.
1: Nosaltres teníem aquesta música i a Bigas Luna...
0: Ja estaven al disc,
1: Estaven al disc i va dir, hòstia, això ens ha... li encantava i diu, hòstia, puc fer servir aquesta música per la pel·lícula. Van així, entens?
0: Ja.
1: I clar, en una època... A més, d'Iceberg hi ha molt bons records, però són 5 anys, 5 discos i en un moment que crec que a nivell cultural i a nivell

0: n'hi havia molts, no paraven de fer-ne, i ens trobaven sempre més o menys els mateixos.
1: Clar, els mateixos. Estava dins el circuit, no, sí, dels músics d'aquell moment.
0: Que era el bo, que això ho he dit moltes vegades, però m'agrada molt dir-ho, que convivien tot tipus de músiques. Amb el mateix festival hi havia un que era més rock, més heavy, l'altre que era més latin, l'altre que era més clàssic, l'altre que era més flamenco, no sé què, l'altre més jazzy, però tots convivien amb el mateix festival i la gent estava al principi ball consumint tota la mateixa música i això era meravellós. Això va durar aquells anys i mai més, ni tornarà mai més. Però bueno, que és que era magnífic, sí.
1: Per cert, el disc Coses Nostres, del 76, hi havia el tema Preludi i Record, que va ser utilitzat al programa de televisió espanyola Popgrama, que presentava el Carlos Tena.

0: I suposo que la història és la mateixa, no? Els responsables del programa els hi agrada la cançó...
1: Sí, sí, i diuen, Pau Grau, això va ser així, espanta. No és que hagi fet una sintonia clar, per aquell programa, sí, sinó que sí. Van agafar. Hi ha altres casos que sí, però aquest no. Mm-hmm. Aquest no és.
0: I la qüestió de drets?
1: Com?
0: Estava ben especificada o no?
1: Sí, bueno, sí. Bueno, tu penses que quan hi tens un tema normalment els està registrat autors i tal,
0: sí.
1: I quan poses, diguéssim, en una tele, en un programa i tal, doncs consta que fan la declaració i... Aquella època estava molt més...
0: Per això t'ho pregunto.
1: Estava firmat i tal, però no estàvem tampoc molt al cas.
0: Ja.
1: O sigui, al cap d'uns anys vaig estar jo personalment més al cas d'aquest tipus de coses, però no, en aquella època no estava encara.
0: O sigui que es perdien diners.
1: Pues segurament.
0: Segurament. I Iceberg s'acaba quan tu i el Max Sunyer volíeu fer coses noves, no?
1: El Max i jo... Mira que anava bé el grup, eh? El grup... Pensa que fèiem gires i omplíem, per exemple, el Palacio Noeta de Bilbao, de Sant Sebastià,
0: sí.
1: L'omplíem, tu, nosaltres, eh? Vull dir que... I bé, o sigui, teníem nom, teníem èxits, estàvem... vam arribar a ser el número 1 amb els 40 principals amb un tema que es deia la flamenca elèctrica. Els 40 principals,
0: sí, sí,
1: un
0: sí,
1: tema
0: sí,
1: instrumental.
0: Sí, sí.
1: O sigui, això és impensable.
0: Però llavors què va passar? Us vau avorrir o què?
1: Sí, volíem fer uns altres coses.
0: Altres coses?
1: Sí, sí. No em diguis, perquè jo a vegades em diu, però esteu boig. Bueno, jo què sé. Són aquells moments que d'allò hi van dir, no, vam fer, jo volia fer no sé què, l'altre volia fer... Bueno, en fi. Això ja és... Això ja és Pegasus.
0: Pegasus.
1: De Pegasus n'hi ha més discos, n'hi ha bastants.

0: Estem parlant ja del 82.
1: Sí, això és el teu.
0: Pegasus és el grup de la teva vida?
1: Bueno, Isabel, també es podria dir que és el grup de la meva vida. Sí, no, bueno, són els dos grups que estan, que són més, que estan més temps i he fet, sí, més coses. Sí. Iceberg i Pegasus, i sobretot Pegasus el que es té és molt més, molts més anys, perquè van haver-hi diverses
0: per
1: èpoques.
0: Per això ho dic també, no?
1: Diverses èpoques, mm-hmm, no? Va començar la primera època, però, bueno, que tots teníem moltes coses, teníem que fer que... bueno, tenia cada un el seu... seva cosa, i després costava, al cap dels primers anys de Pegasus, que funcionava i tal, les coses de la música es van començar també a complicar una mica, de la música instrumental original costava vendre. Van, ja, començar més aquí, sobretot aquesta part d'aquí, doncs el rock català, doncs, saps? Aquest tipus de coses que es va... que era més amb lletra i tal, la música instrumental, bueno, ens van agafar moltes sintonies. A Pegasus eren, a totes les emissores, quasi totes, agafaven trossos de coses de...
0: És veritat, jo ho recordo, eh?
1: Sí, sí, ho recordo, perquè anava perfecte per sintonies o per trossos, per caretes, jo què sé.
0: Que està bé, també, no?
1: Sí,
0: està bé.
1: Està molt bé.

0: Clar, hem mencionat algunes incursions a la tele, però n'hi ha moltes. També, per exemple, la sintonia del programa Rocopop, que presentava la Beatriz Pecker. Així començava el primer programa, any 1988.
1: Hola, buenas tardes. En estos momentos irrumpe en tu pantalla un nuevo programa. Todo lo que tengo a mi alrededor, que es mucho, ya lo irás viendo, está preparado. Cerca de 70 personas, entre técnicos, presentadores, redactores, queremos que a partir de hoy esta sea tu cabecera favorita, la de Rocopop.
0: Segur que els oients la recorden perfectament. Eh?
2: Aquesta sí que és fet expressament.
0: Sí.
2: A més, és una de les primeres capçaleres que érem dibuixos animats.
0: Sí.
2: O sigui, vam fer tot de... O sigui, jo vaig fer el tema, eh? I ells després van fer els dibuixos a sobre.
0: Sí, sí, el recordo perfectament.
2: Però estava durant el limitat, tenia que durar... 15 segons, no sé el que duran, 20 segons, 25 sí, sí, segons, sí, sí. I ells després van fer els dibuixos sobre la... Però això sí que era un encàrrec, eh? Això va ser encàrrec, una capçalera per tal programa.
0: Una meravella. Rocopop. I per a TV3, el famós per molts anys del Club Super 3.
2: Ah, bueno, això també, això també.

0: Que és meravellós que passin aquestes coses, perquè sí, bueno, això... aquesta música forma part de la memòria col·lectiva de tothom.
1: Sí, molta gent no ho sap, eh? A vegades diu, el cine, jo sóc el compositor, però com? Això ve perquè jo treballava molt per una companyia que es deia Horus. Horus és una companyia que, nacional, que sortint de l'època de Belter, que hi havia un director d'una altra companyia, no me'n recordo com es deia, van fer Horus. Horus era una companyia nacional, però molt potent, de les quals jo treballava molt per ells, feia arranjaments en l'època que tenia un estudi que es deia KS, era una fàbrica de fer arranjaments per molts artistes. I en aquella època, TV3 no tenia editorial, ni TV3 ni cap tele. No, això, l'editorial de Tindran, això, no hi havia res. Aleshores, van dir... jo estava fent ja un programa per TV3 abans del Super 3, que es deia Mandarina Quima. Jo havia fet la música de la Mandarina
0: Quima. La sintonia.
1: I aleshores, quan van crear el Super 3... que jo estava allà, tenia de fer una cosa pels nens. Si hagués demanat drets en aquell moment, estaria forrat. Imagina't. Estava
0: I no els vas demanar?
1: Home, els drets del Super 3 no. Tinc drets dels temes que jo he fet al Super 3. Però és que estava en disposició en aquell moment de poder... Bueno, fi, és igual. Això fora. La qüestió és que van començar el club... I aleshores cada es feien discos. Tota la primera època del Super 3, tota la música era meva. Van fer, per exemple, les Nadales de TV3, hi ha diversos, tots els arranjaments meus, amb els tíbets, després cançons populars, i després tots els artistes, tots els personatges que hi havia allà, el Petri, de l'època aquella, la Ruïnosa... Bueno... Tots, ara me'n recordo quins eren, tots feien temes, sortien temes per ells i tot això.
0: O sigui, el teu estudi era una bogeria en aquell moment.
1: Sí.
0: Josep.
1: Home, treballava, jo tenia unes a l'estudi, això és impensable ara, hi havia tres tècnics a sol, o sigui, no, allò no parava.
0: Ja.
1: I jo feia un fart de pencar. Però no recordo, en aquesta època només la recordo pencar, però era molt tonto, em sembla, però és igual.
0: Vaja.
1: És igual. Però la qüestió és que una vegada fet el primer disc d'això, de la idea del Super 3, els hi va ocórrer, dir, hòstia, tenim que fer un tema d'aniversari, a més la gent aquí en català, no sé si diu, cumpleaños per molts anys, no sé què, per què no fem fem un tema que el pugui cantar en català per celebrar el cumpleaños, no? Això va ser l'encàrrec. Aleshores, vaig dir amb la lletra no és meva, això és la música, amb uns guionistes de TV3, a veure que fessin una mica de literatura, diguéssim, de lletra amb això, i van fer uns esbossos. Aleshores jo arrel d'allò vaig crear el tema, no? I després vaig fer una versió més curta perquè fos anys i anys, però molts anys, moltes felicitats, jo què sé, coses d'aquestes. Però el rotllo era ta-tarà, ta-tarà, ta-tarà, ta-tarà, ta-tarà, això és la bàsica, no? I d'allà va vindre. O sigui, vam, i ja allà es va convertir. I seria molt més bèstia aquest tema, això és una crítica, però si no fos tan apropiat a TV3, diguéssim.
0: Ja.
1: Això és un tema que tindria que ser
0: més... Sí, que el vinculem molt a TV3, clar.
1: Es vincula a TV3 i al Club Super 3. Però jo crec que tindria que ser un tema que podria sortir d'aquí, no? Com un tema popular. Però això també, a TV3 tampoc han tingut moltes ganes de fer-ho així, però, inclús...
0: Amb ells has tingut molta vinculació, perquè, per exemple, també vas fer la música del rellotge abans del Telenotícies.
1: I els Telenotícies.
0: La sintonia de la primera telenovela de TV3, Poble Nou.
1: Sí.
0: Forma part de la nostra història,
1: sí, Josep. Sí, sí. Aquest i Telenotícies. Jo feia moltes coses per TV3, com en aquella mateixa època i tal, doncs realment vaig fer moltes caretes, logos...
0: Has compartit música amb artistes de tota mena, Joaquín Sabina, Lolita, Peret, Diango, que deies abans, Alejandro Sanz, Mecano, Miguel Ríos, i també, com no, Joan Manel Serrat.
2: Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras. De mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas.
0: Això és so directe de la gira de comiat al Vici de Cantada, Joan Manel Serrat. Amb ell vas treballar des del 1980 amb Tal com Raja, com a teclista. Vindrien molts altres discos, també moltes altres gires. Com era girar amb el Serrat?
1: Bueno, realment, gires amb el Joan Manel són gires de primer món, que diria jo, que no es faci... Ja no n'hi han de gires d'aquestes, perquè són gires que vas ben tractat...
0: I ell és un déu allà on va.
1: Sí, sí, realment
0: és un
1: déu. Déu i sobretot ja l'última gira va ser apoteòsic, perquè es despedia, tot es va despedir de tot arreu i era molt bèstia.
0: Tu recordes aquest darrer dia, el que estem escoltant ara?
1: Sí que el recordo molt, a més a més, però per diversos motius, no només per d'allò. O sigui, quan jo vaig acabar, era el 23 de desembre del 2022.
0: Sí.
1: Jo portava com 20 dies... 25 dies o així, que em trobava molt malament.
0: Sí?
1: Molt. Feia mal a l'estómac, no sé què, bueno, quedava allà. I les últimes actuacions eren Madrid i Barcelona. Perquè primer va ser Madrid, i tant a Madrid com a Barcelona es gravaven vídeos, i aquí ho va donar TV3, però després hi ha un vídeo a TV1 del concert de Madrid, que per cert sona molt millor. Perquè està molt ben millor fet. El so d'aquí no m'agrada gens, el d'aquí, perquè es va passar a través de... però en fi, això, tret això, jo tenia... Jo era bastant important dintre de la formació. Aleshores hi havia coses, els vídeos disparaven unes músiques, jo feia una funció bastant que no podia dir no vaig. A veure si m'explico.
0: Sí, sí, sí.
1: I els últims... 4 o 5 actuacions dels últims 3, o sigui, 15 dies o així, d'allò vaig passar bastant malament, però em trobava malament. I vaig esperar fins el dia 25, que era el dia de Nadal, que la meva dona ja em va dir, escolta'm, vaig anar a urgències, i se'm van quedar 15 dies.
0: Què dius? O sigui, què tenies?
1: El mal de Crohn, em van diagnosticar.
0: Ostres!
1: Jo no sabia què era això. Bueno, realment el mal de Crohn són unes llaguetes que et surten a l'intestí.
0: Sí, sí, sí.
1: Però què passa? No se sap ni d'on ve. Això és autoimmune d'aquest.
0: Uh-huh.
1: Et pot sortir quan tens 3 anys, 5, 10, 25 o 80. I bueno, em van tractar, em seguia, tinc un tractament i estic bé, estic perfecte.
0: Estàs bé.
1: Però sí. Vaig estar 15 dies que em van fer de tot. Unes proves allà. Jo tenia... demanada una colonoscòpia des de feia 2 mesos, perquè ja sentia alguna cosa raro. Però hi havia, no, em donaven data per no
0: però
1: sé quan.
0: Però molt de mal, el mal
1: sí,
0: de Crohn.
1: Sí, aleshores, quan vaig entrar allà a urgències, en 3 dies m'ho van fer tot. Però això ha sigut urgències, entres a urgències fotut i dius, noi, allò és una... Si no estàs fotut, no, però si estàs fotut, allò va com una seda. No em van fer de tot. I per això el recordo molt, a part de l'emotiu, que era molt emotiu, el concert el recordo, perquè jo vaig acabar bastant d'allò. Però bueno, tret d'això, el que em preguntaves, tota l'època de gira amb el Serrat, sempre ho sigui, m'ho he passat molt bé. A més, hi ha hagut moltes èpoques, les primeres èpoques anava de teclista, o sigui, el primer teclista que va tindre ell, que portava el Ricard Miralles, el Bardagí, el Francis i el Clua, que era el baixista, i jo, teclats, allò va ser tota una època. Després vaig parar un temps, perquè era el temps de Pegasus, bueno, hi havia... jo feia moltes coses, gravacions i tal, hasta em sembla el disc... quin disc era? Utopia.
0: Uh-huh.
1: Des de l'Utopia que vaig començar jo a fer arranjaments. O sigui, vaig començar jo a dirigir a fer discos i algunes gires ja també que vaig fer en algun moment de director musical, diguéssim. Hasta una època, l'última ja després, abans del Moc, que és l'últim disc en català del Joan Manel, aquell va amb el Ricard, va entrar també el Ricard i vam fer els arranjaments conjunts. Vam començar a treballar conjuntament amb aquest disco i ja vam seguir. Totes les altres coses que s'han fet era conjunt. El disc del 50 aniversari, no sé quins, alguns discos més.
0: I tant t'agrada el Serrat que has creat també les teves cançons de Serrat sense Serrat. el 2016 ho vas crear, versions a dos pianos al costat de Ricard Miralles.
1: Que les melodies del Serrat donen molt de si.
0: Meravelloses.
1: Saps? La gent, quan fem els concerts així, gent que coneix el repertori del Serrat, clar, no diem el títol ni res. Tu toques, clar, i la gent li sona, és com un karaoke introspectiu.
0: Una cosa així. La canten per dintre,
1: clar,
0: no?
1: Exacte.
0: I ara ho fas amb el David Palau, a la guitarra elèctrica, i tu als teclats.
1: Sí. És,
0: li heu donat la volta.
1: Sí, o sigui, el repertori és el mateix, això està clar. O sigui, tenim diversos temes muntats. El que passa que això amb el Ricard és un més clàssic. Clar, eren dos pianos acústics.
0: Sí, sí.
1: Molt maco, molt bonic, però tot molt clàssic i molt suavet, per dir d'una manera.
0: Introspectiu.
1: Bueno, això amb el David també és introspectiu igual, perquè és instrumental. Però sí que és més rock and roll, per dir d'una manera. El David va amb alguna acústica, però bàsicament és guitarres elèctriques, i el David és molt temperamental i fum. Aleshores, jo amb piano acústic no anava bé, això. Tenia que portar teclats i una mica de cinta i tal, però a duo, sense res per gravar ni res, també. Vull dir, tot, els dos, pam, i queda, la veritat és que queda molt maco, queda molt més viu.
0: Clar.
1: Sí, queda super, super... en moments de... m'ho passo molt bé, i... Això es pot fer, i la idea em va sorgir a mi, ja quan també amb el Ricard, fer les cançons de Serrat sense Serrat, precisament perquè les melodies, és el que et deia, les melodies de Serrat són... No hi ha tants cantautors que podries muntar tot un repertori només instrumental de temes d'ells.
0: Molt pocs.
1: Tindries alguns que, hòstia, aquest em sona, però tot un repertori d'hora i mitja amb temes que són coneguts només amb la melodia...
0: Potser el Sabina, també.
1: Bueno, Sabina. Bueno, Sabina no té tanta melodia, no. Sabina no té tanta melodia. Les melodies, algun tema, sí, però no tantes melodies.
0: No
1: ara
0: tantes, no
1: ara
0: tantes,
1: que parles del Sabina, també jo vaig fer les gires dels Pàjaros, i això també les he fet.
0: Sí.
1: Això sí que era apoteòsic, eh? Serrat i Sabina junts.
0: És que Déu-n'hi-do, els dos.
1: Aquí era, però Argentina...
0: Yeah.
1: Argentina, tu pensa, l'últimos Pájaros, els últims, no sé, n'hi havia tres gires, si es va fer. L'última, hi ha un local allà, no recordo com es diu, però aquí caben 10.000 persones, en vam fer, no sé si 15. I quan vam acabar els 15 o 20...
0: El Colón?
1: No. El parc, la... Latino Park?
0: El Luna Park.
1: Luna Park.
0: El Luna Park.
1: Perdona. Luna Park.
0: Sí.
1: Vam fer 15 o 20. I després de fer aquests 15 events vam fer un estadi del Boca.
0: Impressionant.
1: Que hi ha una pel·lícula, El Cuate i el Símbol o alguna cosa així, que anàvem filmant mentre estàvem
0: de
1: gira,
0: que
1: surten imatges.
0: No puc deixar de mencionar, Josep, un treball que forma part també de la teva trajectòria, el 1992, amb Joan Albert Amargós, que també ha estat amb nosaltres a Irrepetibles, vas fer els arranjaments de l'últim disc de Camarón de la Isla.

0: Això era amb el Paco. Paco de la Lucía era el productor del disc.
1: Això és una meravella.
0: Sí, no, és...
1: Com va anar tot plegat, això?
0: Bueno, jo feia molt... Era una època també que gravava... Tenia molta relació amb el flamenco, o sigui, amb Horus, amb l'època d'Horus, que sí, digues, sí. Hi havia quantitat de discos de flamenco i amb artistes boníssims. Jo li tinc el Parrita, per exemple, Parrita està mort en va descansi, però cantava també. Estava molt relacionat. Fèiem molts dies amb el Carles, amb el Benavent, teníem d'allò amb el... Fèiem... I coneixia el Paco també, i arrel de tot això, i amb l'estudi i tal, és com va... Havia fet coses també amb el Paco i tot això, i aquest disc va aparèixer allà, diguéssim, amb la relació, diguéssim, i el flamenc és meravellós, a mi m'encanta, i he tingut bastanta relació amb molts artistes.
1: Quin privilegi, eh?
0: I,
1: quin privilegi.
0: Això és l'últim disc d'ell, eh?
1: Sí, any 92. I com dèiem al principi, el teu projecte més personal és Kid Flus Ensemble.

0: piano, dos violins, viola,
1: i cello. Quartet típic de corda. Sempre m'ha agradat molt la corda. I vaig dir que siguessin noies, això sempre són noies. Tenen molta feina, a vegades tinc les titulars, però en tinc dos de cada. Però si hi ha una... Però bueno, hi ha les
0: perquè primeres. Tenen altres projectes,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, treballen molt aquestes noies de corda, estan amb orquestres i estan molt sol·licitades, les que són bones i tal. I, perdona, sí. Parlant d'això del flamenc, no et volia... No sé si ho tens aquí i tal, però això val la pena dir-ho, perquè no és... Jo tinc un Grammy...
0: Sí.
1: Un Grammy d'un disc de flamenc que em van encarregar, que era, el cantant és el germà del Paco, el Pepe de Lucía. Però era un disc que l'encàrrec que era, cantava ell i cada tema tenia que haver-hi un guitarrista de primera línia
0: diferent.
1: De flamenc diferent, sí. O sigui, des del Tomatito, el Paco, el Cañizares, tots els
0: sí,
1: noms,
0: els millors
1: 10 temes, sí. Així, i aquest, amb aquest jo vaig fer tots els arranjaments i la producció, i em van donar un Grammy d'aquest, tinc un Grammy, està bé, un Grammy allà a casa d'aquest disc
0: que està
1: vinculat amb el flamenc normalment, i res, i això que estem escoltant és la meva, el que li tinc posat,
0: és el que li tens més estima,
1: més
0: mateix,
1: estima ara,
0: no? Més personal.
1: Sí, personal, i a més és el que m'agradaria fer-ho a tot el món, m'agradaria fer-ho això. No té fronteres, el que passa que costa molt, saps? Tota la música instrumental i d'un...
0: Però per què? Per què costa?
1: Perquè vendre, o sigui, les actuacions que hi ha d'allò normalment, si fas versions, tributs, coses d'aquestes, tenen més sortida. Les coses d'aquest tipus i tal, costa molt. Tocar i que et paguin. O sigui, que cobraran. Aleshores, a Espanya potser hi ha, no què sé, 20, 25 festivals, diguéssim, bons, més o menys, que poden entrar, per això, clar, són quatre noies, jo, bones, val uns calés, no tampoc tant, però val una mica. Aleshores, que et puguin pagar i tenen que ser aquest tipus de festivals. I entrar en aquest tipus de festivals, mira que jo em coneixen i porto...
0: Tota la vida.
1: Però costa, sí, costa, sí, molt. Sí. Costa molt. Espero, tinc desitjo, i que ara això, vaig dir, m'han fitxat una oficina de manager que es diu Mir Midón, i, bueno, és molt recient.
0: Que et moguin.
1: I ara estic esperant a veure si realment puc sortir, per això jo m'agradaria fer-ho per tot el món. Què passa?
0: Que sí. Però, Josep, bueno. Mas, Quim Flus, músic, pianista, compositor, arrangista, amb Grammy inclòs, un dels grans de la música del nostre país. Moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles, i ha estat un plaer conèixer.
1: Bueno, igualment, estar aquí i poder explicar batallites.
0: Moltes gràcies. I nosaltres marxem, però tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: És 8 de juliol del 2026. Som al despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort. El dia que ens sabem, sabem que l'incendi de Sant Manat continua actiu i ja ha cremat més de 160 hectàrees. Bon dia, Montse.
1: Bon dia i bona sort. El foc encara no està estabilitzat i els equips d'emergència alerten que aquest dimecres podria ser una jornada especialment complicada quan augmenti el vent de marinada. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades i es manté la restricció per unes 300 persones al Farell i Sant Sebastià de Montmajor de les 7.000 inicials.
0: Mentrestant, la resta d'incendis evolucionen millor.
1: Sí, l'incendi al massís de les Gavarres, que crema des de divendres, ha quedat controlat després de 5 dies intensos de treball. El foc de la Noia està estabilitzat, així com els de Torrefeta i Florejacs. Se les agarra després d'evitar que les flames entressin en una gran massa forestal. La situació de risc, però, continua sent extrema. Protecció Civil amplia les restriccions per prevenir nous incendis i el nivell màxim del Pla Alfa s'ha activat en 188 municipis de 24 comarques. També es restringeix a partir d'avui l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que se suma d'aquesta manera als altres 6 espais naturals que ja estaven tancats des d'ahir per l'alt perill d'incendi.
0: Mentrestant, els veïns de 93 habitatges han passat la nit fora per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona.
1: El forat, que ha afectat 8 finques, ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet i és molt a prop de la tuneladora que perfora el túnel de la línia 9 del metro. Durant l'atenció també s'ha indicat que un dels edificis afectats pel desallotjament havia avisat fa un mes de la presència d'esquerdes. La Generalitat ha determinat que algunes ja hi eren i estudia les altres per determinar si estan vinculades o no a l'obra de l'ELA 9 del metro.
0: I el govern espanyol ha aprovat un sostre de despesa rècord i l'objectiu de dèficit.
1: És el primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat del 2027. Ara, però, queda el més complicat, superar el debat al Congrés, on el govern no té els suports garantits. Esquerra Republicana, Bildu i el PNB hi estan oberts, però Junts, Podem i el PP hi són crítics. El popular Juan Bravo veu intencions electorals.
0: D'altra banda, el govern espanyol ha impulsat una llei que considera il·legítim l'ús sense consentiment d'imatges o veus manipulades amb intel·ligència artificial.
1: El projecte, que s'haurà d'aprovar al Congrés, prohibeix l'ús d'imatges o veus amb finalitats comercials sense consentiment, limita l'ús de continguts de xarxes socials per tercers i també, entre d'altres, fixa els 16 anys com a edat mínima de consentiment digital.
0: I Junts i el Partit Popular han tirat pel dret i portaran la llei contra la compra especulativa al Consell General de Garanties Estatutàries.
1: Una decisió que dilatarà el debat de la proposició de llei dels comuns fins la tardor. El govern acusa l'oposició de posar pals a les rodes al dret de l'habitatge i Esquerra Republicana, Comuns, la CUP i PSC no veuen amb bons ulls que es demori el debat contra l'especulació immobiliària.
0: Són les 7:03 del matí, anem pel temps.
1: Avui dimecres, Catalunya viu el pic d'onada de calor amb una jornada marcada pel domini del sol i unes temperatures excepcionalment altes a tot el territori. A l'interior i a les comarques de Ponent, els termòmetres s'enfilaran avui fins als 40 graus o fins i tot els podran superar en alguns punts. Al litoral i al prelitoral, la calor serà també intensa, amb màximes pròximes als 35 graus i un ambient molt xafogós després d'una nit tropical o fins i tot tòrrida en molts municipis. Al Pirineu i al Prepirineu, al matí serà assolellat, però a la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar algun ruixató tempesta molt local. A més, el risc d'incendi, com dèiem, continua sent molt elevat a causa de la calor extrema i la sequedat de l'ambient.
0: Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndiga, bon dia i bona sort.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres de moment amb força tranquil·litat perquè a hores d'ara doncs, tenim retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona. Destaquem el nus de la Trinitat que circula a hores d'ara ja amb retencions per les vies principals com la C58 en el seu últim tram, tot i que ja comença amb retencions també al punt de Sant Quirze del Vallès. També retencions cap a Barcelona per la B20 a Santa Coloma de Gramenet que de retruc doncs, afecten en sentit sud a la ronda de dalt amb cues en aquest cas ja fins a Vall d'Hebron. Per altra banda, la ronda litoral també circula amb retencions de fins a 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta també en direcció a Llobregat. Precisament pel que fa al Llobregat tenim dos punts sobretot amb intensitat a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i també a l'A2 amb retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció a Barcelona. Pel que fa al Vallès, doncs a hores d'ara ja tenim retencions, com dèiem, per aquesta C58 en direcció al nus de la Trinitat, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui amb un quilòmetre de cues en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Són les 7:05 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: I aquest és el moment viral que s'ha viscut les darreres hores. Lamine Yamal va protagonitzar una curiosa anècdota quan va coincidir amb un taxista peruà que el va reconèixer durant un trajecte. El conductor, aprofitant l'oportunitat, li va demanar si podia enviar una salutació en vídeo per als seus nebots. El jove futbolista va acceptar i va gravar un missatge personalitzat que va acabar fent-se viral per la reacció d'emoció dels nens en rebre'l. Aquest va ser el moment on primer escoltarem la dedicatòria de Lamine Yamal, el moment en què li demana el taxista, li fa la dedicatòria, i després la reacció dels nens en veure-la. No té desperdici.
4: Daniel, Lleïssa, Jaciel, no estic bé, nada, mandaros un saludo. Chao.
5: Gràcies.
6: No sé quin serà, que se m'ha mandat. No, l'has vist?
0: Un petit gest que mostra la dimensió de la seva fama mundial i la il·lusió que genera entre els més joves. Al principi no se sentia ni se sentia bé, però ara li menja mal saludant en aquests nens que estaven a dins del taxi. És una imatge que donarà la volta al món i que a les darreres hores s'ha viralitzat arreu.
7: Per cert, I sens dubte aquesta és la part que m'agrada més del futbol, nois. De veritat, a mi aquestes coses dius la menja mal.
1: La il·lusió dels nens,
7: ara te'l compro. Ara m'agrada. Bueno, te'l compro, no, que aquest nano surt molt car.
1: A mi m'ha recordat el crit dels nens quan els meus fills baixen a veure i veuen els regals de Reis pel dematí. El matí de Reis.
7: El
1: matí de Reis. El mateix crític.
0: Matí de Reis pels nens de Perú. Bon dia, eh?
7: Bon dia i bona sort, Catalunya. Avui us porto una cosa que te semblarà bé, Badó.
0: Molt bé, doncs després m'ho expliques.
7: No t'ho explico ara? Ah, vale,
0: ja que estàs, ja et fa il·lusió.
7: Avui estic molt dormida, eh? Molt dormida.
0: Què portes?
7: Avui me dirigiré amb un col·lectiu que jo he format part durant molts anys amb orgull, que és el col·lectiu dels solters i les solteres. Saps allò? Què rius?
0: No hi havia temes ahir.
7: No hi havia ni un tema. Però aquest l'he rascat i he trobat coses interessants.
0: Doncs de seguida parlarem d'aquest col·lectiu i aquestes coses tan simpàtiques que sempre ens porta l'Ares Teixidor, que avui la tenim. Què estàs bevent?
7: Un granissat de cafè.
0: Molt bé.
1: Granissat, molt bé.
0: Vinga, va, que ens posem en clau mundial. We are ready.
8: Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Made you strong. Strong.
0: Vinga, va, que es comencen a configurar ja aquests quarts de final. Suïssa elimina Colòmbia als penals i es classifica per la següent fase classificatòria del Mundial 2026.
1: Suïssa va superar Colòmbia a la tanda de penals per 4-3 després d'un partit molt igualat que va acabar sense gols ni al temps reglamentari ni a la pròrroga. Tot i les ocasions de tots dos equips, va ser capaç de desequilibrar el marcador. Des dels 11 metres, els errors dels colombians van donar el pas als europeus, que ara s'enfrontaran a l'Argentina als quarts de final.
0: Precisament l'Argentina, que va suar sang per remuntar contra Egipte i es va classificar molt de patiment, amb molt, però molt de patiment, i al tram final del partit es va classificar pels quarts de final.
1: I és que va quedar molt a prop de quedar eliminada, després dels dos gols que van encaixar per part de l'Egipte, però va reaccionar en el tram final del partit i va acabar imposant-se per 3-2. Lionel Messi, que abans havia fallat un penal, va liderar la remuntada amb el gol de l'empat abans que Enzo Fernández culminés aquesta classificació en el temps afegit. Tot i el triomf, la selecció de Scaloni continua deixant dubtes pel seu joc i la seva fragilitat defensiva.
0: D'altra banda, De La Fuente elogia Lamine Yamal després del triomf d'Espanya davant de Portugal.
1: El seleccionador espanyol Luis De La Fuente va elogiar el gran partit de Lamine Yamal en la victòria contra Portugal. Va assegurar que va ser una de les actuacions més completes de la seva carrera i que va exigir al màxim el lateral Nuno Mendes. El tècnic també va posar en valor l'impacte dels canvis, especialment l'entrada de Ferran Torres i també de Miquel Merino, protagonistes del gol que va donar la classificació als quarts de final. A més, va afirmar que l'equip afronta amb confiança la resta del Mundial, independentment del rival que tingui davant.
0: Parlem en clau blaugrana. El Barça està molt a prop de tancar el fitxatge de João Cancelo.
1: El Barça està molt a prop de tancar aquest fitxatge per a les dues properes temporades. L'eliminació de Portugal del Mundial hauria accelerat unes negociacions que només estan pendents de resoldre alguns detalls fiscals del contracte. El lateral, que ha prioritzat tornar al Barça per davant de continuar l'Al-Hilal, acceptarà una rebaixa salarial per facilitar l'operació, que es tancaria per menys de 10 milions d'euros entre fixes i variables.
0: I no deixem el Barça perquè l'equip blaugrana catalana ultima una ofensiva per fitxar Julián Álvarez després del Mundial.
1: El Barça manté viu l'interès per Julián Álvarez i preveu reprendre les negociacions amb l'Atlético de Madrid un cop acabi el Mundial. Tot i que els contactes entre els dos clubs continuen, qualsevol moviment s'ha ajornat fins al final del torneig. Segons diverses informacions, el Barça prepara una última oferta per intentar convèncer el conjunt madrileny de traspassar el davanter argentí.
0: I acabem. Djokovic supera en un duel èpic i cita amb Sinner a les semifinals de Wimbledon.
1: Novak Djokovic s'ha classificat per a les semifinals de Wimbledon després de derrotar Félix Auger-Aliassime en un partit molt disputat que es va decidir al superdesempat del cinquè set. Amb aquest triomf, el serbi arriba a la seva vuitena semifinal consecutiva al torneig londinenc i continua perseguint, atenció, el seu 25è títol de Grand Slam. El seu rival serà Jannik Sinner, que va superar amb autoritat Jan-Lennard Struff i buscarà també defensar el títol.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Bon dia i bona sort, família. 4 minuts. Arribarem a un quart de 8 del matí. Esteu al despertador de Ràdio 4, 8 de juliol del 2026. Arrenca el programa 210 d'aquest despertador. El dia en què el sol ha sortit, quan faltaven 3 minuts per 2 quarts de 7 del matí, ja fa molta estona que ha sortit el sol i ens deixarà quan faltin 4 minuts per 2 quarts de 10 de la nit. Avui falten només 9 dies per les vacances d'estiu de l'equip d'aquest programa. No t'ho pots ni creure, eh?
1: No, se m'han obert els ulls com dient ja estar aquí.
0: Molt similar, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia i bona sort. Doncs avui, saps què porto, Badó i Ares? Parlarem de com està el tema amb els aires condicionats i els ventiladors i tot plegat.
7: Mira amb quina cara vinc jo, Montse. Mira amb quina cara. Mira. Sabeu què em passa? Que quan m'aixeco, jo no sé si ho feu, jo no obro les llums. Jo em rento la cara amb la llum apagada.
0: Ah, no.
7: I només és quan arribo aquí que em veig la cara i dic, escolta, no estem bé.
0: Què ha
7: passat?
0: No em mires al mirall, tu?
7: No, perquè estic amb les llums apagades. Llavors me rento la cara...
0: I no et pentines?
7: Sí, tot amb la llum apagada.
0: En sèrio?
7: Llavors no és fins que arribo aquí que dic, no hem passat bona nit. Que m'he mirat al mirall de la ràdio i dic, no estem gaire fines.
1: Fa molta calor.
7: Llavors
1: molta té calor.
7: A veure amb els aires acondicionats.
0: Els aires acondicionats que es carrega el diable, eh?
1: L'estoc, no, que l'estoc està esgotat i les instal·lacions... ara hi ha un període de mitjana d'espera de 2 setmanes. En parlarem amb gent del sector i a veure, esbrinarem una mica els...
0: Hi ha més llista d'espera que el teu gimnàs.
7: Imagina't.
0: És que hi ha gimnasos que hi ha llista d'espera de 4 mesos.
7: Li vaig explicar al Badó ahir.
1: Ah, sí?
7: És molt fort, no? Te sembla fort?
1: Moltíssim.
7: I a més, vaig veure 7 gimnasos per la zona. Doncs el que vull és el que té la llista d'espera de 4 mesos.
0: Clar.
1: Però ara ja no... Apuntar-se al setembre-octubre ja no és el mateix.
0: Perdona, a més és el guapo, no?
7: El guapo, el que vole.
0: Per menys no ens hi posem. Doncs res, benvinguts al Bon Dia i Bona Sort amb l'Ares, amb la Montse, al control tècnic el Jaume Bernet i el Gorka Delgado i a la producció el David Alcalde. Mira, ahir mirant els peus vaig dir és un tema cabdal. És un tema cabdal. I és que un estudi alerta que l'ús habitual de xancletes pot perjudicar la salut dels peus. Cosa que, vull dir, normalment es parlava, diu, això serà una llegenda urbana? No, ho diuen. I ho diu una investigació publicada per la Journal of Food and Health Research, que conclou que portar xancletes de manera freqüent altera la forma de caminar i augmenta l'esforç dels músculs del peu i el turmell.
7: Cert.
0: Els autors tenen uns turmells de la fàbia, perquè, o sigui, és que cada dia va amb xancletes. Els autors assenyalen que està molt bé, eh?
7: No, si tens tota la raó. Mira, avui he d'anar al pis nou a començar a desfer bosses i caixes
0: per buscar les
7: sabates, perquè aquesta nit vaig a un concert i no aniré amb les xancletes.
1: De tota manera, aquestes xancletes que portes no són les pitjors. Les pitjors són les que tenen aquell que separen els dits.
7: És veritat, aquesta és molt pitjor.
0: Per què són pitjors?
1: Perquè diuen els podòlegs que són pitjors.
7: I són més incòmodes, de fet.
1: Si ho diuen els podòlegs, jo no seré qui contradigui els podòlegs.
0: M'encanta la informació, no? La informació de fons.
7: Els que saben ho diuen.
0: Els autors assenyalen que aquest tipus de calçat pot afavorir sobrecàrregues i molèsties si s'utilitza durant moltes hores o per recórrer llargues distàncies. Per la qual cosa, en recomanem un ús ocasional, especialment per anar a la platja o a la piscina. Jo us dic una cosa. El diumenge vas tenir que anar a carregar el cotxe? Si no trobava un carregador, està molt bé, eh? Està, sí, és un país que està molt preparat per la, pels cotxes...
7: Sí, no? És ironia, no?
0: No, no, no.
7: Totalment.
0: Està molt preparat. O sigui, vaig anar a una estació de servei, no diré la marca, però vaig a una estació de servei i dic, home, una càrrega ràpida, dic, menys mal, perquè, o sigui, s'estava acabant, estava perdut per l'Empordà, i connecto i em posa temps de càrrega 5 hores.
7: Dic, què?
0: Dic, està molt bé. Dic, què fas? Mentre que haig de fer, buidar tota la màquina de que dispensa menjar.
7: Ostres!
0: Total, que al final vaig dir, no, me'n vaig anar a les afores de l'escala.
1: I anaves en xancletes.
0: No.
1: És que estic intentant lligar el tema.
0: Vam connectar el cotxe i em va dir 3 hores.
1: Ah, mira, encara.
0: I anàvem amb un amic, estàvem a casa seva, i diu, que posem a carregar i anem a casa, que són 10 minuts. 40 minuts caminant a 60 graus a l'ombra.
7: Què dius?
0: Amb xancletes, que estaven, donava la sensació amb l'asfalt. L'asfalt estava a 60 graus.
1: Home, tu diràs.
0: Donava la sensació que s'hagués de desfer...
1: La xancleta.
0: La xancleta i, per defecte, tot el que venia amunt. El peu, les cames...
7: Mare meva.
0: No, un drama. En fi, que si aneu en xancletes, aneu-hi, però de forma moderada. Ja ho diuen els experts. Especialment per anar a la platja... o la piscina, un ús ocasional. Vinga, un quart i un minut d'avui del matí. Sort que hem viscut molt a la vida nosaltres, eh? Perquè si no aquest programa duraria la meitat.
7: Imagina't.
0: En fi, avui el calendari es porta una barreja ben curiosa, salut, emergències i una reivindicació que cada estiu ens toca de ben a prop a veure què ens depara aquest dimecres 8 de juliol. Avui és el Dia Mundial de... Ho pateix molta gent i de quina manera, sobretot a la primavera. Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Comencem parlant d'al·lèrgia. Segons l'Organització Mundial de l'Al·lèrgia, prop d'un 30% de la població mundial en pateix alguna i els experts alerten que la xifra continua augmentant. El canvi climàtic també hi té molt a veure. Els períodes de pol·len són cada vegada més llargs i intensos. Per tant, des d'aquí, solidaritat amb la gent de l'al·lèrgia, aquells ulls plorosos. Jo tinc al·lèrgia a alguna cosa als matins. Quan arribo...
7: És veritat que aquí a la ràdio t'agafen uns esternuts.
0: Però a les redaccions m'ha passat sempre, eh?
7: És curiós. Sí, algú hi haurà a l'aire.
1: És veritat que estornudes. Aquí és arribar i estornuda.
0: No, arribo, estornudo, em ploren els ulls. Em ploren els ulls també d'emoció quan us veig.
7: Home, no és per menys.
1: No, exacte, no, ja hi comptava més.
7: També et dic una
0: calla, cosa. Calla, que l'al·lèrgia tampoc estigui relacionada
1: amb això. Que no sigui l'al·lèrgia de venir aquí a veure'ns a nosaltres.
0: No. Segur que no.
7: Que no entenc aquests senyors que fan, que marquen els dies al calendari. Home, fotre un 8 de juliol el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. I han patinat moltíssim, no?
0: La carteta
7: els hi enviaré de dir, escolta, el 8 de juliol has de posar les al·lèrgies. Posa-ho a la primavera, home,
0: també
7: que la
0: veritat,
7: gent, que la gent celebri el dia.
1: Tota la raó. Igual
0: no estava agafada.
7: Igual no és el dia, també.
0: Exacte, igual no és el dia. Avui també és el Dia Internacional dels Paramèdics. Avui és d'aquells dies que toca donar les gràcies als professionals que sovint són els primers a arribar quan hi ha una emergència. Els paramèdics estabilitzen el pacient abans d'arribar a l'hospital i en moltes situacions els primers minuts poden marcar la diferència entre la vida i la mort. I avui també és el Dia Mundial de la Salut de la Pell. Aquesta cançó, Gorka, ja la pots guardar per quan acabem la temporada. És la cançó que cada any...
7: Ho vas dir, sí, senyor.
0: ...posa un final de la temporada. Però la versió original, eh? I que comença més lenta. És a dir, el programa, aquest any, farem l'estop de l'any i després ens reservarem 3 minuts...
7: Que bé!
0: ...per posar la cançó final. I mentre està sonant això, és quan allò ens abracem, ens congratulem de la temporada que hem fet i sortim de l'estudi dient això ja s'ha acabat i tanquem la porta...
7: A veure si al final no voldré que s'acabi.
0: Home...
7: En compte els dies que queden per acabar...
0: Mira, et dic una cosa.
7: Què?
0: Pel cansament i l'acumulació d'esgotament voldràs que s'acabi. Però també et dic una cosa. No acabaran les vacances, que voldràs que comenci, eh?
7: M'ho penso.
0: O sigui, no en tinguis cap dubte. Bé, acabem recordant que la pell és l'òrgan més gran del nostre cos. En un adult pot arribar a ocupar gairebé 2 metres quadrats i pesar uns 4 quilos. Quina agonia. A l'estiu, aquí els dermatòlegs insisteixen cada any en el mateix missatge. Crema solar, evitar les hores centrals de dia i vigilar qualsevol canvi en les pigues. Sobretot, està bé que fem revisions, està bé, s'han de fer revisions, però sobretot reforcem també el servei de dermatologia tant de centres privats com dels públics.
7: Totalment d'acord.
0: Demanar totalment hora al dermatòleg és un drama.
7: Sí,
0: i el que no podem estar és tota la vida aquí omplint-nos la boca de hem de ser previsors, hem de ser... Sí, sí, però vull dir que per ser previsors hem de tenir els serveis per poder-ho ser. I aquesta, en aquest cas és dificultós.
1: Sí, sí, sí, que si vols...
0: tenir una... Però ja ho dic, tant servei privat com públic.
1: Igual, si vols fer-te una revisió, per exemple, al mes de juny, has de demanar hora mínim al febrer.
0: Exacte, exacte. Doncs mira, demanem l'abans, però si es pot reforçar d'alguna manera, doncs benvingut que sigui. 1:45

0: Avui tenim aniversaris amb fills de llegendes de Hollywood, un actor que ens va fer plorar durant anys, una estrella de cinema que no passa mai de moda i una de les grans veus de la nova generació. Avui hi ha molt cognom il·lustre, però també molta gent que ha demostrat que més enllà del cognom té talent de sobres.
1: Doncs sí, el primer exemple és aquesta noia.
0: Que en fa 28.
1: Que en fa 28, estem parlant de la filla de Will Smith, Jaden Smith. I am just an icon living. Ser fill d'algú com Will Smith no és precisament fàcil, imagino, però aquest nano ha intentat construir el seu propi camí. El vam conèixer de ben petitet en busca de, en busca de la felicitat. Recordeu la pel·lícula?
2: Ostres, no, aquesta no l'he vist jo.
1: Montse, l'has de veure, preciosa, preciosa. I la va protagonitzar justament al costat del seu pare. Després va protagonitzar també Karate Kid amb Jackie Chan i, a més de la interpretació, ha desenvolupat una carrera musical, s'ha convertit en una icona de la moda i de l'activisme mediambiental. Amb projectes relacionats perdoneu, amb l'accés a l'aigua potable. Aquesta cançó que sona, Icon, és seva, d'aquest nen, del fill de Will Smith. Like you. Go grills and you dance like Michael.
0: No eyes, misfits, no typos. Look, wait. Home, la polivalència del pare ha fet també que el fill hagi...
1: Imagina't, no se li resisteix res.
0: Hagi agradat alguna cosa. Home, el pare també va cantar, eh? Va
1: cantar. Sí, recordo.
0: I també, llàstima Will Smith, que al final queda la imatge...
2: És que aquella imatge ha embrutat la seva reputació d'una manera que... És una pena, la veritat.
0: A la cerimònia dels Oscars.
2: De tota manera, té una altra filla que també té un talent cantant impressionant. Willow, em sembla que es diu, Willow Smith.
0: I avui en fa 68...
1: Kevin Bacon. Not gotta cut loose, cut loose. És impossible no relacionar amb aquest actor, Kevin Bacon, amb Footloose, la pel·lícula que el va convertir en una estrella mundial, però la seva trajectòria va molt més enllà, eh? Recordeu alguna pel·li que us hagi vingut al cap amb Kevin Bacon?
2: Moltíssimes.
0: Apollo 13, JFK,
1: per exemple.
0: Mystic River, Slippers.
1: Per exemple. A més, gràcies al famós joc dels 6 graus de Kevin Bacon, el seu nom ha acabat formant part de la cultura popular.
0: I avui en fa 28.
1: Maya Hawke. Aquesta noia va enamorar el públic amb el personatge de Robin a Stranger Things, que és aquesta sèrie de la que la gent en parle molt i nosaltres tres no en tenim ni idea perquè no l'hem vist.
2: Jo sí l'he vist,
1: Sí?
2: Una temporada només. Dues.
0: També.
1: El cas és que jo no sabia que aquesta noia...
0: És la filla d'Uma Thurman.
1: Jo no ho sabia, tu ho sabies?
0: O has llegit?
1: Pues no sabia que era la filla d'Uma Thurman i Ethan Hawke. El cas és que també ha participat en altres pel·lícules, com era Ser una vez en Hollywood i Del revés 2, on posa, precisament, veu a Ansiedad en la seva versió original. Paral·lelament, també...
0: També és cantant, aquesta noia.
1: Exacte, també està desenvolupant una interessant carrera musical com a cantautora, Abadó. Sí, justament.
0: I avui fa 33 anys...
1: A Tamara News. Us en recordeu de la banda aquesta, de la girl band aquesta espanyola que és de Jesuit California? Doncs sí. Ella era una de les noies. És veritat que el seu nom no és tan conegut com el de les seves companyes, però va ser una banda que ho va petar a l'última dècada. Va incorporar-se al grup el 2016 i va participar en diversos discos de la banda, aconseguint diversos discos d'or i de platí. I després de l'aturada del grup ha continuat vinculada a la música, al teatre musical, interpretant papers protagonistes i impulsant la seva carrera en solitari. Molt i ja bé. Estaria, la gent que compleix anys en el dia d'avui, felicitats queden.
0: Doncs felicitats queden totes i tots en el dia del seu aniversari, 8 de juliol del 2026.

0: Vinga, va, anem a la Info Plus. Avui tenim notícies moltes i molt interessants. Per exemple, aquesta és la dieta d'Erling Haaland per mantenir-se en forma. O sigui, no se senta i es menja, esmorza un suc de taronja amb un entrepanet i al migdia un plat de verdura i al vespre una mica de peix. No, no. Quan s'hi posa, s'hi posa.
1: Doncs sí, la seva dieta, atenció, es basa principalment en menjar real i poc processat, justament el que recomanen els experts, eh? I té la seva dieta una gran presència de proteïnes i aliments d'alta qualitat, com per exemple el davanter noruec aposta per la carn, el peix, els ous i vísceres, especialment el fetge i el cor. Atenció! Que són rics en nutrients com el ferro, les vitamines i els minerals, eh? També incorpora fonts naturals d'energia com la mel, per exemple, i prioritza productes frescos per sobre dels processats, com dèiem. Un dels aspectes que més ha cridat l'atenció és la seva gran ingesta de carn.
0: Veu que menja carn, aquest home?
1: Però com si no hi hagués un endemà, eh?
0: Tu has vist Haaland per alimentar aquest tros d'home? Vull dir,
1: imagina't.
0: Aquest es fot una vaca al dia,
1: eh? Sencera. Ha explicat que intenta conèixer l'origen dels aliments que consumeix i que prefereix productes locals i de qualitat, amb la qual cosa això està perfecte. Aquesta alimentació va acompanyada també, no és només tot el bon menjar, sinó altres hàbits, com controlar el descans, cuidar la recuperació i mantenir també la seva rutina molt estricta. Eh? Tot plegat forma part d'una preparació pensada per conservar aquesta potència física, la velocitat que té i la capacitat de competir al màxim nivell.
0: Un dels homes que és dels protagonistes d'aquest Mundial al capdavant de la selecció noruega. I atenció perquè Buenafuente fa un pas al costat del Tenorio per prioritzar la seva salut mental.
2: Doncs sí, Andreu Buenafuente ha decidit abandonar el paper protagonista del Tenorio després de patir un nou episodi d'esgotament per estrès laboral. El comunicador ha reduït els seus compromisos professionals per recuperar l'equilibri i mantenir només alguns projectes més assumibles. El seu lloc l'ocuparà David Olivares, que compartirà escenari amb Sílvia Abril en la nova temporada del muntatge. Buenafuente posa així per davant el seu benestar després d'uns anys d'una intensa activitat professional.
0: Bé, i atenció perquè hem conegut a Optimus. Sabeu qui és Optimus?
1: No.
0: El robot humanoide d'Elon Musk que vol portar la intel·ligència artificial al món real. Les imatges fan fredar. És a dir, es veu l'Optimus com porta unes maletes, està ajudant a una persona a posar les maletes a dins del cotxe. La manera, la gesticulació, tot tal com ho fa, és 100% humà. O sigui, fa angúnia,
1: fa Doncs sí, Elon Musk continua apostant per un futur amb robots capaços d'ajudar en les tasques quotidianes a través d'Optimus. És un humanoide, com deies, Badó, dissenyat per combinar la robòtica avançada i la intel·ligència artificial. En les últimes demostracions, el robot ha mostrat capacitats com ara caminar de manera autònoma molt semblant a la humana, manipular objectes amb les mans, realitzar accions com servir aliments o transportar objectes amb l'objectiu d'arribar algun dia a fer també feines domèstiques i industrials. Musk defensa que Optimus podria convertir-se en una eina revolucionària, un assistent capaç d'ajudar persones a casa, en empreses o en entorns també perillosos. I el projecte, però, encara afronta reptes tècnics. Aconseguir, per exemple, moviments completament autònoms, que això encara no ho fa, una manipulació

0: estacionats d'Air India que van haver de quedar fora de servei per revisar els desperfectes. Les imatges mostren com escales i altres elements mòbils del personal de terra es desplacen sense control per la força del vent mentre els treballadors intenten evitar que impactin contra les aeronaus. No hi va haver ferits, però l'incident ha obert una investigació sobre la preparació de l'aeroport davant episodis meteorològics sobtats.
1: Si teniu l'oportunitat de veure-les, són les imatges que colpeixen, eh? Són dures. I colpeixen, vaja, en el sentit literal. Arribem a 8:15 del matí. Anem-li a posar música. I recuperem una d'aquelles que en el temps es converteix en una autèntica clàssica.
2: I tant que sí. Va ser una de les cançons més escoltades de l'any passat. De fet, la cançó més escoltada de l'any passat, del 2025, a Spotify, és un duet, la companyia perfecta entre Lady Gaga i Bruno Mars, que ens van conquerir amb aquesta Die With A Smile.

0: respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
4: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
6: Com sempre, salut i per dir.
7: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy, i jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
0: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
12: Nena, nena, nena, nena.
1: Bon dia i bona sort, amb Bedó Lladó.

0: Hem arribat a 2:05 de 8 del matí. És 8 de juliol del 2026. Va, avui l'Ares vol dedicar uns minuts per parlar d'un col·lectiu que durant molts anys ha representat amb orgull els solters i les solteres. Perquè tots hem sentit alguna vegada allò de l'estiu és època de l'amor, però això... és veritat, o és una pel·lícula que ens hem muntat entre les postes de sol i els mojitos i les cançons de platja. Avui l'Ares ve a desmuntar un mite o donar esperança a la gent. Bé, esperança a la gent que la vol, que la busca, m'entens o no?
1: Hi ha gent que viu enamorada dels amors d'estiu, Badó. I us prometo que demà li dedicarem el mateix temps o més a les parelles, eh? El que passa durant, amb les parelles durant l'estiu, durant les vacances, que tenen molts problemes. Després, de fet, després de l'estiu ja sabeu que és un dels moments de l'any en què més relacions es trenquen, eh? Però avui no, avui jo em dirigir... Sí, demà et porto l'estudi. Avui jo vull dirigir-me amb aquells que heu arribat a l'estiu solters. Jo he estat aquesta persona durant molts estius. Clar, tu arribes al juliol i dius, va, que aquest any sí, aquest estiu coneixerem algú. Entenc la il·lusió que teniu, però escolta, no hi ha una terrassa de repent o un festival o un viatge que pugui canviar la vida, on coneguis l'amor de la teva vida. Això té alguna base científica, és la pregunta, o és una pel·lícula que ens hem muntat al cap?

0: agafem el concepte de la secció des de la solteria.
1: Exacte.
0: Les solteres o els solters que estan buscant parella.
1: Que busquen parella, que arriben a l'estiu sense parella i que de sobte creuen, volen creure que trobaran l'amor de la seva vida aquest estiu.
0: D'entrada, haurien de treure la paraula buscar.
1: Bueno, hi ha gent que busca i troba.
0: No.
1: L'amor te troba, tu vols dir, no? Tots els solters que diuen...
0: Jo crec que quan busques no trobes. A la que dius, mira, va, prou, ja, fins aquí.
1: Lei de Murphy, no?
0: Totalment. I després és quan la torrada cau del dret.
1: Exacte, i a més hi ha una sorpresa, o no, per tu, i és que hi ha uns investigadors de la Universitat de Gant, a Bèlgica, que expliquen que no existeix cap evidència científica que demostri que les persones ens enamorem més ràpid a l'estiu. Jo era de les que pensava que sí, perquè arriba l'estiu i dius, escolta, tot fa que estiguis doncs, més predisposat. Expliquen que és absolutament normal que ens ho sembli, perquè pel que dèiem, tenim més temps lliure, fem més vida social, viatgem més, coneixem més gent, surts de la rutina i et creus que l'amor està aquí, a tocar. Doncs no, no és que Cupido treballi més al juliol, és que nosaltres li donem més oportunitats per fer-ho. I seguim amb una altra enquesta europea que he trobat amb una dada que m'ha sorprès molt. Diu, és una enquesta elaborada per Opinió, que diu que una de cada quatre persones assegura que s'ha enamorat durant unes vacances. Una de cada quatre, a mi em semblen poques.
2: Tampoc són tantes, és el que m'agrada dir, no? Una de cada quatre?
1: No, jo crec que no és molt, jo pensava que més, la gent està com més... El cas és que gairebé una de quatre d'aquestes persones assegura que aquell romans va acabar sent l'amor de la seva vida. Aquí això ja s'assembla més a mi.
2: Home.
1: És a dir, hi ha gent que ha anat de vacances buscant un mojito, nois, i ha tornat amb una hipoteca compartida.
3: Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar.
0: Ja heu enamorat a l'estiu vosaltres? Heu tingut enamorament d'estiu?
2: Home, potser de quan era adolescent, sí.
0: Sí?
2: Sí, adolescent, sí. Però és veritat que la vida adulta, pues, a mi és veritat que porto molts anys en parella, no? Però no sé, sembla com tot molt més efímer, no? No sé si l'amor sí. De la teva vida, no, o l'amor d'una relació molt estable encaixa, no?, amb enamorar-se a l'estiu.
1: Jo és el que trobo a faltar, o sigui, un cop vius la vida adulta, és tot més trist.
0: Sí.
1: Sí, jo recordo, sent adolescent, mira el Gorka com me mire, o sigui, d'enamorar-te de que...
0: Perdona, és que el Gorka està més adolescent.
1: Ja, també és veritat, també és veritat.
0: No, està més a prop de l'adolescència que de la...
1: No és el millor exemple, però és que recordo aquells estius amb els meus amics, les meves amigues, la meva germana, de dir, és que m'he enamorat tant, que fa mal, que dius, és que em casaré amb aquesta persona. Després queda allà, amb un amor d'estiu.
0: Nosaltres estiuejàvem un poble a l'interior del Maresme, i hi havia una casa de colònies que hi anaven gent, i després les noies de la casa de colònies baixaven al poble i ens coneixíem, i després hi havia, deien, a tu t'agrada això, i eren nòvios perquè a tu t'agradava, saps? I després, clar, allò durava una setmana.
1: Clar.
0: I una setmana de que només ens miràvem i com a molt, anàvem a menjar un gelat junts. I era un amor d'aquells que ens rebentava l'estiu.
1: Que fort, és que és literal.
0: I el fort és que normalment eren gent que venien de Barcelona. Clar, per nosaltres Barcelona era anar a Manhattan. Era la ciutat impossible d'arribar-hi.
1: Tal qual. Doncs he de dir-vos que encara tinc una altra dada referent al que estem parlant, i és que segons una enquesta de TripAdvisor, el 93% dels amors d'estiu no sobreviuen a la tornada de vacances. O sigui, que la majoria d'aquells que ens escrivim quan arribem, no t'escrius mai, ja. Se queda allà, en un vist, que encara deu estar esperant resposta. Clar, perquè és que no tots els amors d'estiu són iguals. Jo crec que hi ha diferents espècies d'amor d'estiu. I jo el que he fet és que us els he classificat en funció del que he viscut en primera persona. Això no forma part de cap estudi, però, bueno, com els estudis que porto són bastant absurds, dic, pues deixa'm fer la meva classificació per si la gent se troba en aquest moment de la seva vida que se'n recordi de mi.
0: Jo crec que tindré un amor d'estiu, eh?
1: Sí?
0: Sí. Doncs
1: pues pots tenir diferents, eh?
0: Passa que tinc... Divendres entreu en els dos queixals del seny.
1: Bueno.
0: Que, no sé
1: bueno.
0: Si...
1: Bueno.
0: Que...
1: Trobar l'amor el divendres ho tens complicat.
0: Sí.
1: No. Trobar l'amor...
0: També està bé que em coneixin amb el cara inflada, que després sorprengui el cap de la setmana.
1: No és el dia.
2: Mai se sap.
1: Però jo us dic així ràpidament, vale? Us faig una bateria de... els amors que es podeu trobar aquest estiu. Hi ha l'amor de festival, per exemple. L'amor de festival, un clàssic, és aquella persona amb qui cantes totes les cançons, te les saps totes, us prometeu que us veieu després i no us torneu a trobar mai més. També un clàssic dels festivals. Tenim l'amor de càmping, és un amor que m'encanta. Comença deixant-te un martell per acabar la tenda i acabeu discutint perquè algú ha deixat la nevera oberta. Aquest amor és fantàstic, meravellós. Un amor de càmping potser sobreviu, eh? L'amor de xiringuito, aquest és fantàstic també. Dues miradetes, tres mojitos, una posta de sol i, escolta, al setembre descobreixes que viu a 1000 quilòmetres de tu.
0: És que, mira, és que aquí aquesta és la gran diferència entre les apps de cites i aquests amors que te'ls trobes perquè de forma orgànica esteu compartint la mateixa sensació en el mateix moment.
1: El mateix espai.
0: I el mateix espai.
1: Exacte.
0: I això ja vol dir una cosa.
1: Això s'ha perdut. No, això ja és molt més que el que fan a les aplicacions.
0: Moltíssim
1: de cites,
0: més.
1: Evidentment.
0: Moltíssim més. On vas a parar?
1: Un altre tipus d'amor, l'amor de poble, nois. A mi m'encanta aquest clàssic. Durant 15 dies sou inseparables, ho feu tots junts. Però arriba setembre i no us torneu a veure fins a la festa major de l'any següent. L'amor d'hotel, això també passa. Us creueu cada matí al bufet de l'esmorzar. No sabeu ni el nom de l'altre, però ja us heu imaginat com serien els vostres fills,
0: no,
1: eh?
0: No, i t'imagines com són els teus, que vas amb la teva dona i els quatre fills.
1: Això també passa, un altre clàssic. L'amor de piscina comença perquè et demana crema solar i, escolta, s'acaba quan descobreixes que posa música amb un altaveu Bluetooth a tot volum.
2: Ai.
1: I després, per acabar, hi ha l'amor que jo he definit com l'amor del supermercat de l'apartament, eh? Aquella persona que te trobes cada matí davant de comprar el pa i el tercer dia ja no saps si has baixat a comprar croissants o si esperes trobar-te-la.
3: Al partir, un beso y una flor.
0: Perdona, tu has viscut totes aquestes experiències?
1: Totes, totes de la primera a la última. Si te les he classificat així, és perquè les he viscudes totes així. I visca la vida, visca la vida. No, no, no podria viure sense cap d'aquests amors. Ja, per tant, si esteu solters aquest estiu, no us obsessioneu. La ciència diu que no ens enamorarem més a l'estiu, però, escolta, viurem més, eh? Sortirem més, coneixerem més gent i, per tant, tenim més oportunitats que aparegui algú i, si apareix, doncs gaudir-ho.
0: Amb tot plegat, amb l'amor, hem arribat a 3:15 del matí. Anem a unes dades que us deixaran atònits.
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Va, la primera. Cada any es produeixen al món més de 2.000 milions de tones de residus.
2: Oh. Una barbaritat, per favor.
0: Et semblen pocs, eh?
2: Això te l'ha dit encara, eh? En fi, és igual.
0: Mireu aquesta.
2: És un desastre.
0: Cada minut els oceans reben l'equivalent a un camió d'escombraries de ple de plàstic. Ostres. Cada minut. I es calcula que cada any hi arriben més de 8.000 milions de tones de residus de plàstic. I aquesta dada la vas tenir que mirar i contrastar 5 vegades, perquè és que no donava crèdit. Al desert del Sàhara... Heu estat al desert del Sàhara?
2: No.
0: El desert del Sàhara té una superfície de 9 milions de quilòmetres quadrats, una extensió similar al de tot el territori dels Estats Units.
2: No ho hagués dit mai, eh?
1: Quina bestiesa, no?
0: No, és que ho vaig veure i dic, en sèrio? Ho vaig tornar a mirar i vaig dir, en sèrio? Ho vaig tornar a mirar. Als Estats Units és una mica més, però vull dir que tampoc gaire més, eh?
2: Sí que estan, eh?
0: Els dos estan entre els 9 milions. El desert del Sàhara són 9 milions 200 i escaig, o 300 i escaig, i als Estats Units 9 milions i potser 700 o 800. Però en qualsevol cas, allà estan els dos, eh? Vinga, va, 3:15 de 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Les altes temperatures dels últims dies han fet que la demanda d'aires acondicionats hagi pujat per sobre del que el sector tenia previst. Malgrat que cada any hi ha un repunt de demanda, en aquest moment ens trobem que hi ha poc estoc d'aires condicionats i el temps d'espera per la instal·lació és de 2 setmanes.
1: Mira, ja amb la primera onada de calor que vam tenir aquest any, a finals de juny, moltes persones van entrar en pànic i van córrer de seguida a comprar un aire condicionat, ja fos portàtil o tradicional, i també ventiladors, eh? Però què va passar? Que encara no havíem arribat al juliol i els magatzems pràcticament ja estaven buits d'aquests aparells degut a aquesta alta demanda de finals del mes de juny. Tot i que el sector va fer una previsió molt superior a l'any passat. I estem així i som a dia 8 de juliol.
0: Perdona. És el primer, el nou punt de calor, però em sembla que n'hi haurà un altre de punt de calor, eh?
1: Sembla que sí.
0: Per tant, el repunt, vull dir que si us dediqueu a la venda d'aires acondicionats, esteu d'enhorabona, perquè n'hi haurà un altre.
1: Mira, ho explica l'Albert Martínez, que és l'encarregat de la botiga d'electrodomèstics Electronorma, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Fa uns dies teníem tot ple d'aires acondicionats portàtils. Vam fer una previsió més alta que l'any passat. Aquest any el calor ha superat totes les expectatives, s'ha avançat moltíssim i les unitats que teníem pensades per la primera meitat, diguéssim, de l'estiu, s'ha desbordat tot i s'han venut totes les unitats.
1: S'han venut totes les unitats, eh? L'Albert Martínez, digues.
3: Soc l'única que s'ha quedat sense, també et dic. No tinc aire al nou pis i he intentat comprar-ne i al final aquest dissabte em muntaran els ventiladors, que no sé si en parlaràs d'ells, els ventiladors a dalt.
0: Tothom m'ha dit que és una meravella.
3: I sobretot per mi, que acostumo a maleir els aires acondicionats perquè m'agrada fer molt fred, m'han dit que la millor opció és aquesta. No sé si esteu d'acord.
0: A mi també m'ha molt bé la calor, sí. Jo poso una estona i estic trucant un ventilador... Aquell airet i va regenerar l'aire.
1: Pots deixar-lo tota la nit i no és tan perjudicial per les vies respiratòries com els aires acondicionats.
0: Però no treu la humitat.
1: Clar, el que fa és moure l'aire, clar. L'Albert Martínez diu que els proveïdors Ares triguen a reposar les unitats i les botigues poden estar entre 15 o 20 dies sense poder donar servei. Per tant, aquesta alta demanda també fa que els instal·ladors dels aires triguin més del que és habitual a muntar aquests aparells. En aquest cas, l'estoc dels aires condicionats és millor que no pas els dels portàtils, aquells que els vas movent.
0: Els pingüins, que diuen.
1: Els pingüins, correcte. Però què passa? Doncs que els instal·ladors tenen l'agenda plena.
2: S'ha disparat una mica les dades d'instal·lació i això que comptem amb una empresa que treballa amb 10 equips i encara i així estem passant ja del 20 de juliol per fer les instal·lacions. Això estem parlant de 15 dies vista.
1: 20 de juliol, clar, ara hi ha una mica més. Clar, quan la gent ja porta unes quantes nits seguides sense poder dormir...
0: És que les nits són molt tòrrides, fa molta calor, eh?
1: Corres cap a la botiga i això fa que encara que hi hagi prou instal·ladors, doncs el temps d'espera es dispari, com ens diu l'Albert Martínez.
2: Instal·ladors en n'hi ha. El problema és que la demanda és molt més gran que els professionals que hi ha. Al final, un professional et pot muntar ben fet 2 màquines al dia. Però si en un dia vens 5-6 màquines, per cada dia que estàs treballant a botiga, t'estàs carregant de 3 dies d'instal·lació. Llavors, instal·ladors n'hi ha. El problema és que ve tothom a la mateixa hora. El millor és ser previsiu i vindre abans del juny.
0: Home, es deia, fa dies ja es parlava d'aquesta onada de calor, eh? Però clar, és que hi ha molta gent que espera... També va de l'economia, eh? És a dir, hi ha anys que no pots fer, l'any que ve ja ho farem.
1: Exacte.
0: I al final, doncs, algú s'està d'algunes coses i prioritza l'aire condicionat, sobretot aquests dies que fa tanta calor.
1: Exacte, sobretot quan no pots dormir, eh? Quan les nits ja les passes malament, la gent ja diu, mira, m'és igual,
0: fins aquí.
1: Em rasco la butxaca, fins aquí hem arribat. Però què diuen els instal·ladors? Perquè, clar, des de les botigues diuen que no hi ha prou instal·ladors. Doncs els instal·ladors diuen que sí, Perdona, des de les botigues diuen que no falten professionals, que hi ha prou instal·ladors. Però els instal·ladors
3: és producte, llavors.
1: Diuen que sí falten professionals, que el temps d'espera...
0: O sigui, perdona, el problema no és l'estoc d'aire, sinó també els instal·ladors.
1: És una mica de tot. El problema és l'estoc, que la gent corre en massa a buscar-ho i l'estoc, evidentment, s'acaba. Des de les botigues diuen que hi ha prou instal·ladors, però el gremi d'instal·ladors diu que sí falten professionals, que sí que l'estoc no n'hi ha gaire, però que també falten instal·ladors. I el temps d'espera també es deu en part a aquest motiu. I això ho explica, molt ben explicat, l'Eric Martí Bonet, que és el president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya.
4: Aquest any s'han ajuntat diversos factors. El primer és que ha començat la calor al juny. comptes del juliol i, per tant, s'ha avançat tot. I això s'hi suma al fet de que la manca de professionals del sector fa que sigui complicat trobar una empresa instal·ladora que en plena campanya pugui venir a muntar un aire condicionat a casa.
1: Clar, el problema és que no és només l'instal·lació de l'aire condicionat
3: és que
1: nou.
3: Té a veure amb més coses, clar.
1: És el manteniment,
3: clar,
1: també.
3: Clar,
1: hi ha
3: clar,
1: gent
3: clar,
1: que té
3: clar.
1: Els aires instal·lats que s'espatllen, que necessiten un manteniment, i és que cada cop hi ha més aparells a les cases. També l'Eric Martí diu que l'augment d'aquest de vendes en els últims 4 anys s'ha multiplicat d'una manera, ja veureu la dada, perquè sorprèn, eh?
4: L'increment de vendes d'aires acondicionats ha pujat un 56% en els últims 4 anys. Això vol dir que, per una banda, hi ha la reposició d'aires, com dius, aires que ja tenen anys i que ara s'estan canviant, més tots els que s'estan muntant nous. Perquè el tema de la climatització ara ja no és solament un tema de confort, que també comença a ser un tema de salut.
1: Un tema de salut. Ja no és només un tema de benestar, de confort, d'estar una mica millor. No, ara ja, amb aquestes calorades, es converteix en un tema de salut. I, com deia, un 56% és molt en 4
3: és
1: anys, no?
3: És moltíssim.
1: Sobretot, això, un tema de salut, si es tracta de persones vulnerables, i això sembla que serà una tendència a l'alça, eh? Diuen que el 2050 caldran 107.000 nous instal·ladors a Catalunya. Per tant, un sector que va creixent i que, sens dubte, té futur. Per tant, joves, si no sabeu a què dedicar-vos, voleu una feina en futur...
0: I aquí que parlem de la intel·ligència artificial, que ens traurà molta feina, doncs
1: en
0: aquí
1: cas,
0: demanda, perquè això ja t'ho dic jo, que un robot no ho fa.
1: No ho farà.
0: Un
1: clar
0: robot
1: no
0: ho fa.
1: No.
0: Vinga, 7 minuts i en punt arribarem a les 8 del matí. Aquesta nova matina a repassar la premsa escrita que trobareu quan arribeu al quiosc. Comencem amb la Vanguardia.
1: Que avui titula un esvoranc per les obres del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona. El periòdico diu que Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc les urbanitzacions. A El País llegim Le Pen serà candidata malgrat la condemna per corrupció. El Mundo avui destaca Trump escardarà l'OTAN amb atacs a Dinamarca i a la Unió Europea. El diari Ara avui titula un esvoranc per les obres de la L9 obliga a desallotjar 93 pisos. El diari ABC avui titula els contactes de Leire Díez amb els alts càrrecs obren la via per imputar el PSOE i per últim la Razón avui diu la Moncloa activa el pla per la condemna de David Sánchez.
0: Pel que fa a la premsa esportiva,
1: el diari Esport titula un altre miracle de Messi.
0: I Mundo Deportivo,
1: faraó Messi.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Anem a la pregunta del dia. D'aquí a 6 minuts molt contats. Arribem en punt a les 8 del matí. Diana Schengen, bon dia, bona hora.
5: Bon dia.
0: I bona sort, com
5: bon
0: estàs?
5: Bon dia i bona sort, molt bé, de dimecres.
0: Escolta'm, ahir vaig veure una cosa teva a les xarxes que em va agradar molt.
5: A veure.
0: Perquè va ser amb fotografies la teva, una mica la cronologia...
5: Sí, del meu xunisme dels 2000.
0: Exacte, de com et vesties...
5: Home,
0: com...
5: és que els 2000 van fer molt mal, eh?
0: Els 2000 van fer molt,
1: molt mal.
0: I si et dic els 90 ja et dic...
5: Ja.
0: Va fer mal, però mal de veritat, eh?
3: Visca les xonis, visca.
0: Benvinguda.
5: Gràcies.
0: Iba Sus, bon dia, bona sort.
6: Què tal, bon dia, com estem?
0: A tu va fer mal els dos...
6: A mi em va fer mal l'any 74, que és com a néixer. O sigui, a partir d'allà, tot ja va ser... Què tenia? Diu, un niño o una niña? Diu, una soltera. Avui és el meu dia, el dia del solter. I t'he de dir una cosa, estic d'acord amb tu, l'amor no es busca. L'amor no es busca.
0: No.
6: Perquè quan busques, sí trobes. Merdes, això és el que trobes.
0: Sí, senyora.
6: Això és el que trobes.
5: És la millor conclusió,
6: me penso. Aquella gent amb aquelles parelles, dius, però en quin moment, dius, en moments de desesperació, en moments de desesperació trobes parelles de merda, em perdó, eh?
0: No,
6: i quan no,
0: no
6: busques, doncs quan la gent arriba a la teva vida, homes, dones, sí, sí, sí. Persones, no. És com els gossos, dius, no. Per què tens gos? Pues perquè el vaig veure abandonat i jo
0: què
6: sé.
0: Que sí, que sí, que ha de ser orgànic.
6: Totalment.
0: Perquè si no és aquell moment que arriba... Que
6: per necessitat no pots tenir parella.
0: Sí, senyora, que reps no aquell missatge que diu, et sembla que no, que això no va enlloc, no sé què, i dius, doncs... Doncs mira!
6: Mira'm!
0: Doncs mira.
6: Quan et fan aquella pregunta de tu i jo què som, dius, si ens hem de preguntar això ja...
0: Malament. Va, anem a la pregunta del dia. Quin animal pot aixecar fins a 50 vegades el seu propi pes?
5: Com bé.
0: L'abella, la formiga o l'escarbat? Montse.
1: La formiga.
0: Formiga.
6: La formiga tota la vida.
0: La formiga.
6: Sempre ho diuen, la formiga.
0: La formiga. Doncs de seguida la resposta, poc a dir, eh?
6: Quins nervis.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: És 8 de juliol del 2026, el dia que ens llevem sabem que l'incendi de Sant Manat continua actiu i ja ha cremat 160 hectàrees.
1: El foc encara no està estabilitzat i els equips d'emergència alerten que aquest dimecres podria ser una jornada especialment complicada quan augmenti el vent de marinada. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades i es manté la restricció per unes 300 persones al Farell i Sant Sebastià de Montmajor de les 7.000 inicials.
0: La resta d'incendis evolucionen millor.
1: L'incendi al massís de les Gavarres, que crema des de divendres, s'ha quedat controlat després de 5 dies intensos de treball. El foc de la Noia està estabilitzat, així com els de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, després d'evitar que les flames entressin en una gran massa forestal. La situació de risc, però, continua sent extrema. Protecció Civil ha ampliat les restriccions per prevenir nous incendis i el nivell màxim del Pla Alfa s'ha activat en 188 municipis de 24 comarques. També es restringeix a partir d'avui l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que se suma d'aquesta manera a altres 6 espais naturals ja tancats per l'alt perill d'incendi.
0: I els veïns de 93 habitatges han passat la nit fora per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona.
1: El forat que ha afectat 8 finques ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet i és molt a prop de la tuneladora que per fora el túnel de la línia 9 del metro. Els afectats són aquests veïns de 93 habitatges que aquesta nit l'han hagut de passar fora de casa seva. Durant l'atenció també s'ha indicat que un dels edificis afectats pel desallotjament havia avisat fa un mes de la presència d'esquerdes. La Generalitat, però, ha determinat que algunes ja hi eren i estudia les altres per determinar si estan vinculades o no a aquesta obra de l'L9 del metro.
0: I el govern espanyol ha aprovat un sostre de despesa rècord i l'objectiu de dèficit.
1: És el primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat del 2027. Ara, però, queda el més complicat, superar el debat al Congrés, on el govern no té els suports garantits. Esquerra Republicana, Bildu i el PNB ja estan oberts, però Junts, Podem i el PP hi són crítics.
0: I atenció, perquè l'Iran ataca bases dels Estats Units al Golf Pèrsic en resposta a l'ofensiva de Washington.
1: La Guàrdia Revolucionària iraniana ha reivindicat 85 atacs contra bases nord-americanes a països del Golf Pèrsic després dels atacs dels Estats Units, que s'haurien produït també en resposta a uns atacs previs contra vaixells comercials que transitaven per l'estret d'Hormuz. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha afirmat que és crucial que els Estats Units reaccionin amb fermesa.
0: I Trump torna a carregar encara contra els aliats de l'OTAN i reclama Groenlàndia.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, va arribar ahir dimarts a Ankara per participar en la cimera anual de l'OTAN i en les seves primeres paraules a la premsa ja va deixar clar quin tarannà arriba a la reunió. Trump reitera les queixes per la falta de suport dels seus aliats en la guerra contra l'Iran i ha pres de nou la posició sobre Groenlàndia, que el va portar a enfrontar-se amb Dinamarca i amb la resta dels socis europeus.
0: Falta un minut per arribar en punt. A les 8 del matí anem pel temps. Estem immersos ja en aquesta segona onada de calor i segon repunt d'aquesta segona onada de calor.
1: Avui Catalunya viu el pic d'aquesta onada amb una jornada marcada pel domini del sol i unes temperatures excepcionalment altes a tot el territori. A l'interior i a les comarques de Ponent els termòmetres s'enfilaran fins als 40 graus o fins i tot els podran superar en alguns punts. Al litoral i al prelitoral la calor també serà intensa amb màximes pròximes als 35 graus i un ambient d'aixafogó després d'una nit tropical o fins i tot tòrrida que així ha estat en molts municipis. El Pirineu i el Prepirineu al matí serà assolellat, però a la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar algun ruixat o tempesta molt localitzada. A més, el risc d'incendi, com dèiem, continua sent molt elevat a causa d'aquesta calor extrema i de l'ambient sec que tenim aquests dies.
0: Gràcies, Montse. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndega, bon dia i bona sort.
8: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident a la C58 encara actiu a l'altura de Sabadell, que en sentit nord, doncs, a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però provoca encara un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim altres retencions amb intensitat, per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda litoral també, amb cues entre el Fòrum i la Barceloneta, a la ronda de dalt també, hi ha retencions en sentit sud, en aquest cas fins a Sarrià. Des del Llobregat, 7 quilòmetres de cues per l'A2 i la P23 des de Pallejà i Molins cap a la capital catalana i també al Vallès, amb lentitud, sobretot a la AP7 en direcció Tarragona entre Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Ferran, és que mai parlem amb tu i m'agradaria saludar-te perquè d'entrada bon dia, bona sort, com estàs?
8: Igualment, què tal, com esteu?
0: Es nota, no, la baixada del moviment a la xarxa viària després de que hagin tancat les escoles, no?
8: Doncs sí, efectivament, no va dir, el primer pas ja era quan els nens i nenes ja no anaven a escola. S'ha notat molt, molt, molt, moltíssim. I també que alguna gent, suposo, que ja agafa vacances. Això sembla que no, però també es nota bastant.
0: Molt bé, escolta'm, Ferran, gràcies per la temporada. Estem ja a les acaballes de la temporada. No hem pogut parlar amb tota la temporada, però dic, home, és que avui hem de saludar en el Ferran. Ha anat bé la temporada?
8: Doncs sí.
0: Ha anat bé? Ens hem portat bé o no?
8: I tant, sí? I tant, i tant. Superbé, superbé.
0: Molt bé, Ferran. Una forta abraçada i gràcies per la feina diària. Una forta abraçada.
8: Igualment, que vagi molt bé. Una abraçada
0: gràcies,
8: molt forta.
0: Gràcies, bon dia. Les 8 i un minut del matí.
7: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Preguntava quin animal pot aixecar fins a 50 vegades el seu propi pes, l'abella, la formiga o l'escarabat. Montse.
1: La formiga.
5: Jo he dit formiga, però ara tinc dubtes amb l'escarabat, eh? Perquè el pelotero aquest, no?
6: Ostres, l'escarabat com... pelotero es diu, no?
5: Sí, bueno, sí, no sí. Sé com es
6: peloteros
5: diu.
6: Pelotero es diu?
0: Piloter, deu ser, no?
5: Piloter, no. No sé, bueno, el que...
6: Ostres, aquí sí, no m'ha recordat, pot moure.
0: Bueno, però podem respondre...
5: Canvio resposta, escarabat.
0: L'escarabat, digues.
6: La formiga. Jo he dit la formiga, també.
0: Acabo de rebre un missatge de la Sònia, la directora d'aquesta casa, diu que va veure un escarabat que podia aixecar camions.
6: Veus?
0: No. Però no és la resposta correcta, eh? No és la resposta correcta. La resposta correcta, avui us haureu de partir el pernil.
6: Ala.
0: Ho farem en packs de 100 grams, eh?
1: Està bé, però talla't en mà, sisplau.
0: És la formiga. Per cert, ara que m'ha vingut a cap la Sònia, heu vist una de les imatges també més virals dels dos gatets a l'home que va comprar els dos gats, bueno, que va a buscar... amb una protectora d'animals, dos gats petits i que estan enganxats, abraçats, i se n'havia d'emportar un i no es poden separar, que són dos germans i els dos, però abraçats, i no es podien desenganxar. És una imatge de...
6: Diguem que se'ls queda els dos.
0: Es queda els dos. Vinga, va, hem arribat a les 8 i 3 minuts del matí.
7: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Comencem la hora del bon dia i bona sort. D'aquí una estona parlarem del Mundial. No sé si sou futboleres o no sou futboleres.
6: Sí, jo soc zero futbolera, però l'altre dia vaig veure el partit.
0: Quin partit?
6: Pues l'últim, que era tan important.
0: Home, l'últim ha sigut el de Suïssa.
6: No, l'últim et jugava a Espanya.
3: El que era tan important.
6: Sí, que em van dir, qui, si perden? I dic, pues me vaig a mirar-lo. I em vaig tirar al sofà i mira, l'he passat bé tot.
0: Que sí?
6: Sí.
3: Això sí que no ho esperava.
0: Ai.
6: Estic tan relaxada, nena, jo. L'amor de verano, així el trobo jo, tirada al sofà.
0: Ahir, per exemple, va sortir es va veure el partit d'Argentina contra Egipte.
6: Ah, no, jo, si no hi ha Espanya, per què he de mirar?
0: No,
6: Argentina-Egipte, jo.
0: És que encara que no t'agradi el futbol, el partit entre Argentina i Egipte, al minut, em sembla que era 80 o 80 i escaig, estava guanyant Egipte per 2-0. Argentina quedava fora del Mundial. I va acabar el partit amb 3-2 a favor d'Argentina.
6: Uau!
0: No, vull dir que són aquells...
6: Això és emocionant.
0: Són aquests partits que fan afició. Ara entrem ja a la fase de quarts de final. Els que guanyin, setmanes semifinals. I després quedaran només 4 equips.
6: O sigui que anem bé, no?
0: Sí, home, clar.
6: Anem bé.
0: Sí, ara Espanya juga, si no recordo...
6: Espanya ha guanyat alguna vegada al Mundial?
0: Perdona?
6: Espanya ha guanyat alguna vegada al Mundial?
0: Molt de Sud-àfrica, el 2010.
6: Ai, m'expliques a mi.
1: L'any del guacuacuaca.
6: Ah, va guanyar.
1: Aquell any va guanyar. Sí.
6: Però fa molt, no?
0: Jo, 2010. 16
1: anys.
6: 16 anys?
0: Sí.
6: Em semblava que era allò de l'Iniesta.
0: Sí, exacte.
6: O sigui, em pensava que era fa 4 dies, això.
0: Sí, em
1: passa temps volant.
0: Em saps més que jo.
6: Home, no.
0: Diu, era allò de l'Iniesta.
6: Sí, perquè de repente m'ha vingut un flash.
0: Sí.
6: Ha dit el guaca-guaca i el meu cervell, les dues neurones s'han ajuntat.
0: Després hem passat una sàquera important i ara, novament, torna...
6: A veure.
0: Després vam guanyar l'Eurocopa.
6: Endavant-hi estan, eh? No, l'Eurocopa ja. Hi ha masses copes i masses coses.
0: L'Eurocopa és una mica el preludi del Mundial, almenys el que fa respecte a Europa.
6: I aquest any l'ha guanyat Espanya, l'Eurocopa?
0: No, fa 2 anys.
6: Ah.
0: És cada 2 anys, l'Eurocopa.
6: Vale.
0: No, cada 4, però s'intercala amb el Mundial. És a dir, cada 2 anys...
6: Com un ibuprofeno i un Hello Kitty, eh?
0: Ah, exacte. Cada 6 hores, un. Igual.
6: Molt.
0: Vinga, va. Avui hem de ser feliços per... Perdona una cosa.
6: Què?
0: És que ara una vegada tenia el fill malalt i estava allò que fet pols. I va dir allò que de 4 hores, em va dir el metge...
6: Anem intercalant.
0: Alterna la Piretal.
6: sí.
0: Amb el Dalsi.
6: Sí.
0: I la senyora no ho va entendre bé. I cada 4 hores li fotia la Piretal i el Dalsi.
6: Hòstia, no!
0: Vaig arribar que el meu fill estava fent... Me'l vaig trobar a la C32 fent una mitja marató. Ostres! Àlex, per què hem de ser feliços?
6: Doncs mira, avui hem de ser feliços per les converses que no teníem previstes. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano. I és que hi ha converses que les tenim com apuntades al calendari, no? O una reunió, un dinar, una entrevista, però curiosament les que més recordem, doncs acostumen a ser aquelles que no havíem planejat. Aquella conversa que havia de durar 5 minuts i, escolta, acaba durant com una hora. Aquell cafè ràpid que es converteix en una confessió o aquell trajecte en cotxe que acaba sent una teràpia improvisada. Aquella persona amb qui gairebé no havies parlat mai i que de cop et diu una frase que et quede gravada per sempre. Vivim en un món on ho programem absolutament tot. Les reunions, les videotrucades, els sopars, les vacances, però les millors converses no ens avisen, arriben quan menys t'ho esperes. I m'encanta perquè una conversa pot canviar-te un dia sencer. De vegades fins i tot el canviar una opinió, una decisió o la manera de veure una persona. Tot per una estoneta que no estava prevista. Per això crec que hauríem d'anar una mica menys de pressa a la vida, deixar més espai perquè aquestes converses passin, succeeixin, per quedar-nos 5 minuts més per preguntar com estàs i esperar una resposta, però la de veritat. Perquè moltes vegades el millor del dia no és el que teníem planificat, sinó que és aquella conversa que no esperàvem tenir. Així que avui hem de ser feliços per les converses que no teníem previstes, perquè hi ha paraules que arriben sense avisar i sense fer soroll, però que acaben canviant-nos una mica la vida.
0: Mira, això jo ho posaria exactament al mateix nivell del buscar o el que arribi, o que abans dèiem allò de buscar l'amor, les converses igual. Són converses...
6: Hem de parlar! Hem de parlar!
0: Converses que no busques i que sorgeixen.
6: Exacte.
0: Del no-res i que són fantàstiques.
6: Són les millors.
0: És una meravella.
6: L'única cosa que s'ha de programar la vida quan tens parella és el sexe.
5: Estic d'acord. Molta gent no hi ha
6: perquè si no deixes de follar...
5: Jo estic d'acord.
0: No, però també, sí, també...
6: Els polvos s'han d'agendar.
0: Sí. Quan
6: ho porto dient tota la vida. S'han d'agendar els polvos.
0: I quan arriben sense buscar-lo també és una meravella. Vull dir.
6: Sí, però la gent que té parella que sempre et ploren de... Ai, és que no tenim temps. Dius, cony, doncs agenda. Agenda.
5: Sí.
6: No?
0: Que els dimarts...
6: Pues no, clar. O dir, aquest dissabte anirem a un hotel i farem això, i farem allò, i els nens amb la teva mare. Agendeu, espavileu. El sexe és molt important. I vosaltres que podeu, que teniu parella, i esteu allà... Home, doncs està la soltera dient... Oh, unos dientes largos.
0: Gràcies, Ares, les 8 i 9, 1 i 9 del matí. És 8 de juliol del 2026.
7: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: I un 8 de juliol, però del 1889...
9: A Nova York, concretament, es fundava el periòdic, el diari financer The Wall Street Journal.
10: On this day, The Wall Street Journal was first published by Dow Jones and Company. The original journal contained stock and bond information for the New York Stock Exchange, but the current journal covers...
0: I tal dia com avui, però del 1969...
9: Als Estats Units començaven la retirada de les seves tropes de Vietnam. El primer contingent va sortir, va ser la 9a divisió d'infanteria, i el replegament va finalitzar el setembre del 1972.
11: Se hubo 50.000 muertos por parte del ejército norteamericano que terminó autodestruyéndose, diluyéndose en medio de la droga y otros problemas. Por ejemplo, veíamos en Saigón cómo incluso los soldados norteamericanos arrojaban granadas de mano contra sus propios oficiales porque querían que la guerra no continuara.
0: Espera, és que m'acaba d'arribar una dada que aquesta sí que m'ha deixat atònit. Ara us ho explico. I tal dia com avui, però del 1996...
9: Justament avui fa 30 anys, al Regne Unit, el grup britànic Spice Girls llançava el seu primer senzill, Wannabe. I'll tell you what.

0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: D'aquí a 4 arribem a un quart de 9 del matí. A veure, deia que tinc una... De seguida vaig amb una dada curiosa, però m'acaba d'arribar una altra dada. Sort que tenim aquí un departament que ens ho passa tot, eh? Els escarabats són l'animal més fort del planeta en proporció a la seva mida.
2: Oh, llavors, veus, però no pot carregar el seu pes? Eh? És que és diferent la pregunta, no?
3: Quan es són molt forts...
2: Una cosa és el poden, que pots carregar... No?
0: Espera.
2: I l'altra és la força que tens.
0: Concretament, l'escarabat rinoceront, que és aquell... sabeu aquell que té la banya davant? El Oryctes nasicornis, que així ho coneixeràs millor.
2: Justament,
0: tu, Ares.
2: Justament, gràcies.
0: Pot arribar a aixecar fins a 850 vegades el seu propi pes, el que equivaldria a una persona humana aixecar uns 65.000 quilos.
2: Home,
0: és a dir... És a dir
2: pues el pernil per la Diana.
3: Home, clarament... perdó, però
2: sí,
3: he guanyat.
1: No. A veure, un moment, però és que diu l'Imma, la pregunta no era aquesta, la pregunta era el doble del seu pes. Clar, no, és però, molt més el doble.
3: Molt més del doble.
0: Jo no he dit el doble del seu pes.
2: No parlem tots alhora.
0: Aquesta,
2: com era la pregunta?
0: Aquest espai, que és així una pinzellada, serà el que tindrà més importància el dia d'avui. Quin animal pot aixecar fins a 50 vegades el seu propi pes?
1: Ah, fins a 50.
0: Per tant, la resposta correcta seria l'escarabat i la formiga.
1: Sí, a veure, correcte. Sí.
3: Quan pot aixecar la formiga? Quan era?
0: 50.
2: Pues l'escarabat més? Guanya l'escarabat?
3: 50, justos.
0: No, però jo he dit qui pot aixecar 50. Clar, 50 poden aixecar els dos.
1: Sí.
0: Però qui pot aixecar més seria l'escarabat.
2: Si ens està escoltant algun escarabat o alguna formiga, si
1: no, que truquin.
0: Des d'aquí, salutacions al gremi d'escarabats a Catalunya. Falta 3 minuts i arribarem a un quart de 8 del matí. A veure, un estudi científic ha alertat sobre l'impacte que poden tenir alguns components de les cremes solars en els ecosistemes marins. Ara que estem en època d'embatonar-nos, els dermatòlegs diuen poseu-se molta crema, però després els que cuiden el planeta diuen home, tampoc us en poseu tanta, perquè després us tireu al mar i això, doncs, malmet el fons marí. I és que la investigació publicada a la revista, aquí agafo una mica de carrera, Archiv of Environmental Contamination and Toxicology...
3: Oh, yeah.
0: Sí, també poca feina. Va analitzar els efectes de l'oxibenzona, un filtre químic utilitzat en alguns protectors solars, i que va concloure que aquesta substància pot afavorir el blanqueig dels coralls, provocant alteracions en el seu ADN i dificultant el desenvolupament dels coralls joves. Per minimitzar l'impacte, quan anem a la platja, els experts recomanen utilitzar protectors solars amb filtres minerals com l'òxid de zinc o el diòxid de titani, i evitar productes com aquest que he dit abans, l'oxibenzona, l'octinoxat, això ho heu de mirar en els ingredients, eh? Especialment en zones amb ecosistemes sensibles. Per exemple, si aneu a
2: no sé... Aquí a la Barceloneta potser no cal tampoc.
0: No, si aneu...
2: Perquè tot el que hi ha ja no ve d'aquí.
0: Si aneu allà a la zona als, a la Recife, als coralls d'Austràlia, doncs sí. No us poseu aquesta crema.
2: No, clar. A veure, el maco seria que tots ens poséssim cremes ecos. Ja està, no està difícil.
0: A veure, també aconsellen aplicar la crema entre 20 i 30 minuts abans d'entrar a l'aigua perquè s'absorbeixi millor, combinar la protecció solar amb roba adequada, gorra i ombra, i evitar posar-nos més crema de la necessària just abans de banyar-nos. Una altra recomanació és no deixar-se portar només per etiquetes com respectuós amb els esculls, això és el que posa a moltes cremes, posa respectuós amb els esculls o Reef Safe, ja que no sempre estan regulades ni garanteixen que el producte sigui totalment innocu per al medi marí. Per tant, si entrem ja amb Save the Planet, mireu bé les etiquetes i protegim el fons marí. Va, hem arribat a un quart de 9 del matí. Em deixo que parli una mica la Montse, que porto molta estona parlant, eh, Montse?
1: Mira, parlarem poc perquè escoltarem la música de Taylor Swift. Què et sembla?
0: Perdona, que es va casar el cap de setmana.
1: Exacte, s'ha casat amb el Travis Kelce, un dels casaments de l'any, sens dubte, i ara escoltem una de les protagonistes.
0: Per cert, en el casament també s'han viralitzat moltes imatges, van sortir l'equip de catering que sortien i hi havia gent allà esperant a veure si podia fer alguna foto o alguna cosa, i els hi van donar part dels postres. Ho veu veure, això, o no?
3: Ah, no, vaig veure, no.
0: Van repartir postres. Entre la gent que estava esperant, van repartir caixes amb els postres que es van servir durant...
3: Ostres, que bo.
1: Bueno, molt bé.
0: Durant el casament.
1: Molt bé.
0: I després hi havia moltes històries d'aquelles que no deixaven anar en parella, no? No, ho sabeu, això, no?
3: Ah, no?
0: Ho vam dir que ho programa, no, això?
2: Home, és que, no podies anar amb més un.
4: És que, exacte, molt bé, això. Exacte. És que, per favor, totes les festes també de la vida interessants et conviden a tu i només a tu. I si la teva parella cau bé, doncs la convidaran. I si no cau bé, doncs no.
2: Estic super d'acord.
4: Vamos, a favor total d'aquesta norma que jo la porto aplicant. Quan vaig fer 50 anys, te'n recordes que vaig fer una
2: festa? Me'n recordo perfectament.
4: Vaig dir, aquí no hi ha parejas ni hijos, eh? Aquí la invitació és personal.
2: Intransferible.
4: Veus? Home,
0: si no, no, no volies veure gent a la teva festa que no coneixies de res.
2: Exacte. Per exemple, clar.
1: Bueno, és que és la teva
4: festa. I que
1: festa.
4: No em bé.
0: Eh?
4: I que no em caien bé.
2: Sí, és que de vegades estàs de menjar nòvies i nòvies.
4: La majoria de les parelles dels Josep ho fan fatal. Dius, per què cony he de aguantar jo, aquest senyor, ara?
0: Posa la música, posa la música. Posa la música perquè m'entrem mal al final. Vinga, Taylor Swift, va ser?
1: Taylor Swift, amb Shake It Off.
0: Vinga. Vinga.

0: no sé si, si Loles León.
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia,
0: Pantón Muñoz.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sí, sí. Sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Bon dia i bona sort amb Badollador.
10: Hem arribat a un quart i cinc minuts de 9 del matí. Anem a conèixer què ens porta la premsa escrita en aquest despertar del 8 de juliol. Montse, La Vanguardia.
11: Avui titula un esvoranc per les obres del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona. El periòdico llegim Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc les urbanitzacions. A El País també llegim Le Pen serà candidata malgrat la condemna per corrupció. El Mundo avui destaca Trump escardarà l'OTAN amb atacs a Dinamarca i a la Unió Europea. El diari Ara diu un esvoranc per les obres de la Ilanou obliga a desallotjar 93 pisos. L'ABC destaca avui els contactes al Leire Díez amb els càrrecs obren la via per imputar el PSOE. I La Razón avui titula La Moncloa activa el pla per la condemna de David Sánchez.
10: Fem una ullada a la premsa esportiva.
11: El diari Esport que diu un altre miracle de Messi.
10: I Mundo Deportivo.
11: Faraó Messi.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Vinga, va, jo que avui em pensava que parlaríem de, dels denominats lerdos d'internet, segons la Ima Suri. Ah, jo avui no, avui estem de tema.
1: No, no he canviat de tema. Avui parlo de feminisme, però què et penses? Que no hi ha senyors masclistes a lerdos d'internet? Està així de ple de senyors i senyores que no entenen encara quin és el concepte del feminisme. Que a mi fa molta ràbia tenir que explicar això una vegada i una altra i una altra i una altra, que el feminisme no és el contrari de masclisme, que el feminisme només és igualtat i ja està. El que no està bé és ser ambrista, que això sí seria el mateix que masclista, creure que les dones estan per sobre del bé i el mal. Sóc una mica ambrista jo a vegades, ho reconec.
0: No tu, pel... tu una vegada...
1: Perquè pel fet només de parir, ja penso que som superiors total.
0: Tu una vegada vas dir una cosa, el dia que estàvem parlant...
1: Què vaig dir? Què vaig dir?
0: El dia que vam fer, que vam provar la teva secció...
1: Ah, el pilot, el meu pilot.
0: Sí, el dia del teu pilot, el dia que vas passar la prova...
1: Sí.
0: No, vam estar parlant i vas dir una cosa... que em va quedar aquí i em vas dir que el feminisme té un problema... Que el
1: de
0: problema
1: branding.
0: És... Sí, senyora. Que té un problema de branding.
1: Totalment. Perquè no és seductor, a vegades.
0: A
1: vale?
0: Vegades.
1: Hi ha moltes feministes i molts feministes, perquè el feminisme, ja et dic, no és una cosa de sexes, o sigui, tots haurien de ser feministes, però sí que és veritat que a vegades la feminista està molt enfadada i transmet el missatge d'una forma que no és seductora. Llavors dius, per favor, hem de seduir el món, i hem de fer entendre al món que la igualtat és el futur, que tots tenim els mateixos drets. És com si tu vas a un restaurant, et menges una pizza, et costa 10 euros i veus que el del costat li cobren 5. I dius, però què és aquesta merda? Doncs això és el que passa amb el feminisme, que les dones tenim menys drets que els homes, i no pot ser.
0: Està clar.
1: No pot ser. Però clar, què passa quan la crítica al feminisme... Perquè jo crec que el problema és que posem a vegades el foc en el feminisme quan l'hauríem de posar en el masclisme. Què passa quan la crítica ve d'una dona? Fa més ràbia encara. Ja, hi ha dones que encara no han entès la Cristina Tàrrega, nena, la Cristina Tàrrega. Pues no és feminista, tu ja, tu quin disgust.
2: Y desde luego periodista y persona. Entonces no soy nada feminista, porque si pero, me dejo llevar por la corriente, es que al
3: pero,
2: final...
3: Perdona,
2: no,
3: pero,
2: ¿sí? Estamos, que no me dice un piropo nadie por la
3: pero
2: calle.
3: Es que no tiene nada
2: es que, ahora resulta que es que no nos pueden decir ni piropo.
3: Pero es que
2: y estamos con la autoestima totalmente hundida.
1: A veure, us ho tradueixo per si no ho he entès. La Cristina Tàrrega està molt disgustada perquè ja nadie le dice guapa por la calle. I això, pel que es veu i pel que ella pensa, és culpa del feminisme. Què dius, com ho puede ser? Con lo guapa que tu eres, Cristina Tàrrega, que no te dicen guapa por la calle. Però si en todas las manis del 8M, ¿qué hacemos? Todas que no nos llamen guapa. O sigui, això és la clau del feminisme. Si el feminisme busca que no ens diguin guapes. Que dius, mira, sisplau, sisplau. Però... O sigui, a mi faria tanta vergonya dir... de forma clara i directa, en un mitjà de comunicació, no soy feminista.
4: Clar, però tu no
1: és
4: creus que...
1: Però en quin moment dius això? Sí, és com dir, soy racista.
4: Però no creus que és simplement que desconeix el significat de la paraula?
1: El problema de branding, el que dèiem... Clar. Que tenim un problema, perquè dius, home, que aquesta dona és periodista, Cristina Tàrrega, que no estem parlant d'una lerda, se suposa. I després passa també que dones intel·ligents, com per exemple l'Anna Milán, a mi l'Anna Milán m'agrada molt, em cau superbé.
4: Sí.
1: Doncs agafa una persona com la Rorro, la Rorro, que no seria Simone de Beauvoir, la Rorro, i es posa a enzarzar-se en un debat sobre feminismo que dius, cal això?
5: ¿Tú notas que hay muchos tipos de feminismo?
6: Sí, el feminismo está muy dividido. Y de hecho, no creo que realmente haya un consenso hasta que las partes del feminismo se pongan de acuerdo. Porque no, es, de momento no está pasando.
1: Ah, claro, es tan importante hacer esta pregunta a Rorro que dius, ¿per qué feo aquestes preguntes? No, en serio, Anna Milán, ¿en qué momento tú haces un guió y dius, le voy a preguntar a Rorro si el feminismo está dividido? Que dius, ¿por qué no le preguntas por qué fa contingut masclista?
7: Això t'ha de dir,
1: perquè
7: precisament el seu col·legat...
1: No, no, jo he tingut aquest debat amb la Rorro, que la conec. He tingut aquest debat amb ella, que vaig treballar amb ella. De, tia, haces contenido machista. No és verdad, digo, pues se lee como machista, entonces tienes un problema. Perquè és com si jo fes, jo què sé, un contingut anti una cosa i la gent ho interpretés al revés. Llavors dius, llavors, tia...
7: Algo estic fent malament.
1: Ella,
7: el que ha vengut des del començament és el trad wife,
1: totalment.
7: No? La tornada llavors, a les dones de l'època...
1: Clar, però llavors no vagis venent la moto de que tu ets feminista. I
7: no
1: com que no pot vendre la moto d'aquest feminista, diu que el feminismo està dividido. Dius, no, el feminismo no està dividido. El feminismo solo es uno. La igualdad entre dos sexos. Otra cosa és que hi ha diferents formes de ver la vida. Però si poséssim el foco al masclisme, només un 1% del que el posem al feminisme, és que per què hem d'analitzar tant el feminisme? Si el feminisme no és el problema. El problema és el masclisme. L'altre dia vaig veure un lerdo d'internet que va descobrir... No, no, és molt fora aquest tall, flipareu. Un tio que va pel carrer i veu la balla de Supergirl, vale? Un còmic que es va fer l'any 1959. Supergirl, ara fan la pel·lícula un altre cop, que dius, otra vez, però bueno, és l'època Marvel, l'època còmics, nos lo hacen todo 80.000 veces. Doncs mira el lerdo d'internet com interpreta la nova pel·lícula de Supergirl.
3: No es ni siquiera necesario el hecho de hacer una fucking peli femenina de Superman. Hace falta, de verdad, feminizar a Superman y hacer una peli de una chica específicamente y decir a Superwoman. Cuanto más despierto estás como yo, más te das cuenta de que el feminismo más acude a ti, ¿no? Y mira que uno intenta defender sus valores, su cultura, su tradición, pero lo quieren destruir. Y parece que el diablo lo está consiguiendo. No es necesario, hermano, y esto me parece una barbaridad.
1: ¿Una barbaridad?
4: Pero
1: hacer una película de Supergirl, que él ideó Superwoman, que de eso no tienes ni puta idea. Cuando te enteres que hay Wonder Woman, igual te da un ictus, ¿eh? Porque dius, por favor, Supergirl, ¿pero qué estén dient? O sigui, en serio, es pensa... És que, clar, és la incultura. O sigui, aquest seria el lerdo masclista cateto. Després tenim el lerdo masclista biólogo i futurologo.
4: Ai.
1: Que són els que ens diuen com som les dones, què ens passarà a les dones, són els que ens interpel·len, eh? I ens diuen el que hem de fer, com ho hem de fer i què ens passarà. Cuidao quan arribem als 40, eh?
8: Ai. Para las mujeres que veis de flipadas por ser guapas, vosotras a partir de los 40 dejáis de ser útil biológicamente. Nosotros a partir de los 40 empezamos a ser más atractivos. Tu vida se haya basado solo en tu atractivo. A partir de los 40 ya puedes comprarte gatos, plantas y cartones de vida.
1: Perdona, jo esto lo tengo, pero antes de los 40, eh? És que em fa una gràcia. Però... Que dius, això és la por, el pànic a la dona soltera i feliç. Així fa pànic? O sigui,
0: ets l'antítesis
1: no,
0: d'aquest home.
1: Total. O sigui, és com, per favor, esta mujer, però tu no eres hetero, no? Perquè llavors ja ens explota un puto
0: cap. Un drama.
1: Dius, no puede ser. No, els hi fa molta ràbia. Després passem del lerdo biòleg al conspiranoic. Cuideu, noies. Noies, tu també t'afegeixo, Badó, com a noia, parlem en femení ara. Cuideu, estimades, perquè ara flipareu. Tu tens la menstruació encara, Ares?
9: Sí, clar.
1: Ah, perdona, clar, jo no la tinc, guapa.
9: Sí, bueno.
1: Podries no tenir-la con la diabetis i tres coses rares.
9: No.
1: Què sé
9: esto,
1: jo?
9: Esto sí, esto sí.
1: Diana,
9: jo sí,
1: encara
9: sí,
1: menstruem?
9: Encara, sí,
4: sí. Sí, de fet.
1: Totes

0: l'anatomista de la menstruació.
1: O sigui, no m'ho puc creure.
2: I tenim un missatge final de l'Erdos, eh?
3: Ai, aquest m'encanta. És una noia que li envia un missatge a una persona així, una persona lerda d'internet. És una resposta, però jo me la faig meva i ja me la quedo per sempre, perquè crec que és molt interessant, sobretot perquè aquests lerdos acostumen a ser molt catòlics tots. Són molt conservadors, són molt catòlics, mira, l'altre viene el diablo i no es coge. Llavors dius, vale, pues anem a la Bíblia, anem a l'origen. Ja que et creus tu que et cuento de la Bíblia, doncs anem a l'origen i et contestem a partir d'aquí.
4: Dios le dijo a la mujer que no comiera de la fruta prohibida y no le hizo caso. ¿Comprendes? No le hizo caso a Dios, güey. A Dios. ¿Y tú crees, ingenuo, iluso, que te va a hacer caso a ti?
3: ¡Toma! I si les dones no vam fer casa a Déu, et farem casa a tu.
0: Boníssim.
2: Ja estava. Per cert...
3: Aquesta secció es dirà l'Erdos d'internet al final.
1: Home, sí, ja es diu, ja es diu. Per nosaltres ja es diu.
2: Diana, et recordes que vaig demanar l'altre dia?
5: Sí, em vas demanar que portés coses amables i no he sigut capaç, ho sento.
2: No,
5: però és que internet està ple de lerdos.
3: Està ple de lerdos.
2: A veure, un moment.
5: I el meu algoritme està viciat.
3: Bueno.
5: I a tot el que em surt és merda.
3: Et puc dir una cosa, Diana? Sí. Jo m'he tingut que fer una conta fake per aquesta secció, eh?
5: No, clar.
3: Perquè estava farta de que en el meu Instagram sortissin tants lerdos. I m'he creat una conta fake.
2: No, és que aquí vaig...
3: Sí.
2: La setmana passada aquí vaig demanar a la Diana... Dic, sempre estem posant coses negatius, inputs negatius. Anem a buscar inputs positius. Gent que porta coses bones a través. No ha sigut incapaç.
5: Ho sento.
2: És impossible.
5: Ho he intentat, però no.
2: No,
5: a veure, si ho vas a buscar, ho trobes. Tutorials de maquillatge, de decoració, de cuina...
3: Però són avorrits.
5: Però, clar, no és el meu algoritme.
0: I tampoc és el més viral.
5: Ni és el meu... Exacte.
2: Després ho escoltem i compte que tenim aquí l'analista del dia. Per cert, a 2:15 de 9 del matí, voleu anar d'Escape Room? Doncs us convidem des del Bon Dia i Bona Sort. Ja podeu començar a trucar al 900-630-630. 900-630-630.
6: Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4 amb Badollador.
2: El secret de Cerdà és una aventura a l'aire lliure que combina una escape room amb una ruta per descobrir Barcelona. És una autèntica brutalitat. Durant aproximadament 2 hores us convertireu en investigadors i seguiu les pistes d'un dels personatges més fascinants de la ciutat. I del Pol Cerdà, l'enginyer que va dissenyar l'Eixample. Però, i si hagués amagat un secret entre els carrers que va crear? Doncs, amb un kit ple de mapes, objectes i enigmes, haureu de recórrer alguns dels indrets més emblemàtics de Barcelona, resolent trencaclostes inspirats en la història real de la ciutat. No cal cap aplicació ni cap guia, només ganes d'explorar, observar i treballar en equip. És una experiència ideal per fer amb parella o amics o amb família. I una manera... Si teniu parella. I una manera diferent de descobrir Barcelona mentre us divertiu resolent un misteri històric. Ho dic perquè avui, com que estem parlant de la solteria...
3: Clar, sí, fer aquesta misteris.
2: Va, de seguida que recollim la trucada, si voleu posar a prova el vostre enginy, avui podreu guanyar una experiència per 2 persones amb Mystery City Games. Tenim la trucada, bon dia i bona sort. Hola. Hola. Hola. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Hola, baixa la ràdio una mica, que si no s'acopla i ens rebentarem les orelles. Amb qui parlo?
7: Amb el Jordi.
2: Jordi, no em senties quan et deia bon dia, Jordi?
7: No, tenia el mans lliures, ara he parat.
2: Ah, molt bé. Com estàs, Jordi?
7: Molt bé.
2: Des d'on truques?
7: Pues estic treballant des de Zona Franca.
2: Molt bé. Cap a on vas?
7: Bueno, vaig amb un camió recollint cartró reciclat i vaig a la planta ara a descarregar el cartró.
2: Ah, molt bé. Es recicla molt cartró o no?
7: Molt, molt, molt.
2: Sí? Bé, doncs
7: jo cada dia posa-li 2.000-2.500 quilos.
0: Un home, dia...
2: Doncs, Déu-n'hi-do. Doncs res, que l'experiència serà per tu. Amb qui aniràs a fer això?
7: Amb la meva filla.
2: Com es diu la teva filla?
7: La Rocío.
2: Home, doncs, Jordi, és un pla perfecte per la mà, Rocío, eh? De veritat, és un pla molt guapo.
7: Sí, ja...
2: Digues.
7: Són 17 anys i ja hem fet... 6 o 7.
0: Hola, que
7: xula. Ens passem molt bé.
2: Home, doncs molt bé, em sembla fantàstic. Doncs escolta'm, que la disfruteu molt, forta abraçada i que vagi bé la feina. Una abraçada.
7: Moltes gràcies.
2: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia, bona sort.
7: Adéu.
6: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
2: Va, que és moment de prendre coses, eh? Ima i Diana i Montse, atentes al que ve ara.
0: A veure.
2: Sabies que...
1: Hi ha biblioteques on...

0: pots demanar quadres en préstec. Igual que t'enduries una novel·la, en algunes ciutats també pots emportar-te una pintura o una fotografia durant unes setmanes per decorar casa teva abans de tornar-la.
1: Saps que vaig recuperar un quadre que vaig comprar a la plaça del Pi farà com 20 anys, el vaig recuperar abans d'ahir.
0: Què? Sí, i com? Sí, sí.
1: Estava dins un graig, allò mal posat, i dic, oi, el quadre dels peixos?
0: Què dius ara?
1: Sí, sí.
0: Jo tinc 5 quadres a casa teus, eh?
2: És veritat, però no sé si me queden
0: bé. Què fem
2: amb
0: aquests quadres? Els venem, sí.
2: Algo fem, eh?
0: Sí, els venem.
1: Poseu el meu, també. Sabies que...
0: Alguns edificis moderns respiren. Les façanes incorporen parells mòbils que s'obren i es tanquen automàticament segons la temperatura i la llum solar. Això permet reduir molt el consum energètic sense perdre el confort.
1: I sabies que...
0: Existeixen concursos internacionals de castells de sorra. Les construccions més espectaculars poden superar els 20 metres d'alçada i requereixen setmanes de feina per parts d'escultors especialitzats, evidentment.
1: Són brutals, són preciosos.
0: 20 metres
1: d'alçada. Hi ha algunes zones... I veure'ls en directe és una passada.
2: A mi em foten una ràbia.
0: Lo millor de tot aquell vídeo que va passar a la història...
2: No puc. És el que estava pensant. Era un castell de sorra,
0: el vídeo de la PAC i aquella reportera de no sé quina cadena, perquè va passar la història, perquè estava fent una entrevista amb aquell home que portava tota la vida fent aquell castell.
2: I li va xafar, no?
0: I li va caure sobre del castell.
1: Tot el castell.
0: I ella va caure.
2: És el problema que té la sorra.
0: Aquestes coses passen.
2: No aguanta.
1: I sabies que...
0: El primer bitllet d'avió electrònic no va arribar fins als anys 90. Fins aleshores era obligatori portar sempre el bitllet en paper. Si el perdies, doncs podies quedar-te literalment sense vol.
1: I sona
2: a la prehistòria. No?
1: Sona a la prehistòria. Jo me'n recordo quan ens imprimíem el...
0: Però hi ha gent que encara ho imprimeix, eh?
1: Sí, sí, veus molta gent a les cues amb el paper.
0: Sí, sí, dius, ai, per favor, de veritat.
1: Ja, sobretot gent gran, eh?
0: A mi fa com vergonya. Tu fas...
1: Eh?
0: Tu fas.
1: No,
0: has fet cara, ara. M'han pillau.
1: No, que m'ho poso una wallet.
0: Sí, segur? No portes una carpeteta transparent amb totes les coses imprimides, per si acas?
1: Amb un clip a dalt.
0: Us he de confessar que jo porto les coses imprimides, per si acas.
1: No.
2: A mi m'agrada el paper, eh?
0: Us ho confesso.
1: Ja
0: ho
1: has dit. No porto imprimit.
0: Jo em passa també amb les coses de la diabetes, l'informe del metge i tal.
2: Jo porto imprimit. És poc ecològic, però el paper no falla.
1: Vas amb el paper quan vas de viatge?
0: Porto sempre una còpia, una carpeteta, i tot imprimit per seguretat.
2: Si et quedes sense bateria, què passa?
0: Quan vaig als Estats Units, anava amb l'Esta, vamos, triplicat, perquè dic aquí, estan zumbats.
1: Molt bé, doncs, sabies que la Ima Sus porta els bitllets d'avió imprimits amb una carpeteta transparent de plàstic? Que són aquelles que en van tantes. Vinga, fer plàstic, vinga. 8:15 de 9 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: A punt d'arribar a 8:15 de 9, és 8 de juliol del 2026, el dia que ens hem llevat sabent que l'incendi de Sant Manat continua actiu i ja ha cremat 160 hectàrees.
4: El foc encara no està estabilitzat, els bombers no han pogut tancar tot el perímetre durant la nit i els equips d'emergència alerten que aquest dimecres podria ser una jornada especialment complicada quan augmenti el vent de marinada. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades i es manté la restricció per unes 300 persones al Farell i Sant Sebastià de Montmajor de les 7.000 inicials.
1: Mentrestant, la resta d'incendis evolucionen millor.
4: Sí, l'incendi al massís de les Gavarres, que crema des de divendres, ha quedat controlat després de 5 dies intensos de treball. El foc de l'Anoia està estabilitzat, així com els de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després d'evitar que les flames entressin en una gran massa forestal. La situació de risc, però, continua sent extrema. Protecció Civil ha ampliat les restriccions per prevenir nous incendis i el nivell màxim del Pla Alfa s'ha activat en 188 municipis de 24 comarques. També es restringeix a partir d'avui l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, que se suma als altres 6 espais naturals ja tancats per l'alt perill d'incendi.
1: I els veïns de 93 habitatges han passat la nit fora per l'esvorany de Sant Gervasi a Barcelona.
4: El forat que ha afectat 8 finques ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet i és molt a prop de la tuneladora que perfora el túnel de la línia L9 del metro. Durant l'atenció també s'ha indicat que un dels edificis afectats pel desallotjament havia avisat fa un mes de la presència d'esquerdes. La Generalitat ha determinat que algunes ja hi eren i estudia les altres per determinar si estan vinculades o no a l'obra de l'L9 del metro.
1: I el govern espanyol ha aprovat un sostre de despesa de rècord i l'objectiu de dèficit.
4: És el primer pas per presentar els pressupostos generals de l'Estat del 2027. Ara, però, queda el més complicat, superar el debat al Congrés, on el govern no té els suports garantits. Esquerra Republicana, Bildu i el PNB hi estan oberts, però Junts, Podem i el PP són crítics.
1: Iran ataca bases dels Estats Units al Golf Pèrsic en resposta a l'ofensiva de Washington.
4: La Guàrdia Revolucionària Iraniana ha reivindicat 85 atacs contra bases nord-americanes a països del Golf Pèrsic després dels atacs dels Estats Units que s'haurien produït també en resposta a uns altres atacs previs contra vaixells comercials que transitaven per l'estret d'Hormuz. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha afirmat que és crucial que els Estats Units reaccionin amb fermesa.
1: I una tràgica notícia, mor ofegada una nena de 6 anys a la piscina del complex esportiu Barri de Sacà de Balaguer.
4: Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada a la piscina del complex esportiu Barri del Sacà de Balaguer, a la Noguera. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre. La víctima va ser atesa pels serveis de socorrisme del complex esportiu, però malgrat els seus esforços no s'ha pogut fer res per salvar la vida de la menor. Segons ha indicat Protecció Civil, es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des del 15 de juny.
1: Anem pel temps. Recordem que estem en aquesta segona onada de calor, primer pic, i en tindrem una altra encara, Montse.
4: Avui Catalunya viu el pic d'aquesta onada de calor amb una jornada marcada pel domini del sol i unes temperatures excepcionalment altes a tot el territori. A l'interior i a les comarques de Ponent els termòmetres s'enfilaran fins als 40 graus o fins i tot els podran superar en alguns punts. Al litoral i al prelitoral la calor també serà intensa, amb màximes pròximes als 35 graus i un ambient d'aixafogó. Després d'aquesta nit tropical o fins i tot tòrrida, en alguns municipis. Al Pirineu i al Prepirineu, el matí serà assolellat, però a la tarda creixeran nuvolades que podrien deixar algun ruixat o tempesta, això sí, localitzades. A més, el risc d'incendi, recordem, continua sent molt elevat a causa de la calor extrema i l'ambient que tenim aquests dies tan sec.
1: Gràcies, Montse.
4: A tu.
1: Anem pel trànsit. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndega amb tota la informació. A veure com tenim les principals vies de connexió al país. RAC, bon dia.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que continua actiu aquest accident de la C-58 a l'altura de Sabadell, en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa els vehicles al voral, però encara provoca, doncs, poc menys d'un quilòmetre de lentitud intermitent. Per altra banda, també tenim altres retencions amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc, doncs, afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha retencions en sentit Llobregat, que, a més, doncs, encara s'agreugen per aquest les retencions que també arriben per la C-16 pels túnels de Vallvidrera en el seu últim tram. A la ronda litoral hi ha retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta durant aquests 5 quilòmetres en sentit sud. Al vessant Llobregat encara tenim una entrada amb retencions també per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció a Barcelona. També un quilòmetre de cues en sentit nord a l'altura de Gavà per la C-32. Pel que fa al terme del Vallès, doncs també hem de destacar la AP-7 amb cues intenses en sentit sud des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà i també en sentit nord al terme de Sant Cugat, Cerdanyola i també Mollet del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Va, aparteu les criatures, que arriba la Diana Schengen, i aprofiteu l'audiència del Bon Dia Bona Sort d'escoltar la Diana, perquè ara ara que toca en Marroc...
2: No, al final no vaig.
1: No vas, ben fet.
2: No. Fa molta calor.
1: Sí.
2: I aquí s'està millor.
1: Perquè recordeu que la Diana se'n va anar a Vietnam amb un grup d'influencers,
2: sí,
1: i van explicar la seva experiència en directe, i ara tocava a Marroc, però...
2: Ara tocava a Marroc, el que passa és que era amb molts pocs dies de marge.
0: Que delicadetes són les influencers.
2: Entre un viatge i l'altre no hi havia temps. Jo tinc família, tinc feina, tinc coses que fer aquí també.
1: Molt bé,
2: llavors
1: al final
2: no em donava temps. Llavors, el pròxim és a Tòquio al setembre.
0: Uau! O sigui que començarem temporada i no te tindrem, segurament.
2: I'm so sorry. Yeah. Home, em conviden gratis, vols que et digui? Que
0: estem
2: que no.
0: Estem per dir que no.
1: Mira que és, la gent em truca aquesta hora perquè es pensa que no estic fent ràdio.
0: Clar,
1: despenjo
0: clar,
1: o no?
0: És raro,
2: Despenja.
1: Hola, bon dia.
6: Com estàs?
1: Estic fent el programa en directe ara mateix.
6: Hòstia.
2: Això és típic com quan vas al cotxe, no? Però... I et diuen, et truquen i estic amb mans lliures. No està
0: però
2: tothom
0: qui,
2: escoltant.
0: Qui truca a les 9:15 del matí?
1: A la meva neboda.
0: Ah, vale.
1: Sort que era la meva neboda, eh?
0: Sí, clar, clar.
7: Bueno, tu dius que és la teva neboda.
0: Amb quina seguretat l'ha agafat.
1: És la meva neboda. Si no hagués estat ella, doncs... hagués dit una altra... És la meva neboda.
2: El ligue de Tinder, no?
1: No, jo ja...
0: Ai, Tinder.
2: Ja ens hem retirat ja de Tinder, o què?
1: Ja hem dit que les apps, les coses han d'anar de manera orgànica, no poden anar de manera forçada.
2: Jo sóc favorable a això,
1: absolutament,
2: eh? No?
1: Perquè és que no... Al directe.
2: Perquè si no és com molt fresca, és jo no sabria lligar.
7: No, més que fred, és que no funciona. Has de picar moltes portes perquè t'obrin una i estigui bé. No. Dius, home, no.
1: Però primer que t'obrin una i que aquesta que t'obrin funcioni.
7: No, has de perdre massa temps. No tenim temps, no tenim edat.
2: És millor el feeling, el directe.
1: Totalment. Vinga, va.
2: Vinga, comencem amb l'orgull de Madrid, ¿vale? Perquè home. Igual, home, tu vas estar, eh?
7: No, és el primer any, vaig estar a Madrid, però és el primer any que no vaig pujar a la carrossa. Vale. Però molt guai,
0: amb
7: molt
0: aquesta
7: guai.
0: Calda potser no calia tampoc,
7: no,
0: eh?
7: No, i tant, jo ho seguiria fent tota la vida. És algo que s'ha de viure un cop a la vida i jo he tingut la sort de viure-ho diverses vegades.
0: Ja, però estem d'acord. He de dir que vaig estar superpendent de tot l'orgull. Estic preocupada per la carrossa d'aquesta casa. No hi havia representació de dones lesbianes i bisexuals.
2: En sèrio?
0: Si no n'hi ha.
7: Què m'estàs dient?
0: Sí, només hi havia homes. Llavors ho he de dir, ho dic amb el meu nom.
7: Que... Però dius, no passa res perquè...
2: De cara a l'any que ve...
0: No? No, dissabte que ve a Barcelona, és l'orgull.
2: Bueno,
0: aquí farem la manifestació.
2: Ho podem arreglar.
0: Aquí, i es pot arreglar si em convidessin, però m'ha convidat a TV3. Llavors no sé què passarà.
2: Ai.
0: Llavors, escolta, si hi ha algú que ens estigui escoltant, fem una mica de casa, no? Que aquí, en aquesta casa, pues som gent que formem part del col·lectiu i estaria bé que estiguéssim representant aquesta casa.
7: Totalment. Jo m'apunto també. Jo m'apunto. Jo he estat molts anys portant carrossa, que tu saps, a Barcelona.
0: Sí.
7: I vaig anar un any a Madrid amb la Itziar Castro i vaig passar-ho fatal. Madrid és llarguíssim, no s'acaba mai.
0: Escolta,
7: una calda que és per morir-se. Barcelona és més guai.
1: Has elevat la proposta?
7: No, he elevat la proposta, estic enfadada. Només vull treure la carta. Perquè és veritat que dissabte passat les fotos que m'han arribat només són homes.
0: Però és que el Pride és asquerosament masclista.
7: És asquerosament masclista.
0: Ja està, però que algú digui.
2: En xarxes socials, molta dona, també.
7: No estem parlant de la gent que va. Estem parlant de la gent que organitza.
2: No, i de les carrosses, la gent que està a les carrosses. Jo a Madrid vaig veure, bueno, almenys el que m'ha anat sortint a xarxes, eh?
0: Són marques que paguen a nenes influencers.
1: Perdona,
0: visibilitzar-ho.
1: He dit, Diana, en la teva secció dic que haurà d'arribar fins a 50.
7: Potser no arribem
1: a 50. Potser arribem a 50 sense tirar ni un sol tant.
0: Tira.
2: Vale, tiro. No, simplement era, igual que les xarxes socials són una deixalleria, també de tant en tant aporten alguna cosa a la societat i alguna cosa positiu. I simplement, sí, gràcies a les marques, a qui sigui, m'és igual, però el Pride estava ple de creadores de contingut, d'influencers molt, molt importants,
0: cert,
2: apoyant la causa i amb un pla d'orgull i satisfacció que al final són referents de nois molt joves i és molt important que es visibilitzi, s'apoyi a la causa del col·lectiu.
1: Es recolzi.
2: Es recolzi. Perdó, que el meu català és català de Barcelona. És una barreja. Bueno, i ara entrem en matèria, ¿vale? Perquè, clar, entrem en l'època de platja, piscina i operació destape, d'alguna manera, ¿vale? I a les xarxes socials, tot i que sempre s'ha intentat treballar durant els últims anys al body positive, de tant en tant encara et trobes missatges com aquest.
8: Ir a la playa es mejor que ir al circo. Si quieres ver ballenas ovaladas, solo tienes que acercarte a la playa. El 90% de las personas están gordas. Ir a la playa es un espectáculo grotesco. No vayas al circo, no pagues la entrada. En la playa lo ves gratis.
0: Déu meu.
1: Sort que vaig dir que busquéssim coses positives, eh?
7: M'agradaria veure el perfil d'aquest senyor.
0: Però això és real.
7: M'agradaria veure el perfil d'aquest senyor, perquè normalment quan vas al perfil dius... Perdó.
2: Un masclista.
7: I tu quién eres, Brad Pitt? Pues no.
1: Perdona, encara...
2: Però et trobes també inclús com aquest.
9: Con todo el respeto, chavales, pero huelen mal. Los gordos huelen mal.
2: Bueno, clar, llavors què passa? Hi ha gordofòbia.
0: Totalment.
2: Això és una realitat. I llavors, també s'omplen les xarxes de remeis per aprimar, no? La gent es torna boja, tothom busca la pastilla màgica que els faci aprimar 10 quilos en una setmana. I ja trobes bajanades com aquesta, per exemple.
10: Finge que eres delgada. Cuando tú finges, estás creando la realidad. Y la mente crea realidades. Si tú no haces esto, siempre te vas a ver gorda. Cuando tú creas la realidad en tu cerebro, ¿sabes lo que pasa, señorita? Que tú la vas a materialitzar i no vas a tenir rechazo. La vas a aceptar i la vas a sostener en el tiempo.
1: Sort que tenim aquests psicòlegs a les xarxes.
0: Pots fingir,
1: no?
0: Quina vergonya,
2: aquesta dona
0: favor.
2: Es defineix com a coach mental.
0: Pots fingir que és una mica intel·ligent. També pots fingir-ho, a veure què passa.
2: Jo des que la vaig escoltar porto tota la setmana fingint si soc multimilionària i de moment no m'ha resultat. que això és inclús divertit, però després et trobes coses més perilloses com aquesta.
11: Dieta de las princesas.
12: ¿No sabes lo que son las dietas de las princesas?
11: Fue una cosa que se inventó en TikTok para bajar rápido de peso, que consiste en que cada día eres una princesa y tienes que hacer su dieta. Por ejemplo, la de Ariel no sé si era solo beber agua en todo el día. Blancanieves, hoy solo podrás comer manzanas, ya sean rojas, siempre y cuando no estén envenenadas. Jasmine, dieta mediterránea, puedes comer frutas, verduras y granos.
2: La dieta de les princeses Disney, clar, i va enfocat a gent molt jove, tot això, vergonya, vale?
4: És perillosíssim,
2: això. És superperillós. Amb la qual jo aprofito els meus 2 segons que em queden per reivindicar els Michelins, està ben dit?
7: Totalment.
1: Sí, sí.
2: Per reivindicar els Michelins, que mai ens han abandonat, que sempre estan allà, que no ens impedeix, no ens impedeixen banyar-nos, ni riure, ni enamorar-nos, ni ser feliços, vale? I tots aquests amargats, el que haurien de fer és, en tot cas, continuar amb la seva dieta de la felicitat, que és el que fan, i deixar-nos a nosaltres en pau.
1: Tens una pregunta,
2: tinc
1: no?
2: Tinc una pregunta. Puc fer-la?
1: Oh, i tant.
2: Vale, és una pregunta que us deixarà donant voltes tota la setmana.
13: Si el aceite de oliva lo hacen de oliva y el de coco lo hacen de coco, ¿de qué hacen el aceite de bebé?
2: Si el aceite de oliva es de oliva y el de coco es de coco, ¿de qué hacen? A veure, clar, ¿de qué hacen el aceite de bebé?
1: Doncs, no ho sé.
7: Jo crec que això
2: de placenta.
7: Jo crec que això té una secció per la temporada que ve. Preguntes si no tenen resposta.
2: Sí, sí, sí.
7: O millor que no la tinguin.
2: Hi ha moltes, eh?
7: Fa por, fa por.
1: Deixarem que algun lombreres d'internet doni la resposta. Gràcies, Diana.
2: De res.
1: Per cert, m'agrada molt el teu outfit d'avui,
2: eh? Sí, és supercookies. Quina pena que no sortim a la tele.
7: Ja,
14: l'has vist, la veus a ella i em veus a mi i som com el Yin i el Yang, eh?
1: Sí, totalment.
7: Jo us trobo, les dues a l'ascensor i dic, no van a la mateixa planta, no van al mateix estiu. No pot ser, no pot ser. No
14: va una va a una festa de puesta de largo i l'altra se va al gimnasio.
1: No, una va a la festa de puesta de largo i l'altra ja ha arribat a casa. D'aquí 9 minuts a punt, les 8 del matí. 9.
15: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: We are ready. Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We're ready.
19: We're ready.
20: We are ready.
14: No t'agrada ja la cançó?
1: Ja se m'ha carregat l'entrada. Què preguntaves?
14: Dic, la cançó no t'agrada ja?
1: No, no m'agrada.
14: Va, ja t'agrada.
1: No.
14: Que enganxa ja.
1: A veure, una miqueta.
14: Va, enganxant.
1: Vinga, va, Suïssa elimina Colòmbia als penals. Això és el que et deia abans, Gemma.
14: Digue'm.
1: Suïssa elimina Colòmbia als penals i es classifica per als quarts de final.
4: Suïssa va superar Colòmbia a la tanda de penals per 4-3 després d'un partit molt igualat que va acabar sense gols ni el temps reglamentari ni a la pròrroga. Tot i les ocasions de tots dos equips, cap d'ells va ser capaç de desequilibrar el marcador. Des dels 11 metres, els errors dels colombians van donar el passi als europeus, que ara s'enfrontaran a l'Argentina als quarts de final.
1: I mentrestant, precisament l'Argentina, Leo Messi... A veure, ahir Leo Messi es va carregar l'equip a l'esquena i va tirar. L'equip a l'esquena...
14: I això què significa? És un idioma normal? Ja, què significa?
1: Què significa? Doncs que ell va
14: que
1: portar...
14: Que va passar de tot?
1: No, que va portar el pes de l'equip.
14: Ah,
1: no, avui titula...
14: Com va fer tot
1: no
14: sol.
1: No sé si és Mundo Deportivo, que diu Faraó Messi, perquè és que va fer pràcticament la feina, la neta, la bruta, la va fer tota.
14: Vale.
1: La va fer tota.
14: Bueno, per això és el millor jugador del món, no?
1: Ah, sí, senyora. L'Argentina remunta contra Egipte i es classifica en patiment per als quarts de final.
4: L'Argentina va estar molt a prop de quedar eliminada després dels 2 gols que va encaixar per part d'Egipte, però va reaccionar en el tram final del partit i va acabar imposant-se per 3-2. Lionel Messi, que abans havia fallat un penal, va liderar la remuntada amb el gol de l'empat abans que Enzo Fernández culminés, això sí, la classificació en el temps afegit. Tot i el triomf, la selecció de Lionel Scaloni continua deixant dubtes pel seu joc i la seva fragilitat defensiva.
1: Sí, però ja estan, eh? En peu i mig ja a les semis. Bé, falta resoldre el partit que tenen ara de quarts. I De La Fuente elogia Lamine Yamal després del triomf d'Espanya davant de Portugal.
4: Luis De La Fuente va elogiar el gran partit de Lamine Yamal en la victòria contra Portugal, assegurant que va ser una de les actuacions més completes de la seva carrera i que va exigir el màxim al lateral Nuno Mendes. El tècnic també va posar en valor l'impacte dels canvis, especialment l'entrada de Ferran Torres i Miquel Merino, protagonistes del gol que va donar la classificació als quarts de final. A més, va també dir que l'equip afronta amb confiança la resta del Mundial, independentment del rival que li toqui.
1: Va, Dos apunts del Barça abans d'anar cap a Wimbledon, i és que el Barça té a tocar el retorn de Joao Cancelo. Saps qui és el Joao Cancelo?
14: Jo, ni idea.
1: Mira, el Joao Cancelo, t'ho explico jo. Hi ha un equip que és dels Emirats, que és l'Al Hilal. Ho he dit bé? L'Al Hilal?
4: Al Hilal.
1: Al Hilal, que va fitxar el Joao Cancelo. El Joao Cancelo, a mitja temporada, el va cedir al Barça. Això vol dir que li dona els drets del jugador durant el que queda de temporada i li paga la nòmina, però juga pel Barça. Ara s'ha anat al Mundial i no sap quan acabi el Mundial si tornarà aquí a l'Aliquet o tornarà al Barça. I ara el Barça està treballant perquè ens puguem quedar Joao Cancelo.
14: Que bé. No dormiré aquesta nit pensant en això.
1: Que ens ha donat molt bon rendiment. Dit això...
4: Que el Barça està molt a prop de tancar el fitxatge de Joao Cancelo per les properes dues temporades. L'eliminació de Portugal del Mundial hauria accelerat unes negociacions que només estan pendents a resoldre alguns detalls fiscals del contracte. El lateral, que ha prioritzat tornar al Barça per davant de continuar a l'Al Hilal, acceptarà una rebaixa salarial per facilitar l'operació, que es tancaria per menys de 10 milions d'euros, entre fixes i variables.
1: I acabem parlant en l'apartat Barça, que està preparant una última oferta per fitxar Julián Álvarez després del Mundial. Saps qui és Julián Álvarez?
14: No, estimat, no. Mira, sé qui és Julián Álvarez.
1: Julián Álvarez és un jugador jove que juga a l'Atlètic de Madrid.
14: Quan dius jove, de què estem parlant?
1: Estem parlant de pocs anys. I juga a l'Atlètic és que no sé l'edat que té. Juga a l'Atlètic de Madrid. Resulta que el Barça pretén fitxar-lo. I el Real Madrid va dir: nosaltres posem una oferta per Julián Álvarez sobre la taula de 150 milions d'euros.
14: I mentre anem perdent a tot l'equip de futbol femení, Barça.
1: Espera.
14: Les hem deixat marxar. Perquè, clar, si estem els diners amb els homes.
1: Això és una altra cosa. El Madrid...
2: Que són els que renten, no?
1: El Madrid... Ah, sí. Després, això... podem parlar.
14: És que em podem... Mira, per què parles de futbol? És que m'altero.
1: Deixa'm explicar-te això. El Madrid va posar 150 milions per fer pujar el preu d'aquest noi. I el Barça està disposat a pagar 100 milions per emportar-se els serveis de Julián Álvarez, que, tot i això, l'Atlètic de Madrid diu que aquest noi està intraspassable. I ara, aquí...
4: El Barça manté viu l'interès per aquest noi, que és Julián Álvarez, i preveu reprendre les negociacions amb l'Atlético de Madrid un cop acabi el Mundial. Tot i que els contactes entre els dos clubs continuen, qualsevol moviment s'ajorna fins a finals del torneig. Segons diverses informacions, el Barça prepara una última oferta per intentar convèncer el conjunt madrileny de traspassar el davanter argentí.
1: Farem una cosa...
14: Torna, mira.
1: No.
14: Què?
1: Farem una cosa. Intentarem la setmana que ve... Tu que vens dimecres que ve?
14: Sí.
1: Molt bé. Intentarem dimecres que ve, a veure si és possible, poder tenir declaracions del Xavi Puig, que és el director del Barça femení.
14: Sí, que ens expliqui.
1: Que ens expliqui aquesta hemorràgia.
14: A veure com porten el pressupost.
1: De fugides. A veure, que ens ho expliquin.
14: Exacte.
1: Perquè dius que no.
14: No, perquè hi ha molts... Veig que es mouen molts diners al Barça... I dius, home, i deixem escapar les tiparraques del Barça femení per pasta,
1: evidentment. Totalment. Hem perdut Alexia Putel. N'hem perdut unes quantes.
14: Clar.
1: N'hem perdut unes quantes.
14: Perquè els hi paguen més pasta en un altre lloc, evidentment.
1: Exacte.
14: Llavors pregunto jo, per què no cuidem el Barça femení? Per què no el cuidem?
1: Doncs ho preguntarem. Vale. Ho preguntarem. Va, i una última notícia. Djokovic supera un duel èpic i es cita amb Sinner a les semifinals de Wimbledon.
4: Sí, Djokovic s'ha classificat per les semifinals de Wimbledon després de derrotar Félix Auger-Aliassime en un partit molt disputat que es va decidir al superdesempat del cinquè set. Amb aquest triomf, el sèrbi arriba a la seva vuitena semifinal consecutiva al torneig londinenc i continua perseguint el seu 25è títol de Grand Slam.
1: Mira, és que tinc els missatges de la trucada que m'ha entrat abans en directe.
14: La neboda.
1: Diu... Què cony fots a aquestes hores? He sortit a la ràdio? Sí, ha sortit a la ràdio.
14: Dient, hòstia.
1: Això. Montse, gràcies.
4: A tu.
1: 2 minuts i en punt les 9 del matí. Ja ho dic allò mirant... És que no sé...
14: Se't fa raro, eh?
1: Sí, se't fa molt estrany. M'agrada molt. Montse, anem a l'estop de l'any.
4: 30 anys del debut d'Spice Girls, eh? Anem a repassar algunes de les cançons d'aquest grup emblemàtic. 30 anys que fa que debutaven. I aquesta va ser una de les cançons que també va triomfar a marge del Wannabe, que escoltarem després, perquè tancarem el programa amb ella. Spice Up Your Life. Ah! També van tenir balades, balades que van fer-les triomfar, com To Become One.
14: Dic, ho sap cap cançó, només sabem la de Bona
4: Vida. En sèrio? No, aquesta sí,
1: aquesta sí, aquesta sí.
4: Home,
2: sí, sí, a mi
4: o Say You'll Be There.
2: Aquesta sí, aquesta sí.
4: O aquesta, a veure aquesta, Imma, Viva Forever.
14: Sí, sí.
1: Boníssima, aquesta no la
14: boníssima.
4: La van cantar en Pavarotti, aquesta.
14: Si em dius que és aquesta dels Backstreet Boys, no, també m'ho crec.
7: Home, però són el mateix. El Backstreet Boys és el mateix amb homes, no?
4: És veritat que m'ha costat rascar una mica, també us ho dic, eh?
1: Aquesta no la bona.
4: Ara tanquem, ara
14: la
4: sí.
14: La bona, la bona.
4: La bona.
14: Vinga, l'única que fa passar.

0: Què tal? Molt bon dia, com esteu en aquest matí de dimecres, 8 de juliol. Us acompanyarem aquí a la sintonia del Cafè d'Idees a Ràdio 4 fins les 10. Per davant, ja sabeu que tot seguit el que farem és un resum de l'actualitat amb els temes més rellevants. I ja després, cap al segon tram de programa, aproximadament cap a les 8 i 20 i pocs minuts, anàlisi amb avui amb la Milagros Pérez Oliva i en Carles Fernández. De tots els incendis que us explicàvem ahir, a hores d'ara, el que està portant més feina als bombers, en el que encara es manté actiu i preocupa més, és el de Sant Manat. Al bloc informatiu, d'aquí uns instants, us actualitzarem quina és la seva darrera hora després de les actualitzacions que estan fent el cos de bombers. Ara mateix preocupa també la situació que es pugui generar en qualsevol punt forestal de Catalunya, evidentment amb els incendis que ja doncs, encara hi ha actiu a Sant Manat especialment. Doncs quan aquest migdia arribem al pic de la temperatura més alta, en el que està sent el dia doncs, d'onada de calor més forta del que portem en aquesta nova onada de calor que va començar ahir, doncs avui arribarem al topall i també tindrem l'entrada de la marinada per tot plegat. Això, estan preocupats els bombers quina afectació podria tenir en aquest incendi de Sant Manat, que com dèiem encara es manté actiu. Ara ho actualitzem. També altres notícies marquen el dia, com l'esvoranc al barri del Putxet, a la mateixa zona on s'estan fent les obres de la línia 9 del metro. S'han hagut de desallotjar 93 pisos i 85 veïns han hagut de ser atesos per serveis municipals. Alguns diuen que havien advertit d'esquerdes coincidint amb les feines de les obres del metro. Altres notícies del dia són la cimera de l'OTAN encara i la proposta de Feijóo reclamant que les persones que estiguin de baixa laboral cobrin menys, com a mesura, diu, per fer front a l'absentisme, el que ha qualificat de càncer. També avui arriba al Parlament un debat sobre la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. En parlarem per saber doncs, quins són els objectius d'aquesta norma i en què consisteix. De manera resumida ens ho explicarà l'Enric Aragonès, com sabeu, portaveu del sindicat de llogateres. Ara, però, i abans d'anar cap al bloc informatiu, ens aturem uns instants a la informació de serveis. Anem a saber quina és la situació meteorològica per la jornada d'avui. En tenim més detalls des de l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET. Noelia García, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya continua la calor amb intensitat i també les altes temperatures. Es manté l'avís vermell i perill extraordinari a la depressió central de Tarragona amb màximes que podrien arribar als 44 graus. També marcaran els termòmetres més de 40 graus a zones de Lleida, de l'Empordà i de la depressió central de Barcelona. S'esperen màximes de 33 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 41 graus a Girona i 42 a Lleida. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar. Durant la tarda al Pirineu, núvols d'evolució, amb possibles ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Són les 3-9 minuts, són les 9, volem dir, 3 minuts del matí. També us expliquem a nivell de trànsit que les principals afectacions són les carreteres que tinguin alguna incidència pels incendis forestals. Heu de consultar, si esteu per les zones, quines encara es mantenen tancades. Com dèiem, 9 i 3, moment d'anar al bloc informatiu. Crida la precaució davant la pujada de temperatures prevista per avui. L'onada de calor arriba aquest dimecres al seu punt àlgid amb avisos vermells per calor a bona part del territori que poden incrementar el risc d'incendi. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'activa el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, a 214 municipis de 24 comarques. Protecció Civil manté activat el Pla InfoCat en fase d'emergència i endureix les restriccions pel risc extrem d'incendi forestal, que es mantindran fins que millorin les condicions meteorològiques. Es tanca l'accés a l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, que se suma als 6 espais on ja hi ha l'accés restringit. També es limita l'accés als boscos, que se suspenen activitats de lleure en espais forestals, l'ús de material pirotècnic i diversos treballs que poden generar risc d'incendi. Imma Soler és sotsdirectora de Protecció Civil.
3: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
2: Crida la precaució davant la pujada de temperatures aquest dimecres. L'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb avisos vermells per calor a bona part del territori que poden incrementar aquest risc d'incendi, com deies.
0: Sí, com dèiem a la portada, l'incendi que més preocupa a hores d'ara és el de Sant Manat, al Vallès Occidental. Els bombers esperen donar-lo per estabilitzat avui a última hora. Les tasques d'extinció estan sent complicades per les altes temperatures i la baixa humitat. El centre de comandament que els bombers han establert a Sant Manat i són l'Alejo del Peral a la part tècnica i la Marga Esparza. Bon dia, Marga, com està ara mateix la situació?
3: Hola, molt bon dia. Doncs continua cremant l'incendi de Sant Manat, tot i que els bombers, com deies, esperen estabilitzar-lo cap al vespre o la nit d'avui. 240 efectius treballen sobre el terreny i s'han incorporat als mitjans aeris. El foc ja ha cremat unes 200 hectàrees, el que el preocupa més és el flanc dret, perquè podrien comprometre zones amb població. Un altre punt que els preocupa és el de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions de terreny. Eduard Martínez és cap d'intervenció dels bombers.
4: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés.
3: Protecció Civil va desconfinar ahir la nit a 5 de les 7 urbanitzacions afectades per l'incendi i es mantenen les restriccions a uns 300 veïns del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor.
0: Gràcies, Marga. De la seva banda, les Gavarres encaren ara el repte de restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi. Els propietaris forestals ja treballen en un pla per recuperar el paisatge amb boscos, camps i pastures que ajudin a protegir millor el massís. Gemma Esteve.
5: El projecte inclou retirar els arbres afectats, aprofitar la fusta cremada per a biomassa i recuperar camps de conreu i basses d'aigua. Melcior Soler és el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres.
6: Recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
5: Els experts constaten la importància de tenir camps i petites pastures al voltant de les masies. Sandra Torres, enginyera forestal.
7: S'ha vist que els masos en què mantenien les seves franges, ja sigui on bestiar o mitjans mecànics, són els que no han patit l'impacte del foc tan virulent. I, clar, per què no n'hi ha actualment? Doncs perquè és un sistema de que no és rendible, no? Només viure d'això.
5: Des de l'Associació de Gestors Forestals, que agrupa una setantena de propietaris i 9.000 hectàrees, ja han traslladat a la Direcció General de Boscos la necessitat de recuperar el model agroforestal tradicional i reclamen més ajudes per fer-ho possible.
0: I arran d'aquests incendis que cremen Catalunya, el govern encara avui, de fet ja ha començat una sessió al Parlament, una sessió de control marcada pel debat de la gestió forestal. Ho fa l'endemà de reunir-se amb els grups parlamentaris per traslladar-los la necessitat d'impulsar un canvi de paradigma, una nova estratègia forestal. Lorena Enns.
8: Sí, pel govern l'objectiu ja no és evitar que es aclarin incendis, sinó reduir-ne la propagació, generar oportunitats perquè els equips d'extinció puguin minimitzar el seu impacte. La Generalitat defensa que els boscos s'han de gestionar, s'ha de tallar la continuïtat de la massa forestal, i això passa per fer canvis profunds en l'estructura del paisatge. Un canvi de paradigma, defensa la portaveu, que no serà d'avui per demà. Sílvia Paniqui.
9: La millor política que podem tenir contra els incendis a Catalunya és disposar d'aquest territori més resilient. Això vol dir boscos gestionats, això vol dir més agricultura, més ramaderia extensiva, més mosaic agroforestal i més activitat al món rural, amb una activitat que estigui adaptada precisament a la prevenció d'aquests incendis.
8: Territori tindrà aquesta setmana l'informe amb la informació requerida a l'empresa que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Un cop tancat, decidirà si es dirimeixen responsabilitats. Aquesta tarda el govern es reunirà amb els alcaldes afectats pels incendis.
0: Són les 9 i 8 minuts del matí. L'aparició d'un esvoranc al barri del Putxet per les obres de construcció de la línia 9 ha obligat a desallotjar 8 finques de la zona, afectant un total de 93 pisos. Com a mínim, han passat una nit fora de casa. Cristina Martín.
10: Els veïns desallotjats pel forat detectat a una pizzeria del carrer Teodora, a la Madrid, han passat la seva primera nit fora de casa. La majoria s'han quedat amb familiars i amics. De les 85 persones ateses pels serveis socials de l'Ajuntament durant el dia d'ahir, 11 van demanar en un principi un allotjament, però finalment només el van necessitadors. Passada la primera jornada, durant el dia d'avui es continuaran fent treballs per estabilitzar la zona, segons ha explicat Gerard Prades, de Bombers de Barcelona.
11: Començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que ha estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
10: Hi ha veïns que han avisat que havien detectat esquerdes des de fa dies. El Departament de Territori ha confirmat que fa una setmana a un edifici en el carrer de Sant Gervasi de Cassoles, a la mateixa illa on s'ha produït aquest forat, es van detectar fissures i els tècnics ho van anar a comprovar. Segons les primeres conclusions, algunes patologies eren prèvies a les obres i altres encara estan en fase d'estudi.
0: De fet, també al Parlament, on avui hi ha ple, es debat el primer pas per regular la compra de pisos per tal d'evitar l'especulació, tot i que Junts i el PP tiren pedret i portaran la llei al Consell General de Garanties Estatutàries. Helena García.
12: Sí, Junts i PP dilaten la validació de la llei contra l'adquisició de pisos per especular a la tardor amb un recurs a garanties estatutàries. Vergés i Roldán.
13: Que afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat.
14: Tenim extrems que estan fora de la Constitució.
12: El govern acusa l'oposició de posar taps a l'habitatge, Paneque.
15: Convertir això en una missió de país i no intentar posar pals a les rodes.
12: Més contundents, el PSC i els comuns, Díaz i sí.
16: Quan arribi el moment, els catalans i les catalanes podran valorar qui ha intentat resoldre veritablement els problemes d'habitatge.
17: Som el partit de la patronal immobiliària i crec que està bé, que no se n'amaguin.
12: Esquerra s'obre a millorar la norma dels comuns amb esmenes. A la CUP li manca que declari tota Catalunya zona tensionada. Capella i Pellicer.
18: Mirarem si és millorable.
19: Hi ha molts municipis on hi ha els treballadors i treballadores no hi poden fer vida.
12: El dictamen de garanties no és vinculant, però suspèn la tramitació de la llei dels comuns fins a l'octubre, tot i que el Parlament vota avui el primer pas per reformar la d'urbanisme i autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir la compra de pisos per residir o com a lloguer habitual.
0: Per cert, que d'aquest tema en parlarem d'aquí uns instants aquí al Cafè d'Idees de Ràdio 4 amb l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat de llogateres. També us expliquem que tot plegat quan hem conegut que el sensellarisme es cronifica a Barcelona. Només una de cada quatre persones en aquesta situació preveu deixar de viure al carrer. Són dades del darrer informe de la Fundació Arrels, que va entrevistar gairebé 700 persones l'any 2025. Laura Hurtado.
20: És una de les conclusions del darrer informe de l'organisme internacional centrat en l'estat de l'educació catalana. A diferència del que demanen els sindicats, l'OCDE creu que una baixada de ràtio generalitzada no és la millor solució per garantir una millor educació a les aules. Paulo Santiago, cap d'assessorament sobre polítiques públiques i implementació.
21: Tener mucho cuidado en la utilización de recursos, cuáles son las maneras alternativas de utilizar esos recursos, cuál es el costo que tiene y si no sería una mejor inversión, por ejemplo, invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad.
20: L'organisme també defensa donar més autonomia a les direccions en els processos d'assignació dels docents i invertir sobretot allà on hi ha més complexitat.
0: 9 i 12 minuts del matí, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4, ara en clau política. Les darreres paraules del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han generat un terrabastall al món laboral, i és que ha suggerit que un treballador de baixa cobri menys. Maria Rubio, bon dia.
22: Bon dia. En una trobada amb empresaris a Bilbao, Feijóo ha qualificat l'absentisme laboral de càncer. Assegura que més d'un milió de treballadors no van al seu lloc de treball a diari.
23: Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros.
22: Feijóo ha dit que si arriba a la Moncloa s'asseurà amb sindicats i empresaris per trobar solucions. A través de les xarxes socials, el president del govern, Pedro Sánchez, ha carregat contra el Popular. Qui anomena com a càncer les baixes laborals i proposa que els treballadors malalts cobrin menys, deixa clar en quin bàndol està, diu Sánchez. Els socialistes critiquen que Feijóo agafi la motosserra del president argentí Javier Milei i que vulgui tornar a les retallades de la reforma laboral de Mariano Rajoy.
0: En aquest context, el govern espanyol va aprovar ahir en el Consell de Ministres l'objectiu de dèficit d'un 1,8% del PIB i el sostre de despesa de més de 226.000 milions d'euros. Són els passos previs a poder presentar els pressupostos de 2027.
22: El govern ha fixat un sostre de despesa de 226.032 milions d'euros per als pressupostos generals de l'Estat de 2027, un 6,6% més que l'any passat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat que aquesta xifra rècord és una prova del bon funcionament de l'economia espanyola.
24: Pocas imágenes reflejan tan bien el crecimiento económico y social de nuestro país en los últimos años, que nos hemos podido permitir un techo de gasto de esta magnitud que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia.
22: Amb l'aprovació d'aquest sostre de despesa, l'executiu espera poder presentar uns comptes amb inversions ambicioses en matèria d'estat del benestar. L'objectiu de dèficit ha de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats, on no està clar que el govern pugui obtenir els vots necessaris. Des del PP consideren que els pressupostos són una excusa per poder convocar eleccions. Juan Bravo, vicesecretari d'Hisenda del Partit Popular.
25: En el momento en el que más tensiones tienen, menos apoyos tienen, es cuando plantean hacer un presupuesto a ver si lo que están preparando es otra cosa, ¿no? A ver si lo que intentan es tapar otras situaciones y utilizar el presupuesto al que no le han dado importancia y han presumido de no tener y ahora resulta que es una pieza fundamental, ¿no?
22: Socis com Esquerra, Bildu o el PNB estan oberts a parlar-ne, mentre que Junts i Podem no veuen marge per negociar.
0: 9 i 14 minuts, anem a la crònica internacional. Es reprenen els atacs entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit l'exèrcit nord-americà ha informat d'una 80 d'impactes, sobretot en les defenses antiaèries iranianes. És la reacció dels Estats Units als atacs que han rebut diversos vaixells comercials que intentaven passar l'estret d'Hormuz.
1: Poques hores després, la Guàrdia Revolucionària iraniana ha reivindicat 85 atacs contra bases dels Estats Units en països del Golf Pèrsic. Iran manté les restriccions a l'estret d'Hormuz des de l'inici de la guerra del 28 de febrer, però també des de la signatura de l'alto al foc el 19 de juliol. El líder de l'equip negociador de l'Iran denuncia que aquest últim atac dels Estats Units incompleix diversos punts de l'acord de pau signat a Suïssa.
0: Uns atacs que seran protagonistes de ben segur de la segona jornada de la cimera de l'OTAN que s'està celebrant encara a Turquia. En el primer dia, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha criticat els líders europeus per la falta de suports, precisament, a la guerra a l'Iran.
1: Trump, que també ha tornat a incidir en el seu desig de controlar Groenlàndia i ha amenaçat amb retirar soldats nord-americans d'Europa.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend...
1: Trump, que assegura que Groenlàndia no ajuda ni a Dinamarca. Dinamarca diu no gasta diners per ajudar a Groenlàndia, però és una part important pels Estats Units i per això diu que, com que està envoltada de vaixells de la Xina i Rússia, hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca, per així deixar de gastar diners en la seva defensa i, per tant, retirar tots els seus soldats d'Europa. Aquest matí, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha respost a Trump, només arriba al Palau Presidencial d'Ankara, on se celebra aquesta cimera, i ha dit que Groenlàndia no està en venda. En aquest sentit, en aquesta segona jornada, els líders dels països de l'Aliança de Veterans s'hi aproven una nova ajuda per a Ucraïna, però també el compromís adquirit per augmentar la despesa en defensa per arribar al 5% del PIB per l'any 2035, un fet al que el govern espanyol suposa.
0: La líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, es presentarà a les properes eleccions presidencials del 2027.
1: Le Pen estava pendent de la revisió d'una sentència que finalment ha quedat reduïda pel Tribunal d'Apel·lació d'Apel·lació de París en un any d'arrest domiciliari amb braçalet i a 15 mesos d'inhabilitació. En una entrevista al canal TFU, Le Pen ha anunciat que presentarà un recurs de cassació i que podrà fer campanya sense dur el braçalet, una de les condicions que ella havia fixat per ser candidata. Estava condemnada per participar en una trama de desviaments de fons europeus al seu partit, Regrupament Nacional.
0: I avui és l'últim dia de dol a Venezuela. Després dels dos terratrèmols que han devastat el nord del país, les xifres de la catàstrofe superen ja els 3.500 morts i els 16.700 ferits, i milers de persones s'han quedat sense casa. 9 i 17, esteu escoltant el Cafè d'Idees a Ràdio 4. Us expliquem tot seguit que la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat aquest dimarts presó provisional sense fiança per l'home detingut per la mort a trets d'un adolescent de 15 anys al parc de la Pegaso de la capital catalana fa uns dies, com havia demanat la Fiscalia.
22: Els Mossos van detenir dissabte un home pels fets que van tenir lloc la nit del dijous de la setmana passada. La causa està oberta per homicidi. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
0: També en crònica de successos, una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest passat vespre a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera, segons han informat fonts municipals. Lleida, Pepa Sant Genís.
3: Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident poc abans de les 8 del vespre. La víctima va ser localitzada surant a l'aigua de la piscina i la van atendre els serveis de socorrisme del complex esportiu, però malgrat els seus esforços per reanimar-la, no van poder fer res per salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de l'ofegament de la nena i els Mossos han obert una investigació. L'Ajuntament de Balaguer ha decretat avui un dia de dol. Amb la mort d'aquesta nena ja són 2 les víctimes mortals per ofegament aquesta campanya de bany a les comarques de Lleida.
0: El Sindicat Metges de Catalunya i SATSE d'Infermeria remarquen que el pla de reforç de l'estiu que ha presentat aquest dilluns Salut per afrontar les vacances del personal i la major demanda en zones turístiques arriba tard i malament. Asseguren que les decisions preses agreujaran encara més el sobreesforç dels professionals. Anna Banyeres.
4: Salut ha decidit reforçar aquest estiu l'atenció primària amb pressupost i professionals per garantir una atenció sanitària òptima en uns mesos on coincideixen les vacances dels professionals amb més desplaçament de població cap a zones costaneres. maneres, però segons Pilar Juste, de SACE Catalunya, i Xavier Lleonard, de Metges de Catalunya, desconfien de les mesures perquè no ha hagut planificació prèvia.
5: Seria interessant que aquest reforç no es fes només a l'estiu, sinó que es faci durant tot l'any. On trauran els professionals? Quan la mateixa empresa sempre ens posa l'excusa de que no troben professionals. Hi ha algun centre de zona costera que els estan dient als professionals habituals que haurien de doblar torn.
6: Aquesta situació és la que ha conduït a la convocatòria de mobilitzacions. Considerem imprescindible que aquí hi hagi una planificació sanitària estratègica.
4: Assenyalen que la solució no és desplaçar personal d'uns centres cap a d'altres perquè cal seguir donant cobertura als pacients i en molts casos en els seus domicilis. I afirmen que sense plantilla obliga a fer un sobreesforç professional que posa en joc la seva pròpia salut.
0: 9 i 20 minuts del matí, l'Argentina tira d'èpica i es classifica pels quarts de final del Mundial. Els de Messi han superat per 3-2 a Egipte, tot i que al minut 79, atenció, perdien 0-2.
1: Només 13 minuts han necessitat per remuntar. El Cuti Romero ha fet el primer gol a passada precisament de Leo Messi i el mateix astre argentí, que havia fallat un penal, ha estat l'autor del segon. I la remuntada l'ha completat un cop de cap d'Enzo Fernández. Leo Messi ha estat reconegut com el millor jugador del partit i parlava així de la fe que ha tingut el seu equip.
7: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: Amb aquest gol als vuitens de final, Messi ja suma 8 dianes en aquest Mundial. És el màxim golejador amb 39 anys i porta 9 partits seguits marcant a la Copa del Món. Ara els quarts es trobaran amb Suïssa, que ha superat a Colòmbia els penals en un partit que ha acabat 0-0. Avui jornada de descans després de 27 dies de competició i demà arrencant els quarts amb el França-Marroc a les 10 de la nit.
0: Encara en futbol, però ara fora del Mundial, us expliquem que l'Espanyol presenta avui el segon fitxatge de la temporada, lateral esquerre Harman, que arriba cedit procedent del Burnley anglès i és internacional en Països Baixos.
1: Tot plegat després que ahir el club presentés a la incorporació del davanter de Parets del Vallès, Àlex Calatrava.
8: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos i...
1: És la primera incorporació del nou director esportiu Monchi, que signa per 5 temporades del Castelló a canvi de 5 milions d'euros.
0: I en bàsquet, el Girona disputarà per primera vegada competició europea.
1: El club formarà part de la pròxima edició de la FIBA European Cup, segona competició de la FIBA per darrere de la Champions. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà amb 4 equips jugant competicions europees la temporada vinent. El Barça a l'Eurolliga, el Joventut a la Champions, el Manresa a l'Eurocup i el Girona a l'Europa League.
0: I acabem amb un apunt del Tour. Avui arrenca cinquena etapa amb un recorregut pla de 158 quilòmetres entre les localitats franceses de l'Anne-Maison i Pau.
1: Ahir es va endur la jornada el danès Pedersen i el noruec Thorstein és el nou líder provisional de la General en detriment de Pogacar.
0: 9:22, anem a l'àmbit cultural. Pixies, Garbage, David Byrne, The Hips o Faithless són alguns dels noms que desfilaran des d'avui fins dissabte pel Parc del Fòrum de Barcelona dins el Cruïlla, que avui inaugura amb Halsey com a cap de cartell. Agnès Batlle.
9: Halsey lidera la primera nit del Cruïlla, portant-hi grans èxits del seu repertori, com aquest Without Me. Dijous serà una de les jornades més intenses, amb Standstill, Mishima, Sidoní o Sweat. També hi seran Alosa, Hipnosi, Mazzoni, Mike Makovsky, o tota una banda referent del rock alternatiu dels 90, Garbage. Divendres és el dia més eclèctic internacional amb David Byrne, ex-líder de Talking Heads, The Black Crowes, el jazz afrobeat d'Ezra Collective o Bomba Estéreo, una de les bandes llatinoamericanes amb més projecció del moment amb la seva fusió d'electrònica, cúmbia i música caribenya. Jordi Reruela és el fronthead del Cruïlla.
11: A punt d'obrir portes en aquesta nova edició del Cruïlla Barcelona, amb una edició on saldem molts deutes pendents a nivell artístic i no ens podem oblidar, com no, de que no és només música, de que hi ha comèdia, de que hi ha art, de que hi ha moda, de que hi ha innovació.
9: I la jornada de dissabte serà la més ballable, una cluenda amb Two Door Cinema Club, Rigoberta Bandini, The Hives o un dels referents de l'electrònica de les últimes dècades, Faithless. Des d'avui fins dissabte, doncs, al Cruïlla, al Parc del Fòrum. I can't get no sleep.
0: 9:24 minuts del matí. Reprenem en aquest cas la crònica política mentre tenim en marxa el ple al Parlament. Avui precisament a la cambra es debat una proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, una iniciativa que ha estat clau perquè a canvi del suport del PSC, Comuns i Esquerra acabin avalant els pressupostos del govern. Analitzem el que es debat avui al Parlament amb el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies per atendre'ns. I el que volíem primer plantejar-te és, en fi, el que estem destacant més tots plegats és que només els grans tenidors podran destinar a l'habitatge habitual. Això és el que pot aturar que hi hagi especulació amb els pisos?
10: És a dir, darrere aquesta proposta que el sindicat de llogaters porta reclamant molt de temps, hi ha un principi bàsic que crec que és el sentit majoritari de la població, que és l'habitatge ha de servir per viure-hi i no per especular. I això què vol dir? Vol dir que cal evitar aquestes pràctiques que que molts dels nostres barris i ciutats han anat patint, que és que arriben uns fons d'inversió i compren edificis sencers per fer-ne fora tots els veïns i fer-hi unes reformes i o vendre'ls com a pisos de luxe o convertir-los en co-livings o fer-ne lloguers a temporada o altres usos que no és que hi visqui gent i que ho facin amb uns preus regulats i amb uns contractes amb més o menys estabilitat. Arran d'això, que les manifestacions, no, del curs passat ja van estar reclamant, es va posar sobre la taula una llei i van fer un pacte al PSC i als Comuns que nosaltres ja vam avisar que tenia molts forats, perquè ara ho estàveu dient, no? Semblava com amb aquesta llei els grans tenidors podran o no podran fer no sé què. Aquesta llei, si s'aprovés tal com està ara, l'endemà no canviaria res, perquè l'única cosa que fa és habilitar els ajuntaments perquè puguin fer algunes limitacions. Nosaltres el que diem és que hi ha unes zones de mercat residencial tens que ja tenim detectades en el nostre país, que ja sabem que tenen problemes greus i on és urgent actuar. I que, per tant, aquesta llei hauria de preveure la limitació directament en aquests municipis, que sabem que són zones de mercat residencial tens. No cal que ens esperem a uns canvis urbanístics que sabem que triguen moltíssim i que, a més, poden generar unes desigualtats territorials importants en el nostre país. Per tant, nosaltres ja vam dir que si s'aprova aquesta llei, tal com l'han pactada el PSC i els Comuns, no tindrà efectes, però que tenim l'oportunitat, en el període que comença avui mateix, no, la propera setmana, d'aconseguir un text que no tingui forats i que, a més, tingui majoria parlamentària per poder-se aprovar, i amb això estem treballant al sindicat.
0: Enric, noteu que hi ha sintonia favorable, això, per part dels grups que han impulsat la llei?
10: Nosaltres creiem que és possible, si no, no ho estaríem fent. I hem traslladat així tant el govern i el grup dels Comuns com també Esquerra Republicana i a la CUP, no?, que han impulsat les darreres mesures d'habitatge al Parlament de Catalunya. És important que no tornem a fer una llei fent veure que tindrà uns efectes i que diguéssim, s'aplicarà immediatament si sabem que això no és així i si sabem que hi ha uns forats que permeten esquivar-ne l'aplicació. Perquè jo crec que això és el pitjor que podem fer. Jo em remeto a un precedent. És a dir, quan es va aprovar la llei estatal d'habitatge que regula el preu del lloguer, el sindicat de llogateres ja va dir està aprovant al Congrés dels Diputats una llei plena de forats i passarà això. Passarà que s'impulsaran els lloguers de temporada. Passarà que es multiplicaran els co-livings. I va passar exactament el que dèiem que passaria, que aquells forats efectivament hi eren i efectivament els especuladors els van aprofitar per seguir pujant preus i fent fora la gent de casa seva. No ens haguem d'esperar una altra vegada que el temps ens doni la raó i que haguem de després aprovar noves lleis que tapin uns forats que ja sabíem que hi eren des de principi, perquè això és el pitjor que podem fer. Hi ha sectors molt interessats en que aquestes lleis fracassin. Aleshores, no ens podem permetre fer unes lleis conscientment defectuoses.
0: Doncs, Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, moltes gràcies i bon dia per haver-nos atès. Merci.
10: Gràcies, fins a propera.
0: 9:28, també, evidentment, tenim un focus d'actualitat del que estem molt pendents, com és, en fi, ahir eren molts els incendis que anàvem explicant-vos, avui el que està preocupant més a aquesta hora és el de Sentmenat, perquè es manté actiu. Per saber l'última hora, allà hi tenim desplaçats els nostres companys, l'Alejo del Peral amb la Marga Esparza. Marga, què tal? Molt bon dia. Quina és l'última hora?
13: Hola, molt bon dia. Doncs mira que 240 efectius dels bombers treballen en l'extinció de l'incendi de Sant Manat i també s'han incorporat als mitjans aeris. Els bombers esperen tenir el foc controlat cap a aquest vespre o nit, tot i que els preocupa les condicions complicades d'algunes zones del terreny i també les altes temperatures i la baixa humitat, com explica Eduard Martínez, cap d'intervenció dels incendis.
14: Les condicions no acompanyen en absolut. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
13: Tot encara una mica complicat. A nit ja van ser desconfinades 5 urbanitzacions, però es mantenen les restriccions a 300 veïns

0: Bona.
1: És boníssima, referent al món. I ja, ja ens han dit, han escrit, han lliurat, han informat de tots els colors què cal fer. El que passa que hi ha decisions que topen amb un cert romanticisme, diguem, conservacionista, jo crec que erroni, però si no s'actua i s'hi posen mesures per no, diguem, entre cometes, malmetre un percentatge petit de la superfície, podem perdre un percentatge altíssim. I la mostra és, doncs, que no podem tenir superfícies arbrades densíssimes de desenes i desenes i desenes de quilòmetres de continuïtat. Perquè el dia que la natura, doncs, ho decideix, allò no hi ha qui ho aturi. I, per tant, tinc l'esperança i m'agradaria poder pensar que aquest estiu pot ser com un canvi de mentalitat en el sentit que vam fer quan la sequera. Que vam aprendre a posar en valor, no?, i a valorar l'aigua i a gestionar-la amb correcció. Doncs espero que es pugui fer això, perquè si no, tal com està anant tot plegat, d'aquí 10 anys podem tenir una situació ja irrecuperable, no?, o impossible de tirar enrere. Hem de parcel·lar el territori, hem de fer que la gent que té bosc s'hi pugui guanyar la vida. Per guanyar-s'hi la vida has de poder entrar al bosc, per poder entrar al bosc has de fer pistes forestals, has de poder treballar amb maquinària, la maquinària és grossa. Coses, diguem, que al final, quan les mires, són de molt de sentit comú, i tampoc és, no?, descobrir qui sap què. Però que no es poden fer, perquè si no surt a compte treballar bosc, ningú farà, i si no ho fa, no ho cuida. Ja està, fa no sé quants anys les calefaccions eren en llenya, els forners feien el pa amb llenya, els que feien ceràmica ho feien amb llenya, el bosc servia. Ara, com que tot això s'ha deixat córrer i no li donem valor, tampoc li podem demanar a un propietari que tingui no sé quants centenars d'hectàrees que tingui el bosc endreçat, perquè són tants diners que no ho pot assumir.
0: Mira, com ho veus?
2: Sí, jo estic molt d'acord, perquè a més amb el Carles hem coincidit moltes vegades. Jo sóc de poble i sóc d'aquestes àrees que està passant tot això i ho conec força bé. Està havent-hi ara una mena de reacció que és una mica injusta, en el sentit de que des de la dreta fonamentalment i l'ultradreta particularment es tira molt, els negacionistes, es tira molt contra els ecologistes, com si els ecologistes fossin els responsables de les coses que estan passant. I el que està passant no és que s'hagin aplicat mesures ecològiques desproporcionades, o en el camp és molt habitual això de sentir que des dels despatxos s'intenta gestionar el territori i no ho fan bé perquè ho apliquen uns esquemes.
0: Ve l'inspector de fora o el que sigui.
2: Exacte,
0: no sé,
2: exacte.
0: Què,
2: no, anem a veure. Jo crec que hem d'ampliar una mica el focus i veure què està passant. Durant molt de temps, des dels plantejaments ecologistes, es va dir que el que calia era protegir el medi, perquè és veritat que s'estaven eliminant espècies, que s'estava fent malbé, les aigües s'estaven contaminat per les granges, que, és a dir, hi havia tota una sèrie de problemes que exigien intervenir amb mesures dràstiques, limitadores de l'activitat en el medi per protegir el medi. Inclús també es va arribar a protegir algunes espècies i a dir, pues aquí no es fa un aeroport perquè tenim avutardes i hi ha en perill les avutardes, per entendre's. Això ha creat una sèrie de caricatures. Quin és el problema? El problema és que quan s'han aplicat aquests criteris de protecció del medi que eren necessaris, no es va preveure que en realitat la pitjor amenaça pel medi no venia de la gent que va al territori o de l'activitat que hi ha en territori, que també en alguns casos ho era una amenaça, però no era la principal. Ara veiem que la principal amenaça pel territori ve de fora, ve del escalfament global, ve del model econòmic. És un model econòmic que fa que s'estigui escalfant el planeta, això porta un canvi climàtic molt fort, i ara resulta que precisament pel mateix model econòmic que ha fet que es buidessin els pobles, que no fossin rendibles els boscos, que canviés el sistema econòmic del medi rural i el medi rural quedés abandonat, aquest mateix sistema econòmic ara crema aquests boscos que han crescut allà on abans hi havia camps. I encara fa més difícil que el medi rural es recuperi, perquè l'amenaça ara és molt més global. O sigui que és molt complexa, perquè hem aplicat criteris ecològics, però el que havien d'haver fet és mesures que tinguin

0: tinguessin en compte el model econòmic, perquè el model econòmic que tenim és el que ara s'està tornant contra nosaltres amb aquest escalfament global. I es torna contra el medi rural perquè crema els boscos i perquè amenaça les urbanitzacions i els pobles, però també es torna contra les ciutats. Barcelona, el perill en aquests moments per la salut de la gent és l'estiu. És a dir, cada any, a l'any 2022, van morir més de 500 persones com a descompensacions de malalties cròniques que tenien a causa de la calor. Per tant, cuidado, que estem parlant d'un fenomen que la veritat és que quan mires les estadístiques a mi m'espanten una mica.
1: Sí, jo quan apel·lo a la ciència precisament ho faig perquè sé que una de la perspectiva que aborden des de la ciència del bosc és la biodiversitat i el manteniment de la biodiversitat. Clar. I gestionant-ho millores la biodiversitat.
0: Clar, perquè si abandones...
1: És que per tant, ha de ser compatible tot, però han de sortir els números. Han de sortir els números. I hem de parcel·lar el territori. Tothom tenim el cadí al cap. El cadí va d'un extrem a l'altre a desenes i desenes i desenes i desenes de quilòmetres de continuïtat. Tothom tenim el Montseny al cap. El Montseny és una massa forestal contínua, gegantina. Bé, podríem anar posant exemples, no? Doncs segurament haurem d'aprendre a veure el Montseny doncs amb unes rases, diguem, importants que separin masses forestals i que segurament afectaran i impactaran sobre l'estètica, però que garantiran que si mai la natura ho decideix, es pugui aturar. Mireu, des dels focs d'Horta de Sant Joan, l'aproximació que fan els bombers als incendis ha canviat radicalment. Per fi, ja no són herois, sinó que són servidors públics. No cal més. Hi ha una pila de llocs on els bombers no poden entrar perquè les pistes forestals són minúscules i no poden girar cua. Una cosa tan bàsica com aquesta, que és que...
2: Com regular, no?
1: Clar, que el camió pugui fer la volta perquè el foc doncs es comporta d'una manera o d'una altra, a moltíssims llocs no passa. Llavors, aquestes coses que semblen tan com existirien? Doncs si aquell bosc es treballés i hi hagués d'entrar maquinària per treballar-ho, necessitaria d'unes pistes grans i, per tant, tot és complementari. Si no es tracta de tu sí, tu no, sinó que tot és complementari i tot està articulat, pensat, dissenyat i escrit. I llavors jo tinc l'esperança aquesta, que hi hagi aquest canvi de xip, perquè a les 4.000 hectàrees de les Gavarres, ara estic segur, vaja, li podem demanar a tothom que ha vist això, que si les Gavarres haguessin tingut un tallafoc contundent i fort i l'haguessin pogut aturar, ens dirien que sí, que cal aturar-lo. I a més allà, en una zona que encara, diguem, té un punt d'indústria amb el suro. I que, per tant, la surera...
2: Però clar, també l'havia tingut molt més, eh?
0: Home,
1: moltíssim
0: està
1: més,
0: molt,
1: però
0: molt
1: clar, la surera es pela cada 14 anys. Llavors, sí, has de netejar el bosc per treure el suro, però en 14 anys allò torna a fer el que vol, no? I ara què passarà? Doncs que ara necessiten 4 o 5 anys per veure si la surera rebrota, si rebrota pelar-la. Aquell suro no valdrà perquè està cremat i, per tant, treure-li rendiment, aquella surera doncs ja no són 14 anys, sinó que poden ser 20.
2: 30.
0: Llavors... Sí, però aquest matí sentia una iniciativa d'un dels ajuntaments que està plantejant, justament allà on ha cremat, fer un aprofitament de la fusta que sigui i fer un model que pugui ser, que servir de base per estudiar què s'ha de fer des de la intervenció pública, que no passi una mica com a Galícia, que abans es cremaven els boscos precisament perquè algun aprofitat volia justament treure profit del bosc cremat perquè hi havia restriccions, diríem, no? No, en aquest cas seria una iniciativa pública a través del Consell Comarcal o dels ajuntaments per intentar veure com es pot convertir l'incendi en una oportunitat per estudiar com es pot regenerar i fer-ho millor. És a dir, crear un sistema que aquell bosc tingui un sistema de manteniment que doni profit i que, per tant, aquest profit reverteixi en la millora del bosc.
2: També hi havia, ara canviarem el tema, però també hi havia, no, en aquest cas, tot el sistema d'urbanitzacions que es van crear a certa època, que haurien de tenir com uns perímetres.
1: Com és possible que el 2026 el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya digui: hem hagut d'agafar gent de la urbanització, traslladar-la per tenir-la confinada i potser no podem defensar les cases?
0: No, perquè el bosc està per tot arreu.
1: I perquè no s'ha fet el perímetre que toca.
0: Perquè
1: ens agrada tenir el jardí amb 10 arbres, uns que es toquin els altres en lloc de tenir-ne un. I al final, el bomber, l'expert, t'ha d'acabar dient que és una cosa que jo no havia escoltat mai.
3: Sí, sí.
1: Així de clar, no ho havia escoltat mai. Que és agafar les persones, traslladar-les, i a les persones les protegirem. La resta passarà el que passa. I per què és? Per què no es fa? Fer una franja o una urbanització, diguem, tampoc és anar a Mart. Però hi ha resistències perquè es vol estar amb el bosc a casa.
0: No? I en aquests casos també, perquè aquestes urbanitzacions han crescut d'una manera molt desordenada, no hi ha carrers perquè puguin passar bé els bombers, etcètera, etcètera. És a dir, és un continu desendreçat. I ara estem pagant també les conseqüències d'un urbanisme que la majoria d'aquestes es van créixer de manera irregular o il·legal.
2: És que l'altre dia ho pensava, dic, i ara aquí hi ha més marge, fer una rasa no és el mateix que una zona inundable, que no sé com, vull dir, que és un altre tipus d'infraestructura, però que entre zones inundables on s'ha construït, zones que no estan ben aïllades i tal, tenim un problema...
0: Però tenim un problema que, a més, té el mateix origen, perquè ara mateix l'aigua del mar del Mediterrani ja està també 2 graus per sobre del que hauria d'estar, i més, en alguns punts més, perquè les medicions que s'han fet són molt preocupants. Què vol dir? Que si aquesta aigua del mar s'escalfa, primer, el mar ja no actuarà com aquest element d'atemperament de les temperatures. O sigui, anar a la platja ja potser ja no és tan plaent, perquè ja no hi haurà la brisa aquesta tan això que ve justament aquesta brisa pel contrast que hi ha entre la temperatura de l'aigua i la temperatura de la terra, que la terra sempre és molt més conductora que l'aigua. Doncs, en les conseqüències del canvi climàtic fa que mentre a l'estiu aquesta calor fa que cremin els boscos, l'aigua del mar que s'escalfa s'evapora més i en algun moment en aquests mateixos llocs, en aquestes mateixes àrees, hi haurà pluges torrencials que augmentaran el risc d'inundacions o de destrosses per l'aigua. O sigui que és una paradoxa brutal. Tenim els dos perills alhora.
2: Però vaja, el que deia el Carles, que tenim fins als mapes, que tenim la informació, però...
0: No, el diagnòstic està fet.
2: El cost, suposo, polític i material d'aplicar-ho és aquí on podem encallar.
1: Ja,
0: bueno, el cost, perdona, polític i d'aplicar-ho i les dificultats, perquè ara, a veure, urbanitzacions les tens allà.
1: Ah, no, sí, clar, no pots
2: desmuntar.
0: Com desmuntes tot el litoral construït allà on hi ha risc d'inundacions? O sigui, no és tan fàcil,
2: No. Escolteu, un altre tema avui de la crònica política, que és el que també s'està explicant, és que això ja les patronals ho anaven dient, el tema de l'absentisme, ja des de PIMEC, l'Antonio Cañete ja havia posat molt la banya en això, també des de Foment, etc. Ja li ha entrat Feijóo Bilbao en aquest acte, on doncs ha fet aquestes declaracions, aquesta proposta, que pel que tinc entès, sí que hi ha algunes empreses que les baixes es cobra menys que un treballador que estigui...
0: La llei ho preveu. Sí, el que passa que la major part dels convenis ho compensen.
2: Doncs Feijóo d'això es queixava i, a més, ho qualificava de càncer l'absentisme.
0: Doncs jo crec que, a veure, estem veient el Feijóo que ens va ensenyar una mica el seu programa electoral i cada dia es genera una polèmica, així que hi ha molta gent que està molt espantada de que pugui guanyar el PP amb Vox, perquè moltes coses d'aquestes toquen temes. A veure, aquí és evident que tenim un problema d'absentisme laboral, que en alguns casos aquest absentisme laboral pren la forma d'algunes baixes mèdiques que mentre s'estudia o s'analitza si estan justificades o mentre el metge veu o no veu si el pacient realment té una malaltia real, doncs són baixes, diríem, no? És veritat que pot haver-hi un problema d'aquest. Ara, tractar el tema de la manera que ell ho ha fet, que és dir... tots els que estiguin de baixes, que cobrin menys, en realitat és un sistema molt bèstia, perquè vol dir que en realitat està penalitzant i molt a tots els malalts que estan malalts de veritat i que tenen dret a una protecció de veritat i a no cobrar menys perquè estiguin malalts, per culpa de que el sistema no sap discriminar en quins casos això és així o no. Llavors aquí, clar, aquí naturalment els sindicats s'han posat les mans al cap perquè... i la gent que està malalta pot estar pensant que perquè ha de cobrar menys i realment tu tens un càncer, has estat treballant 30 anys, a l'any 31 tens un càncer i tens una baixa de 6 mesos, has de cobrar menys quan has estat cotitzant tota la vida perquè això, aquesta contingència estigui coberta, és que està jugant amb foc, Feijóo. Ara, el problema de l'absentisme laboral hi és, però s'haurà de combatre d'una altra manera, no disparant contra tots. és malalts.
1: Clar, aquest és el tema. O sigui, la baixa, primer, te la prescriu un professional. Un professional que determina si tens o no la capacitat per poder-hi anar, però hauria de ser molt més àgil la gestió d'això. Perquè molt de l'absentisme no és un absentisme volgut o promogut pel malalt.
0: A vegades ni això, saps?
1: És que jo estic pendent de poder anar al meu metge de família, però abans m'han de fer dues proves. I les dues proves, una em triga un mes i l'altra un mes i mig. I quan hi vaig, després em dona... I al final el procés em dura 3 mesos, quan, si fos àgil, potser en 15 dies faríem, no? Hi ha molt d'absentisme que no es pot atribuir a una mala voluntat de la persona absent, sinó que a seguir el mecanisme... Per això a mi em semblava interessant la proposta que feia Pimec de deixar participar més les mútues laborals en aquest procediment. En aquest procediment. Clar, però és que les mútues llavors seran...
0: Clar, són de part.
1: Sí, però jo vull pensar que un professional...
0: Lo mateix que el metge, perdona.
1: Com el metge, un professional...
0: És a dir, si tu dius que la mútua supervisa el professional, estàs projectant desconfiança sobre el professional del sistema de salut.
1: El procés, no el professional, sinó que si el procés de les baixes sempre recau sobre l'assistència pública, diguem, sempre, està com està. Per tant, no anirà més ràpid, però aquest procés el podríem vetllar des de la mútua. I després que la baixa, o sigui, què vull dir? La tramitació dels diagnòstics, de les proves, de tal, tot això es fes... Però és cert que s'ha d'accelerar. Amb una parada de mercat, si hi ha una persona de la parada que està de baixa 6 setmanes, li fumen l'aire al negoci, diguem. Perquè doncs, són microempreses amb 3-4 persones, que d'aquestes n'hi ha un carro, i això jo crec que d'alguna manera s'ha de agilitzar. Ara, pateixes una malaltia i t'han prescrit la baixa i per tant has de cobrar menys, doncs bé, em sembla allò broc gros, i aquesta actitud de Feijóo, que veu les enquestes i veu que ell no creix, que qui creix és el del costat. Perquè ell està allà.
0: Ell
1: creix una mica, creix una mica més, una mica menys, però no creix espectacularment, i en canvi qui doble resultats és el del costat de color verd.
0: Em fa molta gràcia la reacció que va tenir Vox ahir, després de la polèmica que va haver amb el tema aquest d'oferir ajudes i protecció al concebut no nascut.
1: Sí.
0: I totes les polèmiques ideològiques que hem tingut en els últims mesos. Va sortir ahir gent de Vox dient, criticant el PP perquè estigui agafant les seves propostes. Perquè, clar, diuen que s'està passant.
2: Reivindiquen l'autoria, vols dir. No?
0: Reivindiquen l'autoria i, a més, consideren que és un error estratègic per part del PP adoptar o tirar-se cap a la dreta adoptant les posicions de Vox. Perquè, clar, i tenen raó en això, en el sentit de que si el PP... És un partit conservador més centrat, se suposa, que guanyarà vots pel centre. Uh-huh. Mentre que Vox, diuen els de Vox, nosaltres ja ens n'ocupem de guanyar vots per la dreta.
2: No vinguis a pels nostres i no intentes recollir una cosa
0: sinó,
2: més
0: exacte,
2: moderada.
0: Perquè
2: no?
0: Així tindrem, entre els dos tindrem més, perquè tots dos, tant PP com Vox, donen per fet que ells ja tenen una aliança que governaran junts, està claríssim. Ja no hi ha dubte, uh-huh, sobre això, diríem, no?
2: Ah, i a l'altre costat, però vam veure tota aquella operació Rufián i tal, està com tot una mica... Ho tenim en guaret esperant, a veure com es mou tot.
1: Més que en guaret, és que suposo que algun dia algú dirà si compra o no compra. Diguem.
0: Pitjor que en guaret està.
1: Sí,
0: jo crec que ni està.
1: Ja està, si li compren la idea o no li compren. Ell sí que...
2: També al PSOE li deu convenir que a l'altra banda hi hagi...
1: Sí, però
2: no se'n vagi terra.
0: El PSOE ho té claríssim.
1: Sí.
0: El PSOE ho té claríssim. De que per molt que una part d'aquests votants puguin anar al PSOE, el PSOE no pot governar si agafa una miqueta d'aquests votants, però s'ensorra l'esquerra alternativa o l'esquerra nacionalista que ara dona suport.
1: La demoscòpia diu que el PSOE no patirà una debacle. El que pateixen són... Els altres, els companys del PSOE, diguem, el Sumari, el Podemos...
2: Sobretot, els companys del PP, per entendre'ns, van disparats, i els companys del PSOE no acaben de...
1: I
2: no van com anaven, diguéssim.
1: Rufián, com a mínim, ha sigut clar. Això, més enllà de compartir o no compartir.
0: I, a més, totes les enquestes donen que és percebut com un líder trencador, autèntic, que això entre la gent jove ara és molt important, l'autenticitat, és una persona que parla com pensa, que pensa com parla, tot aquest tipus de coses, i és evident que l'espai aquest està destrossat. I està destrossat per la incapacitat dels seus líders i de les organitzacions de superar el síndrome de l'infantilisme absolut que durant molts anys... no suporten una discrepància. O sigui, quan algú percep una discrepància en el company de partit, ja munta una scissió, però bueno... No? És una mica patètic, el que està passant en aquest espai.
2: Sí, no, i a més, Rufián, el que dius és això, no? Compte, perquè si no... vindrà el que vindrà des de la seva posició, no?
1: Sí, els dobermans del Guerra encara es fan servir, diguem, els que tenim triennis sabem, no? Que el Guerra, quan estava amb Felipe González, va muntar aquella campanya que nosotros o los dobermans, diguem.
2: Bueno, també Pedro Sánchez de les últimes una mica vam anar per aquí i ara no sabem si això serà suficient, diguéssim, no?
1: Però és que la dicotomia ja no és sobre un partit i els matisos que pot tenir el partit del costat o l'altre. La dicotomia és, ara és molt clara, és dreta de la dura. Exacte. O no. Diguem, la dicotomia és aquesta. Llavors, alhora, els partits petits, són els que pateixen més, perquè la gent el que fa és optar pel vot útil. I llavors diu, bueno, doncs tant per tant, no? Anem, i això. I crec que en els darrers anys la gestió que ha fet l'esquerra de tots els moviments, de l'acció política, etc., farà que molts dels seus seguidors es quedin a casa. Perquè...
0: Sí, però això és un drama. Perquè
1: sí, sí.
0: Tot aquest electorat progressista, que ja li està bé que governi el PSOE, però encara li està millor que hi hagi una esquerra forta que porti al PSOE o que equilibri la tendència, perquè el PSOE té moltes pressions com partit sistèmic, té moltes pressions per instaurar-se dins del statu quo. Ho hem vist amb el tema de l'habitatge. En el tema de l'habitatge, el PSOE sempre ha ranquejat, sempre ha tingut molts problemes, perquè ha tingut molts lobbies que han estat tirant del PSOE perquè no toqués res. Mentrestant s'anava fraguant un problema enorme, brutal, amb l'habitatge. I quan ja ha sigut insuportable, llavors el PSOE ha actuat molt pressionat per Sumar i per Podemos i pels altres partits. Clar, aquest equilibri entre un PSOE que és necessari, que és d'esquerres, però que té molta pressió per mantenir l'estatu quo, li és molt necessari un contrapès que el porti a adelantar-se als problemes i a resoldre els problemes. Clar, el problema és que aquest contrapès, políticament, és un desastre des del punt de vista organitzatiu, des del punt de vista de l'articulació d'aquest espai polític. I, a més, és una història eterna. Primer, es barallen tots els partits, discrepàncies, diferències, escissions. Després fan un gran esforç i es tornen a juntar. I quan estan junts es tornen a barallar. Un altre gran esforç per tornar-se a juntar. I una altra baralla. Per favor, és que la gent que tenim una edat ja ho hem vist tantes vegades. No?
2: Exactament. Això que dèieu abans dels triennis o que tenim una data, ahir quan van saltar els teletips o les agències amb el tema de l'esvoranc...
1: Oh, ens va venir al cap
2: tenir uns quants...
0: Vam tenir memòria.
2: La gent més jove de les redaccions explicant, no?, que aquí... El tema del Carmel, que no és equiparable, però sí que el concepte esvoranc, concepte tuneladores... Tot això vam anar, a l'època de Joaquim Nadal, del tripartit, tot aquell moment,
1: És cert, el sistema de construcció no té res a veure. És infinitament més segur ara que quan aleshores. Per tant, a mi la veritat és que em va sorprendre i espero els geòlegs a veure què ens diuen, no? dels moviments de terra i de tot plegat. Però clarament el sistema de funcionament d'una tuneladora ara és que cada vegada que avança ja fa el túnel, diguem. O sigui, no primer fa el forat i llavors va algú allà a posar-hi formigó, sinó que tot valora. Per tant, haurem d'esperar que els geòlegs ens diguin, però quan jo vaig veure que ahir hi tiraven molt de formigó, vaig pensar, bueno, ja ho deuen tenir clar, no? Ara, clar, l'ensurt i la memòria, clar, la memòria de Carmel, Clar, a tots ens va venir al cap, vaja, immediatament.
0: El que et demostra això és que, bueno, en aquest cas sembla bastant clar, no?, que la tuneladora ja havia passat.
1: Sí.
0: Per tant, el terra ja estava protegit i el forat i les branques s'havia fet ja era sobre una terra, un túnel protegit. Per tant, no podia fer més gran en cap moment. Ara, el que sí que et demostra és la inestabilitat del terra. Hi ha una mena de bombolles por ahí que quan en algun moment es poden desestabilitzar, no? I clar, Barcelona està feta de turons. Els 7, els 8, els 9 turons de Barcelona, no? A sota d'aquests turons...
2: Parlaven zones de rieres, també,
0: clar,
2: que hi ha
0: soterrament, tot això. Turons amb rieres i amb cavitats, potser també interiors. Bueno, però de totes maneres, fixa't, la seguretat amb la que quan hi ha un incident d'aquests, ara es treballa. És a dir, immediatament han anat allà els geòlegs, els arquitectes, els físics, tots han anat allà a mirar. I, bueno, ara s'ha de veure que els edificis no tinguin danys estructurals, però no sembla que la dimensió de l'esvoran pugui posar en perill uns edificis que tampoc no són com el Carmel,
2: No és la mateixa zona.
0: Exacte.
2: I també, a més a més, que no pugui... Bueno, el tema d'enderriment de les obres, que ja són unes obres que...
0: Bueno, per favor, sí, ja.
1: Sí, però, vaja, jo pel que vaig escoltar ahir de govern, la tuneladora segueix treballant, perquè no...
2: Ja hi havia passat,
1: és compatible, diguem, resoldre el tema de l'Esponanga amb que la tuneladora segueixi treballant. Però, sí, jo explico l'explicació geològica perquè em sorprèn que amb les mesures de seguretat que es prenen, amb l'altíssima tecnologia que funcionen aquestes obres públiques, hagi passat. Em sorprèn. Uh-huh. I ho veurem. Però, clar, això instal·la el dubte en la gent. Bé, fa patir, sempre. Fa patir, però si volem tenir el transport públic com toca i tot plegat, doncs ja aquí ha de fer més sacrificis. Però jo estic segur que serà, diguem, resolt i que no implicarà més mal de caps. Més mal de caps.
2: Ah, ens queda molt poc, també estem pendents de l'OTAN, de Trump, aquest Trump que... Veurem com acaba el tema, ara que ja enredaré, perquè ja Bèlgica va eliminar Estats Units, però sí que és com una demostració del personatge... I més que res, jo més que en Trump pensava en Rute o en Infantino, aquests que llavors queden, que fan com el joc i després Trump et deixen evident, és a dir,
1: totalment.
2: Intentes com acostar-t'hi de
0: te
2: manera civilina,
0: pantalons.
2: Que segurament en altres èpoques no transcendiria, són col·legues, va, no ets tan dolent, no? I ja tiro un cable, però en Trump és que pot deixar amb calçotets en qualsevol
1: totalment.
2: Moment. Eh?
1: Totalment. Bé, ja ho va fer. O sigui, ja
0: I va arribar la justícia poètica.
1: Sí.
0: I Estats Units va ser eliminat igualment.
1: Sí, però és aquest punt de no límit d'aquest home.
0: Sí. No té sembla que no tingui consciència de la veritable... el sí, caràcter del que fa.
2: Abans d'enviar-li un cosat, tu has de pensar tres vegades.
1: Uf, és que, no sé, però a banda... O sigui, a mi si m'haguessin donat, des de que va començar a governar, mil oportunitats per dir mil coses que faria, la majoria de les que s'ha fet no se m'haguessin acudit.
0: Ja.
1: Perquè em semblaven impossibles.
0: Però ahir va tornar a insistir que vol Groenlàndia. Semblava que la cosa ja no se'n parlava, Europa estava lliure una mica allà reticent, i ahir torna. No,
1: és que el novembre té eleccions i necessita alguna cosa que certament ratifiqui el seu mandat, perquè de moment hi ha hagut moltes coses que no li han sortit com ell volia, ni de lluny.
0: Però el que s'ha vist en aquesta cimera, s'està veient en aquesta cimera de la OTAN, és que tot i el que Europa segueix, des del meu punt de vista, equivocada amb la seva política d'apaciguamiento amb el Trump, ja en la pràctica, els fets ja estan anant més enllà de Trump, perquè ja estan arribant acords sobre intervencions a l'Atlàntic Nord i a l'Àrtic, prescindint d'Estats Units. Mm-hmm. I això, per mi, és el camí que s'ha de prendre. És a dir, no es pot comptar amb els Estats Units, al contrari, s'ha de comptar que els Estats Units pot estar a l'altra banda.
2: Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Milagros Pérez d'Oliva, Carles Fernández.
1: Vinga,
2: molt bé. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: Nosaltres ens anem acomiadant. D'aquí uns instants, els companys dels serveis informatius que ens actualitzen, ens posen al dia, i després el Xavi Freixas amb el Matí de Ràdio 4 continuarà l'emissió. Demà, quan en punt siguin les 9, ens hi tornarem a posar els del Cafè Idees. Que vagi molt bé. Adéu.
3: Són les 10.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. Comencem a Màlaga, on la Policia Nacional investiga com a presumpte crim masclista la mort en un incendi de dues dones a les Lagunes de Mijas. Àlex Eloi, bon dia.
5: Bon dia. Segons les primeres informacions, les víctimes de 32 i 61 anys són mare i filla. Els bombers van ser alertats passades les dues de la matinada per un foc en una casa. Segons fonts de la investigació, una vegada sufocat el foc, van localitzar els seus cadàvers calcinats i els forenses van poder comprovar que presentaven nombroses punyalades a tot el cos. Les dues dones no estaven en la base de dades de Biogen. Recordeu que el 900, 900, 120 i el 016 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, funcionen les 24 hores i no deixen rastre la factura, però sí cal esborrar-los del registre de trucades.
3: L'onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb avisos vermells per calor a bona part de Catalunya que poden incrementar encara més el risc d'incendi. Això, sumat a la baixa humitat, està dificultant l'extinció dels focs que continuen actius. El que més preocupa és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha cremat ja unes 200 hectàrees. Última hora des del centre de comandament de Sentmenat. Marga Esparza, Alejo del Peral, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs continuen les tasques d'extinció de l'incendi de Sentmenat. Cada moment ha cremat 200 hectàrees. Preocupen especialment les complicades condicions d'algunes zones del terreny i també la baixa humitat i la sequedat del terreny. Per això no descarten nous conats d'incendis. Eduard Martínez és cap d'intervenció dels bombers.
7: Les condicions no acompanyen en absolut. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
6: En l'extinció estan treballant 70 dotacions dels bombers amb 240 efectius. També s'hi han sumat els mitjans aeris. Després que Anita es desconfinessin 5 urbanitzacions, continuen les restriccions a altres dues poblacions, al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, amb 300 veïns afectats.
3: Gràcies, companys, per aquesta informació en directe des de Sentmenat. Precisament, la gestió forestal del govern i les polítiques per lluitar contra l'emergència climàtica han centrat bona part de la sessió de control al president de la Generalitat. Salvador Illa ha mostrat el seu compromís per combatre el canvi climàtic i ha negat cap negligència del govern pel que fa a les causes que investiguen l'origen de l'incendi a les Gavarres. Anem a la cambra catalana. Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia, sí. Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència pel que fa a l'origen de l'incendi de les Gavarres. Junts, que demanarà responsabilitats polítiques, ha retret a l'executiu que no enviés cap instrucció a l'empresa subcontractada per la Generalitat per assegurar-se que amb el nivell 3 del pla efectivat no es podien fer treballs amb maquinària. El president, però, ha descartat cap responsabilitat. Mònica Sales i Salvador Illa.
9: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
10: Quan es decreta una situació A o F3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que una situació OFA 3, hi ha un seguit de condicions que s'han de complir, entre elles no utilitzar radials per fer treballs de manteniment.
8: La CUP i els comuns han collat l'executiu per les seves polítiques per lluitar contra l'emergència climàtica. Critiquen que el model econòmic del govern no és compatible amb combatre el canvi climàtic. Jessica Albià, Comuns, Xavier Pellicer, la CUP.
11: Jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
12: Quin és el seu pla per fer-hi front? Pensa mantenir l'aposta per un model de país basat en grans esdeveniments com el Tour, la visita al Papa, l'ampliació de l'aeroport, el circuit de Catalunya i més, i més, i més turisme.
8: El president ha assegurat que no és incompatible la lluita contra el canvi climàtic amb el model de prosperitat que defensa l'executiu i ha reiterat la necessitat de canviar la mentalitat de la població per fer entendre la defensa que el bosc s'ha de gestionar.
3: Els bombers de Barcelona accedeixen a aquesta hora als habitatges desallotjats ahir per l'esvoranca les obres de la L9 al barri del Putxet. Cristina Martín.
13: Bon dia. Després de l'ensurt d'ahir, els treballs continuen al barri de Sant Gervasi per estabilitzar l'esvoranc que es va detectar. Segons ha pogut saber Ràdio 4, s'ha acabat d'omplir de formigó el forat. Ara es continuen fent medicions per si es detecten nous moviments, tal com explica David García, tècnic topògraf.
14: Y lo que estamos haciendo ahora mismo es medir la distancia entre puntos para ver la deformación del terreno. Tenemos que han habido compañeros que han estado midiendo toda la noche. Yo mismo estuve midiendo ayer después de que pasara lo que pasó. Y después con estos datos desde las oficinas, con el ordenador y tal, otros compañeros se encargan de ver cómo ha ido variando la altura i la distància entre puntos.
13: Els veïns desallotjats han passat la primera nit fora de casa. Alguns estan accedint als seus pisos ara mateix acompanyats de bombers per recollir les seves pertinences i es continuen apropant gent del barri per veure com avança tot.
3: I anem ara a la demarcació de Lleida, on una nena va morir ofegada i al vespre a les piscines de Balaguer. Més detalls, Pepa Sant Genís.
15: Una nena de 6 anys va morir ofegada i al vespre a la piscina del complex esportiu barri del CK de Balaguer a la Noguera, segons han informat fonts municipals. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident poc abans de les 8 del vespre. La víctima va ser localitzada surant a l'aigua de la piscina i la van atendre els serveis de socorrisme del complex esportiu, però malgrat els seus esforços per reanimar-la, no van poder fer res per salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. L'autòpsia haurà de determinar ara les causes de l'ofegament de la nena i els Mossos han obert una investigació. L'Ajuntament de Balaguer ha decretat avui un dia de dol. Amb la mort d'aquesta nena ja són 2 les víctimes mortals per ofegament aquesta campanya de bany a les comarques de Lleida.
3: Gràcies, Pepa. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Ràdio 4.
16: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
16: Els bombers continuen treballant per plantar cara als incendis que cremen a Catalunya aquest matí, ara mateix. El més preocupant continua sent el de Sentmenat, al Vallès, que afecta un perímetre de més de 200 hectàrees i manté 300 persones confinades. I aquest dimecres, l'onada de calor tocarà sostre, amb màximes que puntualment s'aproparan als 45 graus. Hem tingut nit infernal en algunes comarques, ara en parlarem. La marinada guanyarà força entre el migdia i la tarda, i amb aquest panorama, atenció, perquè tenim més de 200 municipis de 24 comarques amb risc extrem d'incendi i 400 municipis més en perill molt alt. En total, per tant, dels 947 municipis que tenim a Catalunya, 600 o més de 600 tenen un risc molt alt o extrem d'incendi, un disbarat. Això implica més restriccions, que de seguida repassarem. També entrevistarem l'inspector José Luis López dels Bombers de la Generalitat per conèixer l'últimíssima hora dels diversos focs. Sílvia Barroso, Anna Sáez, Joan López Alegre, com esteu? Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquest estiu ja s'han declarat més de 150 incendis. I tot just acabem de començar l'estiu, La xifra més alta des del 2010 a aquestes alçades, que encara som a primers de juliol. Ja s'han cremat gairebé 3.000 hectàrees, lluny, això sí, de les 9.000 de l'any passat. Barroso.
17: Cada any ens trobem amb moments d'emergència pel que fa als incendis. És veritat que segurament cada any va més, però mira, tenim l'exemple, això, aquestes dades que deies, des del 2010, és a dir, entremig, hi ha hagut uns quants anys que la corba ha sigut 16. Més baixa. Va, sí. D'acord. Això vol dir que hi ha una part que és de fluctuació, sempre. Hi ha una part que el bosc mediterrani sempre ha cremat, és normal, és en certa manera és el seu funcionament. Ara bé, clar, el problema és si hi ha gent que viu aquí, si el bosc està poc gestionat, perquè anys enrere se l'explotava, és a dir, es gestionava, era molt més fàcil de controlar.
16: Molts anys enrere,
17: està abandonat.
16: Molts anys que es critica la no gestió dels boscos.
17: Està abandonat, però la no gestió, clar, ara ho demanem a l'administració, que clar, és que és l'únic que tenim, mira, perquè com que la indústria de recollir llenya ha fet llenya, per dir-ho d'una manera.
16: Els pagesos justament es reivindiquen com a gestors dels boscos, demanen més recursos i reconeixement. Aquest matí en parlarem amb Pere Roquer, president de SAGE Catalunya. Anna Sáez.
18: Sí, és que realment si no es conrea la terra es avancen molt ràpid. Els focs sempre han hagut, efectivament, però tampoc és normal tenir aquestes temperatures que estem tenint. O sigui, a Lleida sempre ha fet molta calor, però passar de 40 graus no era tan habitual i ara, malauradament, estem batent, cada estiu es bat un nou rècord. Tantíssima calor... la terra deixada és que és molt fàcil que agafi i que es propagui, sobretot.
16: Atenció a això, Primera nit roent de l'estiu, aquesta que acabem de passar. A Portbou, Joan López Alegre, no s'ha baixat dels 32,7 graus en tota la matinada per culpa de la tramuntana rescalfada. És molt bèstia, eh? Mínima.
19: Molt bèstia.
16: 32,7 graus. A partir de 30 és nit roent, sí? Nit tòrrida, quan no baixem dels 25, i tropical, que tenim nits tropicals a gran part de Catalunya, quan no es baixa dels 20 graus. Però és que una mínima de 32,7 graus...
17: Sobretot, a Portbou és molt bèstia, però és que, clar...
19: Que és l'extrem de Catalunya.
17: Clar, però és que la tramuntana, que moltes vegades refreda l'aire en aquella zona, si ve calenta...
16: Sí, rescalfada,
17: llavors és com tenir la calefacció encesa.
16: Ahir a Vinebre es va arribar a 43,7 de màxima. López Alegre, què hem de fer? Toca el 2.
19: 43,7.
16: 43,7, el que deia l'Anna, que cada cop és més habitual passar dels 40.
19: Fregar molt, obrir molt les finestres, posar-te al mig de la corrent d'aire i passar la màxima fresca possible.
16: Doncs sí. Aquest matí, per cert, també seguirem en directe a la sessió de control al Parlament de Catalunya. Ara sentíem a la companya Lorena Enns. I connectarem d'aquí una estona. Lògicament, els incendis també protagonistes d'aquesta sessió de control. Mira, falten 4 minuts per un quart d'11. Mor ofegada una nena de 6 anys a les piscines de Balaguer. La petita va ser localitzada dins l'aigua, la van intentar reanimar durant més de 2 hores, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida, Anna Sáez.
18: Sí, la veritat, una pena molt gran. Clar, evidentment fa moltíssima calor, les piscines i els llocs de bany s'omplen, i ahir, malauradament, doncs, aquesta nena es va trobar surant a l'aigua a 8:15. Hi havia 2 socorristes al recinte, és a dir, tot estava bé funcionant correctament. Van venir els serveis d'emergència 2 hores intentant reanimar-la, però no es va poder fer res. Evidentment, a Balaguer hi ha una gran commoció, s'ha decretat un dia de dol, s'han suspès les activitats i avui fins i tot es farà un minut de silenci a la piscina, perquè s'ha decidit no tancar precisament perquè amb previsió de 43 i més de temperatura, doncs seria una animalada tancar perquè molta gent no té aire condicionat.
16: Per cert, Anna, veig una última hora al teu diari, a l'edició digital del Segre.
18: Sí,
16: un incendi de palets crema 2 naus industrials d'una cooperativa de fruita del Guaire.
18: Clar, fa tantíssima calor que qualsevol cosa doncs acaba provocant un incendi que és difícil de gestionar, i aquesta nit ja tard doncs han 2 naus industrials del Guaire han acabat arrasades pel foc.
16: Un foc que ha afectat 2 hectàrees de vegetació, al lloc hi han treballat fins a 19 dotacions dels bombers. Aquest matí, qui vindrà al programa? Jordi Vila, que ens fa una il·lusió tremenda.
5: Doncs...
16: Mira, aquesta senyora, que es diu Pepita Bernat, ja t'ho dic jo, dimecres de la setmana que ve, d'avui en 8, farà 107 anys.
5: 107 anys.
16: Està més bé que tots nosaltres junts.
5: Això segur.
16: És espectacular.
5: Que jo, segur.
16: Ja va venir.
17: Fins i tot per separat.
16: La vam tenir a principis de temporada i ens explica, entre moltes altres coses, que cada diumenge del món va a ballar a la Paloma.
5: Carambes.
16: Sí.
18: Aquesta dona és un personatge increïble.
16: Sí. Ja tu deus saber qui és, perquè és de Barcelona, va venir a Barcelona amb 6 o 7 anys, però va néixer a Barbens, que li van fer un homenatge, no fa massa.
18: I no fa massa, i ella va venir, i clar, tothom s'imaginava una dona hiperfràgil, que doncs, si ve ja serà molt, i que va, la senyora va concedir entrevistes, va parlar amb tothom,
16: sí, sí.
18: És estupenda, de veritat que és estupenda.
16: Jo, quan la vaig veure entrar per l'estudi, dic, no pot ser. Tens el DNI equivocat, no pot ser. És impossible. I a més ens agrada molt parlar amb gent gran, escoltar i sobretot aprendre de tota aquesta gent.
5: Va néixer 1919.
16: Sí, perquè són la veu de l'experiència i autèntics pous de ciència.
17: Clar,
16: la veritat.
17: És que ha de tenir una genètica especial. Jo crec que són d'aquests casos
16: com la Maria
17: que
16: estudien... Branyes, la Dolot.
17: Sí, hi ha aquests casos que s'estudien, diguéssim,
16: sí,
17: a veure
16: tant,
17: quina genètica
16: tant
17: tenen els científics que estudien, a veure com viure millor més anys.
16: Sí,
17: perquè...
16: Sí.
17: Aquest cas és excepcional i el celebrem molt, però és veritat que el problema molt més generalitzat és que cada vegada vivim més, però no en tan bones condicions.
18: Exacte.
17: I llavors, clar, hi ha molta recerca per veure què s'ha de fer perquè la gent visqui millor.
16: El doctor Esteller va liderar la investigació del cas de la Maria Branyes.
17: Ja, sí, sí, no, no, ja molts científics investiguen.
19: Però el nombre de centenaris a Catalunya no para de créixer.
1: O sigui, sí, senyor.
19: Cada vegada hi ha més
17: gent. Clar, però el tema és que s'hi ha d'arribar bé, perquè a vegades s'hi arriba d'una manera
19: és que... És que hi ha gent que pot arribar a tenir més anys de jubilació que anys cotitzats a la Seguretat Social.
17: Ja s'hi ha sortit el liberal aquí fent el seu càlcul.
16: Mira, rècord històric de centenaris. Catalunya supera les 3.000 persones de 100 anys o més, sí, per primera vegada.
18: Mira, demà, sense anar més lluny, Josep Vallverdú fa 103 anys i també està en plenitud mental i físicament, déu-n'hi-do com està.
17: Un altre cas excepcional, realment.
19: Jo crec, Anna, que havia llegit que la majoria eren gent que...
16: La majoria feien, són dones, Joan, feien, no
19: t'alegre. Sí, sí, això és segur.
16: El 83,5% dels centenaris de Catalunya són centenàries, són dones.
19: I sobretot que són gent que ha fet vida de poble, no de gran ciutat.
17: Ostres, no ho sé. En tot cas, són gent que no han deixat
16: d'estar aquí. Acamparàs 200 anys. La Barroso es morirà abans.
17: Hosti, quina mandra viure tant, eh?
16: També o no, ara, eh? Si estàs bé.
19: Jo no tinc cap intenció de morir-me, ja sabeu.
17: No,
19: el que deia, no, ja sabeu no. El que deia Eduard Ponset, que el fet de que s'hagi mort tothom no vol dir que m'hagi de morir jo.
16: Ara tenim aquestes...
17: Bueno, vale.
16: 3.000... El Ponset, pobre. 3.051 persones centenàries, sobretot dones, ara mateix a Catalunya, però als anys 80 només n'hi havia 185. I els últims 10 anys, l'última dècada, s'ha passat de 2.000 a 3.000, de 2.000 a 3.000 persones centenàries. Un miler més en només 10 anys.
17: Sí, no, està clar que...
16: Va bé,
17: que
16: això pinta bé,
17: pinta millor. Pinta bé, em sap molt greu insistir, però és molt important que en tot cas trobem la manera de viure bé aquests últims anys.
16: Sí,
17: perquè
16: clar.
17: Molta gent... Sí, però és
16: com
17: que...
16: la Pepita Bernat.
17: Però, bueno, això és perfecte, això és perfecte. Això és, no, és que això és perfecte. I el cas de Vallverdú també és perfecte, evidentment, com va ser el cas de Moisés Broggi i molts, i alguns més que rellevants que hi ha hagut i altres que no coneixen. I que també, que segur sí. Que també. Però hi ha una gran quantitat de gent que, sobretot, gent que si vas a les residències veus que viuen en un estat que no
19: jo puc donar,
17: és...
19: Jo puc donar
16: a Catalunya consells, ara són més de 8.100.000, també, diguem-ho tot. Però vaja, en qualsevol cas, això de la longevitat...
19: Jo puc donar alguns consells, eh? No ser autònom, que és una forma de patir. No ser de l'espanyol, que és una altra forma de patir. O sigui, tinc una llista
17: tens,
19: llarga de coses
17: totes,
19: que les tinc totes per no viure 100 anys.
16: Saps què diu la Pepita Bernat?
19: Què diu?
16: Lluny de gent tòxica, Xavi.
19: Estic
16: lluny.
19: Molt d'acord.
16: Lluny.
19: Estic molt
16: però lluny, i com més aviat millor.
19: Jo per això us vinc a veure
17: sí, però no és tan fàcil, a vegades...
16: Doncs n'hem d'aprendre, Barroso.
17: Surten els bolets.
16: També és la clau de l'èxit, aquesta. Menja bé, fer esport, això ho sabem, però lluny de gent tòxica, també. Mira, ara diu que es treuen el carnet, però només a tema automàtic, Jordi? És a dir, que sí. no poden agafar un cotxe manual. Allò, si han de canviar de marxes, aquests no poden conduir, perquè no n'aprenen. Com funciona, això? Tu ho sabies,
20: mira,
16: això, la Petalegre?
20: No. Es veu que la demanda per treure's aquest tipus de carnet està augmentant i per això les autoescoles estan renovant la seva flota de vehicles. En parlarem amb el Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, perquè ens parli d'aquest fenomen, no? De treure'ns el carnet de conduir només per cotxes automàtics.
19: Doncs si parlem amb el senyor Viladric, li hem de preguntar si aquell coll d'ampolla que hi havia, que es tarda 6 mesos a poder-se treure el carnet de conduir,
16: pràctic, sí,
19: si realment s'ha resolt ja
16: es
19: o encara...
16: els dissabtes per mirar de reduir aquestes llistes, però vaja, segurament continua havent-hi llista d'espera llarga encara.
19: Perquè jo conec gent que ha anat a Terol i a Cuenca a treure's el carnet de conduir.
16: Què passa a Catalunya? També anem pitjor amb això, Barroso?
17: Perquè tenim serveis insuficients per la quantitat de gent que som. Això és així i ja està, de tot.
19: Pues
17: tot.
19: I de... Que paguem ja podríem...
17: I de... Sí, però a veure, perdona una cosa, els examinadors, el que passa? Que els posa la Generalitat, els examinadors de cotxe?
19: No, això és de la Direcció General de Tràfic,
17: vale, no,
19: la DGT.
17: Els impostos que paguem, sí, sí, exacte.
19: Els impostos que paguem a l'Estat, vale. sí, ara parlava dels impostos de l'Estat,
17: vale. Sí, com sigui, això del... Jo vull tornar enrere en el tema aquest de treure's el carnet només per cotxe automàtic, que bueno, potser sóc una clàssica i una romàntica, no? Però no ho acabo d'entendre, perquè si tu saps conduir un cotxe manual, sempre pots conduir-ne un d'automàtic.
16: Sí.
17: Per tant, per què treure't només un carnet...
16: Si t'has de lligar la cama esquerra, però
17: sí,
16: ja està.
17: No
16: passa res, t'ho dic jo, també.
17: Efectivament. No, què va.
16: Fàcil.
17: És un moment.
16: A mi em van espantar, em van dir vigila, que el primer dia és molt perillós.
17: Què va? Són 10 minuts.
16: Què va?
17: No entenc per què la gent vol tenir coneixement parcial d'una cosa, poder-ne tenir... global, perquè a més, a mi no és per res, però conduir és conduir en marxes, això de, del sí. cotxe automàtic.
16: Som grans, Barroso.
17: Soc la clàssica, no?
0: No, no, no, sí, no escrigueu, jo...
19: No odio conduir.
0: Pensava que no parlaria, no intervindria en aquest tema, perquè jo no tinc carnet de conduir, ho confesso, però la meva filla té 25 anys i a ella li encanta conduir i considero doncs, que conduir un cotxe automàtic és com conduir un auto de xoc.
17: Veus?
0: Que,
17: com un cotxet d'aquests, sí. Un cadi.
0: I que no es comprarà un elèctric fins que no hi hagi elèctric en marxes, que ella vol conduir ella, que ja. No...
16: Mira, espera't, ara m'escriu el Falgàs, el Lluís Falgàs.
19: Home!
17: Aquest ha d'estar tot arreu,
16: El Falgàs escolta el matí de Ràdio 4, cosa que em fa molt content i feliç. És
19: jo crec
16: senyal.
19: Que el Falgàs és com el fantasma de l'òpera. Viu aquí dintre d'aquesta casa.
16: Diu, ull, que demà a les 11 publiquen les enquestes del CEO, Barroso. Des del novembre passat no es publica cap enquesta oficial.
17: Doncs atents, estarem atents.
16: Gràcies, Falgàs.
17: N'estarem
16: molt atents. A més, demà ve la tertúlia, o sigui, mira, atenció. Tindrem aquí. Allargarem la tertúlia. Allargarem.
17: A les 11 s'acaba.
16: Falgàs, demà sortiràs un quart d'hora més tard.
19: Anna, ja et faig un spoiler. Aliança Catalana, força política més votada a la província de Lleida, tindràs feina demà.
16: Ai, senyor. Vindrà el Villanueva aquest matí. Això de les revistes, la premsa del cor, l'Ola, lectures... Què diuen avui?
20: I ens parlarà de la boda de Nieves Álvarez, de les vacances de Leonor i Sofia i de Madonna. I atenció perquè ens donarà detalls del que ha donat de si la boda de Taylor Swift, que es va celebrar divendres passat a l'icònic Madison Square Garden de Nova York. La cerimònia de casament de la Taylor Swift va reunir, atenció, més de 1.000 convidats del món de l'espectacle, de l'esport i de la música. Tots els assistents van haver de signar un contracte de confidencialitat i prohibició total de l'ús de telèfons mòbils. En fi, ens donarà més detalls al Marc Villanueva.
19: Ens impressiona el que volem, perquè jo he estat en un casament al Palau Sant Jordi amb 1.000 convidats, o sigui, això també passa aquí a casa nostra.
17: Però quins amics tens que et volen aquest mal? Un casament de 1.000 convidats, quin horror!
19: Jo vaig ser molt content i me'ls estimava molt... I una
17: a mi no m'agraden
19: fantàstica.
17: Els casaments en general, però un casament amb 1.000 convidats...
19: Pues va ser molt divertit.
17: Bueno,
0: contra gustos. Sílvia, és més fàcil també d'anar-te'n dissimuladament.
17: Això sí, no es nota tant.
16: Anna Sáez, aquest matí ens ensenyaran a trobar or al riu Segre.
0: Oh, a veure, és xulíssim, de veritat us ho recomano moltíssim.
16: Ho has provat?
0: Jo vaig per feina, com sempre, vaig anar al Museu de l'Or de Balaguer. Sincerament, era un encàrrec i el vaig anar a fer. I m'ho vaig passar genial. És molt sorprenent i tenen un munt de documentació de per què es feia això... quins rius són aurífers, que es diu així, quins no, i la veritat és que és molt xulo, i tenint en compte la calor que fa, pues, posar els peus a dins del riu, almenys és millor que una altra cosa.
16: Però se'n troba d'or o no? A mi m'interessa saber, es troba or o no?
0: Es troben palletes petites, ells li diuen palletes, no? El que a l'imaginari és les pepites d'or o de les pel·lícules del Far West. Doncs aquestes palletes són, evidentment són molt petites, però n'hi ha. I fins i tot se n'han trobat de grosses.
16: Ah, sí?
0: Sí. Per exemple, a la gravera de Soriguer, que està doncs, seguint el curs del riu, que està cedida amb aquest Museu de l'Or, se'n va trobar una que, déu-n'hi-do, les dimensions.
16: En parlarem amb Mireia Subirada, que és tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre, d'aquí una estona al matí de Ràdio 4.
0: Que ho fa superbé, ja us ho dic. Fa la visita molt, molt bé.
16: Fantàstic. Doncs parlarem amb ella aquest matí i aprendrem a trobar or. Mira, si no saps què fer aquest estiu, anem a Balaguer.
17: A veure, però tu estàs aquí ja fent càlculs, a veure si et
16: veure,
17: pots jubilar amb això.
16: Em fa l'efecte que no.
17: És una experiència, no siguis tan materialista. Una
16: experiència amb aquells peixots que hi ha per allà, no ho sé. Escolta'm una cosa. Albert Nieto, avui hi posarà la música, aquest programa.
20: Un dels nostres grans rumberos.

0: no fuera.
1: Doncs tot això i molt més aquí al Matí de Ràdio 4 fins que sigui la una. Marta Inglés, Jaume Tudela i Laia Casanovas al control de so. Falten 6 minuts per 11:15.
2: El Matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: José Luis López, inspector dels bombers de la Generalitat. Bon dia. Bon dia, inspector.
3: Bon dia.
1: Com ho tenim, això? El que més fa patir, ara ho dèiem, aquest dimecres, un dia més, és l'incendi de Sant Manat. Alguna última hora? Com estan les coses ara mateix sobre el terreny?
3: Bueno, ara mateix estem davant un dia molt dur, un dia de molta feina, i va ser també un dia molt complicat. La bona notícia és que vam acabar el dia sense nous incendis actius, només teníem el que ja tenim arrossegat del dia anterior, perquè ahir vam tenir més d'un centenar d'incendis de vegetació i alguns complicats, com el que va haver a Segarra. I la bona notícia és que vam acabar el dia encara sense poder estabilitzar, per desgràcia, el de Sant Manat, però també hem avançat, hem progressat, hem aguantat un dia. Avui hem treballat durant tota la nit. Ara també s'acosten les hores més difícils, perquè ara quan entri de ple el dia amb la insolació solar, amb la pujada de calor, la baixada de temperatures i l'entrada a la marinada, ens preocupa que aquest incendi tornarà a intentar progressar. Però bueno, dedicarem els esforços i sobretot també el que ens preocupa moltíssim, que és una mica el que va passar ahir, que haurem de fer aquest equilibri entre continuar treballant en aquest incendi Sant Manat i la resta d'incendis que estem treballant. No oblidem que estem encara treballant a les Gavarres, amb molts incendis, i sobretot que l'objectiu és no tenir que qualsevol altre petit incendi que es produeix en el territori, controlar-lo ràpidament per evitar tenir un gran incendi actiu quan acabem el dia d'avui.
1: Inspector, dius que s'ha avançat aquestes últimes hores, que lògicament preocupa, fa por les hores centrals del dia, no? El que pugui passar a partir d'aquest migdia. Avui l'onada de calor toca sostre, les temperatures més altes, la marinada pot guanyar protagonisme a partir del migdia i durant la tarda. Amb tot això damunt la taula, és gaire probable que quedi estabilitzat l'incendi de Sant Manat durant aquest dimecres? Pot passar això?
3: Podria passar, hem d'esperar, hem de ser prudents, però sí que és veritat que s'ha treballat molt i hem de veure també els comandaments sobre el terreny que estan a centre de comandament, com veuen l'evolució i, per suposar, confiem, nosaltres estem treballant per això, també no els hi puc garantir, però està claríssim que una mica l'objectiu és també, el que hem dedicat la nit també és treballar molt fort, perquè està claríssim que si aconseguim estabilitzar-ho, o inclús després de controlar-ho, això permet també retirar recursos i que estiguin disponibles per als tres incendis. Per això és el nostre objectiu, però hem d'esperar, hem de ser pacients i deixar avançar les hores i veure com evoluciona, i si aconseguim arribar a l'ocàs d'avui, potser seria un bon moment, però hem d'esperar.
1: Perfecte, a veure si hi ha sort, perquè s'havia parlat de que probablement que potser podria quedar estabilitzat al llarg de la tarda d'aquest dimecres.
3: Aquest és l'objectiu.
1: Aquest és l'objectiu, eh? Estabilitzar-lo aquesta tarda. Més de 200 bombers sobre el terreny, 7 dotacions aèries. Alguna novetat en el nombre de dotacions, inspector?
3: No, hem mantingut el mateix dispositiu d'ahir, per desgràcia per el que he comentat. Al donar encara tanta feina, l'incendi continua actiu. És un incendi que va propagar per focos secundaris. Això significa que l'incendi, la columna, envia pavesses i material incandescent per davant de l'incendi fora del perímetre, i moltes d'aquestes focus queden latents. Latents vol dir que queden, no produeixen una ignició en aquell moment, però poden despertar, que nosaltres li diem, que és el que va passar ahir a la tarda, i el que pot passar avui, i per això és un incendi tan complicat, perquè significa que fora del perímetre on estem treballant poden sortir nous focus que els hem de controlar ràpidament, perquè si els perdem, molta de la feina feta pot perillar. Llavors, per això és aquesta dificultat i hem de mantenir encara. Mantenim un dispositiu important. Nosaltres parlem de 5 nivells de comandament, no en posarem el tècnic, però bàsicament estem en el segon més important, o sigui, per que es vegin una mica la perspectiva de la importància que li estem donant a aquest incendi.
1: 10 bombers ferits, per sort, ferits lleus, aquestes últimes hores. Diu que sobretot per cops de calor i algunes cremades, inspector.
3: Sí, això és, bueno, és una conseqüència claríssima de la gran feina que estan fent els bombers, bueno, i tots els operatius, bombers i les bomberes, i tots els operatius, tota la gent del grup d'ordre, però està claríssim que treballem amb aquestes condicions meteorològiques, perquè a més, clar, en el moment de més intensitat, que és quan es produeixen les reemissions, és el moment àlgid del dia en què llavors ja treballem amb mesures de prevenció, però està claríssim que també, bueno, la nostra feina té associat aquests riscos, però sí que treballem perquè això, perquè siguin lleus, es puguin recuperar, tots han sigut lleus i han sigut, però llavors pues, busquem aquesta, hem de viure també en aquesta situació d'haver d'actuar justament quan el normal seria que estiguéssim en un lloc amb aire condicionat a la fresca, pues nosaltres hem d'estar al bosc, evitar que aquest incendi es faci gran.
1: Sabem la causa de l'incendi de Sentmenat?
3: Això l'hauran de demanar agents rurals.
1: Agents rurals.
3: Sí,
1: bé,
3: sí.
1: Ho dic perquè ara, d'aquí una estona, sentirem el president Salvador Illa quan anem al Parlament en directe amb Lorena Enns, perquè aquest matí ha negat que hagin comès cap negligència en el cas de l'incendi de les Gavarres. Un incendi que, per cert, ha cremat 2.200 hectàrees. També s'ha controlat el de la Segarra, que ha cremat un centenar d'hectàrees, i ha afectat una granja provocant la mort de 800 porcs, i controlat també l'incendi de la Conca de Barberà, en aquest cas 11 hectàrees cremades. El que tenim estabilitzat però encara no controlat és el de l'Anoia, inspector, que ha cremat 500 hectàrees i encara obliga a restringir la mobilitat d'alguns veïns de l'urbanització de les Garrigues.
3: Sí, aquest incendi sí que som molt optimistes i esperem, si no ha estat ja, però que en breu. També parlo des de... Això, per suposat, serà l'equip de comandaments que estan a lloc, però sí, una mica en la reunió de coordinació que hem fet hi ha una bona perspectiva i esperem que aquest sí el puguem donar per controlat i també... Llavors, la part de les persones que continuen confinades bàsicament és perquè estan dins de l'àrea d'operació. L'àrea d'operació és l'espai on nosaltres treballem. Hi ha moviments de vehicles, hi ha moviments de camions pesants, hi ha inclús possibilitat de represes com vam tenir ahir, però està claríssim que si aconseguim donar-lo per controlat aquest incendi, seria molt bona notícia i també es podria mirar també d'alleugerir les mesures que segurament per a aquesta població que està patint aquesta situació no desitjada.
1: Pel que dius i per sort, podria quedar controlat el

0: I sobretot el que es fa és evitar que algun d'aquests punts calents pues, bueno, se van extingint, se va també garantint el perímetre, però sí, es trigaran dies en donar-lo per extingir. Ara mateix tenim més d'una decena de dotacions, perquè és una àrea de 2.400 hectàrees. Llavors això requereix que encara estiguem molt vigilants perquè bueno, va ser un incendi molt complicat i ara no seria qüestió de perdre tota la feina feta.
1: Bé, el de Sentmenat al final i fins ara, de moment, quantes hectàrees ha cremat? Perquè aquí hi ha un ball de xifres que és una mica un desastre,
0: nosaltres,
1: això. És a dir, uns diuen no 220, altres 159, altres 200. Al final, dic, com que tothom ho diu malament, això, truquem a premsa de bombers. I la gran Núria Iglesias, companya vostra, sí, inspector, m'ha dit, escolta'm, fins ara, que ara potser es podrà actualitzar això, ara ens ho diràs, però perímetre afectat, més de 200 hectàrees, cremades 159. Això em deia la Núria fa una hora, perquè ràdios, teles i diaris, 220 hectàrees cremades. No, home, no, hem de ser rigorosos. Al final, quantes en portem de cremades i quin és el perímetre afectat, inspector?
0: És important que jo crec que és la diferència. Nosaltres, bombers, parlem del nostre àrea de treball, que és aquestes 200 i pico hectàrees, que no, llavors agents rurals, perquè és l'agència competent...
1: És la font, sí.
0: Determina,
1: sí,
0: perquè potser dins d'aquesta àrea hi ha àrees no cremades. Llavors, per això suposo que tenen aquest ball de xifres que si potser no s'entén, se pot semblar una contradicció...
1: Mira, 5 diaris i et donen 5 xifres diferents.
0: Pues, hem d'entendre que nosaltres parlem de... Perquè nosaltres el que ens interessa, o sigui, clar, és tota l'àrea en el que estem treballant, i en canvi els companys d'agents rurals ho donen la dada exacta d'hectàrees cremades i que és la oficial, la que donen agents rurals.
1: Escolta'm, moltes gràcies, inspector José Luis López, dels Bombers de la Generalitat. De veritat, moltes gràcies per haver estat un dia més en directe aquí al matí de Ràdio 4. Tant de bo no haguem de parlar demà, inspector.
0: Cap problema, i moltes gràcies a vostès.
1: Tant de bo, gràcies per la bona feina que feu, de veritat. Que s'hi juguen la pell i la vida aquí. Joan López Alegre, Anna Sáez, Sílvia Barroso. Gràcies, inspector, bon dia.
0: Gràcies.
2: Sí, que si juguen la pell no és una metàfora, perquè ja sabem,
1: sí, sí,
2: desgraciadament, casos molt luctuosos en què han perdut la vida. Esperem que no passi mai més, això seria el desitjable, però que és un risc real, està clar. El que passa és que en saben molt, els bombers de la Generalitat són molt bons tècnicament, estan molt avançats, i de cada sinistre n'aprenen i milloren el mètode. Vull dir que, esperem que això els hi permeti que mai més tinguin una desgràcia greu. La qüestió aquesta que comentava ara del ball de xifres és un clàssic, perquè, clar, una cosa és...
1: Que posa una estranya, també, el segle XXI, no, Barroso.
2: No, però és que precisament per això.
3: Perquè
2: és a dir,
3: fonts diferents.
2: Fonts diferents i conceptes diferents.
1: O no s'entén o no s'explica prou bé.
2: Una cosa
1: és el perímetre afectat i l'altra les hectàrees cremades.
2: Però llavors sí, però
1: feu l'exercici de mirar digitals, escoltar ràdios i veure teles.
2: Sí, però hi ha moments que és una xifra que es varia en un lloc que no està actualitzada.
1: Però truca i pregunta a gent rural.
2: Però
1: a la Núria Iglesias...
2: Ja
1: ho saps més bé que jo el que s'ha de fer.
2: Ja ho sé, però tampoc no és el gran desastre. O sigui, sí que hi ha un ball de xifres. Primera, perquè no són... Moltes vegades les volem saber abans d'hora, diguéssim, les xifres, també, i a vegades s'ha d'esperar una mica.
1: Sí, però això no
2: vol
1: dir que es puguin inventar o que s'hagin d'inventar.
2: No. El que vull dir és que a vegades es en diu una i després es calcula millor, la definitiva és diferent. I en tot cas hi ha aquesta gran diferència entre el perímetre afectat i les hectàrees cremades dintre d'aquest perímetre.
1: Bé. Escolta, els serveis informatius d'aquesta casa sempre ho fan bé. I el Segre també, Anna Sáez. No t'equivoques
4: sí,
1: mai. No,
4: a veure, moltes vegades, però realment el servei de premsa a bombers és magnífic,
1: sí,
4: i és veritat que van, les xifres se van actualitzant i, per tant, el que s'ha de fer doncs, és anar tu també insistint en preguntar-ho.
1: Totalment.
4: Vull dir, no pots preguntar-ho a les 8 del matí i oblidar-te'n fins l'endemà perquè canviaran molt.
1: Efectivament, i aquí tenim professionals com la Núria Iglesias, que ha estat durant 30 anys cap, ara no és cap, però vaja i treballa, ara el cap és el Carles Savall, un altre grandíssim professional.
2: Dos clàssics que porten allà molts anys.
1: Que porta
2: anys,
1: més de 20 anys, el Carles, ja 20 i pico anys. I la Núria, 30, o més
2: sí,
1: de 30.
2: Sí, no hi ha ningú que en sàpiga més que ells.
1: No, certament, no. És tant de bo tots els...
2: No, no, perquè a més és que entenen una trajectòria llarga i continuada. No, no, i per tant, i no té res a veure, diferents sí. governs, diferents colors, és igual. Ells tenen una qüestió, fan una feina tècnica molt ben feta.
1: Una mica el titular que ens ha donat l'inspector, Joan López Alegre, és que l'incendi del Vallès, tant de bo es compleixi aquesta previsió, podria quedar estabilitzat aquesta tarda, que és el més preocupant ara mateix, sobretot el flanc dret, i d'altra banda sembla que molt aviat es donarà per controlar

0: les properes hores el de la comarca de l'Anoia.
1: Bueno, és que
0: ens quedem amb aquestes
1: quan,
0: dues bones previsions.
1: Quan més
0: bones
1: urbanes
0: notícies.
1: Són les zones a les que hi ha incendis, més urbanitzacions, i Catalunya està plegada de centenars i centenars d'urbanitzacions, algunes legalitzades, altres pendents de legalitzar, que per tant tenen risc de poder patir evacuacions.
0: Efectivament, eh? Escolta'm, avui és un disbarat. Tenim més de 200 municipis. 947 és el total de municipis a Catalunya, Barroso, en tenim més de 200 amb risc extrem.
2: Home, perquè...
0: I 400 més amb risc molt
2: la,
0: alt.
2: Amb la calor que fa.
0: Sí,
2: i,
0: home,
2: i
0: però,
2: en
0: però que cada dia que passa anem a pitjor.
2: I en l'estat que estan els boscos, que és el que dèiem abans, a part que el bosc mediterrani té tendència a cremar-se, el canvi climàtic i el fet de que s'hagi deixat de gestionar el bosc multipliquen
1: el
2: molt...
1: Massa, això... El creixement de la massa forestal.
2: Clar, perquè s'ha deixat d'explotar el bosc, llavors està totalment desbordat, desbocat.
0: Es dispara el perill i, per tant, tenim noves restriccions per aquest risc extrem d'incendi. Ana Córdoba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, bàsicament el que fan aquestes restriccions és s'amplien a més espais naturals i afecten activitats, la mobilitat i també l'ús del foc. Per exemple, l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac s'afegeix a la llista dels espais amb accés limitat. En total, ara ja en són 7. Voleu que el repassem?
0: Endavant.
3: Sí, mira, doncs el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Baronia de Rialb, Les Gavarres, Montserrat i ara Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Són aquests 7 espais naturals, d'acord? Aleshores, en aquests espais...
0: Ahir al monestir, Jordi Vila, s'hi podia anar, eh? O sigui, ja estava afectat el parc de Montserrat, però el monestir deia, Anna, que sí,
3: exacte,
0: avui també o no?
3: Sí, exacte, l'accés al monestir, doncs no he vist cap informació que digués el contrari. Per tant, entenc que es manté el mateix que s'havia dit fins ara. En aquests espais queda prohibida l'entrada, excepte per causes justificades. No sé si el cas del monestir doncs estaria justificat, d'acord? A més, altres mesures, els municipis en risc extrem d'incendi, l'accés a zones forestals queda restringit tant a peu com en cotxe, tret de residents o activitats imprescindibles. També s'hi limita la cega entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i se suspenen les obres a carreteres interurbanes i als vorals, excepte amb autoritzacions especials.
0: Ja, això els municipis amb aquest risc extrem,
3: sí,
0: que són
3: exacte,
0: més de 200.
3: Tot això en els municipis amb risc extrem, que són els que estarien al nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt.
0: Ja.
3: D'acord? I per acabar, altres coses que se suspenen, doncs, per exemple, les acampades, rutes i activitats esportives en espais forestals queden suspeses i els casals d'estiu s'han de traslladar al nucli urbà.
0: Sí, sí, que no tireu petards, sobretot, també.
3: Exacte, però tot això, vull dir, tirar petards en una zona forestal ja està controlat.
0: Ai, senyor.
3: Sí. Prèviament, vull dir que no s'hauria de fer, saps?
2: Clar, hi ha gent que pensa, tiro els petards aquí al jardí de casa, però potser a pocs metres tens un bosc.
0: Sí. T'hauria menjat 500 guspires, metres, la Revetlla Sant Joan estava prohibit, però...
2: I les guspires salten i
0: més de 1.400 avisos durant la Revetlla Sant Joan als bombers de la Generalitat.
3: Sí, potser una mica de manca de consciència.
0: Sí. Pere Roquer, president de SAJ a Catalunya, com estàs? Bon dia, Pere.
4: Bon dia a tots, és de bons.
0: Diu que no es pot, no es pot cegar entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Què et sembla aquesta restricció a les zones amb aquest risc extrem d'incendi forestal, Pere Roquer?
4: L'últim que tenim el decret d'ahir, que va ser quan va haver la reunió, és la recomanació, no la prohibició. Si aquest matí s'ha editat un nou document, nosaltres encara no el tenim al damunt de la taula, però era la recomanació de que de 12 a 6 en zones que fossin de secar s'evités en aquell moment la sega. Però aquí s'ha de fer un incís. O sigui, el primer que sap quan s'ha de segar i no s'ha de segar som els pagesos. O sigui, no ens fa falta a nosaltres prohibicions que se'ns digui si pot segar o no, perquè som els primers interessats. Penseu que cada màquina que porta un pagès que es dedica a cosechar cereal, estem parlant de més de 300.000 euros. Per tant, és el primer interessat a que no es cremi ni ell, ni la màquina, ni extendre cap foc.
0: Mm. A veure, segons una nota de...
4: Ahir,
0: sí, digues, Pere Roquer.
4: L'incendi d'ahir, d'aquí de la Segarra, que abans hem estat bé parlant amb companys aquí a la zona, no el va provocar el segment agrari, sinó que va ser un operari d'una empresa que, per lo que sí, va saltar una guspira i llavors això va...
0: Aquest no, però altres sí, però Roquer, que han estat provocats per maquinària agrícola. Alguns dels incendis que hem tingut aquest any.
4: Javier, provocats no. Simplement és de que quan s'està treballant...
0: Ah, provocats, s'entén? A partir d'alguna guspira de la cosechadora, que dieu aquí, sí?
4: Exacte. de la màquina de recollir que diuen altres.
0: Això acaba provocant un incendi, sí?
4: Bueno, però és que el cereal té uns horaris marcats de recollida, tant per el nivell d'humitat com per el nivell d'entrada de magatzem. Llavors, el que sí que s'haurà de fer els propers anys, si això continua i la tendència sembla que sigui aquesta, és mirar de modificar també els emmagatzematges, les hores d'entrada. Per què? Perquè hi ha molt marge de maniobra, sobretot a les nits. Però el problema està amb les humitats, que clar, a les 8 del matí no et pots ficar a cosechar per la humitat.
0: A veure, segons una nota de premsa, s'han limitat les activitats pels municipis inclosos dins el Pla Alfa Nivell 4 del cos d'agents rurals, 214 municipis de 24 comarques. Diu així, les tasques de sega es limiten entre les 12 i les 18 hores, 12 del migdia, 6 de la tarda, i es prohibeixen les activitats culturals falleres i activitats amb foc, així com amb material pirotècnic als municipis afectats. 214 municipis de 24 comarques. Pere Roquer.
4: Sí, limitar no vol dir prohibir, que si t'hi fixes l'adjectiu és diferent a l'hora de, per exemple, quan se parlen de temes culturals que sí que es prohibeixen. Limitar el que significa és que, sobretot la recomanació és que en aquelles hores no es treballi. Ara,
0: sí, però la gent treballarà igual, ens estàs dient. És a dir, la gent
4: segarà. No,
0: entre les dues. No. És a dir, clar, si no t'ho prohibeixen, pot ser que hi hagi gent que continuï amb la collita d'ordi.
4: Ahir, que nosaltres estem al grup de sega a nivell general, a nivell de tot el país de les ADFs, els primers que diuen, escolta, nosaltres parem, sense haver-hi cap document, van ser les persones que estaven segant. Per un motiu molt fàcil, perquè ells són els primers que s'estan jugant el seu capital i la vida, d'acord? Llavors, penso que aquí també se n'està fent un gran massa amb el sentit de que sempre se'ns fica el foc al sector agroalimentari. I això algun dia, a l'hivern, perquè els focs, també s'ha de recordar, Javi, s'apaguen a l'hivern, no s'apaguen a l'estiu.
0: Sí, aquests dies n'hem parlat.
4: I a l'hivern se té la tendència de no apagar aquests focs. Se'n parla molt ara perquè estan en viu, però després, quan deixa de ser notícia, a l'hivern se va fent, i s'ha de reconèixer la feina excepcional que estan fent tant els bombers com les ADFs. I aquestes dues entitats sí que estan treballant durant l'hivern per apagar focs. I després parleu dels boscos. Mira, hi ha un exemple molt clar. El sotabosc que té a l'any 2026 Catalunya ve provocat de totes les pluges que han tingut entre final d'hivern i primavera. Si aquestes hectàrees de boscos que hi ha de sotabosc fossin computables a l'hora de la ramaderia extensiva, que això és una de les claus que hi ha per evitar incendis, l'increment de ramaderia extensiva, no la disminució que estem tenint des de fa uns anys per culpa de limitar allò com pot estar aquesta ramaderia extensiva i pels atacs de fauna salvatge que pateixen, segurament molts d'aquests incendis no hi serien.
0: Ja. Escolta, de fet, els pagesos ramaders us reivindiqueu com a gestors dels boscos, demaneu més recursos i reconeixement. Una mica el que deies abans, diu, el pagès ja sap si pot segar o no pot segar. Sí? I els pagesos, quan vas al poble, et diuen, escolta, fa 40 anys ningú ens deia el que havíem de fer i no hi havia els incendis d'ara. Tampoc teníem el canvi climàtic. Però al final, si algú es coneix el territori, justament és el pagès, que viu allà i treballa allà. Sí?
4: Sí, mira, aquí a la zona d'on som avui, hem anat a visitar aquests dos companys que desgraciadament han patit aquest incendi, fa 40 i 50 anys, quan s'acabava de segar, els rostolls els cremaven en ple mes de juliol.
0: Sí.
4: Això avui en dia és impensable. Per què? Bueno, doncs perquè les temperatures han evolucionat a l'alça molt gran i després perquè, evidentment, les condicions de treball són diferents les d'ara, a llavors. Penseu que a llavors...
0: Però què se'ls ara hauria de donar a pagesos i ramaders, i exactament quina és la feina que hauríeu de fer? L'altre dia parlàvem del cas, per exemple, d'aquest pastor que va salvar la seva masia gràcies al seu ramat de cabres. Un senyor que es diu Albert Ribes, sí?
4: Sí.
0: Que va permetre als bombers apagar més fàcilment el foc a la zona de la masia, a les Gavarres, en aquest cas. Parlem justament de l'Albert Ribes, que gràcies al ramat de cabres va salvar la masia. Doncs necessitaríem més, perquè hi hagi més Albert Ribes en aquest país, quines ajudes s'haurien de donar i com s'hauria de gestionar tot això? Perquè el president Illa va dir, s'ha de gestionar. Dius, molt bé. D'acord. Diu, i talar un arbre no és un crim, doncs, perquè no en talem més d'arbres, Pere Roquer.
4: Bueno, això que el president...
0: Si el president diu que no és un crim.
4: Que el president truca les entitats ecologistes quan ens denuncien, quan veuen que s'ha tocat una alzinera o quan s'ha tocat un rostoll de roure perquè està a punt de caure i que això pot provocar que hi hagi una esbarrancada, que ho faci. Llavors, també aquí entra la funció, de, en aquest cas, dels agents rurals. O sigui, els agents rurals, que són els agents que estan al territori, són ells els que tenen les dades exactes de dir quines són les zones més calentes en aquests moments del tema de la gestió forestal. I torno a dir el mateix, els primers que sabem com està el territori, perquè el xafem cada dia, és la pagesia i ramaderia. Si no s'incrementa, us ho torno a dir, la ramaderia extensiva, aquest problema que es veu ara, al mes de juny-juliol, anirà evolucionant, perquè la tendència és de que aquestes calorades comencin molt abans, o sigui, estem parlant ja de mesos com pot ser el mes de maig, i acabin molt més tard com pot ser el mes de setembre, segons l'evolució climàtica. Llavors, si tu no tens suficient ramaderia extensiva que estigui netejant els sotaboscos, que és el principal motor dels incendis, tenim un problema greu. I talar arbres no ha de ser un problema, evidentment. I no es tracta aquí de que ara on anem 200 motosserres al mes de novembre a tallar tots els arbres del país, no. Però sí que com a mínim ens han de deixar ocupar aquelles zones de tala forestal i que ningú després no ens vingui a denunciar. I torno a repetir, compartir la vida de la ramaderia extensiva bé amb la fauna salvatge és un problema greu.
0: Escolta, mira, és que m'acompanyen aquí el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva. Sí. També tinc a la Sílvia Barroso, directora del Món.cat, i a l'Anna Sáez, la directora del Segre, que entenc que lògicament voldran dir-te alguna cosa, també.
5: Sí. Hola, Pere.
0: Endavant.
4: Bon dia, Anna.
5: Només resumit amb unes xifres. Un 63% del territori català és bosc. Això, perquè ens fem a la idea, a Europa això és un 43% i al conjunt d'Espanya un 41%. És a dir, hi ha una animalada de massa forestal que per més que diguem s'ha de gestionar, però gestionem-la, perquè és el que diu el Pere. Vull dir, aquest tema de l'eslògan dels incendis apaguen a l'hivern, el sabem, però a l'hivern sembla que no passa res, no? I ho hem de fer, i això només es fa doncs controlant-ho, i de vegades doncs s'han d'agafar motosserres i de vegades s'ha de netejar aquest sotobosc que ens diuen, no, és que té molta riquesa, però aquesta riquesa també és un polvorí.
4: Totalment d'acord. A més, una altra cosa, o sigui, si volem, ara en aquests moments s'està ficant el focus en el sector nostre, el que no entenem nosaltres ara perquè es vol ficar un pla plàter, que moltes d'aquestes plaques estan ubicades, o la foto està ubicada, en zones rurals. Què passa? Les plaques no es cremen o què? Les plaques també són un element de combustió, ningú s'equivoqui, perquè una cosa és que treballem plaques amb 30-35 graus, però una altra cosa és que estiguem parlant de temperatures de 43 graus, també s'acalenten les plaques. I algú de territori, no estem parlant de fora, no, de territori, ha ficat un plano molt gran, d'implementació de plaques perquè hi pugui haver més llums a les capitals. O sigui, jo m'assembla molt bé el que es digui gestió, però atenció que tenim un plàter que el tenim aquí damunt i que s'acaben les al·legacions el 30 de juliol. I hi ha zones que s'estan cremant ara, com pugui ser aquí, a la zona que parlava de Sentmenat, que al damunt hi ha una foto de ficar plaques amb el tema del plàter. O sigui, vigilem, perquè a vegades això de les noves tecnologies o aquesta tendència de hem de ser més sostenibles, que tots hi estem d'acord, però el primer sostenible és el sector agrari.
0: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, moltes gràcies una vegada més per haver estat al matí a Ràdio 4. Merci, Pere, que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres, una abraçada, Anna.
5: Adéu.
0: Ai, els altres no.
6: També, ens donem també, per abraçats.
4: Joan, a Sílvia també.
6: Ens donem per abraçats.
0: A mi també, no, Roquer?
2: No. Escolta, ja s'havia entès.
0: Sí, s'havia entès.
2: Fins un altre dia, Pere.
0: Adéu, Roquer.
6: Ets molt gelós.
0: No, amb el Pere fa molts anys ens coneixem i ens estimem. 10 minuts i a les 11.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: A tu sí que t'estimen, Anna Sáez.
5: A veure, s'ha de dir que el Pere Roquer és una d'aquelles persones que sempre el pots trucar, sempre
0: sí,
5: respon, i que ara us diré que quan jo vaig arribar a la direcció del diari, de vegades anava amb actes amb sectors que doncs, habitualment no havia treballat i per tant estaves una mica més desubicada, i el Pere Roquer venia al rescat i et deia, Anna, vols que et presenti amb aquest? Presenta'm aquell. I la veritat és que li agraeixo molt, vull dir, és una persona molt delicada, no?, amb aquest aspecte, molt simpàtica, de veritat.
0: Deixa'm anar un segon en directe cap al Parlament de Catalunya. Lorena Enns, la nostra companya dels serveis informatius, que és qui més i millor ho controla, el tema Parlament. Ella i el Falgàs, el Lluís Falgàs, són els que millor controlen el Parlament. Tenim aquesta sessió de control en marxa. Lorena, et sentia el butlletí a les 10 dient que el president Illa diu nega que hagin comès cap negligència en l'incendi de les Gavarres. Què ens expliques? Endavant, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, doncs és aquest. El titular més destacat que ha transcendit ha estat aquest. Per part del president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que el govern hagi comès cap negligència pel que fa a l'origen de l'incendi de les Gavarres. Per a contextualitzar, Xavi, s'està investigant si la causa que va originar el foc va ser una serra de radial utilitzada per un operari que treballa en una empresa subcontractada per la Generalitat. Illa ha explicat que amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa, aquells treballs es queden totalment prohibits. Unes explicacions, però, que per Junts no han estat suficients. Demanen responsabilitats polítiques. Escoltem a Mònica Sales i a Salvador Illa.
9: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
10: Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir, entre elles no utilitzar radials per fer treballs de manteniment.
8: Recordem que Junts ha registrat al Parlament la petició de compareixença de la consellera de Territori, Sílvia Pané, que els Comuns i la CUP, de la seva banda, han acusat el govern de no fer prou per revertir l'emergència climàtica. En el cas dels Comuns, la seva líder, Jessica Albiach, ha exigit a Illa que rectifiqui, que tiri enrere l'ampliació de l'aeroport. El president, però, ha assegurat que no és incompatible la lluita contra el canvi climàtic amb el model de prosperitat que defensa el govern. Els escoltem a tots dos.
11: Per tant, amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto: encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat? Gràcies.
10: Lluitar contra el canvi climàtic, adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic i desenvolupar polítiques, molt particularment les energètiques i de mobilitat, que avanteixin, no significa ni va en contra de generar prosperitat a Catalunya.
8: Com dèiem, la CUP també ha acusat el govern de sostenir un model econòmic capitalista que considera el bosc un problema i que prioritza el turisme al sector del camp. Dues carpetes que Illa insisteix a separar. Xavier Pellicer i de nou el president.
12: Senyor Illa, més enllà d'obvietats, com que cal gestionar els boscos, quin és el seu pla per fer-hi front? Pensa mantenir l'aposta per un model de país basat en grans esdeveniments com el Tour, la visita al Papa, l'ampliació de l'aeroport, el circuit de Catalunya...
10: Jo estic a favor de que el Papa visiti Catalunya, estic a favor de que Catalunya aculli el gran depart del Tour de França, perquè donen una imatge d'una Catalunya oberta al món i de la millor imatge, de la millor Catalunya oberta al món, i també estic compromès amb la lluita contra el canvi climàtic.
8: Pel que fa estrictament a les polítiques de gestió forestal, Xavi Illa ha reiterat la necessitat de fer canviar la mentalitat de la ciutadania i incideix en que el bosc s'ha de gestionar, i ha posat com a exemple aquestes 14 zones boscoses de confinament que ha posat en marxa el govern per tallar la continuïtat dels focs.
0: Moltíssimes gràcies, com sempre. Lorena, gràcies, de veritat.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.
8: Adéu,
0: que vagi molt bé. Mira, 6 minuts i les 11.
7: El Matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Atenció a aquest altre titular del matí. Donald Trump ordena suspendre el comerç amb Espanya per ser un soci pèssim, diu a l'OTAN, per la despesa en defensa. Joan López Alegre.
1: Tinc
0: Trump amenaça directament a Espanya. Diu, és un cas perdut, un aliat terrible. No farem més negocis amb ells.
1: Estic d'acord amb la primera part. Som un aliat terrible i som un cas perdut, però tinc males notícies per Trump. Les darreres dades que han sortit de comerç exterior han presentat una millora, perquè havia baixat molt l'any 25 i l'any 24, el primer trimestre d'aquest any 26. Qui més està tirant de l'increment de la inversió exterior per tornar a xifres del 23 és la inversió nord-americana. Només hem de pensar en els centres de dades que s'estan fent, especialment al Regó, amb el laboratori d'Estalana, i per tant no crec que Trump tingui força per això. I una darrera dada: el turisme que s'està desviant d'Orient Mitjà cap al Mediterrà estaran a parar a Espanya, a Grècia i a Itàlia.
0: Bé, a aquesta hora l'IBEX 35 cau un 2,15%, a diferència dels últims dies, que sempre ha anat pujant, i el tenim a 19.218 punts, i puja una mica el preu del barril de Brent, el petroli. Ara està a $78.50 cada barril. Sílvia Barroso.
2: Són les fluctuacions, que tampoc són res estrany. No crec que...
0: No, però aquest canvi de tendència justament avui no sé si té a veure amb l'amenaça de Donald Trump a Espanya.
2: No sé si és una mica aviat, diguem-ne. I a més, jo és que, francament, quan s'anuncia un titular així de Trump, d'aquesta temàtica especialment, jo posaria aquí una música com de circ, diguem-ne. Entren els pallassos, no? Perquè això és espectacular. espectacle, i Trump fa espectacle, i jo crec que ell ho sap, i res més. En el sentit de les xifres que donava el Joan, sap que això no té després una concreció real. Però això, mira, li dona titulars.
0: Bé, la Moncloa busca minimitzar el xoc amb Trump a l'OTAN i rebaixar la tensió. Diu, mantenim una magnífica relació i la nostra intenció és que això no canviï. Ana Sáez.
5: Home, crec que aquí allò que diuen en castellà de se ha venido arriba la Moncloa, vull dir, també magnífica relació, jo crec que no, però sí que, com bé deia ara la Sílvia, a veure, Trump li agrada, doncs, soltar aquests titulars que deixen, ens estoren i la gent discuteix i tot això, de vegades li surt bé, targeta vermella, ja sabeu, al Mundial, i de vegades queda amb no re i canvia d'opinió com qui canvia de camisa.
0: Bé, Jordi Vila, com estàs?
13: Què tal, Xavi? Molt bé.
0: Escolta, estem molt contents. Anna Bosch, Premi Ofici de Periodista 2026.
13: Sí, la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió. Per tant, ens congratulem i la felicitem a l'Anna Bosch.
0: Moltes felicitats, companya.
13: I tant, i tant. Eh?
14: Jo que estic col·legiant no m'han demanat l'opinió, però estic molt a favor de la decisió que ha pres la meva Junta de Govern.
0: I tu també, no, Anna Sáez?
5: Efectivament, sí.
0: Molt bé. Escolteu, moltes gràcies. Ja ha arribat la Pepita Bernat, encara no?
13: Sí, sense...
0: I què fa,
13: doncs,
0: que no entra?
13: Acaba
0: jo que li volia presentar al Joan López Alegre, a l'Anna Saed, a la Sílvia Barroso.
14: Ara la petonejaré.
0: Per l'amor de Déu. Que pot entrar, la Pepita, o no? Sí. Dimecres que ve, farà 107 anys, tu. Està fresca com una rosa. És espectacular.
13: Sí. No, i ens donarà alguns dels millors consells per arribar a tants anys com ella. Bé, ja ens acostuma a dir això.
0: Sí, però si hem d'arribar amb el seu estat, Volem estar bé com ella.
14: Ballar en el seu estat.
13: Ballar només la música que ens connecta amb l'alegria interna,
0: Mítala, Joan López Alegre. Anna, podries baixar abans d'acabar la temporada. Bon dia, Pepita. Com estàs? Perfecte estàs, ja se't veu. No cal que ho juris, no cal que ho diguis. Vigila per aquí, que ja està ple de cables, això dels estudis de ràdio, és com els platós de tele.
13: Està fet una xavala,
15: Sí, home, xavala.
5: Està guapíssima.
0: Està guapíssima.
15: Ja voldria jo ser una xavala.
0: Escolta, tu, de Barcelona, però no, ets de Barbens.
15: Soc de Barbens.
0: Vas néixer a Barbens, tu.
15: No, és molt important, això,
0: Molt important. Mira, saps a qui tenim? Si et poses els auriculars, la sentiràs. L'Anna Sáez, és la directora del Segre. Saps que Lleida hi ha el Segre i la Mañana, els dos diaris.
15: Vale.
0: Doncs avui tenim a l'Anna.
5: Hola, Pepita.
0: Anna del Segre, que et saluda.
5: Jo t'he dit quan et van fer l'homenatge a Barbens que va haver una estona a la redacció, això de veritat, que estàvem ampliant les fotos perquè la gent deia no pot ser, perquè mira-li la cara, mira-li les cames. I és que realment semblava una senyora 30 anys més jove del que deien.
0: Joan fa més goig que tu mil vegades,
14: Tothom fa més goig que jo, però ell el fa tot.
0: Seu bé, que estiguis còmode aquí. Estàs bé amb aquesta cadira o no?
15: Sí, però una mica més a prop.
0: Una mica més a prop de la taula, així.
15: Ara sí.
0: Doncs ara aprofitarem justament les notícies de les 11, per fer seure bé a la gran Pepita Bernat. La setmana que ve, 107, no?
15: Sí.
0: Dimecres, el dia 15. I què faràs? Com ho celebreu, això? Una cosa grossa, no?
15: Gros.
0: Fem una cosa. Sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe aquí amb la gran Pepita Bernat. Fins ara mateix.
5: Fins ara.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els bombers continuen treballant per extingir diversos focs que cremen a Catalunya. Preocupa especialment l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, el qual esperen estabilitzar durant abans que acabi el dia. Els bombers treballen en una àrea de més de 200 hectàrees amb més de 200 efectius per tal d'evitar revifades durant les hores de més calor i per no perdre els avenços de la nit. José Luis López, inspector del cos de bombers a Ràdio 4.
2: Hem avançat, hem progressat, hem aguantat un dia. Avui hem treballat durant tota la nit. Ara també s'acosten les hores més difícils, perquè ara quan entri de ple el dia amb la insolació solar, amb la pujada de calor, la baixada de temperatures i l'entrada a la marinada, ens preocupa que aquest incendi tornarà a intentar progressar.
0: D'altra banda, es mostra molt optimista amb l'incendi de l'Anoia, que esperen controlar les properes hores. Després de la proposta del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, perquè els treballadors de baixa cobrin menys, la secretària adjunta d'organització del PSOE, Elisa Garrido, ha criticat que la seva aposta sigui retallar drets laborals i relaciona aquesta mesura amb la del concebut no nascut.
3: Va proteger a ese embrión o a ese feto que está dentro de la mujer, pero que si esa misma mujer tiene una baja porque tiene un embarazo de riesgo y puede perder a su bebé si va a trabajar, Feijóo dice que, bueno, que eso es un cáncer y que hay que bajarle el salario y que no puede ser que los convenios colectivos recojan que tenga que cobrar exactamente lo mismo.
0: Eran declaracions d'Elisa Garrido a les mañanes de Ràdio Nacional, o també ha parlat aquest matí Unai Sordo, el secretari general de Comissions Obreres, i ha aclarit que els treballadors ja cobren menys per estar de baixa. Sobre els complements que recullen els convenis per compensar les baixes, assenyala el següent.
4: ¿Qué es lo que quiere decir Núñez Feijóo? Que esos complementos que pagan las empresas porque lo han firmado en los convenios colectivos, él los va a prohibir. ¿Y cómo va a hacer eso si no se puede hacer? Si eso son cuestiones que se recogen en la negociación colectiva, no en las leyes. Por tanto, partir de un análisis tan sumamente errado, pues ya nos lleva a conclusiones muy antisociales.
0: I als tribunals, el jutge Santiago Pedraz, que investiga el cas Leire, pren avui declaració com a testimoni a un empresari que va declarar que l'exmilitant socialista Leire Díez li va demanar informació per desacreditar la magistrada que investigava David Sánchez, el germà del president del govern. També declararà l'advocat de José Manuel Villarejo, que va sostenir que Leire Díez havia ofert a l'excomissari un pacte amb la fiscalia, però que el fiscal que porta el cas es va negar a explorar un acord. Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell i participat per 17 hospitals ha evidenciat que l'atogepant, un tractament preventiu per als casos de migranya més difícils de tractar, també funciona en un 30% dels pacients que ja havien esgotat les altres opcions preventives disponibles. Ens ho explica Ana Banyeres.
5: Tractats amb atogepant, 250 pacients, en els que més del 80% presentava migranya crònica, gairebé la meitat patia mal de cap diari i tots havien fracassat amb tractaments preventius. S'ha vist que prop d'un 30% d'aquests pacients han reduït almenys un 50% els dies de migranya, un 44% han experimentat millora clínica i han disminuït tant la intensitat del dolor com la necessitat de medicació per tractar les crisis. Uns resultats que obre una nova opció per als casos de migranya més difícils de tractar. Doctor Albert Muñoz, neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge.
6: Sembla que hi ha un percentatge de pacients que es beneficien del tractament, tot i haver fracassat previs. Sí que és veritat que quants més tractaments ha fracassat, menor és la probabilitat d'èxit, però fins i tot els casos més refractaris es poden beneficiar.
5: La migranya és una de les principals causes de discapacitat al món i afecta prop de 900.000 persones a Catalunya.
0: I anem a l'exterior. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 36 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela, mentre que 138 en continuen desapareguts i 11 localitzats sota la runa. Àlex Eloi.
7: En total, les víctimes mortals dels sismes ja són 3.685, prop de 17.000 els ferits i 18.000 persones s'han quedat sense llar. Un grup de més d'un centenar d'economistes i acadèmics ha demanat al govern d'Estats Units que aixequin les sancions econòmiques contra Veneçuela i ha reclamat al Fons Monetari Internacional que faciliti l'accés del país a finançament internacional per fer front a l'emergència. De fet, el responsable d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides, Tom Fletcher, visita Veneçuela per coordinar amb la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, la resposta a les conseqüències dels terratrèmols. Precisament avui finalitzen els 7 dies de dol nacional decretats pel doble sisme del 24 de juny.
0: I Donald Trump ha tornat a carregar contra Espanya a compte de la despesa en defensa de l'OTAN a la cimera d'Ankara. En un acte amb el secretari general de l'OTAN, el president dels Estats Units, anuncia la ruptura de relacions comercials amb el nostre país, Àlex Eloi.
7: Sí, Trump torna a carregar contra el nostre país per no gastar més en defensa. Espanya no participa, Espanya no paga, és un soci terrible, subratlla el president nord-americà, després d'afirmar que Espanya és una causa perduda. Així que diu, vol tallar totes les relacions comercials amb el nostre país.
8: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
7: La delegació espanyola ha rebut amb normalitat i tranquil·litat aquestes amenaces de Trump. Fonts de l'executiu asseguren que Espanya manté una magnífica relació social, cultural i econòmica amb els Estats Units i que la balança comercial entre els dos països és positiva per a Espanya i, per tant, li convé mantenir aquesta relació comercial.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
1: Ràdio 4. Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Ràdio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll.
9: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
10: Coneixeu el concepte d'evolució?
11: Sota sospita.
10: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
9: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
10: Podien parlar a través dels oceans.
11: Amb Laura González.
12: Impossible. Per què la volen capturar?
13: És més intel·ligent que la majoria.
14: A Ràdio 4.
9: La millor companyia.
15: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12 i estem molt contents perquè tenim a la Pepita Bernat aquí.
2: Sí.
1: És que, no sé, el primer dia ens vas caure tan bé ja. Vam aprendre tantes coses amb tu, Pepita.
2: Vaja, no és que és tantes, un exemple.
3: No tantes, tampoc.
1: Sí, perquè ets la veu de l'experiència. Sou pous de ciència, la gent gran.
3: Això és veritat.
1: Sabeu de què va la vida? La gent jove diem que sabem de què va i moltes vegades...
3: No, saben, no saben.
1: Que no?
2: No. Què fem malament? Comencem per aquí, no? Què fem malament?
3: Aneu mal equivocats. Aneu una mica equivocats.
1: En què anem equivocats, sobretot?
3: En voler ser tan... Sempre aneu de juerga, sempre esteu divertits, no penseu en la feina, penseu en altres coses.
1: Massa juerga.
3: Massa juerga.
2: Massa juerga i massa estrès, no? Jo tinc la sensació que la societat actual viu permanentment estressada.
3: Sí, bueno, però entremig de tot això hi ha la festa. Sempre esteu de festa. Sempre van de festa. Jo penso que han de treballar.
1: S'ha de treballar. S'ha de treballar poc o molt?
3: Poc no, molt.
1: Molt.
3: Molt, perquè nosaltres hem treballat molt.
1: Ja. I te'n penedeixes d'haver treballat tant?
3: No, a mi m'agrada molt treballar.
1: Hi ha molta gent que
3: diu... Jo encara treballo, eh?
1: El treball és vida.
3: Hombre, i tant, treballar és vida. Com més es treballa, més divertit estàs.
1: Sí, senyora.
3: Més distret. No estàs tan avorrit.
1: Sí.
3: Estàs per la feina.
1: I la gent jove, majoritàriament, potser no està tant per la feina, ja.
3: No està tant per la feina.
1: Se saben... Saps què diuen alguns? La canalla aquesta que puja ara, se saben tots els drets, però cap deure.
3: Exactament.
1: Estàs d'acord amb això?
3: Exactament. D'acord completament.
1: Ah.
3: Però...
1: Tots saben els drets que tenen, però les obligacions...
3: No les saben aprendre.
1: No els hi ha explicat ningú o no les han volgut aprendre?
3: No les volen aprendre. Molts no les volen aprendre.
1: Ja.
3: Però... Nosaltres hem treballat molt.
1: I s'ha d'anar amb peus de plom avui en dia. No pots dir res.
3: No. Segons amb quines colles vas, més val callar.
1: Ja.
3: Escoltar.
1: Ah.
3: Més val escoltar que callar, ai, que parlar.
1: Ah.
3: Si llavors on vas.
2: Ja. Ver, oír y callar, no?
1: Pitjosa la paraula que queda per dir, em deia la padrina quan era petit.
3: Sí, ver, oír y callar.
1: Sí.
3: Aquesta és la paraula.
1: Ah.
3: Però hi ha la joventut. Hem de donar pas, també. Si no, no, què faríem? Amb els iaios no podríem estar vivint sempre.
1: Els experts diuen no pots deixar de treballar. El doctor Cugat, per exemple, que alguna cosa sap, també, diu, escolta, això de jubilar-se és una mala idea.
3: Sí. Jo no vull jubilar, eh?
1: La gent que es deixa anar, diu, 4 dies al clot.
3: Jo, de moment que em vaig jubilar a l'edat, no? Però he continuat treballant.
2: Uh-huh. I què fas, Pepita?
3: A casa meva.
2: Mhm. Uh-huh.
3: A casa meva sóc jo la mano, la que porto el...
2: El control de tot.
3: Control
2: de...
1: Qui talla el bacallà, qui té la paella pel mànec, ets tu, eh?
3: Exactament. Ja. Sí.
1: I quina sort
3: que
1: sigui així per tots els altres.
3: Bueno, sí, som poca colla, però...
1: Quan sou?
3: Pocs benvinguts.
1: Quan sou?
3: Bueno, i la meva neboda i jo, fixes.
1: Sí.
3: Però tenim les altres dues... Una neboda i la filla de la neboda, que també estan una mica, no amb nosaltres, però molt a prop.
1: Ja. Uh-huh. Ja.
3: O sigui que som 4 aquí a Barcelona.
1: Ah, a Barcelona 4. A Barbens encara
3: hi ha família? A Barbens n'hi ha més.
1: Sí.
3: A Barbens n'hi ha més. No gaires, eh? Però encara n'hi ha algun a Barbens.
1: I vas anant o no?
3: No fa molts anys que no hi he anat.
1: Ahir vas anar, ara que van fer l'homenatge aquell diumenge, això sí.
3: Bueno, d'aquell dia.
1: Sí.
3: Feia temps que no hi havia anat, eh?
1: Ja.
3: Però aquell dia hi vaig haver d'anar.
1: Ja, oi tant. I contenta?
3: I contenta, oi tant.
1: Sí.
3: Amb la festa que em van fer, de la mar de contenta.
1: On vas és a la Paloma, això sí.
3: Ah, això sí.
1: Cada diumenge hi vas a ballar?
3: Cada diumenge, sí. Bueno, si no tinc una boda...
1: Ja,
3: si no tinc un entretant... Jo a la Paloma.
1: Ah.
3: De moment.
1: Molt bé.
3: I tinc balladors, eh?
1: Sí?
3: Sí, tinc balladors.
1: No m'estranya. Sí o no? No m'estranya gens, Ana Córdoba, que tingui balladors.
2: És increïble l'energia que transmet, no? I deia, vaig a la Paloma... Bé, si no tinc, per exemple, un casament...
1: Sí, diu, si no tinc una boda...
2: L'alternativa sempre és bon rotllo, eh?
3: No. Jo vaig cada diumenge.
1: Molt bé. A missa hi vas o no?
3: No.
2: Fa cara de fàstic, eh? Ningú l'està veient, però...
1: La gent gran encara va a missa.
3: Que hi vagin, no dic res.
1: Tu no, eh?
3: No, jo no.
1: No hi has anat mai?
3: Home...
1: O hi anaves i vas deixar
3: d'anar-hi? No, hi he anat mai.
1: Que no creus en Déu?
3: Per anar-hi, creient jo, anar a missa.
1: Ja.
3: No hi he anat, però el que s'ha presentat, un bateig...
2: Exacte, una boda, alguna cerimònia.
1: Sí, no, no, cerimònia. Però anar a missa...
3: Però anar a missa.
1: Allò, missa de diumenge, que diuen, no, eh?
3: No.
1: Creus en Déu o no?
3: No.
1: Creus en algú?
3: En l'univers, en el món.
1: Creus que hi ha vida després de la mort?
3: No.
1: No. Creus que s'acaba, això?
3: Ha acabat tot.
1: Has sentit aquell metge, el doctor Sant Segarra?
3: No.
1: Sí, aquest va treballar molts anys, era un cirurgià de prestigi a Bellvitge, i quan s'ha jubilat, diu, abans de jubilar-me no ho vaig voler dir perquè m'haurien pres per boig. No ho va dir ni a casa. Va començar a explicar experiències properes a la mort, de gent que moria al quiròfan, després tornava a la vida, i li explicaven doncs, el que havien vist i el que havien sentit, i l'escoltes amb ell i dius, calla, que potser sí que hi ha alguna cosa.
3: No m'hi he trobat.
1: Ja.
3: Si el sento, potser em convencerà.
1: Ja.
3: Però si no, no hi
1: busca crec. Busca'l aquest. Es diu doctor Sant Segarra.
3: Sant Segarra, bueno, sí. Ja me l'apuntaré.
1: Sí, sí, sí. T'agradarà llegir-ho, això. Eh? Sí o sí?
3: Sí, sí, sí, no. M'agrada llegir-ho tot. Sí. Sí, sí, i tant.
2: Com és el teu dia a dia, Pepita? Què fas? Explica'ns.
3: Ai, mare meva. M'ha llevat tard.
2: Et lleves tard? Quina hora?
3: 10:30.
2: Uau!
1: Però a quina hora te'n vas a dormir?
3: Això, sí, no ho puc dir-ho.
1: Per què?
3: Perquè jo veig molt tard.
2: Ets nocturna.
1: Ets nocturna.
3: Bueno, tan nocturna, no. Cap a la una i mitja.
2: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, pues no, i mira...
1: Ets gat de nit.
3: Sí.
1: Com els xuts, com els mussols.
3: Com els mussols, sí. Això mateix.
1: A Barbens se'n diuen xut, del mussol.
3: Xuts.
1: Sí,
3: sí, sí. Sí. També ho saps?
1: Sí, dona. Molt bé, molt bé. No, no, és
2: I
1: veritat.
2: Què? Ens si llevem això a quarts d'onze, va,
1: i
2: què
1: el
2: més?
1: Teu dia a dia, com és?
3: Pues bueno, ens preparem l'esmorzar, esmorzem, i si s'ha d'anar a comprar, la meva neboda és la que compra, ja no vaig a comprar, perquè anar al mercat ja no hi tinc gaire, encara que em troben a faltar.
2: Sí.
3: Em troben a faltar, però de quan en quan hi baixo.
2: Clar, però anar a passejar allò cada dia,
3: sí, no,
2: a buscar
3: cada dia
2: a comprar,
3: no cal. A comprar, allò faig el dinar,
2: sí.
3: Frego els plats, faig tota la feina de la cuina. Sí. La cuina és meva. És la meva oficina.
2: Sí, de fet, l'última vegada que vas ser aquí ens explicaves que t'agrada cuinar i que ho fas
3: molt
2: bé.
3: Molt, molt, molt. He sigut i tingut un merendero 40 anys.
2: Clar.
3: I sigut la cuinera.
2: Sí, sí, sí, esclar, esclar.
1: Quina és la teva recepta estrella, Pepita?
3: El conill a l'ajillo.
1: Ah, sí?
2: Sí, ens ho va dir l'última vegada. De fet,
1: conill a la llet.
2: Et vas comprometre a anar-hi un dia.
1: No, a la llet d'ajillo en català.
2: A la llet.
1: A la llet.
3: A la llet, això mateix. En castellà, l'ajillo.
1: Com el fas? Perquè deus tenir algun truc, alguna cosa
3: bueno,
1: especial?
3: Bueno, si tinc que dir el secret, ara.
1: Digue'ns-el, dona.
2: Aviam, això no sabem si es pot desvetllar
3: bueno,
2: o no.
3: Bueno, pues mira, fa rostir el conill.
1: També es pot fer amb pollastre, si vols.
3: Bueno.
1: Però millor
3: jo,
1: el conill.
3: Jo és el conill.
1: Bé.
3: Llavors el conill a l'ajillo.
1: Sí. Mm-hmm.
3: Pues poses el conill, el rosteixes ben rostit, fas una cabeça o dues d'alls a trossets, sí. Les fregeixes amb els...
1: Pelats, eh? Clar,
3: sí, home, clar,
1: no. No, que hi ha gent que hi posa...
3: No, no, no, peladets i tallats a trossets, i ho poses a dins el conill,
1: sí.
3: Ben rostit, ben rostit tot,
1: sí.
3: I el secreto del... és tirar-hi un raig de conyac.
1: Un raig de conyac.
2: Ah, mira.
3: I encendre'l.
1: I encendre-ho, encendre sí. Allà, la flama.
3: La flama.
1: Ah.
3: Que s'acabi la flama i llavors el ajillo és plenit.
1: Així ho faré, t'ho prometo, eh? I cada vegada que mengi pensarem tu, sal i pebre.
3: Ah, bueno, això...
1: Pebre també?
3: No, perquè et treu el gust de l'all.
1: Val.
3: No.
1: Només all. All, sal?
3: Molt all.
1: Molt all.
3: Molt all. Ben fregidet.
1: Ah.
3: I quan ho tens tot ben fregit, un bon raig de conyac.
1: Conyac.
3: I l'encens. I que acabi la flama.
1: Sí.
3: Va remenant i va cremant. Ja. Fins que s'acaba la flama.
1: I el conill de corral, si
3: I
1: pot ser.
3: I el conill de corral.
1: Sí? Molt bé. Fantàstic, això.
3: Veus? I ben senzill,
1: ja
3: eh?
2: Ho provaràs, Xavi?
1: Sí, clar.
3: I a més és senzill.
1: Sí, sí.
3: Tampoc és cap complicació.
1: Doncs no.
3: I doncs queda no. boníssim. Aquest és el menjar que jo sempre dic. El conejo al ajillo.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: És la recepta estrella de la Pepita Bernat.
3: Exacte.
1: Ens agrada aprendre coses aquí, Pepita. Perquè l'altre dia va venir un senyor que es diu Javier Martínez Aldanondo, que és especialista en gestió del coneixement, i diu, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre. Diu, tant se val si tens 100 anys, 120, o 15, o 18, o 23. Diu, si deixes d'aprendre, el dia que deixis d'aprendre, et mors. I en aquest programa, per això, cada dia volem aprendre moltes coses. Ara acabem de prendre el truc, el consell, per fer el millor conill a l'ajillo, que dius tu.
3: Sí, sí. A l'all.
1: A l'all. Sí, sí, no? Sí, no, però tota la vida s'havia dit a l'ajillo.
3: A l'ajillo.
1: La Pepita, durant les notícies, mentre feien les notícies de les 11, dic que la setmana que ve el teu aniversari, el dia 15, dimecres, d'avui en 8. Dic, tu què dius, aniversari o compleanys? Diu, compleanys. No, compleanys. Això d'aniversari és molt modern.
3: No, compleanys.
1: El compleanys, sí, sí, de tota la vida, no?
3: Sí.
1: Com es deia abans, i encara es diu ara.
3: És que sóc antiga, ara. Jo sóc antiga, però ho he de dir-ho com es deia abans.
1: Ha canviat massa el món, o què?
3: Per mi sí. Una massa de pressa.
1: Massa ràpid, massa ràpid.
3: Massa ràpid.
1: En poc temps.
3: Massa ràpid, no, són els nens que neixen ara, ja neixen quasi espavilats.
1: Ja neixen amb el mòbil a la mà.
3: Sí, exacte. Ai, sí? I llavors així que obrin els ulls al cap de 8 dies. Ah.
2: Això és cert.
3: Sí, sí. Això, eh?
2: Abans els nadons estaven molt temps, no? Molt el temps seu braçolet, no els destorbaves. I ara, en canvi, és veritat que hi ha molts nadons que quan neixen ja alcen el cap.
3: Ja
2: són capaços d'aguantar el cap.
1: Què és el que menys t'agrada del segle XXI, Pepita?
3: La llibertat. Que no la teníem.
1: No, això el que més. I el que menys t'agrada?
3: El que menys encara...
1: Del món d'avui en dia?
3: El món com està posat.
1: Ja.
3: El món com està no m'agrada com està.
1: Ja.
2: Però per què? Què és el que falla?
3: Falla tot.
2: Vaja.
3: Començant per fallar, falla tot. I uns i uns altres, eh?
2: Què canviaries si poguessis aquí agafar la batuta i dir, ara jo vaig arreglar aquest món? Oh, com ho faries? Què faries?
3: No sabria, tantes coses que no sabria per on començar.
2: Va, les més importants.
3: El més important, que canviés l'atmosfera. Això, aquestes calors que tenim, no les teníem.
2: El canvi climàtic.
1: T'anava a dir, justament aquests dies que en parlem tant, amb aquesta segona onada de calor ja, tot just acabem de començar l'estiu.
3: No les hauríem de tenir. Això sí que hauria de canviar. Per les persones, per grans i menys grans, ho consentim de que ens perjudica.
1: Està damunt de vall, el clima.
3: Aquest clima...
2: Però fa anys que ens adverteixen d'aquesta situació, se'ns alerta, però clar...
3: Quan arriben, ens sorprèn.
2: Sí, però ja ho sabem, que passarà.
3: Exactament. Avui tant, demà més. I ens rem unes... Fa una calor horrible.
1: Al meu poble hi ha gent que diu, això fotrà un pet.
3: Que és de Barbens.
1: Tu també? Tu també ho dius?
2: Diu que ets de Barbens.
1: No, som dos.
3: Ho diem a Barbens, això, eh?
1: També, no?
3: També.
1: Sí, es diu a Ponent, això.
3: Sí.
1: Fotrà un pet, això, nen.
3: Farà un pet.
1: Això farà un pet perquè no es pot aguantar.
3: No es pot aguantar.
1: Ha de petar per un puesto o altre, que diuen allà. No? Per un lloc o altre.
3: Això diuen.
1: Sí.
3: També. Mira.
2: Com els estàs passant, tu, aquests dies de tanta calor, Pepita?
3: Tenim ventiladors.
2: Sí.
3: Tenim aire condicionat a casa. Però si surts al carrer, et trobes amb la gran...
1: Aquests contrastos, ara fred, ara calor...
3: De casa, amb la calor...
1: No podem anar bé de cap manera.
3: No podem anar bé de cap manera.
1: No.
3: El primer és per la salut.
1: És així.
3: La salut se'm perjudica.
2: Et banyes a la platja o a la piscina?
3: No.
2: Ara
3: ja no.
2: No t'agrada.
3: Ho he fet.
2: Sí.
3: Però ara ja no.
2: Ara ja no.
3: Ara em dutxo a casa.
2: Sí, ben fresqueta.
3: Amb tota la comoditat, i ben fet, i poquet a poquet.
2: Ah, i tant.
1: Bé, tu vas conèixer l'amor de veritat als 73 anys.
3: Sí. Bueno, no, el vaig conèixer amb 19 anys. Però, amb circumstàncies...
1: En aquell moment la cosa no va tirar endavant,
3: no.
1: Diguéssim.
3: Llavors va ser el d'allò de casar-me,
1: sí.
3: Catastròficament, però als 73 viuda... Vaig trobar el meu gran amor.
1: Vas trobar el teu gran amor, als 73 anys. Que bonic, això, no?
3: I 18 anys més jove que jo.
1: 18 anys més jove que tu. Però segur que semblaves més jove tu que ell.
3: Ah, no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic ara.
3: jo ja no ho sé, això. Però bé, sí. I ho vaig passar molt bé.
1: Ah, avui en dia separa tothom.
3: Home, ja tothom no,
1: molta
3: però...
1: Molta gent. Els divorcis, les separacions...
3: Per què no se separen la gent? Per què no hi ha...
1: És que ja...
3: Aguantar una mica. Que nosaltres hem aguantat molt, eh?
1: Ja, massa.
2: Clar, la Pepita és un exemple de persona que va aguantar molt perquè primer vas marxar. Repassem tota la història, però vas marxar a Suïssa, que sí, perquè volies la teva llibertat.
3: A mi no hi havia ningú que m'aturés.
2: Exacte.
3: Deixem molt atrevida i potser una mica massa.
2: Per què una mica massa?
3: Te'n
2: penedeixes d'alguna cosa?
3: Perquè llavors la dona no podia deixar el marit. perquè l'abandono de l'hogar.
2: Ja, però...
3: Però com estàvem en situació complicada, doncs els tenies que estar amb el marit o tenies que estar a la presó.
2: I tu vas decidir que te n'anaves a un altre país fora.
3: Em va trobar tres vegades, a la quarta ja no et trobes. I a la quarta també em va trobar.
2: Però finalment, quan et va trobar a Suïssa, al cap d'un temps vas tornar i et vas quedar al costat del teu marit, no? Que ara deies això d'aguantar.
3: 30 anys, però ja no era la Pepita que vaig marxar.
2: Què havia canviat?
3: Ja havia canviat, jo.
2: Però què havia canviat?
3: El meu caràcter, de dir, que jo, a mi no em demana ningú, a mi no m'ha ningú. Jo
2: I ell ho va acceptar? Guanyo, ell ho va acceptar, aleshores?
3: Quin remei li va tocar? O això, o anar-me'n.
1: Sí.
3: Però no. Ja vaig començar a posar negocis, i a posar negocis, i a posar negocis, i, i vaig aguantar 30 anys.
1: Ja.
2: Però potser les relacions no haurien de ser aguantar, no? Potser hauria de ser feliç. Aquesta relació que vas tenir als 73 anys probablement et va ensenyar això, no?
3: Hombre,
2: és una
3: claro,
2: relació de
3: claro,
2: veritat.
3: Però era una relació bastant oberta, perquè mai vam estar junts. Ella a casa seva, jo a casa meva.
1: Ah, és que molta gent diu que aquesta és la clau
3: aquesta
1: de l'èxit.
3: Aquesta és la qüestió.
2: No? Sí. Living apart together.
1: Clar, diu, si vols durar, un aquí, l'altre allà.
3: Sí, exacte. Aquesta és la paraula. Un aquí i allà.
1: Sí, senyora.
3: Et trobes a l'hora que et trobes, molt contents i molt bé. Després, adéu.
1: Però això cada dia i a tota hora i junts...
3: Ja, a veure...
1: Vol de cap rai.
3: Claro.
1: Sí.
3: És que és una cosa que és lògica, no?
2: Tenir el teu espai.
3: Tu tens el teu espai, jo tinc el meu, jo faig el que vull, tu fas el que vols sense perjudicar. I ens hem de trobar a les 5 de la tarda, molt, molt bé. Fins als 12 de la nit, molt bé. Però després cada un casa seva.
1: Ja. Hi ha psicòlegs que diuen que no estem fets per viure amb una mateixa parella tota la vida.
3: Claro que no.
1: No.
3: No. Perquè jo tinc una manera de ser, l'altre en té una altra. Hi ha moments que t'avens, però hi ha moments que dius, oi, potser això no hauria de ser.
1: No estem fets per viure amb parella.
3: No. No. Sempre una parella, durarà més separats, juntats,
1: sí.
3: Que no viure junts sempre. Però, esclar, si hi ha fills, ja és una
1: clar,
3: altra cosa.
1: Com ho fas, això?
3: Com ho fas, això? El nano és el que mana.
1: Clar, si tens canalla...
3: La canalla manen.
1: Viure separats és complicat.
3: És complicat. Aquest és el mal.
2: I sobretot fer entendre als fills, no? El papa i la mama són parella, però viuen separats. És complicat.
3: També els pots pujar amb aquest... Amb aquest
2: clar, però sí, clar. És complicat, recta, no?
1: Però si ho fas des del minut zero, no? Des del principi.
3: Ah, sí.
1: I ells també aprendran que potser el que han de fer és el mateix.
3: Exactament.
1: Per tenir èxit en parella,
3: perquè
1: també.
3: Sí, perquè ja el papa no pot canviar-li la nena perquè li fa fàstic això, o perquè no li va bé allò, o perquè li plora, o perquè li riu. I, en canvi, la mare ho aguanta tot.
1: Què en penses dels polítics d'avui en dia?
3: N'hi ha algun de bons, no gaires, però n'hi ha algun de bons.
1: Algun de bo. I quan veus tants casos de corrupció...
3: Oix, mare de Déu. Tots a la foguera. No, cap mirament de res. El qui la fa, la paga. El que diem. Si la fas, la pagues. No la facis.
1: Ja. Ja. Et donen confiança, en general, els polítics, o no?
3: Algun.
1: Pots dir el que t'agrada, si vols, i si no, no ho diguis, cap problema.
3: No cal.
2: Té les idees
3: no
2: clares, la Pepita, sí. Que té les idees molt clares.
3: No, sí, jo sí.
2: Sí o no, blanc o negre, aquí no hi ha grisos.
3: No, és veritat. Perquè vas a buscar el roig, el verd o el blau. No, blanc i negre.
1: Ets futbolera, això del Mundial,
3: sí,
1: per exemple,
3: sí,
1: ho veus
3: sí,
1: ara?
3: Sí, molt.
1: Vas amb Espanya o no? O contra Espanya?
3: No, home.
1: O què?
3: No m'he d'anar contra Espanya.
1: Oh, hi ha molta gent que no...
3: No, jo...
1: Que no va a favor de la selecció espanyola.
3: El meu país és el meu país, que no me'l toqui ningú.
1: Sí, senyora.
3: Hombre, només faltaria.
1: A més, ja, tenim mig Barça,
3: ja.
1: A la selecció espanyola.
3: I tens raó.
2: Com ho veus, això? Veus possibilitats o què?
3: De què?
2: De que Espanya es proclami campiona?
3: Sí.
1: Sí?
3: I tant.
2: Sí?
3: Jo no perdo la fe,
2: Bueno, és una de les favorites, no?, juntament amb França.
3: Jo, de moment, no perdo l'esperança.
1: Veurem, perquè hi ha hagut molta sorpresa, com va patir Argentina, i tu.
2: Déu-n'hi-do, quina remuntada.
3: Déu-n'hi-do.
1: El vas veure, el partit, també?
3: No.
1: Mira, jugaven a les 6 de la tarda, em sembla, no?
2: Sí, era a les 6 de la tarda. Anàvem perdent 2-0 i en 10 minuts van remuntar-ho tot.
3: Ho va remuntar tot, eh? En veritat, eh?
1: Molt bé. I també ets del Barça, culer, entenc.
3: Culer del tot, ah. Culer del tot.
1: No dic que no fossis de l'Espanyol, no.
3: Espanyol, no.
2: És que és boníssima.
1: Oh, escolta, cadascú, i tant. Sí,
3: hombre.
1: Sí. No, no, està clar, està clar.
3: Jo, claro, claro.
1: Ah, molt bé.
2: Aquest matí, no?, era el López Alegre que deia, parlàvem de que venia vostè i parlàvem de les claus per la longevitat i viure bé, i ell deia, mira, jo et dic el que no has de fer, no has de ser de l'Espanyol, perquè ell és de l'Espanyol, diu, i pateixes molt.
3: Menos mal que ho reconeixen, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Però, pobret espanyol, també es mereixeria que... una altra cosa, no?
2: Sí, és una broma, perquè al final no toca més
3: també
2: patir, toca patir
3: nostres,
2: més.
3: Oi? Bé. I, però no val...
1: Estem molt pendents dels incendis. Hem parlat amb els bombers, els hem vist bastant optimistes. Sí. Podria ser que el del Vallès, el de Sentmenat, quedés estabilitzat aquesta tarda i les properes o immediates hores podia quedar controlat el de la comarca de l'Anoia, que va ser estabilitzat ahir, i podria ser que això, que estigués controlat ja durant el dia d'avui. Però també estem pendents d'una altra cosa, perquè els veïns de 93 habitatges han passat la nit fora de casa per l'esvoranc, ahir n'informàvem aquí en directe com va passar, l'esvoranc aquell de Sant Gervasi, a Barcelona. Un forat que ha aparegut a tocar de l'estació del Putxet, de la línia 9,
2: sí,
1: del metro,
2: també,
1: molt a prop,
2: sí,
1: de la tuneladora, que perfora el túnel. Volem saber com estan tots aquests veïns de 93 habitatges, on són i com estan ara mateix. Cristina Martín, què ens expliques? Bon dia, endavant.
4: Bon dia. Avui ha estat la primera nit, com deies, dels veïns fora de casa. Recordem, 8 blocs dels carrers Teodora, la Madrid, Rubinstein i Sant Gervasi de Cassoles. De tots els veïns afectats, només 2 van requerir ajuda dels serveis socials. Alguns veïns durant aquest matí s'estan apropant per recollir les seves pertinences. Acompanyats pels bombers, estan podent accedir als pisos, com ja van poder fer alguns durant la tarda d'ahir. Ara escoltem Alexis Paz, porter d'una de les finques.
5: Estoy acá para recoger información y darle información a la administración del edificio y a los propietarios y residentes del edificio en el cual trabajo. Y de verdad, pues desde ayer en la mañana cuando yo llegué a trabajar, pues yo siempre hago una inspección general de todo lo que pasa en el edificio y me di cuenta de que no estaba pasando nada. Después vinieron los bomberos, vino la Guardia Urbana y tomaron la decisión de evacuar el edificio en las horas de la tarde.
4: Després d'acabar d'omplir el forat amb formigó de la pizzeria Barona, que es va detectar ahir pel matí, s'estan fent medicions al carrer per detectar si es produeixen nous moviments o no. A més, els tècnics del departament també estan entrant als locals dels blocs afectats per veure com està tot.
1: Moltíssimes gràcies, Cristina. Gràcies, que
4: a
1: vagi
4: vosaltres.
1: Bé. Adéu, adéu, adéu. Mira, passa un minut i mig de 2:15. És un no parar, això.

0: que diu, cada moviment que fa és una aberració.
1: Fa tremolar el món sencer, no?
0: Sí, és veritat, eh? Cada paraula que diu, cada gesto que fa, et dà un cop de tremolor. Però no m'agrada gens.
2: Mira, Pepita, no sé si us coneixeu. Ara et presentaré una companya dels serveis informatius, que és l'Anna Banyeres. Com estàs, Anna? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Pepita Bernat, 106 anys, en farà 107 d'aquí 8 dies, la setmana que ve.
1: Ah, que no ho diries, això?
3: No.
2: És una passada.
3: Vull la recepta.
1: Ah, la tenim.
3: El que menja, el que fa, l'activitat física, si pren el sol, tot. Tot.
2: Prens el sol, Pepita?
0: No.
3: Doncs això ja és un gran cop.
2: Exercici en fas perquè no pares. L'altra vegada em deies que cuinaves ballant, per exemple. A banda que va ballar la Paloma cada diumenge.
1: Cada diumenge. Això ho he escoltat.
0: Però després també faig una altra cosa.
1: Quina?
0: Al balcó de casa meva, a la barana, jo faig els meus exercicis, eh?
2: Ah, sí? No tens vertigen, no tens vèrtic, que diu a Barbens.
0: No.
2: No.
0: No. Però jo, a la meva barana, del balcó,
1: sí,
0: ja faig els meus exercicis.
1: Quins exercicis, Pepita?
0: Els peus, les cames, els peus...
1: Per tonificar,
0: Exactament, eh? Cada nit faig una miqueta d'exercicis.
1: Veus? Molt bé. I què menges?
0: Però al balcó i a la nit.
1: Veus? La gent va al gimnàs, mira si és fàcil fer exercici.
2: Molt bé.
1: En realitat és mantenir-se actiu.
0: A la nit, a la nit.
2: Molt bé. Mira, l'Anna és molt bona periodista d'aquesta casa. Fa molts anys que hi treballa, a Ràdio Televisió Espanyola. I controla molt bé els temes de salut.
3: Ah. Per això ara preguntava allò de l'exercici,
2: sí,
3: i el menjar.
2: Sí, controla molt bé els temes de salut i l'he sentit al butlletí de notícies de les 11 dient una cosa que em sembla importantíssima, perquè a Catalunya, he sentit que ho deies tu, Anna,
1: sí,
2: diu que hi ha gairebé 900.000 persones que pateixen migranya. Gairebé 900.000 persones que pateixen migranya. Tu no.
0: Jo no.
2: Tu no, Pepita.
1: Mai n'has tingut, Pepita?
0: No.
1: Quina sort.
2: Doncs ara, diu l'Anna que un de cada tres casos de migranya tenen cura a l'Hospital de Bellvitge. Un de cada tres casos de migranya més difícils de tractar, que fins ara no funcionava res, cap tractament, ara resulta que sí que es poden curar. Explica'ns-ho més i millor, que qui ho sap ets tu, Anna, això. A veure.
3: Jo no, el doctor amb el que he parlat.
2: El doctor amb el que has parlat, però tu estàs molt ben informada.
3: Us ho trasllado. Aviam, el que hi havia eren el que se'n diuen uns medicaments preventius que milloraven, doncs, aquestes migranyes recurrents, que són, a lo millor, doncs, casos de, en un mes, pràcticament dia sí, dia no, o durant dues setmanes seguides amb atacs de migranya. I ara el que s'ha vist és que hi ha un altre medicament preventiu que es diu Atovepan, que està disponible als hospitals des del 2024. No se sabia si funcionaria o no, perquè són aquestes persones en el que ja han provat de tot i no els hi funciona res i ho passa molt malament, és molt incapacitant, és a dir, pràcticament no tenen vida. I el que volien saber era si realment funcionava. I efectivament ho han vist, perquè provant amb 250 persones, dels quals el 80% presentaven aquesta migranya crònica, la meitat patien mal de cap cada dia i tots havien fracassat amb tractaments preventius, doncs bé, de tots aquests, un 30% d'aquests pacients, d'aquests 250, doncs han vist que han reduït almenys a la meitat els dies de migranya, un 44%, és a dir, 4 de cada 10 experimenta millora clínica, però sobretot disminueixen tant la intensitat del dolor com la necessitat de medicació per tractar aquestes crisis. Per tant, es demostra, com diu el doctor Albert Muñoz, que és el neuròleg de la unitat de cefalies de l'Hospital de Bellvitge, que realment aquest tractament sí que funciona.
4: El gran missatge d'aquest estudi és que sí que aporta, i hi ha pacients on no han funcionat els monoclonals, però aquest tractament sí que els pot aportar un benefici amb la seva migranya.
3: Un benefici que, sens dubte, pot millorar amb molt la vida d'aquestes persones, que en són més del que pensem, deies 900.000 a Catalunya. El 12% de la població a tot l'estat pateix migranya.
2: El 12% de la població a tot l'estat.
3: Sí, exactament.
2: Mare de Déu.
3: I aquest és un estudi que s'ha fet, doncs, és un estudi amb diferents centres hospitalaris, amb 17 hospitals de tot l'estat, i és el primer estudi multicèntric, doncs, que avalua aquesta efectivitat d'aquest tractament en persones que no havien respost a cap altre tractament i, per tant, obre porta realment a que sigui una opció terapèutica més.
4: Tot i ser fàrmacs que ataquen a un receptor similar dins del circuit específic de la migranya, sembla que hi ha un percentatge de pacients que es beneficien del tractament, tot i haver fracassat previs. Sí que és veritat que quants més tractaments ha fracassat

0: menors de probabilitat d'èxit, però fins i tot els casos més refractaris es poden beneficiar.
1: Doncs aquest és el resum d'aquest estudi, que de moment doncs, és molt eficient i confien amb altres, ja que estan provant amb altres tractaments ja més de tipus biològic, doncs poder donar resposta a les persones que pateixen aquestes migranyes recurrents.
2: Carai, escolta, sempre que tinguis notícies d'aquestes, sisplau, puja, perquè això és molt interessant.
1: El que fem avui pel migdia també us agradarà molt, que són les reaccions i les al·lèrgies al sol i a l'aigua.
2: El sol i a l'aigua. Reaccions i al·lèrgies al sol i a l'aigua. L'informatiu del migdia.
1: Exacte. I si vols, t'avanço una cosa que
2: sisplau.
1: Poca gent coneix,
2: sisplau.
1: O almenys jo desconeixia, i m'ho han així mig avançat, que és la dermatitis de mojito. A què no saps què és això?
2: No. La dermatitis de mojito. Explica.
1: Doncs que hi ha gent que, quan prepara els mojitos amb la llima, el suc de la llima, se'ls hi cauen pels dits o per la mà mentre es preparen, i amb el sol, que feia una reacció en la pell, i li diuen dermatitis de mojito.
2: Que fort!
1: Veus?
2: Avui no em perdo l'informatiu, L'escolto gairebé cada dia, però avui
1: doncs
2: segur.
1: Doncs avui, que ho sàpiga.
2: Avui segur. Que bona.
1: Que sí?
2: Anna Banyeres. Escolta, vine quan vulguis, aquest programa t'hi volem més sovint.
1: Ja sempre em convideu. El que passa és que ja veus que hi ha molts temes,
2: molts temes
1: i no dono abast.
2: Molts butlletins, moltes edicions informatives. Moltíssimes
1: gràcies. Però sempre
2: gràcies.
1: Que pugui, pujo.
2: Molt amable, gràcies, Anna.
1: Gràcies a vosaltres, adéu, un plaer.
2: Què t'ha semblat? Mira com riu la Pepita, li has agradat. Li has agradat, Anna Banyeres.
3: M'ha agradat.
2: S'explica bé i en sap, aquesta.
3: Ja en sap.
2: Que tothom no en sap tant, en aquesta vida. No cal quedar bé dient sempre a tothom que bo que ets.
3: No.
2: Perquè
3: no,
2: hi ha de tota la vinya del senyor.
3: Ella en sap molt, eh?
2: Aquesta és bona.
3: Molt bona.
2: Sí, sí. Gràcies, Anna.
4: Pepita, tu dius que migranyes, no. Tu? Sempre t'has trobat bé? És a dir, hi ha hagut alguna cosa que diguessis, ui, una època dolenta de salut o no? Sempre has estat bé?
3: No. Home, algun dia una mica el cap embotit, allò... Avui, no ho sé, però no.
4: Em passa sempre has estat bé de salut, eh? Increïble.
3: De moment, sí. Vaig tindre una broncopneumònia fa 20 anys.
4: Sí?
3: Però...
4: Fa 20 anys, mare meva! No ha plogut des d'aleshores.
2: Ai, senyor. L'Anna Còrdova està contenta amb això de la migranya, perquè, pobra, és una de les 900.000 persones, dels 900.000 catalans que pateixen habitualment migranya.
4: Sí, jo en tinc moltes i és molt invalidant i molt frustrant.
2: És horrible,
4: perquè
2: això, els que en teniu.
4: En què pensar és un problema. És a dir, jo quan vinc a la feina i tinc migranya, pateixo molt perquè no em vull prendre determinades pastilles, perquè sé que són fortes i no vull que em facin mal, però és que no puc pensar, i per la meva feina necessito pensar. He d'escriure, he de redactar continguts, i em costa moltíssim. És molt invalidant.
3: Es veu que és important, això, sí.
4: Sí.
3: No, gràcies a Déu, no he tingut mai.
4: Doncs quina sort.
2: Aquest nou tractament, tu, una grandíssima notícia per 900.000 catalans. Ben, i diu l'Anna, el 12% de la població espanyola pateix migranya,
4: sí,
2: diu
4: l'Anna.
2: Sí,
4: és que és molta gent i s'investiga poc.
3: Una bona notícia.
2: Una molt bona notícia.
3: Una bona notícia.
2: Més notícies com aquesta, volem.
3: Això.
2: Tots són males notícies, sempre.
3: Quasi són males notícies.
4: Que s'hi pugui destinar més diners i investigar més sobre la migranya, que al cap i a la fi és moltíssima gent la que està afectada sobre això.
3: Doncs, n'hi ha molta de gent que en té, eh?
4: Sí. Escolta, Xavi, jo trobo que una de les coses que ha dit l'Anna, que ella li interessava molt saber les claus de la Pepita Bernat, n'hem anat parlant en aquesta entrevista, però podem repassar-les, no? És a dir, claus per la seva longevitat. Com ho fem, això, ballar? Això ens ha quedat clar, moure el cos.
3: Moure el cos. No tinc cap més secret.
4: Fora persones tòxiques.
3: No.
2: Lluny de gent tòxica.
4: Lluny de gent tòxica. Que
3: lluny,
4: sí?
3: Jo no vull cap, no en vull cap al meu costat. Tot ho vull... No.
2: Però aquest matí una tertuliana, la Sílvia Barroso, directora del Món.cat, em deia, no és fàcil de vegades treure't de sobre la gent tòxica. Dic, doncs n'hem d'aprendre.
4: Com ho fa la Pepita Bernat?
2: Hi ha gent a la que li costa de dir, escolta, tu,
3: bueno,
2: no et vull veure més, fora, lluny
3: mica,
2: de la meva...
3: Amb una mica de mà dreta i una mica d'educació... Es pot treure.
2: Sí.
4: Sí, com ho fas, Pepita, tu, aviam?
3: No, pues, o donar-li la raó, o treure-li una mica el foc, donar-li una mica de cova...
4: Però quan veus una persona que no t'està sumant, que al contrari, no?, que et molesta, que t'està fent estar malament, com te la treus de sobre?
3: Pues, mira, amb bones paraules. Bones paraules i bons fets, escolta'm. Ja te la pots treure de sobre, si vols.
4: Això és important, també, ser assertius, no? Saber comunicar-se, no buscar problemes.
3: Sí, a més, amb l'actitud de voler-te-la treure.
4: Sí. És a dir, jo et vull treure de sobre, però en lloc de fer-ho malament ho faig bé.
3: Exactament. Uh-huh. Aquesta és l'actitud de que pots treure't una persona de sobre. Uh-huh. Amb bones paraules, sense arribar a males coses, no? Amb bons fets, amb bones paraules, amb bona fe.
4: Amb educació.
3: Amb educació, amb tot això. Uh-huh. Te la treus millor de sobre que no. Cridant i dient-li coses lentes.
4: Mira, potser aquest és un dels grans problemes que tenim avui dia, que vivim tan estressats que en molts casos reaccionem malament a les coses. És a dir, davant d'un problema, per petit que sigui, com que ja estem crispats, explotem.
3: Aquest és el mal. Uh-huh. En vez d'explotar, mira-te'l de treure-te'l amb bones paraules, amb bones coses, amb bona actitud, amb convèncer-la, uh-huh, de manera més suau.
4: Clar, perquè al final explotar ens fa mal a nosaltres mateixos.
3: Exacte, si tot aquí explota i tu vas i l'explotes, ella tornarà a explotar més. Uh-huh. Jo tornaré a explotar més i s'acabarà malament.
4: No et baralles mai amb ningú,
3: no,
4: Pepita?
3: No,
4: mai.
3: Mai. Molt poques vegades m'he discutit. Si m'he de discutir, me'n vaig.
2: Uh-huh. Ja, no val la pena barallar-se.
3: No,
2: eh?
3: No val la pena. Ah. Passar un mal rato?
2: No.
3: Passes el mal rato igual, però te'l guardes per tu.
2: Sí.
3: Te'n vas, passes el mal rato...
2: I ja passarà.
3: I no passa res.
4: I no ho has fet gran, tampoc. Perquè no. A vegades, no, quan ja saps que no t'hi posaràs d'acord, és el que està dient la Pepita, que potser no val la pena.
3: No val la pena. Les coses no valen la pena. Val la pena més amb bones paraules, amb bons fets, amb bones actituds. Uh-huh. Guanyes molt més que no amb energia, amb mal caràcter.
4: Sí. Clar.
3: Jo no en tinc de mal caràcter.
4: Mm. Clar.
2: Molt bé. Ara veig, hi ha hagut un tiroteig aquest matí, vaja, a primera hora del dia, abans de les 6, al Putxet,
3: vaja,
2: a Barcelona. Sí. Els veïns diu que denuncien un augment de la inseguretat en aquesta zona. Ara la policia està investigant per mirar d'aclarir exactament què ha passat al carrer Ferran Puig, on s'han registrat diversos trets poc abans de les 6 del matí. L'altre dia parlàvem amb el que portem d'any, que tot just acabem d'estrenar el mes de juliol, 7 persones han mort a trets a la ciutat de Barcelona. L'últim, aquell noi de 15 anys, l'altre dia al parc de la Pegaso, aquí a la Sagrera.
3: Sí, sí, sí.
2: Què en penses de la inseguretat, que sembla que va a més?
3: La violència de la joventut és molt, molt dolenta. Mm-hmm. Perquè la joventut ja puja violenta. Hi ha nois i noies, mm-hmm, ja violents, ja surten al carrer amb mal caràcter, buscant baralla. I si troben algú, que és quan hi ha el que hi ha.
2: Ah. Mira, això és el passat a casa meva, al carrer Ferran Puig, a Vallcarca, sí, a la zona del Puiget, i això, aquests trets s'han sentit poc abans de les 6 del matí. Què més sabem ara mateix, Jordi Vila?
5: Doncs això, aquest tiroteig a primera hora del matí que ha trasbalsat els veïns d'aquest carrer, el carrer Ferran Puig, del barri del Puiget, de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra confirmen aquest incident amb arma de foc a la via pública, sense ferits. Agents del cos han acordonat la zona i ara investiguen la causa del tiroteig. I com deies, Xavi, aquest darrer mes hi ha hagut 3 tirotejos mortals a la ciutat.
2: Recordem, 7 amb el que portem d'any. Sí, sí. I 3 l'últim mes.
5: I recordem que el 7 de juny un home ja va ser assassinat al barri de la Marina del Port. El 10 de juny un altre va ser tirotejat a la comissaria de la policia espanyola al carrer Balmes. I el 2 de juliol un menor de 15 anys va morir a trets al parc de la Pegaso. Bé,
2: i avui s'han sentit aquests trets quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí al carrer de Ferran Puig, just al costat del parc del turó del Puiget, que a vegades, Pepita, quan diem aquestes notícies, que són coses que passen i que s'han d'explicar, diuen compte, no sigueu alarmistes, perquè la gent tindrà la sensació d'inseguretat, es dispararà, però les coses s'han de poder explicar.
3: Sí, esclar.
2: I s'han d'explicar, sí o no?
3: Però en realitat hi ha molta violència. Ah. En realitat és així.
2: És que dius, què hem de fer?
3: Pues no
2: dir-ho.
3: Sé, pues, sí, no, clar, no. No, no, s'ha de dir. Mm-hmm. Que la gent se n'enteri.
2: Sí, sí.
3: Que s'enteri la gent que hi ha violència.
2: De fet, ens dediquem a això per explicar les coses que passen.
4: De totes les etapes que has viscut, Pepita, de totes les etapes que has viscut, perquè, clar, has viscut una postguerra, has viscut coses molt grosses.
3: Molt grosses, però...
4: I et crida l'atenció, la violència que hi ha avui dia.
3: La violència d'ara, de la joventut, tan violenta que hi ha. Uh-huh. Perquè és la joventut la que és violenta. Jo, bueno, és un grup de nois que per res es barallen, per res es peguen, per res es... Aquesta violència juvenil, uh-huh, no m'agrada, vaja.
2: Saps què em passa, Pepita? que no me'n cansaria d'estar amb tu i de parlar amb tu. T'hi voldria cada dia en aquest programa.
3: Ah, pues si vols, ja ho saps.
2: Oh, vine quan vulguis.
3: Ah, no, no, no. No.
2: Vine quan vulguis. Programa és casa teva.
3: No.
2: De veritat.
3: Jo vindré quan me convideu.
2: Ara, convidada n'estàs sempre, Anna Còrdova, sisplau, perquè és que ens encantes. T'ho prometo. Em dones un bon rotllo.
4: Perquè sap una mica de tot, ella xerra de tot, coses, del seu punt de vista.
2: A banda del conill a l'ajillo, sobretot coses de la vida.
4: Sí.
2: Sí? Que prenem nota de tot el que ens dius.
4: Una de les coses més importants de tot el que ha dit, aquesta manera d'aprendre's la vida, d'afrontar els problemes, sí, de dir, mira, això no m'aporta res de positiu, marxo. Adéu.
3: Aquesta és l'actitud.
4: Per no angoixar-te.
2: Pepita, a tu t'agrada això de la premsa al cor, l'ol, les lectures i tot
3: no,
2: això?
3: No, això és tonteria.
2: Això és tonteria. Doncs Villanueva, aquest és el periodista, Pepita, que porta les notícies de la premsa al cor.
3: Bueno, tonteria,
2: ja pots marxar, ja pots marxar.
6: Pepita,
2: ja pots marxar, Villanueva.
6: La temporada que veure de fugir en aquesta secció.
3: No, no vull dir tonteria.
6: No li agrada el presentador, no li agrada el director, ni la Pepita.
3: No, m'agrada tothom.
2: Ni quan vas a la perruqueria... Pepita, quan allò a la perruqueria sí que a vegades es fulleix alguna revistota d'aquestes.
3: No, ara no en tinc. No hi vaig a la perruqueria, jo.
2: Qui t'ho fa?
3: La meva nòvia, que és peluquera.
2: Ah, carai, tu, la tens a casa.
3: Claro.
2: Vete aquí, que estàs tan guapa. És bona aquesta perruquera.
3: Ella em pentina per quan hagi de sortir.
2: Eh?
3: Ella em pentina, perquè la meva peluquera... A més, hem tingut peluqueria nosaltres.
2: Sí.
3: Hem tingut peluqueries, eh? Ah. Ella és la peluquera. Ah. Jo no, jo era l'aprenenta, mala aprenenta, que no he sigut bona aprenenta. Però ella és la peluquera.
2: Bé, escolta...
3: Si he de sortir, doncs m'arreglo una mica.
6: Ben fet.
3: Home,
2: fas goig.
6: Per tu i pels altres.
2: T'ho dic jo, eh? Escolta, moltes gràcies, Pepita Bernat, per molts anys, perquè dimecres de la setmana que ve farà 107 anys, la Pepita, qui ho la veus? 107. El dia 15 de juliol, i et volem al programa. Tornaràs. Ara marxem de vacances, acabem el 17.
4: Però la temporada vinent hi tornem.
2: Acabem el dia 17, divendres de la setmana que ve, que ja ens toca també descansar una mica.
3: Ja us toca.
2: Fer una mica el gos, que diuen a Barbens.
3: No, bueno, tampoc és això.
2: Gos.
3: Que no el feu
2: gos,
4: cal treballar, que no t'has quedat amb el missatge.
3: A divertir-se. A passar-vos-ho bé.
2: Jo faré hort aquest estiu.
3: Planta bledes, que m'agraden molt.
2: Saps? Ja te'n plantaré, ja te'n sembraré. Molt bé. Què t'anava a dir? Però tornem el 7 de setembre. És a dir, que d'aquí 4 dies tornem a ser aquí. Ja vindràs.
3: Poques vacances.
2: Ja vindràs com vulguis. Ja parlarem. No. Sí, Pepita?
3: Jo vindré quan
2: et trucarem, et trucarem. L'Anna Còrdova se n'encarrega.
3: Quan me convideu, vindré.
2: Doncs sempre n'estaràs, però ja et trucarem.
3: Molt bé.
2: Segur. Moltes gràcies, Pepita
3: Bernat.
2: A vosaltres. Que vagi bé. Mira, 10 minuts i les 12.
3: Molt bé.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: Vinga, va, que tenim el Raül Viladric, ara, Villanueva. Te'l presento. És el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Raül, com estem? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
6: Ara tenen molta feina.
2: Hem de parlar de moltes coses, perquè aquest matí els tertulians volem parlar, perquè no sabíem això, que ara hi ha gent que diu que es treu el carnet només per portar un cotxe d'aquests automàtics, és a dir, que no podran portar mai un cotxe amb el canvi de marxes manual.
6: No n'aprenen.
2: Cada cop està més de moda, això, no, Raül Viladric?
8: Sí. Correcte. És una tendència que cada vegada els vehicles són elèctrics, híbrids, estan electrificats, molt més vehicles són automàtics, i és una tendència que està a l'alça. És a dir, la gent antigament es treia el permís de conduir amb canvi manual exclusivament, i ara hi ha aproximadament un 10% i cada any va creixent.
2: Ja.
8: I la gent que decideix obtenir el permís amb canvi automàtic.
2: Un 10% i cada any que passa creix, va més això.
8: Sí.
2: Clar, és més fàcil, la idea, lo Pau de Pons. Escolta, tant de bo que has passat a la meva època.
6: Però que l'examen és diferent, Freixas, no ho estic entenent.
4: No, és igual, però necessites menys pràctiques.
2: Anem a pams i que ens ho expliqui qui ho sap, que és el Raül Viladric. Com funciona això, Raül?
8: L'aprenentatge és el que varia, és a dir, el període de formació, doncs ho fas l'aprenentatge amb un vehicle manual o un vehicle automàtic. L'examen com a tal és exactament el mateix. Tens la conducció autònoma, la conducció dirigida, fas l'estacionament, segueixes les indicacions de l'examinador o fas el teu itinerari, que et diuen que durant 10 minuts condueixis lliure. Per tant, l'examen és exactament igual, simplement és el procés formatiu, que ho decidim fer amb un cotxe manual o amb un cotxe automàtic.
4: I això com afecta, Raül? Perquè sí que és cert que amb un cotxe automàtic potser necessites menys pràctiques.
8: Amb un cotxe automàtic es necessiten menys pràctiques, efectivament, però tampoc no us penseu que se necessiten tantes menys. És a dir, ara, si em permeteu, us faig un m'esparrapo una mica, però torno a explicar-vos i connecto aquí. La directiva europea, que es va aprovar el mes de novembre de l'any passat, de 2025, doncs ja preveu que tots els alumnats es podran examinar amb un vehicle automàtic. Aquesta experiència que recull la directiva europea és el que està passant avui en dia a Alemanya, a Àustria i a França, que les autoescoles ja ensenyen a conduir amb un cotxe automàtic, els alumnes s'examinen amb un vehicle automàtic i poden conduir automàtics i manuals. Aquí a Espanya, de moment, encara no és així. Quan una persona obté el permís de conduir amb un canvi automàtic, el seu permís de conduir s'expedeix amb un codi, que és el codi 78. Llavors, si ella vol eliminar aquest codi 78, s'hauria de tornar a fer l'examen de circulació amb un cotxe manual. Per tant, la nova directiva europea el que fa és recollir aquestes experiències que ja estan funcionant a Àustria, Alemanya i França, i el que diu és que tots els països de la Unió Europea, abans del 2029, sí o sí, donaran la possibilitat que una persona es pugui examinar amb canvi automàtic i no estigui limitada a només portar vehicles de canvi automàtic.
4: Però poder i això, Raül, perdona, això és correcte? Sí. És a dir, una persona que no ha fet les pràctiques amb un cotxe manual no sap conduir-lo?
8: Ah, llavors, ara aquí anem a l'altra part. T'has anticipat una pantalla. Perfecte. Bona observació. La idea que és que perquè ho puguin fer no hauran de passar un examen de circulació, però hauran de fer una formació de 7 hores a l'autoescola, en què només se'ls ensenyarà a manejar una embrague i un canvi de marxa.
6: No n'hi ha prou.
4: I amb això n'hi ha prou, Raül?
8: Sí, i ara us lligo una mica amb el que vosaltres comentàveu abans, és a dir, el diferencial entre l'obtenció d'un permís automàtic i un permís manual, aquestes experiències que estan recollint a Àustria, Alemanya i a França, estan parlant d'unes 6-7 hores de diferència entre un canvi automàtic i un canvi manual. Per tant, és el que la Unió Europea ha recollit i ha considerat que amb un mòdul de formació de 7 hores doncs podrem ensenyar a la persona a saber utilitzar aquest canvi de marxes. Perquè recordem que la resta de l'aprenentatge és igual, observació, posició, maneig del vehicle com a tal és el mateix, simplement canvia alguna cosa mecànic com és premer l'embrague i canviar el canvi.
6: Però que és difícil, fer el canvi de marxes. Jo em vaig examinar i em van fer aparcar amb pujada al darrere d'un contenidor. Allà les marxes anaven cap... És mala llet, això, Clar, diuen, aparca on puguis. I el primer lloc que sortia, era el primer lloc buit que vaig trobar, és amb pujada i darrere un contenidor. Ah. I clar, ja amb el canvi de marxes em va tornar boig. Jo no sóc capaç d'en 7 hores aprendre a fer anar un canvi de marxes i l'embrague.
4: Potser...
8: I la cara de l'alumne, quan et ve el primer dia, tu li vas explicant, veu tres pedals, i ell diu, jo tinc dos cames, aquí hi ha tres pedals, vull dir que la cosa es va complicant, es va mirant. Després, mica a mica, ja ho van assimilant, però els primers dies tu els vas explicant, mira, això és el canvi, això és... No sé què, ell només mira els peus i diu, aquí no me'n sortiré.
2: Bé, al final, tothom se'n surt. Per tant, diguéssim, un 10% dels joves es treu el carnet de conduir amb cotxe automàtic, i això, habitualment, són menys pràctiques, més barat i més fàcil.
8: Sí, és més fàcil l'aprenentatge, tot i que l'examen, recordem, és exactament el mateix. Per tant, s'enfrontarà a les mateixes situacions, simplement que el vehicle l'acompanyi i l'ajudi. És a dir, tornem al vehicle, que és el vehicle, i ens centrem simplement en la circulació, els passos de vianants, incorporacions, col·locacions a la via, etc.
4: Mira, ara que el Marc deia això, no?, de si n'hi havia prou o no amb aquestes 7 hores, jo pensava, sí que és cert que és més complicat, no?, amb el canvi de marxes, però tot i això, si agafes la confiança de ja portar un cotxe, probablement et sentiràs més segur que la primera vegada que et poses al davant d'un volant, bueno, al darrere d'un volant.
8: Correcte, és a dir, facilita moltíssim l'aprenentatge. En aquests primers moments en què tu l'observació encara no estàs acostumat, on has de detectar la situació de risc, que el vehicle, tu deixes d'accelerar amb un vehicle... en aquest cas automàtic, doncs el cotxe ja reté una mica, en canvi amb l'altre és a primer l'embrague, són tres pedals, per tant tot el procés d'aprenentatge és molt més còmode amb un vehicle automàtic. I inclús ja fa des de l'any 2012, Àustria van fer el que era la formació híbrida. I aquesta formació híbrida no és obligatòria, però quasi el 80% de les autoescoles ho fan, i és que les 6-7 primeres hores de conducció d'un alumne que es fica per primera vegada davant un vehicle, ho fa sempre amb un vehicle automàtic. De tal manera, l'aprenentatge per part del formador i per part de l'alumnat és molt més facilitadora. I quan ja saben com s'han de posicionar, on s'han de detenir, com han de girar el volant, com han d'indicar, etc., els introdueixen el canvi de marxes, però ja tota la resta d'informació ja la tenen adquirida. Per tant, l'aprenentatge és molt més dolç amb aquest vehicle automàtic.
4: No sé com s'està traduint tot això en la feina que feu a les autoescoles. És a dir, imagino que, per exemple, heu hagut de canviar vehicles, perquè si s'han de fer les pràctiques amb cotxes automàtics...
8: Estem en aquest procés. Com que ens han donat aquest període que ens han dit fins a l'any 2029, per tant, les autoescoles el que estan fent ara és, a l'hora de renovar la plantilla, la flota de vehicles, doncs ja han de tenir en compte que, bueno, els vehicles doncs, hauran de ser automàtics hauran de ser, no ho dic malament, és a dir, aquelles escoles que vulguin continuar ensenyant en manual ho podran continuar fent. No obstant, com que la directiva preveu, per tant, lo normal, lo habitual, lo lògic, i el jovent ja cada vegada ho demanda més, ells volen un permís de conduir per moure's i ser pràctics. Si lloguen un cotxe, saben que és automàtic, si el de casa el canvien també ja és automàtic. Per tant, som potser els que tenim una edat que som més romàntics amb aquest canvi de marxes, però la veritat és molt més pràctic i les autoescoles ja farem aquest
2: canvi. Raül Viladric, sobretot, aquest matí els tertulians, Joan López Alegre, l'Anna Sáez i la Sílvia Barros, em deien, sobretot, si parles amb el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, pregunta-li com anem amb el tema dels mesos d'espera per l'examen pràctic del carnet de conduir, perquè fa pocs mesos hi havia unes esperes de fins a mig any, després em sembla que es van començar a fer exàmens en dissabte. Com està aquest tema ara mateix a Catalunya? Perquè el Joan López Alegre diu, jo conec gent que s'ha anat a altres llocs de l'Estat a examinar-se, perquè aquí noi s'havien d'esperar mesos i mesos.
8: Doncs no, malauradament no hem trobat la solució amb aquest tema que dieu. A més, us animem, si voleu, el dimarts que ve, dia 14, fem una manifestació a les autoescoles de la demarcació de Lleida, perquè, com bé dieu, s'han fet exàmens en dissabte, això ha estat una presa de pèl més de la DGT, ha estat de cara a la galeria de dir fem exàmens dissabte, però no és una mesura efectiva ni real. L'únic que necessitem a Catalunya són plantilles estables d'examinadors i fixes, perquè ens estem trobant de que o no venen o quan venen agafen la baixa i marxen.
2: I és que diu que és el destí que cap examinador vol, Catalunya, clar, correcte, tal i com està el pati.
8: Si se'n fan 35, el número 35 me l'envien a Girona, el 34 a Lleida i el 33 a Barcelona.
2: Bé.
8: I o no venen o marxen quan a la primera de
6: camp. Però no venen perquè tenen molta
2: feina. Un segon, Villanueva, quants mesos de mitjana d'espera hi ha ara mateix a Catalunya per l'examen pràctic del carnet de conduir? És que ens queda un minut i mig i m'interessa saber-ho, això. Digues.
8: Doncs estem als 4-5 mesos, el que seria Barcelona-Lleida, estem 4-5 mesos llargs i Girona i Tarragona doncs tampoc estan gaire millor.
2: Bé,
8: la situació requereix un cop d'efecte perquè no us podem aguantar més.
2: Quants examinadors falten a Catalunya?
8: Falten, més que faltin, és que estiguin al carrer treballant. Per tant, si la plantilla que hi ha dotada estés al carrer treballant, no tindríem problemes.
2: Déu-n'hi-do, Villanueva, si vols.
6: No, era que per què no volen venir? Per què no es queden els professors? Perquè hi ha molta feina?
2: Home, clar.
8: No, perquè és un destí, són oposicions de l'Estat, tenen la seva vida lluny de Catalunya, llavors el sou és el mateix i el cost de vida és molt més elevat.
6: Ara ho entenc.
2: I a més hi ha unes llistes d'espera importantíssimes i, per tant, un volum de feina exageradíssim en comparació amb altres zones de l'Estat. Moltes gràcies, Raül Viladric, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Molt amable, Raül, gràcies.
8: A vosaltres, bon dia.
2: Merci. Anna Còrdova, on vas?
4: A treballar.
2: Que no pots avançar alguna cosa de la tercera hora?
4: Sí,
2: què farem avui?
4: Ja
2: tenim el Mar Villanueva, la reixa del cor, gràcies, això està clar. L'Albert Nieto, música en directe. Què més?
4: Exacte.
2: Ah, i aprendrem a buscar
4: or. Sí. Com buscar or al riu Segre.
2: Sí, senyora.
6: N'hi ha.
4: Sí, sí. N'hi ha,
2: clar que
4: el que passa és que no t'has d'imaginar...
6: Pepites grosses.
4: Exacte.
2: I sabrem en quins
4: és
2: altres...
4: És de la mida de la purpurina.
2: En quins altres rius de Catalunya es pot trobar or. Tot això d'aquí a 5 minuts. Ara, les notícies.
7: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bon dia. Tristesa i resignació entre els veïns de Sentmenat, al Vallès Occidental, per l'incendi desfermat aquest dilluns. El foc continua actiu i els bombers continuen remullant les zones calentes on es podrien produir revifades. Anem al centre de comandament de Sentmenat, Marga Esparza, Alejo del Peral. Bon dia.
10: Bon dia. Els bombers continuen treballant en les tasques d'extinció de l'incendi que ja ha afectat 200 hectàrees. Un incendi que podria estar controlat aquesta tarda-nit, però que presenta unes dificultats especials perquè el terra està molt sec, la humitat és molt baixa i alguns punts són de difícil accés i amb molta vegetació. I els bombers no descarten encara que es puguin produir nous conats de foc. Pels veïns de Sentmenat és una situació molt trista.
11: Molta pena, també, perquè és un bosc en el que bàsicament m'he criat anant molts caps de setmana i ara que s'estigui cremant fa molta pena. I a més que trigaran molt en poder-se rehabilitar.
12: Que sempre has pensat que pot passar i per fi passa i quan passa és un dalt a baix. Fa molta pena perquè ja no solament són els arbres i el pulmó verd que això suposa, sinó tots els animals, és a dir, la fauna i tot aquest bosc que de moment s'ha perdut.
10: En les tasques d'extinció hi treballen 240 efectius i mitjans aeris. Pel que fa a les poblacions, encara estan convidats uns 300 veïns del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor.
9: Gràcies, Marga i Alejo. De fet, Catalunya hem sabut que ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Del total, 58 han estat dones i 39 homes. Per edats, la franja de més 65 anys ha estat la majoritària. Unes xifres dels primers 7 dies de mes, però que ja superen la majoria dels registres mensuals del els juliols des del 2015. Al conjunt d'Espanya, les morts atribuïbles a les temperatures són fins ara 225. I d'altra banda, un motorista ha mort en un accident a la GI-643 a Serra de Daró, al Baix Empordà. El sinistre es va produir ahir al vespre quan una motocicleta va col·lidir amb un turisme per causes que encara s'investiguen. El motorista, un home de 49 anys, veí de Corçà, va morir com a conseqüència de l'accident. Amb aquesta víctima són 74 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. La Generalitat hauria d'invertir gairebé 950 milions d'euros més per cobrir el preu de la plaça escolar, segons el darrer informe de la Síndica de Greuges de Catalunya referent al període d'entre el 2019 i 2023. Laura Hurtado.
13: Bon dia. La sindicatura alerta que, tot i que s'està augmentant la despesa pública darrerament amb els acords entre el departament i els sindicats, no s'està invertint allà on hi ha més necessitat. Segons l'informe, l'infrafinançament és especialment rellevant en l'àmbit de la diversitat. Aida Rodríguez, adjunta d'Infància.
14: Anar més enllà d'una mirada estrictament quantitativa i començar a plantejar una mirada qualitativa, és a dir, que ens parli de com trencar la linealitat i anar a focalitzar aquests recursos, és a dir, que els recursos, que aquests increments impactin positivament no només en resultats, sinó també en termes d'equitat allà on més es necessiten, és a dir, els centres de major complexitat.
13: El cost de la plaça escolar es calcula tenint en compte la dotació de plantilles, el funcionament dels centres, el cost de les activitats complementàries i l'atenció a la diversitat.
9: Canviem de tema. La Intersindical ha presentat un procediment judicial davant el Tribunal d'Instància de Barcelona perquè consideren que la infiltració de dos agents de Mossos a una assemblea de docents vulnera drets fonamentals. Més detalls, Toni Condé.
15: El sindicat assenyala que la presència dels Mossos en aquella assemblea és d'una extrema gravetat i recorda temps on el dret de reunió estava perseguit. El sindicat entén que els Mossos van vulnerar diversos drets que justifiquen portar l'actuació als tribunals. Pau Cruz, advocat dels serveis jurídics de la Intersindical.
16: Una organització de vagues, doncs, que evidentment ha de ser no violenta, i així va ser, i això no dona dret als Mossos d'Esquadra a infiltrar policies per coaccionar i per intimidar la gent que participa del moviment sindical. En aquest sentit, entenem que s'han vulnerat els drets de la llibertat sindical, a la vaga i a la reunió pacífica.
15: La Intersindical demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per aquesta infiltració en l'Assemblea Docent, i esperen que la demanda serveixi per evitar futures actuacions similars per part dels Mossos.
9: Gràcies, Toni. Doncs això és tot de moment. Tornarem a més notícies quan sigui la una.
7: Ràdio 4.
17: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
18: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
19: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
20: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
21: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
22: Com sempre, salut i perdit.
23: Jo he dit que sí perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
24: La veritat per davant de tot.
25: Andy i... jo no penso dir la paraula.
26: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
27: M'he quedat esparverada.
28: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
29: Nena, nena, nena, nena!
30: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
31: Metròpoli,
7: amb Xavi Collado. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: És mig quart d'una ara mateix. Veus la Pepita Bernat, la veu de l'experiència.
1: Freixas, l'has de fetxar de tertuliana.
0: Ja m'agradaria, ja li he dit.
1: 107 anys farà, eh?
0: Tornarà, sí, dimecres, de la setmana que ve, el dia 15.
1: I ha vingut acompanyada d'algú, de Freixas, perquè no l'he vist sola, jo, aquí, penso. Aquesta dona, suposo que no agafarà autobús sola.
0: La neboda, però...
1: A la neboda, oi?
0: Sí, va sola. Està perfecte.
1: Meravellós, Freixas. On s'ha de signar perquè tu i jo arribem, no als 107, als 87, així de bé. Ja ho signo.
0: No estem fets per viure en parella.
1: La Pepita és vídua, soltera, separada, divorciada... Li has preguntat, fes l'estat civil?
0: Va tenir una primera mala experiència que li va durar 30 anys, pobre. Va haver de fugir
1: tanto,
0: del país
1: homes,
0: i tot.
1: Aquests homes dolents d'antes. Homes dolents d'antes.
0: Però als 73 anys es va retrobar amb l'amor de la seva vida.
25: És un exemple de dona que s'ha fet a si mateixa.
1: Per això ha viscut tant, Freixas, perquè ha trobat l'amor. L'amor ens salvarà de tot, Xavi. Ah. I si no és l'amor a una parella, pot ser l'amor a la teva mascota, l'amor als teus fills, l'amor als teus nebots, l'amor a la teva feina, com nosaltres, Xavi, que estem enamorats de la nostra feina del matí de Ràdio 4. Escolta, he vist aquí que ja feia oficial que hem signat la renovació, Freixas.
0: Villanueva.
1: Però si ho ha dit, però si ho ha dit l'Anna Córdoba, que és de l'equip.
0: És que aquestes paraules...
1: Que tornem, que tornem el 7 de setembre.
0: Tornem el 7 de setembre, hem firmat la renovació.
1: Home, Freixas.
0: Són maneres de...
1: Pues tornem. El matí de Ràdio 4 segueix la temporada que ve. Això és maco, Freixas, de dir, no?
0: Nosaltres seguim, tu encara no ho tinc clar.
1: Ah, clar. Sí, hem reformulat la secció, Freixas. Si us parlem del cor, parlem, no sé...
0: Quan la Pepita Bernat ha dit a mi no m'interessa, tot això de lectures...
1: És molt significatiu, és molt significatiu.
0: Ara.
1: La Rafaela. Hem de reconèixer que no tothom... No, però oi que Freixas tots els programes tenen secció de futbol? Tots els programes parlen de futbol.
0: El meu no.
1: Els informatius?
0: El meu parla de futbol quan s'ha de parlar de futbol.
1: Els informatius paren i cada dia hi ha una secció d'esports, que en realitat és una secció de futbol, encara que ningú li interessa
0: però
1: el futbol.
0: Però fer secció perquè ser un dia a la setmana d'aquest tema i avui de què parlem perquè no hi ha res... interessant, no té sentit. És a dir, se'n parla sempre que se n'ha de parlar.
1: Nosaltres en parlem quan les revistes del cor fan tota la feina de la setmana i la boca en el dimecres. És a dir, hi ha moltes redaccions, quatre redaccions, lectures, setmana, 10 minuts i hola, que estan treballant perquè tu avui, Freixas, tinguis les notícies més potents.
0: Titulars. Revista Hola, per exemple.
1: Aquesta setmana va de casaments, Freixas.
0: Ah, sí?
1: Tothom es casa. De les quatre portades, tres són bodes, Freixas.
0: Primer es casen, després se separen.
1: Després, clar, però també és notícia, això, eh? Per això es diu premsa rosa.
0: Jo dic que la Pepita Bernat no estem fets per viure en parella. Mira, quin titular més maco i argumentat per què.
1: Jo crec que no estem fets per viure amb la mateixa parella, Freixas. No sé si m'explico. I la Pepita és un bon exemple. No estem fets per viure amb la mateixa parella. Hem d'anar saltant.
0: Ella diu que el millor és un aquí i l'altre allà, no conviure.
1: Living apart together, és a dir, que no compartir casa. Sí, que això ja fa anys que s'ha posat de moda.
25: I no tens el desgast al dia a dia,
1: si tens
25: no?
1: Fills, això no és massa pràctic, eh? Si tens fills, això no és massa pràctic.
0: Ja en parlàvem també, però diu, escolta, si es planteja així des del minut zero, no té per què haver-hi cap problema, tampoc.
1: No, clar, els fills s'hi acostumen,
25: aquest
1: eh?
25: Living apart together pot ser una bona fórmula per parelles que tenen cadascú
0: anem
25: als
0: titulars,
25: seus fills.
0: Villanueva, no ens descarrilem.
1: Hi ha tres casaments aquesta setmana. El de la Ola és el menys conegut, perquè és un personatge molt d'Ola. És la model Nieves Álvarez, que es casa amb un multimilionari, amb Bill Saad, i s'han casat pel rite ortodoxa a París. És a dir, tot en els famosos mai es casen pel rite catòlic a la Santa Maria del Mar. No, sempre fan coses trambòtiques. Aquesta model s'ha casat pel rite ortodox a París amb un multimilionari i passa com la setmana passada, que és tota la portada feta per aquest casament. I la revista Hola té un raconet que sempre és per la Casa Reial, Freixas, allò que no sabem ben bé si anem de parlar de la premsa rosa o la premsa política, però es parla que la infanta Sofia i la princesa Leonor comencen les seves vacances perquè han acabat els seus respectius cursos. L'acadèmic, la infanta Sofia, el militar, la princesa Leonor. Recordem que la princesa Leonor ha fet tres carreres militars, eh? Aire, terra i mar. I, per tant, ja ha acabat i a partir del setembre comença Ciències Polítiques a la Universitat Pública de Madrid. Això és l'Ola, que diguéssim que és la bíblia de la premsa rosa, la més ortodoxa, la que treu les models, les princeses... Però en canvi anem a les lectures, que és la revista catalana, la que s'ha dit a Barcelona, la que s'ha dit aquí al costat, Freixas. RBA són veïns nostres aquí a Ràdio Televisió Espanyola.
0: Abans
1: aquí...
0: feien el carrer Aribau.
1: Correcte, Freixas, però al final, com tota la gent important, venim cap aquí al 22 arroba, eh, Freixas?
0: Sí, senyor.
1: Ràdio Nacional abans es feia al Passeig de Gràcia i ara es fa aquí al 22 arroba amb unes instal·lacions que caga't l'orito, lo guapes que són i lo xules que són i lo modernes que són.
0: Sí, senyor.
1: No tenim res a envejar a ningú, som els millors. També amb instal·lacions aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Doncs la lectura es porta que la Taylor Swift es casa. Just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate.
25: Sí, sí, bueno, una boda que es va produir el passat divendres al Madison Square Garden de New York, amb més de 1.000 convidats, estrelles del món de...
0: Que el Joan López Alegre diu que també ha anat amb bodes de 1.000 persones, eh? Diu que aquí, al final, fem notícia de qualsevol cosa.
25: I els hi van fer signar un contracte d'exclusivitat, no? Que no podien compartir ni les... res, ni les informacions, ni les fotografies.
0: Sort que em fa riure la Sílvia García del Pozo. Sort que em fa riure la Sílvia García del Pozo.
1: Sílvia, que t'has casat amb 1.000 persones, tu també.
0: No podria aguantar.
1: Quantes persones van anar al teu casament, Sílvia? Els amics.
0: Però res, no està casat, que no vas que és una...
1: En pecat, Sílvia. Mare meva. Ah, res, no hi ha res. Ai, Sílvia, carinyo.
0: Villanueva, no ens descarrilem, per l'amor de Déu. Veus, Sílvia, el que
1: Sílvia, dic? Escolta, jo explico el meu. Jo porto 18 anys amb la mateixa i tampoc no m'he casat. Perquè em foto una mandra a les bodes. Em foto una mandra.
25: Pues, escolta, que aquesta boda s'ha qualificat de la boda del segle. El diuen els entesos.
1: Ho és, perquè, molts, perquè la Taylor Swift és la que més ven, és la que Spotify ven més, és la que diu voteu Kamala Harris i la gent vota Trump, però diguéssim que el Trump tenia por que digués aquesta noia que té molts seguidors, és la que té més seguidors al món, canta, balla, és simpàtica, és guapa, l'escolta tothom, l'altre dia sentia a Ferran Torres, del davanter de la selecció espanyola, dient que per relaxar-se abans d'un partit es posa música de la Taylor Swift. És a dir, Déu-n'hi-do-ret, la influència que té la Taylor Swift fins al punt que és portada a la revista Lectures, que és una excepció, eh? Normalment la Lectures sempre porta famosos nostrats, però el casament de la Taylor és tan rellevant que el tenim aquí en portada i realment, com diu molt bé el López Alegre i el Jordi, és notícia mundial i per això n'hem fet aquí també notícia.
25: Clar, atenció als famosos que van anar a la seva boda. Selena Gomez, Ed Sheeran, Tom Hanks, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Emma Stone, Jennifer López... Poca broma, eh? Poca broma.
1: Tot els més famosos del món.
25: Sí.
1: Nosaltres no hi vam anar, però ens hauria agradat anar-hi, eh, Freixas?
25: Ja, no, perquè va convertir Xavi doncs, el Madison Square Garden en un bosc encantat. Decorat amb frondosos arbres, flors... Vaja, fantàstic.
0: Deixa'm informar els oients. Temperatures màximes ara mateix. La màxima encara no ha arribat, eh? És durant la tarda, en aquesta època de l'any. Per exemple, cap a Lleida es pot registrar entre les 5 i les 6 de la tarda. És a dir, que tot això continuarà pujant. Però a aquesta hora ja s'han registrat màximes que seran més altes, però vaja, de moment i fins ara, Cabanes, 40,4. El Montmell, 39,5. Espolla, 39,3. Navata, 39,2. Girona, 39. Banyoles, 38,9. Anglès, el mateix, 38,9. Nulles, 38,8. Ulldecona, 38,7. Espera't, avui passem dels 40, segur, cap a les Terres de l'Ebre, cap a Ponent. Vallirana, 38,5. Desastre. Ahir es va arribar a 43,7 a Vinebre. I recordem, aquesta nit, roent que hi ha hagut infernal, eh? A Portbou, a l'Empordà. Amb una temperatura mínima que no ha baixat dels 32 graus i mig en tota la matinada. Això és insuportable.
25: Déu-n'hi-do.
0: És insuportable.
25: I aquesta calorada, com a mínim, fins la setmana vinent, eh?
0: Sí. Recordem que demà baixen un pelet, que poca diferència notarem, no ens enganyem. Divendres, dissabte, poden baixar 2, 3, 4 graus, potser, en algunes comarques, però a partir de diumenge torna a pujar. Dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, més calor que aquesta setmana.
25: Ja estem parlant de la tercera onada de calor.
0: El Marc Silvestre. Sí, perquè en teoria hi haurà oficialment una pausa entre demà i sobretot entre divendres i dissabte, que vaja, que això l'únic que fa és enganyar la gent i que no relaxi ningú perquè el risc d'incendi continuarà sent molt bèstia a gran part de Catalunya. Que baixin 1, 2, 3, 4 graus les temperatures. Home, millor això que res, però...
1: Sí, no us en refieu.
0: Mare de Déu
1: ara santíssima. Penso en això, els casaments, la gent que ha pactat casar-se ara al juliol i amb aquesta calor han muntat un casament, Freixas.
0: Sí,
1: allà tots vestits amb la corbata americana, tapats, però no
0: això,
1: hi ha res pitjor.
0: Això sí, vas amb corbata americana. Jo no em casaria amb corbata
1: hauríem
0: americana.
1: Hauríem de fer casaments amb
0: samarreta.
1: Amb camisa d'allí, que és elegant, però fresca.
25: Parlant de casaments, hi ha un altre detall d'aquesta boda de la Taylor Swift que a mi m'ha fascinat. El legendari Paul McCartney va tocar en directe, I won't hold your hand, de The Beatles, aquest gran tema.
1: Sí. Aquí jo prefereixo que em toqui lo Pau de Pons.
25: És veritat,
1: és veritat. Però a la Taylor Swift, lo Pau de Pons no hi va anar i va preferir el gran Paul McCartney.
0: Posem-lo, que el músic d'avui fa tard. Lo Pau vindrà demà, teníem aquesta cançó reservada pel final del programa per anunciar-lo, però ara que has parlat del Pau, tu, amb aquesta calor, vols que et digui una cosa? Refresquem-nos una mica.
25: Vinga, va.
0: Una mica de bon rotllo, el matí de Ràdio 4.

0: De l'època de la Covid, eh? Allà a l'Hospital Clínic
1: va improvisar així. La gent que no se'n fotis antivacunes, jo em porto tres punxades.
0: Escolta'm, d'aquí una estona anirem en directe cap al centre de comandament a Sant Benat per fer seguiment dels incendis. Recordem el titular que ens ha donat aquest matí l'inspector López dels bombers. Previsiblement, toquem fusta, toquem ferro. L'incendi de Sant Benat quedarà estabilitzat avui, segurament o probablement aquesta tarda. I, d'altra banda, és qüestió de poca estona, sembla ser, que quedi controlat l'incendi de la comarca de l'Anoia. Extingit trigarem dies, el que han dit, lògicament, amb aquest panorama, amb aquesta calor marinada, que guanyarà protagonisme aquest migdia, aquesta tarda, doncs amb aquestes condicions hauran de remullar durant dies també l'incendi de l'Empordà.
2: Recordem que durant el dia d'avui, no?, més de 200 municipis en risc alt d'incendi.
0: 224, amb risc alt no, risc extrem.
2: Extrem.
0: I del extrem, més de 200, i risc alt en 400 més.
2: I del que portem de temporada d'incendis, malauradament s'han cremat 3.000 hectàrees, no?, pel que tenim entès.
0: Exacte.
2: Quan l'any passat, en global, es van cremar 9.000.
0: I en aquest tram d'inici de l'estiu, en proporció, des del 2010 no hi havia tants incendis. Enguany ja se n'han declarat més de 150 a Catalunya. Més de 150 incendis a Catalunya. I atenció amb aquestes onades de calor, perquè parlàvem de més de 100 morts durant el mes de juny amb la primera onada de calor. En total són 225 els que han mort aquest any a Catalunya, però és que la primera setmana de juliol, només la primera setmana de juliol, han mort 97 persones per culpa de les altes temperatures a Catalunya, 58 dones i 39 homes. Fatal, això. I espera't, perquè és acumulatiu i no s'acaba. No s'acaba. Baixen, no res, 2 o 3 graus ara un parell de dies, i divendres, dissabte, i ja està.
1: És una pandèmia de morts, de debò, que és una alarma que
0: hauríem de
1: conscienciar les persones especialment vulnerables, que tinguin cura, que no surtin al carrer, que beguin molt, que estiguin a l'ombra, que estiguin en un ventall, que estiguin un ventilador, que no es moguin gaire, que no facin excessos, que no carreguin bosses, que truquin al súper, que els hi porti les coses a casa, i que la gent els vagi a veure, freixes,
0: també. I sobretot el que deies, beure aigua, perquè a mesura que diu que la gent es fa gran, perd la percepció. És a dir, el cos necessita aigua i no te la demana. No tens la sensació de tenir set i, per tant, s'ha de beure encara que no tinguis set.
2: Correcte, sí,
0: és
2: el que sempre
1: diuen els experts. El millor és tenir una ampolla de l'entremig, freixes, i saber que te l'has d'acabar. Encara que no tinguis set, fins que no la vegis acabada, al llarg del dia no pots acabar el dia. I així tu mateix percebràs que estàs bevent-la.
0: Yeah.
1: Veges, m'has dit que Arbúcies fa molt de calor? Fa molt de calor, Arbúcies, però aquesta setmana tinc una notícia d'Arbúcies que està relacionada amb el cor. El rei més rei de tots els reis, el rei Carles III, ha concedit la medalla de l'Imperi Britànic a l'alcalde d'Arbúcies, representació de tot el poble d'Arbúcies. És per què, Freixes?
0: Per què?
1: Perquè fa 56 anys l'accident d'aviació més gran que hi ha hagut mai a Catalunya va ser l'any 1970, que va caure un avió anglès al Montseny, que van morir 122 persones, tots els passatgers i la tripulació van morir. Feien un viatge a Manchester, Manchester-Barcelona, i van morir, van caure al Montseny, estava molt ennuvolat, van tenir una errada del pilot i van morir 122 persones. I tot el poble d'Arbúcies va anar a escalar el Montseny, a pujar al Montseny per ajudar aquesta gent. Finalment no va ser possible l'ajuda, però els van donar sepulcre a tots en el cementiri municipal. I periòdicament van familiars dels morts britànics al cementiri d'Arbúcies a veure aquesta gent. Doncs aquesta setmana, Freixes, ho he vist al Consell Comarcal, que l'alcalde d'Arbúcies ha rebut la medalla de l'Imperi Britànic en nom del rei Carles III a tot el poble d'Arbúcies per la seva valentia aquell dia de fa 56 anys que van intentar salvar aquella bona gent que anava amb un accident d'aviació. Per tant, hem de dir que les monarquies, Freixes, també són bones. Aquí a Catalunya hi ha certa tendència antimonàrquica, i aquí no ens agrada gaire parlar de la monarquia. Hem de dir que a vegades, quan hi ha un reconeixement d'aquest tipus, Freixes, i és un honor que el rei Carles III, la monarquia britànica, la corona més corona de totes les corones, el fill d'Elisabet II, honori el poble d'Arbúcies, tot l'actual i els seus avantpassats també, doncs és premsa rosa també, diguéssim, que és una mica... té cabuda aquí en la secció rosa del Freixes, però que és un honor parlar-ne.
0: Molt bé, perfecte.
2: Hi havia també, ens portaves a parlar de la Madonna, que
1: Madonna,
2: recordem
1: Madonna,
2: que ha publicat nou àlbum després de molts anys.
1: Freixes,
2: de no fer-ho, eh?
1: De debò, Freixes, estic honorat de que hi hagin... Primer, que la revista Lectura es porti tantes cantants en portada, però la Madonna, que té, sempre em preguntes l'edat i no la sé exacta, però té 60 i escaig anys, Freixes, la Madonna, eh? que segueixi fent música.
2: Té molt de mèrit, perquè
1: diguéssim que ja el seu moment més alt ja ha passat, diguéssim, ja ha quedat superada per les noves Taylor Swift, diguéssim, però les grans, grans, grans, de les grans, qui queda freixes? S'ha mort el Michael Jackson, s'ha mort el George Michael. Doncs diguéssim que dels grans artistes que ells sols omplien un estadi, s'ha mort el Prince, doncs dels grans artistes de l'època que poden omplir un estadi olímpic, només queda la Madonna, freixes, potser. I després la més jove, doncs sí, la Beyoncé, la Rihanna, la Shakira, però la Madonna és de les poques que queden de la seva època. La Kylie Minogue també s'ha retirat. La Madonna encara segueix amb l'empenta, amb la potència, amb l'essència, amb la presència, per omplir estadis i per fer un nou disc, i la revista Lectura li reconeix aquesta força perquè és una dona amb molta empenta. Espero que vingui a Barcelona a fer de gira, tot i que haig de dir que jo vaig anar a l'últim concert que va fer la Madonna a l'Estadi Olímpic i no canta, fa playback quan fa concerts perquè clar, es belluga tant, es mou tant, Jordi, fa tants videoclips en directe que penteixa, freixes, que no podria respirar quan cantés, i diguéssim que fa playbacks.
2: Bé, Confessions 2, Confessions 2.
0: Jo vaig a la meva, recordant alguns dels titulars del matí que ja hem anat avançant durant el programa. Estats Units dona per enterrada la treva amb l'Iran i diu que no negociarà, diu literalment amb escòria. Aquest matí l'IBEX 35 cau un 2,76%, està a 19.097 punts i tenim el preu del barril de Brent, el petroli, pujant un 6%, ha pujat aquestes últimes hores, gairebé un 5,91%, està a $78.5, $78.5 ara mateix. Dit això, Villanueva.
1: No, a veure, és important. A mi m'agrada que donis el temps, els calés, les coses que interessen a la gent, Això és molt important. També interessa a la gent la premsa rosa, també ens interessa, per exemple...
0: També, que... per això ho diem tot aquí.
1: Tot alhora. La revista Lectures també porta un altre cantant català, en aquest cas, Jordi, la Rosalía, que va estar animant a la selecció espanyola, amb la Penélope Cruz, amb el Javier Bardem, tots els famosos que animen a Espanya, i en aquest sentit són portada de les revistes del cor. La Rosalía, catalaníssima, però que també és una icona mundial, que és convidada per la FIFA a primera fila per anar a donar sort als espanyols que estan jugant, i els catalans, òbviament, que estan jugant amb la selecció espanyola, i que aquest divendres suposem que guanyaran a Bèlgica. Freixes, tu això al Mundial t'interessa o no t'interessa?
0: A mitges, ahir vaig veure l'Argentina, per exemple. Vaig patir. Freixes, pel Leo Messi.
1: Quan un tio de 39 anys fa això...
0: L'altre dia vaig veure la selecció espanyola, però anava en Portugal.
1: Oita!
0: Em sap greu.
1: No sé això per què és, Freixes.
0: Perquè el Roberto Martínez, el seleccionador, que ara ha plegat, després d'aquesta derrota, és de Balaguer, ens coneixem molt, fa molts anys.
1: L'honor que el tio ha dit... Com que no sóc campió, dimiteixo. Sí, no, un tio amb dos pebrots, ja feixes?
0: És un tio com cal, ja t'ho dic.
1: Molt bé,
0: Per això es fa estimar tant, el Roberto. I un crac, a Bèlgica, a Anglaterra...
1: I cal dir que ha arribat molt lluny amb una selecció fluixeta.
0: Brutal, brutal.
1: I per què no pot ser seleccionador d'Espanya, aquest senyor?
0: Ah, no ho sé, nen, jo el que no sé no ho dic.
1: Ja.
0: No tinc ni idea.
1: Com que és amic teu, potser ets explicat alguna coseta.
0: No, i si m'ho hagués explicat, tampoc... Exacte.
1: Jo crec que...
0: Això sí, que sóc respectuós, només faltaria.
1: Li falten padrins al Robert dins de la Federació Espanyola, perquè el veuen poc. Has de ser proper al Madrid o a la Federació Espanyola de Futbol, o aquestes coses que passen a Madrid. El Robert, doncs, no és un senyor que estigui per ensabonar ni per raspallar esquenes, i aleshores no n'hi ha prou amb els mèrits esportius, que en té de sobres, sinó que caldrien altre tipus de mèrits. Em sap greu que el Robert no pugui ser seleccionador. Perquè em fa molta ràbia quan li diuen Roberto en les ràdios espanyoles i les teles espanyoles.
0: No, és que...
1: Ilerdense Roberto. No és Ilerdense Roberto. És de Lleida, és de Balaguer, i es diu Robert.
0: A veure...
1: Jo no, tu en saps que jo, Freixes. No,
0: es deia Roberto, quan eren petits, i ara alguns li diuen Robert. I el seu pare es deia Roberto Martínez, exactament igual que ell,
1: coita,
0: que era el
1: coita,
0: meu
1: coita.
0: Professor de gimnàstica a l'institut, i era Roberto Martínez.
2: I
0: ara, certament, el Robert... Jo li dic Roberto, com sempre li havia dit, però certament avui en dia hi ha gent que li diu Robert Martínez. Però vaja...
2: Sí,
0: Villanueva, és que ells parlen sense saber. Preguntem abans de parlar, Villanueva.
1: Tu com prefers que et diguin, no? Roberto Robert, i que ell et digui Roberto, que és com m'han dit sempre.
0: Jo quan li he dit sempre Roberto algú...
1: És perquè s'ha dit Roberto.
0: Li mantinc el nom.
2: Sí, ja, deia,
0: Albert Nieto, per exemple. Albert no li dic Alberto.
3: Bon dia.
0: Li dic Albert Nieto.
3: Albert, jo sóc Albert.
0: Com estàs, Albert?
3: Molt bé. De vegades em diuen Alberto, però la veritat que no respon per aquest nom, perquè no em sento...
1: Identificat.
3: Sí. La veritat. Però bueno, cadascú que es digui com...
1: Com li agradi.
0: Ara parlàvem del tema de l'Iran, però és que aquest matí també hem destacat una altra cosa, que Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa en defensa i amenaça amb tallar llaços comercials, Amenaça directament a Espanya, vaja. Diu, és un cas perdut, això. Un aliat terrible, no farem més negocis amb ells. Des de la Moncloa han mirat de treure-hi ferro, dient que mantenen una magnífica relació i que la seva intenció és que això no... no canviï a partir d'ara. Déu-n'hi-do com està el pati, eh? Per ser el juliol, Jordi Vila és un no parar.
2: Sí, no, jo el que us deia, que la selecció espanyola, si recordem el Mundial de Sud-àfrica, va començar perdent el primer partit i va acabar guanyant el Mundial, al tanto amb la selecció espanyola el proper partit contra Bèlgica.
1: Bèlgica
2: de, menys està anant de menys a més, com habitualment fa.
3: És important.
2: I atenció, i el que dèieu, eh? La remuntada d'Argentina va ser espectacular.
1: Ojo, Argentina, ojo, França, fa una mica de por, nosaltres no estem molt fins, però la mina, la que es posi a jugar, això està fet.
0: Ah, molt bé. Què més?
2: Doncs res,
1: ja
2: tenim en l'estudi l'Albert Nieto, un dels nostres rumberos de capçalera, que ens alegra aquesta tercera i última hora de programa del matí de Ràdio 4. Com estàs, com estàs, Albert?
3: Tot bé, família.
2: Sí.
3: Alegre d'aquesta calor.
2: Suposo que molts concerts en vista
3: ara
2: aquest
3: mateix,
2: mes de juliol.
3: Sí, i a més, ja que estem aquí, aprofitem. Aquest divendres, sí, a 10 de juliol, surt un nou single que es diu Quiérete, amb un artista també d'aquí, que és d'Hospitalet, que es diu Marc Suárez. O sigui que m'encantaria que ho puguin escoltar totes les plataformes digitals, com sempre. Albert Nieto, Marc Suárez.
1: Quiérete, quiérete. Estima'ns.
3: Sí.
2: I què ens tocaràs ara? Què ens tocaràs?
3: A mi m'agrada una mica de fer una mica a l'himne, no? Un poco de amigos para siempre, que segur que ve bé.

0: Va, una miqueta, una miqueta, una miqueta.
1: Perfecte, això. Molt bé, Nieto. Com estàs, nen? Com portes la calor?
2: Molt bé, molta calda, una miqueta trist, perquè també tenim la comarca de l'Anoia, d'on jo sóc, Xavi, que ja ho saps, de Vilanova del Camí i tal, amb incendi. Però bueno, ho han pogut frenar una miqueta trist amb això.
1: Una bona notícia, aquest matí hem parlat amb l'inspector López dels bombers de la Generalitat, ah, sí? I aquest incendi, que ja va quedar estabilitzat ahir, el de l'Anoia, segurament quedarà controlat durant les immediates hores, avui mateix, controlat. Després faltarà extingir-lo. Amb aquesta calor s'haurà de remullar durant dies, però vaja, i esperem i confiem també i sobretot que avui quedi estabilitzat com a mínim el de Sentmenat, el Vallès.
2: Sí, també em vaig enterar l'altre dia la notícia.
1: Déu-n'hi-do com està el pati, eh?
2: Ostres, amb allò dels incendis, sembla que...
3: Està cremat casa teva, a prop de casa teva, Albert?
2: Bueno, és el poble, s'han cremat algunes cases de la part de les Garrigues, urbanització de la, de la Pobla
1: Cases,
2: Claramunt.
1: Cases, naus industrials...
2: Naus industrials també,
3: el nucli urbà no arriba, això ho faré això.
1: Mira, fem una cosa, ja que ara preguntaves pels incendis, lògicament, que és el tema que ens ocupa i ens preocupa, doncs ens informarem. I qui millor ens pot informar des del centre de comandament a Sentmenat és la nostra companya Marga Esparza, amb el suport tècnic de l'Alejo del Peral. Marga, què? Esperem
4: Hola,
1: i confiem,
4: bon dia.
1: per favor, que quedi estabilitzat el del Vallès i controlat el de l'Anoia, com ens deia aquest matí l'inspector López dels Bombers.
4: Esperem. De moment nosaltres estem intentant controlar aquest del Vallès, perquè estem aquí al centre de control, com deies, de Sentmenat. Els bombers continuen treballant en controlar l'incendi, que ha cremat, diuen, de moment 200 hectàrees, tot i que està previst que a la una ens actualitzin la informació. Al matí han dit que esperaven tenir-ho controlat aquesta tarda o nit.
1: Estabilitzat, estabilitzat.
4: Exacte, estabilitzat.
1: Previsió estabilitzar-lo avui, i igual que ahir van estabilitzar el de l'Anoia, que podria quedar controlat avui el de l'Anoia, però l'objectiu era estabilitzar-lo.

0: Recordem que encara queden unes 300 persones confinades a les poblacions del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor i en l'extinció d'aquest incendi estan treballant 240 efectius i mitjans aeris.
1: Quina por ofereixes que la gent perdi la casa, el terreny de conreu, els records d'infància, deia aquesta noia, no? El bosc on jo anava a jugar de petita, ofereixes. Què hi ha pitjor que se't cremin els records?
2: Mira, ahir el Jordi Barbeta ho deia en antena, per això ho repeteixo, a la tertúlia, ell viu al Vallès Oriental, Setmanat és Vallès Occidental, però vaig estar tot ja a la zona molt limítrofe, i diu, la meva dona literalment es va posar a plorar. Veient les imatges d'aquests terribles incendis, el fum que es pot apreciar des de la finestra, en aquest cas, de casa seva.
3: Sí, i la mateixa sensació ens comentava la nostra companya Maria García Coll, que és de Caldes de Montbui.
2: Entra, Maria. Ara, aquí s'ha d'entrar.
3: Ens ho comentava molt consternada i també doncs, amb molta pena, no? Perquè desapareix una part del paisatge de Caldes de Montbui.
2: És horrible. A mi és una cosa que em trenca el cor. T'ho prometo tota la vida, no puc, amb el tema incendis. Marga, gràcies, eh? Pobre Marga, està aquí.
1: Mires per la finestra.
2: Sí. Gràcies, Marga, un petó.
1: Mires per la finestra i veus el que sempre veies verd, ara ho veus negre i cremat.
2: Tant de bo es doni per estabilitzat avui, sisplau, el del Vallès, perquè, Maria, ai, com ho portes, Xavi? Fatal, com
4: doncs,
2: és lògic?
4: Doncs molt malament, sí, perquè, clar, és el meu poble, és Caldes, la urbanització El Farell, és el lloc on he crescut, és la muntanya que he vist tota la meva vida, on he passejat, on he muntat a cavall, i veure com el teu poble crema...
2: Jo
4: havia vist com cremar tot Catalunya i et posa els pèls de punta, però clar, és el teu poble, o sigui, és una cosa, jo surto per la finestra de casa i es veuen les flames, o sigui, a mi m'arriba la cendra a la terrassa de casa meva, i tinc el cor encongit, la veritat. I ahir vam intentar ajudar, Ràdio Caldes està fent una feina fantàstica, vam estar al programa especial, han fet 3 o 4 programes especials, em sembla, ja de 4 hores, bé, és una barbaritat.
3: Suposo que molta impotència també, no?
4: Sí, molta ràbia, perquè no saps com ajudar, vols ajudar, és un poble, al final, Caldes té 20.000 habitants, però
3: us coneixeu tots i totes, no?
4: La gent de tota la vida ens coneixem tots, llavors, clar, la gent del balneari va deixar el balneari perquè la gent evacuada del càmping pogués anar a dormir al balneari, també una empresa de distribució de begudes del poble va donar aigua a la gent que estava, gent que encara no ha pogut tornar a casa seva, o sigui, és bueno, una barbaritat.
2: I perquè, ai, senyor.
3: Perquè expliques moltes mostres de solidaritat.
4: Sí,
3: no?
4: Això sí.
3: En aquest sentit, és la cara bé de la
4: tragèdia.
3: I gent que,
4: com que ens coneixem tots, al final jo tinc el telèfon dels regidors, de l'alcalde, doncs jo vaig escriure-li personalment a la regidora de barris, a la Laia Cuscoli, vaig dir, escolta, Laia, si necessiteu alguna cosa, avisa'm, jo vinc. Això sí que ella ho diu, que unes mostres de solidaritat brutals, que això és la sort que tenim, no? Que
3: unes
4: Caldes és espectacular.
3: Persones, 300 persones afectades.
4: Sí,
3: entre
4: 300
3: el Farell
4: persones.
3: I la pedania.
4: Sant Sebastià de Montmajor.
3: Que és una pedania.
4: Exacte.
3: Que
4: està,
1: no?
4: Sí,
1: però,
4: sí.
1: Si donem esperança, quan triguen aquests boscos a regenerar-se, tornar a ser una mica el que eren abans, no? Això s'ha estudiat més o menys uns 10 anys freixes per tornar a regenerar.
2: A veure, jo no sóc expert i per tant no diré el que no sé. El que sí sé és que una de les coses que s'ha criticat històricament a Catalunya és que moltes vegades es repoblen els boscos, no amb coses autòctones, per exemple, un bosc de roures i alzines, i planten pins perquè creixen més ràpid.
5: Ja.
2: Però, clar, el pi és terrible, també, amb la resina, que deixa pels incendis. Que seria bo que tot es pogués regenerar, però, vaja, ja dic que no sóc l'expert i, per tant, a mi no em pregunteu.
3: No, en tot cas, es triga molts anys que un bosc es regeneri.
1: És que jo només veig l'esperança de què trigarà això a tornar a ser verd, que trigarà tornar a mirar el meu paisatge del meu poble i veure verd i no... Perquè, clar, és que cada dia ho veuràs negre, cada dia estaràs trist, i cada dia estaràs moix, i cada dia pensaràs quina merda, em perdó, no?
4: Sí que és cert, i us he de dir que feia molt temps que la muntanya del Farell no es feia un manteniment, i això és cert.
1: Ah, o sigui, això està bé de dir, eh?
4: És veritat, o sigui, poder... Jo no el recordo... Sí que és veritat aquella ventada que va haver-hi l'any 2011 que estic a caure amb molt arbre, amb molta fulla, i allò es va netejar, però no recordo si enguany d'allà es va tornar a fer. Jo sí que és veritat que estava una mica en un estat
3: complicat. És un denominador comú de totes les persones que de tots els territoris que s'han cremat, això es posa sobre la taula, no?
4: També
3: que cada vegada hi ha més...
2: A veure, boscos mediterranis necessiten un període d'entre 5 i 20 anys per recuperar la seva estructura bàsica i biomassa després d'un incendi.
5: Brutal.
2: Us agrairia que abans de preguntar busquéssiu i em facilitéssiu la vida, perquè sí o no, Jordi, ens posen a prova aquí constantment.
5: Ja li preguntem, Google Freixas.
1: Freixas, que tu ets el que tens el Google a mà, Freixas. 5 o 20 anys hi ha gent que
2: tu tens el mòbil a la mà, també.
1: Bueno, Freixas, però...
2: Igual que jo.
5: És molt de temps i també el que diu ella, no? que és una mica una queixa general.
2: El canvi climàtic i les sequeres influeixen directament, lògicament, en la recuperació dels boscos.
5: Encara
2: també.
5: Que ha plogut molt, també, aquest any, però, de totes formes, jo crec que això, el manteniment dels boscos, que és superimportant.
2: Sí, n'hem
5: no?
2: parlat molt aquest
4: perquè
2: matí mateix.
4: Perquè encara no està estabilitzat ni controlat, el de Sant Manat.
2: El de Sentmenat no. Encara no està estabilitzat, previsiblement. Clar. Això, tant de bo, toquem fusta, toquem ferro, passarà durant el dia d'avui, ens deia l'inspector López.

0: fet aquest matí. I el que sí que està estabilitzat des d'ahir és el de la noia, que avui segurament quedarà controlat, en aquest cas. Que no extingit, perquè, clar, tal com està el pati, s'ha de remullar durant dies i dies.
1: Un altre tema és que aquest dissabte a Caldes de Montbui tenim una festa que és l'Escaldàrium, que és la festa del foc i de l'aigua, que s'estava parlant de què s'havia de fer, no? De què s'havia de fer.
2: La festa de l'aigua, només,
1: exacte,
2: no del foc.
1: De què s'havia de fer, no? I com jo, Xavi, vaig venir el divendres a parlar de la cantada de veneres, doncs la cantada de veneres va suspendre, no? Ho vam entendre tots, jo estava allà a Calella, i molta gent deia que l'Escaldàrium, a veure què s'havia de fer, perquè Imma Soler em va parlar i a la compareixença que va fer amb un mes de l'Escaldàrium, de veure què s'havia de fer, també, tot i que és dies després, esperem que ja estigui...
0: De Protecció Civil, directora de Protecció Civil.
1: Sí. Em va parlar de l'Escaldàrium, va dir a veure què s'havia de fer, perquè tot i que sigui dies després és aquest dissabte, però sí que és veritat que dona molt mala imatge, i sobretot una festa amb foc, en uns boscos que s'han cremat, i tot això ja es decidirà, però a veure què s'ha de fer.
0: Mira, altres fonts diuen que, tal i com està el pati ara amb sequeres, canvi climàtic i tal, poden trigar fins a 30 o 40 anys. Diu, si és un bosc d'alzines, en principi rebroten soles, en un any o dos veus els primers brots, però fins a regenerar-se com a bosc poden arribar a ser fins a 30 o 40 anys. I diu, i veurem amb el clima que tenim ara mateix si tornem a tenir arbres o només seran matolls.
3: Sí, no, que és un abans o un després, quan ho vius així personalment, al teu poble.
4: O sigui, la bona notícia és que la natura té una gran capacitat de regeneració, el que passa que han de passar molts anys, no? I el que dèiem abans, no, que cada vegada hi ha menys gent en el territori, cada vegada la gent va més a la ciutat, i diguem, els propietaris d'aquestes extensions de terreny, doncs...
2: No
4: s'encarreguen.
2: No s'encarreguen, no retiren la fusta seca. Perquè això és veritat, aquest any ha plogut molt, no? Que en teoria penses, un any que plou molt, cremarà menys.
4: Això que el sector de la ramaderia i agricultura, avui ho hem comentat amb Pere Roquer de Saja, doncs reivindiquen doncs més recursos pels agricultors, no? Per entre altres coses, per poder gestionar tota la massa forestal, no?
3: Sense això no som res.
0: Bé, ara prendrem a buscar or als rius.
3: Bueno...
0: Aquest estiu, amb lo Pau de Pons, anirem a buscar or al riu Segre, a Balaguer.
2: Doncs un bon turisme, és un bon turisme rural, a buscar or.
0: El que passa que nosaltres ens voldríem retirar i em sembla que no.
2: Jo vull trobar un diamant i no el trobaré.
3: Una bona crida al
2: turisme. Una pepita, no, Freixes? Una pepita com el Far West no trobarem, no?
0: No ho sé,
2: purpurina, heu dit.
0: Ara ens explicarà qui en sap. De seguida parlarem amb Mireia Subirada, que és la tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del riu Segre. Ja la tens? Carai.
1: Xavi, jo us deixo que haig de fer un programa d'aquí 20 minuts, eh?
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Ja pots empalmar, si vols. Ja pots empalmar. Aquest dissabte vas a les habaneres o no?
2: Que s'ha cancel·lat.
1: Que les van suspendre.
2: Les s'han cancel·lat.
1: Però ara, no, tinc l'Escaldàrium, però poder...
2: No es farà.
1: Doncs tinc un casament.
2: Això sí.
0: Em deixeu parlar?
2: No t'abriguis.
0: Villanueva?
2: Sí, home.
3: No t'abriguis.
0: Em deixeu parlar? No marxis.
1: No marxis.
0: Ahir, el dilluns, al matí, el primer que vaig fer, dic que haurem d'entrevistar l'alcalde o alcaldessa de Calella per saber si això es farà. Però ja no vaig arribar a trucar perquè vaig preguntar al Miquel Galzeran Redresa, que és el crac de l'Empordà. Aquest està al cas de tot, ho coneix tot i ho sap tot. I em diu que efectivament, no es pot reprogramar la cantada de Calella de Palafrugell, que ja estaven desmuntant el mateix dilluns les graderies, l'escenari, que em va enviar fotografies dissabte al matí, que encara no s'havia suspès, va ser cap al migdia, primera hora de la tarda, que van dir que no. Doncs tot això ho estaven desmuntant el mateix dilluns. Per què no hi ha disponibilitat? Perquè totes tenen les cantades programades. Però... Aleshores, el Miquel Galzeran em va informar, em sorprèn que no ho sàpigues, tu, Maria.
1: No.
0: Que aquest dissabte hi ha la cantada Platja d'Aro, que es fa sempre el segon dissabte de juliol.
1: Mira, jo tinc casa a Platja d'Aro.
2: I
1: no ho sabia.
0: Doncs aquest dissabte, com cada any, segon dissabte de juliol, la cantada de veneres a Platja d'Aro. Per això et dic si aniràs a la cantada aquest dissabte a Platja d'Aro.
1: Mira, tinc un casament a prop de Caldes. Per tant, no hi puc anar-hi, però m'agradaria molt. Estic esperant a veure si em tornen els diners de les entrades de Calella i ja les compraré per l'any vinent perquè em va fer molta ràbia.
0: Escolta, anem al tema or, Jordi Vila. Gràcies,
1: Fins
0: Maria.
1: Fins ara,
0: que vagi bé
2: la boda.
0: Mireia Subirada, tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre. Com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: No ho sabíem. Som una mica rucs, a vegades, els que vivim alguns dels que vivim a Barcelona. L'altre dia vam veure, és que al riu Segre s'hi pot trobar or. Dic, què dius? Ho hem de fer, això, ho hem d'explicar. Explica'ns-ho.
4: Això és el Far West, eh?
0: Mireia, explica'ns-ho, això.
5: Bé, som el Far West català, no? Som de Ponent i, per tant, som el Far West de Catalunya. Sí. Bé, aquesta és una activitat que fa 13 anys que fem aquí a Balaguer, des que vam obrir el Centre d'Interpretació de l'Or, però de fet el riu és una activitat que es fa, almenys que coneguem, des de l'època romana, aquí a la zona del Segre, no? I el que hem fet a Balaguer és una mica donar a conèixer aquesta activitat, el que és la història de l'explotació de l'or, i a part convidar la gent a que es posi a la pell dels autèntics buscadors d'or, no? I per això durant, des de fa 13 anys que fem aquesta activitat a dins el centre i també ara a l'estiu la portem al riu, a la llera del riu.
0: Al riu, clar. I com i quan podem venir a buscar or al riu Segre Balaguer?
5: Doncs ara a l'estiu, de fet aquesta és una activitat que vam començar ara a finals de juny, la farem durant tot el juliol, tot l'agost i segurament la primera quinzena de setembre. La fem durant dos dies, la fem els dimecres i els dissabtes, dura un parell d'hores i el que fem és, primer, expliquem el que és la història de l'explotació de l'or a dins, a la part expositiva. Fem després una petita pràctica amb l'Ava Colabatea, que per qui no ho sàpiga, és una espècie de plat, com els de les pel·lícules de l'Oeste, i el que fem és posar-hi a dins una mica d'arena, una mica d'aigua i remenar. Quan l'aigua agafa velocitat, l'arena que pesa molt poc s'expulsa cap a fora i el que queda al fons del plat i no marxa són les partícules d'or. Fet aquesta primera pràctica, agafem tots els utensilis necessaris, un cubell, una pala, un sedàs i, evidentment, la batea, i baixem aquí a la llera del riu a fer una pràctica in situ. I amb una mica de sort doncs, podem trobar a cada cubell d'arena i grava entre una i tres partícules d'or. Que quan diem partícules, al tanto, no estem parlant d'aquests pepitones que ens han ensenyat moltes vegades a les pel·lícules o amb aquest programa del Discovery, que es diu la fiebre de l'oro, sinó que són unes partícules molt petites que poden fer entre mig i un mil·límetre com a molt.
2: Purpurina. Ah,
0: bé.
5: Exacte, purpurina.
4: I antigament...
0: No ens hi guanyarem la vida, diguéssim.
5: Mireia. No, això ho diem sempre, que la gent no s'hi guanyarà la vida, que passarà una bona estona, però per guanyar-s'hi la vida i el jornal, que es dediquin a una altra cosa.
0: Però alguna vegada hi ha hagut alguna sorpresa, allò que s'ha trobat una cosa insòlita de dir, escolta, no sol passar, però un dia, de cop i volta, algú va trobar no sé quan or.
5: Nosaltres que sapiguem, no. Jo crec que això és una mica com el boletaire, que s'amaga una mica riu amunt i si la troba no diu res. Nosaltres podem dir que amb 13 anys que fa que fem l'activitat, la més gran que hem trobat feia uns 3 mil·límetres.
0: 3 mil·límetres?
5: Sí, i estàvem molt contents. Era quasi,
0: on la vau trobar, aquesta?
5: Doncs aquí davant. Nosaltres fem l'activitat aquí a dins de Balaguer, gairebé ja sortint del que seria el nucli urbà, i la vam trobar doncs, remenant i traient la grava d'entre les arrels d'un dels arbres. Vull dir que va ser allò una casualitat. Mira, la vam trobar nosaltres, l'hagués pogut trobar algú altre, però vam tenir aquesta sort.
0: Bé, dels rius que tenen or entre les seves graves i sediments, se'n diu aurífers. Aquest matí ens ho explicava l'Anna Saet, la directora del Segre. Doncs et pregunto, diguéssim, quins rius són aurífers i quins no a Catalunya? El principal referent és el riu Segre?
5: Exacte. Podríem dir que el principal i almenys el que coneixem que pot portar més quantitat d'or seria el riu Segre, però a més tindríem la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, també el Valira, en podria ser un. Vull dir, serien els rius aurífers que tenim sobretot aquí a la zona de Lleida. Després, amb menys quantitat, podríem dir a les capçaleres del Ter, el Llobregat, la zona de Girona també, la Muga, el Fluvià, podrien ser rius que poden contindre algunes petites partícules d'or, però sobretot el Segre i la Pallaresa, podríem dir. Clar, aquest or, clar, aquí no tenim ni mines ni l'or, el trobem aquí a la zona baixa, sinó que ve de la zona dels Pirineus. Mm. Llavors, ha anat erosionant amb el pas del temps de les petites vetes que hi pot haver, que són aquestes partícules que la corrent ha arrossegat i que quan arriben a la part baixa, en aquest cas del Segre, van dipositant, no? Perquè l'aigua perd velocitat, l'or és un mineral que es pesa i, per tant, quan l'aigua perd velocitat i les partícules troben qualsevol obstacle al riu, una barrera de roca, un meandre, el que fan és perdre velocitat i sedimentar. I aquí és on entren els personatges dels buscadors d'or, a trobar-les.
0: El Segre, justament, veig que és un dels pocs rius aurífers de tota Europa, la Pallaresa, deies també, sí?
5: Exacte.
0: Mireia, carai, tu.
5: Escolta, és una molt bona zona. El Segre podem dir que és dels millors, exacte.
0: D'acord. I jo puc venir aquí, és que ho dèiem amb lo Pau de Pons. Aquest estiu quedarem i vindré, podem entrar al riu directament i posar-nos a buscar or, allà amb un porgador d'aquests, el Pau i jo? Com?
5: Sí. Clar, de fet, aquesta és una activitat que podem dir que no està regulada. No és ni legal ni il·legal, no? Perquè no té encara una normativa. Això sobretot perquè la practica molt poca gent. Per exemple, a França sí que està regulada i té una normativa, però aquí de moment no. Per tant, si entres al riu amb una batea petita, un sedàs i un cubell i una pala, no et diran res.
0: Ja, però millor quedar amb tu i que ens expliquis com s'ha de fer això.
5: Jo crec que sí, perquè si no ho heu fet mai, jo crec que primer
0: hem de fer
5: la teoria, després farem la pràctica i després ja us deixarem volar. Però primer jo passaria pel Centre de l'Or.
0: Vindrem al Centre de l'Or. I ets tot l'estiu aquí o no? Fas vacances o no ara?
5: Sí. No, de moment no. I clar, sobretot l'estiu, perquè de fet és una activitat que té molt èxit. I de seguida que surt doncs, a premsa, no? Que es fa un recordatori de que fem l'activitat. Sí. De fet, tenim molta gent que ja ha vingut a fer l'activitat a dins de l'equipament ja durant l'any i que a l'estiu venen una altra vegada a fer-la al riu. Vull dir que és una activitat, a més, és una activitat familiar, no té límit d'edat ni per baix ni per dalt, i per tant és una activitat senzilla, que no necessita cap esforç, i és una activitat molt entretinguda, i a més que diem que és única a Catalunya i que es fa aquí a la Noguera, a Balaguer.
4: Perquè, Mireia, antigament, molt antigament, s'havia trobat molt or aquí al riu?
5: Clar, molt or no, però sí que sabem que en època andalusina, el que és la zona de Balaguer, entre els segles 8 i 12 es buscava amb abundància, vull dir que les famílies, sobretot les dones, els nens, eren els que baixaven al riu a buscar les partícules d'or. Sempre diem que no era una activitat econòmica principal, era una activitat que ajudava l'economia de les famílies, però que estava regulada, hi ha una fàtua, una sentència que explica que estava gravat amb un impost fiscal, per tant, la gent que baixava el riu a buscar or, se'ls gravava amb un impost que es pagava amb aquest or que es treia del riu. No? I amb aquest or doncs, es fabricava i s'encunyava la moneda, el dinar, es pagava els exèrcits amb aquesta moneda, per tant, se'n devia treure, clar, més o menys amb abundància, no? Perquè estigués regulat fiscalment l'extracció de l'or aquí al Segre.
0: I això diu que ho feu cada dimecres i cada dissabte fins al 29 d'agost?
5: De moment ho fem fins a finals d'agost, però sempre acabem allargant 15 dies més, perquè com que tenim molta demanda, doncs intentem fins aquest any, suposo que serà fins a la Diada, que farem encara 3 o 4 talles més.
0: Ja, però els dissabtes no vas a mercat?
5: Doncs ara no tinc temps.
0: Vas a buscar or.
5: Ara no tinc temps. Des que busco or al riu, no tinc temps. No em deixen. O hi vaig a primera hora o ja no tinc temps.
0: Ja. Escolta, i això és una activitat oberta, entenc, a tota la família. Perquè aquí hi ha gent de la redacció que diu jo hi aniré amb la canalla, per exemple. Sí.
5: No, és que aquí tenim famílies, tenim el que en diem les cosinades, que són aquestes trobades familiars de cosins que queden per dinar i abans de dir, home, doncs fem una activitat abans. Doncs aquesta és una activitat perfecta. Vull dir, si ve gent gran, a vegades venen avis i àvies, cap problema, els hi baixem un tamboret, els hi baixem una cadira, vull dir, estem molta estona a l'ombra, vull dir, és una activitat que no requereix cap esforç i, per tant, és una activitat adreçada a tota la família.
0: Molt bé. Mireia Subirada, escolta, a més t'expliques molt i molt bé. Saps a qui tenim en línia ara mateix? Segurament us coneixeu.
5: A veure.
0: Segurament us coneixeu. Francesc Guillaumet, director de La Mañana, Balaguerí.
5: Sí.
0: Sí?
5: I tant, i tant.
0: Guillaumet.
6: Hola, molt bon dia.
0: Què dius, Guillaumet?
6: Què tal? Sí, ens coneixem amb Mireia, i tant. Ja. Què tal?
5: I tant, bon dia, Francesc, bon dia.
0: Tu n'has degut trobar d'or, Guillaumet.
6: Jo poc, perquè si no em dedicaria al periodisme, podríem dir. Però sí que és veritat que el riu Segre ja, crec que fins i tot a la cançó de Roland, no sé si n'heu parlat, que és una cançó de gesta del segle XI, que narra la batalla de Roncesvalles i l'època de Carlemany, ja parla del riu Segre com un dels rius àulics de Catalunya, no? I fins i tot diu, no faria això ni per tot l'or de Balaguer, crec que és la frase exacta, si no m'equivoco. Per tant, ja des del segle XII, des de l'època medieval, se considerava el nostre riu Segre com un riu àulic, un riu que recordem que aquest cap de setmana també serà protagonista de la Transsegre.
0: Sí, senyor.
6: Una gran festa que no porta or, però gairebé.
0: Quedarà remenat l'or aquest cap de setmana. Mireia Subirada.
5: Bueno, tenim sort que no ens afecte perquè el fem dissabte al matí i el primer tram és de Camarasa a Sant Llorenç de Montgall i no ens afecte, sí. Però hagués pogut ser, hagués pogut ser. Hagués hem compartit espai, podem dir.
0: Com es presenta la Transsegre, Guillaumet?
6: Bé, amb moltes ganes, perquè aquest any, si no canvia res, hi ha una festa en dues etapes que feia anys que no es feia, només se feia una etapa. Les coses des de la pandèmia han canviat molt, no? Per tant, amb moltes ganes. Ah. Tornant a l'or, per això, deixa'm dir una cosa, suposo que us ho ha explicat la Mireia, jo que me'n vaig a córrer molt sovint per aquella zona, fins al lloc on desemboca el Sió, és la zona del Molí de l'Esquerrà, és un dels llocs on pots tindre unes vistes més precioses de Balaguer. Mentre la gent està a baix buscant or, els peus del riu Segre, tens la vista del pont medieval de Sant Miquel, de la muralla, de l'església de Santa Maria, que feta pels comtes d'Urgell, del carrer del pont, que està tot porxat. És una vista realment preciosa de Balaguer, no? Perquè a vegades sembla que les ciutats que no tenen mar no són turístiques. Doncs no, Balaguer no té mar, però té riu, té un cert or per anar a buscar al museu i, a més, té muralles per poder-les recórrer i un patrimoni que ja vol dir moltes ciutats.
0: Doncs sí, senyor. Escolta, moltíssimes gràcies, Mireia Subirada, tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre. Aquest estiu ens veurem un dia, sí?
5: Això espero.
0: Vindrem a buscar or. Guillaumet, hem de quedar un dia per anar a buscar or junts.
6: I tant, sí, i tant.
0: Tu en saps, estic segur que en saps. Ets d'algú d'aquests que n'has trobat alguna mica més Diu, és que si ha passat, diu, no ho expliquen, diu la Mireia. Diu, són com els volataires, els que han tingut una sorpresa en aquest sentit no ho diuen pas.
2: O que els hi toca la loteria, que no ho diuen mai, jo no.
0: Moltes gràcies, Mireia.
5: Gràcies a vosaltres. Adéu.
0: Mira, Guillaumet, aquí tinc el Marc Villanueva, que fa una estona em preguntava pel Roberto Martínez.
2: Escolta'm, hola, sí, que es diu Roberto. Sí. Aquí a Lleida tenim gent molt, molt famosa, però com que no tenen padrins a Madrid, no els donen les feines que els escauen. Jo des d'aquí ja promociono Roberto Martínez, seleccionador d'Espanya.
6: A mi m'agradaria molt que algun dia...
0: El Barça. A mi m'agradaria el Barça.
2: Anem al Barça?
0: Sí. Espera que s'ha entretallat això,
2: sí, el Guillaumet. Sí, la mañana, però escolta'm, sí. li agradaria sens dubte entrenador del Barça, però com que és seleccionador, és molt bon seleccionador, jo crec que ho faria molt bé amb la selecció espanyola. Ah. I que si de Balaguer, doncs encara són punts.
0: Ara sí que et sentim. Dius, a mi m'agradaria molt que... Sí, Guillaumet, que no ho hem sentit.
6: A mi m'agradaria molt que algun dia pogués entrenar al Barça, eh? Ah. A mi també.
0: A mi també. A mi també.
6: Hansi Flick és un grandíssim entrenador, però evidentment jo, com a Balaguer, a mi m'encantaria que el Robert...
0: Això ho hem de parlar amb l'Omau de Pons i amb la Porta.
2: Ja té mà. El Pau de Pons té mà.
0: Exacte. Molt bé, Guillaumet. Escolta, demà ets a la tertúlia. Ara ho veig.
6: Sí, demà ens escoltem.
0: Amb el Lluís Falgàs, el Fernando Sánchez Costa, el Francesc Guillaumet, vindrà Lo Picó, l'Alfred Rodríguez Picó, que deu estar content també amb aquesta calor.
6: Sí, anirem a... Que fa molta calor.
0: Sí, nen. Anirem a Mercabarna amb l'Elisabet Carvajal. Sabrem quins són els millors productes, peix, maris, fruita, verdura de la setmana al mercat. Rocco Steinhauser, sí?
4: Sí, estem pendents que ens digui...
0: Encara no sabem a qui entrevista. No me'n sortiré. Demano que se'm digui amb antelació i acabarà la temporada, no tindré sort. De vegades entro a l'estudi, encara no ho sé. A veure si ens en sortim. Guillaumet, merci, nen, fins demà. Que vagi
6: bé.
0: Gràcies, Francesc. Merci. Nieto, una mica de música.
3: Vinga, va.
0: Sí? Vinga, va. Endavant i quan vulguis.
3: Una miqueta del nou single que surt...
7: Quiérete.

0: Divendres 10 de juliol.
1: Ja.
0: Gràcies,
1: rotllo, company. Dona, aquesta cançó.
2: Gran missatge, eh?
1: No com la pareja de la tele, eh? Estima't de debò.
0: De veritat, estima't, de veritat.
1: No tirant-te els plats pel cap, sinó estimant-te, cuidant-te, mimant-te, vigilant-te, respectant-te, deixant espai.
2: El món dels famosos mateix. I del premsa del cor ha anat això d'estimar-se amb grans bodes, eh?
0: Clar.
1: Ja, m'agrada que hi hagi rumba fora de Barcelona. Freixes, tu ets una... El Freixes no troba or. Troba or d'aquesta manera, que és trobar rumba, doncs això, a la Noia, a comarques, que dius, si sembla que no hi hagi d'haver rumba en lloc més que a Gràcia i que a Hostafrancs, doncs...
0: No, però mira, ve el Pau de Pons, vinc jo, sí. El David també, que és de Vic,
3: sí,
0: no?
3: Sí, senyor.
0: Que som tots una mica de...
1: Romeros,
0: de la perifèria catalana.
3: The Lost.
1: És The Lost.
3: N'hi ha un que és The Lost.
1: I rumbero, sí. També, Freixes.
3: Sí, eh?
1: És meravellós.
3: Sí, eh?
1: No, que tota la vida tenim el Pescaïlla i tenim el Peret i tenim tot això i penses, no pot haver rumba fora de Barcelona.
0: Sempre troba bona música i troba bons jocs per dinar. Oh. També t'ho dic jo sempre, sí? Que vinc. I ous també, sempre hi ha algú.
1: A Freixes. Troba or.
3: Ai, senyor. Villanueva, què? No m'expliques res més del cor?
1: Ah, sí, què més vols? Doncs mira, no sé, per exemple,
3: el més interessant que tinguis.
1: Doncs mira, tinc... Per exemple, els únics que... Tinc una altra boda, tinc el tercer casament, un català, aquest cas, que s'ha casat. Com és que tu no el deus conèixer, Freixa? Suso Álvarez, et sona? Suso de Gran Hermano, és un guapet que sortia de Gran Hermano, no. La revista Semana el porta en portada, vol dir que deu ser interessant. S'ha casat, però s'ha casat a Toledo, eh? No s'ha casat a Catalunya. Doncs han anat tots els famoseos, les filles de la Campos, tots aquests han anat a la boda del Suso Álvarez, que també s'ha casat, i ja va haver-hi ball de bastons, es van barallar alguns en aquest casament, la Semana porta això, i també porta toreros i filles de torero, el Jesulín, que ara està concursant amb un concurs que es fa aquí a Barcelona, que és Tocar Me Suena, amb el Manel Fuentes, el de Jazz Music, doncs la seva filla, que es diu Julia Janeiro, acaba de comprar-se un dúplex a Madrid per 650.000 euros.
2: Baratet, eh? Baratet.
1: A Tocateja.
0: No està malament.
1: A Tocateja. Bueno, quan tens un pare torero, que té més... A la meva època, a la meva vida, tens més duros que un torero.
0: Encara són famosos els toreros, no?
1: Són famosos. I aquest és un ex-torero, que no fa peles, però encara concursa a la tele, encara té revistes del cor a la porta de casa seva, i aleshores encara té els calés per regalar-li a la seva filla. 150.000 euros van anar al notari per comprar un pis per la nena, que és Instagram, és a dir, no fot l'ou. Però el torero també li regala un pis en allà. Per tant, diguéssim, Freixes, que les revistes del cor ara comencen a haver-hi aquesta època de l'estiu, que o surts en biquini, com la Emma Fernández, que està tota l'estona en biquini, la presentadora, i surt a la revista del cor, o et cases i també surts a la premsa rosa.
3: Ja. Parlem d'aquests gossos silvestrats demà, que generen pànic en alguns sectors de Catalunya. Demà parlarem aquí al matí de Ràdio 4. Sí?
1: Cada any sents una notícia d'un gos es menja un bebè i...
3: Estan salvatjats. També n'hi ha de... Diuen, però, que els gossos domèstics ataquen el bestiar 7 vegades més que els silvestres.
0: Ostres, sí.
1: Ah, sí?
3: De tot això
0: en parlem. I a Barcelona hi ha més gossos que nens, no?
3: Sí.
0: No sé qui atacaran, ja.
3: I tant.
2: En el seu moment vam parlar d'aquestes persones que els agrada barrejar els gossos amb els llops, eh?
3: I com dèiem, vindrà Lo Pau de Mar. La festa major.
0: Ens heu d'ajuntar un dia amb el Pau de Pons.
1: Home,
3: heu de coincidir. No ho coincidim
0: mai. No.
1: Demà, vine demà.
3: No pot ser això.
1: Vine demà,
3: el dia que vulguis.
0: Li poso corazoncitos allà a l'Instagram, lo Pau de Bon, és molt simpàtic.
1: És un fons. Deu pensar que li tires trastos.
0: El vull conèixer. Li portaré una camisa de Formentera, perquè l'he vist que ve amb polo així molt arreglat.
3: Vine el dia que vulguis, o quan sigui el Pau.
0: El dia que vingui el Pau, que m'avisi la Sílvia.
3: Demà. Sí, home, sí. Demà ve.
1: Vine, que farà il·lusió.
3: Sí.
1: El Pau, perquè els rumberos aquí a l'hora, cantant. A més, l'Albert és més guapo que el Pau. Per tant, jo crec que es compensa amb ell.
0: Cadascú té el seu.
3: Això va a gustos, anem.
1: Oh, i tant. Va a gustos colores, sí.
3: A tu et sembla més guapo l'Albert i a altres potser el Pau.
0: Jo sempre que vinc acabo aquí com buenos piropos, Xavi.
2: El que sí podem dir és que estàs supermoreno.
0: Ole! Tengo la melamina por
3: el senyores i senyors, arriben les notícies de la una, després el gran Xavi Fornia, i nosaltres tornem demà, al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, bon dia.
4: Es la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els veïns desallotjats des d'ahir al barri de Sant Gervasi de Barcelona per les voranques les obres del metro de la línia 9 no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Cristina Martín. Els veïns dels blocs desallotjats per l'esvoranc al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova hauran d'esperar fins dissabte, com a mínim, per poder tornar a casa. Ho acaba d'anunciar Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat.
6: Tenim un toratge continu, però degut als canvis tèrmics, nosaltres hem de comparar el comportament del terreny de dia a dia, a la mateixa hora de la matinada. Això implica, ens diuen tots els tècnics que estan analitzant la situació, que necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada.
4: Ahir a la nit es va acabar d'omplir de formigó el forat detectat a una pizzeria i tècnics estan avaluant constantment l'estat del terreny per veure com evoluciona. Durant aquest matí els veïns estan podent entrar a casa per recollir algunes pertinences.
7: Gràcies, Cristina. Cop policial dels Mossos i la Guàrdia Urbana, una violenta organització criminal juvenil que operava a Barcelona. No dubtaven en emprar la violència contra grups rivals pel control del territori i el tràfic de drogues. Sergi Bassoles.
8: Sí, aquesta perillosa organització criminal juvenil multicultural, autoanomenada Els 300, operaven de forma estructurada i jerarquitzada, i el seu segell es caracteritzava per l'ús de la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Inspector dels Mossos, José Ángel Merino.
9: I és una violència doncs, que desplegaven sobre, bàsicament, grups rivals o a vegades també víctimes que no tenien res a veure.
8: Aquesta organització criminal juvenil desarticulada actuava principalment als barris barcelonins de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. I per finançar-se es dedicaven al tràfic de drogues, en concret de marihuana i de tutsil, o cocaïna rosa. El passat 19 de maig es va dur a terme un operatiu conjunt entre els Mossos i la Guàrdia Urbana que es va saldar amb 18 detinguts.
9: 12 majors d'edat i 6 menors d'edat. Dels 12 detinguts majors, 7 van ingressar a presó.
8: Els Mossos tenen monitoritzada entre 5 i 10 bandes juvenils que s'enfronten pel control de territori i el tràfic de drogues a la ciutat comtal i a la seva àrea metropolitana i adverteixen de la tendència a l'alça d'aquests grups criminals.
7: I la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona ha demanat a l'Ajuntament que posi seguretat privada o bé policia local a les línies d'autobusos més conflictives de la ciutat. Ho fan després de l'última agressió a un conductor que l'ha deixat amb lesions a l'ull i un cop al cap. Tarragona, Judit Huerta.
10: El conductor va advertir 2 vegades a l'agressor que no es podia fumar dins l'autobús. La resposta de l'agressor, trencar la mampara que el protegia i pegar-lo. Tant el comitè d'empresa de l'MT com la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona recorden que no és la primera vegada que passa, tot i que sí, una de les agressions més importants. Per evitar-ho, afegeixen que els autobusos de línies més conflictives porten seguretat privada o policies. José Martín Carrasco és el portaveu de la federació.
11: El conductor no tiene suficientemente autoridad o no se le otorga de la autoridad pertinente, se le pongan pues en autobuses, en según qué líneas, pues esa autoridad que sí que pueda ejercerse, ¿vale? Ya sea vigilante, ya sea guardia urbano, ya sea mozo de escuadra.
10: El comitè d'empresa de l'MT hi afegeix 2 reivindicacions més. Sancions per les conductes incíviques i prohibir l'ús del transport públic a les persones que hagin agredit algun dels seus treballadors.
7: L'Hospital de Santa Caterina de Salt ha realitzat les primeres reconstruccions de clítoris de la regió sanitària de Girona i es converteix en el segon hospital públic de Catalunya que ofereix aquesta cirurgia. Més detalls, Gemma Esteve.
12: Es tracta d'una cirurgia que permet reconstruir parcialment el clítoris a partir del teixit intern que es conserva després de la mutilació. Això permet millorar la sensibilitat, reduir les seqüeles físiques i afavorir el benestar de les pacients. A més de la cirurgia, s'ofereix suport psicològic, fisioteràpia i mediació comunitària. La cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Santa Caterina explica que treballen molt estretament amb l'atenció primària de Salt, un dels municipis catalans amb més casos de mutilació genital femenina.
13: Hi ha molts professionals a nivell de primària vinculats en aquest tema que estan fent molta feina i també moltes entitats. I amb la col·laboració de tots nosaltres doncs, podem donar una atenció molt més integral a aquestes dones, que al final és el nostre objectiu.
12: Des que es va posar en marxa aquesta unitat, ara fa un any, s'han atès 22 dones i se n'han operat 5. L'objectiu és ampliar aquest servei a tota la regió sanitària de Girona i evitar que les pacients s'hagin de desplaçar a Barcelona per rebre aquest tractament.
7: Gràcies, això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
5: Ràdio 4.
14: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
15: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
16: El Pla B, amb Toni Marín.
15: Compromesos amb la bona informació.
16: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavi Forna.
1: La 1:06, comencem Xavi Fornia a Ràdio 4. Hola, Maria García Coll, què tal?
2: Hola,
1: com estàs?
2: Hola, molt bona content? Tarda. Doncs mira, una mica millor, a veure si es aconsegueix estabilitzar l'incendi que crema a Sentmenat, que diuen que les previsions són bones, són bones.
1: Sí, sí, sí, estem molt pendents i portem ja dos dies... Bé, portem 3 setmanes,
2: sí, sí,
1: però
2: exacte.
1: En concret 2 dies, no?, informant des d'aquesta casa, des de Ràdio 4, constantment els serveis informatius i la resta de programes també, i molt pendents d'aquest incendi de Sentmenat.
2: Ja però... és més de Caldes que de Sentmenat, malauradament, perquè es va originar Sentmenat, però ha cremat terme municipal de Caldes de Montbui.
1: Tu per ets tant, de Caldes.
2: Jo sóc de Caldes de Montbui, per tant, ara, a partir d'ara, li diré l'incendi de Caldes.
1: El que passa és que aquest incendi, com tu dius, de Caldes, de Sentmenat, ara té una situació, que és que preocupen nous focus.
2: Sí.
1: I bé, de fet, es manté confinat al Farell i Sant Sebastià de Montmajor.
2: Exacte. Sí, perquè s'estan originant constantment focus secundaris. Sí. O sigui, des de casa ho veiem. O sigui, veiem les fumarades grans i de cop una fumarada més petita, una altra, i això sí que és veritat que preocupa. L'estan controlant, però encara les flames són molt grans i, clar, la calor, evidentment, no ajuda, no, la marinada
1: terrible.
2: Tampoc, és horrible.
1: Segona onada de calor que diuen que serà històrica. En fi, al control tenim el Jaume Tudela, perquè tot soni impressionant. A la producció, una persona meravellosa, que és el Joel Sevilla. I anem a explicar-te què passarà aquí avui.

0: Maria, els virals... Mundial.
1: Mundial Argentina. Leo històric. Messi. Sí, sí. Increïble.
0: Remuntada històrica i polèmica. Avui ens visita la gran Arantxa Coca, la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família. I després al Zoom farem la següent pregunta. Feminisme jove, consens social o guerra interna? Maria, perquè el feminisme ha guanyat espai públic, però també viu tensions generacionals, identitàries i polítiques, eh?
1: Exacte. Cada vegada més joves doncs diuen que això del feminisme és una cosa que no els agrada, que és una cosa del passat. Hi ha cada cop més joves que són menys feministes, els homes, però alhora les dones ho són més. I dona la sensació, no?, que fa poder 10 o 15 anys hi havia més feminisme que ara. Ara en parlarem.
0: Amb la Marta Roqueta, la periodista i professora al Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quina tercera hora tenim? Perquè, atenció, anem a pams. Convidem a la Estel Díaz, que s'estrena amb una pel·lícula anomenada A Fuego, i també parlarem amb una de les seves actrius protagonistes, la Zoe Bonafonte, i després una mitiquíssima banda anomenada Bacilos, una banda colombiana que té himnes que ja han quedat per la història de la música i que, a més, avui actuen aquesta tarda nit al Cruïlla de Barcelona. O sigui que, bé, com diu l'Òscar Nin, aquest és el refugi climàtic i cultural del país. No, ell diu refugi climàtic i intel·lectual, també, sí, cultural. Bé, en fi. Va, una i deu, que tenim molta planxa, anem a començar pels virals, tot preparat, gràcies per ser-hi. Això és Xavi Fornia.

0: una ballarina, que bé balles, Maria. Sí, tens un ritme...
1: Però és només les balles.
0: Pues només amb això ja demostres que ets, tens el ritme a la sang. És impressionant.
1: Don't cry for me, Argentina.
0: Aura. La imatge del Mundial porta el nom de Leo Messi i tu has volgut posar un clàssic, però remix.
1: Exacte, jo he agafat el clàssic Don't Cry For Me Argentina, No Llores For Me Argentina, del musical d'Evita, d'Evita Perón, i l'he portat al remix per animar-nos una mica.
0: Sí, que ens fa falta. A mi em fa falta, perquè porto una nit i un matí terrible que no he sortit del lavabo. Tinc la panxa... M'està fent un mal ara
1: mateix. Podries de marxar en algun moment.
0: Doncs tinc aquesta sort de tenir-te tu aquí i poder fer això. O sigui que no ho descartis.
1: No,
0: no ho descartis, que hagi de marxar en algun moment. Ja,
1: tu no
0: ja tornaré.
1: Cap problema.
0: Mare meva.
1: Leo Messi va plorar molt ahir. Aquesta remuntada espectacular als vuitens de final contra Egipte. Minut 79.
0: Buah.
1: Argentina perdia 0-2. Semblava pràcticament eliminada. Però... quan tot estava perdut va aparèixer Messi, que havia fallat un penal, atenció, sí, segon penal que falla en el Mundial, 39 anys, i en un partit on no havia brillat especialment, va tornar a marcar la diferència. El primer gol d'Argentina el va marcar Cuti Romero amb assistència de Leo Messi, i només 4 minuts després, al 83, Messi va empatar el partit amb un xust ajustat a l'escaire, un golaç espectacular.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Temps afegit, minut 92, Enzo Fernández ja va culminar la remuntada amb un cop de cap, després d'una centrada de Lautaro Martínez, victòria per 3-2, i pam, classificació d'Argentina. El moment més emotiu va ser quan es va xiular al final, Messi va esclatar plorar desconsoladament sobre la gespa. Ningú sabia si era pel penal fallat, per la tensió acumulada, perquè havia arribat a pensar que podia ser el seu últim partit d'un Mundial.
0: Clar, clar, clar. I també una situació personal.
1: Exacte.
0: Que té complicada, a
1: sí,
0: casa. Sí.
1: Ell ho ha dit. Els seus companys el van aixecar en braços amb una de les imatges més impactants del torneig, que s'han fet més virals. Una nova pàgina per la llegenda de Leo Messi. Unes llàgrimes molt diferents, però a les que veiem de Cristiano Ronaldo.
0: Sí.
1: Atenció.
0: Sí, sí,
1: res
0: sí,
1: a veure. L'altra cara de la moneda, doncs Egipte. El davanter Mostafa Zico, autor del segon gol, va assegurar després del partit que era un torneig que estava clarament manipulat.
0: Molt bèstia, molt bèstia aquestes declaracions.
1: I va dir que l'eliminació havia estat per les decisions de l'àrbitre.
2: No fair, no fair.
3: No es justo, no es justo. El árbitro no ha sido justo. Ha sido una injusticia clara y evidente durante todo el partido. El árbitro ha conseguido que desperdiciemos todo el esfuerzo y ha estado en nuestra contra desde el principio. No era justo, tendríamos que habernos puesto 2-0, es un torneo arreglado. Felicidades, felicidades Argentina, felicidades por ganar la Copa del Mundo.
1: Felicitats Argentina per guanyar la Copa del Món, els hi diu. Atenció,
0: ostres,
1: eh?
0: Que bèstia, eh?
1: És increïble les declaracions de Mostafa Zico, unes protestes que es van centrar en l'actuació de l'àrbitre François Lecastier, del VAR, bàsicament. Per la seva banda, el seleccionador Hossam Hassan, d'Egipte, també va carregar contra l'àrbitre denunciant un possible penal no revisat al VAR abans del gol decisiu de l'Argentina i va afirmar que no pensa veure cap més partit del Mundial com a mostra de protesta.
0: Brutal. No, no, indignació absoluta.
1: Sí.
0: Jo després també vaig escoltar moltes tertúlies i la veritat és que la majoria pensava que havia estat un robatori.
1: Sí, sí, sí,
0: i
1: sí,
0: jo
1: sí, tothom
0: realment,
1: ho deia.
0: A veure, vaig veure que Argentina... era molt millor equip que Egipte, evidentment, que té més potencial.
1: Exacte.
0: Que va fer una remuntada tremenda, tremenda, però que Egipte es va ensorrar una mica com el que també li va passar... Quina va ser l'altra selecció? També africana, em sembla, no? Va ser el Congo que guanyava amb dos
1: sí,
0: gols de diferència.
1: Exacte.
0: En els darrers 10 minuts, llavors, home, no ho sé. És veritat que aquella falta... no hi ha cap jugador que la talli, la jugada. És a dir, tu pots revisar.
1: Sí, sí,
0: pots
1: sí,
0: revisar aquella jugada, està ben revisada. Que després hi ha penal a la sala... no, no ho sé, no ho veig.
1: No ho sé.
0: No ho veig, no ho sé. En fi.
1: Va ser complicat, va ser complicat. Avui, però, no hi ha cap partit, Xavi.
0: No, és, em sento com a orfe.
1: Sí.
0: És molt
1: mira,
0: curiós.
1: Ja que et trobes malament, podràs descansar. No, no tens cap partit per veure. Et pots posar... no sé si vas veure Argentina ahir, no te'l
0: sí,
1: vas posar repetit.
0: Sí, sí, el vaig veure i mira, també vaig... vaig veure el Suïssa...
1: Colòmbia, partidàs, eh? 0-0, no, no. Pròrroga 0-0, van arribar els penals, va guanyar
0: terrible.
1: Suïssa per 4-3.
0: Terrible.
1: Bé, en fi. Però demà comencen a les 10 de la nit els quarts de final. Serà amb un espectacular França-Marroc.
0: Ostres, tinc tantes ganes de veure aquest partit.
1: Demà a les 10. Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica. Dissabte a les 11, Noruega-Anglaterra. I diumenge a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa.
0: Veurem Bèlgica, eh? Veurem divendres Espanya-Bèlgica.
1: A veure.
0: Evidentment, tenim davant el millor porter del món, que és Thibaut Courtois.
1: Efectivament.
0: I després una selecció belga que l'altre dia l'entrenador, quan va treure Doku i a De Bruyne, li van posar unes cares de queixa, no? I va treure uns nanos que ho van fer molt bé. I llavors, el partit de l'altre dia contra els Estats Units, van jugar aquests nanos. Va deixar la banqueta a Doku i a De Bruyne i algun batarà més, no recordo qui era.
1: Doncs mira.
0: I ho van fer molt bé. No sé amb què sortirà. Bèlgica, veurem.
1: Haurem de veure. No hi arriba el petit, ja, a quarts.
0: Serà
1: complicat, igualment.
0: Més enllà del futbol, Lamine Yamal també ha estat protagonista pel seu estil i pel de la seva parella.

0: Lamine Yamal va sorprendre amb una diadema on s'hi podia llegir Roca Fonda, el barri de Mataró, el seu barri, el barri on va créixer. No és la primera vegada que reivindica els seus orígens, això ja ho sabem, el Lamine ha tret banderes de Mataró, fa sempre el 304 amb les mans, no?, el codi postal del barri, i també ha volgut portar el nom del seu barri als missatges que porta el cap en aquestes diademes. En altres partits del Mundial també ha lluït altres missatges personalitzats en les diademes, com un que es va fer molt viral, que es deia que posava Ego Lamine.
1: Ego Lamine.
0: Que és una resposta irònica a les crítiques que l'acusen de tenir massa ego. A les xarxes socials li diuen Ego Lamine, no? Doncs Ego Lamine.
1: No diria jo que Lamine Yamal té un ego desmesurat, no. Perquè quan el sents parlar després en una entrevista tranquil·la, se li veu un nano amb el cap ben posat, que passa que té excentricitats, perquè
0: exacte.
1: Jo ho he dit sempre, Lamine Yamal no és un jugador normal, per mi és una estrella del futbol barrejada amb una estrella del reggaeton.
0: Sí, molt
1: codis,
0: bona definició, Xavi.
1: Sí, sí, de veritat, jo és que el veig així, els codis, i a més, amb aquella edat, és la primera gran estrella de 18 anys.
0: Totalment.
1: Ara mateix a nivell mundial, el futbol. Llavors, són altres codis, i les frases es diuen d'una altra manera, i es publica d'una altra manera a TikTok i a Instagram, i es juga tot des d'un altre lloc. No sé,
0: uau, ho has dit molt bé, m'ha encantat. És una estrella del futbol barrejada amb una estrella del reggaeton. Sí. Totalment, totalment. I ell no va ser l'únic que va cridar l'atenció, també ho va fer Inés García, perquè va aparèixer amb dos collarets personalitzats de diamant i or rosa, valorats entre 25.000 i 30.000 euros, segons un joier que ha consultat la revista Hola. Es tractaria d'una peça feta a mida, amb diamants d'alta qualitat, i hi ha un collaret així més sobri, que ja les inicials de L-Y, Lamine Yamal, no? Entenem que li duria regalar a ell.
1: I també... Són regals de Lamine, sí.
0: Sí, suposem, no? Sí. I també un altre que està més carregat, que es veuen penjolls que tenen diferents tipus de connotacions. Hi ha, per exemple, números, són números pel Lamine molt especials, com el 41, que és el dorsal que va debutar al primer equip del Barça, amb 15 anys, el 27, que va ser el primer número que es va consolidar del club, el 19, que és el dorsal que porta amb la selecció, i el 10, que és l'actual dorsal al Barça, no? I també, doncs, com diem, aquest L-Y, també hi ha com si diguéssim les mans fent el 304, també veiem una corona, com Lamine quan es posava la corona, no? Diferents gestos en aquest collaret que es va posar Inés García i que s'ha fet molt viral.
1: Quins t'agraden més, els collarets de la Inés García o els de Zapatero?
0: Em semblen una mica recarregats a mi els de la Inés. Què vols que et digui? Ja. Jo no me'ls posaria.
1: Perquè els de Zapatero no són recarregats.
0: Bueno, no? Tampoc me'ls posaria, però no, no sé, amb moltes coses. O sigui, no sé si un 14 o un 20... Mira, ara diré una cosa, Xavi. Ara diré una cosa que em semblen una mica canis.
1: Sí? Sí. Els de la Inés
0: els que
1: García.
0: Ja. Però la Inés no ho és, eh? Però la Lamine una mica sí. O sigui, és una mica kinky, el que es deia abans,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, sí.
0: Pues
1: sí,
0: està,
1: sí,
0: pues sí, una mica així. Doncs aquests collarets em semblen una mica kinky, ja, a mi, ja. Saps? No sé com dir-ho.
1: No et veig. A tu no et veig.
0: Jo no els portaria, però bé. Tot això, doncs, el que demostra és que la Lamine encara està, doncs, molt arrelat a Rocafonda, no? Amb aquest 304,
1: sempre,
0: tot això.
1: Sempre,
0: per tant...
1: La mítica frase també, ara no recordo a quin jugador de la NBA va ser, però m'encanta, que és tu pots sortir del barri, però el barri mai sortirà de tu, no?
0: Sí, totalment, és veritat. I Lamine és així, 100%.
1: Bé, seguim parlant de futbol, perquè la classificació d'Espanya pels vuitens del Mundial no només s'ha celebrat sobre la gespa, a les grades del SoFi Stadium de Los Angeles, sinó que també s'hi han vist moltes cares conegudes que no s'han volgut perdre un dels partits més importants de la selecció, i les xarxes estan plenes de fotos d'ells i elles, Maria.
0: Entre els assistents que hi havia a les grades, grans estrelles del cinema espanyol, Penélope Cruz i Javier Bardem, ja els hem vist a altres partits. Ells van seguir el partit des de la grada amb la samarreta de la selecció, animant a l'equip. Les càmeres d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola els van captar celebrant cada ocasió de gol i vivint el partit amb molta intensitat. Una de les grans protagonistes, qui va ser? Doncs ella, la Rosalía, que va assistir al partit, convidada per la Federació Espanyola, i va aparèixer amb la samarreta d'Espanya i amb una bufanda de la Roja posada a sobre del cap. No sé per
1: què. És veritat, era com si fos una monja,
0: sí,
1: però amb els colors d'Espanya.
0: Sí. I la mateixa federació va compartir diverses imatges seves a les xarxes, però un moment que va ser molt comentat va ser quan pels altaveus de l'estadi va començar a sonar justament aquesta cançó. Yo te lo, hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah. En aquell moment, la Rosalía, la Penélope Cruz i el Bardem es van aixecar els seients, es van posar a ballar davant de tot l'estadi i va ser una de les imatges més virals del partit.
1: Sí, sí.
0: Va ser important. Brutal. En aquell moment, la Rosalía es va mostrar molt emocionada de que les seves cançons sonessin al Mundial i la Penélope Cruz va compartir el moment amb els seus seguidors i a Instagram va publicar una foto al costat de la Rosalía i va posar Vamos España, felicidades. Per tant, doncs, aquests no s'han volgut perdre.
1: Una altra de les convidades especials va ser l'Alexia Putellas.
0: Sí, la doble pilota d'or, capitana de la selecció femenina, va apostar perquè va aprofitar perquè caire allà als Estats Units per donar suport als seus companys i fins i tot es va fer una foto també amb la Penélope Cruz i amb la Rosalía. Sí. S'anaven sumant famosos, no?, en aquesta foto viral a les xarxes. També hi va ser Estela del Carmen, que és la filla d'Antonio Banderas i Melanie Griffith, que va seguir el partit des de Los Angeles amb el seu marit lluint la samarreta de la selecció espanyola, mentre Antonio Banderas, que veia el partit des de Màlaga, compartia una foto de la seva filla i explicava que havien viscut el partit mantenint el contacte constant, no? Com estàs, tu que estàs aquí a l'estadi...
1: Tot això, totes aquestes estrelles, van ser el partit contra Àustria.
0: Sí.
1: Però és que contra Portugal va repetir Bardem.
0: Ah, exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. I són...
1: Aquest no es perd ni un partit del Mundial.
0: No, no, no. I el Javier Bardem li agrada molt el futbol. Ell sempre hi és, també. I era Borja González, guanyador de Supervivientes 2025.
1: Qui és Borja González?
0: Guanyador de Supervivientes 2025. Després del partit va explicar a les xarxes...
1: Però, senyor, ¿usted quién es?
0: Que seguir Espanya als Estats Units era una experiència... única a la vida, no? Jo tampoc el coneixia. I, evidentment, doncs, els que ja coneixem, Inés García, Claudia Rodríguez, la Inés va compartir un vídeo a les xarxes que posava Vamos España, Vamos mi amor, no? Pel Lamín. La Claudia Rodríguez, parella del Marco Corella, que va ocupar el seu lloc, sí, a la grada. Que la Claudia ens sorprèn cada partit amb un outfit diferent. Ella no porta la samarreta típica, sinó que porta un corsé de la selecció espanyola.
1: Ah.
0: Com un tipus de corsé, també amb la samarreta blanca, vam veure així, com amb volants i amb la samarreta per sobre. O sigui, ella no porta la típica samarreta de la selecció, sinó que sempre té un outfit diferent, la Clàudia. Sí, sí. En definitiva, la victòria d'Espanya doncs, va reunir a diverses cares conegudes i veurem si en el proper partit contra Bèlgica, doncs també.
1: Veurem, veurem. Això és divendres 9 de la nit. Va ser meravellós quedar primers de grup, eh?
0: Ai, sí.
1: Perquè això va provocar que tots els partits, ja fins a una suposada final... fossin a les 9 de la nit.
0: Totalment, perfecte, bé. Perfecte. Ens encanta.
1: I atenció, perquè el concert d'Aitana d'aquest divendres a Saragossa començarà finalment a 9:45 del vespre.
0: Sí.
1: Clar, a veure, tal com estava previst inicialment, no? O era a les 8? No, era...
0: Estava... Jo pensava que era a les 8, perquè en el web posa a les 8, però poder a les 8 era obertura de portes. L'Aitana ha dit 9:45.
1: Sí,
0: dos
1: sí,
0: quarts
1: sí.
0: De 10, sí.
1: Durant els darrers dies s'havia especulat amb un possible canvi d'horari, perquè coincideix amb el partit de la selecció espanyola, després que molts fans demanessin, sisplau, una solució per poder seguir també aquest enfrontament, no? Mira, ahir va fer un vídeo, l'Aitana, dient això, ho vam comentar aquí al programa, no? Que sigui, no sé si adelantar-lo o atrasar-lo. Bueno, no sé, sí. al final ella tampoc té massa poder en aquest sentit.
0: Ha valorat diverses alternatives, amb el seu equip, després de rebre aquests missatges dels assistents, però finalment ha decidit mantenir l'horari, ho ha fet ella mateixa a través del seu perfil d'X, ha dit, hola, finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de Zaragoza, que sé cómo estaba a las 9:30, todo surgió porque mucha gente que venía al concierto me escribió preguntándome qué haríamos para poder disfrutar también de el partido. Después de valorar todas las opciones, creemos que lo mejor es dejarlo como estaba. Gracias, chicos. Nos vemos el pasado mañana. I uns cors amb la mà.
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquesta manera, doncs, es queda tot igual. Com que ho vam comentar ahir, doncs volia deixar això per si algú va al concert de l'Aitana Saragossa.
1: Què faries? Aniries a veure l'Aitana si tinguessis ja les entrades o et quedes a casa?
0: Jo em quedo a casa.
1: Ah, sí, eh?
0: Jo sí. Però
1: reventa legal, eh? Reventa legal de les entrades, no? Hi ha webs, sí, de revenda legal, no? Com, sí, Viago, que són...
0: O posaria el meu Instagram. Algú les vol, les entrades, les ja, tinc. Ja està, sí, no?
1: El preu al que les vas comprar, ja.
0: Exacte,
1: està, no?
0: Sí, sí. Jo he venut entrades al preu que les he comprat. Jo no faig especulació amb les entrades.
1: Bé, us sona el nom de Nueva Línia? Fa uns mesos, segur que no, si no sou canaris, però ara tothom les coneix per aquest èxit.

0: Doncs aquestes són les Nueva Línia, les que canten amb Quevedo aquest Al Golpito. Atenció, perquè l'Orquestra Canària, ja la coneixeu, o si no la coneixeu, segur que sabeu que es va fer viral per temes com aquest.
1: Yo quiero que me dé...
2: Home!

0: Són una orquestra canària que toquen a les festes dels pobles, no?
1: Sí, sí, es nota.
0: I es van fer virals amb aquesta cançó, amb aquest Quiero
1: que me des
0: un beso.
1: Això va ser un hit, això va ser una bogeria
0: viral. Sí, i una altra
1: viral
0: també, que es deia Una noche de copas, bé, es van fer viral. I ara han fet una col·laboració amb Quevedo, el seu disc El Baifo, i han anunciat un canvi en la formació. Les quatre cantants actuals, que són l'Alicia Padilla, la Sofía Marrero, la Raquel González i la Maite Cabrera, deixaran el projecte, tot
1: dius?
0: I que Nueva Línia continua endavant amb noves veus.
1: Però què ha passat?
0: Doncs han fet un comunicat que només parla de diferències en la gestió de la imatge del grup, una notícia que ha sorprès perquè les artistes continuen en plena gira i l'anunci s'ha fet tot coincidint amb l'estrena del videoclip del Golpito.
1: Ostres, els pitjors timings de la història. Mm. O sigui, quan millor et va com a banda, que has aconseguit una col·laboració amb el Quevedo, i ara marxes. Les quatre fora, això és que no es poden ni veure. Han acabat
0: sí.
1: Pelea de gata.
0: Ha sigut una mica així, però no entre elles. És a dir, sembla que les quatre cantants s'han barallat amb la resta de la banda, que serien els instruments.
1: D'acord.
0: Per tant, les xarxes s'han omplert d'especulacions.
1: Com la Bella i la Bèstia, els instruments.
0: Exacte.
1: Parlen i canten.
0: Sí, els que, el baixista, el pianista,
1: clar.
0: El trompetista...
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs una de les teories que s'ha comentat més a les xarxes és que hi ha hagut un conflicte per un tatuatge que les quatre cantants es van fer per celebrar l'èxit del Golpito, justament. Eh? Un tatuatge que deia el nom de la cançó. Posava El Golpito. Mm. I era una col·laboració que van fer amb una tatuadora. I, segons el company periodista Javi Hoyos de Corazón, el representant del grup hauria obligat a eliminar les imatges del tatuatge de les xarxes oficials perquè considerava que perjudicaven a la marca de Nueva Línia, de l'orquestra. I la mateixa tatuadora ha assegurat que sí, que li van exigir esborrar el vídeo.
1: De debò. Mm. Va, jo estic al·lucinant.
0: Una altra hipòtesi són les disconformitats amb les condicions econòmiques. Segons algunes informacions, les cantants podrien tenir un valor de mercat superior al sou que reben dins el grup, que com que són tan virals, ara poder algunes discogràfiques s'estan interessant per elles com a artistes.
1: Això...
0: i no només pel que seria l'orquestra, no?
1: Això dels calés és un clàssic. Sí, sí.
0: Podria ser, no? També...
1: Sí, sí, hi ha managers que s'han aprofitat sí. durant tota la vida de molts artistes, sobretot a l'inici de les seves carreres, no? Quan
0: exacte.
1: Ja tenien un altre caché, havien crescut molt, ja es podia demanar molta pasta, ho demanaven, però aquests managers no feien una organització, diguéssim, dels calés equitativa.
0: Tu això ho has vist, no, Xavi, en el món de la música.
1: I tant.
0: I aquestes quatre
1: pregunta
0: artistes...
1: Pregunta-li al Dani Martín el que li va passar amb El Canto del Loco.
0: Doncs algo així
1: i
0: semblant,
1: quanta
0: no?
1: pasta en números... els hi van robar.
0: Suposo que elles no volen que els hi passi això, per tant, han fet aquesta separació. Les quatre artistes han esborrat totes les fotos dels seus perfils d'Instagram, han canviat la imatge de perfil pels números 999, 888, 777 i 222, alimentant els rumors de que hi ha un possible projecte conjunt de les quatre cantants. No? De moment, la direcció de Nova Línia ni les cantants han explicat oficialment els motius de la ruptura, però tot apunta que es donarà molt de parlar perquè Javi Hoyos sembla que sí que hauria parlat amb la direcció de Nova Línia i seria justament per això, per temes econòmics, i la direcció de l'orquestra creia que les cantants per separat feien les seves accions publicitàries i per tant que l'orquestra, com que ho feien sota el nom de Nova Línia, també s'havia d'endur part d'aquests diners.
1: Ah,
0: no?
1: Amiga, és que potser tenen raó.
0: Clar.
1: Els instrumentistes, no?
0: I deien que poder també les cantants són més joves, són de la generació X, i els instrumentistes són més grans,
1: els instrumentistes, m'encanta.
0: Són concepte. Més grans, no?
1: Ja.
0: Doncs, tenen una altra visió, no? Si tu, que ets cantant de Nueva Línia, fas una col·laboració, doncs jo també m'he d'endur diners, i sembla que aquí s'hauria acabat
1: jo
0: tot.
1: Jo crec que sí.
0: Pot ser, Xavi,
1: sí,
0: no sé.
1: Sí. Bé, estem parlant d'instrumentistes, referint-nos a... qui executa algun instrument musical de forma
0: exacte,
1: genèrica.
0: Exacte.
1: Perquè potser alguna infermera ara està dient escolta, que les infermeres instrumentistes...
0: Ah.
1: No. Doncs bé, tinc la panxa ara mateix. O sigui,
0: ai,
1: tinc l'estómac...
0: No ens facis patir,
1: mal.
0: Ara mateix.
1: Uf, a veure si El Golpito ens treu una miqueta això. Va,
0: vinga, va.
1: Escoltem a Quevedo amb Nueva Línia, que és aquesta banda de noies, l'Alicia, la Sofía, la Raquel i la Maite, que ara són molt virals, no per la seva música, que ens agrada molt, sinó per tot el que està passant dins d'aquesta banda, i la possible,
0: fugida,
1: no? Realment.
0: I creació d'un nou grup.
1: Jo crec que sí que faran el seu nou grup.
0: Mm.
1: Així sona El Golpito.

0: què, us agrada o no? Nueva línia, amb el Quevedo.
1: Sí, no? Molt, sí.
0: L'orquestra sona molt bé.
1: Sí, i ens fa ballar.
0: Sí, home. Quevedo, bon àlbum, per ballar aquest estiu, eh?
1: Super, la graciosa, no. L'olvito, molt bé.
0: El baifo.
1: El baifo. Sabeu el que és un baifo?
0: The goat.
1: Una cabra.
0: Una cabra.
1: En canari.
0: Sí, sí, sí. El caprichoso, com diuen.
1: El caprichoso. Ai, m'he fet mal a la mà.
0: T'has fet mal a la mà?
1: No, no, però res.
0: Perquè... amb la taula, perquè tens la taula i la cadira molt ajustades.
1: Efectivament.
0: Ves en compte que en aquest estudi tu ja t'has rebentat un dit, eh?
1: Mira.
0: Perquè un dia, ostres, la ungla, mare meva. És la del dit del cop? És que un dia la Maria García Coll, entrant i sortint, aquestes carreres que fem a mig del migdia i de la tarda, va tancar molt fort a la porta de l'estudi, que pesa 3.000 quilos, i es va...
1: I ara porto les ungles pintades, habitualment, però ara em vaig treure de pintura i es veu tota l'ungla negra, negra. Però no em fa mal ni res, eh? Però sí, sí, així la tenim.
0: Doncs no sé com tindrà les ungles Donald Trump, però sí, sé com, com té el cap últimament.
1: També brut.
0: Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa en defensa i amenaça amb tallar llaços comercials. El govern espanyol ha dit que... Tranqui. Tranqui. Calma.
1: Calma, diuen... calma, calma.
0: Sí, estem tranquils. I recorda que les relacions comercials són amb tota la Unió Europea, eh? O sigui que també és important destacar això. Una més de Donald Trump. Si és que si no és un dia trucant a Infantino per treure-li una targeta vermella a un jugador seu dels Estats Units al Mundial, doncs és amenaçar, si és el que més li agrada. Quan porta ja dient això? I després canvia. I després torna a dir-ho. I després diu una altra cosa totalment diferent.
1: És una persona que no sé si se li ha de fer molt cas amb tot el que diu.
0: No, però mira, els mercats sí que al final es veuen afectats, eh?
1: És una persona que no té criteri, o sigui, és que ho hem vist, i després diu coses que no són veritat, i és constantment, cada dia, una cosa nova.
0: Doncs això ho ha dit durant una compareixença amb el secretari general de la OTAN, el Mark Rutte, que davant els atacs de Trump, Mark Rutte ha recordat l'augment de despesa en defensa d'Espanya. Bé, no és el primer cop que Donald Trump amenaça amb tallar llaços amb Espanya, és el que dèiem, eh? Mm-hmm. Perquè ja el 2025, no va ser? Va criticar la despesa militar d'Espanya. Va amenaçar de duplicar els aranzels i de fer-la fora de l'OTAN. Al març també va dir que... Com va ser? Va dir, Espanya és un aliat terrible, va dir. Perquè el govern de Pedro Sánchez no va permetre que fessin servir les bases de Moroni Rota per fer operacions militars relacionades amb la guerra contra l'Iran.
1: Sí.
0: I el que dèiem, l'executiu espanyol afirma avui estar tranquil davant les noves amenaces de Donald Trump. Així que veurem quina és la següent.

0: Sí, perquè mai se sap, mai se sap per on pot sortir.
1: No, és una cosa. I, evidentment, molt pendents també de la situació dels incendis, en concret l'incendi de Sentmenat, Maria García Coll, que a més a tu t'està afectant de ben a prop, eh?
0: Sí, soc de Caldes de Montbui, per tant, allà ho tenim al costat de casa. Ja, com dèiem, malauradament ha cremat més part del terme municipal de Caldes que gairebé de Sentmenat. I deien que aquesta tarda es podia arribar a controlar, estabilitzar, depèn de com anés, tot i que actualment és molt difícil degut a les altíssimes temperatures, estem en onada de calor i també el vent de marinada que bufa, no? Però, tot i així, seguirem molt pendents perquè fa molta pena, no?, veure com casa teva crema, com el lloc on has anat sempre, on has estat sempre, doncs està cremant, és horrible. Ha estat tot Catalunya així.
1: Els equips han treballat en el 80% del perímetre, però clar, el que passa és que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, hi ha molta vegetació i zones d'un accés complicat pels vehicles, no? Llavors tampoc no descarten nous focus fora del perímetre que encara no està tancat. Bé, estem molt pendents i ampliem aquesta informació a les dues en punt, al butlletí de les dues i encara més a 2:15 a l'edició migdia. Ara, Arantxa Coca.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Hola, Arantxa Coca, com estàs?
3: Com estàs?
1: Molt bé.
3: Amb tu. Amb vosaltres?
1: Clar, amb tu. Que
3: amb temes d'estiu.
1: Sí, temes d'estiu, i aquesta pregunta és molt bona.
0: Perquè ja és estiu, ja fa dies.
1: Sí, ja fa temps que és estiu, però el que porta avui l'Arantxa és brutal. La pregunta que m'ha fet aquest matí és... M'ha enviat un WhatsApp i em diu... Et quedes a casa aquestes vacances?
3: I jo te la reboto a tu també, Maria. Et quedes a casa aquestes vacances?
0: Em quedo a casa aquestes vacances, efectivament. Però a veure, aquestes vacances. Parlem d'aquest estiu, no d'aquestes vacances, perquè les vacances la gent les pot tenir durant moltes èpoques de l'any, tot i que la majoria de gent les tingui a l'estiu.
3: Sí, és veritat. Quan les tinguis, quan te les puguis permetre.
0: Exacte.
3: Quan trobis el lloc a la teva agenda, sobretot per a aquelles persones autònoms, o quan hi tinguis dret dintre de l'agenda de la teva empresa. Però, en tot cas, si et quedes a casa aquestes vacances, està mal vist, això. Quines expectatives? Què és lo normatiu, l'ordinari que s'espera per tradició de fer unes vacances? Fer-te el viatge, sortir, marxar. De fet, ja no et pregunten si fas vacances, et pregunten: sortiu aquestes vacances?
1: On vas?
3: Ja et donen per fet que si estàs de vacances hauràs de sortir. I com els hi dius que no? Bueno, no, gairebé estàs dient que no te les pots permetre, que tens un problema econòmic a casa, potser, no? I que, per tant, fa com una mica de vergonyeta de vegades dir que tens vacances i que no les aprofites per sortir com si fos lo més comú. Vacances igual a viatjar.
1: Potser no vols.
3: Hem de desmuntar el tòpic.
1: És que, perdona.
0: Que em vas a l'apartament que tens a la platja, no cal marxar a Hawaii o al poble.
1: O al poble dels avis o... Mira, jo obriré un meló mica impopular.
3: Som-hi.
1: Viatjar està sobrevalorat.
0: Estic totalment d'acord amb tu, Xavi.
1: De veritat.
3: Doncs som tres a la taula i estem hem fet que sí. Per tant, ja som multitud.
1: No descanses. Sí. Amb el ritme que portem durant l'any, durant la feina. I tal com està la societat muntada a dia d'avui, de tant postureig a Instagram, de que sembla que t'has de fer un horari quan estàs de vacances, acabes més cansat de vacances que no pas durant l'any a vegades.
3: És clar.
1: Que no, que jo el temps que tinc lliure sense feina el que vull és descansar. I amb aquests viatges, que si Balis, que si no sé què, que si... Que no, deixo de banda els calés, el que tu deies, Arantxa, els diners.
3: Sí, clar.
1: Descansar, vull descansar. Per mi les vacances és descans.
3: I quan te'n vas lluny de vacances i després necessites les vacances de les vacances?
1: Això.
3: És esgotador. Moltes vegades no podem, per qüestions logístiques, econòmiques, etc, però no acostuma a ser el principal motiu, sinó realment perquè necessitem utilitzar les vacances com a temps de descans, que per això van ser inventades, com a temps de descans. I no tothom descansa amb l'estrès d'un viatge, sobretot viatges llargs. aquests perfectes que veiem a les xarxes socials, dius, que bonic, ja, quant de temps has estat preparant-lo? Perquè això no és arribar amb una motxilla a posar la tovallola i ja està. Això és que tu has triat, t'hi has dedicat, has buscat el lloc, has buscat aquella cala especial, has buscat aquell biquini, has buscat tot el complement que acompanya i després has estat estalviant, que també és un esforç per poder-te després procurar aquelles super fotografies i imatges que penjaràs i que lluiràs a les teves xarxes. I afortunat i afortunada, me n'alegro molt per tu, però això significa que per realment descansar, que tornem, és per el que estan fetes les vacances, implica un viatge d'aquest tipus, no? Perquè per molts i moltes fer alguna cosa així és estrès emocional. Estrès físic i psicològic. Totalment. Per tant, el que moltes persones prefereixen és fer les vacances descansant a casa seva. I us porto dues dades. Una, hi ha persones que ho necessiten fer així, d'aquesta manera, i no per qüestions logístiques ni econòmiques, ni perquè tinguin poc temps. És que només m'han donat 5 dies. Amb 5 dies, on vaig? No puc anar lluny, m'haig de quedar per aquí. No perquè tinguin pocs dies, sinó perquè tenen un perfil, ells, de personalitat, que fa que gaudeixin i recarreguin més física i mentalment si es queden a casa. I us vull parlar d'aquest perfil. I, d'una altra banda, justament parlant de personalitats i de tipus de personalitat, acaba de sortir publicat una recerca a Estats Units, això sí, són números americans, però jo crec que una mica de casa nostra també, ara m'ho direu vosaltres si us sentiu identificats, que diu que més de la meitat de la població d'Estats Units prefereix utilitzar les seves vacances per, ja no per quedar-se a casa, per dormir.
0: Ui, sí!
3: És el fenomen que se'n diu sleepcation.
1: No, és que té tot el sentit.
3: L'sleepcation és aquesta tendència que diu, perquè la investigació d'aquesta recerca ha estat dels Estats Units, feta allà, en els països nord-americans, utilitzar les vacances exclusivament per dormir, descansar i recuperar energia en comptes de viatjar o fer moltes activitats lúdiques. Ja sabem, fer el turisme. I per què? Us porto dades. I ja em quedo aquí, en aquest punt. Gairebé el 50% dels viatgers nord-americans prioritzen dormir i descansar abans de fer les vacances de molta activitat. Prioritza dormir i descansar. Gairebé el 50% d'aquestes persones consultades en aquesta recerca d'Estats Units. Això representa que un de cada tres adults reconeix que no dorm prou i busca vacances centrades en la son. A mi em trobarien,
1: A jo mi també.
0: Jo una...
1: Estem en primera fila, llavors.
3: Doncs nosaltres som 3 a 3, no és un de cada 3. Aquí faríem un 3 a 3.
1: És que jo crec que l'estadística...
3: Val? Apunta, jo penso que els americans arriben tard, nosaltres aquí ja estem fent no un de 3 adults, sinó 3 a 3. A nivell de generacions, el 41% dels millennials, que són les persones que ara tenen entre 35 i 40 i alguna d'anys, prefereix dormir abans que fer turisme. Jo no soc millennial, però jo hi entraria també en aquesta estadística. I el 37% dels treballadors nord-americans utilitzen dies lliures, que els hi deu l'empresa, dies lliures per recuperar
4: per
3: hores de son.
0: Està molt bé, això.
3: El missatge o la conclusió des de la psicologia. Clar, és una tendència que clarament s'interpreta com una resposta a l'esgotament crònic que portem, on estem prioritzant l'ús del nostre temps entre la família, qui té un grup familiar, i la feina, la hiperconnexió tecnològica, no al nostre entorn, no a la família, no la hiperconnexió a nosaltres mateixos, i ens agradaria sobretot dormir, noi? Doncs no, a les pantalles, i un dèficit de la son acumulat realment significatiu. Això fa que, insisteixo, torno a repetir, gairebé el 50% prioritzen dormir i descansar que no fer un turisme, unes vacances basades en fer turisme i viatjar. Un de cada tres adults així ho diu. El 41% dels millennials, que aquests penso que s'han menjat moltes hores laborals, masses hores laborals, i el 37% dels treballadors, si té dies lliures, se'ls agafa i no per fer doncs, un viatge de cap de setmana ràpid o de cap de setmana de dilluns a dimarts, dit així, sinó justament per dormir i recuperar hores de son. Quan us tornin a fer la pregunta de surts aquestes vacances, on vas aquestes vacances? Vaig a casa meva, a connectar de nou amb els meus, amb la meva casa, amb
1: a
3: mi
1: fer
3: mateix.
1: Coses que durant l'any no puc fer. Exactament, i que les clar. Tinc baixant al carrer, a la vorera següent, al poble del costat o a 20 minuts en cotxe, m'és
3: i
1: igual.
3: I que les puc gaudir, puc clar, les puc temps. Gaudir i les vull gaudir. I en aquesta capacitat de gaudir de lo petit, entre cometes petit, que no vol dir que ho sigui així, però clar, no ens n'adonem perquè ho tenim molt normalitzat, allò que tenim al nostre voltant, aquesta capacitat de poder-ho gaudir, de veure la bellesa de les petites coses i de les coses quotidianes, és on se centra aquest perfil de personalitat que us comentava, que són persones que estan fetes més per gaudir de la proximitat que no per haver de fer grans plans i allunyar-se de la seva zona de confort per buscar satisfacció i recarregar piles, que com acostumem a dir quan estem de vacances. Quines són aquestes 11, entre 10 o 11 qualitats, que ara us diré, especials d'aquestes persones que gaudeixen d'estar a casa més que de sortir? Autonomia emocional, què vol dir? No necessiten grans estímuls, molta dopamina, gran intensitat, viatges llunyans que et facin moure quelcom diferent al dia a dia per sentir-se bé. Això no vol dir que tinguin problemes d'autoestima, que ho necessiti fer, però ells, aquestes persones, ells o elles, amb quedar-se a casa i ser molt creatius, tenen clar. Més que suficient.
1: Persones que tenen aquesta base interna de benestar, no? Que saben generar calma, normalment, no? Ara
3: sí,
1: ja entenc.
3: Exactament. Sí, sí.
1: Va de la mà.
3: Exactament, perquè com que no necessiten, no tenen una energia psicològica ni física amb massa moviment, ells mateixos saben recarregar piles, saben regular-se emocionalment i sobretot la seva pròpia ansietat, i aquesta calma la poden traduir al seu entorn. Per tant, autonomia emocional, una de les característiques d'aquest tipus de personalitat, molta capacitat d'introspecció, se senten bé estant a la seva capseta, a la seva capsa. És on estàs? Estic dins. És que estàs així quiet, quieta, et passa alguna cosa? No. Estic relaxat, connectat amb els meus pensaments, pensant-hi, sense que em generi angoixa, o llegint. Més que de mirar pantalles, que d'això justament en fugen, no? Perquè mirar pantalla és mirar, sembla que estiguis amb tu, però no estàs amb tu. Estàs dins d'una realitat virtual. Aquí la capacitat d'introspecció és estar dins de la teva pròpia realitat mental. Reflexionen, s'observen, es coneixen. Per tant, aquesta capacitat d'introspecció clau per identificar les seves pròpies fortaleses personals i molt a veure amb la seva capacitat per regular les seves emocions. És allò de... He estat un temps, uns dies, amb mi mateix, o amb mi mateix he estat sol, m'ha anat de bé?
1: Sí.
3: No he fet gran cosa especial, però ho necessitava. S'ha regulat. I llavors torna al lloc de sempre, que dius, doncs t'ho noto. Doncs sí, és que jo també em noto com si m'hagués anat a un balneari o ara que s'ha posat molt de moda, no? aquests rituals de silenci, no?
0: Sí.
3: I te'n vas
0: sí.
3: a un temple i, bueno, qui ho pugui fer i qui s'ho pugui permetre, però pots fer casa teva, el teu propi temple.
0: Millor regular-se així que no, com dèiem la setmana passada, agafant algú i fent-li aquest friend bombing,
3: T'imagines? No, així no. Regular-se, sent un... perdó per l'expressió, un paràsit emocional d'una altra persona, no. De fer-ho tu amb tu mateix. Per això us deia que és tan important tenir aquesta capacitat d'introspecció. Per tant, se saben autorregular emocionalment. No necessiten que altres emocions ni altres persones els ajudin a regular-se. Creativitat quotidiana. Que no t'avorreixis a casa teva. Dius que estic a casa, se'm cauen les quatre parets.
0: Ai, a mi m'encanta estar a casa. Hi ha gent que no se sap estar a casa, i a mi m'encanta. És que jo estic tan
1: 100%.
0: Bé a casa, amb la meva parella, amb la meva manta, amb la meva conilleta, la Mochi. És que m'agrada, a vegades amb la meva parella, i amb què fem aquest cap de setmana? I diem, és que volem estar els dos sols. És que volem estar a casa. O sigui, no volem fer res. I la gent ha de sortir. Que està molt bé veure't amb els teus amics, però tota l'estona està fora. A mi, no.
3: Quan tens hiperplans, que també sí, han de poder... No. Hi ha aquella festa allà, bé, ja, això són maneres de ser, però si estem parlant d'un perfil molt concret, no? Però hi ha persones que ho poden fer puntualment, però un, no és la seva font de recàrrega i de satisfacció, i dos, els hi genera un gran esgotament psicològic després. Dius, necessito sortir de la festa, ja tinc prou, ja no puc més, no puc sostenir més converses, i m'agrada conversar, però al final dipositar tota aquesta energia no es poden recarregar aquesta energia, necessiten un espai per recollir-se. I per això són... I es mostren molt creatius a casa, no s'avorreixen. Si s'avorreixen, també ho gaudeixen, però si no, saben i tenen una font de plaer en cuidar de casa seva, una planteta, jo sempre estic fent cosetes a casa,
0: sí.
3: I m'encanta, dius, no pots parar i estar quiet? És que m'encanta, no és perquè tingui la mania de, no, si no està neta no puc descansar, no, és que jo netejant descanso, m'encanta, m'organitzo, em poso la meva música i mimo el meu espai, és una forma d'autocuidar-se. Aquesta resiliència, aquest recarregar, curar-se, sortir del dolor, sortir de l'estrès de manera tranquil·la. Aquesta capacitat de concentració, al final enfocar-se en un tram curt, que és casa teva, i no en grans projectes, sinó en el projecte immediat, que és el teu propi espai. Tenir autodisciplina, que no vol dir em quedo a casa i visc sense horari.
1: Sí.
3: I te trobes, com te trobes? La casa feta un nyap. Dius, no, s'organitzen. Saben descansar i saben connectar amb lo seu d'una manera ordenada.
0: Estan a casa, disciplinada, però tenen rutina.
3: Tenen rutines, exactament.
1: Com a la pandèmia. Hi havia gent que havia de llevar-se, havies d'estar tot el dia entre aquelles quatre parets, però tu et dutxaves, t'afaitaves, et canviaves de roba, no estaves tot el dia en pijama,
3: perquè si no,
1: acabes fatal. No?
3: La casa la saps utilitzar per contenir-te a tu, i no al contrari, per perdre el control, sinó novament tornes a tu mateix, tornar a tu, que és tan important poder-ho fer. Per tant, una forta capacitat d'autodisciplina, una sensibilitat pel benestar. Benestar, entenent, no a base d'una gran dinàmica, sinó de prioritzar, no fer grans plans i buscar la qualitat més que la quantitat. Que hem fet poca cosa, però hem estat bé, ens ha funcionat. Per tant, no necessiten molta quantitat per sentir que han gaudit del seu temps vital, que perden el temps quedant-se a casa, no tenen aquesta sensació de perdre el temps, sinó al contrari, d'utilitzar aquest temps de recolliment com una font clarament, qualitativament, de benestar. Capacitat per gaudir d'allò simple, com us deia, i una identitat sòlida. És a dir, al final no es necessiten identificar amb grans projectes, grans gestes, grans moviments, explicar una gran història per trobar autoestima i crear una identitat que generi admiració en el teu entorn. Oh, t'has anat a... Aquest any on has anat, no? Dius, és quan ha vist, no? Quan ha viatjat i quan en sap, no? És una joia que ho pugui fer i, evidentment, són plans que pots, aquest perfil ho sap fer, però hi destinarà potser 2-3 grans viatges a la seva vida, no? No necessita crear...
1: No necessita, grans viatges,
3: grans,
1: però poquets.
3: Ja està. Sí. No necessita crear una identitat basada en accions molt grandiloquents, molt espectaculars, per sentir-se segurs o segures d'així mateixes. Per tant, toleren molt bé el silenci, saben sostenir la seva pròpia companyia, que això és important, és que no m'aguanto ni a mi mateix, doncs aprèn a fer-ho.
0: Exacte,
1: sí.
3: No depenen de la validació externa, i què has fet? Poca cosa. I amb això m'hauràs d'admirar. M'hauràs d'estimar així. I tenen una vida interior molt rica, evidentment.
0: Doncs quedem-nos a casa, que no passa res.
1: Quin meló, m'ha encantat. Estic molt dins d'això.
3: Heu de contestar amb un somriure la propera vegada que us facin aquesta pregunta.
1: T'estimem molt, Aretxa Coca. Gràcies.
0: Adéu.

0: de seguida el Zoom. Ara donarem pas a la informació, butlletí de les dues, i després parlem amb la Marta Roqueta de feminisme jove. Consens social o guerra interna, Maria?
1: Doncs hi ha aquest dubte, no? Perquè el feminisme és probablement un dels moviments socials que més ha transformat la societat occidental en les darreres dècades, ha impulsat canvis legals, culturals, laborals, i que avui compta doncs, amb un ampli suport i social, perquè no pot ser d'una altra manera. Però mai havia estat tan discutit des de dins, no? Hi ha tensions internes i també les noves generacions, que diuen que els homes joves són cada vegada menys feministes.
0: Sí, clar, aquí hi ha molts debats sobre identitat, xarxes socials, pornografia, prostitució, maternitat o drets trans, no?, que han fragmentat una miqueta el moviment, que abans semblava parlar amb una sola veu, ara no és així.
1: I bé, tot això, Xavi, com fa exactament 10 anys aquests dies del cas de la Manada. Recordem, va ser el Sant Fermins de l'any 2016, i fa 10 anys d'un cas que va canviar la jurisdicció, pràcticament.
0: Sí,
1: perquè des d'aquell moment, per un tema d'abús sexual, hi havia d'haver el no consentiment exprés, no? I es va reconèixer en aquell cas doncs, que la víctima va tenir un xoc, es va paralitzar, no va poder dir que no, i es va passar del no és no al només sí és sí, no? Sí. I a partir d'aquí doncs, se'ls va condemnar a violació. Recordo que eren, em sembla que eren 5 individus, no? I que se'ls va condemnar a 15 anys de presó. Recordem que estan a la presó encara.
0: Bé, informació, butlletí de les dues, i després seguim amb el Zoom, que avui serà molt, molt, molt potent, molt interessant. Fins ara.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un centenar de dotacions i prop de 400 efectius dels bombers treballen per intentar estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a la tarda a Sentmenat, al Vallès Occidental. Anem al centre de comandament, des d'on ens amplia la informació la nostra companya Marga Esparza, amb l'assistència tècnica d'Alejo del Peral. Bona tarda.
2: Bona tarda. Els bombers encara no donen per estabilitzat l'incendi de Sentmenat perquè ara ens trobem en el moment on les temperatures són més altes i quan hi ha més risc de revifada d'alguns focus. Però ja han incrementat els mitjans. Ara treballen 384 efectius amb 92 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris. Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers, diu que esperen poder estabilitzar l'incendi aquest vespre.
3: Aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem doncs, que avui quan es succeeixin doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar i si això continua i va bé doncs, al capvespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
2: Un altre dels problemes a banda de l'alta temperatura és que hi ha zones de difícil accés pels vehicles de terra. Els 300 veïns del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor continuen confinats.
0: Gràcies, companys. I a Salou, fa dies han declarat la guerra a Cambrils per lluitar contra el top manta. L'Ajuntament de la capital de la Costa Daurada acusa els seus veïns de no fer prou per acabar amb la venda il·legal que s'instal·la a la zona límit entre els dos termes municipals. Judit Huerta.
4: Aquesta nit hi ha hagut un operatiu policial conjunt a la zona que ha acabat amb un enfrontament amb els manters i tres ferits. S'han decomissat 2.600 productes il·legals, però tot i els aldarulls, l'Ajuntament de Salou explica en un comunicat que l'operatiu ha deixat el cap de Sant Pere de Cambrils, limítrof amb Salou, sense presència de manters i afegeix que aquesta és una situació que no es produïa des de feia molt de temps. L'alcalde Pere Granados es vanta de que l'actuació d'aquesta nit ha sigut gràcies a les seves peticions.
5: Cal dir que si s'ha actuat per part dels cossos de seguretat supramunicipals ha estat justament per les accions i gestions que hem vingut desenvolupant jo mateix com a alcalde i com no també la Corporació de Salou, l'Ajuntament de Salou.
4: Granados ha impulsat també la constitució d'una taula de treball específica per abordar aquesta problemàtica de manera conjunta i coordinada.
0: Que els nens mirin dibuixos de Walt Disney com Mickey Mouse o vídeos de princeses Marvel o Star Wars mentre es fan una ressonància magnètica amb uns equips que integren imatge, so, il·luminació ambiental, els redueix l'angoixa per sotmetre's a aquesta prova en un 43% i fins un 69% les interrupcions que fa el menor al tècnic. És el que ha demostrat un estudi participat per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona després d'analitzar en 175 nens i nenes com una experiència audiovisual dissenyada per menors pot contribuir que aquesta prova d'imatge sigui més portable per als infants, sobretot entre els 4 i els 7 anys. Doctor Emili Inarejos.
6: Está completamente recto, mirando hacia arriba, y claro, la pantalla es bastante grande, entonces involuntariamente uno puede tender a mover la cabeza, pero lo que se hace es que la imagen del dibujo esté fija y en la parte del fondo es la que se mueve. Entonces, no tiene por qué mover la cabeza para poder ver la pantalla.
0: Ara el pas següent és aconseguir que les ressonàncies magnètiques siguin més ràpides i fins i tot sense que sigui necessari utilitzar anestèsia. I en clau política, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, reitera les paraules d'Alberto Núñez Feijóo sobre l'absentisme laboral i reformar la llei perquè els treballadors de baixa cobrin menys. Assegura que els principals perjudicats per l'absentisme són els treballadors que sí compleixen i que 30.000 milions d'euros és la despesa que li costa a l'administració.
7: Los principales perjudicados por el absentismo laboral, no justificado, insisto, son los trabajadores que sí cumplen con su horario de trabajo, su asistencia. En esto estamos de acuerdo, creo que todos. Y esto es lo que ha expresado el presidente del PP, insisto. Ahora, el Partido Socialista a la desesperada, Sánchez a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
0: I el govern espanyol ha qualificat de magnífica la seva relació amb Estats Units en resposta a les crítiques d'avui del president Donald Trump a Espanya durant la cimera de l'OTAN a Turquia. L'executiu de Pedro Sánchez ha manifestat la seva tranquil·litat i normalitat davant les amenaces de Trump de trencar totes les relacions comercials amb Espanya, a qui ha qualificat de terrible soci de l'OTAN. La ministra de Portaveu, Elma Saiz, en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Bueno, un mensaje de tranquilidad y de normalidad. Las relaciones con Estados Unidos culturales, comerciales, econòmiques, socials, són magnífiques.
0: Des de Moncloa també adverteixen que els vincles econòmics els creen les empreses privades i no els governs, i consideren que la relació bilateral entre Espanya i Estats Units és beneficiosa per tots dos països, tant en comerç com en defensa. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Les 2:06, comencem la segona hora de Xavi Fornia i ho fem amb el Zoom, com sempre. Posem la lupa avui en el feminisme i els joves. I és que el feminisme és probablement un dels moviments socials que més ha transformat la societat occidental en les darreres dècades. Ha impulsat canvis legals, canvis culturals i laborals que avui compten, Maria, amb un ampli suport social.
1: Però al mateix temps mai havia estat tan discutit des de dins el feminisme. Les noves generacions conviuen amb debats sobre identitat, xarxes, pornografia, prostitució, maternitat o drets trans que han fragmentat un moviment que abans semblava que parlava amb una sola veu. La pregunta és inevitable. El feminisme continua sent consens social o s'ha convertit ja en un espai de confrontació?
0: Podem saludar aquesta hora de la tarda a una persona que d'això en sap i una bona estona, que és la Marta Roqueta, és periodista, és professora al Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Marta, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: El feminisme viu el seu moment de més força o també el de més divisió?
2: A veure, històricament el feminisme sempre ha estat divers i això ha implicat que hi hagués punts de vista que fossin complementaris, punts de vista que matisessin altres punts de vista i punts de vista que fossin molt oposats. El que ha passat ara és que han passat bàsicament dos factors. Per una banda, el feminisme es coneix més i, per tant, clar, abans hi havia aquesta idea que era com una cosa unitària i ara, com que es va coneixent més, doncs es va veient la diversitat que hi ha. I, per altra banda, sí que és cert que dins del feminisme, com en tota la societat, que s'ha tornat més reaccionària i hem vist com han aparegut moviments reaccionaris a dreta, esquerra i centre, doncs dins del feminisme també hi ha hagut aquesta aparició de moviments reaccionaris que sí que han fet una mica doncs tensar molt més. Les divisions, però, és cert que les divisions dins del feminisme sempre hi han sigut, però potser el públic en general no les percebia tant perquè no es coneixia tant el feminisme. Mm-hmm.
1: Parlàvem abans també, Marta, d'un cas que justament està d'actualitat perquè aquests dies fa 10 anys, que és el cas de la Manada, que sembla que ara fa 10 anys va unir a pràcticament tota la societat, no? Tothom va entendre que era una absoluta aberració el que havien fet aquests individus amb aquella pobra noia i va canviar la jurisdicció en el moment en què abans es necessitava el no consentiment extrem d'una víctima i explícit d'una víctima per considerar-ho violació i en aquest cas es va passar del no és no al només sí és sí, es va considerar que aquella persona havia estat en un xoc extrem que no s'havia pogut negar per por, per xoc i per tant es va condemnar a violació a 15 anys de presó a aquests individus. Va ser un moment increïble a Espanya, no?, en el que tothom es va unir en el feminisme. Potser parlem d'un dels moments on va haver-hi més unitat.
2: Sí, a veure, també és això, és a dir, hem de pensar que en termes de feminisme, o sigui, es va avançant històricament perquè hi ha hagut diferents onades, però igualment partim encara de coses molt bàsiques. Llavors, sempre és veritat que és molt més fàcil posar-te d'acord en coses bàsiques, no?, que a mesura que hi vas afegint complexitat a les coses, no? I justament el que deia abans del tema de moviments, per exemple, el cas de la Manada va donar peu a la llei de llibertat sexual. Uh-huh. Aquesta llei de llibertat sexual, jo, per exemple, en el seu dia vaig considerar que era bastant, que en algunes coses es quedava bastant curta i era bastant deficitària, però clar, en el moment en què i per tant hi havia un ambient propici, no només per aprovar aquesta llei, sinó per millorar-la, però en el moment en què apareixen, el que dic, aquest reaccionarisme i sobretot un feminisme reaccionari que va anar a destrossar aquesta llei, doncs també sí que és cert que tens més tendència a trinxerar-te perquè dius, val, jo considero que aquesta llei té una sèrie de problemes, però és que el que m'estan proposant els altres és una alternativa on no hi ha aquesta llei. Llavors, clar, ens trobem en això normalment, en el feminisme, que és que sí que hi ha consensos en coses molt bàsiques, però llavors, com que també apareix una reacció molt forta, fa que tampoc moltes vegades puguis anar més enllà d'aquest matís perquè t'estrinxarà amb el poc que has aconseguit. Jo crec que l'exemple que heu posat de la Manada és un exemple molt clar.
0: Marta, parles d'aquest feminisme reaccionari. Què diu? Què diu el feminisme reaccionari?
2: Hi ha diferents corrents. Hi ha una corrent més trànsfuga, que és la que no vol que hi hagi dones trans i la que considera que són homes. Uh-huh. És un feminisme que quan vol salir amb l'extrema dreta, i un cas claríssim és el de Lídia Falcón, que era una feminista que fins i tot va ser torturada pel franquisme i ara va en Vox en aquestes qüestions. I aquest feminisme, no?, que diu això, que estan contra les persones no binàries perquè tenen una visió molt biològica i essencialista del que és el gènere. I llavors ara hi ha una corrent que té molta anomenada i sobretot que està molt promocionada per alguns mitjans de comunicació, moltes vegades progressistes, i espais culturals d'artistes progressistes, que és aquest feminisme mal anomenat antipunitivisme, que justament va créixer arran com a reacció a la llei del CSI, que aprofiten una crítica que sempre han fet les feministes, que és que el sistema legal i jurídic per protegir les violències masclistes moltes vegades es victimitza més que no pas repara les dones, però per colar-nos una versió absolutament despolititzada de la violència, sobretot sexual, que bàsicament diu que la violència sexual és un malentès o és fruit de relacions interpersonals on no hi media cap mena de poder. I aquests són els dos feminismes que ara mateix estan com més causant més mala maror. Dins del feminisme, doncs el feminisme antiracista doncs també et pot fer crítiques, però no són crítiques d'anar a destrossar una altra part del moviment, perquè sí, o no són crítiques d'anar fent avenç, de destrossar avenços, són crítiques per ampliar-los. El que ens estem trobant en aquests feminismes transfobs i antipunitivistes és el que fan és tirar-nos enrere en molts avenços socials.
1: Si ens trobem aquestes tensions també dins del propi feminisme, llegíem unes dades de fa tan sols uns mesos que ens posaven a tots en alerta perquè deia que un de cada dos joves espanyols creu que el feminisme contribueix a la manipulació política, no? Deia que la meitat dels homes joves espanyols, entre 15 i 29 anys, més del 51,5%, considera que el feminisme només s'utilitza com una eina política de manipulació i adoctrinament. Són dades del baròmetre de la joventut de gènere que es va publicar fa uns mesos, i havíem passat de gairebé fa una dècada, com deia, no?, el 2016, a l'aparició del moviment del Me Too, de les manifestacions massives, que en 10 anys sembla que això ha retrocedit.
2: Sí, bueno, ha retrocedit, però perquè ha retrocedit també dins de la societat. És a dir, Pedro Sánchez, en el seu dia va dir que el feminisme que havia promocionat Irene Montero i tal, pues que havia potser confrontat molta gent. Sí, és una cosa que, clar, evidentment, la qüestió per mi és que quan el feminisme se centra més en violències o en coses més que tothom veu que són de calaix, doncs no genera tantes resistències.
1: Com, però, per exemple, que homes i dones han de cobrar el mateix. Una cosa molt bàsica, no?
2: Bueno, però també es discuteix, perquè es diu que els homes fan unes feines que són no sé què. El que passa que crec que ara el que defineix el moment en què estem és que hi ha hagut com que s'està qüestionant directament els pilars de què vol dir la presumpció d'innocència, perquè el que estem veient és que la presumpció d'innocència serveix per culpabilitzar la víctima, i dius, bueno, això no és exactament presumpció d'innocència. Estem veient que la llibertat d'expressió serveix per silenciar sempre els mateixos, i ens estan dient que no, que la llibertat d'expressió és, en realitat, resulta que sempre ha estat més el privilegi de que els privilegiats diguin el que vulgui i no es pugui contestar, que no pas al revés. Llavors, clar, estem en un moment en què tot allò, aquelles coses segures que nosaltres teníem per articular la democràcia, clar, ara estem veient que estaven induïdes, no?, d'una mentalitat racista, d'una mentalitat masclista. I clar, i això ens té molt desorientats. I com que tampoc s'està construint una alternativa, no per culpa de les feministes o dels moviments antiracistes, sinó perquè, per fruit d'aquesta, per una banda, d'aquesta desorientació general, però també perquè hi ha un reaccionarisme que creix molt, doncs la gent, doncs, davant d'això, doncs té tendència, no?, a tornar al que coneix. I el que coneix són les identitats aquestes més de tota la vida, no? És allò políticament correcte, i allò políticament correcte és el masclisme, és el racisme. Vull dir que, clar, és una mica aquesta idea. Hi ha una desorientació general perquè hem vist que allò que definia el nostre món tenia estava fet en base, construït en base a valors masclistes, etc. És a dir, no és allò que diguis, és que no hi ha pensament crític. Dius, no, és que el pensament crític tenia una visió masclista o racista. Llavors, clar, hi ha aquesta desorientació, i davant d'aquesta desorientació i d'un xoc reaccionari tan gran, la gent torna al de sempre, perquè són unes estructures mentals, no?, i uns valors que tu ja coneixes.
0: Clar, perquè Potser també que l'esquerra, que va convertir el feminisme en bandera, i després alguns dels seus homes més visibles han acabat convertint-se en el seu pitjor argument, tingui també alguna cosa a veure en tot plegat? O sigui, que el problema no és que només hi hagi casos individuals, sinó que alguns homes que han fet bandera, no?, del feminisme haurien actuat segons denúncies, informes o investigacions, eh? Des de l'abús de poder, per exemple, el masclisme privat o la doble moral. No sé, ràpidament, perdó, em ve al cap el nom de Ábalos, José Luis Ábalos, Koldo García, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, també. Com ho veus, això?
2: Sí, clar, és a dir, és una mica... Sí, és a dir, una cosa... Els moviments, els feminismes, sempre han tingut clar que un dels grans problemes és la complicitat entre homes i per reforçar el sistema masclista i patriarcal. Llavors, clar, això també... A veure, no és tant que vegis que els homes d'esquerra, o sigui, sí... Per una banda, hi ha hagut una masculinitat que ha tendit a ser molt reaccionària, com la dels criptobros, però des de fa anys s'ha articulat també una masculinitat més vinculada a les esquerres, que és el que, no, es coneix com l'aliat feminista,
0: sí,
2: que utilitzava el seu privilegi per seguir agredint, però tu emmascarava amb una forma, una pàtina de progressista i de feminista que el que feia era un maltractament psicològic amb tota regla. Clar, sí, evidentment, però això és l'aliança del patriarcat, que és aquesta idea. Clar, és una mica genera el mateix tema que amb la corrupció, no? Mm. Que no és el mateix veure un cas de corrupció en les dretes que en les esquerres. I també això genera la idea de que tothom és corrupte, tothom és masclista i, per tant, no hi ha res a fer. I sí, però és una cosa que a la gent li sorprèn, però també és que les feministes, que sobretot les que porten temps activistes militant en espais d'esquerres, és que s'ho han trobat tota la vida. Això passa.
0: I que els identifiquen molt ràpid, també.
2: Sí. Al final desenvolupes una mena de radar per identificar aquesta gent.
1: Abans parlaves de la presumpció d'innocència, no?, de que moltes vegades s'utilitza per culpabilitzar les víctimes. Per què hi ha a les xarxes, sobretot, aquest discurs de joves que senten que el feminisme els amenaça, que els assenyala, que els hi fa perdre drets?
2: Perquè la masculinitat en si mateixa et dona un relat aspiracional. És a dir, et diu que pel fet de ser home, quan les coses vagin bé, tindràs més oportunitats que una dona, però quan les coses vagin malament, et salvaran a tu primer. Llavors, el que ara hi ha és una crisi econòmica molt gran. L'home, en certa manera, veu qüestionat el seu rol de proveïdor, però, clar, com que encara segueix tenint aquest relat aspiracional del masclisme, en lloc de centrar els seus esforços en abolir el capitalisme, que és el que està oprimint, el que vol és reforçar aquesta identitat masculina. Llavors, és una mica pues, perquè hi ha classe obrera que vota, bueno, que segueix adherint-se al sistema neoliberal, perquè en el fons tu tens l'aspiració de que tu podràs estar dalt de tot el sistema algun dia. I defenses els valors, per tant, que et permetran estar a dalt del sistema algun dia, que potser moltes vegades no hi estaràs. Llavors, clar, tornem al mateix, és a dir, hi ha un retraïment, no?, al que tu coneixes. I el que tu coneixes davant de la instabilitat són aquestes identitats de gènere que estan basades en unes interpretacions concretes de la biologia, també, i això també dona seguretat, no?, perquè la biologia és una cosa que pots palpar, és una cosa material. Llavors, no?, si tu als homes els diuen és que tu ets un líder per naturalesa, perquè tens la biologia. Clar, llavors és com, vale, això és l'ordre natural, no? Clar, això també passa, per exemple, amb els feminismes transfobs, que també es basen en una idea molt essencial del que ser dona. I, clar, això et dona una seguretat en un moment en què les dones estan tan maltractades, no? També et dona una forma de reivindicar una identitat femenina, per exemple. Llavors, clar, en un moment d'incertesa econòmica, tothom tira cap a aquelles formes de descriure's a si mateix que el poden ajudar a trampejar la situació, diguéssim.
1: Molt interessant això que comentes. Parlem d'ells, però si parlem de les noies, sí que és veritat que parlàvem abans que les dades en nois joves baixen, no? Que cada cop són menys feministes, però les noies joves cada vegada ho són més. Tot i així, tenir aquests referents i tenir aquestes idees feministes, sí que hi ha un tema que és molt complicat, que és el de la pressió social, que a les xarxes doncs n'està ple, i això els afecta més que mai. O sigui, tenim que és veritat que tenen aquestes idees feministes, però que alhora també es troben amb aquesta pressió social que les ofega, no?, una mica.
2: A veure, per una banda hi ha el tema aquest de la pressió social, i aquesta pressió social, potser a nivell generacional, potser es dona més en els ambients que ells socialitzen, que són les xarxes socials o cercles d'amics o espais d'oci, però també a nivell públic és el que dèiem abans, no?, i que hem comentat algunes vegades. Què ha passat amb les feministes que en algun moment es van jugar al coll i van ser les primeres a lluitar contra l'extrema dreta, no? O sigui, el... Pues això, Tania Verge, Irene Montero, pues se les ha deixat tirades. Llavors, clar, i en això en molts àmbits, no? Llavors, si la societat tampoc respon, si no només hi ha una societat a una pressió que és generacional i que s'exhibeix dins dels espais de socialització de les persones, sinó que també hi ha un espai de pressió més a nivell comunitari, que també hi participen els adults. Però una cosa que és molt interessant i que deia la Júlia Goicoechea, que jo hi estic molt d'acord, és que hi ha una resistència als rols patriarcals silenciosa que s'està donant arreu del món, no?, que és el fet de que les dones no volen tenir fills. I part d'aquesta idea de no voler tenir fills no està només vinculada al fet de que ara les dones no se les obliga tant com abans, o al fet de que hi hagi unes condicions de vida absolutament precàries que fan tal allò. És que t'estan dient, no, les dones heterosexuals o bisexuals t'estan dient, jo no em vull reproduir amb aquests homes. I jo crec que això també és una forma, no, el que deia Goicoechea, és això és una forma de resistència, això és una forma que el feminisme també ha quallat, perquè ara les dones t'estan dient, això s'ha acabat. O sigui, nosaltres ara tenim capacitat de triar. Llavors, una cosa interessant també passa en èpoques com l'actual, en què hi ha aquesta onada reaccionària, és que potser el feminisme no és tan visible, però sí que hi ha unes eines que passen més desapercebudes de resistència quotidiana. I la mal anomenada crisi demogràfica és una d'elles. És a dir, les dones arreu del món, a la Xina, a Corea, a tot arreu, t'estan dient que no volen reproduir-se amb aquests senyors, i ja està.
0: Hi ha d'altres amb els que sí que val la pena reproduir-se, eh? Ja t'ho puc dir jo. La pornografia és avui una de les principals escoles d'educació sexual de molts adolescents, malauradament. Si el feminisme vol canviar les relacions entre homes i dones, pot ignorar l'impacte de la pornografia?
2: Però el feminisme no l'ignora. Sí que hi ha diferents, el que dèiem abans, hi ha diferents aproximacions. Hi ha una, però això, i això ve dels Estats Units, per exemple, quan el seu dia va haver les sex wars, les guerres de sexes, i aquí també ho estem veient ara, sobretot el que dèiem, la part del feminisme transfob també és molt estigmatitzador de la sexualitat. Llavors aquí tenim com dos aproximacions, és a dir, l'aproximació que et diu tota pornografia és dolenta, punt, i l'aproximació que diu... La pornografia, en segons quines, com es produeix. O sigui, la pornografia és dolenta perquè ja es produeix d'una determinada manera i sota uns discursos masclistes, racistes, etc., i a més es distribueix per uns canals que no són del tot adequats. Llavors, clar, el que passa és que, evidentment, no, del que dèiem, una cosa que també és molt interessant és que els mitjans de comunicació, no tots, però els hi ha interessat molt fomentar aquestes divisions dins del feminisme. Els hi ha interessat molt donar veu a aquests feminismes més reaccionaris, més alarmistes, i això també fa que hagi contribuït a una sèrie de pànic moral al voltant de la pornografia. Que la pornografia té problemes moltíssims, però la pornografia també s'està demonitzant en el sentit que és el més fàcil per demonitzar. Però és que la misogínia està tot arreu. És a dir, els homes que graven a les seves parelles mentre altres homes les violen o que les droguen o que tenen aquells whatsapps són homes moltes vegades de 50 anys. Aquests homes no s'han educat amb la pornografia actual. Que la pornografia sempre ha estat una escola d'educació sexual, perquè no hi ha hagut mai una escola, una educació sexual correcta. És a dir, nosaltres no ens van educar amb la sexualitat de Simone de Beauvoir i Judith Butler, amb superteòrica. No ens van educar en res. El que passa que la pornografia, l'accés era diferent i alguna cosa diferent, però era masclista igual. El que passa que ara la pornografia et troba unes edats més joves, i com que la societat hi ha hagut aquesta reacció misògina, doncs la pornografia també és misògina. I és un element que fomenta la violència masclista? Sí. És l'element que fomenta la violència masclista? No. És una conseqüència de la misogínia social. El problema de segons quins enfocaments de la pornografia, que són més mainstream, és que no tenen en compte això. Ho situen com el mal de tot. Però és una conseqüència d'un mal més arrelat.
0: Clar. Clar. I també, per exemple, el tema d'exemples de pràctiques o tradicions patriarcals presents en molts països, en determinats entorns culturals, per exemple, estic pensant en matrimonis forçats, segregació per sexes, tutela masculina, no? Les dones necessiten l'autorització d'un home per fer-ho tot, bàsicament. O fins i tot també s'ha posat en qüestió el tema de l'ús obligatori del vel, no? Hijab, niqab o burka en alguns països o famílies. Clar, aquí què diu el feminisme?
2: Home, hi ha moltes aproximacions. O sigui, una cosa que està molt bé de la llei catalana de violència masclista és que des de l'inici, o sigui, la principal diferència, i bàsicament d'on venen els grans debats, com per exemple la llei del sí o sí, és que la llei espanyola de violència de gènere, crec que era el 2004 o 2007, 2004 crec, només establia que la violència masclista era en l'àmbit de la parella o exparella. En canvi, no contemplava ni la violència sexual. I per això s'ha hagut de fer la llei del CSI, perquè també es contemplés la violència sexual i derivats com a violència masclista, les mutilacions genitals i altres. En canvi, la llei catalana no tenia això. La llei catalana, crec que és del 2008, de violència masclista, era una llei que des del principi ja incluïa diferents formes de violència masclista, entre elles els matrimonis forçosos, les mutilacions genitals, però també les agressions sexuals.
0: Aquesta és una altra, és terrible.
2: Etcètera. I a més, una cosa que han fet molt bé aquí a Catalunya és que aquesta llei, en lloc de crear noves lleis per regular noves violències masclistes, com s'està fent a Espanya, en realitat el que fan és ampliar les lleis, i ara també tenim violències digitals, etcètera, etcètera. Llavors, això és un enfocament que va molt bé perquè et permet situar violències que potser per nosaltres es veuen com a externes, no? Com la mutilació genital, tot i que aquí a Catalunya sempre s'han practicat mutilacions genitals contra infants intersexuals i en el seu dia també s'han practicat matrimonis forçosos, per exemple, la noblesa. I en el moment en què tu no et pots divorciar d'una persona per causes econòmiques o li dius a una dona que aguanti les pallisses pel bé del matrimoni, això també és un matrimoni forçós. Sí, però sí que és veritat que han aparegut formes de la sextorsió, no? Això d'enviar fotografies de dones en posicions sexuals, això també és un crim basat en l'honor. El que passa que sí que és veritat que noves cultures, no?, que venen aquí, et porten les seves pròpies formes de crims basats en l'honor, mutilacions genitals, matrimonis forçosos, etc. El fet de que Catalunya s'hagi incorporat sempre des de la perspectiva de la violència masclista, justament el que fa és dir no, això són formes de violència masclista que estan influïdes per la cultura, per la cultura o per les religions de qualsevol lloc, no? Clar, això ja et dona un marc diferent.
0: Aquest és un meló que, si et sembla bé, ho podem fer un altre dia, perquè ens arriba l'informatiu, l'edició migdia. Jo és que m'estaria hores escoltant-te, Marta, de debò.
2: Sí.
0: Moltíssimes gràcies. És fantàstica,
2: I
0: és una meravella escoltar-te. Una abraçada, Marta.
2: Gràcies.
0: La Marta. Adeu. Roqueta. I rapidíssimament, edició migdia, ampliem tot el que està passant a Catalunya i al món, i després més Xavi Fornia.
1: Són 2:45.
3: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
1: Bona tarda, Catalunya afronta avui una de les jornades més dures de l'onada de calor. Els bombers treballant a aquesta hora en un nou incendi forestal a Gavà. L'avís s'ha rebut a 2:15 del migdia al carrer Montserrat Roig. El foc s'ha iniciat en uns vehicles i després s'ha propagat a una zona de vegetació forestal. Per apagar les flames, els bombers hi han desplegat 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris en un foc que sembla que avança amb intensitat. Les temperatures extremes, ja ho veuen, disparen el risc d'incendi a prop de 200 municipis, mentre els bombers mantenen tots els esforços també a Sentmenat. El foc continua actiu i preocupa el risc que es pugui revifar. Jordi Martín és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Aquestes reproduccions que vam tenir ahir, intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar i, si això continua i va bé, doncs, el capvespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
1: I mentrestant, a l'exterior torna a créixer la tensió del Pròxim Orient. Donald Trump dona per trencat l'alto al foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha endurit el to contra Espanya.
4: Espanya és a terrible partner in NATO.
1: Ha anunciat que ordenarà tallar les relacions comercials amb l'Estat, una amenaça a la qual el govern espanyol respon recordant que la política comercial és competència de la Unió Europea. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vaques a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. També per incendi només és permès el pas a residents a la GI-660 entre Forallac i Calonja, la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonja i a la GI-6703 entre Quart i Madremanya. També comentar-vos que l'autovia 2 hi ha retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la mateixa via hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A l'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord i també a la Roca del Vallès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha lentitud i aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. Més intensitat a Sabadell en tots dos sentits. A la C33 hi ha retencions entre Montcada i Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha intensitat entre Santa Coloma de Gramenet i l'Ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C32, a l'autopista del Garraf, hi ha retencions entre Sant Boi i Viladecans en sentit Sitges. A més, hi ha lentitud a Sant Boi en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha retencions entre Parets i Mollet en sentit sud, en sentit Barcelona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta, de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I el Meteocat activa l'avís vermell per perill màxim de calor a tot el litoral i prelitoral de Catalunya, així com en les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona. En la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Pinyà.
6: Avui a Catalunya seguim xerrant de calor perquè les temperatures diurnes pugen al quadrant nord-est

0: començat en uns vehicles i ràpidament s'ha estès a la massa forestal. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu format per 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris per frenar un incendi que avança amb intensitat entre la vegetació. D'altra banda, les pròximes hores seran decisives per aconseguir estabilitzar l'incendi de Sentmenat. El Vallès Occidental és l'únic dels focs que han afectat simultàniament Catalunya que encara continua actiu i sense estabilitzar. Anem fins al centre de comandament avançat de Sentmenat per conèixer quina és l'última hora. Ens hi espera la Marga Esparza amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral. Marga, bona tarda.
1: Bona tarda. Els bombers encara no donen per estabilitzar l'incendi de Sentmenat perquè ara ens trobem en el moment on les temperatures són més altes i quan hi ha més risc de revifada d'alguns focus. Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
2: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
1: Tot i que esperen poder estabilitzar l'incendi aquest vespre.
2: Aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar i si això continua i va bé, doncs, el cap vespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
1: A més, s'han incrementat els mitjans. Ara treballen 384 efectius amb 92 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris. El problema, a banda de l'alta temperatura, és que hi ha zones de difícil accés pels vehicles de terra. Els 300 veïns d'Alfarell i Sant Sebastià de Montmajor continuen confinats.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, la situació evoluciona favorablement. El foc de la Noia continua estabilitzant, mentre que els de Selvanera, a Torrefeta i Florejacs, les Gavarres, a la Bisbal d'Empordà i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja estan controlats. Tot i això, els bombers mantenen el dispositiu sobre el terreny per refredar els punts calents i evitar possibles revifades. Marxem cap al Parlament perquè el president Salvador Illa ha negat que hi hagués cap negligència del govern en l'origen del foc de les Gavarres, a l'Empordà. Recordem que la principal hipòtesi és que les flames les hauria provocat un operari subcontractat per la Generalitat mentre treballava amb una serra radial. Illa ha defensat l'actuació de l'executiu, però també s'ha compromès a obrir una investigació interna per aclarir què va fallar. Anem cap a la Cambra Catalana. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Si taxatiu, Salvador Illa ha negat qualsevol mala praxis per part de la Generalitat amb l'empresa del treballador que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Ho ha fet davant les acusacions de Junts, la formació ha qüestionat el paper de l'executiu amb el control de les empreses amb el pla Alfa activat. El partit avisa, exigirà responsabilitats polítiques. Mònica Salas i Salvador Illa.
4: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
5: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació Alfa 3, això passa per sobre de tot.
3: El govern esgrimeix comunicacions via SMS a les empreses sobre les restriccions activades amb el pla Alfa. Per la CUP, però l'executiu amaga informació Bani Cornellà i la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
6: Vam trigar dies, moltes hores a saber que aquest treballador era d'una UTE contractada pel propi departament.
7: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
3: Els comuns, de la seva banda, qüestionen que ampliar el Prat redueixi l'emergència climàtica.
0: Bé, i afegim també que les autoritats mantenen i amplien les restriccions davant del perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a més de 200 municipis de 24 comarques. És el nivell màxim d'alerta i coincideix amb el pic de la segona onada de calor. Els agents rurals també restringiran l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, que s'afegeix als espais naturals ja tancats com el de Montsec, les Gavarres o el Parc Natural de Montserrat. En aquest últim només es permet, recordem, l'accés al recinte del monestir. D'altra banda, el nivell 3 del Pla Alfa s'estendrà a 434 municipis. Les autoritats recorden que en cas de detectar foc o fum cal avisar immediatament al 112. I una última hora sobre l'incendi forestal a Gavà. Els bombers ja treballen amb 19 dotacions en total, 4 aèries, 2 hidroavions, 3 dotacions de comandament i 12 terrestres. Protecció Civil acaba d'enviar ordre de confinament al barri de Can Trias. Els veïns desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi i la Bonanova no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten comprovar durant 3 dies consecutius que el terreny s'ha estabilitzat. Si les inspeccions són favorables, dissabte es decidirà si es pot dur a terme un retorn esglaonat. Cristina Martín.
8: Ahir a la nit es va acabar d'omplir de

0: Formigó les veuran detectat a una pizzeria del carrer Teodora la Madrid, al barri de Sant Gervasi la Bonanova. Des de llavors, tècnics de la Generalitat estan avaluant hora a hora com evoluciona el terreny per garantir que tot està bé. Ramon Ramírez, director d'Infraestructures.
1: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Amb 93 pisos desallotjats, finalment només un veí ha necessitat dormir en l'allotjament ofert per l'Ajuntament de Barcelona. La resta han passat la nit a cases de familiars o amics. Durant aquest matí, alguns d'ells estan accedint als seus pisos per poder recollir algunes pertinences per passar aquests dies. El punt d'atenció als veïns del centre de Vila Florida continuarà obert com a mínim fins dissabte.
2: Edició migdia. Eva Albiol.
3: Marxem a l'exterior. Donald Trump ha fet de les amenaces al seu modus operandi per relacionar-se amb la resta de països i Espanya és una de les víctimes favorites del president dels Estats Units. Aquest matí, en un nou episodi del conflicte comercial, Trump ha anunciat que ordenarà tallar tots els lligams comercials entre Espanya, no claudiqui a les seves exigències en despesa de defensa a l'OTAN. Però l'advertència de Trump no és tan senzilla de complir, ja que els acords comercials es negocien conjuntament amb la Unió Europea. Pau Alemany, bona tarda.
4: Bona tarda. La nova amenaça de Trump dirigida cap a Espanya s'ha produït l'últim dia de la cimera de l'OTAN, que se celebra a Turquia. Sota l'atenta mirada i el silenci del secretari general de l'Aliança Militar, Mark Rutte, Trump ha improvisat un tall de relacions comercials amb Espanya difícil d'aplicar.
5: Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
4: Talleu relacions amb Espanya, visites incloses, i veureu com tornen corrents, ha expressat Trump, que ha qualificat Espanya de causa perduda. Per complir l'amenaça, però, el president dels Estats Units hauria de negociar amb la Unió Europea directament, ja que aquestes competències estan transferides, i la Comissió Europea ja ha expressat que manté el seu suport i la seva protecció a tots els estats membres. Recordem que l'any passat Trump va amenaçar amb uns aranzels desorbitats a Espanya, que després no es van arribar a aplicar, i també que les exportacions cap als Estats Units representen el 4% del total.
3: I en paral·lel, Trump també ha donat per tancat l'alto el foc amb l'Iran i ha defensat, Pau, els últims bombardejos contra el règim de Teheran.
4: Aquest és un altre exemple de la política d'amenaces erràtica que utilitza Trump a les relacions exteriors. Al cas de l'Iran, els gests d'opinió es compten per desenes des que els Estats Units van iniciar la guerra al Pròxim Orient a finals de febrer. Ara el president estatunidenc ha mostrat la seva disconformitat amb l'Iran pel futur de les armes nuclears.
5: They're led by sick people and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
4: I ha expressat que no vol negociar amb Iran perquè són violents i estan malalts. Queda per veure si aquesta advertència es fa efectiva o si és una nova cortina de fum per seguir pressionant la República Islàmica.
3: I una informació d'última hora. Diverses persones han resultat ferides en un institut de secundària a una localitat al sud-oest de Múnich. Segons ha confirmat la policia bavaresa a les seves xarxes socials, l'autor dels fets, dels quals no han transcendit més detalls, ja està detingut. En aquests moments està determinant la gravetat i el nombre de ferits. I repassem ara notícies judicials en format més breu amb l'Helena Pérez. El Tribunal Suprem refusa portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants impulsat pel govern de Pedro Sánchez.
6: Després dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i l'Aragó, també descarta suspendre el Reial Decret del passat 14 d'abril que va servir per posar en marxa precisament aquest procés.
3: Ràdio Nacional ha tingut accés a una nova interlocutòria de Juan Carlos Peinado on el magistrat explica per què assenyala els escortes de Begoña Gómez com a argument per retirar-li el passaport a la dona del president Sánchez. Peinado diu que no volia ofendre els agents.
6: Que no els volia ofendre quan va dir que els policies, lluny d'impedir una hipotètica fugida d'ella, podrien facilitar-la. Peinado assegura que la immensa majoria dels agents exerceixen el seu deure de forma exemplar, però afegeix que existeix la possibilitat que algun membre no compleixi amb les seves funcions. Recorda, a més, que no és la primera vegada que un president del govern de la Unió Europea fuig de la justícia.
3: La vicepresidenta, tercera ministra per a la transició ecològica, ha declarat avui a la comissió del Senat on s'investiga la gestió de la CEPI. Serà Gessen assegura que mai va rebre pressions de la Moncloa o de l'expresident Zapatero per votar a favor dels rescats de les companyies aèries Air Europa i Plus Ultra.
6: Tot mentre va formar part del Consell Gestor, administrat per la CEPI i creat durant la pandèmia per donar ajudes públiques, AGCN ha negat també que el seu departament suposés inicialment, per motius ecològics, tal i com diu el PP, a l'ajuda de 112 milions d'euros a tubos reunidors i que després canviés de parer.
7: Nunca, nunca, en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto.
3: I l'alcaldessa de València ha declarat com a testimoni davant la jutgessa que investiga la tragèdia de la Dana. Maria José Català ha reconegut que aquell dia no va contactar amb l'expresident autonòmic Carlos Mazón fins la nit.
6: En concret, passades les 11 de la nit, quan ella li va enviar un missatge i ell li va dir que tot era horrible. També ha assegurat que ningú de la Generalitat Valenciana la va avisar de que es preparava un missatge d'alerta per la població. De fet, segons ella, es va assabentar dels desbordaments de les pedanies del sud, on van morir 17 persones minuts abans de l'enviament de l'ES Alert.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un grup criminal juvenil que actuava en places i parcs de les ciutats. Se'l relaciona amb múltiples robatoris violents, tràfic de drogues i diverses temptatives d'homicidi. Sergi Bassoles.
8: Autoanomenats els 300, aquest perillós grup criminal actuava principalment als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, detalla que el segell d'identitat d'aquesta banda era l'ús de la violència extrema.
9: A més, aquestes agressions les feien acompanyades d'armes blanques, moltes vegades de grans dimensions, tipus machets i en alguna ocasió inclús alguna katana.
8: Agressions grupals que empraven com a mecanisme de control territorial contra grups rivals, però també com a mecanisme de cohesió interna i de càstig contra alguns dels seus integrants. El tràfic de marihuana i de tutsi o cocaïna rosa era el seu modus de finançament. Se'l relaciona amb robatoris violents múltiples i greus agressions i fins i tot 4 temptatives d'homicidi. El passat 19 de maig, un operatiu policial dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona es va saldar amb 18 detinguts. Inspector de la Policia Catalana, José Ángel Merino.
10: 12 majors d'edat i 6 menors d'edat. Dels 12 detinguts majors, 7 van ingressar a presó.
8: La Policia Catalana adverteix que els grups criminals juvenils estan experimentant una tendència a l'alça en els darrers temps i a Barcelona calculen que hi hauria una desena de bandes lluitant pel control del territori on trafiquen amb droga.
2: Edició migdia.
3: Catalunya fa el primer pas per frenar la compra especulativa d'habitatge, però la llei haurà d'esperar. El govern ha activat la tramitació per la via ràpida, però Junts i el PP l'han portat al Consell de Garanties Estatutàries. Això en paralitza el recorregut fins a la tardor, Elena García.
11: Sí, la majoria d'esquerres, PSC, Esquerra, Comuns i CUP, fan el primer pas contra l'adquisició de pisos per especular, amb l'admissió a tràmit de la llei dels comuns, que divideix en dos l'hemicicle i no podrà veure la llum fins a la tardor. Junts i PP la recorreran a garanties estatutàries, mentre els socis negocien la fórmula amb el govern. Els portaveus, Comuns, PSC, Esquerra, CUP, Junts, PP, Vox i Aliança, Segovia, Candela, Besses, Vega, Toronjo, Esteller, Lora i Oriols.
12: Els partits que representen els senyors Sánchez Llibre en aquí intentaran dilatar-ho, però els asseguro serà una realitat més aviat que tard.
13: Cal actuar amb urgència.
14: Un encaix més adequat en el dret civil.
15: No a més pedaços, no a més receptes fallides.
16: Un intervencionisme que s'ha acreditat perjudicial i contraproduent per a tots.
17: Canviaran també les regles del joc.
18: Pròpia dels models comunistes que han enfonsat totes les societats.
19: Doncs benvingut comunisme. Jo crec que el dia que arribi el comunisme ja els aviso si volen, els truco i així on està patint.
11: Catalunya avança en la limitació de la compra especulativa de pisos i de moment la llei dels comuns reforma la d'urbanisme per autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir-la només per residir o com a lloguer habitual.
3: I les hipoteques de baix cost podrien tenir els dies comptats. El sector immobiliari adverteix que els préstecs a tipus fix, els preferits pels compradors a Catalunya i a Espanya, tornaran a encarir-se. Segons Trioteca, l'interès superarà de 9 al 3%. Climent Sabater.
20: Catalunya i Espanya són el segon territori d'Europa amb les hipoteques més barates, només després de Malta. Les de tipus fix concentren el 90% del mercat i tenen un interès mitjà del 2,8, segons l'INE, i del 2,3 les signades al corredor Trioteca, autor de l'informe. La previsió del seu responsable, Ricard Garriga, és que de mitjana els préstecs de tipus fix superin el 3% d'interès al segon semestre.
21: Lo que ahora toca, o lo que tendría que tocar, es, uno, subida de precios, subida de tipos de las hipotecas fijas, que ya lo estamos viendo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos las segundas hipotecas más económicas de la zona euro. Evidentment, el primer país és Malta.
20: Un encariment del diner comporta normalment un retrocés de les vendes que l'informe situa en el 8% el 2026 i una nova pujada de preus de l'habitatge del 5% més moderada que la de l'últim any. Amb tot, la signatura d'hipoteques es mantindrà forta, malgrat ser més cares, i enguany s'arribarà al 500.000 a tot Espanya.
3: I una qüestió més, la Generalitat hauria d'invertir gairebé 950 milions d'euros més per garantir la gratuïtat de la plaça escolar, segons l'últim informe del Síndic de Greuges de Catalunya, amb dades de l'any 2023. Tot i que s'està augmentant la inversió pública, la sindicatura Cultura alerta que no s'estan destinant els recursos allà on hi ha més necessitat. Aida Rodríguez, adjunta d'Infància.
1: Anar més enllà d'una mirada estrictament quantitativa i començar a plantejar una mirada qualitativa, és a dir, que ens parli de com trencar la linealitat i anar a focalitzar aquests recursos, és a dir, que els recursos, que aquests increments impactin positivament no només en resultats, sinó també en termes d'equitat allà on més es necessiten, és a dir, els centres de major complexitat.
3: L'informe apunta que l'augment de la despesa pública no ha reduït les quotes que paguen les famílies. I en pàgina cultural, tret de sortida al Festival Cruïlla, Bomba Estéreo, Pixies o The Hive són alguns dels noms que desfilaran des d'avui i fins dissabte pel Parc del Fòrum de Barcelona, Agnès Batlle.
13: Halsey lidera la primera nit del Cruïlla, portant-hi grans èxits del seu repertori, com aquest Without Me. Dijous serà una de les jornades més intenses, amb Standstill, Mishima, Sidoní o Sweat. També hi seran Alosa, Hipnosi, Mazzoni, Mike Makowski o tota una banda referent del rock alternatiu dels 90, Garbage. Divendres és el dia més eclèctic internacional amb David Byrne, exlíder de Talking Heads, The Black Crowes, el jazz afrobeat d'Ezra Collective o Bomba Estéreo, una de les bandes llatinoamericanes amb més projecció del moment amb la seva fusió d'electrònica, cúmbia i música caribenya. Jordi Reruela és el fronthead del Cruïlla.
22: A punt d'obrir portes en aquesta nova edició del Cruïlla Barcelona, amb una edició on saldem molts deutes pendents a nivell artístic i no ens podem oblidar, com no, de que no és només música, de que hi ha comèdia, de que hi ha art, de que hi ha moda, de que hi ha innovació.
13: I la jornada de dissabte serà la més ballable, una cluenda amb Two Doors Cinema Club, Rigoberta Bandini, The Hives o un dels referents de l'electrònica de les últimes dècades, Faithless. Des d'avui fins dissabte, doncs, al Cruïlla, al Parc del Fòrum.
3: José María Ruiz, bona tarda.
23: Bona tarda.
3: Esports. Comencem, com cada dia, situant l'etapa del Tour de França amb el nostre enviat especial, el Jorge Agüero. Avui la Ronda Gala arribarà a Pau.
23: Tot i que ahir ja va guanyar un velocista com Pedersen, avui Jorge és el primer dia on s'hauran d'implicar el 100% els equips amb sprinters.
24: Sí, perquè parlem d'una etapa, aquesta cinquena, pràcticament del tot plana, i això preveu una arribada massiva a l'esprint. Per tant, novament, final, moment per als sprinters i les estratègies dels seus equips a l'arribada en aquesta línia de meta situada a Pau, on ens hi trobem en la nòmina de favorits, doncs segurament tres noms per sobre de la resta: Vinnie Girmay, Tim Merlier i Jasper Philipsen. L'etapa en marxa des de les dues de la tarda, ha sortit des de la localitat de La Maison. Ara mateix resten 130 quilòmetres. El ciclista francès Baptiste Weisstrofer del Lot Intermarché marxa escapat en solitari en 3 minuts i mig d'avantatge sobre la resta del pilot.
23: I en aproximadament 3 hores comprovarem si avui s'imposa la dictadura de l'esmentat pilot.
3: En futbol, i abans d'actualitzar el Mundial, l'Espanyol acaba de presentar el seu segon reforç de cara a la propera temporada, el lateral Hartman.
23: El lateral neerlandès arriba per cobrir el forat que ha deixat a la banda esquerra Carlos Romero. Àlex Carazo ha estat també la primera col·laboració entre les dues entitats que comparteixen propietaris, com són el propi Espanyol i el Barley anglès.
25: Recordem, com dius, que Alan Pace és el màxim accionista de tots dos clubs i Hartman ha reconegut que això ho ha facilitat tot. De fet, al gener ja el van convidar a veure un partit i que pogués començar a familiaritzar-se.
26: I think they knew for already a few...
27: Ells sabien des de feia temps que Romero marxaria i des del principi em van donar la confiança que em volien aquí. L'Espanyol sabia quin tipus de jugador sóc i han parlat molt amb el Barley. Des del principi els contactes van ser bons i estic content de ser aquí.
26: It was good and I'm happy that I'm here now, yeah.
25: Un Hartman que no amaga un dels motius principals.
26: It just fits well with my style of play.
27: L'estil s'ajusta bé al meu estil de joc i és una ciutat molt maca. No sé si coneixeu Barley, però Barcelona és molt millor que Barley. La vida és més que només el futbol, així que crec que el paquet complet és el que em va fer decidir venir.
25: El neerlandès arriba cedit una temporada.
23: Doncs, ara sí, primer dia de treball mundial.
3: Primer dia sense futbol al Campionat del Món, dies que va començar allà per l'11 de juny.
23: Són 27 dies seguits amb partits de futbol al Campionat del Món. Avui descans entre els quarts de final, que comencen demà, i uns vuitens que van acabar ahir amb la classificació de Suïssa i d'Argentina, que va remuntar-li un 2-0 a Egipte al tram final de partit.
0: Un poco de todo, es un equipo que se adapta a cualquier cosa, todos dejamos todo dentro de la cancha, demostramos sí carácter y lo que decía recién, la gente, el corazón de los argentinos siempre.
23: Així
0: es algo
23: ho
0: que
23: explicava Julián Álvarez. Per cert, va tornar a marcar Leo Messi, que ja en porta 8 gols al campionat, i la ronda de vuitens de final va combinar amb la tanda de penals entre Suïssa i Colòmbia, que es va endur al combinat europeu. Significa moltíssim, deia el defensa suïssa Kanji. Per començar, hem treballat molt dur els darrers 6, 7, 8 anys, hem donat molt per això, però el treball sempre t'ho torna. Això són els fruits, i encara no hem fet res. Ho tornarem a deixar tota la següent eliminatòria per intentar ser a semifinals. Repassem amb el Fran Robert el menú d'uns quarts de final que es presenten apassionants. Per ordre, demà el primer enfrontament es podria considerar un duel mig familiar entre França i el Marroc.
4: 4 anys després, el França-Marroc es torna a batejar com un derbi perquè al País Gal hi viu la comunitat marroquina més gran del món, amb prop 1,5 milió de persones. Aleshores, els francesos van imposar-se per passar a la final, i en aquesta ocasió els marroquins volen rescabalar-se per així convertir-se en la primera selecció africana que disputa 2 semifinals mundialistes consecutives.
23: El segon plat divendres serà l'Espanya-Bèlgica, una altra prova amb rival europeu pels de Luis de la Fuente.
4: Després de tombar Àustria i Portugal, Espanya, que està en plena eclosió, se les haurà amb una Bèlgica que busca allargar el tram final de la seva generació daurada. Serà un xoc d'estils, ja que la Roja és el combinat que més controla els partits amb la pilota i també és l'únic que encara no ha encaixat, mentre que els Diables Vermells estan castigant molt les pèrdues amb transicions ràpides. Acumulen 13 gols en aquest Mundial.
23: Dissabte més futbol del vell continent. La terna aspirant a Anglaterra se les veurà franc amb la sensació del Mundial com és Noruega.
4: El duel estarà marcat per la fam que tinguin els dos depredadors del gol, Harry Kane i Erling Haaland. Aquesta temporada l'huracà anglès n'acumula 68 i el gegant noruec 45. Serà el primer enfrontament entre Anglaterra i Noruega en una eliminatòria d'un gran torneig. Els escandinaus arriben amb la moral pels núvols per haver eliminat el Brasil, i els anglesos amb la pressió d'avançar per tornar la Copa a casa 60 anys després.
23: I per rematar diumenge, el duel que va sortir dels partits d'ahir, la següent pedra per l'Argentina a la defensa del títol serà Suïssa.
4: Va patir contra Cap Verd, també ahir amb Egipte, i tot apunta que davant Suïssa a l'Argentina li costarà tant o més que els vuitens del Mundial del 2014. Aleshores van guanyar els argentins a la pròrroga amb un Leo Messi igual de decisiu que 12 anys després. De sobte, aquest Mundial s'ha transformat en una Eurocopa amb el Marroc i Messi.
3: Gràcies, Frank. Abans de deixar el Mundial, situem també a la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles aquesta passada matinada.
23: Desplaçament amb 48 hores de marge, com durant tot el campionat. L'enfrontament de quarts de final ha estat històricament el termòmetre per Espanya en els grans campionats. Jaume Riello, potser els més joves ho ignoren, això que s'han estalviat, però si atenem el que ha passat habitualment a Eurocopes i Mundials, divendres gairebé sabrem si Espanya serà campiona.
5: 11 cops ha arribat a Espanya a uns quarts de final entre Eurocopes i Mundials, 5 vegades ha caigut en aquesta ronda, 6 l'ha superat, i d'aquestes 6, en 5 ocasions el campionat ha acabat amb títol d'Espanya. Així que sí, com dius, els quarts de final són un termòmetre excel·lent. Aquesta ronda ha estat la barrera emocional de la selecció espanyola per diverses generacions. El penal que va convertir Cesc Fàbregas per eliminar Itàlia a la Eurocopa del 2008 va trencar aquest sostre. Feia 44 anys que no superava els quarts de final al combinat nacional, amb eliminacions molt recordades com les mundialistes de Corea el 2002, la d'Itàlia el 94 o la de Bèlgica el 86.
3: I acabem amb tennis, perquè avui quedaran definides les semifinals del torneig de Wimbledon.
23: Es disputen els darrers partits de quarts. De fet, en joc els dos al quadre femení, ha guanyat el primer set la txeca Noskova a la belga Mertens. Primera màniga s'està disputant encara del partit entre l'ucraïnesa Kostiuk i la italiana Paolini. I després, més tard, a Nomes, l'alemany Zverev es veurà les cares amb l'estatunidenc Fritz, i l'italià Cowboy tindrà com a rival el britànic Ferri.
3: Gràcies, Rubí. I acabem aquest informatiu parlant de l'última hora de l'incendi forestal que està afectant en aquests moments Gavà. I s'han ordenat nous confinaments. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Davant el perill del foc, Protecció Civil ha decretat el confinament a la urbanització de Can Tries i Bruguers, a Gavà, a Sant Climent de Llobregat i a la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. S'ha enviat un SOS per advertir els veïns que no surtin al carrer i que tanquin portes i finestres. Les flames han afectat uns vehicles i s'han propagat cap a la vegetació forestal. L'àrea que preocupa és de 4 hectàrees i el foc està dalt de la carena de la muntanya, un fet que facilita les tasques d'extinció. Hi ha 29 dotacions de bombers treballant, 7 de les quals són aèries.
3: Gràcies, Pau. Saludem en aquests moments a la nostra companya Maria García Coll. Maria, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva.
3: Doncs aquesta és l'última hora. Ja veus, les temperatures extremes estan disparant el risc d'incendi a prop de 200 municipis. El de Gavà és l'últim i també els bombers mantenen tots els esforços a Sentmenat, on el foc continua actiu i que preocupa el risc que es pugui revifar, tot i que esperen donar-lo per... bueno, estabilitzat a aquest vespre.
6: Doncs sí, ho esperem, Eva, perquè jo sóc de Caldes de Montbui, molt a propet de Sentmenat. De fet, la urbanització del Farell i també la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, que estan confinades, formen part del meu poble i estem allà patint. Per tant, esperem que sí, que ho donem vist, sí, per controlat.
3: Què és el que porteu en aquesta última hora de Califòrnia?
6: Doncs mira, tenim música i també tenim cinema. D'aquí a molt poquet està arribant ja l'estudi, entrevistarem a l'Estel Díaz. Ella és directora de A Fuego, una pel·lícula molt i molt interessant que s'estrena aquest agost, i el Xavi ara ha hagut de marxar un moment, però després tornarà per entrevistar a Bacilos, una banda colombiana que, si no els coneixeu, jo crec que us agradaran molt.
3: Molt bé, Maria, doncs tot teu, i qualsevol informació que tinguem us l'anirem traslladant.
6: A vosaltres,
3: bona
6: gràcies.
3: Tarda.
6: Bona tarda. Comencem la tercera hora del Xavifòrnia.

Com us hem dit abans, el Xavi avui tenia la panxa una mica revolucionada, ha hagut de marxar uns minuts, aquí li fem el relleu, després però intentarà poder tornar per acabar el programa. Nosaltres d'aquí uns minutets parlarem d'una pel·lícula molt interessant, ja ho sabeu, en aquest programa la producció, el Joel Sevilla, i perquè són i tot fantàstic, també el... anava a dir... No sé per què, Miguel Noia, no, el Martín Noia, no sé per què li he canviat el nom. Això a les vies de so, de tot seguit parlarem d'una pel·lícula molt interessant, ho dèiem ara, es diu A Fuego. És una història de dol, de desig de viure, de joventut. La seva directora és la Estel Díaz, això és la seva òpera prima, i és una pel·lícula que parla de la família, que reconnecta amb la dansa, que això ens agrada molt, i també es pregunta com se segueix endavant quan tot comença ja trencat. Una pel·lícula amb una banda sonora espectacular, també amb uns actors increïbles com són la Zoe Bonafonte, que descobreix el búnquer, un espai clandestí de festes, de batalles, de llibertat, on tot es mou una mica en secret. I com no podia ser d'una altra manera, doncs la música i la banda sonora d'aquesta pel·lícula és de festa. I, per tant, sonen temes espectaculars d'alguns artistes més importants que tenim a Catalunya, a Espanya, com és la Ruslana, que va sortir de l'Acadèmia d'Operació un triunfo d'OT, i com és la gran Alba Farelo, l'Abad Gyal. Temes seus sonen en aquesta pel·lícula. Nosaltres ens anirem ambientant per rebre d'aquí uns minutets l'Estel Díaz, que està a punt d'arribar als estudis de Ràdio 4, però abans ambientem-nos justament amb la banda sonora de la pel·lícula, amb una cançó de l'Abad Gyal. Mira, és aquest Dame. Yeah. Yeah.

I això és el que sona en una pel·lícula com aquesta, Amafuego, una història de dol, de desig de viure, de joventut, que està molt emmarcada amb la música urbana, el moviment. La pel·lícula proposa un retrat d'una generació que troba en el ball, en la dansa, una forma d'identitat, de llibertat i d'expressió. I, per tant, han de sonar cançons com aquest Dame, de la Batguiel, però és que també sonen cançons d'altres artistes, com dèiem, com la Ruslana, com la Zoe, o com la germana de la Batguiel, que és la Mushka, que també té cançons en aquesta pel·lícula, en aquesta banda sonora, que el repartiment d'aquesta pel·lícula està encapçalat per la Zoe Bonafonte, que va estar nominada al Goya com a millor actriu revelació per El 47, que va ser la pel·lícula del Marcel Barrena que va triomfar l'any passat. Ara, com diem, està a fuego. Ara en parlarem amb l'Estel Soler, amb la directora amb l'Estel Díaz, amb la directora d'aquesta pel·lícula, amb la seva òpera prima, que és A Fuego, però com diem, ens anem ambientant perquè també sonen cançons de la Mushka com aquesta.

0: California, amb Xavi Martínez.
1: Ambientat. Aquesta és la música que sona en aquesta pel·lícula, A Fuego, aquesta història de dol, de desig de viure, de joventut al límit. Això parla de la joventut, no? Després de la mort de cop del seu germà Nico, la Lola, és una noia de 17 anys interpretada per la Zoe Bonafonte, ara em deia, ara ho explicàvem, ella va estar nominada al Goya l'any passat per al 47, i descobreix justament el búnquer, que és un espai clandestí de festes, de batalles de dansa, que sonen aquestes cançons de llibertat, on es mou gairebé en secret, on ell es movia en secret. Allà troba una nova família, reconnecta amb la dansa i comença a preguntar-se com se segueix endavant quan tot s'ha trencat, quan tot s'ha parat. Ho hem dit, és l'òpera prima de l'Estel Díaz, d'una pel·lícula que parla sobre ballar, sobre viure, viure, créixer sense demanar permís, aprendre a viure sense por, sense filtres, i en definitiva, doncs això, el títol de la pel·lícula, A Fuego, A Foc. Estel Díaz, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Ara ens hem ambientat una mica abans de que arribessis amb la música que sona en aquesta pel·lícula, que és un punt clau, no? Sonen artistes com la Batguia, la Ruslan, hem sentit a la Muix, que també ara sentim la Zoe, forma part una mica de l'ambient, no?, de tot plegat, perquè et facis una idea, si ve ara el capcirat, per exemple, que duen tota l'estona sense aquesta música de fons de la rave, no?, també perquè et fiquis a dins el búnquer, la banda sonora és clau en aquesta pel·lícula.
2: Sí, ho teníem clar des de que escrivíem el guió. Al final representa que és un espai on sempre està sonant música, no? Que jo pensava, i junt amb la guionista, la Núria Donjó, a la nostra vida està present constantment. I una mica la música que sona, en realitat, és la que pot sonar una prèvia amb els meus amics abans de que, pues, ens n'anem a l'Apolo. Llavors, era important per connectar, que tingués aquest punt de realitat i de com de subconscient, gairebé.
1: La pel·lícula, ara ho dèiem, comença d'una manera molt forta, amb una ausència brutal, que és la mort del Nico, del germà de la Lola. No sé si volíeu explicar el duel des d'una manera diferent al que s'ha explicat sempre, el dol, no des del silenci, des del recolliment, sinó des de la generació que s'ho pren d'una altra manera i que el que fa és rebel·lar-se.
2: Sí, al final Hi ha moltes maneres d'explicar el dol, hi ha uns punts comuns, però cada persona el viu d'una manera diferent, i el que volíem era ser molt concretes a l'hora de dibuixar el personatge de la Lola i el procés que està passant, perquè creiem que així és molt més fàcil identificar-se amb els personatges, no generalitzar. Llavors, el procés de la Lola és el que li encaixa ella per personalitat. Té una cosa molt inquieta dins, no?, d'estar en moviment, i aquesta com immobilitat que comentes tu del dol no li encaixa, no? Aquesta cosa més tradicional, que és com ho està vivint, per exemple, el personatge de la seva mare. Llavors, això ens funcionava molt per tenir aquest moviment, aquesta energia que té el personatge, tot i estar en aquest estat de dol, de no conformar-se i encaixar molt amb l'esperit del búnquer.
1: Si dèiem que la música és clau per l'ambient, també ho és la dansa, no? La dansa es converteix gairebé en el llenguatge principal de la ferida que té la Lola, no? D'aquestes emocions que expliques una mica, perquè els que estem en el món de la dansa i hem crescut ballant sabem que la dansa va més enllà de les paraules, que ho pots expressar amb el moviment. Però tota aquella gent que potser no està tan ficada en aquests ambients de dansa, clar, també expliques com a partir d'aquí pots explicar coses sense parlar, no?
2: Exacte, és que el procés que fa la Lola en realitat té com un nus a dins, ella, i la dansa ja no la fa servir directament com per dir em passa això i explico això, sinó com per intentar entendre el que li està passant. Diguem que és una manera de connectar amb la faceta emocional que no et permet fer-ho d'una manera racional, no? Ho treballa des d'una altra manera, i la Lola està en aquest punt de, bueno, ho necessito, però a la vegada em costa, i ens anava molt bé. És un mecanisme expressiu, evidentment, i visual increïblement potent.
1: Entenc que les coreografies també han sigut un punt clau de la pel·lícula. Com ho veu fer?
2: Doncs amb l'Anna Macau, la coreògrafa, que és increïble, és molt fàcil treballar amb ella, és superentusiasta, i des del primer moment volíem buscar alguna cosa molt des del personatge, és a dir, no crear alguna cosa des de l'extern buscant un look visual concret o específic, sinó agafant tots els personatges que tenim i dient, vale, què necessitem que expressi en cada moment. Llavors jo crec que això és el que ho lliga molt més la dansa amb la resta de la narrativa de la pel·lícula.
1: El búnquer, que és aquest espai que descobreix la Lola, sembla com un refugi per ella, però també una fugida. No sé si fins a quin punt volíeu retratar que els joves busquen llibertat, però també un lloc on ningú els hi pregunti, que passin una mica desapercebuts. No és això, justament?
2: És 100% això. És una mica en plan, bueno, deixeu-me un pau una estona que m'organitzi jo, que entengui el que m'està passant. És això, 100%. I també, més enllà d'aquest espai de fugida, volíem expressar la capacitat i la necessitat de muntar-te un propi espai, no? amb el teu col·lectiu, diguem, amb la gent afí, i una cosa pròpia, no? Que no estigui marcada. I el búnquer és això, realment.
1: Mira, n'estem parlant molt, però si et sembla, anem a escoltar el tràiler, perquè la gent es faci una idea.
3: Esto empieza!
4: Perder.
5: Esto es el búnker, ¿no?
6: Soy Bebo.
5: Lola.
6: Andy, la absoluta reina del búnker.
5: Y aparte de bailar...
7: Aquí hacemos de todo, cariño.
8: Entonces te encanta Mario.
5: Va, enséñame.
9: Tú ya sabes bailar.
5: ¿Y tú cómo lo sabes?
9: Tu hermano bailaba tan bien.
5: Era el mejor.
7: Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
5: Es que lo he dejado.
7: ¿Por?
5: Aya. No le cuentes a nadie que Nico era mi hermano.
10: Aya.
5: ¿Qué pasó esa noche?
10: ¡Para música!
5: Lo siento mucho, Lola.
8: Pero el caso es que aquí todo el mundo nos hemos callado algo. Te ibas a librar de nosotros tan fácil.

0: I només sentint això ja ens ambientem, amb això que deies ara de la música. La pel·lícula, ara ho sentíem, també parla una mica dels amics, no? Aquesta família que tries, que avui en dia molts joves confien més, i jo crec que ho hem fet tots quan hem estat adolescents, en els seus amics que en la família, que en aquells que els haurien de sostenir, però que justament en aquest cas també estan trencats, no?
1: Sí, suposo que forma part del procés de madurar. Al final, vull dir, et converteixes en una persona adulta, t'has de construir la teva pròpia vida i passa doncs, per anar construint nous lligams, que és el que fa el personatge de la Lola, i realment la Lola aconsegueix treballar el seu dol, superar el seu conflicte per l'ajuda d'aquests nous amics, 100%.
0: Aquesta és la teva primera pel·lícula, Estel. No sé per què has triat aquesta temàtica, per què volies centrar-te en els adolescents i en aquesta història també de dolor, perquè també no és fàcil explicar una història d'adolescents sense jutjar-los, sense parlar d'ells, però des de la perspectiva que s'ha fet sempre, no?
1: Aviam, haig de confessar... confessar. Això, en realitat, era un encàrrec. El que passa és que era un encàrrec molt obert i vam tenir molta llibertat i ens hem sentit increïblement còmodes, perquè la premissa era joves i ball. I partint d'això, vam encarar el projecte amb la guionista pensant... Bé, al final, o sigui, el que et passa a l'adolescència és el mateix que et pot passar a l'edat adulta, però com si tinguessis el volum al màxim. No? Perquè és la primera vegada que experimentes moltes coses, però les emocions són les mateixes. Llavors, això és el que penso que ens ha permès encarar els personatges adolescents des del mateix nivell, no? Que a vegades és el que dius tu, els mirem des de dalt, o és una cosa com... menys tenim una mica, no? El que els pugui passar, com que no és important. I jo crec que això és al final tots hem sigut adolescents i tots podem ser públic d'aquest tipus de continguts si realment els tractem amb el valor que tenen.
0: Creus que molta gent se sentirà identificada quan vegi aquesta pel·lícula?
1: Bueno, espero que sí. No sé si passarà o no. Espero que sí. Al final, jo no sé fer res si no m'identifico amb el que estic fent i penso que això es tradueix en l'experiència de l'espectador. Espero. Ese és l'objectiu.
0: La Zoe, que és la que interpreta el personatge de la Lola, ve de, ho dèiem ara, un reconeixement molt gran pel 47, aquesta pel·lícula que va ser millor pel·lícula al Goya Ex Aequo, del Marcel Barrena, justament en La Infiltrada. Ara passa per una pel·lícula molt diferent, que la lidera ella i per tant és molt física, és molt emocional. Com ha estat dirigir-la amb ella, amb aquest paper que obligava a demostrar una mica d'actriu diferent al que havíem vist,
1: Ha sigut un gust, perquè és molt treballadora, té molt talent i jo, de veritat, des del principi vaig pensar quina sort. O sigui, realment era una part de lleujament, que és que ja està, ja ho tenim, ja ho tenim, això funcionarà. I després ja a partir d'aquí era disfrutar-ho i efectivament hi ha una dimensió molt física de ball que ella va posar, és que ho va donar tot, cada dia, és que cada dia ballava, assajava tot al 100%. I això és molt intuïtiva, té molta intuïció i sap perfectament com apropar-se a un personatge i com treballar-lo.
0: També comptes amb l'Omar Banana, no? Que és també un actor, no tan jove com la Zoe, també molt jove, però que també va ser nominat als Premis Goya, al millor actor revelació en la pel·lícula Te estoy amando locamente, recordem, no? I que també és un actor que l'hem vist fent altres coses, però aquí també el tens amb un paper una mica diferent, no?
1: Sí, l'Omar, un altre que és un gust treballar amb ell, la veritat. És que li aporta molt a les seqüències d'una manera tan natural i a la vegada treballa moltíssim, també. I sí, és un paper diferent, però perquè... No sé, jo vaig veure molt, molt clar des del càsting. Al final és un paper que està inspirat en dos amics meus. Vull dir que ve molt, molt de la realitat i va ser molt divertit veure com, doncs ja, quan comences a rodar, li dones el paper a l'actor, no? Li van donar el paper a l'Omar i ell creava coses i de cop feia algunes bromes que jo pensava, ostres, això no ho hem escrit, però és que això ho diu aquest amic meu, que està inspirat, no? I era com, jo, que guai, no? Com que realment es va generar allà com una dimensió del personatge i que li dona molta realitat i molt d'humor. Vull dir, l'Omar és impossible no riure amb ell.
0: I els teus amics en els que està inspirats han vist la pel·lícula?
1: Un sí, l'altre no.
0: I què t'han dit?
1: Bueno, va riure molt el que ho va veure perquè es va sentir molt identificat. L'altre, aviam, espero que també rigui, que també s'ho passi bé, si no...
0: Clar. Sí, és dur. És que pensava, perquè veure't reflectit també és complicat, no? Tot i que no siguis tu, però que sàpigues que està inspirat en tu. Ho has dit abans, l'has escrit aquesta pel·lícula juntament amb la Núria Dunjó. quina conversa va ser una mica la idea de la història? Perquè us van dir joves i ball, no? Però d'on va sortir tot el tema de que hi hagués doncs, una pèrdua tan complicada a l'inici, el dol, l'amistat, una mica també la por a créixer, no?, d'aquests joves?
1: Doncs es va posar durant molts dies, van ser setmanes de parlar i reflexionar quines eren les problemàtiques que els podien preocupar més als joves ara mateix. Tinc molta gent al meu entorn que són professors de secundària i de primària també, i a partir d'aquí vam començar a conformar aquesta dualitat entre la pressió i l'ambició, que diguem que estan més representades des del personatge del Nico, no? aquesta tensió que es genera entre m'esforço i no arribo, i a la vegada la rebel·lió, que està més representada en el personatge de la Lola, i després també a través del búnquer. Són maneres de rebel·lar-se diferents, però de rebel·lar-se és de construir, perquè volíem sempre que hi hagués un punt molt positiu, no? com bueno, hi ha problemes, no ho negarem, seria absurd plantejar una adolescència totalment feliç, però també hi ha llum a través dels personatges i de la seva agència.
0: No sé com va ser la manera a l'hora d'ensenyar-los a ballar en els actors, no? En els personatges també, perquè no sé si ells havien ballat mai, si ho havien fet d'aquesta manera. Com va ser tot el procés amb l'Anna Macau, has dit que és la
1: sí,
0: coreògrafa.
1: Exacte, aviam, Marc Soler venia ballant increïble, que no t'ho creus, la Ruslana una altra
0: clar,
1: increïble.
0: La Ruslana que va sortir d'Operación Triunfo.
1: Exacte, sí, la Ruslana va arribar el primer dia d'assajos, jo vaig anar que portant 2 hores i ja tenia tota la coreografia agafada i jo vaig dir, bueno, pues aquí, això, increïble, d'aquí cap amunt. La Zoe sí que tenia coneixements de ball, també, tot i que no de l'estil en el que, bueno, el que es mou el personatge, llavors d'aquí va venir pues, tota aquesta feina que comento que va fer tant ella amb la coreògrafa i de més. I el personatge del Nico, per exemple, sí que tenia el Miquel Melero, té un background increïble en clàssic, és increïble veure'l ballar, però tots van fer un esforç, perquè al final no és només ballar, és ballar, això conforma el personatge, no? Com conforma les seqüències, l'arc emocional. I jo penso que va ser molt d'esforç, però molt gratificant, tant per ells com... Bueno, per mi ho va ser moltíssim veure com evolucionen i com cada cop ho feien millor.
0: Clar, ara m'he quedat una mica parada perquè he dit el nom de la coreògrafa, de l'Anna Macau, no? Que va ser professora meva de dansa.
1: Ah,
0: i
1: uau!
0: I m'ha vingut com ara al cap perquè jo vaig tenir a l'Anna i a la Carla. La Carla Macau és la seva germana.
1: Sí, qui és, però no.
0: I m'havien fet classes de dansa. Jo sóc ballarina des de que tenia 5 anys i en tinc gairebé 29. I clar, m'ha vingut molt al cap, que recordo que l'Anna és una gran, grandíssima coreògrafa.
1: És increïble.
0: Clar, jo no he ballat mai en una pel·lícula, però també és complicat, no? Si no vens d'aquest món, posar-t'hi. Clar, tu... ja has explicat històries de joves, històries d'adolescents, no és la primera vegada que ho fas. També vas dirigir Bienvenidos a l'Eden i, clar, recordo que hi havia la Nona Sobo en aquesta sèrie, oi que sí?
1: Sí.
0: També és el meu poble. Aquí fent
1: tot queda a casa.
0: Una mica això. Com va ser també fer una sèrie per Netflix tan gran? Perquè tu és la teva primera òpera prima, ho estem dient, és el cinema, però ja vens d'un background de fer moltes altres coses.
1: Sí, jo vaig... Sí, és veritat que al final la temàtica d'adolescència acaba sent com un punt habitual a la meva carrera. També penso que és un dels punts d'entrada a l'audiovisual, justament per això, perquè a vegades està com denostat, però se li pot treure molt més partit. A Bienvenidos a Eden justament vaig estar de segona directora, no vaig estar de principal, però la primera temporada estava amb un programa de shadowing i la segona vaig fer la segona unitat. I la veritat és que tenir un cast tan ampli d'actors t'ajuda molt a també, d'aquestes edats em refereixo, molt propers a les adolescències, t'ajuda molt a poder tenir un ventall i tenir una visió més diversa, diguem, de les maneres de viure l'adolescència. Llavors et permet també estar en contacte amb, doncs, amb gent propera als personatges que escrius, que donar-li veracitat a les històries que estàs explicant i als personatges.
0: Creus que el cinema, i el cinema espanyol en concret, ara parlaves una mica de l'adolescència, que ha estat una mica denostada, no?, també, ha mirat masses vegades els adolescents des de fora com un problema i poques vegades des de dins, o sigui, una història que realment els tingui com a protagonistes i que parli d'ells, dels seus dolors, de les seves preocupacions?
1: Clar, sí, però penso que això ja no és només de l'audiovisual, sinó que és un tema social. Vull dir, crec que simplement passarem a l'audiovisual perquè és una tendència habitual i generalitzada. Però clar, al final penso, vull dir, és que tots hem sigut adolescents, no? I tots tenim, o sigui, és una època de la nostra vida que ens ha marcat moltíssim. Penso que ens aniria bé potser fer un exercici de tornada. Jo això ho he après a través de fer-ho, eh? No és una cosa que em vingués de sèrie. Però de cop, clar, quan et trobes amb aquesta necessitat de retratar aquestes històries, has d'entendre els protagonistes i les protagonistes i requereix aquest esforç i és molt enriquidor.
0: Has parlat amb molts joves.
1: Sí, però ja no des de l'objectiu concret de tinc aquest projecte, haig de fer això, tal, sinó com més d'un mecanisme d'imbuir-se, no? De sempre tenir-ho present. I al final em passa que a vegades acaba un projecte però igualment no em segueixo interessant. Vull dir, ara després d'acabar aquesta pel·lícula Fuego, ara estic dintre el món de la dansa, vull dir, estic a tope, soc espectadora, molt entusiasta. Llavors crec que això està molt bé perquè tot ho emportes. Sempre acaba apareixent en un projecte d'una altra, d'una manera o una altra.
0: Parlem dels adolescents, però si es parla de joves adolescents, ara mateix el 2026 i ja fa uns anys, és xarxes socials, és gravar-ho tot, la pel·lícula, ho dieu, no? Sense por, sense filtres, a foc, però què significa viure d'aquesta manera en un moment on tot es grava, on tot es jutja, on qualsevol cosa que puguis fer es pot estar gravant en aquell moment i penjant-ho a les xarxes? És més complicat que com ho vivíem nosaltres. Jo no vaig arribar en aquest punt, també, no?
1: Penso que sí, però penso que a la vegada, vull dir, totes les generacions hem tingut la nostra problemàtica, no? Jo penso que aquesta, doncs, ara mateix tenim, no problemàtica, però aquest condicionant, aquest element social que són les xarxes socials, que al final que són, és un mirall, una extensió de la societat en la que vivim. Però sí que hi ha hagut molts avenços a nivell de feminismes, a nivell de consciència social. I penso que això també és una cosa que els ha donat molta agència a molts dels adolescents. I al final hi ha un, diguem, una necessitat inevitable de rebel·lar-se, no? I de trencar amb alguns cànons i tal. I jo penso que potser estem arribant al punt límit d'aquesta necessitat de compartir tota la vida a les xarxes socials, no? Fa poc escoltava un podcast que deien crec que s'acabaran els influencers aviat. Potser és aquesta generació la que revela i la que canvia una mica el paradigma.
0: Té l'influència dels influencers, no? Cada vegada els joves se senten menys representats, això ho han dit.
1: Clar, exacte. Llavors, és que igual són ells els que fan el twist, no? Els que comencen a viure d'una manera diferent i n'aprenem tots.
0: Parlaves abans de la Ruslana, que surt, que balla molt bé, no? La vam veure tots a Operación Triunfo, que era una gran cantant, una gran ballarina, però com és com a actriu?
1: Molt, molt fresca, molt natural, molt directa, molt, molt sincera, realment. Però perquè crec que ella és així. Jo crec que això és el que ens va fer veure que encaixava amb el personatge. Jo, confesso, no vaig veure Operación Triunfo en aquest cas, no la coneixia de res, crec que gairebé millor, perquè va ser com, bueno, ja està, aquesta noia funciona perfecta pel paper independentment de qualsevol cosa. I és molt fàcil treballar amb ella. O sigui, sempre és, sí, vinga, endavant, molt entusiasta, molt autoexigent, també, i això, i el resultat és com te'l creus, et creus el que digui.
0: Heu estat a alguns festivals, si no m'equivoco, aneu ara?
1: Anirem ara.
0: Anem ara a Mallorca?
1: Exacte, anem a l'Atlàntida.
0: A l'Atlàntida Mallorca Film Fest, quins dies són això?
1: Crec que comença la penúltima setmana de juliol, però nosaltres anem el primer cap de setmana d'agost.
0: Perquè s'estrena el 21 d'agost, aquesta pel·lícula.
1: Exacte.
0: O sigui, qui la vulgui veure ara... No, ara no la pots veure, aquesta pel·lícula.
1: Encara no. Que es calfin motors.
0: Aneu a Mallorca. Què? Teniu ganes? Com ho esteu preparant?
1: En tenim moltes ganes, perquè a més és una projecció a l'aire lliure, és gratuïta, és al vespre i després va acompanyada d'un concert de la Zoe, seguidament de Parquineos. O sigui, és la millor manera d'estrenar aquesta pel·lícula, perquè després, clar, vull dir, estàs allà, veus la pel·lícula, t'aixeques i ja et poses a ballar.
0: Clar, o sigui, perquè és totalment l'ambient una mica on es desenvolupa aquesta pel·lícula, no? Parlem de la música, parlem de la dansa, però també el vestuari és clau, sí, també, no? Per de com es vesteixen els joves, de com trenquen una mica també amb el que està establert en el moment, no?
1: 100% el vestuari, jo hi afegeixo també la caracterització de maquillatge de perruqueria, perquè van fer un treball conjunt increïble, la Sara Clemente i la Berta Pairet de vestuari, la Danae Gatell i el Raül de per maquillatge i perruqueria. Al final són un equip que es fixa molt en el detall, que ho viu constantment, això que t'he explicat, que jo pues, intento imbuir, no estar sempre pendent i escoltant pues, tant els adolescents com qualsevol tipus de persona. En el cas de la Sara i la Berta, tenien un coneixement de la simbologia inconscient a vegades del vestuari, de les maneres d'expressar-se i tal, que és com, bueno, gairebé material enciclopèdic, la veritat.
0: Us heu endinsat una mica també en aquests locals, en aquests llocs, aquestes batalles clandestines, com ha sigut?
1: Sí, però la veritat és que tota la idea va sorgir, va aparèixer de manera molt orgànica, el tema dels concursos de ball i de més, perquè jo, justament amb la Sara Clemente i amb altra gent, tenim un col·lectiu, una associació cultural sense ànim de lucre, que ens diem Futuroa, i organitzem festes. I organitzem festes amb concursos drag.
0: Uau,
1: llavors, clar, és una altra cosa, però de cop per mi tenia un paral·lelisme molt, molt clar, perquè era com els elements de comunitat, els elements de festa. Nosaltres tenim un lema, per exemple, que és que lo petardo no te quite lo político, i que lo político no te quite lo petardo, i això és una mica el búnker també, no? Una mica l'Andy representa una mica això. Llavors, vam tirar d'aquí, vam tirar de bueno, com se sent la gent que forma part d'aquesta comunitat, que ve a les nostres festes, que són companyes nostres, i d'aquí li vam afegir la dansa.
0: Un ambient que també s'ha criminalitzat molt, recordo, vull dir, perquè si s'han criminalitzat les raves, no? Si parlava abans de Cirana, amb aquesta rave, un ambient que sempre s'ha criminalitzat pel que sigui, no? Sempre s'ha dit que és un ambient de drogues, que és un ambient que no és un bon ambient, i també treure una mica l'estigma, no?, d'això.
1: 100%, és que a més, nosaltres sobretot pensàvem, per exemple, quan escrivíem amb la Núria en l'antiga Massana, no si coneixes, sí, que tristament desapareguda, és el contrari a aquesta imatge. Vull dir, normalment, si sí, tot aquest moviment autogestionat i tal està molt relacionat com algú fosc, al contrari, en un lloc de llum, l'antiga Massana, i d'autoexpressió i de crear comunitat i de tenir un lloc que t'acompanyi. I no ho sé, espero que la pel·li ajudi a mostrar la veritable cara que té tot això, que és un ambient molt lluminós.
0: Justament d'això et volia comentar, no? Aquest ambient lluminós retrata aquesta joventut lluminosa que realment només troba la llum quan surt de casa seva, que això també és complicat a vegades, no? Trobar llocs, espais segurs per a aquesta joventut, i que els espais segurs poden ser aquests clubs de dansa, que no té per què ser un lloc més tranquil, vull dir que no passa res també per escapar-se, per anar a ballar, per estar por ahí tota la nit descobrint, és el que han de fer, no? També voleu mostrar això.
1: 100%, és que és el que ha de passar, és el que dius, i per mi és necessari, imprescindible, justament lligant-ho amb el que dèiem de les xarxes, viure la vida real també, i volen. Jo penso que és una pulsió que tots els joves hem tingut i que segueixen tenint.
0: I no sé amb quina idea t'agradaria que es quedés la gent quan surt del cinema, una mica descriminalitzar a la gent, als joves, també entendre aquests espais o pensar, escolta, tots hem sigut joves encara que nosaltres no haguem fet el mateix, que no siguessin aquests els ambients.
1: Sí, 100%, i que s'associin, que generin xarxa amb persones amb afinitat i que s'activin i que ballin. Espero que surtin de la sala del cinema ballant.
0: Molt important també, perquè la dansa urbana també és criminalitzada i moltes vegades vista menys que altres tipus de dansa, no? I jo que estic en el món de la dansa, suposo que tu també ho hauràs notat. Sí que agrada molt, que té molt públic, però moltes vegades sí que, bueno, com allò que passa al carrer, no? No és així.
1: Sí, allò
0: que...
1: Té molta
0: cultura, també.
1: 100%, vull dir, al final també pots agafar, es veu claríssim en moviments com el voguing o el walking, no? que van sorgir de les dues costes d'Estats Units, sorgeixen des de

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez. Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Comencem molt pendents de l'incendi decretat a Gavà al migdia, que a hores d'ara és el que presenta una situació més delicada i que ha obligat a confinar més de 6.000 veïns. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. Les flames han afectat uns vehicles i s'han propagat cap a la vegetació forestal. L'àrea afectada és d'almenys 5 hectàrees i el foc està dalt de la carena de la muntanya, un fet que facilita les tasques d'extinció. Preocupen, això sí, els focs secundaris que puguin sortir pel flanc esquerre cap a la Serra de Ferreres. L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha enumerat les poblacions confinades.
3: Ens han informat des d'interior que han posat en el nostre abast 3 unitats aèries i 9 dotacions de bombers. Estan treballant sobre el barri de Can Tries i també han confinat ara mateix Can Tries i Bruguers. Està tallada la carretera de Begues. Estan intentant controlar l'incendi i estem tots aquí a peu del canó. Es posarà una central de comandament aquí a la ciutat per tal que bombers pugui actuar d'una manera coordinada.
2: Més enllà dels confinaments de Gavà, també hi ha a Sant Climent de Llobregat i a la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans, on els veïns han rebut un SALERT. De moment, hi ha 40 dotacions de bombers treballant per sufocar les flames, 7 de les quals són aèries.
1: Gràcies, Pau. En paral·lel, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que encara no està controlat. Les properes hores seran clau perquè fins ara les temperatures han anat a l'alça. Al llarg de la tarda s'intentarà minimitzar els diferents focus amb l'objectiu d'estabilitzar el foc aquest vespre. Jordi Martín és cap d'intervenció dels bombers.
4: Aquestes reproduccions que vam tenir ahir, intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar i, si això continua i va bé, doncs, al cap vespre doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
1: Pel que fa a la resta d'incendis, el de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia es manté estabilitzat, mentre que els de Selvanera, a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, a Gavarres, a la Bisbal d'Empordà i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja estan controlats. Les tasques continuen sobre el terreny per controlar els punts calents i evitar revifades. D'altra banda, ens fem ressò aquesta hora d'un nou ofegament mortal a les platges catalanes. En aquest cas, un home de 70 anys ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel de Calafell, al Baix Penedès. L'avís al 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una de la tarda i, malgrat les maniobres de reanimació, no s'ha pogut salvar la vida de l'home. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Darrera hora encara, a la capital de Turquia, on s'ha celebrat la cimera de l'OTAN, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està compareixent a aquesta hora per valorar la cimera i les paraules de Donald Trump, que Sánchez, en aquest sentit, ha reiterat que Espanya és un aliat fiable després que el president nord-americà hagi carregat contra el país per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
5: Somos un país pacífico, pacifista, pero también somos un aliado fiable. Cumplimos con nuestras capacidades, cumplimos en despliegues, cumplimos con Ucrania y cumplimos, lógicamente, con el flanco este y con el Mediterráneo. En definitiva, cumplimos con lo que quieren, sienten y les interesa a los españoles y españolas que merecen vivir con todas las garantías de seguridad.
1: Abans d'aquesta compareixença hem conegut les conclusions finals d'aquesta trobada i davant els dubtes sobre la implicació de Trump amb l'Aliança Atlàntica s'ha reafirmat el compromís unànim de tots els socis amb l'article 5, és a dir, que si un és atacat, la resta el defensarà. Rosa Quillet, bona tarda.
6: Bona tarda. Davant l'amenaça russa, els aliats continuen amb el propòsit de gastar més en despesa i posa sobre la taula 50.000 milions de dòlars en noves adquisicions. També treballaran en eliminar les barreres al comerç de material militar. Hi ha un paràgraf dedicat a Ucraïna, però sense fer referència a l'entrada a l'OTAN. Això sí, hi ha una concessió semàntica. Es diu que Ucraïna contribueixi a la seguretat transatlàntica. La declaració final blinda una ajuda militar per Kiev de 70.000 milions d'euros aquest any i una xifra equivalent l'any 2027. Finalment, en aquest context curt, apareix Iran. Els aliats afirmen que el règim mai no ha de tenir armes nuclears i ha de respectar la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz.
1: I el preu del petroli s'ha disparat després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran i hagi assegurat que no vol negociar més.
6: Han reaccionat enfonsant-se el cru no para de pujar. El barril de Brent, el de referència a Europa, va camí dels $80 amb pujades de fins al 6%. També els mercats han reaccionat davant l'empitjorament del conflicte. L'IBEX 35 perd prop del 3% fins a situar-se vora els 19.000 punts. La caiguda s'ha accelerat, com deies, després que el president Donald Trump hagi carregat novament contra Espanya per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
1: Gràcies, Rosa. I pel que fa al temps, aquesta tarda continuem immersos en l'onada de calor amb temperatures molt elevades. De fet, l'Observatori Fabra de Barcelona ha arribat aquest dimecres als 40 graus i mig de temperatura màxima provisional i, per tant, superaria així el rècord absolut en 112 anys de dades. Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
0: Radio 4.

tarda, comença aquí l'entrellat. Benvinguts, benvingudes. En un dia, ja ho acaben de sentir en el butlletí informatiu, estem vivint el pic de calor a Barcelona més alt de la seva història. A l'Observatori Fabra s'han arribat als 40,5 graus. 40,5 graus. És el pic d'aquesta onada de calor darrere d'una nit tòrrida. Les temperatures nocturnes a molts municipis també han estat històriques. A Portbou han tingut una mínima de 31,9 graus. Aquesta la mínima. 30 graus al Cap de Creus. I a la nit també l'Observatori Fabra ha registrat una temperatura mínima de 31,9 graus. És que són temperatures 13 graus per sobre del normal en aquestes dates. 13 graus per sobre. A tot Catalunya, tret de les comarques pirinenques, hi ha avís de perill per calor intensa o molt intensa justament ara i fins a les 6 de la tarda. Per tant, és molt important beure aigua sovint, encara que no tinguem sensació de set. Evitar l'alcohol, la cafeïna, també les begudes amb alt contingut de sucre, aquestes afavoreixen la deshidratació, tot això fora. Fer àpats lleugers, limitar l'exposició directa al sol, sobretot en les hores de més calor, i controlar la temperatura a la llar. S'han de baixar persianes, s'han de tancar finestres i, si cal, dutxar-se freqüentment per abaixar la temperatura corporal.

0: Bona tarda, Samantha. I la previsió del temps dels pròxims dies no és que sigui massa millor. L'onada de calor continuarà fins la setmana que ve, tot i que de divendres a dissabte les temperatures podrien baixar alguns graus.
1: Parlem amb Sònia Papell, meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. Sònia, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Samantha.
1: Sònia, ahir ja es van assolir rècords de temperatura màxima. A quines zones de Catalunya la calor ha estat més extrema?
2: Doncs ahir la calor més extrema, les temperatures màximes més altes es van assolir a moltes poblacions de les comarques de Ponent i també de la Vall de l'Ebre. En aquestes zones alguns termòmetres van assolir valors que anaven dels 42 a 43 graus. És el cas de Margalef de Montsant, del Poal, de Torroja del Priorat. Per tant, són temperatures extremadament elevades les que vam tenir ahir a molts punts de Catalunya, sobretot en aquest sector de Ponent i de l'Ebre.
1: I avui tornem a assolir rècords i no precisament aquestes comarques, oi?
2: Doncs no, ara fa poca estona estan caient rècords a molts punts del litoral i prelitoral central, és a dir, les comarques de Barcelona, també cap a les comarques de Girona. Evidentment, la temperatura continua desbocada a Ponent i a la Vall de l'Ebre, però, per exemple, tenim una dada molt significativa. A l'Observatori Fabra, la temperatura ha arribat fa poqueta estona, fa poc menys d'una hora, a 40,3 graus. És la temperatura més alta mai registrada en aquest observatori des de 1914. Per tant, és una barbaritat la calor que estem tenint aquests dies, aquesta segona onada de calor.
1: Precisament per això et volíem preguntar com d'extraordinàries són aquestes temperatures en els registres històrics.
2: Doncs estem normalitzant temperatures que són excepcionals, però que malauradament els últims anys són cada cop més freqüents. Mira, Samantha, tu i jo hem treballat juntes fa molts anys,
1: sí.
2: I quan fèiem informatius, recorda que parlàvem de 35 graus als espais del temps,
1: sí, sí.
2: Com a valors que es registraven entre el 15 de juliol i el 15 d'agost.
1: Totalment.
2: Valors en època canicular.
1: Sí.
2: Doncs bé, des del maig, l'abril ja va ser càlid, al maig ja vam tenir aquella calorada històrica, però és que des de Sant Joan fins ara estem tenint temperatures extremes, és a dir, estem normalitzant arribar a 40 graus quan no ho és. No són valors normals d'aquesta època ni del nostre país. I des de Sant Joan fins ara, aquesta persistència de temperatures diurnes i nocturnes ens està portant a un període de calor extrema, mai viscut a Catalunya els últims anys.
1: Parles de temperatures diurnes i nocturnes. Hem passat una nit tòrrida a la costa, roent en algunes poblacions de l'Alt Empordà. Aquesta ha estat la primera d'aquest estiu, però les properes matinades continuaran sent tan caloroses i de mal dormir?
2: Doncs sí, ho seran. Mira, aquesta matinada a Portbou han tingut una temperatura mínima, a falta de que s'acabi el dia i que pugui baixar una miqueta més, però han tingut una mínima provisional de 31,9 graus. És la temperatura mínima més alta, podríem dir,
1: sí,
2: registrada mai a Catalunya fins ara. És a dir, és una calor extrema. Què passarà les properes nits i matinades? Doncs que tret del Pirineu, on les matinades seran relativament suaus, la mínima ballarà entre 16 i 18 graus, a tot l'interior de Catalunya, al prelitoral, la mínima es mourà entre 20 i 23 graus, per tant, estem parlant de nits tropicals també a l'interior, i nits tòrrides, és a dir, a la costa, els termòmetres durant la nit no baixaran de 25 graus. Tant serà difícil aquestes nits dormir amb facilitat a molts punts de la costa. I les nits roents es poden repetir en alguns sectors també del litoral, en algunes poblacions.
1: La previsió del temps pels pròxims dies i cap de setmana quina és, doncs?
2: La previsió és que demà la temperatura a la calor es mantingui extrema a tot el territori català. De fet, els avisos continuen activats també per demà. Entre divendres i dissabte, aquesta bombolla càlida que tenim a damunt a capes mitjanes de l'atmosfera es desinflarà una mica i els termòmetres ens donaran un lleugeríssim respir, és a dir, baixaran 1-2 graus, pràcticament no ho notarem, continuem passant molta calor. I a partir de diumenge es col·loca, es despenja una petita bossa freda en altura a l'oest de la península que es queda allà estancada durant tota la setmana que ve. I què farà aquesta petita bossa freda? Doncs continuarà bombejant aire molt càlid d'Àfrica i convertirà aquesta bombolla càlida que tenim aquests dies en una massa d'aire encara més extraordinàriament càlida. Per tant, avui tenim el primer pic d'aquesta segona onada de calor, probablement la setmana vinent tindrem el segon pic d'aquesta onada de calor.
1: Per tant, la setmana que ve continua, l'onada de calor.
2: Sí, sí, aquesta onada de calor s'allarga fins ben bé dijous de la setmana vinent.
1: I hi ha algun xàfec que hem vist no gaire generalitzats. Clar, amb aquesta escalfor estem acostumats a que de tant en tant cau un bon xàfec. Ha de ploure els pròxims dies?
2: Aquestes tardes hem anat tenint ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu, també cap al Massís dels Ports, al nord de les comarques de Ponent. Són ruixats moderats que descarreguen conseqüència de la pròpia calor. Localment van acompanyats d'alguna tempesta seca. Aquestes tempestes seques són molt perilloses per originar focs de llamp, que en diuen. I les pròximes tardes aquests ruixats probablement seran una miqueta més freqüents perquè la dorsal anticiclònica que tenim a capes altes de l'atmosfera i que estabilitza el temps se'n retira cap al sud, torna cap al nord d'Àfrica i pel nord de la península arriba una miqueta d'aire més fred en altura que en contrast amb la calor acumulada en superfície pot afavorir una mica més de convectivitat durant les tardes. Aquests xàfecs, en el moment que cauen, refresquen una mica, però bàsicament del que serveixen és per fer augmentar la xafogor. Penseu que l'hem descarregat, per exemple, ara a Viella tenen una temperatura de 34 graus. Si plou, la humitat augmentarà i la sensació de xafogor encara serà més acusada.
1: Déu-n'hi-do, ni els xàfecs ens donaran un respir. Sònia Papell, meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, gràcies.
2: Moltes gràcies, Samantha, a vosaltres.
1: Una abraçada, adéu-siau. Com està?

0: de 5 de la tarda. Com està el pati? El pati està calent, literalment. Joan Herrera, molt bona tarda, com estàs?
1: Està calent?
0: No? Ho dubtes?
1: No, jo crec que tenim una bona notícia. Tenim l'estiu més fresc dels propers 20 anys.
0: Ja. Clar, és que...
2: Home, dit així no sona massa bona notícia, Joan.
1: Natàlia, és així. És a dir, perdoneu, però el Lluís em corregirà, però jo crec que estem bé perquè estem en l'estiu més fresc dels propers 20 anys.
0: Això era el canvi climàtic, no? No és que no ens avisessin. No és que no ho sapiguéssim.
1: Ei, però podem continuar ampliant aeroport i...
0: Ja.
1: No passa res.
0: Vicenç San Clemente, molt bona tarda.
3: A veure,
0: Vicenç, com has vingut? Encalorat?
3: Sí. També és que ja
0: tu,
3: no saps on posar-te.
0: 40 graus i mig a Barcelona. No s'havia assolit mai aquesta temperatura en la història dels registres que constata l'Observatori Fabra.
3: Clar, jo crec que aquí s'ha d'iniciar, no sé, un pla d'emergència permanent, perquè, com diu el Joan, això va pitjor.
0: Sí,
3: aleshores,
0: sí.
3: Que no és només uns quants refugis climàtics, és una altra manera de vida i d'enfocar la vida.
0: Aviam què diu el Lluís Quevedo. Lluís, molt bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Doncs estem torrats, efectivament. I diu el Joan Herrera que aquest és l'estiu més fresc dels pròxims 20 anys.
1: Jo he dit que tenim una bona notícia, que hem de disfrutar de l'estiu més fresc dels propers 20 anys.
0: En promig sí, dius tu.
1: Sí,
4: perquè en clima hi ha aquesta cosa, la diferència entre el temps que fa i el clima, no? El temps, o sigui, hi ha molta gent que nega el canvi climàtic, que diu, ja, però si hi ha hagut una nevada molt forta, no? No s'havia d'escalfar això. Mm. És en promig. Potser l'estiu vinent serà més fresc,
1: sí,
4: potser.
1: Va,
4: però si agafem 10 anys o 20 anys, el promig anirà pujant, i ens
0: caurem
4: pel camí. Si no prenem mesures, ara. Ho podem fer després... És més car, més sofriment, més vides. Ja ha mort molta gent aquest estiu i em sembla que l'acabem d'estrenar, no?, l'estiu.
0: Sí, on, és que no portem res d'estiu. Portem 15 dies d'estiu.
4: Sí, i encara ens manca, sí, aquest any batrà rècords. A més, aquest any tenim, tot i que encara això no es pot assegurar, no?, perquè encara ens falta parlar la part de lligar amb evidència, però a sobre aquest any se'ns ajunta el fenomen del Niño. Mm. I a més el Super Niño, que és com cada quants hi ha un que és encara més destacat, i probablement això tingui alguna influència. Per tant, és allò de llueve sobre mojado, no? En aquest cas no plou i no estava mullat.
0: I a partir d'aquí, o sigui, què representa? Que això ho hem d'acceptar com el nou futur que esdevé?
1: Jo crec que el Lluís ho ha situat molt bé. Mitigació i adaptació, és a dir...
4: Les dues.
1: Mitigació vol dir reducció d'emissions, és a dir, jo crec que...
0: Però és que portem tants anys parlant d'això. Bueno, què falta perquè es redueixin les emissions?
4: Però no ho hem fet, les hem pujat.
0: Clar, però és inaudit.
1: Podem portar molts anys, però la realitat és que jo crec que ha d'haver un component d'exigència a administracions, a empreses i a nosaltres mateixos, com a persones, no?, de fer tot allò que puguem per reduir les emissions. Un. I dos, i aquí sí que hem de posar més accent, necessitem polítiques d'adaptació perquè estem, si em permeteu, una zona calenta no només de temperatura, sinó un dels llocs del món on s'incrementa més la temperatura, que és
4: sí,
1: el Mediterrani. No?
4: Sí.
1: És a dir, no tot arreu passa el mateix ni amb les mateixes proporcions. I nosaltres estem en un lloc, a la Mediterrània, que serà un lloc especialment afectat per l'increment de temperatures. Per tant, això què vol dir? En què es tradueix? Unes polítiques més agressives i actives, no només que també de mitigació, reducció d'emissions, sinó d'adaptació amb un canvi de l'espai urbà. No es tracta només també de posar equips d'aerotèrmia i treure el gas de les cases per donar solucions tèrmiques de calor i de fred, sinó també canviar la trama urbana, que hi hagi més arbrat i que hi hagi mesures que redueixin una mica la temperatura, sabent que aquesta reducció serà de 2-3 graus, no?, en l'àmbit urbà, però això vol dir una afectació en totes les polítiques, també, a la de la via
0: urbana. Això ho hem
1: vist
0: en algunes ciutats, no?, que s'han fet precisament aquestes actuacions de plantar més arbrat, ha baixat la temperatura de Granada, llegíem avui mateix, o Medellín, també s'han fet com grans eixos verds, no?, i sembla que han funcionat aquestes mesures. No sé si tu les coneixes, Lluís.
4: Sí. A més, el que a tothom li sonarà és l'efecte illa de calor, que és que quan tens una gran superfície, més aviat negra o grisa, i amb asfalt i sense cobertures amb albedo, no? o amb que reflecteixin adientment, i sense altres coses que afavoreixen l'evapotranspiració, és a dir, com l'efecte de la suor a la teva pell, doncs, evidentment, tenim deserts, no? urbans d'una calor insuportable. Mm. Hi ha moltes coses que podem fer. Sempre entrem, al final, tota la cosa pública no deixa de ser política, i arribem sempre al punt de ens hem d'inventar una manera que possiblement vosaltres en sabreu més que jo, però de fer això rentable políticament. O sigui, necessitem que cobrir més amb arbres sigui rentable políticament.
0: Que doni vots, que, igual no? Que,
4: vols
0: sí. dir?
4: Digue'm.
0: Sí. Que doni vots.
4: Que doni vots, sí, que doni vots, sí, sí. O que no en tregui. Ja. Vull dir, una dels dos. I una altra. Nosaltres estem completament... Em sembla que ho parlàvem la setmana passada, no? Allò, hi ha una llei que delega en la Federació Espanyola de Futbol, Reial Federació Espanyola de Futbol, la representació de l'Estat en temes de futbol, davant la FIFA i la UEFA, i gastem uns cents de milions d'euros amb això. O sigui, nosaltres gastem moltes peles amb el futbol base i tal qual, i que guai, l'esport és boníssim, eh? Cardiosaludable, és bo, és guai. Però assumim que gastem peles amb unes coses i ens tornaríem bojos si penséssim en gastar peles amb unes altres perquè són noves, només. I potser aquí tenim que començar a pensar, doncs potser allò de... No vull treure, no vull esborrar, però possiblement abans que tenir les ulleres o el dentista o tot això, és necessari també, però pensem que no sé si necessitem crèdits verds o necessitem, però clarament, ajuts per transformar la infraestructura, tant la cosa pública com els edificis de rendes molt més baixes que necessiten actualitzar-se, perquè si no al final acabem, i novament, Joan, corregeix-me si no aquí, amb mesures que d'una manera bastant general són asimètriques, o sigui, afavoreixen molt la gent que Totalment. Es pot pagar un elèctric.
1: Mira, aquí hi ha un exemple molt interessant, els CAEs, perdoneu que vagi una cosa tan tècnica, no?
4: Sí,
1: els CAEs
4: sí, sí.
1: són els certificats de ahorro energético, no? Doncs els certificats d'estalvi energètic, no? A Espanya el 75% s'endú la indústria i per cada euro que s'inverteix s'enduen 175, no? A França hi ha uns coeficients correctors que fan que les línies d'estalvi i eficiència vulnerables es multipliquen. El 35% dels CAEs a França van a vulnerables i l'altre 30% a rehabilitació energètica d'edificis. Fixeu-vos, és a dir, moltes vegades la transició o el canvi està en el peu de lletra, perquè al final sí. un canvi de coeficient amb una cosa tan tècnica com els CAEs, que els que estem en el sector sabem, però la gent no té per què saber-ho, vull dir, ostres, podria permetre un allau ingent, i fixeu-vos, això no són recursos públics, és organitzar un mercat, el mercat de certificats d'estalvi energètic. Podria fer que aquests diners es destinessin a vulnerables, que són els que més pateixen l'onada de calor, perquè són els que no es poden posar un equip una bomba de calor, o a rehabilitació energètica d'edificis, que és una de les grans assignatures pendents. Per tant, cal canviar el prisma. Ara, el gran problema que tenim és el que diu el Lluís. És a dir, això ha de donar vots o, com a mínim, no treure'n. I la paradoxa, si us fixeu, aquests dies que fa tanta calor, els discursos negacionistes del canvi climàtic són més forts que fa 15 anys. No? És a dir, tenen més presència pública i fins i tot tenen el lideratge del govern més destacat del planeta, no? Cosa que ens portaria a una altra reflexió que hem parlat
0: altres vegades
1: a la tertúlia de la força, no? dels intermediaris no reglats, que no són en general els mitjans de comunicació, sinó el principal intermediari són les xarxes. Ara, jo crec que aquest és el gran debat de la humanitat. Perquè, és a dir, després de la Segona Guerra Mundial, tot és molt dràstic, però hi ha un au fènix del que surti. Després d'un escenari d'un increment de temperatura de 3 graus, no hi ha au fènix d'on surti. I crec que aquest és el debat de fons. I el que passa és que passarà l'estiu, arribarem a l'octubre, i potser ens hem oblidat, i el proper estiu, té raó Lluís, potser no és tan calorós com aquest, però de mitjana els propers anys seran més calorosos.
0: Però tinc una pregunta, perquè, com dic, fa anys que estem remarcant els objectius de l'Agenda 2030, la reducció de les emissions. Això és de compliment obligatori, sí o no? Hi ha sancions a les empreses que no compleixen amb aquests topalls d'emissions? És paper mullat?
1: Bé, el gran problema de totes les cimeres del clima és que els compromisos s'han afeblit i el canvi de postura del govern nord-americà al negar tot marc multilateral entorn al repte més important que ha tingut mai la humanitat, jo ho dic així, doncs és un altre, no? Llavors aquest és el problema. D'aquí la meva aproximació, és a dir, encara que per el tema... És a dir, per el tema climàtic, jo crec que el gran problema que tenim és que si nosaltres fem els deures, i Indonèsia, per posar-vos un exemple, Indonèsia, país, quants milions, Lluís? 280 milions d'habitants?
4: 200 i pico, sí.
1: 280, prop de 300, d'acord? El 50% del seu mix elèctric és carbó. És una barbaritat, és un desastre. Llavors, crec que en l'opinió pública està situat és, nosaltres fem els deures, però si Indonèsia no fa els deures, de què serveix un país que té una població equivalent gairebé a la de la Unió Europea? Aquí és on, des del meu punt de vista, entra el vector energia. És a dir, el vector energia, l'aposta per les renovables, per la gestió, per l'emmagatzematge, ens fa més competitius, no? És a dir, perquè allò del drill, baby drill, és que a Europa no hi ha on drillejar, no? No hi ha on treure carburants. Llavors, jo crec que aquesta és la vessant. És a dir, per mi, el que deia el Lluís és una vessant econòmica, no?, de situar la transició, en aquest cas energètica, com una oportunitat per fer front al principal repte, que no és energètic, que és climàtic, no?
4: Clar, i d'altra banda, una de les maneres que tenim de parlar de tot això és, ja que nosaltres no tenim hidrocarburs, bueno, llevat de, no?, els nòrdics, però nosaltres no tenim hidrocarburs. Nosaltres tenim sol. Això en tenim un ou. I altres potencials renovables. El que sembla que, com a mínim per la gent tècnica o científica, és palès, però pel mercat no, i aquest és l'examen, no?, que hauríem de fer, és com estem deixant passar aquesta oportunitat? O sigui, com podem estar en un territori que podria estar generant energia, no dic gratuïtament, que no sóc innocent, però, ostres, podríem estar fent moltes coses i exportant-la i fent connexions elèctriques xules en França i amb la resta d'Europa.
1: França no vol,
4: o fabricant bateries. Ja sé que França té les seves coses, a més té la seva estratègia nuclear ben diferent. Però el que em sobta és que ni que sigui com a autarquia, no? Sí, perquè no estem fent una aposta molt dura, nacional, per tenir nosaltres energia. Energia que no depengui de tercers, no? Energia que, des del punt de vista europeu, hauria de ser interessant que un estat membre fos un principal proveïdor d'energia que no depèn d'hidrocarburs. Ostres!
0: Sobirania energètica, no? Internament.
4: Com a mínim, combinada, amb la nuclear francesa. Vull dir, comencem per aquí. Com a mínim, comencem per aquí.
0: Vicent.
3: Si em permeteu, vaig amb una cosa que heu anomenat abans, però és arbres, arbrat, boscos, gestió, i gestió no vol dir tallar arbres. O sigui, ara amb els incendis, hi ha qui diu que, clar, s'han de gestionar. I el president Illa va dir l'altre dia, gestionar no vol dir exactament començar a tallar arbres, sinó que els hem de preservar. En una situació d'emergència climàtica, cada arbre és un tresor. I, vaja, em sorprèn, baixo molt al local, ahir es va presentar una brigada de Parcs i Jardins a tallar dos arbres a la plaça on visc, a la plaça del Nord. No havien avisat a ningú, no havia avisat a l'associació de veïns, els veïns no teníem ni idea, ells deien que eren perillosos davant del lloc on juguen els nens, i els hi vaig preguntar, bé, i per reemplaçar-los? No, això és un altre procediment, això serà un altre any, això és un altre departament, i en una situació d'emergència cal tant preservar els espais verds a la ciutat i fora, no? I s'havia parlat de la taxa turística, en comptes de destinar-la a promocionar que vingui més turisme i anar a les fires internacionals a que vinguin molt més, de destinar, això ho parlava Sos Costa Brava, la meitat a comprar terrenys que encara es poden preservar i anar preservant terrenys, perquè estem en una situació d'emergència.
1: Però Vicenç, mira, jo estic 100% d'acord, és a dir, la taxa turística ha de promoure precisament un espai habitable, però a la vegada jo crec que necessitem un gran consens en el país. El Lluís ho deia bé. Jo crec que hem de preservar els espais naturals, hem de preservar els boscos i la biodiversitat, una biodiversitat que la seva principal amenaça és el canvi climàtic i l'increment de les temperatures, però a la vegada, i ara vaig a lo local i a lo concret, no? Aquests dies hi ha proliferació, perdoneu, de manifestacions en contra del Plater. El Plater és el Pla Territorial d'Energies Renovables de Catalunya, que busca un objectiu, doncs, uns objectius per municipi de fotovoltaica i on hi ha potència eòlica d'eòlica. Hi ha moviments en contra.
0: Moviments ecologistes, vols dir?
1: Moviments, sí, paisatgistes. No dic el matís, no canvio la paraula perquè sí. On vaig? Jo crec que aquí hem de construir un consens. És a dir, jo no estic d'acord en que vinguin promotors de renovables i destrucció del paisatge sense que hi hagi retorn al territori. Ha d'haver retorn al territori. Però a la vegada, En l'era dels combustibles fòssils, el territori no havia de portar energia perquè la trèiem l'energia del subsol acumulada durant milers d'anys. El Lluís ho ha dit molt bé, tenim sol i afegeixo dos ingredients més. Tenim vent i tenim territori. És a dir, produir energia necessita una ocupació més gran del territori que l'ocupació que necessitem per fer un cicle combinat o una central nuclear. Això vol dir també construir un consens, no? I, per exemple, el Vicenç ha posat bé l'exemple de la Costa Brava, no? A la Costa Brava hi ha un moviment en contra de l'eòlica marina notable. Notable. Les comarques gironines aporten, no arriba a l'1% de l'energia renovable que necessita per funcionar. És a dir, ha d'haver un element de debat serè, rigorós i madur en torn a com preservem el paisatge, com garantim la preservació de la diversitat, com hi ha retorn al territori, però hem de construir un consens també en com el territori aporta l'energia per funcionar, sabent que hem de reduir el consum energètic. I després l'altre element que volia situar, que el Lluís ho ha dit molt bé, Espanya produeix energia, molta, electricitat, molta. Quin és el gran problema? Espanya no electrifica la mobilitat ni tots els consums tèrmics. El principal repte ja no és produir, sinó electrificar. És a dir,
0: i per què no avança això?
1: Per què no avança? Per les notes a peu de pàgina que no ens hem fixat. És a dir, la mobilitat elèctrica, estem a la cua d'Europa, no respecte a Noruega, respecte a Portugal. Jo només ho recordo, un cotxe elèctric té un consum d'energia de 15 a 16 quilowatts hora per 100 quilòmetres. L'equivalent en benzina, que són 6 litres, 6 litres són l'equivalent a 60-70 quilowatts hora d'energia primària. Què vull dir amb això?
4: Però els companys portuguesos et treien l'IVA.
1: No, Lluís, i no només. I si tu estàs a Portugal, jo això sempre em canso... No em canso d'explicar-ho. Si tu ara obres el mòbil d'algú que tingui cotxe elèctric, sí, obres les aplicacions per recarregar i necessites 24. A Portugal necessites...
4: Mare de Déu, sí.
1: Una. És a dir, hi ha preus diferents.
0: 24 per què? Perquè per ho entenem els que no tenim cotxe elèctric?
5: Cada proveïdor té la seva aplicació.
0: Ah, cada cotxe, cada fabricant.
1: No, cada fabricant no.
0: Cada proveïdor d'energia.
1: Si tu te'n vas a Iberdrola, Endesa, BCM, a no sé què, què ha fet Portugal, dic, val, molt bé, cadascú pot tenir un preu diferent, però tot amb una aplicació que és la meva, jo puc endollar a qualsevol aplicació. Norma. Tornem, nota a peu de pàgina, no? Red Elèctrica acaba de treure una aplicació on es veuen tots els carregadors. Està molt bé, però és que no es tracta d'això, es tracta d'una aplicació que em permeti encendre i apagar en qualsevol... O per exemple, perquè no obrim un debat, és a dir, un treballador de Bellvitge pot tenir un cotxe elèctric? No, perquè el carrega és molt car. Per què no obrim un meló de la recàrrega en la xarxa d'enllumenat públic a preus irrisoris? Entre altres coses, perquè els grans actors no volen, perquè volen menjar-se tot el pastís.
0: Els grans actors són les companyies energètiques?
1: Fins ara. Jo crec que amb una mirada molt xata, en el sentit que l'electrificació tampoc no els aniria pas malament, però clar, si tu vius a Bellvitge, o endolles barat o a una farola, on endolles? A Bellvitge, per posar-vos un exemple, d'un barri, no?, dens, sense places. Llavors, perdoneu, és que m'estic enrotllant molt, però tot, és que té una estreta relació tot això, no? Per això jo crec que el debat energètic, per mi el que és més apassionant, és que ens permet donar una solució pràctica i efectiva. El principal repte no és l'energètic, és el climàtic.
0: Però
1: l'energètic ens dona una oportunitat. I lligant-ho amb el que deia el Vicenç, quin és el problema? Que això vol dir la maduresa de, a la plaça del Nord, protestar perquè tallen els arbres, però a la Costa Brava protestar perquè no arriben a un 1% de generació renovable. I aquesta segona part no hi és, està al revés, no? I crec que aquest és el problema.
0: Bé, està calenta també l'actualitat internacional, ho sabeu, perquè Trump ha ordenat tallar el comerç amb Espanya en el marc de la reunió de l'OTAN a Ankara.
2: Està per veure quin recorregut té aquest anunci, però el que...

0: Encara que es pren amb calma i amb paciència les darreres paraules del president nord-americà i que fins i tot ha pogut parlar informalment amb ell sobre el Mundial de Futbol i no hi ha hagut cap tipus de tensió, ha dit.
1: Com ho veus, Vicenç? És l'última estracanada de Donald Trump?
2: A veure, jo crec que, tots plegats estem aprenent una mica a no deixar-nos influir per les seves paraules
1: impressionar,
2: textuals.
1: No? Ja no ens impressiona,
2: sí.
1: No?
2: Sí, tenint en compte que fa 14 tuits per dia, que alguns es contradiuen, etc. Els mateixos polítics nord-americans, fins i tot els trumpistes, ens diuen que no fem cas al 100%. És a dir, que Trump passarà, Trump marxarà, continuarà havent-hi trumpistes i magues, i etc. Però que ell no pot decidir sobre el 100% de totes les coses i de tot el que diu. Imaginem la trucada a la FIFA, etc. És a dir, que crec que és molt difícil que això que diu es solidifiqui i, entre altres coses, existeix una Organització Mundial de Comerç, etc.
1: Tu veus igual, Lluís?
3: Bueno, evident, mentre no ens expulsin de, la Unió Europea, penso que no té validesa el que diu el senyor Trump. Una altra cosa és que pugui influir en dos o tres dels seus col·legues privats que facin més o menys negocis, que francament dubto que acabi tenint un impacte possiblement a nivell nominal. Algun negoci pot fer-ho, però a nivell estatal sembla prou difícil. I és veritat el que diu el Vicenç, i demà possiblement estarà tuitejant sobre Iran, i demà passat el tema del dia serà un altre. O sigui, aquí no hi ha molt problema. A mi m'agrada més mirar això, i espero no estar completament, potser parcialment equivocat, no? Però no totalment equivocat, amb que hi ha moltes vegades que les picabaralles entre polítics ens les creiem, però de fet els hi convenen. És com el pressing catch. Us en recordeu, els bons anys del pressing catch? Els 90, la lluita lliure. El senyor Sánchez i el senyor Trump els hi convé molt, això. Els dos. Més el senyor Sánchez, però els dos els hi convé. Vull dir, és meravellós. O sigui, el senyor Sánchez, és meravellós tenir el president dels Estats Units, que tanta gent odia, dient-li noms lletjos i acusant el seu país de no sé què, i tenint una comunicació preparada i tenir la von der Leyen al seu costat. Això és xulíssim. I ara, sobre que Itàlia també està de cul amb els Estats Units, escolta, això és meravellós, no? Ara tots, no?, em creieu i esteu amb mi. Ara, vés-te'n amb el senyor Trump. Al senyor Trump li encanta fer aquestes coses perquè li dona la idea, no?, projecta un missatge que és fals, però que el projecta, si més no, de jo faig coses i a mi no m'importen les lleis. Per tant, jo crec que als dos els hi funciona prou bé. Em recorda els bons temps de la gran recessió, no? Quan tant el govern català com el govern espanyol ja els hi convenia portar-se tan malament, perquè si no havien de parlar dels retalls a una i altra banda. Ja. Per tant, no em preocupa.
1: Bé. Tu, Joan?
4: Jo crec que ho he dit molt bé, és a dir, ahir va parlar de nou de Groenlàndia, m'equivoco?
1: De Groenlàndia,
4: oi?
1: Sí.
4: I és l'enèsima vegada que ho diu. Avui parla de tallarem el comerç, el què? El no permetre, és a dir, farà inviable l'entrada de gas nord-americà a Europa? Perquè per on entres per Espanya, no? És a dir,
3: aquesta seria bona.
4: Clar, sí. és que és estúpid, és a dir, el que diu, des del punt de vista de l'interès nord-americà, és absurd. Perquè al final el tallar el subministre de gas a Espanya és tallar un dels principals espais d'entrada del gas nord-americà a Europa, que per cert li serà molt bé, a Hormuz, a Estats Units, a partir de la crisi que ell mateix ha generat. I jo crec que, francament, el que ara mateix veiem a la tele una imatge de Trump amb el president siri. El president siri va ser considerat, i el Vicenç segur que té més informació que la que tinc jo, com a terrorista a Síria fa apenas, què, 2 anys, 3 anys, pel mateix govern nord-americà. Què vull dir? És molt volàtil en Trump, vull dir. I, per tant, aquestes declaracions, jo no li dono cap importància, entre altres coses, només pots atendre unes declaracions com a sòlides, si realment van a favor dels interessos nord-americans. El que acaba de dir Trump és un tret al peu de l'economia nord-americana. A vegades els fa, és a dir...
1: No és el primer que li hem vist fer.
4: Però jo, francament, crec que no té cap solidesa. A més, ho deia molt bé Lluís, formem part de la Unió Europea, no pots fer un bloqueig comercial només amb un país.
2: Recordem que hi va haver-hi un anunci que contradiu tot això, i és l'anunci per part de Bèlgica, Croàcia, França, Polònia,

0: a Turquia, Regne Unit i Espanya del projecte de visibilitat d'alta visibilitat pels avions 400M, que són, és la compra d'Airbus 400 Atlas, bé, per part on hi participa també Espanya i la fàbrica de Sevilla. És a dir, una cosa és la retòrica i l'altra, ahir es va presentar un projecte comú en el qual participa Estats Units i participa Espanya.
1: Bé, d'altra banda, sabeu que aquesta matinada els Estats Units han atacat a gran escala l'Iran com a resposta als suposats trets iranians contra vaixells que intentaven creuar l'estret d'Hormuz, que és un fet que, perdona, el Trump dona per trencat l'alto al foc. Els atacs a l'Iran han tingut lloc aquesta matinada, s'han produït durant la setmana de respir que Trump va prometre pels funerals d'estat de l'ayatolà Ali Khamenei, i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha justificat aquests atacs.
2: Però penso que ha estat absolutament necessària la reacció dels Estats Units, perquè quan hi ha un alto al foc i l'Iran bàsicament l'està violant, ja vam veure el que va passar ahir amb els atacs als vaixells. Crec que és fonamental que els Estats Units reaccioni amb contundència.
3: De fet, el mateix Donald Trump ha dit avui mateix, fa pocs minuts, que no descarta un possible nou atac aquesta nit contra l'Iran, i ha afirmat que ja es veurà què és el que passa amb les negociacions amb Teheran.
1: Vicenç, com ho valores?
0: És una mica el mateix, no? Entre la retòrica, l'acció, no han parat de pujar les accions de les companyies petroleres avui. Han baixat tots els altres, però els de les companyies petroleres no han parat de pujar els preus. Ostres.
4: És que el debat, fixeu-vos, aquest és un element prou interessant, perquè anem a l'economia nord-americana. En termes macroeconòmics, als Estats Units, la crisi d'Iran, derivada d'Iran, no li va malament com a gran país exportador de combustibles fòssils. Sí, al final, el principal proveïdor de combustibles fòssils a Europa amb aquesta crisi ha estat als Estats Units. Uh-huh. És una mica també el mateix que passa amb el gas després de la crisi d'Ucraïna. El gran beneficiat del manteniment del conflicte d'Ucraïna és als Estats Units. En l'altra cara de la moneda, continua als Estats Units, tu ets un ciutadà nord-americà que vas a posar benzina i la benzina està més cara. La pregunta és, Trump, que teòricament no pot repetir com a president, dic que teòricament perquè és capaç de qualsevol cosa, a efectes de passar comptes, a ell què li importa més? A l'accionariat i els grans propietaris de les empreses de combustibles fòssils, no?, i exportadores nord-americanes, o la ciutadania nord-americana. Jo crec que li importa més als primers. I, per tant, és a dir, moltes vegades diem quin absurd la guerra d'Iran, no? I té components d'absurditat, que es deixa arrossegar per Netanyahu, una guerra que no el du enlloc. Però si analitzem en termes macroeconòmics a qui ha beneficiat aquesta guerra, és clarament els propietaris, molts d'ells amics seus, de la indústria dels combustibles fòssils. Trump és l'expressió d'un món que mor, si em permeteu, o que estava morint, que és la indústria dels combustibles fòssils, i a l'intentar agafar-se al manteniment d'aquesta indústria perquè continuï ocupant una centralitat. Perquè, a la vegada, en el mentrestant, s'està invertint més en renovables que en perforacions, en pous petrolífers o de gas. És a dir, aquesta és la realitat econòmica del planeta. Però ell, al final, és l'últim defensor. Llavors,
0: i va tornar enrere amb el tema exactament de Venezuela. I, o sigui, com beneficien, no?, el petroli.
4: Bueno, i Venezuela, si tu et fixes, Vicenç, és una intervenció militar no per defensar la democràcia a Venezuela, sinó per veure com podem explotar els pous petrolífers venezolans. Aquesta és la lògica. Per tant, ell obeeix aquesta lògica. Aleshores, jo crec que no ens ha d'estranyar que el conflicte amb Iran no s'acabi. És a dir, al final...
0: És que potser els hi convé a tots, no?, anar una setmana sí i una setmana no.
4: Bé, perquè així es manté una lògica especulativa entorn als preus dels carburants, cosa que encara ens evidencia més la necessitat d'emancipar-nos, no?, d'una energia que depèn de variables geoestratègiques que no controlem.
1: Mira, ara que esmentaves Venezuela, just fa avui dues setmanes del doble terratrèmol a Venezuela.
3: I segons l'últim balanç oficial, el nombre de víctimes mortals s'eleva a més de 3.680, mentre que la de ferits es manté en més de 16.700 persones. El Ministeri d'Exteriors eleva a 36 els espanyols morts després dels dels terratrèmols, n'hi ha més d'11 sota les runes i 138 desapareguts.
1: Doncs anem cap allà. Podem parlar amb Iñaki Feliu. Ell és infermer i delegat de la missió humanitària de la Creu Roja a Veneçuela. Iñaki, molt bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com esteu?
5: Bé, doncs estem bé, treballant i, bueno, adaptant-nos a la situació.
1: Esteu desplegant la clínica d'emergència i esteu donant suport a la Creu Roja veneçolana. Hores d'ara, a la Guaira veneçolana, quina és la situació?
5: Doncs bé, nosaltres ens trobem a la Guaira, tal com comentes, on està desplegat l'hospital, un hospital de campanya de la Creu Roja veneçolana, i nosaltres estem acabant de desplegar la clínica que hem traslladat. I, bueno, la situació és de tindre, doncs, molts pacients que van arribant d'altres zones una mica menys afectada. Com entendreu, la clínica està ficada en una zona, no està ben bé a la zona zero, està una mica més apartada per temes de seguretat, perquè encara estan duent tasques de desenrunament, etc. I ens ha venint, doncs, tota la població a fer assistència sanitària, no només assistència sanitària derivada del que és el terratrèmol en si, ferides o traumatismes, que seria que potser podríem pensar més, sinó també tot un tema de pacients amb medicació crònica. Hem de pensar que hi ha gent que els diabètics continuen necessitant la seva medicació, els epilèptics més del mateix, els nens, els seus controls, etc. I, bueno, estem atenent tota aquesta població.
1: Tu ja fa dies que vas arribar a Veneçuela. El que més t'ha sorprès quan vas arribar sobre el terreny, què ha estat?
5: El que més m'ha sorprès és la capacitat de resiliència de la gent. O sigui, malgrat el que ha passat i que veus com estan els edificis i et sobrepassa i dius, no, jo no sé si seria capaç de reaccionar, doncs veus que la gent aquí ja està treballant en el futur, vull dir, veient com poder-se en sortir i com fer, com per tirar endavant i sobreposant-se en la mesura del que poden a les circumstàncies. Mm. Sí que és veritat que no tothom és capaç de fer-ho, i de fet per això inclús a la nostra delegació, diguéssim, portem una companya especialitzada en els temes de salut mental, perquè és un tema també molt important a tractar, tant de forma individual com se fan activitats grupals amb la gent, perquè, bueno, aquestes situacions són molt difícils de pair.
1: Clar. Com es tracta justament la salut mental en un cas de tragèdia i d'emergència com aquest?
5: Bé, doncs, nosaltres, molta gent que ens ve, venen per altre tipus de patologies o el que comentàvem, perquè és una ferida, etc. I allí es pot detectar que potser hi ha alguna cosa més. Llavors és quan juntament, nosaltres com venim a donar suport a la Creu Roja veneçolana. Mm. Llavors, els companys de la Creu Roja veneçolana, que ja estan acostumats a tractar i tenen personal especialitzat, s'ajunta la nostra companya i es fan des d'atencions individualitzades, doncs, per fer ventilació emocional, per veure com es tracta i si cal derivar-ho a altres estructures fora de l'àrea afectada del terratrèmol. I també es fan activitats grupals, que això s'està iniciant ara, això costa una miqueta més perquè s'ha d'arribar i planificar, doncs activitats grupals perquè la gent pugui expressar les seves emocions, normalitzar la situació, etc.
1: Vosaltres que esteu en contacte amb el sistema sanitari veneçolà, com està aquest sistema sanitari? Pot abastir la magnitud de la tragèdia? És que estem parlant que hi ha més de 16.700 persones ferides, que encara hi ha cadàvers sota la runa que poden suposar un problema de salut pública. El sistema sanitari veneçolà podrà abastir tot això?
5: Bé, el sistema sanitari veneçolà ja venia amb unes certes limitacions, però sí que és veritat que s'ha de dir que ho estan donant absolutament tots els professionals. Tenim un exemple que seria ja l'Hospital de Sant José, que s'ha vist afectat pel terratrèmol l'edifici i ara mateix no es pot prestar assistència allí, i s'ha muntat juntament amb la Protecció Civil Italiana, van muntar, diguéssim, com a l'hospital davant, amb un parc, d'acord? I els metges, infermeres, continuen acudint a prestar atenció sanitària allí. Nosaltres ara ahir vam anar a veure aquest lloc perquè els companys de la Protecció Ciutadana ja retiren i molt probablement assumirem aquesta assistència sanitària que s'ha muntat allí. Llavors, bé, els mitjans no són els ideals, però sí que és veritat que tenen una capacitat de tirar endavant envejable i, bueno, amb limitacions. Hem de pensar que no és la mateixa realitat que la que tenim aquí, però ja no ho era abans, tampoc. Llavors, bueno, jo, això a nivell personal, jo crec que sí que se'n podran sortir. Evidentment, amb ajuda, en els primers mesos, com a mínim, amb ajuda d'organitzacions externes, com pot ser la nostra o altres. Nosaltres tenim pensat que aquesta missió duri com a mínim 3 mesos, aquesta així, amb aquest format, però ja a nivell més gran, Creu Roja, ja pensem mínim amb 2 anys. 2 anys per poder que es recuperi completament, diguéssim, les capacitats.
3: Iñaki, la Samantha comentava una qüestió que no hauríem de passar per alt. Clar, hi ha molts cossos que encara són sota la runa, amb les complicacions que això pot comportar a nivell també de salut pública. Com es pot gestionar això, tenint en compte més les altes temperatures veneçolanes?
5: Sí, ara ja, malauradament, la fase de rescat ja diguéssim, podríem dir que s'ha acabat, i ara ve una fase de desenrunament. Llavors, ara ja entre maquinària pesada a treure tota la runa, i a mesura que es van trobant els cadàvers, doncs se fiquen en bosses i es porten a una gran morgue que tenen, i de moment no estem tenint cap problema de salut pública derivat d'aquest tema. Però sí que és veritat que es manté una estreta vigilància, tant per part dels companys de la Creu Roja Venezolana com de la Creu Roja Espanyola i d'altres entitats, perquè no hi hagi brots de malalties relacionades amb la gestió dels cadàvers.
1: Bé, és Iñaki Feliu, delegat de la missió humanitària de la Creu Roja a Veneçuela. Iñaki, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
5: Molt bona tarda.
1: També volíem fer aquest apunt, perquè és veritat que amb la voràgine de l'actualitat hi ha tragèdies com aquesta veneçolana que va passar fa 15 dies i desapareixen de cop i volta dels mitjans de comunicació. Algun comentari que vulgueu fer respecte a la situació a Veneçuela? Vicenç, Joan...
0: No, jo destacar l'acció humanitària de moltes ONGs d'allà i d'aquí i potser una mica l'absència també d'ajut dels Estats Units, que van estar tan preocupats per fer el canvi de règim, no?
1: Bé, més qüestions. Hem tingut un nou tiroteig a Barcelona. Aquesta matinada, a prop de les 6, s'han sentit trets al carrer Ferran Puig, al costat del parc del Turó del Putxet.
3: De moment, però, no s'ha localitzat a cap persona ferida i els Mossos d'Esquadra han obert una recerca per esclarir les circumstàncies d'aquest succés, però podrien estar treballant amb la hipòtesi d'una venjança per deutes.
1: No és el primer tiroteig que tenim en les últimes setmanes a Barcelona, eh? No sé si... són les xifres habituals, si us preocupa, si no. Tu com ho veus, Joan?
4: Bé, jo crec que hi ha un tipus d'activitat delictiva més vinculada a armes i a bandes, que no té una única raó. Hi ha una, pel que he llegit, tampoc sóc cap expert en la matèria, no? Hi ha una part de l'est i una de part de bandes llatines, no?, que actuen a la ciutat, i òbviament és un element preocupant sobre el que s'ha d'actuar per evitar precisament que hi hagi una proliferació de coses així.
0: Home, també a la vegada hem de dir que és selectiu, afortunadament. Sí. És dir que...
1: Sí, que sí, són però venjances... La sensació d'inseguretat de la gent, clar, passa al teu barri, eh? A la zona franca n'hi ha hagut 2. Al carrer Balmes, l'altre dia davant de la comissaria de policia.
4: Samantha, però deixa'm que et doni un exemple. L'altre dia, tu vius al mateix barri que jo.
1: Sí, és veritat.
4: Al Poblenou, més cap a Diagonal Mar, un cotxe d'un francès que havia venut drogues va girar cua i va embestir una persona que estava al carrer Fluvià gairebé en cantonada amb Diagonal. Sí. Va morir el conductor de la persona que fugia i de... havia pres estupefaents. Què vull dir-te? En grans ciutats passen coses així. Llavors, sí que és inquietant, però a la vegada també crec que hem de situar un element, no? O sigui, els graus de seguretat que tenim... jo ja ho sé, és a dir, escolta'm, jo quan era adolescent a mi m'atracaven regularment, vull dir, formava part
0: a l'època de l'inici de l'heroïna,
4: bueno, formava part de la teva vida quotidiana, havies de portar diners perquè si no portaves et partia amb la cara. Què vull dir? Això era la Barcelona metropolitana en els 80. Perdoneu, eh? Val?
1: Sí, no hi havia nen que no l'haguessin atracat.
4: Depèn del barri, però en tot cas, a la Barcelona metropolitana aquesta era la realitat. Llavors, jo no dic que no hi hagi problemes, perquè hi són. Però crec que els nivells de seguretat que tenim, i el Vicenç ho deia, a mi m'inquieta que passi això, i per tant ha d'haver una actuació policial diligent per evitar la proliferació de bandes i de bandes amb armes, i que hi hagi, com es diu en castellà, ajustes de cuentas. Però, i a la vegada hem d'evitar precisament els nivells d'inseguretat existents, però a la vegada hem de comparar els nivells de seguretat que tenim a Europa, és a dir, els nivells de seguretat comparatius que tenim a Europa i particularment a Espanya respecte a altres països del nostre entorn i més enllà del nostre entorn són relativament bons. Llavors, a mi no m'agrada fer, és a dir, no m'agrada que passi això, òbviament, però crec que també ho hem de situar en el seu just context.
1: Diríeu que Barcelona és una ciutat segura? Perquè ja comença a circular també la idea que no ho és tant de segura.
0: Home, jo crec que s'han de mirar les estadístiques, però crec que sí. És a dir, vaja, jo he viscut a 6 països i el nivell de seguretat aquí et poden robar el mòbil, et poden el metro, etc, però tu no et passa res. El nivell de tinença d'armes aquí, afortunadament, és ridícul. Però hi ha països al primer món que passa contínuament.
4: El que passa és que la imatge que s'està generant, i crec que aquí hi ha un component d'imatge, l'altre dia amb un taxista, un amic meu, estava a Madrid i diuen, uf, Barcelona com està, que insegura. Sí, jo no tinc una percepció, viatjo a Madrid de forma habitual, que Madrid sigui més segura que Barcelona o que Barcelona sigui més insegura que Madrid. Crec que no. En tot cas, les dades tampoc ho acrediten. Llavors sí que crec que a vegades hi ha narratives o relats que se situen, que a vegades a més tenen intencionalitat política i francament jo no crec que estiguem a uns nivells d'inseguretat més inquietants i més preocupants i torno, és a dir, crec que hem de veure en diferents moments històrics, no? I en diferents moments històrics, clar, la Barcelona dels 80 no tenia el turisme que té l'ara, però a la vegada la Barcelona dels 80 tenia una realitat metropolitana tant no més dura que la d'ara.
0: Jo us he de dir que vaig fer una enquesta entre els beneficiaris del programa ATRAE, que és aquest programa que a científics d'arreu del món se'ls hi paga una beca per estudiar aquí a Catalunya i per treballar aquí a Catalunya. Clar, la immensa majoria són nord-americans. I ells han dit, els fels i l'enquesta, que venen per 3-4 anys, però que es queden. Perquè ells no poden aguantar el nivell de tinença d'armes que hi ha al voltant d'escoles dels seus fills als Estats Units. Són gent ben situada, eh? Gent que ve de Berkeley, gent que ve de Columbia, etc. No, han dit que sapigueu que venim, però venim per quedar-nos.
1: Clar, la diferència també entre la violència que vivíem als anys 80 i la d'ara és que ara hi ha més armes de foc, que abans tot era
4: sí, però,
1: una navalla,
4: sí,
1: un
4: sí,
1: tal.
4: Sí, Samantha, però no? El Vicenç ha fet un apunt que crec que és interessant, o com a mínim rellevant fins ara. Una altra cosa és que hi hagi un salt d'escala. Aquestes armes de foc van associades a ajustes de cuentas dintre de les bandes, que no es pot acceptar. És a dir, amb això no estic dient que es pugui tolerar i que no sigui inquietant ni preocupant. Però no hi ha una traslació en general, no?, d'inseguretat com existeix als Estats Units, per no parlar-vos de països d'Amèrica Llatina o fins i tot en altres països. I ho dic perquè també aquestes realitats succeeixen als Països Baixos, succeeixen a països escandinaus i, per descomptat, a França, no? Llavors, bueno, jo no dic que no ens haguem de preocupar, però no crec que ens haguem d'alarmar.
1: Bé, doncs, Vicenç San Clemente, Joan Herrera, moltíssimes gràcies als dos, també al Lluís Quevedo, que ha format part d'aquesta tertúlia. Arribem a l'hora en punt, serveis informatius, i de seguida tornem aquí a l'Entrellat. Fins ara mateix.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Catalunya s'enfronta a una situació de perill extrem d'incendi. El nivell 4 del Pla Alfa està activat a més de 200 municipis de 24 comarques, una mesura que arriba en el pic de la segona onada de calor. I a aquesta hora hi ha diversos incendis actius arreu del territori. En fem un repàs amb el Pau Alemany. Bona tarda.
8: Bona tarda. L'últim incendi en sumar-s'hi ha estat el del Pla de Manlleu, a la província de Tarragona, que a hores d'ara és el que més preocupa. Hi ha una columna de fum gran i els bombers s'estan estan dirigint cap a la zona per calibrar la gravetat de les flames. Allí treballen, de moment, 18 dotacions. A Navarclès, l'altre punt que s'ha activat a l'última hora, s'han activat 17 dotacions i 3 mitjans aeris per un foc de vegetació als marges del pont de Cabrianes. El flanc dret ha estat ancorat a un camí i no l'ha saltat, així que els bombers prioritzen el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta vegetació forestal. Aquest incendi sembla d'una gravetat una miqueta menor. A Gavà, on les flames s'han engegat al migdia, els bombers continuen treballant per tancar el flanc esquerre, però ja s'han controlat els focus secundaris i la situació ha millorat, segons han informat els mateixos bombers. Continuen, això sí, els confinaments a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers, a Gavà, a Sant Climent de Llobregat i a la zona propera, al Puig de Miramar de Viladecans. Allà hi ha 29 dotacions de bombers treballant i 7 helicòpters. I a Sant Menat la situació no empitjora i els bombers treballen per acabar de sufocar els punts més problemàtics. De fet, a les 8 del vespre hi ha una compareixença prevista per actualitzar l'última hora.
6: Gràcies, Pau. Aquesta és la darrera hora a casa nostra, però també en tenim de l'àmbit internacional. A la cimera de l'OTAN encara, Turquia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que es pren amb paciència les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials. Clara Ontanyón, bona tarda.
7: Bona tarda. Sánchez ha tret ferro a les declaracions de Trump després de recordar que el comerç bilateral amb els Estats Units és una competència cedida a Brussel·les.
9: Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no?
7: Minuts després, en una compareixença paral·lela i en ser preguntat sobre aquesta qüestió directament, Donald Trump ha evitat concretar si renegociaria els tractats comercials amb la Unió Europea per fer efectiu el trencament amb Espanya.
10: We're very close to those countries, right? And to everybody in the EU.
7: I s'ha limitat a repetir el mantra que Europa s'ha aprofitat històricament dels Estats Units i que l'objectiu és revertir-ho.
6: Gràcies, Clara. I en aquest context hem conegut que el Fons Monetari Internacional manté la previsió de creixement de l'economia espanyola en el 2,1% aquest 2026 i destaca que continuarà creixent més del doble que la mitjana de la zona euro. En canvi, rebaixa una dècima la previsió de creixement mundial fins al 3%. L'organisme adverteix que els efectes econòmics de la guerra al Pròxim Orient encara poden empitjorar i alerta que una nova escalada faria augmentar la inflació i la incertesa. Davant d'aquest escenari, l'FMI demana prudència en la política econòmica i més reformes per reforçar el creixement i l'estabilitat. L'Organització Mundial de la Salut estima que el 2050 gairebé es doblaran els diagnòstics de càncer al món. El 2024, 20,6 milions de persones van patir càncer, però calculen que a mitjans de segle en seran 35 milions. Ana Bañeres.
11: És una de les conclusions de l'informe de l'OMS sobre la situació mundial d'aquesta malaltia, que també recull que en els països amb ingressos alts la supervivència del càncer de mama supera el 85%, mentre que els estats amb menys recursos cau al 40%. Unes desigualtats que també s'expressen en l'atenció a aquesta malaltia en els seus paquets de cobertura sanitària universal. Només ho inclouen el 39% dels països i a més es determina que el càncer és una de les causes principals de fallida econòmica familiar i que en alguns entorns fins al 90% dels pacients abandonen el tractament perquè no poden pagar-lo. L'estudi també indica que uns 10 milions de persones moren cada any d'aquesta malaltia, que continua sent la segona causa de mort a escala mundial, tot i que destaca que una de les causes, el consum de tabac, ha disminuït un 27% des del 2010, una reducció que també s'atribueix a l'ampliació de la cobertura de vacunació, a la millora de l'aigua, el sanejament i la higiene, però també de la prevenció i el control de les infeccions. Pel que fa al capítol de recomanacions, sobretot s'insta a redirigir la inversió i la innovació cap als beneficis clínics.
6: Gràcies, Anna. I acabem amb la previsió del temps. Com dèiem, immersos en plena onada de calor a Emet. Juan Carlos Piña, bona tarda.
12: Ràdio 4.
13: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
14: Atenció, rockers i amants de la bona música. El 10 de juliol, coincidint amb el llançament del nou disc dels Rolling Stones, Radio 4 us porta a un viatge en el temps per celebrar els 50 anys del mític concert de la banda britànica a Barcelona l'estiu del 1976. Un programa conduït per Irene Desumvila amb periodistes musicals, testimonis que el varen viure en directe i un acústic exclusiu dels Smoking Stones. 10 de juliol a les 10 de la nit. 50 anys del concert dels Rolling Stones en el 50è aniversari de Ràdio 4. Rock and Roll. Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat passant pràcticament 7 minuts de les 5 de la tarda. Parlem d'economia amb Víctor Botini. Víctor, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Saps que m'agrada cada cop més aquesta sintonia?
0: Sí, oi?
1: Em recorda una mica la Pantera Rosa.
0: És
1: però...
0: que és veritat, a mi també, eh? Posem la lupa
1: sí.
0: sobre l'economia.
1: Clar, esperem que no ho fem com el Peter Sellers.
0: Home, intentem ser una miqueta menys patosos.
1: Sí, jo crec que sí. Li donem l'humor dels Sellers, però sí. bueno, el rigor
0: correcte.
1: Econòmic existeix.
0: És veritat. Parlant de rigor econòmic, va, parlem dels pressupostos de la Generalitat. Ja té Catalunya pressupostos per al 2026. Políticament, això és una notícia de molt de pes, perquè feia temps que no se n'aprovaven. Explica'ns per què aquesta aprovació és tan rellevant, Víctor.
1: Bé, podríem dir que hi ha dos vèrtexs, no? El vèrtex, diguem, institucional, que hem de pensar i hem de recordar als oients que no tenien pressupostos aprovats des del 2023. Per tant, ens hem passat dos anyets prorrogant pressupostos i demanant crèdits, suplements a crèdits.
0: Ja.
1: No? Per tant, primera cosa bona, doncs, aquest, diguem, repte assolit institucional. I la segona cosa que jo diria és política. És una victòria política del president Illa que ha aconseguit aglutinar doncs el suport parlamentari per tirar endavant els pressupostos.
0: Sí, senyor. PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han estat les tres potes d'aquests pressupostos que es diuen que són els pressupostos més expansius de la història. Què significa això exactament?
1: Espectacular. Estem parlant de quasi bé 50.000 milions d'euros de pressupostos.
0: No ho havíem tingut mai abans,
1: mai,
0: això?
1: Mai a la història, però és que, a més, si ens remuntem als darrers pressupostos aprovats, que va estar en l'etapa del president Aragonès, estem parlant d'un 22,8% d'increment.
0: Això és molt.
1: Són molts diners. Per tant, d'aquí aquest gran titular, que ja s'ha divulgat de forma reiterativa, d'aquests pressupostos més expansius, doncs és per el volum monetari dels mateixos.
0: I en què es destinaran aquests recursos?
1: Àngela Maria, com deia la meva àvia. Bueno, a veure, aquí, com ens podem imaginar tots els oients, és que el govern d'esquerres, el govern denominat progressista, sempre té un foco molt en les polítiques socials. I aquestes polítiques socials, què passa? Implica que d'aquests quasi bé 50.000 milions d'euros, unes tres quartes parts, un 75% aproximadament,
0: el gruix
1: anirà, bueno, un gruix qualificat,
0: sí, sí,
1: perquè estem parlant d'un 75%, anirà a polítiques socials. Estem parlant, sobretot, de salut, estem parlant d'educació, estem parlant de drets socials, que quan parlem de drets socials ens podem pensar que és això dels drets socials, perquè pot ser molt ampli. Estem parlant de residències, estem parlant de teleassistència, estem parlant de tot un seguit de drets d'aquesta nova societat que té noves necessitats. No? Però també hi ha una partida molt important d'habitatge. De fet, des d'Esquerra, dins del pacte que han fet, han volgut tirar endavant un pla que es diu Regenera, que el que volen és rehabilitar el parc immobiliari català. Estem parlant d'una partida de 480 milions d'euros amb 3 anys, des d'aquest any, 2026, i fins al 2028. Per tant, aquest seria el gran gruix, el gran gruix de lo que consisteix aquests pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
0: Posem xifres, aquestes partides. La més important, que és la de salut, supera els 13.800 milions d'euros.
1: Sí, senyora.
0: La d'educació, quants diners s'hi destinarien?
1: 8.300 milions d'euros. Destinats, entre altres aspectes, a nous centres educatius, beques, menjador i transport escolar.
0: Bé, també creix de manera molt significativa el pressupost de drets socials. I això que dèiem d'habitatge, quina partida de diners
1: prop
0: tindrà?
1: Prop dels 1.000 milions d'euros per impulsar promocions públiques, rehabilitació i polítiques d'accés a l'habitatge.
0: Prop dels 2.000 milions, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: 1.900 milions, ja sabeu que a vegades hi ha certs esbiaixos. Doncs sí, sí, estem a tocar els 2.000.
0: I quina lectura faries pels agents econòmics d'aquests pressupostos? Quina lectura econòmica en fem?
1: A veure, la lectura econòmica per mi és molt bona, perquè tenir uns pressupostos aprovats significa més seguretat pels departaments. Clar, cada departament sap dels diners que pot comptar per activar diferents polítiques, no? Segona cosa molt important, i això afecta els agents econòmics, que és facilitar la planificació de les inversions. Mm. Perquè si estàs prorrogant i estàs demanant suplements de crèdit, mai saps exactament de quants calés pots tenir. Recordem que, per exemple, en el cas de l'any 2025, perquè tant el 24 com el 25 les pròrrogues pressupostàries s'han nodrit d'ingressos propis de l'administració, val? Ingressos propis, què significa? Significa que a través dels impostos que han recaptat poden dotar partides extraordinàries per ser aplicades. Mm. Però en el 2025 es va demanar un refinançament del FLA de 3.500 milions d'euros, i aquest refinançament es va fer a través de les principals entitats, el Fons de Liquiditat Autonòmic, val? I aquí sí que es va demanar aquest refinançament a les principals entitats econòmiques, CaixaBank, Banc Sabadell, etc. Per tant, molt important el fet de poder facilitar la planificació de les inversions. Després també hem de pensar que hi ha molts proveïdors que treballen per el govern català, no? Mm. Clar, tu imagina't uns pressupostos prorrogats. Tirarem de marxa aquell projecte que m'han aprovat o aquell concurs que s'ha aprovat, quan es començarà. Per tant, doten de certa estabilitat els proveïdors públics, no?
0: Yeah.
1: I després, de cara als agents econòmics, és un missatge de confiança. Mm. O sigui, al final, els agents econòmics, sí que a mi m'hagués agradat, doncs, que la partida més dedicada, doncs, a empresa i ocupació fos més gran, perquè al final hem de pensar una cosa. Nosaltres, i quan ara parlo de nosaltres, això també passa a l'Estat, no? Però estic parlant més a Catalunya, un problema que tenim és que ens està costant molt traslladar la recerca universitària, que és molt qualitativa, a el que és la realitat d'una activitat empresarial. Mm. De tal manera que això, si s'accelerés, si es fomentés, faria això que hem parlat molts cops a l'entrellat, Samantha, que és fomentar la innovació.
0: Sí.
1: És a dir, si les nostres empreses són capaces d'innovar més, tenim més present, però sobretot tenim més futur.
0: Clar, més valor afegit.
1: Més valor afegit, més vendes, vendes més qualitatives, és a dir, que podem vendre, si hem innovat, doncs, un sistema de ciberseguretat. Tu imagina't que els sistemes de ciberseguretat catalans fossin, no sé, la crem de la crem mundial.
0: Clar.
1: Doncs tothom ens els compraria, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, jo crec que hi ha un repte molt important, i tant de bo, doncs, el govern català ho entomi, que és aquest dèficit que tenim de la capacitat de traslladar la recerca universitària, que jo crec que s'estan fent treballs molt, molt bons, passar-la a la realitat.
0: Al món de l'empresa.
1: Al món de l'empresa, a l'activitat econòmica.
0: Clar.
1: Perquè, si no, queda molt amb l'imaginari col·lectiu, si es fan molts papers, això ja s'ha dit molts cops, no? I
0: tenim
1: això està molt bé.
0: Tenim coneixement sense aplicació industrial.
1: Exacte, sí, senyora.
0: Ja, i ens interessa, sobretot, aquest pont entre el món de la universitat i el món de l'empresa. Per cert, les comunitats autònomes del nostre entorn o de la resta de l'Estat també han pogut aprovar pressupostos?
1: No totes, però, per exemple, Madrid, Navarra, Astúries, el País Basc, Andalusia, els han tirat endavant, i hi ha altres que encara estan en pròrrogues del 2025.
0: Ja. Una última qüestió. Quan començaran realment a notar aquests pressupostos als diferents departaments?
1: Clar, això quan estigui ja publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S'estima que això serà a partir del 14 de juliol. Estem parlant del dimarts vinent. Els departaments començaran a rebre aquests sucosos excessius, així sentitjat. Jo els hi dic sucosos pressupostos a la Generalitat de Catalunya.
0: Aquests expansius, aquests pressupostos. Bé, doncs ja tenim pressupostos. Parlem ara d'un dels grans reptes de l'economia espanyola.
1: Uau.
0: Atenció, perquè parlem del sistema públic de pensions, que torna a estar al centre del debat després d'un estudi que ha posat xifres al seu dèficit. Costa més del que ingressa. Però no és un problema nou, Víctor. Quan va començar aquest desequilibri i per què? Què ha passat perquè el sistema hagi deixat de tenir superàvit que en tenia?
1: Mira, és la típica història trista, no? Perquè nosaltres, i ara estic parlant de l'Estat, generàvem superàvit. És a dir, la societat social ingressava més del que gastava.
0: Sí, sí.
1: Per tant, es generava un superàvit fins al 2011. I això va fer possible que una famosa... es va denominar la guardiola de les pensions.
0: Si
1: està ben dit, però bueno, el que sí és veritat és que era un remanent molt important, val? Havíem arribat a tenir 66.815 milions d'euros al 2011.
0: I això s'ha gastat?
1: I això es va gastar absolutament tot del 2012 al 2017. Per què? Què passa? A veure, la Seguretat Social... té una entrada d'ingressos molt fàcil, que són les cotitzacions. Clar. Llavors, si tu tens o bé molta gent que treballa, o bé uns sous molt elevats, les cotitzacions pugen. Val? Llavors, nosaltres, en tota aquesta etapa expansiva que va haver-hi immobiliària, es van generar moltes cotitzacions a la Seguretat Social. Però què va passar? Quan l'impacte de la crisi, que va ser el 2012, de la crisi, estic parlant financera i immobiliària, va impactar tan fort a la societat, va esdevenir que van caure molts contractes, moltes contractacions, això, les cotitzacions van baixar en picat, de tal manera que ens vam passar del 2012 al 2017 tenint que tirar de la guardiola de les pensions, sobretot per poder pagar les pagues extres de les pensions, particularment. Yeah. I amb aquests 6 anys ens vam polir la guardiola de les pensions. Per això és una història trista, perquè havien aconseguit un sistema econòmic, i en aquest cas de la Seguretat Social, que estava generant superàvit any darrere any. Yeah. I ara estem just a la contra. Estem generant dèficit any rere any.
0: Però de quines xifres estem parlant?
1: Bueno, doncs mira, a l'any 2025 la Seguretat Social va ingressar a prop de 176.900 milions d'euros en cotitzacions socials. Mm. Però la despesa en pensions contributives va arribar a 182.500 milions d'euros. Aquestes són les xifres. I d'aquí, si fem la resta, tenim el dèficit, que són 5.600 milions d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, però això cada any. O sigui, és a dir, que al final... el govern, que ja ho ha decidit, a través de transferències a l'Estat i a través de pressupostos públics, doncs va ajudar la Seguretat Social per poder anar pagant les pensions. Perquè, clar, també ens trobem amb un poema, que aquest també és trist, i és que, clar, cada cop... A veure, trist, que em perdonin els oients, està molt bé viure més anys i que la jubilació sigui activa, però és que amb dades del 2025... A Espanya tenim 9,4 milions de pensionistes. 9,4. Però afiliats a la Seguretat Social tenim 22,3. Ja. De tal manera que tenim, com podríem dir, 2 afiliats per cada pensionista. Per tant, la ràtio és molt justeta.
0: Ja.
1: Llavors, aquest estudi, jo crec que aquest estudi està molt bé, perquè aquest estudi, perdoneu, hem d'explicar que aquesta anàlisi l'ha fet Foment del Treball, la Societat Barcelona d'Estudis Econòmics i Socials i Òptima 360, que el que diuen és, per d'alguna manera reequilibrar aquest dèficit, necessitaríem incorporar 685.786 treballadors. Estem donant moltes xifres i els oients s'estan perdent. Però és que estem parlant quasi de 700.000 treballadors.
0: Cada any.
1: Cada any.
0: Home, ara hem regularitzat, o estem regularitzant 1.200.000.
1: Ahir en parlàvem. Ahir en parlàvem, i efectivament, aquesta regulació, però penseu que ara s'han fet les sol·licituds, s'ha d'acabar tot el procés, i efectivament això ajudarà, i que realment hi ha sectors econòmics que necessiten d'aquestes persones estrangeres.
0: Sí, però cada any hauríem d'incorporar aquests treballadors.
1: Bueno, si es manté, seria aconseguir el nivell de despesa social respecte als ingressos, llavors amb un any ja ho equilibraríem, però clar, l'economia es va movent. Mm. I què passa? Que el gran vèrtex, o l'altre gran vèrtex del dèficit del sistema de pensions, és una cosa que tots tenim molt present, que és l'envelliment de la societat. Cada cop tenim gent més gran i gent que es jubila i gent que cobra unes pensions. D'altra banda, en positiu, és que sí, que la societat està incrementant i tenim més persones i més afiliats a la Seguretat Social. Però, clar, són funcions que, d'alguna manera, van amb el mateix, sentit i, clar, ens interessaria, d'alguna manera, que no haguessin de pagar tantes pensions.
0: Clar.
1: Però, clar, les pensions van pujant.
0: És que, clar, hi ha el baby boom, no?
1: Espera, bueno,
0: que s'està jubilant.
1: Això sí que serà la bomba, valga la redundància, del baby boom.
0: Sí.
1: Clar, jo que sóc un boomer dels anys 60, no diré l'any, perquè si no la Samantha dirà, era un viejo, eh?
0: No, home, no. La veterania es valora molt aquí.
1: Molt bé, molt bé. Jo ho agraeixo. Clar, penseu que, ja s'ha dit, eh?, que en la propera dècada, del 2030 al 2040, hi ha molts baby boomers que passaran a la jubilació. Mare, i això serà espectacular, perquè pensem i recordem que aquesta etapa dels boomers va ser l'etapa, diguem, més important d'increment de natalitat a l'Estat.
0: Clar.
1: Per tant, ara toca jubilar-se i ara veurem què passarà amb tot això, eh? Perquè déu-n'hi-do la que ens ve a sobre. Eh?
0: Però, Víctor, hem parlat alguna vegada que la massa de persones afiliades a la Seguretat Social anava creixent. Sí. Com és que no compensa?
1: És això que acabem d'explicar. És molt senzill. Va creixent. Tenim ara aquesta regulació que farà, regulació d'estrangeria, que farà que encara creixin més les cotitzacions, perquè tenim molta economia submergida, tenim molts estrangers que a hores d'ara ja estan treballant però no tenen cap contracte i per tant no cotitzen, tot això pujarà, però és el que dic, que en paral·lel tenim, Samantha, l'envelliment de la població. Llavors, clar, s'està pujant molt la població. La gent viu més anys i, per tant, per això hi ha el joc aquest que s'està allargant la jubilació.
0: Ja.
1: Clar, empresaris...
0: Endarrerint, no?
1: Clar.
0: Vols dir, clar.
1: Sí, clar. O sigui, ara el joc és endarrerir el fet de que tu puguis cobrar una jubilació perquè no, el dèficit no sigui tan gran.
0: Ja.
1: Però, clar, és molt important i, sobretot, amb la dècada aquesta dels boomers, ens trobarem amb una contingència, perquè serà molta gent la que demanarà la jubilació amb tot el seu dret del món, que s'han passat una pila d'anys cotitzant
0: tota
1: i són molts diners.
0: Clar.
1: Per tant, tot això es tindrà que fer possible i es tindrà que donar aquest dret. El que passa que l'altre gran repte que jo veig és que amb aquest envelliment de la població hauria d'anar en paral·lel una frescor, una major natalitat, cosa que no ve. Per tant, clar, ens podem trobar en una situació que el futur dels joves a hores ara és bastant incert. No dic que no cobri una pensió de jubilació el dia demà, però això és la societat del benestar, que s'ha creat d'aquesta manera, que arribes a una edat, tu pots jubilar i la societat et retorna part de tota la feina que tu has fet per aquesta societat. No?
0: Clar.
1: Però clar, si tenim una situació en què hi ha molta gent gran i poca gent jove, el sistema difícilment es pot equilibrar.
0: Clar,
1: i després veure una visió de jubilació pels joves, o sigui, que realment també tinguin la jubilació que d'alguna manera s'han guanyat, jo, sincerament, tampoc vull ser alertant, però se'n generen dubtes.
0: Que hi ha un repte aquí
1: un
0: per
1: repte
0: equilibrar
1: gran, un
0: el
1: repte
0: sistema de pensions, perquè si no ve per les cotitzacions, per on ve l'equilibri?
1: Bueno, el que estem fent ara, transferències a l'Estat, pressupostos públics, i que cada cop la partida pressupostària és més gran.
0: Ja.
1: Per tant, molt important...
0: També et dic una cosa. Quan passi l'època dels baby boomers, cada vegada hi haurà menys població que es jubilarà.
1: Sí.
0: Però, clar, que són molts anys.
1: Clar, clar.
0: És que estem parlant d'aquí 20-30 anys, potser.
1: Clar, clar. I la travessa del desert, jo la veig, O sigui, la travessa del desert serà amb els boomers, clarament.
0: Clar, clar.
1: Però, mira, hi ha coses... Ara ho parlàvem fa un moment, Samantha? El tema de fomentar la innovació. És a dir, les nostres empreses han de poder guanyar més diners. Si guanyen més diners, els sous poden ser més interessants.
0: Clar.
1: I es poden vincular a la productivitat i als guanys de l'empresa, de tal manera que tothom guanya. Però per poder fer possible això, aquestes bases que tenim tan bones d'idees, de recerques, de treball universitari, de start-ups, també una cosa bona que estem aconseguint a Barcelona és que hi ha empreses joves que estan tirant endavant projectes amb rondes d'inversió, tot això és bo, però no és suficient. És a dir, hem d'apretar molt, molt aquí, perquè una cosa que ha esdevingut amb l'Estat és que hem creat una economia més quantitativa que qualitativa.
0: Yeah.
1: És a dir, ahir ens ho explicava, no?, l'expert, el graduat social, expert en estrangeria, que potser algun empresari, no?, pot preferir, doncs, o una empresària, pot preferir que quan ve un estranger que no té papers, potser agafar-lo perquè s'estalviarà, doncs, uns costos. No? Tot això cada cop es controlarà més i es regularà més. Però, clar, al final tenim la idea, les empreses, d'aquest estalviar-me diners.
0: Yeah.
1: No? però aquest estalviar-me diners no per guanyar molts diners, no? Perquè al final, també, si tu tens un negoci de restauració i estàs fent menús molt baratets, però clar, si els puges, tampoc la gent els pot pagar. Llavors estem submergits, per fer una, estic fent exemples molt bàsics, eh? Això és un anàlisi molt profund que requereix el que estic dient. Però sí que és veritat que si volem una economia passar d'una economia quantitativa low cost a una economia qualitativa de valor afegit, hem de fer canvis. I el de Silicon Valley, que molts cops s'ha posat com a exemple, doncs és un bon exemple, perquè ens hem d'emmirallar amb aquestes coses. I això, per mi, la paraula, diguem, màgica, és innovació.
0: Ja. Em queden 17 anys per jubilar-me, Víctor. Ho tinc comptat, eh?
1: T'has fet una iogurtita?
0: Oh. Ja, no, iogurtita no, que quan jo arribi hi haurà pensions o no?
1: No, jo crec que pensions hauran. El que passarà és quin volum de pensions hauran. Val? Aquesta és el gran dubte. Penseu que al final el sistema de la seguretat social és un sistema piramidal. Penseu que en Madoff, el famós inversor nord-americà, va anar a la Garajola per practicar un sistema piramidal d'inversions, perquè ell, de les inversions noves, que, o sigui, inversionistes que li posaven diners, anava pagant els rendiments dels que ja tenia. Sí. Bueno, què vull dir? Que és un sistema arriscat. I ara ho estem veient. Clar, depenem de que la base es vagi nodrint, clar, aquests nous cotitzants a la seguretat social. Però si aquests nous cotitzants no arriben, sinó que van disminuint, com pagaré jo l'estructura troncal de les pensions? Però què tindràs, pensions? Tindràs.
0: Sí, en tindrem. A veure de quina quantitat
1: seran.
0: Que,
1: ah, exacte. Que la quantitat no,
0: a veure quan cobrarem.
1: No serem la que ens agradaria.
0: Bé, sigui com sigui, ens haurem d'esperar 17 anys. Per
1: 17
0: veure.
1: Anys? Bueno, i que no t'allarguin el període.
0: Exacte.
1: L'edat de jubilació.
0: Que siguin 18, 19, clar, 20. Després diran que sí, tenim moltes baixes laborals, eh? Però clar, si cada vegada envellim més al lloc de feina, normal que augmentin les baixes laborals i tota la polèmica que comporta. Víctor Bettini, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana vinent.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
0: En un minut arribem a 6:15 de la tarda i estem escoltant Bloqueig, que és una peça instrumental de la formació barcelonina de reggae dub experimental que es diu Està. Bé, hem escollit aquesta peça perquè volem parlar justament del bloqueig del pagament de 1.100 milions d'euros dels fons Next Generation Espanya per part de la Comissió Europea.
3: Sí, la Comissió Europea considera que el govern espanyol encara no ha complert 3 de les reformes compromeses per poder accedir a aquests fons. Són l'increment de l'impost sobre el dièsel, la reducció de la temporalitat al sector públic i la digitalització de les administracions autonòmiques i locals. Brussel·les ha fixat el 31 d'agost, aquest 31 d'agost, com a termini per aprovar les dues primeres mesures. Si no ho fa, Espanya perdria l'accés a aquests fons.
0: I en parlem amb Xavier Ferrés, president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Ferrer, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com d'important, com de destacable és que Espanya pugui perdre l'accés a aquests 1.100 milions d'euros dels fons Next Generation?
4: Bé, és important perquè la quantitat és important, però jo entenc que hi ha els mecanismes i el temps suficient com per trobar la solució o les pròrrogues que facin falta per poder aconseguir un d'aquests tres punts que molt bé has dissenyat o explicat. La digitalització ja està aconseguida, la temporalitat doncs costa més perquè estem amb un... aquestes transposicions costa de complir-les segons la situació que es troba un govern, no? Yeah. I en aquest cas el govern espanyol, en aquest cas, que és un govern de coalició o que està sustentat amb diferents partits, doncs a vegades li costa trobar la sortida a coses concretes que en governs unitaris seria més fàcil. Igual passa amb la pujada del dièsel.
0: Clar.
4: Això seria aquest tema dels 1.100 milions.
0: És que
4: hi ha tot un món de les directives de la transposició de directives que en podem parlar.
0: Sí, sí, també, a banda, és cert. Però parlant d'aquests fons del Next Generation, la reducció de la temporalitat al sector públic és una cosa que s'ha anat esmenant en els últims anys. Hem vist com s'han obert oposicions a molts sectors, a l'educació, fins i tot als mitjans de comunicació públics. La digitalització, com bé diu vostè, ja està en marxa, clar. Un increment de l'impost sobre el dièsel, que imagino que també necessita un tràmit parlamentari, no sé si és assolible.
4: Bé, pot ser que no sigui, diguem, assolible, però hi ha mecanismes de que el govern pugui parlar amb la Unió Europea o amb la Comissió Europea, i el que no es pot aconseguir fins al 31 d'agost es pot posposar, però jo estic, diguem, completament segur que aquests 1.100 milions d'euros no es perdran i acabaran arribant aquí. És l'acord que es va tenir. De fet, ja n'han arribat 71.000 milions, no? La major part, diguem, gratis d'aquests Next Generations que venien de tot l'àmbit de la Covid, i una part també amb crèdits tous. Jo crec que, diguem, es aconseguirà segur.
0: Bé, estaria bé aprofitar l'ocasió per entendre per què la Comissió Europea condiciona aquest desemborsament dels fons Next Generation al compliment d'aquestes reformes, d'aquest augment de l'impost al dièsel o de la reducció de la temporalitat al sector públic.
4: Això està molt bé que s'hagi fet així, en aquest cas concret és amb el que estem comentant, i una mica bé donat, perquè en altres moments es donaven, no en l'àmbit del Next Generation, que és una aportació puntual per tot el que va suposar la Covid, amb els altres fons europeus hi va haver anys que no es controlava què es feia amb aquells fons. Evidentment, anaven destinats a les regions que ho necessitaven, però no es controlaven la contrapartida i es van fer inversions diferents de les que havia pensat o s'havien acordat en un inici. I ara ja es fa, especialment en els fons Next Generation, amb un pacte que dius la Comissió Europea us donarà aquests diners, que no deixen, són diners dels estats, diguem, però sí, es confirma que es compleixen les condicions que hem pactat. Quin eren, al final, hi havia dos idees o dos objectius clars amb aquests fons Next Generation respecte a l'estat espanyol, que és la digitalització, que vol dir la modernització de les empreses, i també que les empreses anessin evolucionant cap a estàndards de canvi climàtic.
0: Clar.
4: I amb tot això han vingut aquests 71.000 milions, de moment, pot arribar fins a 140.000 milions, que s'ha d'acabar això d'aquí un any i mig o així, i la idea és modernitzar el país, i en origen era sortir de la crisi que havia provocat la Covid.
3: I el cas espanyol és excepcional, o hi ha altres estats membres de la Unió Europea que també han vist bloquejats fons per incompliments similars?
4: No, sí. Per similar també, i per diferent també, no? O sigui, per què? Perquè poder quedaria més clar és dir el bloqueig que es va fer d'un fons a Hongria, quan hi havia l'anterior govern, Orbán, que no complia amb unes certes polítiques europees, doncs es van bloquejar uns diners fins que s'han desbloquejat amb el canvi de govern. Perquè no perquè hi hagi hagut un canvi de govern, sinó perquè el nou govern ha acceptat l'acord que hi havia per poder, diguem, acabar l'operació. El mateix va passar amb una situació diferent, perquè les situacions sempre són diferents en Itàlia i en altres països, i no és habitual, però és forma part de la dinàmica europea. Això d'una banda. I l'altra és, en general, podríem dir en general, les directives europees, que són el que aquí en diríem lleis, que d'alguna forma les fan entre el Parlament Europeu i el Consell de Ministres, que són els representants dels estats, aquí surten unes directives que després s'han d'aplicar a cada un dels estats de la Unió Europea, es donen dos, tres anys perquè s'apliquin, i també, això ha sortit ara en aquests moments, l'estat espanyol és un dels més, per dir-ho així, incomplidors, que i també té algun

0: directives ja transposades, doncs li és molt més fàcil que si ha d'anar, encara no ho són, i la norma clar. És la d'Eslovàquia.
1: Senyor Ferrer, sí. Ara estic pensant, vostè diu que confia que siguin mesures prorrogables, que es pot veure la bona voluntat de l'estat espanyol de modernitzar la seva economia, de tendir cap als objectius de l'Agenda 2030 de sostenibilitat, però també em pregunto si Espanya no compleix els requisits abans del termini fixat, que és aquest 31 d'agost, pot afectar la confiança de les institucions europees en futurs programes amb Espanya o negociacions?
0: Sí, però jo crec que són la Comissió Europea, la Unió Europea en general i cada un dels estats, en aquest cas l'estat espanyol, estem condemnats, des del punt de vista, diguem, positiu, a entendre'ns, no? I per tant, jo crec que en els dos bandos s'entén que hi ha voluntat de fer-ho. Les circumstàncies concretes per la dinàmica específica que he comentat abans del govern espanyol i dels suports que té, i potser també podríem dir de la manca d'una administració àgil, no han permès situar-se per poder-ho fer, però estaran en condicions. Perquè en fem una idea, per exemple, el que explicava de la transposició de les directives, els països que eren més eficients i molt més complidors eren, fins i tot, per exemple, un dels que era el Regne Unit, que ara no està a la Unió Europea, que no era molt europeista, però tenien una administració molt àgil i determinada a complir les coses, no?, dintre dels terminis. Això també, en els països, especialment del sud, costa més, però, bueno, a mica en mica es va avançant. Uh-huh. I tornant en el cas que comentem, jo crec que vull pensar que s'arribarà a un acord, que si no és el 31 d'agost serà quan sigui, però aquests fons arribaran.
1: Clar. No volem desaprofitar l'ocasió de tenir un perfil com el seu, senyor Ferrer, president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea, doncs per parlar del que ha passat a la cimera de l'OTAN i d'aquestes declaracions de Donald Trump, que diu que ha ordenat tallar el comerç amb Espanya. Com valora aquest anunci?
0: Sí, bueno, que ha passat i que està passant. No sé si ha acabat, però bueno, és un tema importantíssim la situació d'aquesta reunió concreta i del qual ha de sortir, i ha sortit de fet, la decisió de la Unió Europea de decidir si vol fer una Europa de la defensa pròpia, que és molt complicat, perquè amb un soci que teníem fins fa poc fiable, com era els Estats Units, amb aquest senyor tot és incert i un dia pot passar una cosa, un altre dia una altra, i el que sí que està clar és que la Unió Europea, que estem parlant de 27 països, de 450 milions d'habitants, del 18% del PIB mundial, no pot estar, i ho ha estat durant 80 anys, amb aquesta dinàmica de coalició amb els Estats Units, no pot estar ara perquè des dels Estats Units se li està dient que no hi pot comptar i, per tant, ha de desenvolupar una capacitat de seguretat i defensa pròpia que no es fa en dos dies, però i que en aquesta reunió de l'OTAN d'avui, o d'ahir, entre ahir i avui, diguem, tot el que està passant s'acaba de confirmar que s'ha d'anar cap a aquesta via.
1: Ja. Què n'espera d'aquesta cimera de l'OTAN, sobretot en aquest escenari d'incerteses, de desconfiança?
0: Jo n'espero que surti reforçada la idea i Europa, la Unió Europea cohesionada amb la idea d'anar creant dintre un entorn dintre de l'OTAN, amb la mesura que sigui possible, de la banda dintre de l'OTAN i després dintre del que és la Unió Europea, de no dependre d'Estats Units i anar avançant també amb criteris industrials de crear una indústria de seguretat i defensa que ens permeti. La idea final seria no tant per fer la guerra, sinó per defensar la pau, els conflictes. En definitiva, tenir capacitat, que ara no es té, per defensar els valors europeus que ens uneixen i que són la llibertat, la seguretat, l'estat del benestar, que en parlàveu abans, no? De l'àmbit europeu. Si no tens capacitat per defensar això, doncs no tens, diguem, garanties de que ho puguis mantenir en el mitjà termini.
1: Clar. Bé, és Xavier Ferrer, president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Senyor Ferrer, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
2: Informació.

0: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
1: I anem a la informació perquè saben que els bombers mantenen el reforç de personal operatiu davant de la intensa onada de calor i l'alt risc d'incendi forestal d'avui mateix i els pròxims dies. De l'episodi d'incendis simultanis que s'han viscut els últims dies, fem una actualització.
2: Doncs mira, el de l'Anoia es manté estabilitzat, els de Salvanera, la Bisbal de l'Empordà i Savallà del Comtat ja estan controlats i ara els bombers de la Generalitat centren els seus esforços en l'incendi de Sant Manat, però també molt pendents d'un incendi d'alta intensitat que s'ha comunicat fa poca estona al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp i a Gavà, un incendi al de Gavà que manté confinades 6.000 persones en dues urbanitzacions de Gavà, una zona de Viladecans i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat.
1: I podem parlar amb Gemma Badí, alcaldessa de Gavà. Bona tarda, alcaldessa.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Quina és la situació al seu municipi? Què està passant ara mateix?
3: Bueno, sembla que el pronòstic és bo. Sembla que el pronòstic pel que comuniquen els bombers és bo. Però bueno, han passat moments molt complexos.
1: Com ha començat el foc?
3: No tenim la versió oficial dels fets de com ha començat. Però, vamos, no sé, pot ser des d'una guspira o un petardo o alguna cosa així.
1: I on està cremant?
3: Ens temem. Doncs ara mateix està entre el barri de Can Tries, tocant cap a Sant Climent, i com que hi ha una mica de vent de marinada, doncs diuen que la tendència és que vagi cap allà.
1: Diu que la perspectiva és bona, li deuen haver comunicat als bombers.
3: Sí. Bueno, és que pintava molt malament. Cap a quarts de dues o dos quarts de tres pintava fatal.
1: En quin sentit?
3: Doncs que està tot molt sec. Està tot molt sec i aleshores, encara que hi hagin les franges de protecció fetes, en un moment determinat un arbre s'encén en qüestió de segons i crema molt ràpid. Aleshores ha cremat molt, molt ràpid la zona que ha cremat, però sí que és veritat que de seguida hi ha hagut efectius d'aeris i terrestres i han vingut molta gent i bueno, s'ha pogut salvar almenys que les vivendes no arribés a cap vivenda, que això és molt important. I després la part del bosc, doncs, a poc a poc es va controlant.
1: Bé.
3: Està controlat? No. Estabilitzat? També ho he preguntat. M'han dit que tampoc.
1: Encara no.
3: Però no, encara no. Però, bueno, jo crec que anem bé.
2: S'ha demanat el confinament de la població, alcaldessa?
3: Sí, de fet ha sonat fins i tot l'alarma de protecció civil a la població i sobretot referit als barris de Bruguers, que és el barri que hi ha entre Gavà i Begues, i després al barri de Can Tries, que també està tirat més cap a la muntanya, cap a Sant Climent. També a Sant Climent ha sonat i a un barri, una zona de Viladecans també. És tota la zona que toca muntanya.
1: I aquest confinament, per si ens estan sentint els veïns de la zona, consisteix a quedar-se a casa, baixar persianes, tancar finestres, òbviament també les portes?
3: Sí, exacte. El que es demana és, sobretot, poder estar el més quiets. Pensa que van entrant i sortint camions i van a buscar aigua, carreguen, tornen, hi ha molt moviment. Aleshores, també és una qüestió de que no hi hagi veïns donant voltes allà i que no més que no pas el perill del foc pròpiament, perquè ja et dic que les franges al moment han funcionat molt bé i ara mateix sí que és veritat que hi havia alguna pista de futbol doncs, que s'ha apropat molt les flames, però bueno, la resta bastant controlat. Tot i això, el que es pretén és que ara la gent no s'intoxiqui, els que estan més a prop. Evidentment, aquests sí que han d'estar dins de casa.
1: Clar. Segons la informació de bombers, s'han activat 7 dotacions terrestres, 3 d'aèries. No sé si ens pot actualitzar aquesta informació.
3: La última que tenia jo eren 10 aèries.
1: 10 aèries. Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Bé.
3: 2 de l'exèrcit, 4 de bombers d'aquí i 4 de no sé on, també. Bueno, és que m'ho han dit en un moment així ràpid, que estàvem tots com molt estressats.
1: Clar.
3: I he sumat, dic, vale, 4 i 2, 10. Pues vale, ja portem 10. Però és que la veritat és que no, hi havia un no parar. El que passa és que és veritat que hi ha molts focus arreu de Catalunya i també s'han de repartir. I ara ens dèiem, bueno, a mesura que això vagi tenint millor previsió, hi ha altres punts que hem d'atendre, i ho entenc perfectament.
1: Clar.
3: Parlar amb l'interior i dic, bueno, dic, si no hi ha perill per la població, és una qüestió de temps que es controli, doncs ja està. Sí, mentre hi hagi altres llocs on hi ha perill per la població, evidentment això s'entén.
1: Alcaldessa, vostè ha mencionat abans la paraula franges, com que ja hi havia algunes franges per poder actuar en cas d'incendi, però em pregunto si havien aplicat mesures de gestió de zones boscoses.
3: Precisament el que fem nosaltres és tota la part de franges que toquen a les urbanitzacions, es fa les mesures de protecció per tal de que els incendis no arribin a la població. Això és el més important de tot. Uh-huh. La part de gestió de boscos depèn, en alguns casos, bueno, en la majoria dels casos de privats, i sí que fem recomanacions. Però bueno, una cosa és demanar-ho i l'altra que es faci un sotabosc ben treballat, que això ja sabem que amb les hectàrees i milers d'hectàrees que hi ha és molt complex. Una tercera part de Gavà és bosc. Aleshores és molt difícil.
1: Clar. Aquestes urbanitzacions on els veïns estan ara mateix confinats, quin tipus d'urbanitzacions són? Quin perfil d'urbanització és?
3: Bueno, en Bruguers és una urbanització de cases unifamiliars, et diria que quasi bé tot, excepte una part d'apartaments, i després la part de Can Tries també són unifamiliars, però hi ha més pisos, però de poca alçada, planta baixa més 3, el que més.
1: Bé.
3: Tampoc és un perfil de grans edificis, eh?
1: Mm-hmm. Bé, doncs...
3: La part d'aquí de Ferreres sí, que és una mica més alta, però bueno, està bé.
1: És Gemma Badia, estem parlant amb l'alcaldessa de Gavà, que és un dels municipis afectats per aquest incendi que s'ha decretat a Gavà i afecta també alguns veïns de localitats del voltant de Viladecans. No és l'únic incendi, a Catalunya. Alcaldessa, moltes gràcies per atendre l'entrellat.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Que vagi bé. Bona tarda.
3: Gràcies.
1: Alcaldessa esgotada, eh? Perquè és lògic.
2: Home, és que déu-n'hi-do, eh? És que estem visquent aquests dies amb aquests diversos incendis que estan afectant a Catalunya.
1: Efectivament.
2: Amb molta intensitat, doncs imagina't que el tens al costat. Clar. De casa, imagina't ser l'alcaldessa que ha de gestionar la situació.
1: No, i que no arribi a cremar les cases. Aquesta era la prioritat i sembla que de moment no hi ha arribat, però efectivament continuen actius els incendis al Pla de Manlleu, a Sentmenat i d'altres que s'estan estabilitzant. Míriam Martín Lloret, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com estàs?
4: Bé.
1: Aquí estem, sí. De foc en foc.
4: De foc en foc, entre que... calor i foc, incendis, sí, és una setmana infernal.
2: Déu-n'hi-do.
4: Setmana infernal.
1: Infernal, oi? Per les temperatures.
4: Sí,
1: i per,
4: sí, sí,
1: i per tot
4: sí,
1: el per, que ens va passant.
4: Tot. Sí.
1: Efectivament. Les nits, com es diuen?
4: No és nits...
2: Tòrrides.
1: No, ruents. Nits ruents.
4: Quan ja no, són, gairebé voregen els 30 graus,
1: sí,
4: que és el que estem tenint ara.
2: Són
4: ruents.
1: Com el ferro, no?
2: Necessitem molts ventalls.
4: Molts ventalls.
2: Tot i que, mira, avui estàvem la Samantha i jo reunides,
1: sí,
2: i com som així de xules, ens hem reunit a l'aire lliure. Al carrer. Quina idea la
4: nostra.
2: Una idea
4: brillant.
2: Aquí tenint aire condicionat a la ràdio, també dic jo.
1: És
2: i estàvem les dues amb el ventall i no ens feia res.
4: No. Avui no fa res a l'ombra. Ahir encara feia... I fins avui al matí encara deies... Està bé, per partir al migdia ja era un infern.
1: No, sí, ja ens ho ha explicat Lluís Quevedo, això, eh? Que quan puges de 30 graus, ja el que et ventes és
2: aire
1: calent. Això ja no serveix.
4: No funciona.
1: Ja no te refresca.
4: Però abans ens refrescàvem així,
2: hem de dir que no ha estat cap imprudència, que no ha estat al migdia, ha estat a primera hora del matí, que ara ningú digui, bueno, aquí, elles dient que cal veure aigua, no sé què, no sé quantos.
1: Jo venia un té amb gel,
4: encara s'estava bé.
1: Refrescar. Bé, hem durat poc i hem entrat al refugi climàtic de Ràdio 4.
4: Exacte. Mal.
2: De ventalls ens volies parlar,
4: sí,
2: en el rotet.
4: Sí, perquè avui el rotet era Benico. Perquè sí, vam parlar l'altre dia del Banu. També sí, el rotet era el xiringuito, que jo estava a favor del xiringuito.
2: I jo defensava la guingueta.
4: A favor del xiringuito, però no a favor de l'abanico.
1: Hi ha
4: graus de barbarismes.
2: No, perquè jo l'abanico, t'ho vaig dir en broma,
4: sí,
2: per la cançó del Figaflaues.
4: Sí, ho sé, ho sé. Però està molt bé que es parli de l'abanico, ara que fa calor,
2: sí,
4: i el Banu, si és correcte, no, que era el dubte que
2: aquest
4: teníem. Jo et vaig dir...
1: Banu, no?
4: Et vaig fer, no, sí, et vaig fer anunciar, en primícia,
2: sí,
4: vaig dir, és correcte. Sí, confirmo, és correcte.
2: Correcte.
4: Sí, és correcte. A veure, Banu és un mot col·loquial, totalment normatiu, apareix al diccionari normatiu. Té molta tradició, tot i que és veritat que ens va entrar pel castellà antic, Abano.
2: Ah.
4: Aquest a través del portuguès, Abanar, que vol dir garballar, aventar, i ve del llatí Banus, que vol dir garbell. Però sí,
1: però que venia de l'Havana, o què?
4: No, no. Ostres, no, no he anat més enllà. M'he quedat aquí.
1: Jo mentalment he anat a l'Havana.
4: No, és Havanar, Havanar sense la H. Ah. I, vull dir que etimològicament no hi ha cap H, eh?
1: D'acord, d'acord.
4: Llavors, Banu és totalment correcte al costat de la seva forma més formal, que és ventall, també.
1: Ja,
4: més
1: el ventall.
4: Més formal,
2: que
4: sí.
2: Jo em forço a dir ventall, però perquè fins fa pocs dies, ventall perquè em pensava que Banu no era correcte.
1: Ah, no.
4: Clar, doncs sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí.
4: Ja, tens com la sospita de que ens ve del castellà, però Banu està totalment integrat, és col·loquial i es pot dir perfectament en català.
2: Fantàstic.
4: Vull dir que a favor del Banu i del ventall com a sinònims, eh?
2: Fantàstic.
4: Tots dos. Qui vol dir-ne Banico? Tenint el mot col·loquial Banu. A veure, aquí, ningú, no?
2: Ningú.
1: Ningú.
4: Ningú. Ningú.
1: Ja Banu és preciós, ventall també.
4: Doncs això, menys Banicos
1: i més Banus.
4: I més Banus. I ventalls.
2: I més concursos, no?
1: Som-hi!
2: Va, anem, sí, a jugar. Anem a jugar.
1: Concurs, concurs!
4: Vinga, va.
2: Va.
4: Ja tenim les nits de sopars populars. Avui, aquesta setmana no és la més adequada per fer sopars populars.
1: No,
4: ho recomanem. Però quina d'aquestes expressions no serveix per anomenar un sopar en què cadascú porta menjar per compartir?
1: La que no, eh? La que no és
4: la
1: bona.
4: Que no,
2: la
4: que no. Vinga, A, sopar de cabasset. B, sopar de pa i porta. C, sopar de vi i manta. O D, sopar de faixa. Penseu que tres són sinònimes i correctes i n'hi ha una que no.
2: Jo diria que sopar de vi i manta.
1: Jo també diria aquesta, per com m'ho has dit.
4: Ah, o sigui, ja no. M'esteu analitzant el to?
2: Sí,
4: m'esteu analitzant el to de la
2: veu? Perquè les altres em quadren molt.
4: Mm, sí, poden sonar més, clar, no? Depenent de la zona, no? N'hi ha alguna de valenciana...
2: Sí,
4: doncs és sopar de vi i manta, la que
2: molt
4: no.
2: Bé,
4: sopar, sí, de vi i manta, a veure...
2: A més, amb aquestes temperatures és escolta manta i dius fora, lluny, tu.
4: Amb la caloreta que fa ara, a més, no, és que no cola, no?
1: Sí.
4: No. També hi ha altres maneres de dir-ho, eh? Però en aquestes són les més generals. Cabasset, pa i porta, ho diuen molt en valencià, i el sopar de faixa,
2: mira,
4: també.
2: El de pa i porta, sí, sí, em sembla increïble.
1: És que ara, sí, estic caient al compte que hi ha un poble que es diu pa i porta.
2: Sí. Clar, sí, pa, sí, que el vam conèixer malauradament,
4: sí,
2: amb la
4: Dana.
2: Però, clar, tu pa i porta, i portes coses.
4: I la faixa,
1: senyor,
4: perquè fiques aquí rapidet a la faixa. Sí.
1: La faixa,
4: i surts.
1: Sí.
2: Molt bé.
4: Sí, sí, és cosa ràpida, no?
1: Molt bé.
4: Sí, sí. Vinga, va. M'ho he passat superbé. Com s'escriu?
1: Superbé?
4: No sé si donar opcions, perquè és una mica...
1: Amb accents,
4: tonto,
1: no?
4: Però a veure...
1: Separat, super i bé,
4: sí,
1: o no?
4: Penseu, us dono una pista. Aquí super és un prefix.
2: Ah, llavors va junt.
1: Va junt.
2: I el...
4: I... Home, és que si molta, va junt... molta gent ho separa, ja ho fem malament.
2: Sí, jo ho separo.
1: Per què no ho separem? No,
2: saps? Clar, perquè és un prefix.
4: Perquè
2: clar,
4: és un prefix. És, com, és equivalent
2: no,
4: a molt bé i ho prefixes a l'adverbi bé.
1: Ah, jo em pensava que era un adjectiu.
4: També pots dir m'ho he passat super.
2: Billar, pensem.
4: Que això és diferent.
2: No, però ara ens estàs dient superbé,
4: sí,
2: no?
4: Sí, superbé. Va,
1: superbé, aleshores ha d'anar accent a la E final.
4: Ah, exacte, tot junt i accent a la E final. Ah, així de
1: si
4: fàcil.
1: Si és una paraula única...
2: Molt bé, molt bé.
4: Però ja, amb això hi ha moltes grafies, moltes super...
2: Estupendo.
4: Amb accent separat i... No, amb guionet, no.
1: I es fa sufix...
4: I amb l'últim accent a la E.
1: I es fa sufix amb qualsevol altre? Vull dir, supermalament també aniria tot junt?
4: Sí.
1: Sí, eh? Supermaco, també?
4: Escrit és més llarg que un dia sense pal,
1: sí,
4: supermalament, però estrictament és un prefix, en aquest cas, i hauria d'anar juntet.
1: Jo pensava que era un adjectiu. Igual que qualsevol
4: és que depèn del context.
1: Ah,
4: ara ja no et sé dir un adjectiu, una forma adjectiva, però m'ho he passat
1: super bé.
4: Per exemple, clar, va sol i és un, funciona com adverbi.
1: Molt,
4: no?
1: Bé.
4: Sí,
1: bé.
4: Sí, sí, sí.
1: Super
2: molt bé,
1: tot junt amb accent al final.
4: Sí.
1: Correcte.
4: Vinga, va, un altre o què?
2: Va, i tant.
4: Sí. De quina manera, avui estic amb el no, eh? De quina manera no ho hauríem d'anunciar, aquesta frase. D'aquí a un mes arriba l'agost... En un mes arriba l'agost o falta un mes perquè arribi l'agost? Això també és una errada molt freqüent.
2: D'aquí a un mes arriba l'agost.
1: Sí? Jo diria falta.
2: No?
1: Faltes...
4: No!
1: Tampoc? No? En un mes.
2: En un mes
4: és en un mes arriba l'agost.
1: Aquesta és incorrecta.
4: Perquè és com un termini, et marques un termini i en un mes és la durada, és un període que indica durada.
1: Ah.
4: Ens veiem en un minut? No, perquè estàs dient ens veiem durant un minut. Ens veiem d'aquí un minut. La Natàlia, teniu la percepció
2: de que us sona malament.
4: No, i com
2: has dit que estava tan estètic, doncs serà el d'aquí, que jo el faig servir constantment. Clar, llavors aquest és correcte.
4: Sí. Farem, tindrem calor a...
1: En

0: En un mes.
1: O sigui, tot el mes.
0: Durant un mes, vol
1: durant
0: dir
1: un
0: això.
1: Mes tindrem
2: no,
1: calor.
2: No, però no fa servir... A veure, quan, o sigui, sí. Tindrem calor... En un mes? En un mes?
0: Sí,
2: no,
0: es pot...
2: és durant tot el mes.
0: Sí, en aquest cas es pot, té el sinònim,
2: ah, sí,
0: és,
2: eh?
0: És el durant.
2: Mira, noia.
0: Sí, sí, hi ha casos de durada que són, que dius, ostres, és veritat.
1: En un...
0: Aquí és, sí. És veritat.
1: En un període de temps, no? En un mes, en aquest període de temps...
0: En tot cas, ja. No ens podem veure en un minut.
2: D'acord. Ens veurem d'aquí a un minut.
0: Exacte. Si falta un minut, si falta un minut, en cas que falti un minut.
1: Mínim, aquest l'hauran d'acceptar.
0: Teniu el cervell ja entre el calor i tot.
1: No, és que aquest està tan excès que l'hauran d'acceptar, l'hauran de normativitzar i fora, tu.
0: És d'aquests casos que... sobta, ja sé que ho sobta, però estrictament no.
1: Ja ningú el sap.
2: Home, també et dic una cosa, fas aquí campanya pel xiringuito, doncs també podríem fer campanya en un mes. M'explico, o no?
0: Bueno, perquè... També és veritat que una cosa de barbarisme, lèxic, tema més superficial de la llengua, el que afecta la sintaxi costa una mica més.
2: Ja.
0: També us ho diré.
2: Ja.
0: És diferent, hi ha diferents graus.
2: Escolta, abans d'acabar, anem amb el consultori.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Perquè
1: sí.
2: És que aquesta l'estic sentint molt.
0: Clar. Sí, ben sempre torna.
2: Amb la canalla vas a les piscines, no sé què, no sé quantos... Sistemes de flotació.
0: Sí.
2: Què? Varis.
1: Flotador.
2: Flotador. L'armilla.
1: L'armilla.
2: Els manguitos.
1: Els manguitos.
0: Ha tornat la bombolla, no? O va tornar l'any passat, pot
1: sí,
0: ser? M'estic
1: sí.
0: inventant, no sé.
2: Mira, jo la bombolla...
0: Ja no, era la meva època, sí, quan
2: no,
0: era jove.
2: És que
0: jove,
2: jo la bombolla, quan jo era petita, no la considerava un sistema de flotació.
1: Ja, ja, ja.
2: La considerava un sistema per ofegar-te directament. D'ofegament, exacte.
1: Sí,
2: els manguitos.
1: Manguitos sí o no?
2: Com
0: no.
2: Es diuen?
0: Manguitos no, manguitos no. Els flotadors de braços se'n diuen braçals.
1: Ai, que maco!
0: Un derivat de braç. Igual que tenim braçals. El braçalet, que és, el braçalet és sí. com una pulsera, no és el mateix, però
1: braçals.
0: És un derivat de braç, i és el braçal. Atenció, perquè hi ha molts... tothom, en diu maniguet o maneguet. Hi ha webs de la Generalitat, hi ha webs de la Generalitat traduïts, en què hi ha la paraula maniguet, maneguet.
2: Home!
0: No.
1: Braçal.
0: No. A més, braçal ja és una tira de tela que senyeix el braç més amunt del colze i que serveix de distintiu.
2: Com els que porten els capitans als equips de futbol.
0: Sí, sí. Manigueta en indumentària és una peça tubular dins la qual poden ficar-s'hi l'una per un capilar amb dues mans i tenir-les així calentones, i maniguet o manegueta en tecnologia és un cilindre curt. Per tant,
2: braçal.
0: No.
1: Braçal.
0: No, braçal.
1: Braçal, m'agrada,
0: Ni maniguet, ni maneguet,
2: jo,
0: ni...
2: Si fem campanya pel xiringuito, també faria campanya pel manguito.
1: No, braçal.
0: Ara què? Ara avui
2: home,
0: no. Ens estem
2: molt
0: flipant.
2: No,
1: braçal, parlem a fora,
2: braçal.
1: Parlem a fora. Míriam Martín Lloret, gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Gràcies.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. L'última hora dels incendis a Catalunya ens obliga a posar el focus al Pla de Manlleu a la província de Tarragona, on les flames han cremat ja 25 hectàrees. És el foc que més preocupa hores d'ara als bombers. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. Així és. Hi ha 25 dotacions que estan treballant al Pla de Manlleu entre les localitats d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys. De moment, però, els bombers estan prioritzant els incendis on poden actuar amb una major efectivitat, que són els de Gavà i Navarcles. Allí la situació està més estabilitzada, amb el de Gavà ja perimetrat. A mesura que aquests incendis vagin evolucionant favorablement, es desplaçaran més recursos al Pla de Manlleu. L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha explicat a l'entrellat de Ràdio 4 com s'ha viscut la situació a la tarda.
6: S'ha cremat molt, molt ràpid la zona que ha cremat, però sí que és veritat que de seguida hi ha hagut efectius d'aeris i terrestres i han vingut molta gent i, bueno, s'ha pogut salvar almenys que les vivendes no arribés a cap vivenda, que això és molt important, i després la part del bosc, doncs, a poc a poc es va controlant.
5: Els focs estan deixant també diverses carreteres tallades, la C25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits, i també la T244 a Aiguamúrcia i la TP2442 al Montmell, Cruïlla amb la TV2443.
3: Gràcies, Pau. Com deies, la circulació és complicada a aquesta hora, sobretot per aquests grans incendis, així que ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana. La T-244 està tallada a Aiguamúrcia en tots dos sentits, però un incendi forestal. També s'ha tallat la TP-2442 al Montmell en tots dos sentits. La BB-2131 també està tallada per un incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits. També s'ha restringit la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits pel mateix motiu. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonja, a la GI-660 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GIB-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GIB-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, l'AP-7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barroda del Vallès en sentit sud per un accident que ocupa el voral. També hi ha lentitud a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B-23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol. A la C-32 i a l'antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C-58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un vehicle avariat i a la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions entre Tiana i Montgat en sentit Mataró per un accident que talla un carril i també retencions entre Santa Coloma Gramenet i l'Usa Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda del hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre l'Ús de Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bon Pastor en sentit Besòs. Comentar-vos que a l'altura de la Zona Franca hi ha un accident que talla un carril en sentit Besòs i també hi ha retencions de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies. I les darreres hores també hem estat molt pendents del barri de Sant Gervasi de Barcelona, en concret al Putxet, on aquest dimarts es va produir un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària causat per les obres de la línia 9 del metro i que ha obligat al desallotjament de 8 finques, que són 93 habitatges, fins dissabte com a mínim. Un incident que ha entrat de ple al debat parlamentari. Junts assenyala la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel que qualifiquen de crisi de gestió i de confiança davant aquest esvoranc i exigeixen la seva compareixença i també del seu número 2 al Parlament, així com la seva dimissió. Josep Rius, Junts.
8: Hem registrat la sol·licitud de compareixença tant de la consellera Paneque com del secretari d'Infraestructures i de la Mobilitat, el senyor Manel Nadal, i esperem que puguin comparèixer finalment per anunciar finalment i efectivament que dimiteixen.
3: Junts també ha llançat crítiques contra el govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona. En esports, acaba de finalitzar la cinquena etapa del Tour de França, de nou sense canvi de mallot groc. El líder continua sent Thorsten Traen. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Doncs victòria per l'holandès del Decathlon, Olaf Kooi, que ha estat el més ràpid en l'arribada a l'esprint, la primera arribada massiva d'aquest Tour de França que s'ha produït en la cinquena etapa que ha acabat a Po, al sud de França. De moment, sense grans canvis en la general, manté el mallot groc el corredor noruec de l'1X, Thorsten Traen.
3: Gràcies, Jorge. I encara de l'àmbit esportiu, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City Lionesses. Dani Esclosa, bona tarda.
10: Bona tarda, Laura. El que era un secret de domini públic ja és oficialment una realitat. La jugadora catalana, doble guanyadora de la Pilota d'Or, ha estat presentada fa només uns instants a Nova York en un acte amb la presència de la propietària del club anglès, Michelle Kang. Alexia, la reina, com ha estat anomenada, ha destacat que l'ambició del club londinenc i el seu fort compromís amb el creixement del futbol femení han estat clau a l'hora d'emprendre la decisió de prendre, després de 14 temporades com a jugadora del Barça, una nova aventura a la Women's Super League, la considerada millor lliga femenina del món.
3: Gràcies, Dani. Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
11: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

0: Tallat, ha arribat ja Albert Fernández. Com estem, Albert?
1: Hola, doncs molt bé. Doncs encantat de venir dos dies seguits a l'Entrellat.
2: No, nosaltres també.
0: És que ho necessitem.
1: Clar, clar, clar.
0: Jo hi vaig sortir d'aquí, em vaig posar el disc de Madonna al cotxe.
2: Ah. I què?
0: Em va encantar, unes ganes de ballar.
1: És brutal, eh?
0: Que en vull més d'Albert Fernández.
1: Sí, sí, a més, és això, ahir vam desenvolupar tota la tesi filosòfica del disc, però és que, clar, el que té el disc, sobretot, són BPM, és bits per minut, o sigui, batecs, i és una cosa increïble que s'ha de viure aquest estiu.
2: Sí.
1: Qui s'esperava que l'estiu 2026 la Madonna ens estaria fent vibrar?
0: Però totalment, bueno, eh?
1: Abans de vibrar amb la Madonna i fer, doncs, la segona part d'aquest díptic que us tinc preparat al Crucial o Casual aquesta setmana, us faig la pregunta random.
2: Vinga.
1: Que ens agrada que tothom us conegui una mica més.
0: Va.
1: Per exemple, se m'acut, què fèieu vosaltres a la vostra vida el primer cop que vau sentir aquesta cançó?

0: music.
1: Teniu records?
2: No, jo no.
3: Jo sí. És que, de fet, jo que sempre he estat com molt pulcra, molt endreçadeta, molt neta... Ella és molt neta. Ella és molt neta. No m'agradaven pas el tema dels pòsters.
2: Ah.
3: Perquè em semblaven que visualment embrutaven l'espai. Però l'únic pòster que hi he tingut en ma vida ha estat de les Spice Girls. Perquè, clar, a mi em va pillar, doncs, imagina't, amb 5 anys.
2: Sí, tan
3: clar,
2: petita,
3: llavors,
2: eh?
3: Sí, que llavors era, pues, eren les meves supermàxims referents, imagina't.
1: Sí,
3: tu,
1: sí, és ben bé l'època que va sortir el Wannabe, que ara fa 30 anys.
3: Avui fa 30 anys que es va publicar aquest Wannabe de les Spice Girls.
1: Doncs fixa't que la meva pregunta era què feia el primer cop que la vau escoltar. Jo pensava que tu em diries, jo la vaig escoltar molt més tard, amb 12 anys o el que fos, no en el moment que va sortir.
3: Jo aquell estiu estava ja amb el Wannabe.
1: Ja saps on Fire amb 5-6 anys.
3: Fire.
1: Ostres, que guai. I tu?
2: Jo és que en tenia 20. És que jo estava fent el meu Erasmus a Amsterdam, entén-me.
1: O sigui, tu no
3: Llavors
1: estaves...
3: Llavors què feies? Què
1: Home,
3: feies
1: no, per això no se'n recorda, perquè estava a Amsterdam.
2: Sí, sap greu, però...
3: Una cosa, com vas acabar d'Erasmus a Amsterdam?
2: Doncs gràcies a la Unió Europea. És que això és així.
1: Bueno, doncs un petó per les Spice Girls i per la Unió Europea, aleshores.
2: Sí.
3: Que recordem que va ser com una mena d'invent el tema de les Spice Girls. O sigui, van ser uns productors musicals que volien simular una mica el fenomen boy band tipus Take That, que aleshores estava...
1: La rèplica femenina.
3: Que llavors van dir, ostres, va, farem un grup de noies. I van fer un càsting, van anar buscant, entre d'altres, Victoria Beckham, Victoria Adams.
1: Clar. Sí, no seria la més lluïda.
3: Bueno, clar, que de cantar, tipus, que poc, però escolta, una cosa, van
2: però
3: ser
2: no
3: tot un fenomen.
2: Ella.
3: Ella era ballarina, actriu, ella era una mocatriz.
1: Bé, doncs, fet aquest parèntesi i aquesta pregunta random...
3: Tu jo què feies?
1: És que jo no me'n recordo. Jo recordo una tele molt petita que hi havia a casa dels meus pares, no sé, en una sala molt petita també, o no sé, com al costat del menjador, i recordo veure el videoclip allà, és l'únic record que tinc.
3: Aquell videoclip va ser espectacular.
1: Com veure el videoclip, que és aquesta mena de pla seqüència tan espectacular, que ja surten d'un cotxe i entren en aquesta sala de festes, i a mi aquell videoclip sí que se'm va quedar a la memòria, i després doncs, he anat coneixent les cançons de les Spice Girls, que són molt xules, moltes, com aquesta,
3: sí.
1: Però aquesta, evidentment, no te la posaries ja. Vale, doncs ara sí. Per continuar amb el meu díptic, el que vull fer, primer de tot, és fer com a les grans sèries, dir, ahir, el crucial o casual... Doncs això, anteriorment, el crucial o casual, el que vam fer ahir va ser celebrar l'aparició del nou disc de Madonna, Confessions 2, 20 anys després de Confessions on a Dance Floor, el disc que va treure el novembre del 2005, i vam parlar de totes aquestes reverberacions entre aquests 20 anys, que ha estat una tornada a la grandesa al Confessions 2, en totes les col·laboracions, vam sentir com quatre peces del disc, com aquesta que és la que ho obre, el I Feel So Free, i vam parlar d'això, de com hi ha aquesta mena de nostàlgia, fins i tot entre els més joves, amb el que passava fa 20 anys. I a mi m'ha passat que, entre la nostàlgia i el síndrome de Diògenes que tinc a casa meva, vaig decidir que volia llançar un munt de CDs, però el que he fet és, al contrari, acumular-los i, de fet, comprar-me un nou reproductor de CDs, petitonet, amb el que estic delirant aquests dies i he recuperat doncs, aquelles èpoques en què no podies tastar tot un disc abans de decidir si te'l compraves, que és, per exemple, el que puc fer ara. Jo em compro un vinil quan ja em sé que aquell disc em flipa, no?
2: Yeah.
1: Abans no. No sé si recordeu aquelles cabines que hi havia en algunes
2: sí.
1: megastores,
2: sí.
1: Que tu tenies uns auriculars i podies sentir uns segons de cada cançó.
2: Ah, només uns segons?
1: Abans de comprar...
2: O jo
1: potser
2: no
1: la podies sentir sencer, però sempre hi havia gent vigilant perquè hi havia cues, de vegades.
2: És veritat.
1: El Virgin Megastore aquell que hi havia... Això, i tu podies sentir una mica i aleshores decidies si et compraves el CD normalment.
2: Sí. Jo recordo haver escoltat el Parachutes de Coldplay abans de comprar-lo i jo diria que el vaig escoltar, si no sencer...
1: Ah, sí?
2: Jo crec que sí, eh?
1: Mira, et van deixar. A mi jo veia que sempre hi havia com gent darrere i jo no, estava
2: veritat.
1: Inquiet, jo sentia com uns segons,
2: tampoc
1: no sé.
2: Tampoc podies estar tota estona allà, però està molta estona, jo em recordo estar molta estona fent un loco guai.
1: Doncs, per tant, avui ens entreguem a això, aquesta mena de miratges i miralls entre els 2005 i els 2026, i fem una reivindicació del cos musical, de la fisicitat, en la cosa més metafísica del món, que s'escolta música, a partir de la pila de CDs que he portat avui aquí, però que són les que tenia com a mà i que vaig posar a escoltar, vale? El primer CD que em vaig trobar a la pila va ser una sorpresa, perquè era una banda que vaig oblidar per complet. Ahir us la vaig punxar, però vull que l'escoltem bé. Eren, bueno, doncs, unes persones que són dos noies que realment estan molt unides per un cordó umbilical amb la Madonna. Reines telèpates del synth-pop i el dark wave, indies i rarunes desaparegudes en els corrents del temps, com m'agrada que tothom, tota Catalunya almenys, escolti ara mateix So Fine de les Telepathy.

Disc del 2009, el disc es deia Dance Mother, com Vaya Mare. Aquesta és la cançó que l'obre, So Fine, d'aquest duet format per la Bassie Gagness i la Melissa Livouger, que totes dues segueixen pels mons de la música, però aquesta banda, Telepathy, s'ha oblidat en els corrents del temps.

0: Què us sembla?
1: Estava fixant a la percussió, que és molt...
0: Caixa de ritme. Eren aquelles bandes, els 2000, sí, que abusaven de la caixa de ritme perquè semblava una cosa cool en aquell moment. Ja. Ara no seria tan cool. Però és això, un electropop i dream pop, no? Pop molt somiador, que seria, doncs això, cançons molt senzilles, però que tenen unes atmosferes per darrere d'aquesta caixa de ritmes. Les veus molt tractades, un munt d'acords així una mica, no?, efervescents.
1: Sí. A mi no em sembla tan passat de moda, eh? Ja.
0: No, clar, està molt connectat al pop dels 80 i a la factura musical d'ara, sí.
1: Però és que ara et venen un grup indie de tal qual pim-pam que total, et fan això de Malasaña i ens ho mengem totes, eh?
2: Bueno, veiem el Primavera Sound segur.
0: Totalment. Si les Telepathies s'unissin per fer aquest disc, el Dance Mother, que després té cançons molt més denses. Aquesta té una certa densitat ambiental, però després hi ha cançons més sagres en el disc i tot el disc és molt xulo, que me l'he posat jo al CD.
1: Deixa'm fer un asterisc perquè he dit Malasaña amb tota la intenció, eh? Perquè ens acostumem a menjar coses indies, sobretot fetes per dones més, si venen de fora de... O sigui, si venen d'Espanya, que no pas si venen de les...
2: Ah, sí?
1: De les terres catalanes, eh? Jo crec
0: doncs mira que tenim un talent aquí català,
1: totalment,
0: en dona, que flipes. Avui estàs sentint el disc de la Mar Pujol al darrer i no te'n surts. Doncs això, cançons minimalistes amb paisatges molt densos. Hi havia la producció del Dave Sitek aquí i moltes bandes, ara molt conegudes com The XX, reconeixen la... Clar, és que aquest disc s'ha tornat de culte. Diguem-ne, ningú, ara no hi ha ni Cristo. Jo vaig pel carrer i pregunto a 300 persones, coneixes la banda Telepathy?
1: No.
0: Ningú la coneix. Però sí que entre la gent de la música, aquest disc és una mica de culte i ha tingut una empremta. Això, doncs, una cançó que aquest So Fine, que transmet la necessitat de deixar-se portar encara que tot sigui ambigu, una cançó preciosa, i això ja us he dit, que aquesta gent ha marxat. Van fer un altre disc el 2015 que es diu Destroyer, que l'he sentit molt poc, no el tinc en CD, per tant no em val, però us recomano molt el debut de la Telepathy i aquesta cançó que sembla sobretot intangible, avui que reivindiquem la fisicitat. Mira, se m'acut un joc de les que us punxaré, aviam quina us quedaríeu per tenir el CD, diguem-ne, vale? Al final, vale. Doncs això, canviem de CD, vale? Aviam si us sona aquesta. Aquesta sí que tinc el CD aquí amb la caixa i tot. Evidentment, estem sentint els Saint Etienne. La pista era que acaben de tocar a Catalunya perquè acaben de tocar el Vida Festival. Vale? La Sarah Cracknell, el Bob Stanley i el Pete Wicks, que són superrecordats per cançons com aquesta Only Love Can Break Your Heart.

0: Preciosa, superestiuenca. Aquesta sí que coincidim que va bé per ara, no?
1: Increïble.
0: És finíssima. La cançó és de 1991, de, no sé si és el primer o dels primers LPs del Saint Etienne, que era Fox Base Alpha, una banda britànica que va néixer el 1990, per tant sí que diria que és el primer disc, el Fox Base Alpha. El CD que jo us he portat és un recopilatori que tinc d'ells, així amb les típiques caixes així de cartronet.
1: Increïble,
0: guapíssima, amb la funda de la caixa. London Conversation, The Best of Saint Etienne. I aquesta cançó, que és de, això va ser publicada el 91, en realitat no va ser escrita el 91. Uh-huh. Va ser escrita, per seguir amb la nostra corrent del temps, 20 anys abans. Va sortir el 1970 i no és creada per Sarah Cracknell, Bob Stanley, Pete Wicks. És una cançó de, ho sabeu?
1: No.
0: Neil Young.
1: Wow.
0: Ah, Only Love Can Break Your Heart, del Neil Young, que clar, és brutal, perquè elles van portar aquesta cançó folky fosca, aquesta lleugeresa del pop, house melancòlic també, però molt més degustera, molt més hedonista, no? Amb l'aire que li donen les Saint Etienne. És una barreja de ritmes de club i emoció una mica tristona, perquè clar, del que parla la cançó és que l'amor és el que... Et poden passar moltes desgràcies, però el que et trenca el cor és l'amor, evidentment. Mm. I és això, la lletra continua sent devastadora, encara que tingui aquests aires més estiuencs en la versió de Saint Etienne. I diríem que és també ballar per no recordar, per resistir, no? Una mica filant amb la Madonna. Què se n'ha fet? Doncs Saint Etienne ara estan signant precisament la seva gira de comiad. Per tant, hem tingut molta sort de tenir-los a Catalunya aquest cap de setmana al Vida Festival. Aquesta tardor consumaran del tot els seus darrers concerts, perquè aquest trio de... no sé si són de Londres, sí, londinenc, s'estan acomiadant dels escenaris. Mm. Per tant, 20 anys després segueixen en actiu, han tret alguns discos no tan recordats com aquests dels 90 i principis del 2000, però això, que les coses de vegades es trenquen com els cors, no?
1: Exacte.
0: Vale, ara ens posem una mica més peculiars, més rarets. Aquesta és encara més rara que Telepathy, vale? Tot i que el mestre que la fa, jo crec que encara és molt respectat. La cançó que sentirem ara dura 10 minuts. Jo us he filetejat i la sentirem per la meitat, pel minut 5,
1: val?
0: Vale? Això, com si l'avancéssim en un Discman d'aquells antics, vale? Aquí és quan comença a cantar el Conan Moccasin.

0: És que se'm posa la pell de gallina. Se m'ha posat molt perquè el Pau, el nostre tècnic, m'ha fet cors. Per tant, coneix el Conan Moccasin, que segueix en actiu. És un Pau que ara té 41-42 anys. I quan va treure aquest disc, el Forever Dolphin Love, ja esteu sentint que va cantant això, Forever Dolphin Love, una cançó que té una intro de 5 minuts, eh? Una intro de 5 minuts, superlisèrgica, super psicodèlica, superespectral, molt especial. Tot el disc és així, aquest Forever Dolphin Love. Totes les cançons són així d'estranyes, aquest tractament de la veu. Espera, que no estic mirant ja res del meu guió de 25 pàgines. Psicodèlia sense presses, psicodèlia una mica marítima, quan diu això del Forever Dolphin Love, per sempre amor de dofí. No sé. Perquè ell, el que fa el Conan Moccasin és
1: ja,
0: més que...
1: Ja, és el dofí.
0: Sí, clar, sons de dofí aquí. Amb els sintetitzadors. És això, és com un fantasma de la música que barreja, doncs, això, beats molt espectrals amb coses que poden ser una mica funk, però portat a una deformitat, a una raresa. El Conan Moccasin és un geni, per mi és un geni. Ha fet discos després i són tots molt especials. I ell fa les cançons per associació d'imatges. No intenta explicar-te una història, per això coses com, què és Forever Dolphin Love? Pues whatever tingués aquest home al seu cap quan estava ja, no sé, diguem, fumant a l'estudi, no?
2: Canta ell?
0: Sí.
2: Ai, té una veu també molt particular,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, és que és això, un món oníric, ben estrany, líquid, mutable, profundament sensorial, el del Conan Moccasin. Ho recomano, aquest Forever Dolphin Love, que és quan jo em vaig enamorar d'ell, espera que miro de quina època era això, 2011, sí. Aquest disc. De fet, jo l'havia d'entrevistar aquest home un cop amb un phoner, que es deia, quan fèiem a les revistes sí. Una trucada per telèfon, i no, mai va aparèixer. Vaig estar mitja hora parlant amb la tia de premsa d'aquest segell discogràfic, que, de Nuevos Medios, crec que era, a Madrid, i jo estava ja esperant, però vull parlar amb aquest tio, i no va haver-hi manera, no vaig parlar amb ell.
2: La portada em sembla preciosa, ja que ens has portat
0: sí,
2: el disc.
0: Sí, és una obra mestra, aquesta, com molt una mena de ninot, així fet com amb fang i amb tela i amb una perruca. I aquest bons també és un disc de culte i un autor de culte. Després va fer Caramel el 2013, el Jazz Busters el 2018 i crec que hi ha una continuació del Jazz Busters posterior, el 2021. Però és que, si us dic Mac DeMarco,
2: sí.
0: No us clica una mica amb el Conan Moccasin. És més accessible, Mac DeMarco, és molt més guai, és molt més cool, no és tan rar, però va per aquí, Tyler, the Creator. No sé, va lligat fins i tot cinema enrere del Conan Moccasin. Podria ser el David Bowie, no? Rareses del David Bowie. Per tant, van amb aquesta fila de amb perdó, putos genis de la música que encara tenim, per sort. I això, el CD és ben especial i el tinc aquí, o sigui que brutal.
2: I que aquesta cançó que estem escoltant, que és la que dona nom al disc, sigui una cançó de gairebé 10 minuts,
0: sí.
2: És també de molt crac, perquè tenint en compte que el disc és del 2011 al 2011, ja no es feien cançons tan llargues.
0: No, sí, és totalment de geni. És que no,
2: sí.
0: Ja et dic, no la veig molt candidata a ser un viral de TikTok, aquesta cançó, ni els 40 segons més pillulis. Música que es fa esperar, vale? Seguim buscant connexions amb la memòria, autenticitat, objecte físic. Mireu o escolteu això que també ha sonat aquests dies a casa. Un debut, precisament, de casa.

0: La Núria Graham en el seu debut del 2015, aquest Bird's Eyes, la cançó que dona títol al disc i que feia aquesta... aquest primer minut de cançó que culmina amb aquest Do You Want To Make Love, que és increïble, i quan l'hem vist a tocar en directe, ja la veiem en aquell moment amb 18 anys que tenia, va treure el disc amb el segell del Primavera Sound, ja acompanyada dels habituals Jordi Casadesús tocant amb ella i produint el disc.
1: És que però... visca Osona, eh?
0: És que aquesta bigatana...
1: A més, en aquell moment la seva repre també us unenc, o sigui, és que tota aquella cosa que hi ha allà...
0: No, hi ha un fluid de creativitat increïble. Doncs això, debut excepcional, el de la Núria Graham, i tinc aquest exemplar de premsa, no, aquest encartronet també que em va arribar, i jo recordo això, quedar-me bocabadat, dir qui és aquesta tia, no li havia vist la cara mai, el 2015, i sentia això, i quan després la veus, i la veus com interpreta, com toca els acords i els puntejos de guitarra quan fa aquest Do You Want To Make Love i el canvi aquest de... It's Second of October. És increïble. I totes les variacions que va fent, no? Perquè la cançó segueix el segon compàs i van fer variacions. Parlar d'això, aquesta cançó, Albert Eyes, de la vulnerabilitat emocional i la necessitat de veure les coses en perspectiva. Per tant, està molt bé per aquest recorregut en CD que estem fent avui per la vida. I això, què se n'ha fet a la Núria Graham? Que m'he fet un apartat que se n'ha fet, però clar, ja sabem que segueix super en forma, que ha fet discos com The Seed Ring a Bell, el Marjorie i el Ciclament, que són meravellosos, amb girs experimentals i jazzístics sobre el seu pop i folk. La Núria Graham és immortal i 10 anys després doncs, encara més poderosa, però és que ja amb 19 ens va tallar l'alè. Disc per escoltar-lo sencer, per això tinc el CD, jo ara el cotxe a casa a tot arreu, és que a tope. Vale. Ara uns altres una mica rarots. Moldy Peaches in the House, yo.
2: Moldy Peaches in the House, yo.
0: Aquest el tinc destartalat, se em surt la tapa. Aquests són els Moldy Peaches, que van treure una mena de compilatori, Moldy Peaches 2000, en Release Cuts and Live Jams, del 94 al 2002. Jo el tinc al doble CD aquest amb la safata. Està tot trencat. No sé si és de la calor d'aquests dies, que s'ha acabat de...
1: Però sí, ara.
0: És que ahir el vaig agafar i se'm va trencar.
3: L'estàs estripant.
0: Amb uns dibuixets així com infantils a la portada, per tots els crèdits escrits així com molt a boli. I us he ajuntat dues peces. La primera d'elles, que és Moldy Peaches in the House, que és aquesta mena de broma, ja és com una mena... recollir l'esperit de que res és tan important a la música. Juguen, també fan servir com una línia de baix molt concreta, una base rítmica molt senzilla. Us l'he barrejada amb una altra que està en el segon disc, que és la versió en directe d'una cançó que els va fer molt famosos, que és aquesta cançó que es diu Anyone Else But You.

0: aquesta potser us sona més, perquè és un himne indi, especialment des de que va sortir aquella peli que es deia Juno, que va parlar d'una adolescent que es quedava embarassada. Clar, doncs allà la Kim Yadawson i l'Adam Green, que són els Moldy Pitches, van posar aquesta cançó en un dels singles i es va fer ultra famosa perquè van fer el clip que sortia amb trossos de la peli i tal. I en aquest disc que us he portat avui, doncs hi ha la versió en directe, que és la que estem sortint ara. És un disc super especial, recull tota aquesta etapa dels 90 als 2000 de totes les creacions petites d'una banda, això de lo-fi, no?, que es deia, i que encara es diu perquè hi ha moltes bandes de lo-fi. És que tot torna 20 anys després. Per tant, ara hi ha moltes bandes que, mira, Mary in the Young Yard, bueno, produeixen una mica millor, però és una banda que acaba de treure disc i que juga molt aquest rotllo de fer un pop una mica distret, que sembla que tot estigui, fins i tot de vegades que se'n vagin de l'harmonia, però està tot molt mesurat. Una penya brutal, els Moldy Pitches, us recomano que si no els coneixeu els recupereu. Et posen bé el cuerpecito també per les vacances, Sara. És folk,
1: és bon
0: molt senzill,
1: rotllo, és bon
0: indie.
1: Rotllo.
0: Sí. I aquest Anyone Else But You és això, és just al contrari del que sembla. No és una història d'amor genial i meravellosa, sinó que parla de les imperfeccions de l'altre, com hi ha tot de merdes que només les veig en tu, saps? Ja. Parla d'això, aquesta cançó. I què se n'ha fet? Doncs es van separar. La Kim Yadawson va desenvolupar una important carrera en solitari i es va convertir en una figura clau del folk independent, i l'Adam Green, que jo l'he perdut una mica la pista, però també ha fet un munt de discos en solitari ja des dels 2000, i ha explotat el cinema i les arts visuals. Per tant, l'Adam Green deu estar fent bandes sonores per alguna sèrie, alguna cosa que jo no m'he enterat. No els he seguit, però jo crec que són d'aquesta gent que segueix fent coses, però jo fa molt que no sento d'un disc de la Kim Yadawson ni de l'Adam Green, però els seus discos en solitari són també molt, molt guais. Doncs bé, ara que hem celebrat els petits errors amb el que teniu en els Bad You, en aquesta oda als CDs, aquí li ve de gust una horchata.

0: Tot i que hem de dir que els Vampire Weekend, l'horxata, se la prenen al desembre, com diu a l'inici d'aquesta cançó. Al desembre prenem-me una horxata. Sembla un psicòpata amb un passamuntanyes. És el I look psychotic in a balaclava. És el primer que diuen aquesta cançó.
1: Aquesta cançó me la posava jo en bucle.
0: Ah.
1: Perquè quan jo estava embarassada, al gener em va pillar com tenia acidesa. Llavors, el meu cos em demanava horxata.
0: Ostres.
1: I me n'anava en ple de... Pues en ple d'hivern a buscar horxata.
0: I hi ha llocs oberts a Barcelona, no?
1: Sí, n'hi ha. Hi ha un circuit horxatil, també l'hivern, bastant interessant.
0: Doncs molt bona banda sonora, perquè la cançó té com un alè també una mica nadalenc. Té alguna cosa així, entre estiuenc i nadalenc. Té una cosa entre tribal, no sé, entre Acapulco i Canadà. No sé,
1: saps?
0: Té una cosa molt estranya. Horxata, obra contra, que és el segon disc dels Vampire Weekend, després de l'èxit inesperat del seu debut, que tenia aquella cançó que era com una mica puncarra. I això, aquesta és molt celebrada, aquest horxata. A mi em va flipar perquè havien fet un debut que la veritat és que va ser molt canyero, els Vampire Weekend, i estàvem esperant tots que farien amb el segon. La veritat és que no defalleixen, perquè el 2024 van fer el seu últim disc i és increïble, però l'originalitat rítmica d'aquest horxata, aquesta lleugeresa dels elements, com pots sentir perfectament tot, les veus superfines, aquests cors, no?, que són ingràvits amb reverberacions. Jo crec que és una cançó super especial i també la portada d'aquest disc, d'aquest CD,
1: és increïble.
0: Que tinc aquí, de tant en quant m'agrada fer el soroll del CD aquí.
1: Que
0: aquest el tinc bastant perfecte, eh? Tinc el cartonet de fora i la caixa de plàstic típica.
1: Què ens pots explicar d'aquesta portada?
0: Doncs
1: que és
0: mira,
1: icònica.
0: Jo vaig fer un article de portades i he portat la revista on era el cap de redacció, que era la LAC Magazine, H Magazine, i vaig fer un article sobre portades de discos que em flipaven, no sé per què, i vaig agafar també les que tenia al costat, perquè aquest de Waves el tenia al costat, l'he descartat, però el podia haver portat avui. Doncs d'aquesta portada de Vampire Weekend del Contra, un disc de 2010, deia l'Albert Fernández, pues, no sé quines èpoques eren, 2014. Parece increíble que una estampa que transmite tanta serenidad y singular belleza esté envuelta de tamaña polémica. La portada és com una foto d'una noia jove, així com il·luminada, bueno, així com una mica retro, la imatge,
1: sí,
0: amb una camisa groga, una imatge com molt antiga, com de les portades dels discos de Belén Sebastián, que sempre sortia,
1: sí,
0: una,
1: sí,
0: noia guapa a la portada, doncs una mica emulant aquest rotllo, no? La hija adolescente de Anne Kirsten, la modelo que aparece en esta Polaroid tomada en 1983, descubrió la portada del disco y pensó que la chica de la fotografía se parecía mucho a ella misma. Kirsten denunció a la banda, o sigui, va denunciar els Vampire Weekend, quan el disco era número 1, perquè el Contra va arribar molt alt.
2: No, però no li van demanar permís?
0: No.
2: Però és que...
0: No, però és que va haver-hi un fotògraf, també el fotògrafo que vendió la licència sin permiso por 2 milions de dòlars.
2: Uau!
0: O sigui, que aquí va haver-hi un fotògraf superllest, però bueno, una portada que jo... Que
1: icònica.
0: Sí, em vaig posar a investigar, vaig dir, aquesta portada on surt? Em recorda molt a les de Smiths, i pensava que seria això el que explicaria en aquest article d'aquesta portada,
2: I no,
0: hi havia una demanda per aquí.
2: Però drets, o sigui, d'imatge, sí, copyright,
0: sí,
2: tot.
0: Increïble, increïble. Molt bé, doncs ara, això, també dir d'aquest drinking horchata, de l'horchata dels Vampire Weekend, que la lletra és pur record físic, no? Parla dels gustos, dels llocs on seus, de sentir el paviment sota les botes, el fred a la cara amb el passar muntanyes, vale? O sigui que seguim amb la reivindicació de la fisicitat. I ara, què tenim aquí? Let England Shake. Aquest CD conté la darrera rosa vivent, que alhora potser seria la cançó més bonica que s'ha escrit mai.

Canta aquí la PJ Harvey com la boira va passant darrere les muntanyes, sobre les tombes i els cementiris de capitans marins morts. Perquè és un disc, aquest Let England Say, que condemna les guerres i els odis antics i defensa la terra i la lluna reflectint-se sobre els rius mentre el cel es mou. I aquesta cançó és de Last Living Rose, que jo... Bueno, m'emociono cada cop que l'escolto i és que no sé si ha escrit algú mai una cançó tan bonica com aquesta, perquè té tants elements que ara m'està fent patir molt per la sobre. Any de publicació de Let England Say, un dels millors discos de la PJ Harvey, de la reina del rock aspre o delicat de Dorset, anglesa també,

0: Això, cançó d'amor dedicada a Anglaterra, però també una mica a tot el territori que qualsevol persona consideri com a propi, com a genuí. Què se n'ha fet a l'artista? Doncs que segueix endavant. Home, o sigui que no para. O sigui, ara, el 2023, va publicar el seu darrer disc, Inside the Old Year Dying, i, bueno, cada vegada canta una mica més greu, podríem dir, però segueix fent coses brillants i està envoltada de músics com el John Parris, que va envellint amb ella i que són sensacionals. Per tant, va fer un Tiny Desk, també ara fa un parell d'anys, increïble. Per tant, PJ Harvey, clàssica però eterna, o sigui, meravellosa. Vale. Ara, si la PJ...
1: El poeta, sí. Clàssica però eterna.
0: Sí, m'encanta perquè m'escrivo guiones de 30 pàgines
1: ja
0: i després no leo nada.
1: Ja està bé.
0: Si la PJ és gènia, què en dieu dels Cocteau Twins? Tornen les caixes de ritmes. Aquí tenim aquest CD que jo el tenia ben guardadet, que és un CD doble de les BBC Sessions, aquells meravellosos enregistraments en directe que es feien al programa del mític John Peel, aquell locutor de la BBC, i això és ni més ni menys que el 15 de juliol del 1982, que van els Cocteau Twins, que eren uns pipiolos aleshores, aquesta gent, perquè van començar com el 79 a circular, van estar en acció, ja us dic que se n'ha fet, fins al 97, aquesta banda increïble, amb la cantant Elizabeth Fraser, amb el Robin Guthrie i el baixista Will Heggie, que després va ser reemplaçat pel Simon Raymond. I aquí canten el Walks and Wayne, que és una de les seves primeres cançons, i mola perquè el seu so encara no era tan, no sé, tan vaporós com va ser després. Era una mica més aspre.

0: Doncs aquest CD, diguem-ne, per mi té la categoria de fotografia sonora perquè retrata un temps dels inicis d'una banda que després als 90 reconeixem molt més amb cançons com Heaven or Las Vegas, que eren molt més etèries. Aquí ja té alguna cosa d'etèri, però té alguna cosa més aspra, era els seus inicis, i mola molt una banda que tu has conegut quan era ben experta, sentir els inicis, i a més, ni més ni menys que el programa del John Peel, que també devia ser els inicis del programa del John Peel, no sé quants anys va estar aquest home. Vale. Última cançó.
1: Va. A veure.
0: Una cosa que era molt important també en aquesta època dels CDs, que eren els discos recopilatoris que sortien gratuïtament, bueno, els pagaves una mica, amb les revistes.
1: Tens
0: vale?
1: raó.
0: Jo em comprava molt el Rock Deluxe, per exemple, perquè duia aquests discos, i en duia guapíssimes, i vaig descobrir un munt de bandes així. Però el meu favorit, i ha sortit de veritat a l'atzar, és aquest The Hits Hard. Els hits fan mal, no? Em va descobrir un munt de bandes. Aquí hi ha Pavement, Sebador, Will Oldham, Smoke, France Air Attack, Silver Juice... Bueno, un munt de penya. O sigui, no, m'estaria punxant-les totes. I és un disc bastant de bajona. Totes les cançons són de terra a les venes. Jo em faria una samarreta, una gorra amb aquest The Hits Hard. De fet, crec que m'ho faré aquest estiu. Però em quedo amb la primera de totes. Evoquem la cara de l'Albert adolescent, bocabadat a l'enèsima, mentre escolta per primer cop a The Pastels.

que el primer cop que escoltes la veu de la cantant de The Pastels, per cert, que estem acabant amb escocesos, perquè tant Cocteau Twins com aquesta banda de Glasgow The Pastels, amb aquest Unfair Kind of Fame, a mi, t'ho juro, que se'm va dissoldre l'existència. Jo vaig deixar de ser qui era per ser un altre quan vaig sentir per primer cop aquesta cançó i vaig buscar els The Pastels per tot arreu. Tots els discos de The Pastels són increïbles. Aquest on està l'Unfair Kind of Fame és meravellós. L'Illumination, que és del 97, però hi ha un que es diu Slow Summits, que crec que l'hem punxat aquí a l'entrellat de tardor. De veritat, és una banda per tota una vida, i jo tinc la sort que tinc almenys en CD, tinc aquesta cançó Unfair Kind of Fame de The Pastels, que la guardaré per tota la meva vida, perquè els hits fan mal, de Hits Heart.

0: Amb 15 déus quedaríeu? Us han agradat bastant? Van per Weekend, vale. Sí. Tu tens algun?
1: Jo em quedo per Militància amb Núria Graham.
0: Ah, sabia que diries això. Jo no, jo amb tots perquè són tots meus.
2: Preguntem-li a l'Oriol Esteve, que acaba d'arribar.
3: Hola, bon dia. Hola, Oriol. Com esteu? Jo no porto tots els CDs de totes les coses que portaré avui, perquè no he vingut carregat, he vingut més lleuger.
0: T'ha agradat el que has anat a escoltar?
3: M'ha agradat molt, Sí? Sí, la veritat és que sí. M'ha agradat molt, sobretot, a mi, la que m'ha... Ara no recordo el nom, però de Pitches, em sembla?
0: Sí, Moldy Pitches.
3: Exacte, de Juno, clar, és que és allà pel·liculot, allà tros de pel·lícula, a mi això, vamos...
0: O sigui, t'agrada la part tendra del teu arxenemic.
3: Exacte, sí. Sí, sí, m'agrada una mica. I no m'agrada reconèixer-ho en antena. Mira, m'has pillat aquí a contrapeu,
1: Estem d'acord, aquesta relació d'amor-odi que ja fa anys que dura.
3: Sí, més odi, més odi.
0: D'amor tòxic.
3: Amor tòxic, molt amor tòxic.
2: Bé, ja saben, que Oriol Esteve és el nostre benvolgut.
1: Entretallat.
2: Sí, i benvolgut.
3: Benvolgut, entretallat, sí.
2: De qui parles avui?
3: Doncs avui volia parlar-vos perquè, o sigui, d'una cosa que m'he adonat els últims anys, que segurament també t'ha passat, Albert. Durant molts anys, quan algú deia que era youtuber, automàticament no sé parlar, veus? Estic...
1: nerviós.
3: Molt nerviós.
0: No, perquè t'acaba de donar una lliçó de ràdio normal.
3: Exacte. Doncs quan algú deia que era youtuber, automàticament era mirat com per sobre l'espatlla, perquè molta gent s'imagina a un home amb una falta d'higiene, no?, personal, cridant davant d'una webcam mentre juga al Fortnite... Però la realitat és que YouTube ha estat la cantera artística més important dels últims 20 anys. Mm. Això és una opinió meva. Mm. Si voleu, me la rebateu.
0: No, és que tota estona no faré la contrària.
3: La diferència és que abans, o antes, com m'agrada dir a mi, si eres un artista desconegut, tocaves en un bar davant de mala mort, davant de quatre persones, i dos d'elles eren els teus pares, per exemple. Sí. I si eres cineasta, feies curtmetratges que acabaven acumulant pols sobre un prestatge, i si eres humorista, millor no us dic que havien de fer per sobreviure, perquè em censurarien. Avui tot aquest contingut que fas, que et fas a sobre, no?, pot ser penjat a YouTube i, si tens sort, ser descobert per milers de persones d'arreu del món. A no ser que ho facis en català, no?, que el ventall s'escurça una miqueta més.
1: Ai.
3: On vull anar amb tot això? Doncs que m'he adonat d'un fenomen que passava abans i que cada cop està més normalitzat, és que l'artista sorgit de YouTube o d'internet, quan triomfava en una altra plataforma o mitjà més convencional, la crítica ho llegia com una cosa extraordinària, com una cosa de, en sèrio està triomfant aquest tio? Quan en realitat els que portem consumint YouTube des dels seus inicis ens ho prenem molt com el món està descobrint el que jo ja veia fa 5 anys. És una mica això.
1: Ja,
3: no?
1: Ja.
3: Per això que deia, no? YouTube és una cantera d'artistes de diverses disciplines. Ara ja fa anys que tenim normalitzat, per exemple, i aquí entro en el teu terreny, Albert, aviam, que alguns personatges sorgits d'internet ara ocupin espais en altres mitjans. Passa aquí a OpenPlay, per exemple, està ple d'humoristes, d'influencers, o Laura Escanes i Dulceida, de Plataforma 3CAT, però ho tenim molt més normalitzat, per exemple, o molt més coll avall, amb gent de la indústria musical, no?
0: Sí.
3: Per exemple, Justin Bieber és una estrella que sorgeix d'internet. Hey!

0: De fet, els fans del cantant van gaudir moltíssim de la seva performance al Coachella, no sé, Coachella, no sé com es pronuncia.
1: Coachella, no?
0: Perfecte. On ell mateix seia davant d'un portàtil i projectava les covers i els temes que havia fet i que l'havien fet famós, no? Una mica com un homenatge a les seves fans de fa gairebé 20 anys. Era com un diàleg entre el nen que somiava pujar i actuar sobre un escenari i l'adult que no només hi ha arribat, sinó que se'n va enamorar de l'escenari, es va cremar, se'n va desdir durant un temps, va desaparèixer i ara ha fet les paus, una mica amb aquest Justin Bieber dels inicis. Doncs fer un homenatge amb aquests vídeos que el van permetre la carrera que té, no? És com una mostra d'agraïment als seus fans del youtuber que el va fer créixer. A casa nostra, el cas més semblant és el d'Alba Farelo, aka Bat Grial.

0: aquest tamarral que fa 10 anys que viu al meu cap, o sigui, és el que més em flipa de Batllana.
1: És posterior al de Mercadona, no?
0: No, no, és anterior.
2: És anterior,
0: diria. Aquest és anterior. Wow. Aquest el va penjar... De fet, va penjar una cover de Rihanna, que era
1: sí,
0: Pai,
1: sí.
0: I després va penjar aquesta.
1: Work.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I amb això, bueno, ho va fer. Per mi, Independent és el seu pic i després ha anat de ballada, pobra.
2: Està de baixada, la
0: sí, Batllana. Però Independent acumula...
1: Que es llegeixi la ironia, eh?
0: Sí, sí, sí. 6,6 milions de visites. Independent, sí. Només aquest tema, que és en català.
2: Uah.
0: Res a veure amb el seu últim vídeo amb més reproduccions a YouTube, que és 389 milions de visites, que és xulo.
2: Està de baixada, el que dèiem.
0: Exacte, xulo. Nena le brillo en locuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. ¿Cómo me mira el deseo? Res a veure amb Independent. Sí, Independent.
2: Sí, a mi mola més Independent, home, però duro, està molt guai.
0: Sí, està bé, està bé. A veure... Doncs fins aquí la diversió en el meu espai, perquè ara, en el cas dels artistes musicals YouTube, això no deixa de ser un escaparat pel seu art, però el que sorprèn és el viatge dels personatges que us porto avui, no? YouTubers que han acabat dirigint pel·lícules.
1: Oh,
0: i no només pel·lícules, molts es podria sorprendre, no? Perquè ja segur, però estic segur que si Spielberg hagués nascut als 90, tindria un canal de YouTube.
2: Mm.
0: O si Orson Welles hagués nascut amb YouTube, imagina't el que podria fer aquest home, no?
2: Orson Welles posant rails per l'habitació, per fer uns travelings estranyíssims per YouTube.
0: Seguríssim, seguríssim. Avui us vull parlar de la generació de youtubers que estan fascinant crítica i públic en els darrers anys i ho fan amb un gènere molt concret, el terror. Per alguna raó, tots aquests creadors de contingut han emmarcat les seves pel·lícules dins d'aquest gènere. Jo suposo que és perquè és un gènere molt més obert a l'experimentació, a la creativitat, no? Que el drama històric, per exemple. El drama històric, la veritat és que se centra molt en un tipus de cinema, no? El primer youtuber del que us vull parlar és el director d'una pel·lícula que podem trobar actualment en cartellera, que és Obsession. You only get one lash. I wish Nicky Freeman loved me more than anyone in the entire world. I love you so, so, so, so, so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. La pel·lícula gira al voltant d'un home enamorat d'una amiga, no?, que troba un objecte que li pot garantir un desig i ell, és clar, demana que la seva amiga s'enamori bojament d'ell, no? I això, òbviament, no acaba bé. O sigui, és impossible que una cosa així acabi bé. I bueno, es va tornar molt fosca, no sé si l'heu vist, no sé si...
2: Sí, n'hem parlat aquí, perquè és la metàfora de l'amor tòxic més guapíssima i de posseir algú en comptes de, diguem-ne, estimar-la, no? I és una pel·li superpetita fet per un youtuber que és... Quants anys té aquest tio?
0: No, aquest és una mica més gran que altres, però bueno, no té ni... Bueno, potser té 30 anys.
2: 30, crec que.
0: Curry Baker.
2: El Curry Baker. És una pel·li sensacional. És que jo estic per tornar-la a veure. L'he vist al cinema.
0: Sí, i jo aquesta la tinc pendent encara. Perquè
1: 26 anys té.
0: 26? Ostres, pensava que era més gran.
2: No tenia ni 30, el Curry Baker. És flipant, Obsession.
0: Sí, sí, doncs moltes ganes de veure-la, aquesta. A més, Spielberg també ha dit que era molt bona pel·lícula, imagina't. Spielberg, parlant d'una pel·lícula de terror...
2: Stephen King està obsessionat amb Obsession.
0: També,
2: fa uns podcasts i no para de parlar d'Obsession. I dic, home, tio, calma't. Perquè parla amb tres tios més que en cap l'ha vista i ell vol fer una tertúlia de la pel·li. Però si només l'has vista tu, col·lega.
0: Doncs aquest tio, Curry Baker, no, era un dels responsables del canal de YouTube That's a Bad Idea, que on es feien sketchos de comèdia, ciència-ficció i terror, una mica de terror, no? A poc a poc el canal va anar fotent més poix a les creacions de gènere, van anar practicant molt amb curtmetatges de terror, fins que fa un any, més o menys, van publicar íntegrament a YouTube una pel·lícula de terror pertinent al subgènere del found footage, saps? Allò de la bruja de Blair, no?
2: Sí, gravacions trobades.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: Que es diu Milk and Cereal. Ja la podeu veure.
2: És que encara no l'he vista. L'altre dia vaig estar a punt de pitjar i no.
0: Doncs és una horeta, eh? Vull dir que passa ràpid i, a veure, fa una mica de cague, però és una pel·li de $800 de pressupost.
1: Que fort,
0: i és com l'avançala d'Obsession. O sigui, si t'ha agradat Obsession, potser aquesta pel·lícula t'agrada.
2: Espero que sí.
0: Jo Obsession encara la tinc patent. Aquest any, una productora tuchíssima de terror, com és Blumhouse, li ha produït la pel·lícula amb la que ha debutat i s'ha convertit en un dels fenòmens més comentats del cinema per l'impacte que ha tingut a taquilla i per la conversa que està generant, no? Suposo que això de l'amor tòxic està influint bastant. Blumhouse va apostar per Curry Baker amb un pressupost proper al $1 milió i aquesta pel·li ja li ha proporcionat una recaptació que es dispara fins a xifres multimilionàries. O sigui, ha sigut un pelotazo.
2: No, no, per exemple, a Espanya estan en Supergirl com... O sigui, no li arriben a Obsession, que està la número 1 en tot el box office d'aquí, però no li arriba ni de lluny. Ni, clar,
0: Supergirl s'ha fotut una hòstia, pobra, increïble, des de les alçades. Cal dir que Blumhouse ja fa temps que aposta per creadors de terror desconeguts, que saben treure suc a petites produccions, com ho van fer amb Paranormal Activity, que això va ser una saga de pel·lícules i, bueno, va, bastant demoni, la veritat. I també va donar l'oportunitat al còmic Jordan Peele amb la seva òpera prima, Get Out. O sigui, dos còmics passant-se una mica al terror, que ja en parlarem d'això. Si no els coneixeu, Key & Peele, per exemple, el Jordan Peele, que tenia un duo còmic Key & Peele, l'heu de veure, perquè a YouTube hi ha un munt d'esquetxos d'ells
2: humorístics. Ostres, doncs tampoc. He vist totes les pel·lis de Jordan Peele, però no l'he vist de youtuber.
0: És increïble. No, no és youtuber, però per mi és youtuber, perquè només he vist els seus esquetxos a YouTube. I són increïbles, molt divertits, la veritat. Ara, gràcies a internet, ens anem a Austràlia, no? Perquè us vull parlar d'uns youtubers conegut com els germans Filipú. Els coneixeu?
2: No.
0: Doncs Filipú, perquè són molt coneguts. Aquests són els responsables del pel·liculot i em poso de peu, Talk to me.
2: Oh. Wow.
3: Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Talk to me.
0: Ja esteu amb els pèls de punta.
2: La Natalia i la Samantha, quan els hi poso trailers d'aquests que estic esperant el susto, tal, em miren encara de Valver, ja està.
4: O sigui, tu també ets com jo. Una cosa és sentir-ho, una altra cosa és veure-ho, que et fa més ensurt.
0: És una pel·lícula que recomano molt. L'Albert, em sembla que ja l'ha vist, també.
2: Sí, sí, em va encantar.
0: Per mi és increïble.
2: Totes aquestes pel·lis així, rotllo, la de Blumhouse, la de Possession, que són com una història petita, amb un missatge molt concret, i que és una sensació,
0: sí.
2: I Talk to me, estàs allà com uau,
0: increïble.
2: I et passen una hora i mitja volant. Sí.
0: Doncs aquests els germans Filipú, no, que no el coneixeu, abans de dirigir una de les pel·lícules de terror més celebrades dels últims anys, tenien un canal anomenat Raca Raca.
4: Raca Raca.
0: On feien sketchos, curtmetratges de paròdies i comèdia de baix pressupost. Per exemple, feien efectes especials casolans, violència absurda, barrejar gèneres, fotien batalles impossibles entre personatges de Marvel i DC, Game of Thrones i Lord of the Rings, que eren ells i els seus amics disfressats.
2: Però una mica aixecats.
0: No, però amb un argument, o sigui, hi havia una mica d'intenció, però era una xorrada, o sigui, divertimento pur i dur, no? Feien batalles entre Dragon Ball i Avatar, no els personatges blaus, sinó els d'Airbender, que és una sèrie que també recomano moltíssim. Harry Potter... Bueno, feien una mica de tot, no? I també tenien un munt de curtmetratges de Ronald McDonald, a diverses coses que els hi passaven coses.
4: Sí, per què?
0: Per divertimento.
2: Bueno, és que clar, la penya fa contingut a YouTube, el que els hi surt.
0: Però hi ha molts sketchos de Ronald McDonald que ja són una mica l'avançala d'aquest terror, perquè el fotien en situacions terrorífiques, el pallasso que ja coneixem, no? Doncs era bastant interessant. Quan van saltar al cinema, la crítica es pensava que serien altres youtubers haciendo una pel·lícula, no? Com quan Wismichu va treure Bocadillo, no sé si ho teniu això al cap, que va ser... Va treure Bocadillo i la va estrenar a Sitges, es va crear un pollo impressionant, i això realment va ser un contingut dins de la pel·lícula Vosotros sois mi pel·lícula, de Carlo Padial, que era un documental sobre Wismichu fent gambarrades, no?
1: Tu hi vas tenir alguna relació?
0: Jo amb el Wismichu, justament en aquella època, estàvem fent un podcast junts. Sí, sí, estàvem allà... Jo la pel·li no vaig fer res, la veritat, només vaig anar a veure l'estrena, que mira, està molt bé. La veritat és que és molt recomanable, Vosotros sois mi pel·lícula. És d'aquestes pel·lícules que dius, una pel·lícula d'un youtuber. Doncs no, és una pel·lícula amb una intenció, amb un discurs darrere molt, molt interessant. Doncs aquests, els germans Filipú, no? Dani i Michael Filipú, amb Talk to Me, va passar una mica això, no? Que es van pensar, bueno, això són youtubers que estan fent una pel·lícula, però quan es va estrenar, pràcticament de manera instantània, es va convertir en un clàssic del terror contemporani. No sé si tu estàs d'acord amb això. Per mi, la gràcia que té és que la lleugeresa en la que funciona... O sigui, fusiona la lleugeresa amb els que els joves es prenen les drogues i després el subgènere d'esperits, no? O sigui, aquesta barreja em sembla impressionant, i a sobre parla del sentiment profund d'una pèrdua d'un familiar.
2: Exacte.
0: D'una manera també, però molt profunda i molt... O sigui, és increïble.
2: És profunda, però va de cara a barraca, Talk to Me. Tota l'estona estan passant coses, però ja està tot aquest subtext per sota, sí.
1: Interessant.
0: I l'any passat, aquest parell van repetir l'èxit amb Bring Her Back. Ah.
3: Listen. I gotta tell you a secret. Beautiful things. Listen. Listen. Listen. Some people believe spirits.
0: Una altra pel·lícula molt recomanable. Ara, aquesta no és apta per a estómacs delicats, eh? Ja us dic. Aquesta realment ja
4: gore, gore.
0: Té punt, però no gore d'aquest divertit, de sang i fetge, perquè no. Sí, sinó... Fa coseta, eh? Si us interessa el tema, perquè ja ens estem quedant sense temps, aquest divendres, si voleu, seguim amb pel·lícules que han fet altres youtubers.
4: Sí.
0: I us portaré alguna cosa de terror i alguna cosa que no, que els youtubers també no fan només terror.
4: Molt
0: també
4: bé,
0: fan alguna
4: de
0: cosa
4: festa,
0: més.
4: No?
0: Sí, perquè així marxem el cap de setmana una mica...
4: Que també ens agrada,
1: exacte,
4: eh?
1: Clar, clar que sí. Sí, molt bé.
4: Oriol, Esteve, Albert Fernández, gràcies als dos.
0: Moltíssimes gràcies.
4: Fins la setmana que ve. Ja està. Doncs això ja estaria, eh? Hem fet avui el programa gràcies a l'Edu Ortega a la part tècnica, també al Pau Robert, al Tomàs Gómez a producció, a la redacció Marina Fernández i Aitor Caminero, a la subdirecció Natàlia Sánchez i a la direcció jo mateixa, Samantha Villar. Re, que demà hi tornem, quan passin uns minutets de les 4 de la tarda, a veure quines temperatures tenim demà. Que sembla que la cosa continua en onada de calor i a veure com van els incendis, que desafortunadament se n'han declarat de nous. Però allà està tot el parc de bombers activat per lluitar contra el foc. Gràcies per escoltar-nos. Els deixem ara amb el Toni Marín. El Pla B comença d'aquí un minutet. Fins demà. Adéu-siau.

0: Què tal? Com estan? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més, que no és ni de bon tros qualsevol dia. Ja ens ho esperàvem, però el titular no deixa d'impressionar. Avui l'Observatori Fabra de Barcelona ha assolit un rècord històric de temperatura, 40,7 graus, la més alta dels últims 7-12 anys. Això durant el dia, perquè la nit passada ha estat també un autèntic infern a molts punts de Catalunya. A Portbou, per exemple, la temperatura mínima ha arribat als 31,9 graus. Resulta imprescindible començar avui el nostre programa, com tants altres dies, de fet, amb en Jordi Miralles. També perquè aquestes temperatures extremes compliquen d'una manera molt notable la dificultat per lluitar contra el foc. Fins a 3 incendis s'han declarat aquesta tarda. Un a l'Alt Camp, un altre al Bages i un tercer a Gavà, que ha obligat a confinar fins a 6.000 veïns i que, segons hem sabut fa uns minuts, sembla que els bombers estan a punt de perimetrar el foc. D'altra banda, també els bombers han mostrat avui la seva confiança en poder donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. En un moment, a l'edició vespre, ens explicaran en detall com estan les coses en un dimecres en què hem convidat el nostre pla B a partir de 2:15 al corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, Xavier Mas de Xaixàs. Avui la informació internacional torna a la primera pàgina. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a atacar Espanya, tot assegurant que és una causa perduda. Trump ha dit això per l'actitud del govern espanyol de no secundar l'ofensiva contra Iran i ha definit els espanyols com a mala gent i un terrible aliat de l'OTAN. Ha tornat a marxar, per cert, han tallat tot el comerç. Preguntat al respecte, Pedro Sánchez ha tret ferro, assegurant que després d'aquestes declaracions han tingut una conversa amb Trump molt distant i que han parlat de futbol i també de golf. En fi, parlarem més tard de tota la jugada, tot plegat mentre tant els Estats Units com l'Iran han donat per tancat l'alto al foc i no es descarten nous atacs aquesta mateixa nit. De tot plegat parlarem a partir de 2:15. Abans, l'Andreu Vinyes té molta feina perquè realment són molts els punts informatius d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Andreu Vinyes, què tal? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Edició vespre, avui més complerta que mai, eh?
1: Sí, avui molt pendents dels focs un dia més i de tot els danys col·laterals que també hi ha, perquè hi ha moltes carreteres afectades a aquesta hora.
0: T'escoltem amb tota l'atenció, ens trobem a 2:15. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
1: Bon vespre, una tarda més de màxima atenció als boscos del país, en plena segona onada de calor i amb temperatures que avui tornen a batre rècords. Catalunya afronta hores molt complicades amb diversos incendis forestals actius al mateix temps. Anem a pams. Preocupació per un incendi al Bages, a Navarcles. L'incendi del pont de Cabrianes, que ha provocat el confinament de veïns del polígon Berenguer de Sallent i de la zona oest d'Artés, mentre els equips d'emergència intenten estabilitzar un foc amb diversos focus secundaris que afecta unes 90 hectàrees. Un altre, el d'Aiguamúrcia, del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, d'alta intensitat i amb una gran columna de fum visible des de diverses comarques que ha obligat a nous confinaments i restriccions de mobilitat. La Núria i l'Òscar són veïnes en declaracions a Ràdio 4 fa uns instants.
3: La cosa s'està estenent bastant i esperem que ho tinguin controlat el més aviat possible.
4: Al final és la pena de que es primi tot per una falta de sentit comú.
1: 500 persones estan confinades per aquest foc a l'Alt Camp, a Tarragona. La situació també complicada a Gavà, on un foc declarat sobre les dues del migdia ha obligat a confinar prop de 6.000 persones entre Can Tries, Bruguer, Sant Climent de Llobregat i una part de Viladecans. Els bombers són optimistes, concentrant els esforços per evitar que les flames avancin cap al massís del Garraf. 29 dotacions a aquesta hora, 11 hectàrees cremades. I a tot plegat cal afegir-hi un altre incendi declarat ahir a la tarda a Sentmenat, que ha cremat ja una superfície de 180 hectàrees i que bombers podria donar per estabilitzat aquest vespre. Recopilant i segons ens diu bombers, si l'evolució és favorable, alliberaran efectius de Sentmenat, Gavà i Navarcles per reforçar el dispositiu al Pla de Manlleu, que és ara mateix l'incendi que més preocupa pel seu elevat potencial de propagació. A aquesta hora ja supera les 110 hectàrees i els bombers admeten que continuarà creixent. De seguida actualitzarem l'última hora des del centre de comandament dels bombers a Cerdanyola del Vallès, en una jornada que torna a posar el límit al dispositiu d'emergències del país. Tots aquests incendis estan provocant afectacions directes a les carreteres per talls a vies importants. És per tot plegat que connectem aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula aquesta hora. Mireia Camats.
5: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. La T244 està tallada a Aiguamúrcia en tots dos sentits, però un incendi. Pel mateix motiu també s'ha tallat la TP2442 al Montmell. També s'ha restringit la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits, però un incendi forestal. També s'ha tallat la C25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI660 entre Forallac i Calonja, la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GIB-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GIB-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'això, la C32, l'autopista del Garraf, està tallada a Calafella en sentit Barcelona per un accident i retencions en aquest tram, i a la mateixa via hi ha lentitud titulades a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud, i més endavant retencions de Sant Cugat al Papiol també en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions a Lleida en sentit Barcelona per un accident que talla un carril, i lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sabadell en sentit nord, i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions entre Tiana i Montgat en sentit Mataró per un accident que ja no talla cap carril, i cua de Santa Coloma de Gramenet al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C31 l'autopista del Maresme va carregada a Badalona per anar cap a Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de l'IR Tensions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, amb un accident a l'altura de Collserola que talla un carril. A la ronda litoral i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Com veuen, moltes afectacions, molta prudència a les carreteres a aquesta hora. Qualsevol actualització l'anirem fent durant els propers minuts des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Javi Martínez a control central. Us saludem. Ara els titulars, també més enllà dels incendis més importants del dia, amb Laura Monill. El president Pedro Sánchez ha tret ferro a les paraules de Donald Trump qualificant Espanya de cas perdut.
6: El president del govern diu, però, que els dos països tenen una bona relació.
7: Las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados.
6: En l'últim dia de la cimera de l'OTAN a Turquia, que confirma el compromís de tots els aliats amb la defensa mútua i 70.000 milions d'euros a Ucraïna.
1: Cimera que coincideix amb un nou gir de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha revocat la llicència que permetia la venda de petroli iranià.
6: Washington ha acusat Iran d'haver atacat tres vaixells mercants a l'estret d'Hormuz, que ha respost atacant instal·lacions militars iranianes. Els Estats Units adverteixen que hi haurà greus conseqüències. La crisi ja té impacte als mercats. El preu del petroli s'ha disparat més d'un 5%.
1: Continua la polèmica per les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre les paraules seves al càncer de l'absentisme laboral.
6: El president Pedro Sánchez titlla les declaracions de desafortunades, i el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, acusa el PSOE de demagogia.
7: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. El Partido Popular, cada vez que ha podido gobernar, ha traído muchos recortes a los derechos laborales.
8: Los principales perjudicados por el absentismo laboral son los trabajadores. El Partido Socialista, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
1: I els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'Esboranc de Sant Gervasi i la Bona Nova continuaran fora de casa com a mínim fins dissabte, segons la Generalitat.
9: I el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat en funció de que això estigui perfectament controlat.
6: Els tècnics segueixen analitzant l'estabilitat del terreny després d'omplir l'Esboranc amb formigó. Mentrestant, els afectats poden entrar puntualment a recollir pertinences, i l'Ajuntament manté obert el centre cívic de Vila Florida per atendre'ls fins dissabte.
1: I en esports, dia de descans avui al Mundial. Ahir van quedar definits uns quarts de final que començaran demà. Dani Esclusa, bon vespre.
10: Bon vespre, Andreu. Argentina i Suïssa seran els equips que completaran el quadre d'aquests quarts de final del Mundial. La selecció de Leo Messi va haver de remuntar un 2-0 en contra en els últims 20 minuts de partit davant Egipte, i Suïssa va eliminar Colòmbia en un partit que es va acabar decidint els llançaments de penal després de finalitzar els 90 minuts reglamentaris i la pròrroga sense gols. Demà, primer partit dels quarts de final entre França i Marroc.
1: Més enllà del trànsit, també ens interessa saber quin temps farà demà, sobretot de cara als incendis que estan actius a aquesta hora a Catalunya. Juan Carlos Pilla.
11: Demà dijous a Catalunya seguirem xerrant de calor perquè les temperatures se mantindran amb poques variacions en general, encara que baixaran a punts de l'interior sud de Tarragona. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i a tota la depressió central.
1: Les 7 i 10 minuts al vespre.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Catalunya batega aquesta setmana a ritme d'incendis. Per cada foc que s'aconsegueix estabilitzar o controlar, sembla que n'aparegui un de nou, tal com ha passat aquest dimecres. Mentre la situació està millorant a Sentmenat, Gavà i Gavarres, les flames preocupen el Pla de Manlleu a Tarragona, on s'ha declarat el confinament de 500 veïns aproximadament. Són tres incendis que han aparegut de nou simultàniament aquesta tarda. Repassem aquesta última hora amb en Pau Alemany i l'Enric Martí a la tècnica, que estan al Parc de Bombers de Cerdanyola. Bon vespre, Pau Alemany. Quina és la darrera hora i pendents d'una compareixença?
12: Bon vespre. Efectivament, seguim pendents que comenci la roda de premsa dels bombers i de la consellera d'Interior, Núria Pont, en una jornada en què la simultaneïtat torna a ser la gran enemiga dels bombers, perquè complica la distribució dels efectius. A hores d'ara, l'incendi que més preocupa és el del Pla de Manlleu, a la província de Tarragona. Allí les flames han cremat almenys 110 hectàrees i estan creant focs secundaris. A més, s'ha enviat un missatge d'alerta als veïns de Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i les cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes. Escoltem una de les veïnes d'Aiguamúrcia.
3: El foc ha començat cap a una masia més o menys que es diu Cal Japet, que toca cap a la Moixeta, que és una urbanització que pertereix al Montmell. Llavors ha tirat cap a la de Manlleu ja, cap a la Moixeta ja està, i ara el foc, al front, sembla que s'hagi revifat cap a Pla de Manlleu.
12: A Gavà, en canvi, la situació és una mica més positiva. L'incendi ha quedat perimetrat i tant la columna com la intensitat de les flames ha disminuït considerablement. Això sí, a primera hora de la tarda també s'ha enviat un missatge d'alert per confinar més de 6.000 veïns a la urbanització de Can Tries i Brugues, a Gavà, a Sant Climent de Llobregat i a la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Escoltem l'alcaldessa del municipi de Gavà, Gemma Badia, sobre l'avanç de les flames.
13: Aleshores ha cremat molt, molt ràpid la zona que ha cremat, però sí que és veritat que de seguida hi ha hagut efectius d'aeris i terrestres i han vingut molta gent i, bueno, s'ha pogut salvar almenys que les vivendes no arribés a cap vivenda, que això és molt important, i després la part del bosc, doncs, poc a poc es va controlant.
12: També a Navarcles, un tercer foc us ha obligat a confinar unes 360 persones i ha cremat unes 90 hectàrees. Allí l'incendi encara està actiu, però la previsió és favorable. I les bones notícies també arriben des de l'incendi de Sentmenat, que ja s'allarga durant diversos dies, amb la previsió que quedi estabilitzat cap a final del vespre. Per últim, a l'Anoia i a Bellvell, els incendis estan estabilitzats i a Gavarres està ja controlat.
1: Doncs aquesta és la darrera hora de qualsevol novetat en el moment en què apareguin les autoritats tant de bombers com de la Conselleria d'Interior. Ens demanes pas. Gràcies, Pau Alemany. També us advertim que Protecció Civil està mantenint activades les restriccions per perill extrem d'incendi al nivell 4 del Pla Alfa, a més de 200 municipis de 24 comarques catalanes. És el nivell més alt que estableixen els agents rurals davant el risc d'incendi forestal. Rosa Guillet, bon vespre.
14: Bon vespre. I davant d'aquests perills, els agents rurals han restringit aquest dimecres l'espai natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubà, qui se sumen als 6 espais que ja estaven tancats per risc extrem d'incendi, que són el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, Baronia de Riables, Gavarres i el Parc Natural de Montserrat, on es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural. Demà se suma a la llista al Parc Natural de Montmell-Marmà. Allà.
1: Expliquem exactament què implica el nivell 4 del Pla Alfa. Què implica exactament, Rosa?
14: Doncs implica que es posen en marxa mesures extraordinàries als municipis afectats on no es permet fer activitats culturals, falleres o amb que impliquin l'ús de foc o de material pirotècnic. Se suspenen les obres a carreteres interurbanes i rurals, es restringeix l'accés als espais naturals forestals, excepte en cas de ser resident o casos justificats, se suspenen les acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com les colònies i campus a l'aire lliure.
1: Doncs durant el període d'alerta per calor intensa també s'estan batent rècords de temperatures màximes. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat la temperatura de 40 graus i mig aquest migdia, el valor més alt en els 112 anys de la sèrie històrica de l'estació meteorològica, i també són altes les mínimes avui a l'extrem nord de l'Empordà, Portbou i Llançà, que han marcat mínimes de 31,9 graus centígrads.
14: I per tot plegat, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per les altes temperatures que s'estan registrant tant de dia com de nit i la previsió que l'onada de calor continuï endavant. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta per avisos de calor molt intensa aquest dimecres i també demà dijous. L'activació implica enviar avisos SMS a prop de 12.000 persones que consten com especialment vulnerables, amb recomanacions i consells per fer front a les altes temperatures, el desplegament d'equips de carrer per informar sobre la xarxa de refugis climàtics i distribuir aigua i material de protecció, com gorres, tovalloles, crema solar i elements de refrigeració. Hores d'ara, el Servei Meteorològic de Catalunya indica que avui ha estat el pic màxim d'aquesta segona onada de calor, que s'allargarà, però, durant tota la setmana vinent. Amb aquesta situació, el sistema d'emergències mèdiques atès 140 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Cap de greu, cosa que no ha passat a Andalusia, on ja han mort 3 persones. La darrera víctima per cop de calor ha estat un treballador de 48 anys.
1: Gràcies, Rosa. Doncs, per causa, efecte o no, també hi ha hagut un nou ofegament mortal a les platges catalanes. Un home de 70 anys ha perdut la vida aquest migdia a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell, al Baix Penedès. Sergi Bassoles.
15: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per l'una del migdia. Malgrat les maniobres de reanimació dels serveis d'emergències mèdiques, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida al banyista. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància a la platja i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. Recordem que ahir a Balaguer una nena de tan sols 6 anys va morir ofegada a la piscina del complex esportiu del barri de Secà. És el quart ofegament mortal en una piscina des del 15 de juny.
1: I un altre succés que ens tenia també pendents de Barcelona, els veïns de Sant Gervasi i la Bonanova, sobretot, que hauran de passar avui la segona nit fora de casa. La Generalitat no preveu que puguin tornar com a mínim fins dissabte. Cristina Martín.
16: Després d'acabar d'omplir amb formigó l'esvoranc que es va produir dimarts pel matí, els tècnics estan avaluant constantment l'estat del terreny per veure si s'estabilitza. Aquestes anàlisis obligaran a mantenir desallotjats els 93 veïns dels 8 blocs afectats. Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: Durant aquest dimecres, els veïns s'han anat apropant a recollir algunes pertinences per passar aquests dies, també enterar-se com avancen els treballs. És el cas d'Alexis Paz, porter d'una de les finques afectades a Sant Gervasi de Cassoles.
17: Estoy acá para recoger información y darle información a la administración del edificio y a los propietarios y residentes del edificio en el cual trabajo.
16: L'Ajuntament de Barcelona mantindrà obert fins dissabte el centre cívic de Vila Florida per atendre els veïns.
1: Doncs sobre aquesta qüestió demanen la dimissió de la consellera Sílvia Paneque. En el debat parlamentari Junts assenyala la consellera de Territori per la crisi d'aquesta gestió i de confiança davant aquest esvoranc a les obres de la línia 9. El Puiget exigeix la compareixença també de la consellera i del seu número 2, Manel Nadal. Bé, doncs els incendis en cau política també, els incendis que cremen a Catalunya han centrat la sessió de control al govern aquest dimecres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència política per part del govern pel que fa a l'origen de l'incendi de les Gavarres. L'executiu ha defensat no té responsabilitats en l'origen del foc causat presumptament per un operari subcontractat per la Generalitat. Cambra Catalana, Lorena Enns.
18: Taxatiu. Salvador Illa ha negat qualsevol mala praxi per part de la Generalitat amb l'empresa del treballador que presumptament va originar el foc de les Gavarres. Unes explicacions que per Junts no són suficients. Consideren que el govern té responsabilitats polítiques. Mònica Salas i Salvador Illa.
19: Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien.
20: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació A o F3, això passa per sobre de tot.
18: Junts afegeix més llenya al foc i a la petició de compareixença de la consellera Batalló territori sumen la demanda del seu cessament. El govern, però, defensa que va fer tot el que havia de fer i esgrimeix l'enviament d'SMS a les empreses informant de les restriccions vigents en Pla Alfa. La CUP els acusa de mentir i Sílvia Paneque es defensa. Escoltem a Dani Cornellà i a la consellera de Territori.
0: Vam trigar dies, moltes hores, a saber que aquest treballador era d'una UTE contractada pel propi departament. I vostès es van amagar.
21: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració.
18: Els comuns, de la seva banda, han qüestionat que l'ampliació de l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
2: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: En clau internacional, estem pendents de Turquia, on el president del govern, Pedro Sánchez, ha tret ferro a les paraules de Donald Trump d'aquest matí, que ha criticat Espanya per, diu, no complir els compromisos en defensa i ha tornat a amenaçar en trencar relacions comercials. Clara Ontanyón, bon vespre.
22: Bon vespre. Sí, Sánchez ha remarcat que la relació entre els dos països és bona i es pren les paraules del president dels Estats Units amb calma i paciència.
23: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
22: El president insisteix que Espanya sí que compleix i prova d'això és la participació en una missió terrestre a Finlàndia per protegir l'Àrtic. Més tard, Trump ha rebaixat les crítiques cap a Espanya, ha dit que s'ha portat malament, però després ha destacat la unió de l'aliança. També ha dit que té el pressentiment que tots els països que no s'han compromès amb el 5% en defensa ho acabaran fent aviat. Intercanvi de paraules en l'últim dia de la cimera. Els aliats continuen amb el propòsit de gastar més en defensa davant l'amenaça russa i amb 50.000 milions de dòlars en noves adquisicions militars i amb la intenció de mostrar una aliança unida i el compromís unànim de tots els socis amb l'article 5, és a dir, que si un és atacat, la resta el defensarà.
1: Gràcies. Doncs tot això ha coincidit amb un anunci també d'Estats Units que dona per finalitzada la treva, l'alt el foc amb l'Iran després d'un nou intercanvi d'atacs. Des de la cimera de l'OTAN, encara Donald Trump ha anunciat la suspensió d'aquestes negociacions amb Teheran i ha advertit que atacaran de nou aquesta mateixa nit. Laura Monell, bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, la nova crisi s'ha desencadenat després dels atacs de l'Iran a tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz aquesta nit passada. Washington, en resposta, ha bombardejat més de 80 objectius militars al sud del país i Teheran ha contraatacat contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. Des de la cimera de l'OTAN, Donald Trump ha donat per trencat l'alto el foc. I ha advertit que probablement, com sentíem, tornaran a atacar l'Iran aquesta nit. Teheran, de la seva banda, acusa els Estats Units d'haver incomplert els compromisos pactats i promet una resposta encara més contundent a aquests atacs. La nova escalada del conflicte al Pròxim Orient ja comença a tenir repercussions a nivell econòmic, ha fet pujar el preu del petroli i torna a posar en risc el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, una via clau pel comerç mundial d'energia.
1: La xifra de víctimes mortals a Veneçuela pels dos terratrèmols puja fins a les 3.865 persones, mentre que la de ferits es manté en més de 16.000, segons l'última actualització. Toni Condé.
24: Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 36 morts, 138 desapareguts i 11 localitzats sota les runes. Iñaki Feliu, infermer i delegat de la missió humanitària de la Creu Roja a Veneçuela, assegura a l'entrellat de Radio 4 que ja s'estan iniciant treballs per desenrunar els edificis i s'estan vigilant els possibles problemes de salut que puguin causar els cadàvers que es troben sota els enderrocs.
25: I de moment no estem tenint cap problema de salut pública derivat d'aquest tema. Però sí que és veritat que es manté una estreta vigilància perquè no hi hagi brots de malalties relacionades amb la gestió dels cadàvers.
24: Feliu treballa a una clínica de la Creu Roja que no només atén problemes directament derivats dels terratrèmols, sinó també pacients crònics que necessiten atenció com diabètics o nens petits.
1: 7 minuts i dos quarts de 8. Continua la polèmica per les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre les seves paraules sobre el càncer de l'absentisme laboral. Laura Hurtado.
4: El líder popular va qüestionar que un treballador pugui cobrar el mateix quan està de baixa una situació, però que depèn dels convenis col·lectius. El president Pedro Sánchez ha dit les declaracions de desafortunades.
23: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo, entre otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
4: Crítiques també entre els sindicats, Pepe Álvarez i Unai Sordo, secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres.
5: Lamentable, penoso. Justamente las empresas donde los convenios colectivos tienen algún tipo de protección es donde se producen menos bajas médicas.
7: Que se agradece la sinceridad, porque no es fácil que un líder político diga que lo primero que va a hacer si llega al gobierno es recortar los derechos de la gente cuando está enferma.
4: Per contra, la patronal denuncia que l'absentisme és un problema de país. Josep Sánchez Llibre, president de Foment.
8: El senyor Feijó ha plantejat i ha posat sobre la taula un problema que els empresaris venim manifestant des de fa temps que el tenim, el volem a l'agenda i l'hem de resoldre.
4: Un reclam que també comparteix la patronal espanyola.
1: De política i judicial també us expliquem que Ràdio Nacional ha tingut accés a una interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què justifica per què va plantejar retirar el passaport de Begoña Gómez.
10: El magistrat assegura que no volia ofendre els escortes policials quan va apuntar que hipotèticament podrien facilitar una fugida. Afirma que la immensa majoria d'agents actuen de manera exemplar, però sosté que sempre existeix la possibilitat que algun no compleixi amb el seu deure.
1: L'empresari Víctor de Aldama ha declarat aquest dimecres davant l'Audiència Nacional en la peça secreta que investiga presumptes pagaments en metàl·lic dins del PSOE.
10: Segons fonts judicials, ha aportat informació sobre diners que haurien rebut l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. El PSOE va entregar al jutjat al desembre el registre de tots els pagaments en efectiu entre el 2017 i el 2024.
1: El Tribunal Suprem refusa portar a la Justícia Europea el procés de regularització extraordinària de migrants impulsat pel govern de Pedro Sánchez.
10: Després dels recursos presentats per la Comunitat Valenciana i l'Aragó, també descarta suspendre el Reial Decret del passat 14 d'abril, que va ser per posar en marxa precisament aquest procés.
1: També us expliquem que la Policia Nacional investiga com a presumpte crim masclista la mort de dues dones en un incendi a les Lagunes de Mijas, a Màlaga. Segons les primeres informacions, les víctimes eren mare i filla. Cap de les dues constava el sistema Biogen de seguiment de víctimes de violència de gènere. Recordeu que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a la violència masclista, són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia, no deixen rastrear la factura, tot i això cal esborrar-los del registre de trucades. El Parlament ha aprovat tramitar per via express la llei contra la compra especulativa impulsada pels comuns, una llei que no té el vistiplau de Junts i Partit Popular, que recordem, la portaran aquesta llei al text, com a mínim al Consell de Garanties. Helena García.
11: El Parlament avança per limitar l'adquisició de pisos per especular, tot i que els recursos de Junts i PP a garanties estatutàries dilati que la llei dels comuns vegi la llum a la tardor, Segovia.
26: Els partits que representen el senyor Sánchez Llibre intentaran dilatar-ho, però els asseguro serà una realitat més aviat que tard.
11: El PSC dona per fet que la regulació sortirà endavant candela.
27: Cal actuar amb urgència.
11: Però els socis no acaben d'acordar la fórmula. Esquerra demana als comuns responsabilitat i insisteix en blindar-la amb reformes al Codi Civil i fiscals veces.
28: Que allò que aprovem sigui efectiu, sigui aplicable i sigui sòlid.
11: La CUP reclama que tota Catalunya sigui zona tensionada. Junts, PP, Vox i Aliança alerten de vulneració de la propietat privada. Toronjo, Esteller, Lora, Urriols i Vega.
29: No a més pedaços, no a més receptes fallides.
30: Canviaran també les regles del joc.
31: Un intervencionisme contraproduent.
32: Pròpia dels models comunistes.
33: Doncs benvingut comunisme.
11: La llei dels comuns reforma la d'urbanisme per autoritzar els ajuntaments de zones tensionades a restringir la compra de pisos per residir o com a lloguer habitual.
1: Doncs també el sector immobiliari alerta del final de les hipoteques barates. Segons l'informe de Trioteca, l'interès dels préstecs a tipus fix, el més habitual, repuntarà per sobre del 3%. Climent Sabater.
34: Catalunya i Espanya són el segon territori d'Europa amb les hipoteques més barates només després de Malta. Les de tipus fix concentren el 90% del mercat i tenen un interès mitjà del 2,8 segons l'INE i del 2,3 les signades al corredor Trioteca, autor de l'informe. La previsió del seu responsable, Ricard Garriga, és que de mitjana el tipus fix superi el 3% d'interès al segon semestre.
35: Lo que ahora toca, subida de precios, subida de tipos de las hipotecas fijas, que ya lo estamos viendo. Tenemos las segundas hipotecas más económicas de la zona euro, Evidentment, el primer país és Malta.
34: Un encariment del diner comporta, habitualment, un retrocés de les vendes, que l'informe situa en el 8% al 2026 i una nova pujada de preus de l'habitatge del 5%, més moderada que la de l'últim any.
1: A aquesta hora, al barri de Vallcarca de Barcelona, els veïns es manifesten per donar suport a una família amb dos menors que ha estat desnonada aquest matí al carrer Farigola. Malgrat la concentració de desenes de persones que han intentat impedir el llançament, l'operatiu s'ha executat amb un ampli desplegament de la Guàrdia Urbana i Mossos. Moments d'atenció també entre manifestants i policies. El sindicat d'habitatge replica que les propostes implicaven separar la unitat familiar o traslladar-la fora del barri i denuncien que el desnonament s'ha executat sense una data concreta comunicada prèviament. Aran és una de les portaveus de Son Barri.
0: I nosaltres el que veiem és que la família Carmen forma part del teixit social i comunitari del barri, estan molt integrats. Aquí l'Ajuntament té pisos buits, no reallotjarà, molt poca gent de la Rambla Verda té dret a reallotjament aquí al barri. Llavors, és en plan, és qüestió de voluntat política, però el PSC no la té.
1: L'Ajuntament assegura que havia ofert diverses alternatives residencials a la família, però que van ser rebutjades. També us expliquem que la Intersindical ha presentat un procediment judicial davant el Tribunal d'Instància de Barcelona perquè consideren que la infiltració de dues agents de Mossos en una assemblea de docents està vulnerant els drets fonamentals. El sindicat qualifica els fets d'extrema gravetat i diu que recorden a temps on es perseguia el dret de reunió. Pau Cruz, advocat dels serveis jurídics de la Intersindical.
2: Una organització de vagues, doncs, que evidentment ha de ser no violenta, i així va ser, i això no dona dret als Mossos d'Esquadra a infiltrar policies per coaccionar i per intimidar la gent que participa del moviment sindical. En aquest sentit entenem que s'han vulnerat els drets de la llibertat sindical, a la vaga i a la reunió pacífica.
1: Edició Vespre. En el Dia Mundial de l'Al·lèrgia volem parlar també del que causa el sol o l'aigua, però també diferenciar-les de les reaccions, més quan amb aquesta calorada que estem vivint estem més exposats als rajos solars i ens banyem molt més. Anna Banyeres.
3: D'al·lèrgies al sol o a l'aigua hi ha molt pocs casos, però hi ha una diferència clara respecte del que és una reacció, doctora Teresa Dordal, al·lergòloga de Bellvitge.
9: En els dos casos tindríem unes fades que apareixen de manera immediata quan hi ha aquesta exposició, i quan desapareix l'exposició aquestes fades desapareixen. És una cosa que normalment dura poc.
3: Les al·lèrgies apareixen perquè hi ha una reacció del sistema immune. En el cas del sol passa amb alguns filtres solars, però sobretot amb medicaments.
9: Amb la radiació del sol fa un canvi i això sí que estimula el sistema immunitari per fabricar una resposta de tipus al·lèrgic.
3: En el cas de l'aigua, quan hi ha contacte, ara bé, aquí el més freqüent és una coïssor.
9: L'aigua activa unes fibres nervioses que tenim a la pell i provoca aquesta sensació de picor.
3: Això també passa amb el sol quan posem cremes o pomades, tot i que la majoria de reaccions estan causades pels primers rajos a la primavera.
9: Les parts exposades, que normalment estan més tapades a l'hivern, és on surten aquestes erupcions que piquen bastant. A mesura que va augmentant l'exposició al sol, és com que la pell va adquirir intolerància.
3: Per saber si és una al·lèrgia o una reacció, cal consultar els especialistes.
1: 3 de sortir del festival Cruïlla, Bomba Estéreo, Pixies, Garbage o The Hype són alguns dels noms que desfilaran des d'avui fins dissabte pel Parc del Fòrum. Avui inaugura Halsey, Agnès Batlle.
12: Halsey lidera la primera nit del Cruïlla portant-hi grans èxits del seu repertori, com aquest Without Me. Dijous serà una de les jornades més intenses amb Standstill, Mishima, Sidoní o Sweat. També hi seran Alosa, Hipnosi, Mazzoni, Maika Makovski o tota una banda referent del rock alternatiu dels 90, Garbage. Divendres és el dia més eclèctic internacional amb David Byrne, ex-líder de Talking Heads, The Black Crowes, el jazz afrobeat d'Esra Collective o Bomba Estéreo, una de les bandes llatinoamericanes amb més projecció del moment amb la seva fusió d'electrònica, cúmbia i música caribenya. Jordi Reruela és el fronthead del Cruïlla.
13: A punt d'obrir portes en aquesta nova edició del Cruïlla Barcelona, amb una edició on saldem molts deutes pendents a nivell artístic i no ens podem oblidar, com no, de que no és només música, de que hi ha comèdia, de que hi ha art, de que hi ha moda, de que hi ha innovació.
12: I la jornada de dissabte serà la més ballable, una cluenda amb Two Door Cinema Club, Rigoberta Bandini, The Hypes o un dels referents de l'electrònica de les últimes dècades, Fateless. Des d'avui fins dissabte, doncs, al Cruïlla, al Parc del Fòrum.
1: Doncs al Cruïlla, i amb una última i darrera hora dels incendis que afecten a Catalunya a aquesta hora, s'ha aixecat el confinament a Gavà, que estava provocant a 6.000 persones que estiguessin confinades. També agents rurals ha actualitzat els primers indicis de la investigació de l'incendi de Gavà, que apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc. Es treballa conjuntament amb els Mossos per identificar les persones responsables i, finalment, l'última hora també ens porta a Navarcles per dir que el confinament s'ha ampliat a 7.000 persones d'aquests nuclis urbans que estan afectats per aquest incendi a Navarcles. Toni.
5: Déu-n'hi-do, quina situació. Estarem molt atents, lògicament. Qualsevol novetat que es produeixi al respecte serà motiu, lògicament, de comentari aquí al Pla B.
1: La tindreu.
5: Gràcies, Andreu. Fins d'aquí una estona, fins demà, vaja. Una abraçada. Ara, 7:34 minuts, realment tenim un dia molt, molt complicat pel que fa al foc, com ara ens explicava l'Andreu Vinyes. D'aquí una estona marxarem fins al parc de bombers, on es troba el Pau Alemany, els serveis informatius d'aquesta casa. És evident que estem absolutament pendents de qualsevol novetat que es pugui produir en aquest dia complicadíssim des del punt de vista dels incendis, però també des del punt de vista de la temperatura. I una cosa també afecta l'altre. Ara, en un moment, saludarem Jordi Miralles, però recordin que avui Barcelona ha registrat el seu rècord històric en 112 anys, 40,5 graus de temperatura a l'Observatori Fabra. En fi, 7:34 minuts. Ara parlem de tot plegat. El primer, com sempre, aquí al Pla B, és parlar d'esports. Esports. Avui amb en Dani Esclusa. Què tal, Dani? Bon vespre.
6: Molt bé, Toni, bon vespre.
5: Avui és el primer dia sense partits des de que va començar el Mundial. Ahir recordem que van quedar definits els quarts de final, que s'encetaran demà, Dani, amb un França-Marroc.
6: Sí, anem al dia d'ahir. Argentina i Suïssa han estat les últimes en accedir a aquest selecte grup de les 8 millors seleccions que disputaran a partir de demà els quarts de final, no sense patiment en cap dels dos casos, Toni. La selecció argentina de Leo Messi va remuntar un partit que tenia gairebé perdut amb 2-0 en contra el minut 80. Els gols del Cuti Romero, el propi Messi i el d'Enzo Fernández, ja en el temps de descompte, van acabar donant la classificació a l'Albi Celeste. Escoltem les paraules de Leo Messi al finalitzar el partit.
14: Este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
6: En l'altre enfrontament de la jornada, com dèiem, va ser Suïssa la que va aconseguir la classificació després de vèncer a la selecció de Colòmbia a la tanda de penals d'un partit que havia finalitzat sense gols. El quadre del torneig queda, doncs, ara de la següent manera. Per una banda, França-Marroc i Espanya-Bèlgica, i per l'altra, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. El primer partit es disputarà, com deies, Toni, demà a les 10 de la nit i serà el que enfronti a francesos i marroquins.
5: Molt bé, no deixem de parlar de futbol, però ara fem referència als clubs perquè els equips catalans, Dani, estan començant ja les seves pretemporades.
6: Sí, començarem parlant de l'Espanyol, que ha estat l'equip més matiner. Ja va començar ahir la pretemporada amb les revisions mèdiques dels jugadors de la primera plantilla disponibles. Demà començaran els entrenaments, però avui ha estat presentat el segon fitxatge de la temporada, el jugador neerlandès Quilinchi Harman, lateral esquerre procedent del Burnley anglès, que arriba cedit per una temporada i es mostrava content d'arribar a l'Espanyol i sobretot a la ciutat de Barcelona.
15: It just fits well with my style of play.
6: L'estil s'ajusta bé al meu estil de joc i és una ciutat molt maca. No sé si coneixeu Burnley, però Barcelona és molt millor que Burnley. La vida és més que només el futbol, així que crec que el paquet complet és el que em va fer decidir venir. Per cert, que el nou director esportiu blanquiblau, Monchi, no s'atura. Avui el club ha anunciat una nova incorporació, el migcampista brasiler Gabriel Moscardó, que arribarà també, com ha cedit, per aquesta temporada per part del Paris Saint-Germain. D'altra banda, el Girona i el Sabadell han arrencat avui també les seves pretemporades. Amb dos equips, recordem, disputaran la Lliga de Segona Divisió aquesta temporada. Els gironins arrenquen la seva etapa post-Mitchell amb el nou tècnic Quique Álvarez al capdamunt de la plantilla i els

0: esportiva.
1: Que passa primer de tot pel Tour de França. Finalitzat fa una estona la cinquena etapa, ens informa el nostre enviat especial a la ronda francesa. Jorge Agüero, bona tarda.
2: Bona tarda, en victòria per Olaf Koig, holandès de l'equip Decathlon, en l'arribada a l'esprint que s'ha produït aquesta tarda a Po. Thorstein Train manté el corredor noruec de l'1X, manté el mallot groc i també la mateixa diferència que li va treure ahir a Tadej Pogacar, 7 minuts 53 segons. Aquesta diferència, val a dir, hauria de veure's reduïda demà en la sisena etapa, 186 quilòmetres als Pirineus, amb sortida des de la mateixa Po, arribada a Gavarnie i coronació abans del Coll del Tourmalet.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquesta pujada al Tourmalet. Avui també dia de sortejos. Gràcies, Jorge. Dia de sortejos de cara a competicions d'aquesta pròxima temporada en bàsquet a la Champions FIBA. El Joventut ha quedat enquadrat al grup H juntament amb el Porto, el Ney Erslaya israelí i el Telekom Bonn alemany. En l'Eurocup, grup difícil pel Manresa, que s'haurà d'enfrontar equips com el Mònaco, subcampió de l'Eurolliga, recordem, fa només un any, i en futbol sala el Barça ja coneix el seu grup a la Champions League. Jugarà contra el Semei de Kazakhstan, estan el Luchenek eslovac i el Minerva suís. Un Barça, per cert, que ha anunciat l'arribada d'un nou reforç. Es tracta del pivot brasiler Igor, que arriba procedent del Benfica i que firma fins al pròxim 30 de juny de 2028.
0: Molt bé, Dani, gràcies.
1: Gràcies, Toni, bona
0: tarda.
1: Fins demà,
0: eh? Ara una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Què els he de dir que vostès no sàpiguen ja? És insuportable. La calor realment és brutal. I ja no és només una sensació. És que realment és tal qual, no? Ja tenim com a referències algunes temperatures que deixen en evidència el complicadíssim episodi pel que estem travessant en aquests moments. Insisteixo que avui Barcelona ha registrat una temperatura rècord, per primera vegada en 112 anys, 40,5 graus a l'Observatori Fabra. Jordi Miralles, què tal? Jordi, bon vespre.
3: Hola, Toni, bon vespre.
0: I és insuportable, perquè parlem d'aquesta dada de Barcelona, però tenim exemples a tot Catalunya, eh?
3: Sí, de fet, mira, la ciutat de Barcelona, aquests 40,5, després ha pujat una miqueta més i s'ha arribat a 40,7 a l'Observatori Fabra. L'anterior rècord era de fa dos anys, del 30 de juliol del 2024, de 40,0, per tant, s'ha arribat a sobrepassar i amb escreix aquest anterior rècord. A la ciutat de Barcelona, el que seria, diguéssim, el Pla de Barcelona, s'ha arribat a valors de fins a 39,6 a zona universitària, el Raval s'ha arribat a 38, però d'altres punts de Catalunya, 35 a Tarragona, 41,3 a Lleida, 41,2 a Girona. Per tant, ara aquests dies, parlar de 40 graus és esmentar llocs on no està fent tanta calor, perquè en trobem de 41, de 42 i fins i tot de 43 graus. Avui la màxima, 43 a Vinebre. Per altra banda, també hem de parlar de nits, ja no nits tropicals ni nits tòrrides, nit roent, la que hem tingut a Portbou aquesta passada matinada. A Portbou, rècord de calor nocturna a Catalunya, 32,5 graus, que no s'ha baixat d'aquesta temperatura. Per tant, una onada de calor que ens està batent molts rècords. Aquesta onada de calor demà es manté. Demà poden baixar una miqueta les temperatures, però demà el que tindríem serien menys valors de 40 graus, però encara moltes màximes. Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, per damunt de 40 graus. Afluixa una mica més divendres, afluixa una mica més de cara a dissabte, i a partir de diumenge torna a pujar, i diumenge, dilluns, dimarts, dimecres de la setmana que ve, tira cap amunt i podríem igualar o fins i tot passar una mica més de calor que la que hem tingut avui a mitjans de la setmana que ve.
0: Doncs jo no sé si és possible això ja, eh? Com a mínim a nivell de sensació. Jo abans explicava que el meu record de calor més forta responia a un viatge en el seu dia a Egipte. Probablement alguns de vostès hauran viscut una experiència similar amb una tempesta del desert, que tens la sensació que tens els secadors amb aire calent que t'estan enfocant directament a la cara. I deixa'm dir-te, Jordi, que avui baixava amb la moto pel carrer Lepant de Barcelona i tenia exactament aquesta sensació.
3: Sí, no calia potser en Egipte passar tanta calor, però ara l'estem passant en equip. Pensa, per exemple, aquests 32 graus i mig a la nit, que déu-n'hi-do, de Portbou, eren amb tramuntana, vent del nord. Per tant, la sensació aquesta del ventilador, doncs, amb vent, no era molt fort, però era moderat, i amb aquest vent que impedeix baixar la temperatura. I ja et dic, els propers dies, tot i que afluixi una miqueta, i el millor dia de la setmana serà dissabte, a partir de diumenge tira cap amunt una altra vegada. Això sí, notícies bones. Mira, aquesta tarda hem tingut tempestes, tronades al Pirineu, ha plogut, i hi ha llocs al Pirineu on aquesta tarda han arribat a temperatures de 25 graus mentre es descarregava la pluja, i això ja ens sembla que sigui, bueno, una meravella. Però vaja, de moment, les properes tardes tindrem, si més no, demà passat, i fins dissabte, tempestes,

0: de mitja tarda al Pirineu. Si esteu per allà, doncs gaudiu d'aquestes tardes, perquè la veritat, a la resta de Catalunya tenim calor per dies.
1: Petita treva que ens donen les temperatures, però res, com deia el Jordi Miralles, arribarà dilluns i tornarà a enfilar els termòmetres. Jordi, gràcies, t'estem fent treballant de valent aquests dies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Bona tarda.
1: 2:03. Dani Guillem, com estàs, Dani? Bon vespre.
2: Què tal? Bon vespre.
1: És impressionant, això de les temperatures.
2: És impressionant. Jo avui feia una reflexió. La meva filla té gairebé 6 anys. I jo pensava, quins estius viurà la meva filla d'aquí 20 anys? Perquè jo ara mateix, ja des de les 11-12 fins a les 6-7, la meva activitat, i sort en tinc, se centra a dins d'un habitacle. Si tens aire condicionat, mira... és un extra, no? I si no tens aire condicionat, dius, mira, no estic a l'exterior. Però d'aquí 20 anys la gent no podrà sortir en determinats horaris al carrer. Estarà absolutament prohibit. Sí, sí.
1: La veritat és que comencem a fer-nos a la idea de què és això. Avui hi ha un article molt interessant de l'Alfred Rodríguez Picó, em sembla que l'he llegit a La Vanguardia, on parla de que no estem habituats a allò que ha de venir. És a dir, ja no només temperatures molt altes, sinó també grans quantitats d'aigua, trombes d'aigua. És a dir, que hem tingut una petita mostra, de fet, en els darrers mesos. Després en parlarem al respecte. Ara falten uns segons per arribar a 7:45 i estem contents perquè hem anat a trucar a la porta d'algú que en sap molt sobre el tema del que volem parlar a continuació i ens ha dit que sí. Quin és el tema del que volem parlar a continuació? Doncs ja ho saben vostès. Cimera de l'OTAN, amb tot el que ha comportat aquesta nova presència de Donald Trump al costat dels líders europeus. Per cert, ha estat interessantíssim el moment al que ha arribat Donald Trump, perquè Giorgia Meloni ha girat la cara per tal de ni saludar el president dels Estats Units. Sembla que és evident que no estan travessant el millor moment les relacions d'ambdós líders. Xavier Mas de Xeixàs és corresponsal diplomàtic de La Vanguardia. Com estàs, Xavier? Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
1: Déu-n'hi-do l'atenció, que es veia, no sé si has vist la imatge o no, quan travessava per davant Donald Trump i de manera molt evident, Giorgia Meloni ha girat cap, no?
3: Sí, temperatura alta també, no?, a la cimera d'Ankara, no?, perquè les relacions personals entre els líders estan sobretot molt condicionades per aquest caràcter tan, jo crec, tan malèvol del president dels Estats Units.
1: És interessant perquè segurament la temperatura és molt alta, com comentes. De fet, s'ha incrementat també la temperatura pel que fa a les relacions entre els Estats Units i Espanya. Avui Donald Trump ha tornat a insistir, però el que ha tirat una mica d'aigua a refredar ha estat Pedro Sánchez, qui ha relativitzat les crítiques de Donald Trump, dient que han parlat els dos i que han parlat de futbol i de golf amb una conversa molt amena, ha dit Pedro Sánchez, no?
3: A veure, jo crec que hi ha una imatge pública de Donald Trump, que és aquest Donald Trump enfurismat, a la que no hem de fer cas. I després hi ha un Donald Trump, jo crec que a la intimitat, si més no, de la privacitat de les converses bilaterals, que deu ser una persona més normal, no? Això també ho constaten molts líders que l'han trobat, no? Com que davant de la càmera es transforma en un monstre que després, fora de la càmera, és una persona més normal.
1: Esperem.
3: Això esperem, perquè això seria...
1: Tu t'imagines seria... 24 hores? Pot ser tremendo, això. Escolta,
3: no.
1: Abans el Dani Guillem, que el tinc aquí al costat, m'ha enviat un vídeo molt significatiu, una roda de premsa en un periodista. Li he preguntat al secretari general de l'OTAN com es sentia seient al costat de Donald Trump després de que aquest fes declaracions de que Groenlàndia hauria d'estar sota el predomini dels Estats Units, de que es fiqués amb socis com Espanya, i el senyor Rutte no s'ha volgut desmarcar de la defensa de Donald Trump,
3: No, Rutte és un gran aliat de Trump i no sabem si ho fa perquè és millor apaivagar a la bèstia o perquè realment pensa que Donald Trump té tot raó amb el que diu. De fet, hem de tenir en compte que la OTAN és una organització eminentment nord-americana. Aquí qui mana és la Casa Blanca i el Pentàgon, i la resta de socis estan per obeir. El secretari general és un coordinador. No té cap poder. Llavors, jo crec que ell sap qui és el que mana i per això, doncs, abaixa el cap.
1: Déu-n'hi-do. Bé, aquesta és una de les històries del dia. L'altra és el trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, cosa que ha afectat de manera immediata el preu del cru a nivell internacional i hi ha hagut les primeres reaccions des d'un punt de vista econòmic. Sorprès, Xavi, o no, de que s'hagin trencat aquestes negociacions de pau?
3: No, perquè l'acord no és un acord, vull dir-te, és un no acord. Aquí el tema sobre el terreny és que la guerra l'ha guanyada Iran, i Iran està marcant els termes de la seva victòria, i això passa pel control de l'estret d'Hormuz. Llavors, que els Estats Units puguin bombardejar amb tot el que tinguin a Iran, això és veritat, i poden fer molt mal, però no poden enderrocar el règim dels ayatoles. I aquest règim avui enfortit per aquest triomf davant els americans, i com ho demostra el control d'Hormuz, no afluixaran. O sigui que aquí el que tindrem és un tira i arronsa amb els propers mesos d'un conflicte no resolt i un conflicte enquistat. Serà un conflicte llarg, llarg. Això no es resoldrà amb un acord de pau.
1: Sí, dit d'una altra manera, podrem assistir a diferents anuncis com els que va fer en el seu moment Donald Trump, de dir ja ho tenim això, i que després la cosa se'n torni a anar a Norris, no?
3: Sí, jo de Trump no hem de fer cas del que diu, hem de fer cas del que fa. I llavors, si el que fa és bombardejar aquí i allà a l'Iran, bueno, doncs que bombardeixi l'Iran, però el que fa, de fet, és tolerar el règim iranià i tolerar que hi hagi aquests peatges sobre la navegació a l'estret d'Hormuz. O sigui, aquesta serà la normalitat, entre cometes, que s'anirà assentant. Trump ja pot dir missa, però ell ha de negociar amb els iranians sí o sí.
1: Clar. En fi, en qualsevol cas, sembla que efectivament la cimera de l'OTAN ha anat bé de cara als interessos de tothom, sembla, no?
3: Efectivament... Sí, sobretot. Digues, sobretot d'Ucraïna, que és important, perquè a vegades el Trump borda molt, però després ha autoritzat avui a que Ucraïna pugui fabricar els seus míssils Patriot, que és un sistema de defensa número 1 que necessita amb urgència per evitar aquests atacs de drons russos sobre les ciutats ucranianes, i això ho ha donat el Trump avui, no? Yeah. O sigui, jo crec que ara s'estava reunint amb Zelensky, jo crec que aquestes notícies són positives i s'han de posar en valor, però aquí sí que és la OTAN la que està darrere d'aquest canvi de tarannà per part de Trump vers Ucraïna.
1: És interessant el comentari que feies, Xavier, de com és Donald Trump davant la càmera i com deu ser Donald Trump al darrere de la càmera. Segurament quan passi el seu mandat i puguem fer una anàlisi amb més calma del que ha estat l'acció de govern, veurem en què han quedat les seves grans amenaces i en què han quedat les seves realitats. Ha estat un plaer, com sempre, Xavier Massaixas. Una abraçada, moltíssimes gràcies.
3: Vale, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: És el corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, en Xavier Massaixas. Nou minuts i arribem a les 8 del vespre. Interessant la fotografia que ens ha ofert en Xavier Massaixas sobre aquesta cimera, on efectivament hi ha hagut un periodista, Dani, m'has enviat el vídeo tu, vaja, sí, que li ha tret clarament els colors al secretari general de l'OTAN. De tota manera, diríem que taules no li falten. El senyor Rutte se n'ha sortit perfectament. No?
2: Jo és que, si em permeteu, Marc Rutte és el tonto de l'any. Perquè és que realment sí que és veritat que el secretari general de l'OTAN és una figura que no és molt important, però d'aquí, i si em permeteu també l'expressió, a seu llepaculs, doncs ja hi ha una distància. No? Hem tingut altres secretaris generals de l'OTAN que han donat molta més entitat a la institució, a l'organització, i en aquest cas Marc Rutte no passarà a la història com el millor secretari general de l'OTAN, i més tenint en compte el president nord-americà que tenim, que jo discrepo. Que jo crec que sí que és veritat que per una part té una imatge de petit enfang, de vaig a liar-la, vaig a dir alguna cosa que sé que no serà possible, com trenquem les relacions amb Espanya.
1: Espanya. O Groenlàndia.
2: Que ja ho he dit i sé que no és possible, i després parlo de futbol amb Pedro Sánchez, però jo crec que ell és perfectament conscient de la incidència de les seves declaracions a la borsa espanyola i també de la incidència de les seves declaracions en respecte a Iran, que ha dit que segurament aquesta nit tornava a atacar Iran respecte a la borsa nord-americana. Uh-huh. Ell és un empresari, sap que això altera. I ja li hem vist altres cops guanyar moltíssims diners a ell directament i indirectament al seu entorn amb aquestes declaracions quan la borsa baixa i després torna a pujar.
1: Estem a 7 minuts de les 8 del vespre. Raimon Blasi, com està, Raimon? Bon vespre. Espera, espera, que no tens el micro donat. Ara sí. Com ho veus tu? Què et sembla?
4: El tema del Donald Trump és que jo crec que es repeteix més que l'all. És una cosa que no ens en sortirem amb el personatge. M'ha agradat el comentari que feia el Mas de Xaixà quan agafa aquesta actitud malèvola, no? És a dir, que el mateix... Que a veure, que una persona com ell... faci una observació i un adjectiu com aquest, jo crec que és prou significatiu. És a dir, en la línia del que estava dient el Dani, jo crec que aquest personatge és totalment conscient del que fa i del que no fa. Déu. I de com afecta i com deixa d'afectar. Sincerament, no el voldria conèixer ni a la intimitat. Vés a saber que no li hagi demanat que la selecció espanyola es deixi guanyar si coincidís amb la nord-americana.
1: Quin ridícul el tema de la FIFA. De veritat, és una cosa que no puc amb això. Ara, d'aquí una estona, li preguntarem a la resta de persones que tenim a l'estudi la seva opinió, però avui és absolutament prioritari el fet de marxar a tenir l'última hora la informació que fa referència als incendis que tenim a Catalunya. És que, de veritat, s'apaga un i s'encén un altre. Estem tenint un dia veritablement complicadíssim. Jo crec que d'aquí hauria de sortir realment un homenatge als bombers que tenim a casa nostra, perquè Déu-n'hi-do els dies que porten de fer front al foc en diferents incendis que s'estan reproduint per tot el país i que han provocat que, de moment, ara mateix, hi hagi 13.000 persones confinades a tot Catalunya per aquests incendis. De fet, hem hagut de fer un canvi de guió en el programa d'avui perquè una de les persones que havia de venir era l'alcalde de Pontons, en Josep Tutusaus, que ha hagut de fer marxa enrere, tornar cap al seu poble, perquè la seva localitat és una de les que ara mateix estan afectades i tenim, efectivament, gent confinada a casa seva. Després de les 8 del vespre trucarem al Josep perquè ens expliqui efectivament com està. De moment, el que marxem és fins al Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès, on amb l'assistència tècnica d'Enric Martí tenim el nostre company Pau Alemany. Què tal, Pau? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Toni.
1: Déu-n'hi-do.
5: Correcte, quan... estem...
1: Digues, digues.
5: Dis-me, dis-me.
1: No, et deia que, efectivament, quina era la fotografia que ens podies oferir a aquesta hora, Pau?
5: Sí, doncs mira, justet acaba de finalitzar la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del cap de bombers, David Borrell, i han explicat una miqueta que els dos incendis que més els preocupen són els de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Encara no saben dir si quina serà l'evolució, ens han emplaçat per d'ací dues hores, però sí que han comentat que bueno, al de Navarcles ja hi ha 9.000 persones confinades, que és un incendi que està actiu i que és una de les majors preocupacions perquè està a prop d'algunes zones interurbanes també. De fet, una de les qüestions que ha ocorregut al llarg de la vesprada és que s'ha cremat una planta de reciclatge i això ha generat molt de fum. I per altra banda també estem pendents, com deia, el que més preocupa, el segon que més preocupa és el del Pla de Manlleu, on hi ha 1.600 persones confinades, i sí que han comentat que l'evolució a priori és favorable, però com sempre ho fan amb totes les reserves, no?
1: Déu-n'hi-do. Veiem que hi poden haver-hi bones notícies pel que fa a Setmanant, on podria quedar controlat aquesta nit, i també el d'acabar, no?
5: Sí, així és. Sí, la consellera ha comentat que el de Sant Menat, la idea o l'objectiu amb què treballen és estabilitzar-lo durant les pròximes hores i d'aquesta manera que es pugui desconfinar a la gent que hi viu al voltant i que ha estat confinada aquests dies, i també el de Gavà, que aquest sí que ha començat al migdia, s'han hagut de confinar tres poblacions, però aquí el confinament ja ha quedat aixecat fa una estona i l'incendi es dona ja per estabilitzat.
1: Molt bé. T'escoltem amb tota l'atenció ara a les 8. Pau, moltíssimes gràcies per treure el cap al Pla B. Una abraçada.
5: Una abraçada, Toni.
1: Una mica més de 3 minuts i les 8, com després de les 8 de la tarda, saludarem efectivament a Josep Tutusaus, que està a Pontons, on efectivament hi ha 1.600 persones, no només al seu municipi, no, sinó persones que viuen a prop del Pla de Manlleu, d'aquest incendi. Tindrem ocasió de parlar de com està la situació dels focs. M'agradaria recuperar, encara que sigui un instant, perquè tenim amb nosaltres el David González. Com estàs, David? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: M'imagino que amb la mirada també posada amb el tema de l'OTAN, després parlant dels incendis, sí, la mirada parlar de l'OTAN i les ocurrències, anem a dir-ho així, de Donald Trump, no?
6: Sí, ara ja cada vegada crec que el nom, hem de trobar un nom diferent. En Maragall eren les Maragallades i tenia un aspecte positiu, maco, carinyós. Aquí hem de trobar alguna cosa que pugui arribar a descriure el que el que el personatge de Trump cada dia ens deixa, perquè crec que al final el que estem veient és cada vegada més la seva pròpia caricatura, no? En si és complicat.
1: Ja. Quim Bosch, com estàs, Quim? Bona tarda.
7: Bon vespre.
1: Avui hem de donar les gràcies tant al Quim Bosch com a l'Elisabet Ortega. Hola, Elisabet, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: Perquè són d'última hora. Els dos, i els dos per qüestions relacionades amb la calor i amb els focs i amb els dies que estem tenint que són complicats. Us agraeixo molt, de veritat, que estigueu aquí. Què, així pots opinar sobre Donald Trump, Quim, no?
7: Ostres, què dir de Donald Trump? És que són una darrere l'altra. La bona notícia seria aquesta, que són tantes que tens la seguretat de que no les pot fer totes perquè és que no tindrà temps. Vull dir, va arribar a la cimera de l'OTAN, el primer que diu és que no tenia ganes de venir i que, bueno, ha vingut perquè es fa a Turquia i l'Erdogan és un bon tio i és un amic. Després es fica amb Dinamarca i Groenlàndia. Després que si la Meloni és una bona noia, però ara s'ha tornat dolenta. Després, vull dir, ja, ell mateix se n'oblidarà del que ha dit. És molt trist, però hem de riure.
1: Ho comentàvem quan li donàvem pas a en Xavier Mas de Xeixàs fa uns minuts, l'escena de quan arriba Donald Trump a la fotografia de família, d'una família que no passa pels seus millors moments, com moltes vegades passa amb molts dinars de Nadal. En aquest cas, la cara de Giorgia Meloni. Elisabet, no sé si l'has vist.
8: Soc tan fan de les cares de la Giorgia Meloni.
1: Ah, sí?
8: Soc.
1: No, no, en aquest cas és que li ha girat la cara. O sigui, directament ha mirat cap a una altra banda i quan ja ha passat el president dels Estats Units ella ha tornat a mirar cap endavant i tan contenta, no?
8: Sí, sí, i aquí no ha passat nada. Ha sigut, però és que ja la salutació d'ahir, que sí que es van saludar i tal, ell li parlava i ja li anava posant cara de fàstic, però aquesta dona jo a vegades penso, ho fa volent o és que li surt la cara així i no... Tinc aquest dubte, si ho fa... A propòsit, no? Perquè la gent digui no, jo t'estic somrient, t'estic dient hola, què tal? Però la meva cara és de fàstic.
1: És que hi ha gent a la que li costa canviar les cares. Ja sé que si un és polític, és polític, però, ostres, quan realment estàs davant d'algú que tens mal rotllo, jo no sé si vosaltres ho sabeu fer bé, això a mi se'm nota, però és una cosa...
7: A mi m'han dit que se'm nota tot.
1: Se'm nota també
6: a
1: tu.
6: A mi també m'han dit que se'm nota.
1: O sigui, sí, no?
6: Potser o sigui, no soc molt bon polític.
1: En aquest cas, i només parlant d'això, som una mica melonist.
6: Només parlant d'això.
1: Per cert, sí que hi ha una qüestió que ha cridat molt l'atenció avui, si em permeteu, i ara no tenim massa temps de comentar-la, però les crítiques que ha fet Santiago Abascal a Donald Trump, que és la primera vegada que efectivament s'ha distanciat, probablement també veient, no, Dani, com els amics de Donald Trump ho són fins a X moment i en un determinat moment passen a ser enemics, no?
2: Però és que jo sempre he destacat que, si ens fixem, les cares que estan progressant més des d'un punt de vista polític a la ultradreta són cares femenines i la primera ha estat Meloni, que va arribar amb molta força a la campanya dient que faria moltíssimes coses que al final no ha fet, entre d'elles dinamitar Europa, però que quan ha estat a dins ha rebaixat el discurs i ha vist que havia de ser una primera ministra possibilista i que ha tingut una agenda interna molt diferent a la seva agenda internacional. Amb la qual cosa, jo puc entendre que más vale tarde que nunca, i no penso elogiar el personatge, però tot i així puc entendre que hagi fet les crítiques que ha fet, perquè és que realment arbitro l'hora, perquè ens entenguem.
1: Deia que l'ultradreta té cara de dona, deia el Dani Guillem ara fa un moment, recordin que ahir ja donava l'anunci a Marine Le Pen, que efectivament podrà presentar-se a les presidencials de França. Si tenim temps després i teniu ganes, podem parlar al respecte. Ara el que ens toca és aturar-nos un moment, perquè passen gairebé 2 minuts de les 8 del vespre i és l'hora d'anar a recordar quins són els principals assumptes informatius d'aquest dimecres 8 de juliol. Laura Morell, com estàs, Laura? Bona tarda.
9: Bona tarda, Toni.
1: Per on obrim avui?
9: Doncs pels incendis no hi havia altra opció perquè s'està afrontant una tarda crítica amb diversos focs simultanis i un objectiu prioritari és evitar que hi hagi 2 grans focs forestals alhora a Catalunya. 13.000 persones arreu del territori aproximadament estan confinades hores d'ara per aquests incendis. Ara el repassarem. Els bombers treballen al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, en l'incendi que continua actiu i que ja ha cremat unes 110 hectàrees i treballen unes 45 dotacions. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a 2 hores si és així i es confirma aquest pronòstic.
9: Al Bages, el foc de Navarcles evoluciona favorablement, tot i que l'extinció es complica per les condicions del terreny i també perquè afecta diversos vehicles. Ha calcinat unes 90 hectàrees i afecta gairebé del tot una indústria d'Artés. Tot i això, es manté el confinament de Sallent pel fum i d'Artés com a punt logístic i, a més, fa pocs minuts Protecció Civil ha ampliat aquest confinament a 7.000 persones. A Gavà, l'incendi ja està perimetrat després de cremar unes 11 hectàrees i, segons les primeres hipòtesis dels agents rurals, l'ús de la pirotècnia hauria provocat aquest foc, mentre el de Sentmenat es manté estable i es confia poder-lo estabilitzar aquesta nit o ja demà dijous, però de moment no està estabilitzat. La jornada també deixa afectacions a la mobilitat amb diverses carreteres tallades, entre elles l'eix transversal, la C25, entre Sallent i Artés. Tot plegat coincideix amb el pic de l'onada de calor, amb temperatures que han superat els 40 graus a molts punts del país i que compliquen les tasques d'extinció. De fet, David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat, ha descrit la situació meteorològica actual com una combinació letal.
11: De cara a la propagació dels incendis, no? Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
9: També hem de parlar de la política perquè Pedro Sánchez ha carregat contra Alberto Núñez Feijóo per haver qualificat l'absentisme laboral de càncer. El president del govern espanyol ha titllat aquestes paraules d'absolutament desafortunades i les han marcat en els pactes del Partit Popular amb l'extrema dreta que, segons diu, comporten retallades de drets socials i laborals.
12: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo, entre otras cosas porque llueve sobremojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes a los derechos laborales de muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
9: Feijóo havia defensat reduir sous i prestacions als treballadors que no acudeixin a la feina, inclosos els que estan de baixa laboral. Aquestes han estat paraules de Sánchez des de la cimera de l'OTAN a Ankara, Turquia, on ha tret importància les crítiques de Donald Trump, que aquest matí havia acusat Espanya de no complir els compromisos en defensa i havia arribat a amenaçar amb represàlies comercials. Hores després, Trump ha rebaixat el to.
13: Impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't.
9: I ha evitat parlar de sancions comercials i ha destacat la unitat de l'Aliança, tot confiant que els països que encara no arriben al 5% de despesa en defensa acabaran assumint aquest compromís.
1: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
9: A tu, fins ara.
1: 8:05, anem a actualitzar informació i a constatar allò que sabem. Fa calor i continuarà fent calor. Marxem fins a l'EME. Joan Carles Pinya, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya seguirem xerrant de calor perquè les temperatures se mantindran en poques variacions en general, encara que baixaran a punts de l'interior sud de Tarragona. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. La EMET mantindrà activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i a tota la depressió central. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha diverses vies tallades per incendis. La T244 a Aiguamúrcia en tots dos sentits, la TP2442 al Montmell en tots dos sentits, la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt en ambdós sentits de la circulació, també tallada la C25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits i la sortida 57 de la C16 a Sallent en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas a veïns a la GI660 entre Forallac i Calonja, la GI664 entre Caçà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GIB-6612 entre Calonja i Santa Cristina d'Aro i a la GIB-6703 entre Quart i Madremanya. A banda d'aquests problemes, també comentar-vos que a la C32 a l'autopista del Garraf hi ha un carril tallat a Calafell en sentit Barcelona per un accident i això pot alentir la marxa en aquest tram, per tant, precaució. A l'autovia 2 hi ha retencions a Lleida en sentit Barcelona per un altre accident que talla un carril, per tant, precaució. A la C58 hi ha lentitud amb un cadarreixac al nus de la Trini possibilitat d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions de Sarrià a Collserola en sentit Besòs per un accident que hi ha hagut, i a la ronda litoral hi ha lentitud a la Barceloneta en sentit Besòs i intensitat en aquest mateix tram en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Afortunadament, diria. Bona tarda, perquè déu-n'hi-do la situació complicada. 8 i 7 minuts. Tornem en uns instants.
16: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
17: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
18: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
19: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
20: Irrepetibles.
21: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones, creo que muy, muy concretas.
22: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
20: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
23: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb el secretari de Polítiques Sectorials d'Esquerra Republicana Quim Bosch, amb la vicesecretària territorial del Partit Popular de Catalunya, o sectorial, Elisabet?
8: Ara ja sectorial, sectorial. Des del 27 sectorial.
1: Molt bé, Elisabet Ortega, enhorabona. David González, diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament, i l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Raimon Blasi. Ho hem dit abans, hi han hagut dos canvis en el que era la graella de persones que havien d'estar aquí. De fet, li hem de agrair tant al Quim Bosch com a l'Elisabet Ortega que hagin tingut la gentilesa de deixar de fer allò que estaven fent per venir fins a l'estudi. En el cas de l'Elisabet Ortega, per una qüestió que està absolutament lligada a l'actualitat, que són els incendis, perquè efectivament ara ens ho explicaven des de la part de bombers de Cerdanyola, que segons els bombers hi han dos incendis que preocupen fonamentalment en aquests moments. Són el de Navarcles, recordem que hi ha 9.000 persones que estan confinades allà, i el de Pla de Manlleu, on el confinament afecta unes 1.600 persones. Doncs bé, aquest foc de Pla de Manlleu, una de les localitats que afecta, és a Pontons. I aquí vostès ja han arribat a la conclusió que el Josep Totosaus, alcalde de Pontons, doncs era una de les persones que havia d'estar avui amb nosaltres. Alcalde, què tal? Bona tarda, Josep.
24: Què tal? Bona tarda, Toni.
1: Com esteu?
24: Què tal? Doncs bé, confinats, en confinament, aquí Mossos i bombers. El tenim a foc molt, molt a prop de Pontons, molt a prop, amb menys d'un quilòmetre. Uf. Però sembla, les notícies que ens donen és que abans que es faci de nit el podran estabilitzar.
1: Déu-n'hi-do. Clar, quina angoixa, no?
24: Amb els grafs i amb el cap, sí, sí, és una angoixa. Per, perquè... A més, el poble està ple de fum.
1: Ja.
24: I els veïns, clar, tothom nerviós.
1: I amb la calor, tot això, no?
24: Sí, pensa que Pontons té 2.400, 2.500 hectàrees de bosc.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El foc, dius que està a un quilòmetre del poble? Hi ha cases que estan a prop? Hi ha cases que estan a prop d'allò?
24: Sí, hi ha cases a prop, si estan confinats i estan a punt per si els tinguéssim que treure. Però ens diuen que abans que es faci de nit sembla que l'estabilitzaran. Hi ha el Graf, que són els especialistes de bombers, i sembla que el podran estabilitzar.
1: Molt bé. Molt bé. En una situació com aquesta, l'única cosa que es pot fer és esperar, no? Josep, no es pot
24: esperar,
1: fer res més, no?
24: Esperar que vagi bé, sí, esperar que vagi bé, sobretot preocupant-se de la gent. Preocupant-se de tota la gent, totes les masies que estan, els que estan més a prop del foc, però si en algun moment se'ls ha de treure.
1: Clar.
24: El principal són la gent.
1: Molt bé, molt bé. M'imagino que treballen directament en Protecció Civil, en aquest cas, perquè, clar, una localitat, ho hem parlat mil vegades, Pontons és un poble petit, amb la qual cosa tampoc no disposeu d'una gran infraestructura, no?
24: Bueno, de l'EF, de l'Agrupació de Defensa Forestal, tenim 9 vehicles.
1: Molt bé.
24: Són els primers que han arribat al foc.
1: Molt bé, molt
24: bé. Són els primers que han arribat. El que passa que era una massa forestal molt gran, ha començat per allà i llavors ja és difícil parar-lo.
1: Molt bé. Escolta'm, una abraçada molt forta. Josep, que tot vagi molt
24: igualment,
1: bé.
24: Igualment, Toni. Sento, et dec. No. Et dec tornar a venir un dia, eh? Tinc venir un dia.
1: Bueno, pots venir totes les vegades que vulguis, i un dinar, aquest el dec jo a tu. Una abraçada ben forta. Gràcies, Josep.
24: Una abraçada. Que vagi bé.
1: Que vagi tot molt bé, efectivament.
24: Gràcies.
1: L'alcalde de Pontons, un dels contertulis habituals d'aquest programa, és brutal la sensació, no? Aquests dies Quim, veus gent que... Una mica el que explicava en Josep Tutusaus, que ha vist el foc molt a prop de casa seva, i sentia entrevistes als bombers que diuen que el que ha de fer una persona no és fugir, sinó tancar-se a casa amb tota l'angoixa que això pot comportar d'alguna manera.
0: No? Ha de ser molt difícil, perquè per molt que racionalment... Que una t'ho diuen i racionalment s'entén, però si estàs a casa, veus les flames a prop, sents l'escalfor del foc, sents el fum, sí, s'han donat casos de gent que ha marxat per pànic i que s'ha mort justament per marxar. Ha de ser difícil, però ha de ser molt, molt dur. Ha de ser molt dur.
1: David, és interessant perquè, clar, lluitar contra això és molt difícil en un moment com aquest, amb les temperatures. Llavors, és clar, crida l'atenció notícies com la que hem conegut, que els Mossos busquen sospitosos d'utilitzar material pirotècnic en el foc de Gavà, per exemple. És a dir, que per molt que sabem com estan les coses, hi ha gent que fa la seva. No?
6: Sempre. Tots coneixem que hi ha gent incívica i hi ha gent irresponsable. L'altre gran incendi que vam patir la setmana passada, que era l'incendi de les Gavarràs, també té pinta, i de fet crec que hi ha una persona detinguda, no?, que va estar relacionat amb un ús indegut d'un instrument que no s'havia de fer.
1: Una radial.
6: I aquí es va iniciar doncs, tota la tragèdia. Per això és tan important que cada vegada que tenim una desacalor, si us fixeu, el que més han recomanat les administracions, Protecció Civil, és precaució. Precaució, evidentment, per les activitats, per hidratar-nos molt, però sobretot també perquè estem en un moment on és molt probable i és molt perillós que pugui haver algun tipus d'espurna, alguna situació de perill, perquè pots tenir un incendi que no es pot controlar. Cada vegada més els bombers ens diuen, suposo que ho han anat seguint també, el tema del debat de que ja s'han d'aconseguir incendis de sisena generació, no? Que cada vegada estem agrandant més, perquè la massa forestal, la potència dels incendis, no és que cada vegada tinguem més incendis, que també, que tenim més onades de calor, que també, que tenim condicions pitjors, és que els incendis són més perillosos. I més perillosos és que reaccionen més ràpid i que tenen una dificultat de controlar-se molt més elevada que el que fins ara hem tingut. Per tant, el més important és seguir totes les instruccions que ens donen les administracions públiques encarregades en aquest tema quan tenim onades de calor, quan tenim moments on és perill per incendi.
1: Què diu Raymond?
3: No, que és un tema realment preocupant. Jo, quan escoltava el tema del confinament, em venen aquelles imatges que potser encara continuen una mica recents, d'aquells incendis a Califòrnia, especialment a Los Angeles, no? I que com s'arriba al foc, com ho consumeix absolutament tot. I em preocupa, en el nostre país, tota la situació que tenim a nivell d'aquestes urbanitzacions, més o menys legalitzades, però que estan en una situació de risc perquè al final estan posades, ficades, enmig de zones absolutes de risc, no? És una feina que no l'hem acabat mai de treballar en aquest sentit, i penso a nivell de vivenda residencial i de les persones afectades, més enllà d'un altre tema. Dic, escolta, molts dels incendis que també s'han anat produint, encara que siguin ràpidament controlables, època de sega. Vull dir, la gent del camp ha de poder treballar. I no em puc estar, dic, perquè s'ha comentat el tema de les Gavarres, i a mi em va preocupar molt, i ho dic així, dic una mica perquè crec que s'han aconegut algun detallet més del la persona que en el seu moment va acabar provocant, probablement d'una manera totalment involuntària, i qui suposo que aquesta persona tenia un encàrrec de feina, el van col·locar allà, perdona que ho digui així, perquè és que jo crec que el fàcil ha estat culpabilitzar-lo, no crec que sigui un gamberro, ni un despreocupat, ni un imprudent, com el que sembla que s'apunta a nivell de Gavà, perquè aquí hi ha un filet que també estaria bé d'estirar-lo.
1: De fet, si em permets, des del primer moment es va parlar exactament d'això, no? De que calia buscar la responsabilitat de qui això, havia fet que s'utilitzés una eina com una radial en una situació de perill, si era el propi treballador, que seria una possibilitat, si era que el treballador obeïa ordres, si efectivament sabien en quin estat ens trobaven en aquell moment que impossibilitava l'ús d'aquestes eines. Hi ha moltes preguntes encara sense resoldre, efectivament, però el que sí que és evident és que en aquest cas concret no hi ha cap mena d'intencionalitat per part d'aquest treballador, que de fet estava treballant en aquells moments. Elisabet, no sé què vols...
8: No, jo vull afegir, no, que els incendis s'apaguen a l'hivern, que s'ha de repensar, no, la política de gestió dels boscos i de l'espai natural a Catalunya i a Espanya, perquè és el que diem, no? Hi ha una massa forestal que no s'ha vist com mai. Abans les persones del poble, els pagesos, els agricultors podien anar al bosc i agafar llenya, ara ja no poden, han de demanar permisos, tot s'ha burocratitzat tant que el bosc està abandonat completament. El bosc sembla que és per persones de Barcelona que pugem de tant en tant, no?, a fer una passejada, i això són espais naturals que s'han de mantenir i s'han de cuidar. Perquè mentre tinguem aquestes polítiques del bosc és natural, no s'ha de tocar, l'home no pot tocar la natura, doncs no, el bosc s'ha de gestionar i s'ha de repensar i a fer tallafocs, tenir els bombers voluntaris en unes millors condicions, tenir totes unes polítiques que no ens arribem una altra vegada a l'estiu, una onada de calor i mitja Catalunya ardent.
1: Sobretot per aquest panorama, que sembla que ja no té marxa enrere, de que les onades de calor seran cada vegada més habituals, haurem de conviure amb les altes temperatures i això incrementa, evidentment, la perillositat de la situació, no, Dani?
2: Jo crec que el primer que hem de fer és elogiar i enorgullir-nos del cos de bombers que tenim a Catalunya. És un dels millors cos de bombers, jo crec que a nivell mundial. O sigui, és punter, és molt bo. Jo vaig tenir fa un any l'oportunitat de parlar amb en David Borrell, amb el cap de bombers, sobre aquests incendis que crec que eres tu, que anomenaves els de sisena generació, no sé si era...
1: El David.
2: I t'explicava, no? O sigui, abans, en els anteriors incendis, la prioritat era salvar cases, objectes materials, etc, etc. Ara no. Ara salvar vides. Les vides són el primer, no? Per la diferència, m'ho explicaven a mi, i es pot llegir milers d'entrevistes que ha fet, i ara la diferència ha canviat perquè aquests incendis de sisena generació porten a que en molts moments, com que tu no pots combatre contra l'incendi, com a bomber, el que fas és deixar que passi. I ja el podràs combatre d'una altra manera. El que deia l'Elisabet, jo crec que a Catalunya també som punters en la prevenció d'incendis. Hi ha molts municipis que ja estan fent servir la ramaderia per netejar molts terrenys, que estan incorporant aquesta mesura que a la parca natural és útil. Hi ha molts municipis de Catalunya, jo, per exemple, de primera mà conec el meu, que és Corbera de Llobregat, que fa una gran inversió en tenir molt nets, el que és totes les parcel·les, tots els boscos, tot el que es pot. Per tant, jo crec que és una gran inversió que es fa durant l'hivern, i per això, per exemple, durant l'any passat vam passar una bona campanya d'estius, i per això jo crec que aquesta campanya d'estiu, que es preveu que serà més complicada per nosaltres, de moment, i toco fusta, no hem de lamentar cap dany, ja no personal, sinó tampoc material. Per tant, jo crec que evidentment hem d'estar molt atents. La combinació onades de calor, canvi climàtic, estiu i incendis és letal, és mortal, però hem de treure pit i hem de veure que tenim un dels millors cos de bombers de tot el món, que, sense anar més lluny, ha estat a Veneçuela, un equip concret, fent rescat de persones. Per tant, jo crec que en aquest sentit hem de treure pit amb tot això.
1: Les 8 i 19 minuts. Avui el Parlament ha donat llum verda a tramitar per lectura única, m'ha semblat interessantíssim, crec que és un gran tema a debat ara mateix, una proposició de llei que han signat els comuns i que té com a objecte limitar la compravenda d'habitatge en zones tensionades si no és o bé per viure directament, per un familiar o per posar-la a lloguer residencial. Estic mirant el David, que convé del Parlament. Potser és el més adequat per explicar-nos-ho, perquè, de fet, la iniciativa ha tirat endavant amb els vots, efectivament, de socialistes, d'Esquerra, dels comuns i també de la CUP, no?
6: Sí, que per 72 diputats, 72 vots a favor i després ha estat els partits de dretes, per dir-ho d'alguna manera, Junts per Catalunya, Partit Popular, Vox i Aliança Catalana, que han votat en contra. Jo crec que va en la mateixa línia de treball que va començar el govern i que va dir des del primer moment que per aquesta legislatura l'aposta era l'habitatge i les polítiques d'habitatge. I això significava regular una part del mercat, promocionar un parc d'habitatge públic i també, evidentment, evitar la compra abusiva i la compra per especulació. I a ningú se li escapa què ha passat a Barcelona, principalment, però no únicament a Barcelona, sinó també fora de la capital, on durant molt de temps hi ha hagut fons que han vingut a comprar habitatges sencers per treballar aquest tipus d'especulació amb l'únic objectiu de capacitar el temps, de veure com es podria posar com a habitatge turístic, de veure com podries posar un lloguer totalment desorbitat. Sabem que tenim un problema enorme amb l'habitatge, sabem que això té inconvenients per a algunes empreses i per a algunes persones que volen fer diners amb l'habitatge. Torno a insistir, aquella persona que té un habitatge de lloguer no hauria de preocupar-se. Estem parlant sempre de grans tenidors. Jo entenc que persones que tenen més de 5 habitatges, jo vaig dir una vegada també aquí en aquest debat, jo no conec moltes en el meu entorn, evidentment n'hi haurà, i tenen doncs aquests habitatges, però viure d'aquestes rentes, hi ha un debat que és molt evident. En un moment on la gent no pot accedir a l'habitatge, és important pensar en la distribució, a la prosperitat compartida. Doncs aquesta iniciativa, que no ve del Partit Socialista, però que sí que ve dels Comuns, que va ser un dels pactes principals que es va signar per la investidura, avui ha sortit endavant, insisteixo, crec que va en la mateixa línia que altres mesures que hem pres aquest aquesta legislatura.
1: Què et sembla tu, Raimon?
3: A veure, hi ha temes, eh? Que no em sembla malament, deixa'm que ho digui així. Com tantes altres iniciatives que hi ha, però és que crec que anem fent allò pels de sec. És a dir, em refereixo, dic, tenim un problema, hi ha moltes iniciatives, dic, però encara no estem trobant aquella estratègia que fins i tot ens permeti tenir una continuïtat. I malauradament, a vegades com es presenten les coses, sembla que s'acaba buscant o culpabilitzant determinats perfils, dic, perquè sí que parlem dels grans tenidors, parlem de la gent que té més pisos, que té menys pisos, però l'ullet sempre el tenim ficat amb aquell que ha buscat tenir el seu petit nínxol per poder tenir unes rendes, poder intentar viure millor, perquè d'altres maneres, jo què sé, imagina't un autònom, dic que la seva manera de tenir a dia d'avui una pensió per poder sobreviure o malviure i compensar tot allò que l'Estat no li dona, fruit del seu esforç, doncs que hagi de buscar alternatives com aquesta. Alguna vegada ho he dit, hi ha qui agafa i especula en borsa, i potser alineat amb el senyor Donald Trump doncs té més o menys fortuna, i hi ha que ha buscat aquesta línia, perquè fins i tot a dia d'avui ser empresari, ser emprenedor, és una marranada en aquest país. Per tant, no la veig així d'entrada malament, però insisteixo, és que anem fotent pals de sec. Aquesta iniciativa, ara l'altra, ostres, mirem a veure, sempre acompanyat allò, i en lloc de grans promeses de fer molts habitatges, en comencem-los a fer de veritat els que siguin els públics. O donem facilitats, perquè el que pugui ser un privat i que pugui posar-los a disposició, fer habitatge doncs assequible, i no de venda, sinó de lloguer, perquè malauradament també hauríem d'analitzar tot lo malament que ho hem arribat a fer a nivell d'administracions.
1: Dani, i tu què dius?
2: Jo la veig bé. Però entenc perfectament el que diu en Raimon, perquè al final el paper ho aguanta tot. I crec que el fet de que el paper ho aguanti tot, i jo crec que l'esperit de la llei està bé i és molt positiu, perquè realment ens estem trobant en que hi ha molta gent que ve a invertir d'una manera, parlem, abusiva a Barcelona, fons voltors, comprant edificis i demés, i al final sí que és cert que l'habitatge és una propietat privada, és un dret privat, però també està contemplat com un dret legítim i un dret contemplat a la Constitució, amb la qual aquí hi ha d'haver un equilibri. Jo per això sempre he defensat que si la part privada no garanteix la part pública ha de poder intervenir. El problema és com intervens, de quina manera intervens. I la prova de que el paper segurament ho aguanta tot és que el Junts i PP ja han anunciat que ho portaran al Consell de Garanties, perquè sospiten que alguna part d'aquesta llei pot ser inconstitucional i no pot tirar endavant. Per tant, jo insisteixo, ho veig bé, sobre el paper em sembla bé, és veritat que el paper ho aguanta tot, i la llàstima és que el paper ho aguanti tot i la realitat no ho acabi aguantant tot, i que des de l'administració no es pugui limitar doncs, que aquest fons voltor compri un edifici, l'acabi buidant mica en mica per fer habitatge d'habitacions, lloguer d'habitacions, i fent negoci d'algú que hauria de ser vivendes per la gent que vol viure i vol treballar a Barcelona.
1: Home, si tirés endavant d'aquesta llei, en principi un fons voltor no podria comprar un edifici per fer això que diu el Dani, no?
6: En el mercat tensionat, en principi no.
1: Per això. Elisabet Ortega, sí, després el Quim i després el Raimon, sí.
8: No, a veure, jo amb el teletipo que has llançat aquí, òbviament en contra, no? O sigui, un atac directe a la propietat privada. O sigui, prohibir que jo tingui un pis, vendre'l a la persona o a l'empresa que jo desitgi, em sembla un atac directe a la propietat privada dels catalans. Si l'administració pública vol intervenir al mercat de l'habitatge, ha de construir habitatge. I amb els habitatges públics que facin el que es consideren que s'han de fer, de lloguer permanent, de dotacionals, de compra-venta, de limitar que hi ha una HPO, no pugui ser mai més un habitatge de privat, no? Que es pugui comprar i vendre al mercat lliure, això ja seria debatible. Però clar, amb la meva propietat privada, i jo si a mi em ve una empresa i em dona el doble que una altra, allà hi ha la persona que necessita o no necessita aquests diners. Clar, és que t'estàs ficant en uns casos i a més, jo sense tenir la informació de quants habitatges hi ha a Catalunya, zones tensionades, àrea de Barcelona i metropolitana, quants habitatges estan en mans de fons. Clar, això, aquesta dada jo no la tinc. Clar, què estem regulant? Un 0,5% del total dels habitatges de Barcelona? Cal fer una llei que pugui entrebancar un interès legítim d'un propietari privat? Clar, jo sense aquesta informació no em puc posicionar. D'entrada, totalment en contra.
1: Quim, i d'entrada, tu què dius?
0: No, d'entrada, a favor, positiva. El que passa que el problema de l'habitatge és tan gran, és tan gros, que aquesta mesura és insuficient. Aleshores, el que no podem fer és dir, com que això és insuficient, doncs no, i ens esperem a trobar la solució de veritat per fer alguna cosa. Però el que tampoc no podem fer és aturar-nos, encantar-nos d'haver-nos conegut, hem pres aquesta decisió que valents i ja està. El problema és molt gros i és un problema que afecta moltes coses. És possible que això freguin algunes normes, no sé si de la legislació espanyola o de la comunitària, i després també, si volem atacar de veritat aquest problema, doncs hem de pensar doncs, que bueno, estem en el sistema capitalista, és l'oferta i la demanda, és a dir, és compatible intentar plantejar-se que podrem solucionar aquest tema i al mateix temps dir que volem passar de la Catalunya dels 8 milions als 10 milions i com abans millor. El que passa que són temes incòmodes, i a vegades doncs, podem anar a fregar amb normatives que van més enllà del marc català.
1: Què volies dir, Raimon?
3: No, dic que, a veure, el consens està clar que hi ha un problema amb l'habitatge. A partir d'aquí, jo insisteixo i una mica ara portar la contrària al Quim, no?
0: Endavant,
3: No, però no per res. No podem anar de pedaços. És a dir, si estem dient que probablement això es pot recórrer, que es portarà a nivell de legislació espanyola, a nivell de legislació europea, que probablement es va en contra, etc., dic, és que no ens hi fotem aquí amb camisa d'on sabares.
2: Però per què no podem anar de pedaços?
3: No.
2: L'habitatge no l'arreglarem d'un dia per l'altre.
3: Efectivament, d'un dia per l'altre no l'arreglarem.
2: No farem una llei fantàstica que l'arregli d'un dia per l'altre. Per què no podem anar de pedaços i començar per la punta? Per la crosta però... agafant el tema de la CUP, volem el pa sencer. Doncs jo, si comencem per la crosta i m'acabo menjant el pa sencer, fantàstic, saps?
1: Dani, però t'has colat a tres. M'estan reclamant.
3: No, però que és que em sembla interessant. Escolta'm, hi havia un polític que deia, escolta'm, tu fes-ho i ja ho recorreran, i això que tindrem guanyat. Estic d'acord. És a dir, fins a cert punts podria estar d'acord. Però siguem conscients que així no es pot treballar, perquè això no et dona seguretat. I jo crec que al final, amb el tema de l'habitatge, la gent el que també t'està demanant és seguretat, sobretot el que està de lloguer. Dos, tinc la sensació que amb això que s'està plantejant no aconseguirem ni que surti habitatge o que flori habitatge, ni que el preu de l'habitatge baixi, ni de lloguer ni de compra. Per tant, dic, expliqueu-me la utilitat que pot tenir. I és vital, li haig de dir, Elisabet, no havia pensat, m'havia posat jo el xip del comprador, però no m'havia posat el xip del venedor, efectivament, menuda també marranada, per no fer servir una altra expressió, pel aquell propietari que necessita vendre i què haurà de fer? Malvendre. Dic, clar, no, però també ho dic en aquest sentit, i perquè, clar, el que compra un edifici, aquests fons voltors que compra un edifici, és perquè hi ha tot un edifici en venda. És a dir, no és que estigui ara compro un piset, després en compraré un altre i després en compraré un altre, perquè si no el que et faran és posar-te el típic ocupa perquè et faci et tinguis la mala vida per acabar venent el teu pis. No sé si veus per on... o si m'explico per on te vull anar. És a dir, la complexitat del tema, el titular és molt xulo, puc arribar a comprar-ho, dic, perquè em sembla que tot el que sigui en proa en solucionar el problema de l'habitatge és important, dic, però és que al final em quedo amb aquella sensació del gran titular, dic, però no estem abordant d'una forma seriosa i transversal la problemàtica de l'habitatge per donar solucions. Els compraran els expats, que són els que tenen calés per poder-ho comprar. I aquests no són els 8 milions, els 10 milions d'habitants, i a més amb l'ampliació de ciutadania que tindrem gràcies a la regularització que tocava fer.
1: De gent que ja hi era aquí, no?
3: A la regularització que tocava fer.
1: Efectivament. David, i després l'Elisabet, sí.
6: Jo, evidentment, hi ha algunes consideracions. Per mi és plenament estatutari. En tot cas, el dret a recórrer qualsevol llei ho té tot a grups parlamentaris. Ara, m'intento avançar i em puc equivocar, però m'apostaria 10 cèntims, no? Que jo crec que és plenament estatutari, legal i vigent. Veurem d'aquí...
3: No estàs gaire segur, si només són 10
6: cèntims. Tampoc acostumo a apostar massa. No, però, de fet, si heu tingut oportunitat d'escoltar els arguments, que crec que una mica l'Elisabet ho ha pogut representar, jo no veig a cap aspecte de l'ordenament jurídic el fet de un dret a vendre o a una determinada persona, o en tot cas aquelles persones que defensen el mercat lliure. És curiós perquè defensem el mercat lliure fins a un cert punt, que si després ens afecta en el nostre pis, ja sí que el mercado pide más, pide menos, això ja no m'agrada. Però en tot cas, tu has dit abans pels de sec, no? A pedaços o que anem a trompicones. Jo considero que la visió, i evidentment parlo dels 2 anys en el que crec que s'han apostat per polítiques d'habitatge valentes i necessàries, és bona en el seu conjunt. Des del punt de vista que el que hem tingut avui és rematar un fet que estava produint, que és que hi havia persones que estaven acumulant habitatge. Hi havia empreses, persones que volien fer negocis que estaven acumulant habitatge. Això és un problema per habitatge? Sí. Això avui s'ha pogut regular. Hi ha uns preus de lloguer totalment desproporcionats. El preu de lloguer s'ha pogut regular com a mínim perquè no continuï augmentant, com ja s'ha demostrat? Sí, doncs és una part molt important. Efectivament, falta part d'habitatge públic a Catalunya, moltíssim, i l'aposta de 50.000 habitatges públics en els pròxims anys per destinar-ho principalment al lloguer i principalment al lloguer de les persones joves pot contribuir, pot tenir un impacte positiu en el mercat. Per tant, jo no crec que sigui un pedaç més, sinó que forma part d'un pla sencer, més complet, que accepto que no serà la panacea, no serà una solució definitiva. Potser no veurem habitatges a 500 euros al mes, però crec que sí que dona una resposta immediata a una gran demanda social que existeix actualment al nostre país.
1: Veurem habitacions a 500 euros, de fet ja les veiem ara.
6: Això ja les veiem.
1: 500 euros, sí, Elisabet.
8: No, jo vull recordar podem estar d'acord, no?, que aquesta taula, que el problema de l'habitatge està pitjor que mai, no? Vale. 8 anys del PSOE al govern d'Espanya, 8 anys de Colau, 3 de Collboni, 3 anys d'Esquerra i 2 del PSC. Les polítiques d'Esquerra ens han portat a la pitjor situació de l'habitatge a Espanya. Llavors, ens està anant molt malament. Més polítiques d'esquerres, més invencions d'esquerres, més intervencions, més topalls, més... no sé, senyores. Jo crec que els resultats ja són molts anys, que ja no és... És que porten un mandat. No. Ja portem molts anys de governs d'esquerres a les 3 administracions més importants i les polítiques no estan funcionant. L'altre dia vaig llegir un estudi, que no me'n recordo de la universitat que era, que es calculava que des de que hi ha un trosset de terra a un poble fins que una persona té les claus del pis, el 62% del cost són impostos. Ho mirem també? Ho mirem això també? O encara topem i limitem i ataquem el propietari?
1: Quim, què dius?
0: Diversos comentaris. Un sobre el comentari que ha fet el Raimon, que no podem anar de pedaços. Estic una miqueta d'acord amb el Dani, no? És a dir, a vegades, si s'està enfonsant la barca, escolta, qualsevol pedaç és benvingut. El que no podem fer, llavors, és aturar-nos i dir, mira que bé, hem posat un pedaç i aquesta no és la solució final. Després, quan... Això de la solució final m'ha quedat molt lleig. Demano perdó.
1: Digues, digues.
0: Després, respecte a les possibles problemes legals. que has dit. Jo quan parlava, quan he parlat d'aquestes possibilitats, estava pensant en les mesures no d'aquesta llei, sinó de hipotètiques futures lleis. Quan parlava de que podríem tenir un conflicte amb la normativa europea, estava pensant, per exemple, el que tu has dit. Això ho acabaran comprant expats. Bueno, si ens hi volem ficar, tindrem problemes amb la Unió Europea. O podríem tenir-lo. És a dir, prendre una decisió, prendre mesures més que tinguin més efectes, més valentes, entrarem en col·lisió. Però estaria parlant de coses més enllà d'això. I després, respecte al dret aquest de vendre-ho a qui vulgui. No és tant que no tinguis dret a vendre-ho a qui vulguis, sinó si limites el dret de qui pot comprar. I llavors, per exemple, ara frivolitzaré molt, no? Però vull dir el paradís del capitalisme, no? Els Estats Units. Els equips de bàsquet, encara que tinguin diners, no poden comprar els jugadors que vulguin. Per molts diners que tinguin, hi ha un límit. Perquè diuen, perquè si no, s'altera la competició. I per tal de que la competició sigui atractiva, encara que un equip tingui tots els diners del món, no els pot pagar amb un jugador. Això només és per fer que el bàsquet sigui atractiu. Doncs si parlem d'un dret fonamental com és l'habitatge, doncs potser sí. Potser també hauríem de poder limitar l'ús dels compradors.
1: Hi ha una zona en el nord d'Itàlia, pràcticament tocant a Àustria, al Tirol. Sí, senyor. Allà no pots comprar un pis. Si no ets d'allà, si no treballes allà, no pots comprar. Ho dic perquè no és un cas únic. Simplement no és un cas únic, però a mi és una cosa que em va sorprendre molt, no? O sigui, jo, per exemple, vull comprar allà i no em deixen, no puc. Dani, et tocava tu, sí.
2: És que aquí no cal que anem a la NBA. La Lliga Espanyola has de complir un barem i una proporció entre ingressos i despeses per estar a la regla 1-1, que és tan famosa, perquè el Barça la porta perseguint dels últims 4-5 anys, perquè anteriors juntes havien fet un dispendi i no podies fer la mateixa inversió.
0: Però és diferent, perquè en aquest cas...
2: No és diferent.
0: Sí, en aquest cas el que estarien dient és que si el Barça es gastés aquests diners, com que dubtem de que els tingui, estarien posant en risc la supervivència del Barça. D'alguna manera, l'argument és aquest.
2: És igual.
0: A la NBA és, encara que els tinguis, tant se l'en fot.
2: Jo aniré una mica més enllà del que tu deies. És que, al final, els expats

0: o tres cops més. I viure a Barcelona és superguai. I això és un matrimoni de dues persones. No vull ser masclista, però la dona es queda aquí amb els fills, l'home se'n va a treballar a Alemanya, i és la situació perfecta. Això havia passat a Suïssa un cop, eh?
1: Sí, sí.
0: Molts cops ja havia passat a Suïssa. Hi havia gent que treballava a Suïssa i creuava la frontera tots els dies. Per què? Perquè a Suïssa guanyava una pasta parlant en plata, i quan creuava la frontera no pagava els impostos que pagava Suïssa.
1: Això ho he explicat moltes vegades al programa en Jordi Cerezuela. El Jordi Cerezuela diu que el seu edifici passa això. Literalment passa això. Ell viu aquí prop, a la Vila Olímpica, a la Vila Olímpica no, al Fòrum, i diu que són pisos doncs que estaven molt bé, segurament, i que hi ha molta gent que efectivament se'n va treballar de dilluns a divendres a París, a Londres... A... què volies dir? I si us sembla, després d'això, canviarem d'assumpte, no sé què vulgueu afegir alguna cosa més.
2: Sens dubte, Zona Fòrum és el preu de l'habitatge és més car a la ciutat de Barcelona, i probablement si dona aquesta circumstància, el meu concepte d'expat no és ben bé aquest, però en qualsevol cas l'expat és aquell que sí que té un poder adquisitiu, pels motius sics, que no tenim la gent normal i corrent a la ciutat de Barcelona, al nostre país, NBA, Lliga, fantàstic, però encara no sé que hi hagi un equip estatal dels Estats Units ni un equip espanyol públic que estigui jugant a les lligues. Ho dic perquè al final és aquesta intervenció sobre un sector estrictament privat. I quan jo dic, escolta'm, molt bé els pedaços, però treballem de forma transversal. I treballem-ho en paral·lel per desenvolupar alguna cosa que tingui un sentit i una continuïtat, perquè és que, si no, ja dic, seguretat jurídica, que és pel el que intentava apostar. I un dubte, i Toni, què passa amb aquest resident, treballador, empadronat en aquesta zona d'Itàlia...
1: Que tenen molts problemes per trobar pisos.
2: No, però em refereixo... I el dia que se'n vol anar, què passa amb aquell pis? Perden la propietat? Estan obligats a vendre'l? O què és el que passa? Perquè és el que estem parlant ara.
1: En qualsevol cas, poden vendre'l, però poden vendre'l a una persona que respongui efectivament al mateix que acaben de provar
2: però
1: avui
2: si
1: aquí.
2: Volen, però si, però si no volen, no el venen.
1: Si
2: per
1: no
2: tant, es queda amb una propietat però... i el poden llogar, el poden fer explotar de la manera que vulguin, no llogar-lo o llogar-lo.
1: Aquí, en cap moment, s'està dient que un barceloní que un bon dia vol marxar a Saragossa està obligat a vendre el seu pis.
2: No,
1: s'ha dit en cap moment.
2: No, però vaig en la línia de dir que és un habitatge que probablement doncs, ens trobem amb aquella circumstància de que no el podrem posar o que no ens el necessàriament...
1: En qualsevol cas, és anar buscant l'exemple petit amb un tema que jo entenc que és molt més gran, Raimon, que no pas
2: sens dubte.
1: Això que estàs dient.
2: Sens dubte.
1: Deixeu canviar d'assumpte? No et quedis en ganes de dir alguna cosa, si vols...
2: I llavors una altra cosa, et veig molt jove i la veritat amb moltes ganes i em sembla fantàstic. Dic, jo recordo quan hauria tenir la teva edat, però saps, jo a la meva època allà als anys 2000, 2005, 2007, fins i tot quan vaig entrar en política, a la carrera de proposta i de promesa d'habitatge públic també anava per milers. I el problema és que no es va fer. I el problema és que en aquell moment hi havia un problema d'habitatge i probablement no era el mateix la circumstància, no era la mateixa, però l'habitatge continua sent un problema i la promesa de 50.000 habitatges en X anys continua sent la mateixa. I la solució... jurídica no la tenim.
1: 3 minuts i arribem a 9:15. M'hauria agradat dedicar més temps a aquesta història perquè és una altra d'aquelles com el de l'habitatge, que realment aixeca una mica de polseguera. Jo ho vam veure ahir. Les paraules d'Alberto Núñez Feijóo parlant del tema de l'absentisme laboral han aixecat molta polseguera, molta polseguera. De fet, avui s'hi ha tornat a referir Pedro Sánchez, ha carregat contra Alberto Núñez Feijóo per haver qualificat l'absentisme laboral de càncer. El president del govern ha titllat aquestes paraules d'absolutament desafortunades i les han marcat, ha dit, en els pactes del PP amb l'extrema dreta, que, segons diu, comporten retallades de drets socials i laborals. Són les declaracions que ha fet avui Pedro Sánchez. Començo per tu, Elisabet, o acabo per tu?
3: Sí.
1: Com estàs veient tot això? Què t'està semblant?
3: A veure, jo crec que és una polèmica, una maqueta d'estiu, no? De necessitem alguna cosa, agarrar-nos, tothom... Quien quiera entender antes las paraules. Potser utilitzar la paraula càncer podria utilitzar una altra. Que hi ha un problema d'absentisme, sí. Que no està parlant de la persona que té una malaltia i li han donat una baixa mèdica perquè té una malaltia i no pot anar a treballar. Està parlant d'aquestes baixes que, mira, bueno, que de vegades dilluns, divendres, hi ha més. Així. Està parlant de persones cuyes empreses han de pagar detectius per vigilar-lo.

0: i es veu que una persona que té una mà, que és, ha dit que té un mal d'esquena, doncs està fent peses al gimnàs i no de les que li ha recomanat el fisio. Estem parlant de casos que existeixen. Que volen fer ara una polèmica perquè ha dit unes paraules, que tal? Val. Però jo crec que està molt, molt fora d'allò que... S'entenia el que volia dir, sí, que potser l'expressió no té el do de la paraula més meravellosa del món, també.
1: És tot un tema, eh? Aquest de... Més enllà, eh? Del que és la discussió política, que efectivament, quan si és un qui ho diu, doncs l'altre carrega, doncs, i això és segurament normalíssim, però tenim un problemón amb el tema de les baixes laborals a Espanya. És el país amb més baixes laborals de tota la Unió Europea. S'han doblat en els últims anys. Ahir, aquí al programa es parlava, per exemple, què passa. Clar, les baixes laborals no és el mateix que l'agafi un treballador que treballa a la Conselleria de Sanitat que un treballador que treballa en una empresa de 5 treballadors. I, efectivament, ahir la Clàudia Tarines, que és advocada i que porta moltes empreses, ella deia que una de les coses que no podien ser de cap manera és que la legislació fos exactament igual, la mateixa per una gran empresa que per una microempresa, la qual una baixa li pot suposar, efectivament, que se te'n vagi a fer punyetes tot, perquè, efectivament, no és un sou el que has de pagar, són dos. I com em va dir una vegada un senyor que té una empresa potent, diu, és que per mi, contra contractar a 10 persones és molt més fàcil que per tu contractar mitja. I tenia tota la raó, realment. Quim, tu com veus tot això?
2: Bé, respecte a les paraules del Feijó, la pregunta seria, calia? No. Doncs l'Elisabet diu, ja sabem què volia dir. El problema és que no ho sabem. El problema és que està molt obert que cadascú interpreti de que ha dit això perquè està pensant això o ha dit això. I doncs ets... En funció de la benevolència que tinguis o la impressió que tinguis de la persona, pots pensar que va per més d'unes coses que de les altres. Que el tema de les baixes és un tema preocupant, és cert. Que les baixes en dilluns i en divendres no són el 40% de les baixes, que és el que estadísticament tocaria, sinó que són més, també és cert. I això és un problema. Que hi ha gent que se n'aprofita, sí. El que passa que també moltes vegades s'aprofiten problemes per escampar, per disparar pel broc gros. I doncs la por de que estiguem, de que respecte a un problema de veritat, ara aprofitem i a veure quantes coses en portem per davant...
1: Home, però de moment això no ho sabem.
2: Aquest és el problema. Com la Iglesia deia, diu, ja sabem el que vol dir. No, no
1: però
2: ho sabem.
1: Però aleshores el que vols dir és que és un tema que no es pot posar al damunt la taula?
2: No, el que vull dir és que quan el posis davant la taula... Passa el de veritat, que no sigui un titular.
1: Yeah.
2: Perquè si és un els titulars... és aquesta, una, cadascú interpreta el que vulgui i fan molt de mal, perquè també dona aquesta sensació de frivolització de que qualsevol pot mig dir una cosa i, bueno, tu ja m'entens.
1: Ja ens faltaran minuts, eh? Jo us ho dic, sí, que ara, però és que, clar, sí. He barrejat dos temes, sí, avui potentíssims, eh? Dani, tu com ho veus?
3: Jo anem per parts. Jo crec que quan obres un meló d'aquestes dimensions has de donar exemple. I ha sortit publicat a diversos llocs que el senyor Feijó no ha estat el 60% de les votacions al Congrés dels Diputats. Per tant, jo, sincerament, si tu obres aquest meló, has de donar exemple. Jo no dic que hagis d'estar, perquè jo això ho he defensat públicament, sempre assegut en el teu escó seguint tots els debats. Perquè un ple del Parlament, un ple del Congrés, s'aprofita com a hores de feina per mantenir reunions amb entitats, amb organitzacions, amb lobbies, amb el que sigui. Per tant, que tu no estiguis al teu escó no vol dir que no estiguis treballant, però que faltis el 60% de les votacions. És una imatge que si tu vols obrir aquest meló, si tu, com a cap de l'oposició, vols obrir aquest meló, has de mirar realment quines són les teves debilitats. Punt número 2. S'ha d'obrir el debat sobre l'abús que es fa de les baixes laborals en el nostre sistema? Sí. Podem obrir aquest debat? Sí. L'hem d'obrir? Segurament sí, però sense fer-nos trampes al solitari. Vale? Perquè el que no podem fer és que, si obrim aquest debat, és que aprofitem la porta del darrere per retirar drets. Perquè llavors estem afectant a tota aquella gent, molts d'ells tenen càncer, i estan amb una baixa laboral de llarga durada perquè estan lluitant per la seva vida. Per tant, és un tema molt delicat que jo crec que no es pot obrir de qualsevol manera. En una entrevista, jo passava per aquí, obro aquest meló i després me'n vaig a los Sanfermines.
1: S'ha de xerrar davant d'un cercle d'empresaris. El tema era un tema relacionat amb el que era el lloc en el que es trobava. David, sí.
4: Per començar, i per respondre una mica al que comentava la companya Elisabet, polèmica d'estiu, les polèmiques d'estiu acostumen a ser una mica a l'agost, perquè és quan es nota més que han baixat més les notícies, i per tant jo...
0: Fa molta gana.
4: Sí, però estem en un juliol i en una setmana on tenim incendis, tenim el Trump fent de les seves, tenim una cimera de l'OTAN. Jo crec que notícies hi havia. La polèmica està servida perquè la paraula és totalment inconvenient, és un error molt greu, i crec, i és el que més em preocupa, una mica com comentava el Quim, que segurament hi ha una part de pensament polític i una part de pensament del senyor Feijóo quan utilitza aquesta paraula amb tot el que significa. Si em poso de la manera més neutra possible, podem tenir un problema amb la quantitat de baixes que existeix en el mercat laboral? És probable. I si estàs davant de la patronal i de les empreses i vols parlar d'aquest tema posant-ho a la taula, es pot posar, efectivament. Com ho fas? De moment, si ens falta informació i ens falta dades per saber si veritablement quantes són un frau, quantes són veritables, com a mínim ho analitzes quantitativament i dius, ei, tenim el doble de baixes que fa X anys. I a partir d'aquí el que cal estudiar és per què? Perquè crec que ningú ens estranyarà saber que en el moment actual, en comparació amb 20 anys, 25 anys, el que vulguem, hi ha una situació on la salut mental està més afectada que en el passat. Tot sembla indicar que sí. On l'estrès ens acompanya, on cada vegada tenim més normalitzat que les persones prenen pastilles per problemes de salut, per problemes de depressió, per problemes per dormir, on, si voleu parlar del canvi climàtic, hi ha una sèrie de variables en el temps que canvien, que afecten, que impliquen a la nostra salut, que cada vegada les persones tenim més patologies no únicament relacionades amb l'edat. Tot això configura possibles variables que poden donar que tinguem més absentisme o que tinguem més baixes laborals. També poden haver persones que s'aprofiten? Sí, però a dia d'avui, insisteixo, no sabem de quina quantitat estem parlant. Per tant, per mi l'important, i amb això acabo, és, en tot cas, buscar quina és la manera, perquè potser garantint unes millors condicions laborals d'acompanyament, garantint unes millors prestacions i reforçant una sèrie de serveis, ja no parlo dels públics, sinó d'efectes derivats del món empresarial, pots millorar ja significativament i també controlar, si fes falta, que no ho sabem, els possibles fraus que es poden esdevenir.
1: Puc fer una broma? Però és una broma que a alguns no els agradarà gens, eh? Oferta autònom. Oferta autònom. Sí, sí. Perquè tota aquesta mateixa pressió que estàs comentant tu la tenim totes aquelles persones que no tenim un sou fixe. I, efectivament, som conscients que si no tenim aquest sou fixe, aquell mes no cobres.
4: Et puc fer una pregunta, llavors?
1: I tant.
4: Si fixa que és raro, eh?
1: No, i tant.
4: Sabem la variable de si les baixes han augmentat, si hi ha hagut una incidència en els autònoms respecte als anys anteriors?
1: Molt poca.
5: És que no poden.
1: No, és que no poden. Però... és que aquest és el tema que els autònoms no li interessen a ningú perquè no parlem amb els autònoms.
4: Doncs, potser no parlem amb els autònoms.
1: És que jo tinc ganes d'escoltar a un sindicat que parli dels autònoms. És que tinc ganes d'escoltar al Parlament, al Congrés, gent que defensi tot això sobre els autònoms. No ho escolto mai. I t'asseguro que jo m'ho miro amb atenció perquè jo sóc autònom. I no dic que no sigui el cas. I també dic una altra cosa, que crec que estem fent un fals debat amb una cosa. No estem parlant de gent que tingui malalties de debò. O sigui, una persona que tingui malalties de debò, ni en cap moment, ja veurem el que passi. Jo el que dic, a dia d'avui, ningú no està qüestionant que una persona que té una malaltia es pugui agafar una baixa. Raimon,
5: ràpid.
1: Ja haurem d'acabar.
5: No.
1: Greu, però...
5: I entenem que l'autònom també, i no m'agrada parlar de tema de classes, és classe treballadora, eh? És a dir, que és treballadora, que és un concepte que a mi em rellisca una miqueta a vegades, amb metxerria, que diuen en castellà. Una, posada a pota del senyor Feijóo, i probablement els incendis i el fum que hi ha passarà més o menys desapercebut, aconsellar-li que no es baixi, doncs, que no rellisqui tant. Quedo amb el punt 2 que apuntava el Dani, que al final és el que parlàvem. Escolta, dic, clar que s'ha de parlar del tema de l'absentisme. I ara ho deia el Toni. Escolta'm, aquell que agafa una baixa i és no anava a dir legal, i és merescuda, a tope amb ell, perquè a més és un tema de corresponsabilitat, eh? Dic que tots plegats assumirem i hem d'assumir el que li passi, l'hem d'acompanyar, etc. El tema és el que agafa una baixa falsa, valent? I s'ha de posar al damunt de la taula en l'àmbit públic, perquè descomptat, eh? Perquè a mi això de les patronals, te'n vas a TMB i et mires l'estadística d'absentisme laboral que està pels núvols i molt per sobre de la mitjana d'aquest país. Empresa pública.
1: Estan acabant,
5: eh? Acabo. Dic, empresa pública, sector públic, te'n vas al privat i, escolta'm, potser el que té grans dimensions no té les dificultats de les petites dimensions. Afegit, i escolta'm, quan hi ha una baixa, intenta contractar algú. I perquè al final el que farà és que algú s'hagi de remengar i cobrir la feina que no fa l'altre. Per tant, insisteixo. I última cosa.
1: És que m'estàs deixant sense temps, Font Toni, m'has d'anar ràpid, sisplau.
5: I no s'hi val dir, perquè a vegades en determinats discursos acabem carregant la responsabilitat al sector sanitari, que és el que cap i a la fi acaba firmant la baixa.
1: Aquest tema dona molt de sí, però si hi ha alguna cosa que està clara és que tindrem temps de comentar-lo. Toni Mata, què tal, senyor? Bon vespre, bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent especialista en palmabaixes. Com esteu?
1: Molt bé. I tu, en què t'has fixat avui?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant de dos temes diferents, però que crec que poden anar junts. D'una banda, els atacs de Donald Trump a Espanya, una vegada més, i de l'altra, un estudi sobre la qualitat de l'esperma a l'estat espanyol. Acompanyeu-me en aquesta aventura testosterònica, Toni Marín. D.A.T., Donald Trump, no li agrada Espanya. No és que estigui a punt de fitxar per la CUP, això no està passant. És que no li agrada l'Espanya que encarna Pedro Sánchez i ha tornat a amenaçar el govern espanyol. Allò que diu, és un cos terrible, no hi volen tenir res a veure, són propis, tallarem relacions comercials amb Espanya. És un senyor que és una caricatura de si mateix, que es baralla amb Sánchez, segurament perquè és més guapo, això, la gent poderosa es baralla, però també amb Meloni, es baralla també amb Macron. Està guai Trump perquè a poc està aconseguint la Unió Europea. Eh? Era ell qui ens feia falta. Tothom està unit en la idea de que tenim, en la idea que tenim de Trump. Eh? Tenim la moneda comuna, el mercat comú i el sonat en comú. Eh? Això és el que té Europa. Una de les coses que ha dit és que no voldran cap tracte comercial amb Espanya, que no volen els nostres productes, i que fins i tot poden mirar de suspendre els viatges d'espanyols als Estats Units, pel que he entès. Que no passa res, perquè si pots anar a les Roses ja em diràs que coi se t'ha perdut a Wisconsin. Dit això, i mirant les relacions comercials, avui ha sortit un estudi de la biòloga Rocío Núñez Calonge, que l'ha presentat a la reunió de la Societat Europea de Reproducció, i que diu que els homes del nord d'Espanya tenen un esperma de millor qualitat que els del sud de l'estat. Ho atribueixen a la contaminació, que es veu que de Madrid cap avall, això, hòstia, va regular. Però catalans, bascos, asturians, gallecs, escolta, a tope, crema de llet per fer nata muntada, qualitat premium, Toni Marín, espectacular. Mentre he tingut mirant les dades, els del nord tenim més de 94 milions d'espermatozous mòbils per ejaculació, mentre que els del sud uns 50 milions. Aleshores, la pregunta és, estan malament al sud? Què ha passat? I he buscat posar aquestes dades en context mirant les mitjanes d'un país a l'atzar, Estats Units. Bé, la mitjana dels Estats Units està entre 20 i 30 milions d'espermatozous mòbils. Això vol dir que els espermatozous dels americans tenen l'aspecte de Stephen Hawking ballant la Macarena. I permeteu-me que faci un acudit d'aquest científic finat, perquè des de que sabem que va estar a l'illa d'Epstein, doncs escolta, jo crec que cau menys bé, per tant, carta blanca. Dit això, resulta que Espanya és referència europea en fecundació in vitro i no és pas estrany, coneixent la qualitat premium dels donants, són l'oli d'oliva de l'esperma, aquí es fan el 15% dels tractaments de fertilitat de tota Europa i resulta que més de la meitat d'aquests tractaments són per gent que ve de fora. Hi ha turisme per embarassar-se a Espanya. Persones estrangeres, segur que també, per tant, americanes d'Estats Units, que venen a comprar un producte premium, el pata negra del líquid blanc. No voldria que els homes de l'Estat se'ns veiés ara com vaques frisones, però veient el nivell testosterònic de Trump i la seva manca de concordança amb la situació dels Estats Units, jo crec que prohibiria, com a resposta del govern espanyol, prohibiria la venda d'esperma espanyol a Estats Units, provocant un dany en la masculinitat d'un país que s'enfila molt, però que a l'hora de la veritat, ja ens ho ha demostrat tirant, es desinfla.
1: Déu-n'hi-do. En un mateix colofó, Donald Trump, Estats Units, cimeres de l'OTAN i l'esperma dels catalans. Toni Mata, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Que vagi molt bé, el Raimon anava posant unes cares. Espera, espera, que no tens micro, què?
5: No, no, que ha estat genial, efectivament ha fet una barreja de líquids espectacular.
1: Elisabet, enhorabona, que t'has casat fa 4 dies.
0: Sí.
1: Que bé, no? Li vols donar algun consell al David o no?
4: El que toca.
0: Doncs jo aconsello molt.
1: Casar-se.
0: Sí, no m'esperava jo que m'agradés tant, la veritat. Va ser un dia superfeliç. Des de divendres a la tarda que vaig soltar tota la Masia, ja vaig ser feliç fins ara. Encara sí,
1: em permetran que expliqui una cosa. Ella es va casar a la tarda i al matí està al Congrés del Partit Popular.
0: I tant, clar, perquè el meu avi sempre deia, si tens temps per festa, tens temps per treballar.
1: No, no.
0: Llavors, si tenia una festa molt gran, tenia una feina molt gran, que era estar allà al comitè.
1: David, tu a finals d'agost, no?
4: El dia 29, a finals d'agost. Sí,
1: moltes
4: sí.
1: Felicitats.
4: Moltes
1: també.
4: Gràcies, però bueno, encara em falta la despedida i alguna cosa que espero que
1: m'arribi. Això interessa, sí. Això interessa, clar que sí. Quim, tu què ja...
2: Jo no m'he casat.
1: Ja tenim això, eh? No. Molt bé. Escolteu-me, que un plaer, com sempre, tenir-vos amb nosaltres. Si no ens veiem, que tingueu un bon estiu i millor si ens veiem la setmana vinent, que ens agradarà més. Dani Guillem, Quim Bosch, Elisabet Ortega, David González, Raimon Blasi, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
1: Pausa molt breu i tornem de seguida amb més plaer aquí a Ràdio 4.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. La jornada d'incendis a Catalunya torna a deixar un episodi de simultaneïtat. Mitja dotzena d'incendis de diferent gravetat estan assotant el territori des de primera hora de la tarda. Al Parc de Bombers de Cerdanyola tenim el Pau Alemany amb l'Enric Martí a la tècnica per seguir l'evolució d'aquests focs. Pau, bona nit.
9: Bona nit. Seguim pendents d'una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i dels bombers per conèixer l'última hora. L'última informació és que hi ha dos punts que preocupen especialment. El Pla de Manlleu, a la província de Tarragona, on s'han cremat més de 110 hectàrees, i Navarcles, a la província de Barcelona, que afecta alguna zona interurbana, tal com ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: De 9.000 persones confinades, a hores d'ara, és un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans.
9: Tot en una jornada de múltiples confinaments a Catalunya amb unes 10.000 persones retingudes a les seues cases. Els últims a quedar desconfinats han estat els veïns dels nuclis del Farrell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui, però es manté el de Guanta de Sentmenat. Per sort, l'episodi d'incendis no ha deixat cap mort.
7: Gràcies, Pau. Aquesta és la darrera hora dels incendis en una tarda que també hem estat molt pendents a l'exterior, en concret encara a Turquia, on ha finalitzat la cimera de l'OTAN. De les conclusions finals, destaca que els aliats continuen amb la intenció de gastar més en defensa davant l'amenaça russa i amb 50.000 milions de dòlars en noves adquisicions militars i amb l'objectiu de mostrar una aliança unida i el compromís unànim de tots els socis amb l'article 5. És a dir, que si un és atacat, la resta el defensarà. Durant la cimera, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el trencament de l'alto al foc, la suspensió de les negociacions amb Teheran i ha advertit que atacaran de nou aquesta mateixa nit. La nova crisi s'ha desencadenat després dels atacs de l'Iran a tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Aquesta nit passada, Washington, en resposta, ha bombardejat més de 80 objectius militars al sud del país i Teheran ha contraatacat contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. L'escalada del conflicte al Pròxim Orient ja comença a tenir repercussions a nivell econòmic, ha fet pujar el preu del petroli més d'un 5% i ha tornat a posar en risc el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, una via clau pel comerç mundial d'energia. Encara de l'àmbit internacional, la xifra de víctimes mortals a Veneçuela pels dos terratrèmols puja fins les 3.685 persones i el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 36 espanyols morts en l'última actualització. Toni Conde.
11: El doble terratrèmol deixa un balanç de més de 16.000 ferits, mentre que el Ministeri d'Exteriors ha confirmat 36 morts espanyols, 138 desapareguts i 11 localitzats sota les runes. Iñaki Feliu, infermer i delegat de la missió humanitària de la Creu Roja a Veneçuela, ha explicat a l'entrellat de Ràdio 4 que un cop acabada la fase de rescat, els esforços se centren ara en vigilar la fase de desenrunament.
12: Ara ja, malauradament, la fase de rescat ja podríem dir que s'ha acabat i ara ve una fase de desenrunament. I a mesura que es van trobant els cadàvers, doncs se fiquen en bosses i es porten a una gran morgue que tenen i de moment no estem tenint cap problema de salut pública derivat d'aquest tema, però sí que és veritat que es manté una estreta vigilància.
11: Feliu ha informat que la Creu Roja preveu mantenir aquesta missió a Veneçuela 3 mesos més, però l'entitat ja pensa en seguir atenent les conseqüències dels terratrèmols durant els pròxims 2 anys.
7: Gairebé un 30% de les persones amb VIH a Catalunya han patit alguna discriminació el darrer any, segons un informe elaborat pel Comitè 1 de desembre, Plataforma Unitària d'ONG SIDA de Catalunya. Clara Ontanyón.
13: És un percentatge que es manté al llarg dels 4 anys en què s'ha elaborat l'enquesta. L'ONG parla d'una discriminació estructural que es manifesta sobretot a la feina, les relacions socials i en l'àmbit de la salut. I qui més la pateixen són les dones. Maria Luisa García és coautora de l'informe i demana posar en marxa el pacte social associat al VIH i que es doti de recursos i mecanismes.
14: Tenim instruments per a poder fer aquest abordatge d'estima i discriminació. Un d'aquests instruments és el pacte social associat al VIH. Aquest pacte té una sèrie de mesures, no, de mesures, i té unes determinades accions per a poder portar a terme aquestes mesures.
13: Destaquen també el problema de la infradenúncia. Gairebé un 90% dels enquestats creu que no serveix de res. Un 28% de les persones que s'hi ho han fet no s'han sentit compreses ni acompanyades en el procés i la meitat no han quedat satisfetes amb el resultat de la denúncia.
7: Gràcies, Clara. Doncs això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5, encetem la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4, en un dia realment en el que hem d'estar pendents de moltes coses. Hola, Jordi Merca, eh?
2: Espera, que no... Ara, què tal, com estàs?
1: Estic estupendo.
2: Sí, ja et veig, eh?
1: Pots comprovar...
2: Te senta bé l'estiu, eh?
1: Senta bé l'estiu, sí.
2: Sí, és veritat, eh? I avui que no vas de negre, avui vaig jo de negre, tu no vas de negre...
1: Ja.
2: I t'afavoreix el color. A tu el negre no t'afavoreix.
1: Ah, no?
2: T'ho he de dir.
1: Doncs...
2: És un detall, eh? T'ho agraeixo
1: molt, perquè mira que a mi el negre és un color que m'agrada molt.
2: A mi també.
1: Ja.
2: Però hi ha gent que li queda bé i gent que li queda
1: normal. A tu, en canvi, normal. Senta bastant
2: queda bé.
1: Sí.
2: Sí. Perquè jo sóc tan colorit a la vida.
1: Tu ets colorit a la vida.
2: D'actitud.
1: Sóc
2: tan colorit que si em poso colors, la gent se mareja.
1: Saps que ja només ens queda una setmana per marxar de vacances?
2: Ja és la setmana que ve?
1: Sí, senyor.
2: I vols que et doni una notícia?
1: Clar.
2: Si divendres Espanya guanya,
1: sí?
2: Dimarts juga Espanya una altra vegada.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ai, què vols dir? Que no vols venir a...
2: No, sí, jo vinc. A mi hi ha una frase que diu la roja me la trae floja.
1: Ah, sí, que...
2: A mi el futbol... a mi m'agrada la feina, no el futbol.
1: Escolta'm una cosa, i de feina com vas aquests dies?
2: Perquè ara... Bé.
1: L'obra de teatre per excel·lència...
2: Sí, t'he de dir que dintre del que puc... Perquè, clar, hi ha coses... Jo ara vaig actuar, però me'n vaig a Teruel, que no escolten Ràdio 4. Però el dia 8 d'agost estic al Festival d'Humor de Cunit.
1: Ah, molt bé.
2: El Fes Humor de Cunit.
1: Amb el Guillem Estadella.
2: Amb el Guillem Estadella,
1: no?
2: Exacte.
1: Clar.
2: Actuo el dia 8 i queden molt poques entrades.
1: Molt bé.
2: T'he de dir que actua el dia d'abans que jo, actua el Quim Masferrer.
1: Ah, molt bé.
2: Ja les ha venut totes.
1: Sí.
2: I a mi em queden unes 20.
1: Unes 20, són poquetes.
2: Que les compri la gent, que jo no vull quedar per sota del Quim Masferrer.
1: Clar. No.
2: És molt col·lega meu.
1: Ja.
2: Però jo no vull quedar per sota.
1: Però estem parlant de
2: Jo sobrevivia a l'EGB, exacte. Sí, ahí estamos.
1: Està molt bé, està molt bé. I la secció d'avui, a qui no agradarà, avui?
2: Doncs avui continuem intentant que la gent d'aquest país visiti llocs macos que hi ha al nostre país. Continuarem fent que la gent viatgi, però avui la nostra secció no li agradarà al Ramon García.
1: El Ramon García.
2: El Ramon García.
1: Pobret meu, però què t'ha fet el Ramon García?
2: A mi res, però no li agradarà.
1: Està molt bé. Avui, l'entrevista que farem ara...
2: Sí.
1: És una entrevista jo crec que t'agradarà molt. A tu i a tota la gent que ens està escoltant ara, els explico una interioritat, perquè un amic que em va convidar fa uns dies a anar a una història que d'entrada vaig pensar, segur? I quan vaig anar em vaig alegrar molt, perquè em va convidar a anar al Balanç Elèctric de Catalunya 2025. Només els hi dic una cosa. Quan després vaig tenir l'ocasió de saludar la directora general d'Energia, Marta Morera, i li vaig comentar, ostres, que interessant m'ha semblat tot el que explicàveu. Em va dir una cosa que francament em ha cridat molt l'atenció. Em va dir, jo no entenc com els mitjans de comunicació no parleu només d'això, perquè realment el món de l'energia... Anna Camp, què tal? Bona nit, eh?
3: Bona nit.
1: El món de l'energia és un món que enganxa, perquè és interessantíssim, no? Tot el que moveu, i ara en parlem, no?
3: Sí, l'energia no es veu, no? I tothom la dona per descomptat, però molts cops no ens preguntem d'on arriba l'energia, no? Com es genera l'energia. I aquestes són les dades, doncs, que vam presentar l'altre dia en la jornada on vas venir, que són les dades del Balanç Elèctric de Catalunya del 2025, no? Quanta energia elèctrica produeix Catalunya, quanta energia consumeix, i aquestes van ser les dades que vam presentar.
1: I coses sorprenents, com l'energia que es pot... Ja anirem parlant, que tenim una estona, l'energia que es pot amagatzemar, que era una cosa que, per exemple, a mi em va sorprendre moltíssim, no? Anna Camp Casanovas és la directora de l'Institut Català de l'Energia. Molta responsabilitat, no? Perquè teniu un comerç molt potent, vosaltres, Anna.
3: Sí, nosaltres som l'instrument del govern per impulsar el canvi de model energètic i, principalment, doncs, des de l'Institut Català d'Energia tenim quatre grans línies de treball. Una és la comunicació i la formació, que és un pilar molt important per nosaltres. Tenim un altre gran bloc, que són tot el que serien el tractament de dades, estadístiques, indicadors, com anem de consum, no? Consum per càpita, etcètera, etcètera. Aquesta àrea també s'encarrega de la planificació energètica de Catalunya, per tant, és un repte molt important. Una tercera àrea, que són els serveis a la ciutadania. Des de l'Institut Català d'Energia, doncs, també gestionem moltes subvencions, no? Ajudes per autoconsum, per compra de vehicle elèctric, el Plan Moves, no? que es coneix extensament. I per últim, també, doncs, aquesta nova àrea que hem creat ara recentment, que és l'àrea més de governança i d'encaix dels projectes en el conjunt del territori català.
1: Perquè és evident que aquest és un sector que s'està movent. S'està movent molt perquè hi ha uns objectius a assolir, és a dir, tenim un excés de dependència encara, per exemple, de l'energia nuclear, segurament, i tenim un camí, i el propi Salvador Illa, recordo que en els seus primers discursos ja ho marcava, no? El fet d'apostar definitivament cap a per les renovables. No?
3: Uh-huh. Sí, com a Catalunya tenim tres grans objectius, no? Amb aquesta mirada que tenim a llarg termini, a 2050, l'objectiu que per mi és més ambiciós és el de la reducció del consum d'energia en un 30%, no? Això vol dir que l'energia que haurem de consumir els catalans el 2050 haurà de ser, doncs, un 30% inferior. El segon gran objectiu que tenim és eliminar els combustibles fòssils de la nostra vida. Quin percentatge creus, no, que consumeixen els catalans de combustibles fòssils?
1: Ho sé, i em vaig quedar contra les cordes quan va donar la dada. 250.000 barrils de petroli diaris?
3: Exacte, això és el que els catalans consumim cada dia, no? Cada dia cremem petroli. Del conjunt del consum energètic global de Catalunya, el 67%, que és un percentatge molt elevat, prové dels combustibles fòssils. Per tant, Catalunya és altament dependent dels combustibles fòssils, i per tant l'objectiu a 2050 és eliminar, no?, descarbonitzar i eliminar els combustibles fòssils de la nostra vida. Com ho farem, això? Electrificant els nostres consums. Per què? Perquè l'electricitat és l'energia renovable que principalment Catalunya pot generar.
1: Uh-huh. Anava a dir, de tots aquests objectius que comentes, Anna, no sé quin és més complicat, perquè d'alguna manera reduir el consum d'energia aquests dies que, per exemple, estem veient les onades de calor i que això representa un increment del consum, jo ho veig molt complicat, i efectivament la no aposta pels combustibles fòssils amb senyors com Donald Trump, que continuen apostant efectivament per aquest tipus de combustibles, no us ho posen fàcil directament, no?
3: No ens ho posin fàcil, però el context europeu sí que ens ho posa fàcil.
1: Afortunadament, no? Afortunadament. L'altre dia va estar aquí el programa Daniel Pérez, el director general de l'Energètica, que estava, de fet, també present l'altre dia en l'acte que veu fer. M'imagino que hi ha una feina molt, molt conjunta, no?, entre les administracions, amb les empreses, per tirar endavant aquests objectius. No?
3: Sí, és una de les nostres prioritats, no? Treballem de manera molt coordinada també amb l'Energètica, no?, l'empresa pública que tenim a Catalunya i que serà, doncs, una de les grans palanques que tenim, no?, per fer front a aquesta transició energètica i, sobretot, garantir perquè tothom s'hi senti representat, no?, i no deixar ningú fora d'aquest... Quan parlàvem, no?, dels objectius de l'ICAEN, és un nou model energètic, no?, un nou model energètic on tothom hi ha de participar, no?, des de les autoritats locals, els ajuntaments, fins a la ciutadania, i que ningú quedi enrere en aquest procés de descarbonització que estem visquent.
1: Estem lluny encara de l'any 2050, tot i que els anys passen ràpid ara mateix. A Catalunya només el 21,3%, em corregeix si hi ha alguna dada que no sigui correcta, només el 21,3% de l'energia que consumim prové de fonts renovables, no? Quin seria l'objectiu que cal assolir?
3: Exacte. L'objectiu és que aquesta dada és de la producció d'energia elèctrica, no? Per tant, l'objectiu a 2050 és que el 100% de l'energia elèctrica que nosaltres produïm provingui de les fonts d'energies renovables. Tenim una bona dada, que és que també tenim aquesta mirada, no?, 2050, però ens agrada fer accions amb aquesta mirada de 2030, també. Per tant, una bona dada que tenim és que en els calaixos de la Generalitat de Catalunya, no?, tenim projectes per tal que, si tots tiren endavant, si tots s'acaben construint, el 2030 arribarem a nivell de megas, no?, d'instal·lacions, arribarem als objectius que tenim marcats pel 2030. Per tant, aquesta és una bona notícia. També tenim molts projectes d'emmagatzematge, no? Catalunya té unes dades doncs, de projectes en tràmit d'emmagatzematge, de bateries. Per tant, les dades que tenim són bones, i creiem que en els propers mesos, doncs, hi haurà aquest canvi de tendència.
1: Si em permets, com a convidat que estava en aquest acte, una de les coses que em va sorprendre, home, com a persona que em dedico a això, és poso l'orella. I m'agradaven les converses que sentia allà entre persones, moltes d'elles, persones responsables de petits projectes que tenien com a objectiu, efectivament, l'aposta per les energies renovables, però des d'aspectes molt diferents. Vull dir que hi ha tot un ecosistema de professionals que s'està movent en aquesta línia ara mateix a Catalunya, no?
3: Sí, el potencial és molt elevat, no? Per exemple, en el cas de l'eòlica terrestre, doncs tenim una cadena de valor molt important aquí a Catalunya, no?, d'empreses del sector. Per tant, l'eòlica, més enllà de ser una tecnologia neta, competitiva i molt important, doncs també desenvolupa, no?, tot un conjunt d'empreses, no?, de petites i de grans empreses, que és per elles, doncs, un motor, no?, un motor per desenvolupar aquests projectes aquí i donar valor, no? més enllà de la pròpia generació, doncs també aquest valor afegit de totes aquestes petites empreses i entitats que vas veure l'altre dia, no? I que tenen petits projectes, ja sigui software, no? Enginyeries, no? Diferents sectors.
1: Molta gent conscienciada. Però no és fàcil. L'altre dia recordo que jo parlava justament d'aquesta història aquí a la tertúlia, i un dels nostres contertulians és el Damià Calvet. Damià Calvet ha tingut una màxima responsabilitat, efectivament, com a conseller de Territori i Sostenibilitat, i ell el que deia que durant la seva època a la conselleria s'havien trobat amb molts problemes del territori. És a dir, doncs que es parlava de posar uns molins de vent, doncs que hi havia gent que es queixava de les afectacions que això podien suposar, contaminació visual, etc, etc. És fàcil? No deu ser fàcil, en realitat, tenir content tothom amb això, no?
3: Sí, amb les enquestes que tenim, les que es van publicant, doncs si tu preguntes l'opinió a la majoria de ciutadans de Catalunya, doncs efectivament no, la resposta és que tothom està a favor de les renovables, no? Jo crec que si avui sortissis al carrer i ho preguntessis amb aquesta onada de calor que estem visquent i que es preveu que s'allargui, doncs la resposta seria un sí, no? Rotund i absolut. Sí que és cert que quan els projectes aterren en el territori, no? Doncs en determinades zones hi pot haver un cert rebuig. En aquest sentit, nosaltres estem fent doncs un gran esforç per treballar això de manera conjunta. Vam aprovar un decret llei que preveu doncs majors instruments de participació de la ciutadania en aquests projectes perquè se'ls sentin més seus, ja sigui finançant-los, no? O amb diferents accions, com per exemple que les comunitats energètiques hi puguin participar. Per tant, que no s'ho sentin com un projecte aïllat, sinó que estigui més integrat en el seu dia a dia, no? I en la seva economia i en el seu territori.
1: Em va semblar interessantíssim el tema de les comunitats energètiques, perquè déu-n'hi-do la de comunitats energètiques que n'hi ha, no?
3: Sí, s'ha fet un gran esforç a nivell europeu, no? També hi ha hagut moltes ajudes per part del Ministeri, també ajudes per part nostra, no? Per impulsar aquest teixit associatiu, de cooperatives, per canviar aquest model, perquè puguin participar en aquest projecte, i en el fons el que volem fer, doncs, és, i el que estem fent, i jo crec que a Catalunya ho estem aconseguint, és empoderar la ciutadania perquè pugui ser capaç de participar en aquests projectes, no? Ja siguin projectes grans o projectes més petits que s'estan impulsant des dels ajuntaments.
1: Quin ha de ser el paper de les ciutats? És a dir, perquè l'altre dia ho sentia amb una gent del camp que em deia, és que sempre nosaltres ens hem de fer càrrec de tot. Posar plaques solars a les teulades no seria una manera de contribuir?
3: Sí, hi ha moltes iniciatives, que hi ha iniciatives que són molt interessants, iniciatives a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Com pèrgoles solars en aparcaments, no? Aparcaments de grans centres comercials, no només públics, no? Sinó aparcaments privats també, doncs, en teulades. El potencial és molt gran aquí a Catalunya, amb espais artificialitzats que són, per exemple, doncs, antics abocadors, antics peatges de carretera. Aquí hi ha un potencial molt gran. Estem treballant també per aixecar tot aquest potencial d'energies renovables que tenim en solar fotovoltaica, eòlica és diferent, però tot i així nosaltres ho hem calculat, hem dit, amb tots els edificis que tenim a Catalunya, totes les no, antigues zones de peatge, abocadors, en fem prou? Aquesta és una pregunta, no?, que es fa molta gent, és a dir, amb tot això, amb tota aquesta superfície, en fem prou per generar l'electricitat que consumim els catalans?
1: I què?
3: I la resposta és que tenim uns objectius de descarbonització, perquè hem de treure els petrolis i el petroli i hem d'electrificar, i amb els objectius que tenim a 2050, amb aquestes superfícies, no en fem prou, i per tant cal anar a terra. I hem calculat, no?, de dir, doncs, quin, per arribar a aquest objectiu de descarbonització, amb un escenari 2050 on tothom consumeixi electricitat, no?, l'electricitat sigui renovable, sigui produïda aquí a Catalunya, quina superfície de tot Catalunya haurem d'ocupar? Això ho hem calculat, i a la fotografia 2050, nosaltres anem fent aquestes projeccions, forma part de la nostra feina, projeccions que anem actualitzant. El 2050 haurem d'ocupar un 1% a terra de solar fotovoltaic, un 1% del territori català, i un 0,2% per eòlica terrestre.
1: Dit així, no sembla tant, no?
3: No sembla tant. Per tant, jo crec que ens podem posar d'acord, no?, en quines ubicacions són les millors, les més idònies, per instal·lar aquestes energies renovables. I això és el procés que estem fent ara de debat amb el territori.
1: Crec que per això és molt important el pla Plater, crec que es diu, no?
3: Exacte. El Plater és el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, i l'objectiu del Plater és ordenar tot això. que ara mateix no està ordenat, perquè els ajuntaments, la majoria de municipis de Catalunya, no tenen ordenat en el seu, en la seva planificació urbanística on han d'anar, no?, i on poden anar aquestes energies renovables. Per tant, l'objectiu del Plater és aquesta planificació de solar fotovoltaica a terra i d'eòlica terrestre. El que s'ha fet és una primera proposta, i el que estem fent ara, doncs, és, un cop fet aquesta primera proposta, a veure els ajuntaments com ho veuen, què en pensen, i que ells puguin fer al·legacions, i que a partir de la proposta que nosaltres els hi hem fet, doncs, que puguin fer-nos el retorn de dir si ens hi sembla bé, si no els hi sembla bé, i a partir d'aquí, doncs, anar treballant de manera conjunta en el marc que tenim de la participació.
1: Quants actors, eh?
3: Molts actors.
1: Sí, és realment una gestió complicada, el que estic veient, perquè són molts els actors que han de dir la seva amb aquesta història, no? El que passa és que segurament la cosa bona és que la majoria dels actors estan d'acord amb el punt final, és a dir, la necessitat de generar més energia i també de que l'energia pugui ser més barata, d'alguna manera, en el sentit en el que la proximitat d'alguna manera segurament ho pot facilitar, això, no?
3: Exacte, o sigui, les energies renovables contribueixen a disminuir aquest escalfament global que tenim i també ens donen més seguretat, menys dependència d'actors exteriors, no? Decisions que es prenen molt lluny de casa nostra ens afecten directament i, per tant, si nosaltres ens podem produir la nostra pròpia energia, això ens fa que tinguem una autonomia molt més gran, que siguem molt més resilients, que tinguem també una competitivitat de preus, ho hem vist ara, no?, amb el preu de l'electricitat, el que ha passat a altres països i el que ha passat a Espanya, no? Per tant, ja veiem, doncs, que les renovables realment ens aporten aquesta sobirania i aquesta no dependència de tot el que pugui passar i el que, de fet, ja està passant en altres països, no? Aquests ups and downs, no?, dels preus de l'energia, etcètera, etcètera.
1: No, veiem que s'ha apretat l'accelerador de manera clara i el que és sorprenent és que no s'hagi fet fins ara. Ho dic, la gran riquesa que tenim aquí al sol, no s'ha explotat tot el que s'havia d'explotar, l'energia eòlica, per exemple, tampoc, segurament, no? Ens hem adormit una miqueta, no?
3: Jo crec que som molt afortunats. Tenim sol, tenim vent, no? Hi ha països que desitjarien, doncs, potser necessitaríem una mica més de vent, no?, per assolir els objectius. De fet, tothom diu, ostres, l'eòlica es queda concentrada en dues zones de Catalunya. Estaria bé que fos a tot Catalunya, però fa vent.
1: On fa vent.
3: Vull dir que aquí no hi ha marge de discussió. Amb solar sí que tenim més marge, no?, d'ubicacions. I jo crec que no ens hem adormit, no? El que ha passat és que, doncs, s'han fet diferents iniciatives. Hem tirat endavant, però jo crec que també ara tenim l'oportunitat de dir, aquest és l'objectiu, aquest és el camí que tenim a seguir, ho podem fer d'una altra manera, ho estem fent d'una manera més participada, major consens, i on tothom hi pugui participar. Les comunitats energètiques que comentaves és molt recent, no? Són figures molt recents, per tant, l'energia va canviant, no? La societat també va canviant, no és que anem més lents i que ens haguem adormit, sinó que hem d'agafar tots un ritme perquè aquest engranatge, doncs, pugui anar funcionant.
1: Molt bé. En qualsevol cas, l'altre dia la consellera Paneque deia que el 2026 serà un punt d'inflexió en el que és el consum d'aquestes energies renovables a Catalunya. De quines tecnologies renovables estem parlant, Anna?
3: Sí, aquest punt d'inflexió el comencem a veure ara. Aquest any és l'any que hem produït en valor net, doncs, més energia renovable i també comencem a veure aquest consum elèctric, no? Aquest indicador que ens diu que el consum d'electricitat va pujant, ja, no? I que va baixant els combustibles fòssils. Un punt d'inflexió també perquè aquest 2026, l'altre dia vam presentar les dades del 2025, no? Quan deia tenim molts projectes als calaixos de la Generalitat, aquest 2026 entren en funcionament, doncs, instal·lacions d'autoconsum i alguna eòlica també.
1: Déu-n'hi-do. Com hauries posar-te unes plaques a casa, tu, Jordi?
2: És que a mi m'agradaria, però no tinc, és que no tinc espai, jo. Bueno, tinc la terrassa, però clar, si poso plaques no puc sortir a la terrassa a fer el cafè.
1: Clar.
2: Però ja estaria guai. De fet, deien que anaven a inventar unes, no sé si això és veritat, que anaven a inventar unes plaques que es posarien a les baranes dels balcons. Això no sé si és veritat o no és veritat. Ho sabeu?
3: De moment aquí encara no han arribat.
2: És veritat, jo vaig escoltar...
3: Encara no han arribat.
2: Que pels pisos petits... Clar, no, tothom tenia... Tu sí, Toni, que tens una casa allà a la muntanya...
1: Què?
2: Perquè tu tens pela, tu has guanyat.
1: Calla, home.
2: No, home, tu has fet diners, sí... Que ben guanyats,
1: Però per què et fiques amb aquests embolics?
2: Llavors tu, perquè, no, és un embolic. Llavors tu pots posar plaques a casa teva. Tu tens un sostre teu.
1: Ja.
2: Jo no.
1: Però Barcelona també.
2: Jo tinc sostre.
1: Però Barcelona tenim sostres, tenim terrasses, no? Tenim espais que segurament es poden aprofitar. I això, d'alguna manera, també seria molt interessant que anéssim obrint-nos a aquesta possibilitat, perquè tota l'energia és bona, en realitat, no? Uh-huh. Tot allò que generem és bo, no?
3: Sí, de fet, hem calculat, i a la ciutat de Barcelona, el potencial que té de generació en teulades és de 1.000 megas, que és com el mateix objectiu que tenen moltes comarques de Catalunya, no? Per tant, la ciutat de Barcelona, calculant les teulades, té aquest objectiu. En el balanç vam presentar també les dades d'autoconsum compartit, mm-hmm. que això és, per exemple, si no tens espai, no? Si només tens el balcó, et pots connectar amb els teus veïns o amb una instal·lació municipal, o pots participar en una comunitat energètica, que a Barcelona hi ha diverses iniciatives que estan tinguent molt èxit i que estan funcionant molt bé.
1: M'encanta la cara del Jordi Mercadier.
2: No, però que jo no vull posar aquí discussió, però clar, les terrasses dels edificis, hi ha senyores i senyors que encara pugen a estendre.
1: Està bé,
2: llavors no volen, això no és broma. A la meva comunitat, això és veritat, eh? Soy vicepresident de la comunitat, no es volen posar plaques perquè hi ha una senyora que diu, és que jo pujo a estendre.
1: Ah, molt bé. En fi, segurament per sacar la roba utilitzem la llum del sol, i el sol hem d'utilitzar també per veure la tele i també per engegar llum a casa i també perquè funcioni l'ascensor quan prenem el botó, i en realitat estem parlant d'això, del sol, estem parlant del vent, estem parlant d'utilitzar allò que ja tenim per deixar de ser dependents. Per l'altre dia veia una notícia de, crec que eren ministres francesos, espanyols, que estaven signant un acord, però clar, encara tenim una dependència de la nuclear potent, i es tracta d'anar caminant en contra d'aquesta direcció, no?
3: Sí, el pla de tancament de nuclear, que aquest no depèn de la Generalitat, sinó que depèn del Ministeri, que diu que el 2030 s'aniran tancant totes les nuclears, per tant tenim un repte afegit.
1: Sí, el que passa és que continuem important molta energia de França, que és d'alguna manera el contrasentit que tenim amb aquesta qüestió, que no tenim nuclears a casa nostra, però creus els Pirineus i estan allà, no? En qualsevol cas, de veritat, a mi em sembla, senyora Camp, que fan una feina magnífica. Em sembla que és interessantíssim treure el cap per això, perquè efectivament s'estan fent moltes coses. Sempre és interessant quan un treu el cap en un món que desconeix, perquè te n'adones la molta gent que està en projectes xulíssims de generar primer noves ocupacions, després noves tecnologies. L'altre dia algú m'explicava que clar, moltes d'aquestes plaques s'han de posar en terrenys que en principi són terrenys dedicats a l'agricultura, però que ara ja hi ha unes plaques que són com de doble cara, que permeten fer les dues coses alhora. És meravellós com la tecnologia ho està revolucionant tot, no?
3: Sí, això ho va explicar la Mar Reguant, no? Que parlava d'exemples dels Estats Units.
1: Exacte.
3: No?
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Doncs li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al programa. Vostè havia fet ràdio, m'estava explicant abans.
3: Jo havia fet ràdio al meu poble, sí.
1: Ah, sí? Quin és el seu poble?
3: L'Ametlla del Vallès.
1: Ah, l'Ametlla del Vallès. I quin tipus de programa feia, si em permet?
3: Fèiem un programa de festa major. Ah. Primer el fèiem nosaltres, després el feia el Carles Pérez, i el Carles Pérez va tenir més èxit que jo en el món radiofònic.
1: Home, diríem que vostè no es pot queixar pas com a directora general de l'Institut Català de l'Energia, que Déu-n'hi-do. Estat de veritat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Senyores, senyors, un minut, arribem a dos quarts, fem una pausa molt breu, i de seguida ja ens endinsem amb l'apassionant, no?
2: Sí.
1: Sí, món del Jordi Mercat.
2: Per què dubtes?
1: No dubto.
2: Has dit apassionant, has fet així un símbol com...
1: Bueno, era una pausa dramàtica.
2: Ah, vale.
1: Una pausa dramàtica. Fem una pausa, no, gens dramàtica, i tornem de seguida.
4: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
5: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
6: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
5: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
6: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
5: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
7: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

0: El Pla B, amb Toni Marí.
1: Addicte, de bo, aquesta és una cosa que a mi em sorprèn i em meravella, de debò, el fet de que quan treus el cap per mirar determinats mons, al·lucines el que arriben a generar, no? És a dir, la quantitat de gent, d'esforços, de qüestions que estan en marxa, no? Aquest tema és apassionant, el de l'energia, no?
2: Sí, sí, home, déu-n'hi-do, i quan t'endinses, entens moltes coses, perquè, clar, deia això del petroli i tot això, que a vegades pensem, nah, això ja... Tots reciclem a casa, eh? Tots reciclem i tots bé. I al final, mira, estem gastant una de petroli. Dos coses, abans de començar. Te puc dir dos coses abans de començar?
1: Sí, és abans de començar, sí, perquè haurem
2: una.
1: De fer una cosa.
2: Una, sí, m'estic donant compte, i mira que portem un any ja, que cada cop que jo parlo,
1: sí?
2: Els convidats, perquè tu portes aquí convidats i convidades molt intel·ligents.
1: Sí, senyor.
2: Cada cop que jo parlo,
1: sí?
2: Em mira amb una cara...
1: De por, no?
2: De no entenc res.
1: Ja.
2: O sigui, seria jo que... Clar, aquesta noia estava donant unes dades que jo... A vegades no m'estava enterant de res,
1: molt,
2: eh?
1: No, sap molt.
2: Sap i en comptes de jo mirar amb cara rara, quan jo he parlat, ha sigut ella que m'ha mirat amb cara rara, de dir, aquest tio, què està parlant?
1: A veure com em surt. Escolta, deixa'm que facin una pausa,
2: sí.
1: i ara seguim, perquè ja saben vostès que estem molt atents a tota la informació que s'està generant entorn als incendis que tenim a Catalunya, i abans ens acompanya el nostre company Pau Alemany, que està seguint de prop tot el que s'està dient. Hi ha hagut una nova compareixença, crec que cap a les 9. Anem cap allà, anem a la part de bombers de Cerdanyola, al Vallès. Pau Alemany, què tal? Bona nit, Pau.
3: Bona nit, Toni.
1: Com estan les coses?
3: Doncs sembla que la situació millora, perquè com bé acabes de dir, acabem de fer una compareixença tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el cap de l'operatiu de bombers, i la fotografia dels quatre incendis que fins ara n'estaven pendents dona una sensació de certa millora. Et faig una miqueta el resum de cadascun dels incendis. D'una banda, n'hi ha dos que estan estabilitzats, el de Gavà, on també s'han aixecat els confinaments, i és un incendi que ha començat al migdia, però que s'ha pogut controlar amb molta eficiència. I també, d'altra banda, està estabilitzat el de Sant Menat, que de moment s'han aixecat els confinaments a tots els municipis i els nuclis urbans que estaven confinats, excepte el de la urbanització de Guanta, que... Si la situació continua tal com fins ara, en principi s'analitzarà durant les pròximes hores per poder aixecar-lo.
1: De fet, abans ens explicaves, Pau, que hi havien dos incendis que eren els que més preocupaven, el de Navarcles i el de Pla de Manlleu. Com estan les coses ara?
3: Sí, doncs en aquests dos estan en vies d'estabilització, però la situació, segons ens acaben de comentar, és relativament positiva. Com bé deies, eren els més complicats, eren els que més preocupaven, i aquí la resposta dels bombers també ha sigut molt eficient al llarg de la tarda i del vespre, i per desgranar-los una miqueta, el Pla de Manlleu, el pronòstic és positiu, es mantenen els confinaments a Aiguamúrcia, a Pontons i als altres nuclis de moment, però si a les properes hores s'estabilitza, s'aixecarà també el confinament. I d'altra banda, a Navarcles, que era l'altre punt que més preocupava, l'evolució també és positiva, està pràcticament ja estabilitzat, i s'acaba de llevar també el confinament, s'acaba d'aixecar a Sallent i a la resta de municipis de la zona.
1: Déu-n'hi-do. Pau, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquesta estona amb nosaltres, que ens hagis actualitzat la informació, una abraçada també per l'Enric Martí, que és qui està fent l'assistència tècnica d'aquesta connexió, i seguim. T'escoltem, una abraçada, gràcies.
3: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Fins ara. Les 9:34 minuts, és evident que ens agrada deixar-nos endur pel bon rotllo amb el Jordi Merga, però que la nostra primera obligació sempre és que vostès estiguin al cas de tot allò que passa.
2: Totalment.
1: Espera, que no tens micro.
2: Ah, no tinc micro, totalment, i que des d'aquí, ànims, molts ànims a tota la gent que està treballant, bombers, voluntaris, tota la gent de premsa, que sense ells
1: seria molt pitjor. I la gent que està confinada.
2: I la gent que està confinada, exacte.
1: Que està a casa seva.
2: Si volen passar un ratet,
1: això mateix.
2: Ja que posin Ràdio 4.
1: Que es quedin amb nosaltres.
2: L'altre dia vam aixecar la llebre i s'ha solucionat la cosa. La noia del llenguatge de signes ja és diferent al 3CAT. I a casa nostra,
1: és que l'altre dia vam pensar que no fossin germanes.
2: Vam pensar que podrien ser germanes.
1: Que probablement eren germanes. És que de sobte ens vam adonar que hi havien dues noies que feien en el llenguatge de signes, una al 3:24, l'altra al 24 hores, i que eren clavades. És que eren iguals.
2: Canviava una mica el pentinat,
1: però
2: no podia ser perquè tot és en directe. Era com raro. Bueno, escolta, que jo estic una mica obsessionat amb la gent, perquè a mi jo me doy a la gent. Tu saps que jo...
1: Se't nota.
2: Per mi!
1: tu ets molt generós.
2: Jo sóc de dar-me a la gent,
1: sí,
2: no?
1: Sí, senyor.
2: I ja vam parlar l'altre dia que encara hi ha gent que no sap on va de vacances, per moltes coses. No, és que no sé si podré, si no sé, no sé on anar. Perquè hi ha gent que diu, jo no em vaig de vacances perquè ja no sé on anar.
1: És veritat.
2: Hi ha gent que diu, ha anat a tant... I que fan una mica de ràbia, també, eh? Estan de hòsties, de gent... És que he anat a tants llocs que ja no sé on anar.
1: Sí, va, sempre hi ha llocs, sempre hi ha llocs.
2: Això, sempre hi ha llocs.
1: Una mica, sí.
2: Llavors, Espanya... Espanya...
1: Avui estàs molt així,
2: sí,
1: te'n vas molt,
2: sí,
1: cap a dalt, no?
2: Sí, estic molt...
1: Ai, deu ser la calor.
2: La calor. Espanya està plena... Això és una mica polític. Espanya està llena d'espanyoles.
1: Sí,
2: no?
1: I d'espanyoles.
2: És el alcalde el que elige al pueblo... ¿Te recordes aquesta frase? Del Rajoy, era...
1: Ah, sí.
2: Es el alcalde,
1: sí,
2: el que elige al pueblo, y el pueblo, el que elige que sea el alcalde, el que elige al pueblo. Oh,
1: sí, sí.
2: Qué pena.
1: Qué pena que marxés. Coses es troba a faltar una mica en Mariano Rajoy de tant en tant.
2: Jo l'altre dia t'he de confessar que tornant d'un bolo molt tard a la nit, molt tard, anàvem cansats a la furgo, i vam buscar per YouTube un vídeo que estan totes les frases de Rajoy seguides.
1: Home, doncs,
2: són com 7 o 8 minuts de Rajoy.
1: És un fart de riure, És un fart de riure.
2: Oh, sí. Que riure.
1: A veure, a tu llavors, deies avui que la secció no li agradarà a Ramon García.
2: Espera, que ja arribarà el Ramon.
1: Encara no arriba.
2: Ja arribarà el Ramon. Ja arribarà el Ramon. Espanya està plena de llocs macos. Perquè sí. Quants pobles i municipis hi ha en Espanya? Mira, examen sorpresa. Faré un examen sorpresa. Tu ets periodista, no?
1: Sí.
2: Tu te vas treure la carrera de periodista, veritat?
1: Claro.
2: Sí. No. Deixa la Wikipedia.
1: Tu.
2: Tuts. Tuts.
1: Què?
2: Que les dues són les tres. Quants pobles i municipis hi ha a Espanya, més o menys? Quants diries que hi ha?
1: No sé.
2: No miris, eh?
1: No, home, com que no?
2: No miris a la Wikipedia.
1: Però no em posis en aquestes situacions.
2: Home, però això
1: no cuenta... ho sé. Quants?
2: Que tu te vas treure la carrera... Que els apunts te'ls passaves com allà amb cincel i no sé què, no?
1: Quants?
2: Com es deia allò? Quants municipis... Digues un número, més
1: que
2: o menys.
1: Jo què sé.
2: Un número, més o menys.
1: Jo no ho sé, eh? Digues tu.
2: 8.132 municipis.
1: Molt bé.
2: És que hi ha molts llocs a Espanya, per anar.
1: Sí.
2: Me voy a poner en estéreo, ara, mira. Sí. M'han posat dos micros en estéreo.
1: No crec que era això, però és igual.
2: No, perquè
1: és
2: que no va bé aquest. 8.132 municipis a Espanya.
1: Sí.
2: Són molts per visitar, eh?
1: Molts.
2: No te'ls acabes, eh?
1: No.
2: Aquesta gent que diu és que jo ja l'he vist tot.
1: Però no cal anar a tots, eh?
2: Home!
1: Tampoc és que calguin a tots els
2: pobles. La gent que diu és que jo ja no quiero ir a más sitios porque ya he ido a todos.
1: Ja.
2: Porque a todos no has ido. Quina és la província d'Espanya amb més municipis?
1: Quin?
2: Burgos.
1: Burgos?
2: He flipat.
1: Vaya.
2: Burgos és molt guapo, eh?
1: Sí, eh?
2: Burgos.
1: No hi ha estat a Burgos.
2: Oh, Burgos. Quina morcilla, eh?
1: Ah, sí, eh?
2: Com això diuen. Però no és el millor de Burgos, crec, eh? 371 pobles té Burgos. Pobles i municipis, eh? I quin és el poble més petit d'Espanya a dia d'avui?
1: No ho sé.
2: Illan de Vaques.
1: I on està això?
2: A Toledo. Té 3 habitants.
1: 3?
2: 3.
1: Caram.
2: I segur que no es posen d'acord en tot.
1: Segur que no.
2: Perquè encara que siguin 3, segur que hi ha algú... No, home, no, per això, perquè tu...
1: En català ho fan?
2: Sí, a Toledo. A Toledo normalment parlen en català.
1: Està molt bé.
2: Però clar, hi ha pobles molt guais a Espanya.
1: Sí.
2: Hi ha pobles que són guais i que s'han volgut fer guais.
1: Ja.
2: Sí, hi ha pobles, en aquest país hi ha pobles que han ido de guais.
1: Ja.
2: I hi ha gent que en el seu moment va pensar, jo crec que és molt bona idea fer un anunci del nostre poble.
1: Ja.
2: Quin és l'anunci més famós d'un

0: posava ningú.
1: Home, clar que es posaven, no, home, si, no. Si vivien d'això.
0: No, home, no, no. És com allò d'Albertín Osborne, que es veu que truques i no hi ha ningú.
1: A on, d'Albertín?
0: Saps l'Albertín Osborne, que ha fet una... Albertín... No estàs, eh? Albertín Osborne ha fet una... ha fet una companyia de telèfon.
1: Una companyia de telèfon.
0: Sí, que se llama Todo por España o algo así, algo d'Espanya. I ha dit que si tu truques, la teva trucada no se'n va al Marroc. No se'n va...
1: De veritat, ha dit això?
0: Home, és Bertín, eh? Bertín lo puede decir, eh? Bertín puede decir lo que quiera, ya.
1: Sí, sí.
0: Bueno, aquest seria, per mi, Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, per mi seria la ciutat més famosa d'Espanya.
1: Ja.
0: La que més ha fotut, perquè... I aquest és el primer, però... Van fer molts anuncis, aquesta gent.
1: Van fer molts, sí.
0: Molts,
1: sí,
0: eh? Sí, molts, sí, molts, sí. Molts. Aquest
1: em
0: feia...
1: Per mi, com a poble, em sona més famós Villarriba i Villabajo.
0: Clar, per mi el segon poble seria... El segon poble, que seria segon i tercer, seria aquest.
1: A veure...
2: Villarriba y Villabajo celebran su fiesta con una gran paella para todos los vecinos.
0: Una gran paella, eh?
2: Como siempre, cada pueblo quiere que su fiesta y su paella sea mejor.
1: Se'n relleven molt, eh?
0: Sí, sí, sí. Para'm un moment, para. Perquè ara, com m'has esbrinat la pregunta, sí. Ara et voy a poner un compromiso. Villarriba y Villabajo.
1: Però no em putegis.
0: Primer, sí, per això estem.
1: A veure.
0: Villarriba y Villabajo.
1: Sí.
0: Què dius? Para su fiesta, sí. Hacían una paella. Què dius?
1: Però era, a veure qui deixava la paella més
0: clar,
1: neta
0: però després. Però dius, si Villarriba i Villabajo, que deuen estar a prop, un està d'arriba, un està
1: arriba i l'altre abajo.
0: Seria com Premià... Per mi seria Premià de Mar, Premià de Dalt.
1: Exacte.
0: No? Tu ets de Premià de...
1: Dalt.
0: Dalt. Premià de Dalt, tu series Villarriba.
1: Sí, exacte.
0: Premià de Mar, Villabajo.
1: Villabajo.
0: Si ja està a prop allò...
1: Sí.
0: Que allò és el típic poble que el separa un carrer. La Nacional o l'autopista separa Premià de Mar de Premià
1: no,
0: de Mar.
1: No, és una mica més llarg.
0: Una mica més cap avall, vale? Però més o menys. Hi ha un carrer... Hi ha un carrer segur a Premià? Segur que hi ha un carrer que els números pares és Premià de Mar i els impares...
1: Sí, el
0: això passa tot arreu, eh?
1: El barri Cotet, potser.
0: El què?
1: El barri Cotet.
0: Vale? Si ja està a prop Villarriba de Villabajo,
1: sí.
0: Per què fas la teva festa el mateix dia? Primer de tot.
1: Ja, clar.
0: Aquesta gent perquè, no pot fer perquè, la festa una setmana.
1: Perquè era una competició...
0: No, home, no, però que es posin d'acord.
1: No,
0: i així tens dos caps de setmana. Perquè si no la gent no sap... Què vas, a Villarriba o Villabajo?
1: Clar.
0: No saps on anar.
1: No, perquè feien la competició junts i aleshores hi havia allà. A veure, qui feia la paella més bona...
0: I després?
1: I després qui deixava més neta la paella.
0: Oh! I qui guanyava?
1: Villarriba.
0: Segur?
1: O Villabajo.
0: Home, sí, clar. O Villacentro.
1: O Villacentro.
0: O Villacentro.
1: Que era Fairy, no? Allò?
0: Era Fairy. Sí. Guanyava Villarriba.
1: Villarriba,
0: sí,
1: veus?
0: Sí, sí, sí. Però no pensis... No pensis que això... d'anunciar pobles
1: sí.
0: És cosa de més enllà de Catalunya.
1: Ja.
0: Perquè aquí, això,
1: aquí
0: això,
1: també tenim, eh?
0: Això aquí a Catalunya
1: ah, sí?
0: Fa uns 15 anys.
1: La Bruixa d'Or.
0: Entre aquí... No,
1: sort.
0: La Bruixa d'Or, Ciutat de Vacaciones.
1: No, no. Però la Bruixa d'Or li va donar molt...
0: Home, però tenia anunciada.
1: Molt... El Xavier Gabriel li va donar molta sí. Anomenada.
0: Ui, que allò ha perdut molt, eh? Des de que el Gabriel va morir,
1: sí.
0: La Bruixa d'Or ha perdut, eh? Tanca al migdia, ara, eh?
3: Sí, jo vaig anar... És que just vam tenir aquesta conversa.
1: De veritat.
0: Vam passar... Vam,
1: però anàvem... de veritat, tu em pots dir que un negoci ha perdut
0: home,
1: perquè tanca al migdia?
0: Home, amb aquell però, no tancava al migdia,
1: però,
0: jo, eh?
1: Però voldran dinar.
0: Home, però quan hi havia l'amo, de veritat, aquell que sortia a la tele... Tot
1: Gabriel,
0: que aquell senyor...
1: Molt,
0: havia,
1: era un tio molt maco.
0: Molt maco, sempre que sortia a la tele molava molt. Aquell tio havia comprat un bitllet per anar per fer el primer viatge a la Luna o alguna cosa així, eh?
1: Sí, senyor.
0: Que ja el pobret no el disfrutarà,
1: i quan
0: eh?
1: Jo el vaig conèixer...
0: Tu vas entrevistar aquest senyor?
1: Moltes vegades,
0: de veritat.
1: I quan el vaig conèixer, encara no tenia la Bruixa d'Or i havia creat un negoci que es deia Aventur i era un negoci de rafting,
0: oh,
1: puenting
0: clar,
1: home, i totes
0: sort,
1: aquestes
0: a sort
1: coses.
0: Està ple d'això.
1: Sí.
0: Però quan ell tenia la Bruixa d'Or, tu passaves a l'hora que fos i estava oberta.
1: Estava sempre ella.
0: L'altre sí. Ja vaig passar al migdia a comprar loteria, estava tancat.
1: I el dia de la loteria, el que liava allà, el
0: home,
1: Xavier,
0: home.
1: Era brutal de...
0: Home, era guai.
1: A tu t'hagués agradat molt.
0: Oh, el salseo, que ell a mi m'agrada molt.
1: El salseo i les mandonguilles. Sí.
0: Doncs fa uns 13 anys... Els mandonguilles, fotia mandonguilles.
1: És que posaven coses per menjar.
0: Que rico.
1: Sí, sí.
0: Tu havies anat a fer un connexió en directo?
1: Jo havia fet de
0: Com, això m'agradaria a mi també, eh? Un dia,
1: sí.
0: L'any que ve, enviem amb un micro a un lloc.
1: Val.
0: Un dia, de secció,
1: sí.
0: Enviem amb un micro a un lloc.
1: Val.
0: A lo que sigui.
1: Però connectat?
0: Sí, clar, home, per favor, que jo vull entrar en directe. I parlar amb la gent, a mi m'encanta això, eh?
1: Val. Oh.
0: Vale, fa 13 anys, aprox,
1: sí.
0: Un tio de Sabadell, un tio del Centre Comerç Sabadell, va decidir que ell volia que la gent anés a comprar a Sabadell. No sé si te'n recordes d'això.
1: Ai, que va fer una cançó.
0: I va fer una cançó
1: ostres,
0: que es deia... Compra en Sabadell.
1: Sí, me'n recordo, sí. És horrorós, eh?
0: Horrorosa, eh?
1: Sí, sí.
4: Compra en Sabadell. En Sabadell.
0: Compra en Sabadell.

0: Poca broma.
1: Això es va fer viral?
2: És horrorós.
1: És horrorós.
2: Però es va fer viral, com? Això? Aquest home el va entrevistar tothom.
1: Aquest home va sortir a tot arreu. Sí, sí. Avui estava mirant entrevistes de l'APM, de tot arreu. De tot
0: home,
1: ar... Va passar per totes les teles i ràdios d'aquest país perquè compren Sabadell. Quina bona idea.
2: Sí, sí.
1: Aquest senyor un dia estava a casa seva i diu, esta canció...
2: No me acaba de dir el negocio bien.
1: Anden... Ganga Style? Opa, a veure... Opa, opa, Ganga Style? Compren Sabadell.
2: Mira.
1: Arriba, mono!
2: No, i va liar tot l'edifici,
1: Home, sí, sí. Compren Sabadell,
2: Compren Sabadell. No, molt bé, molt
1: bé. Compren Sabadell, top one de les canciones.
2: És veritat, no?
1: Jo tinc la sensació...
2: Sí.
1: A veure, és a mi, que els pobles més macos d'aquest país...
2: Sí.
1: Si tu tens un poble maco i vols que sigui el millor poble d'aquest país,
2: sí,
1: i entri en el top 100, 200 del millor poble, si tu vols que el teu poble sigui el millor del món, ha de sortir, sense cap mena dubte, el millor programa de televisió que s'ha fet mai a la història.
2: Què és?
1: Què és? Aquest!
2: A veure... Ah, és el Gran Prix.
1: El Gran Prix del verano.
2: Que ara torna.
1: Ara que torna dilluns.
2: Aquest dilluns ja torna.
1: Aquest dilluns ja torna.
2: La Maria García Coll,
1: sí,
2: que és la nostra companya, que per cert aquest estiu... ara no sé si es pot dir això, però crec que sí.
1: Cuidado,
2: no?
1: Va,
2: aquest estiu l'escoltarem molt aquí a la casa.
1: Vale.
2: És fan...
1: Jo sóc fan...
2: Total,
1: total.
2: D'aquest programa.
1: Jo m'he tornat a fer fan, perquè saps que el Gran Prix, 18 temporades...
2: Ja veus,
1: 18 temporades, però va tenir tres fases.
2: Sí.
1: Vale? Va tenir la primera fase dels anys 95, 96, 97, després va tenir una altra fase i ara ha tornat.
2: Clar.
1: Vale? Jo...
2: Ara s'encuentren en la tercera fase.
1: En la tercera fase. Jo ara ho veig amb les meves filles i llavors disfrutem d'una cosa que jo disfrutava de petita amb els meus pares.
2: Ah.
1: Això mola molt. Però és veritat que he intentat posar-li a les meves filles els programes de principi...
2: I ja no li agrada.
1: És que ja no... Solo la temperatura de la luz que tiene ese plató de los años 90 ja no mola, ja no mola.
2: No?
1: Però molava perquè hi havia les vaquilles de verdad.
2: Ah.
1: I es fotien cada trompada amb aquelles vaquilles, aquella gent.
2: Ara ja no hi ha vaquilles.
1: Ja no, ara la vaquilla és un peluche, perquè clar, ja una vaquilla a la tele ja no queda bé. 18 temporades presentat per...
2: Ramon García.
1: Tota la vida?
2: Sí.
1: Pues no!
2: Ah, no? No
1: tots posem a Ramon García.
2: És que jo t'he de dir que jo no sóc massa fan d'aquest programa.
1: Hem de dir que la primera temporada he descobert que això es deia Cuando calienta el sol.
2: Ah, sí?
1: No es va dir Gran Prix del verano, es va dir Cuando calienta el sol.
2: I qui el presentava?
1: El Ramon García.
2: Ah.
1: Però el va presentar el Ramon García fins al 2007. Perquè el 2007, un compendi de canals autonòmics va decidir durant tres temporades fer el Gran Prix.
2: Ah, clar, i no el va presentar el Ramon
1: García.
2: No el
1: va presentar el Ramon García. Qui creus d'aquest país que va presentar el Gran Prix del verano?
2: Carlos Sobera.
1: No! Carlos Sobera no sortia ni a la tele aquella època.
2: Ah, jo què sé. No sé. Què?
1: Hem parlat d'ell fa un rato.
2: Hem parlat d'ell?
1: Bertín Osborne.
2: Ah. Bueno.
1: Bertín Osborne va presentar durant tres temporades, entre moltes cadenes, Canal Sur, per exemple, tres temporades de Bertín Osborne. Tu imagina't presentar Bertín Osborne al programa del Gran Prix?
2: Home, presentar... Jo recordo que va presentar programes Bertín Osborne al començament de Telecinco.
1: Sí, presentava allò que deien Lluvia d'Estrelles.
2: Lluvia d'Estrelles, ja veus.
1: Que diu, Mari Carmen ara se convertirà en Karina. I
2: ai,
1: entrava,
2: Karina.
1: Sortia molt de fum. I era una persona...
2: És el que ara es diu
1: Tu cara me suena,
2: clar,
1: però sense famosos.
2: Es fa molt millor, Tu cara me suena.
1: Sí, però sense famosos.
2: I ho fa el Manel Fuentes.
1: Manel Fuentes, que canya de tio,
2: Mega
1: quina
2: crack.
1: Energia,
2: Sí, senyor, mega crack.
1: Aquest tio, en una tarda, te presenta tres programes, dos debates polítics i t'hace un concierto de esos que tiene él,
2: I ho fa molt bé.
1: Tot el que fa, ho fa bé, aquest tio,
2: I deixa'm dir-te que...
1: És bona persona, coneixes?
2: La ràdio el troba a faltar.
1: Jo crec que sí.
2: Ho feia molt bé, aquest senyor.
1: Sí, estava...
2: I és un tio molt maco.
1: Molt maco, Té pinta
2: de ser... Jo sempre tinc un molt bon rotllo,
1: no com Bertín Osborne, no? Coneixes el Bertín Osborne? L'has entrevistat o què? Has entrevistat a Bertín Osborne?
2: Fa molts anys, però sí. Tinc una foto i tot.
1: Amb Bertín Osborne?
2: Sí, t'ho juro, però se'n veu un nanet petit.
1: I la tens al menjador de casa?
2: No.
1: Sí, per favor, posa-te-la al menjador. Jo si m'afoto una foto amb el Bertín, jo la poso al menjador.
2: Doncs ja si vols, t'envio una còpia i la poses.
1: Jo trec la de la comunió de les meves filles,
2: ala,
1: que no l'han fet.
2: Ah.
1: ja no hi ha cap porta,
2: jo
1: això.
2: Jo tinc uns mars buits allà posats.
1: Jo m'he comprat uns mars, que surt la senyora, que quan compres un mar surt una senyora amb una família que no es té.
2: Diu que la vaig trobar a la mesa.
1: Sí, mira, jo la poso allà, la tinc allà, posaria Albertín, eh? Llavors he fet una llista de quins són els pobles que jo crec que podrien anar al Grand Prix.
2: Al Grand Prix o de vacances?
1: Al Grand Prix i a l'hora de vacances.
2: Ah, molt bé.
1: Per mi són els pobles amb els noms més guais de tot Espanya.
2: Ah, molt bé.
1: Vale? L'altre dia vaig actuar a Polinyà.
2: Polinyà, sí.
1: Que és el primer participant d'aquesta temporada del Grand Prix.
2: Va en sèrio, això?
1: Va en sèrio, va en sèrio. Dilluns, concursa no sé qui, contra Polinyà.
2: Molt bé.
1: I vaig intentar, durant hora i mitja que dura el meu show, intentar que em diguessin què havia passat. I no m'ho van dir.
2: Ah, val.
1: Perquè per contracte no poden dir-ho. Vaig intentar subornar un cop acabat el show, va haver-hi l'alcalde a saludar-me.
2: Val.
1: Vaig anar a fer una birra amb l'alcalde. Ah. Vaig dir, a veure si li foto dos... Un senyor molt maco.
2: Clar.
1: Un alcalde molt jove, m'agrada molt.
2: Molt
1: alcalde jove. Li vaig intentar pagar una birra. A veure, i no m'ho va dir.
2: Veus?
1: Va dir, no t'ho puc dir.
2: Jove i insubornable.
1: Jove i insubornable. La política ja no és el que era, eh?
2: No,
1: t'ho dic, eh?
2: Home, no, la majoria de la política...
1: Home, fa uns anys els polítics no s'hi van a dormir, eh?
2: Com que no s'hi
1: van? S'hi van al sobre.
2: Ala! Però no tots.
1: No tots, no tots.
2: Ni molt menys.
1: No tots. I estas palabres... És un xiste, eh?
2: Menys mal, eh?
1: Menys mal. No, ara aquí ha de passar el cartell.
2: Va, pobles que poden anar.
1: Pobles amb nombres, noms... Repetim, pobles amb noms guais per visitar aquest any.
2: Vinga.
1: Per exemple, si anem cap a Àlaba,
2: sí,
1: podíem anar a un poble que es diu El Ciego.
2: El Ciego?
1: Tot junt.
2: Ah, mira.
1: El Ciego. Que si el poble es diu El Ciego, jo... com a propaganda de les festes majors, diria, no és com entres, sinó com sales.
2: Aquesta és una ximpon. Festa, ximpon.
1: Ximpon. Ximpon, ximpon.
2: Sí, exacte.
1: He fet unes quantes d'aquestes, vale?
2: Vale.
1: Després hi ha un poble a Àlaba que es diu La Guàrdia.
2: Ajá.
1: Que com a títol seria La Guàrdia, l'únic poble del món donde mil calles llevan hacia ti.
2: Oix.
1: La cançó de La Guàrdia.
2: Sí, no, mil calles... Sí,
1: Vale, hi ha un poble a Àlaba també que es diu L'Àudio.
2: L'Àudio,
1: que espero que no estigui molt a prop del Ciego.
2: Exacte.
1: Perquè, clar, el Ciego puede ir a L'Àudio.
2: Ai, ai, ai.
1: No? Però L'Àudio no puede ir... Bueno, és igual, vale? Si anem a Alacant, hi ha un poble a Alacant que es diu Agos.
2: Uh-huh.
1: Agos? No sé, no sé si està obert tot l'any, aquest poble.
2: Hi ha un altre molt maco, es diu Callosa.
1: Callosa? Mira, no lo tengo, Callosa. Hi ha un que es diu Aigües.
2: Com?
1: Aigües.
2: Aigües?
1: Que diu, oi, vols una ampolleta d'Aigües? Saps la gent que fa fa ràbia? Vols una miqueta d'aigües? Pots anar allà? Hi ha un que es diu Alcalí.
2: Alcalí.
1: Alcalí, l'únic poble que et posa les piles. Aquest mola, eh?
2: Aquest està bé.
1: Avui d'aquí sortim amb un nom d'un poble. Després m'ha agradat molt perquè hi ha un poble que es diu Daia Nova.
2: Daia Nova.
1: Daia Nova. Però és que hi ha un poble que es diu Daia Vella.
2: Ah, ves, com per mi a dalt i per mi
1: a dalt. Exacte. Tu quin creus que mola més?
2: Daia de dalt.
1: Daia de dalt. No hi ha Daia de dalt.
2: Bueno.
1: No, Daia Nova hi ha 1.885 habitants, vale. Daia Vella 698. Ah, jo crec que hi ha penya de Daia Vella.
2: Clar.
1: Jo crec que hi ha penya de Daia Vella que se'n va cap a Daia Nova.
2: Tu creus?
1: Jo crec que sí. Estamos despoblando Daia Vella.
2: No estic segur jo, eh?
1: Albacete. Un viejo i una vieja van pel Albacete.
2: Ostres, que moderna aquesta,
1: que moderna aquesta cançó. Hi ha un poble que es diu Alcaraz.
2: Alcaraz.
1: Bon poble, millor tenista.
2: Sí, senyor.
1: Vale. Almeria. Hi ha un poble que es diu Habla,
2: Habla.
1: Però sin H.
2: Ah, molt bé.
1: És l'únic poble on ningú calla. Vale? Un poble que es diu Alcontar.
2: Alcontar?
1: Sí, Alcontar. Hi ha un tio a la porta comptant qui entra.
2: Com el dels avions.
1: Com
2: no?
1: El dels avions, a veure si està tothom. Hi ha un poble que m'agrada molt perquè és molt de iaia, que es diu Antas.
2: Antas?
1: Que és com les iaies abans deien
2: Antas.
1: Antas.
2: Sí, sí.
1: Dic, ara no, per què no ho has fet Antas, això?
2: Exacte.
1: Això feia la meva iaia.
2: Antas és bonic, eh?
1: Antas.
2: M'agrada molt Antas.
1: Fes-ho Antas. I després, La Mojoneria.
2: La Mojoneria.
1: Almeria, hi ha un poble que es diu La Mojoneria.
2: Caram.
1: Un poble que es diu Maria.
2: Maria?
1: És allà on fan les galetes,
2: sí,
1: suposo. Aquest que es diu... Aquest poble m'agrada molt d'Almeria, que es diu Sobres.
2: Sobres?
1: Sobres, que és el pitjor que et poden dir quan fas un trio.
2: Sí, és bé. Ai.
1: Sobres.
2: Home, sí.
1: Aquest t'ha agradat, segur, eh?
2: Segurament és el pitjor que poden dir que si poden fas dir. Un trio. Sí.
1: Hi ha un poble a Almeria que es diu...
2: T'imagines?
1: Que et diuen Sobres?
2: Sobres? O sigui, tu estàs allà...
1: És pitjor que et diguin...
2: Esforçant-te. Sí,
1: i algú et diu... Sobres?
2: Sobres?
1: Pitjor que et diguin... Pots parar un ratet? Estaria un ratet, eh? Pots,
2: bueno,
1: pots
2: però estar... parar un ratet encara, mira.
1: Pots estar però un ratet.
2: Sobres?
1: Sobres, eh? Oh.
2: Sobres no és parar un ratet, oh. És pirat.
1: És pirat d'aquí, ja, per favor, eh? Hi ha un poble d'Almeria que es diu Torrilles.
2: Torrilles.
1: Torrilles, que és, que és, quan, és quan et donen la turra, però poc, poc, però poc rato.
2: Som de manera simpàtica.
1: Una torrilla, et foten una torrilla. Astúries, hi ha un poble que es diu Ayer.
2: Ayer?
1: Ayer.
2: Anda, tenim Antes.
1: Antes.
2: I tenim Ayer.
1: I Ayer, si lo juntes, tenim Antes d'Ayer.
2: Antes d'Ayer.
1: Antes d'Ayer. Sí. És un poble que no pots anar mai, perquè sempre has d'entrar Ayer.
2: Exacte. Sí.
1: Katmandú.
2: Sí.
1: Hi ha un poble...
2: Però Katmandú
1: és... Astúries, hi ha un Katmandú.
2: Però Katmandú és molt conegut.
1: El Katmandú d'Astúries.
2: Però clar.
1: No, però Katmandú està allà a l'Índia.
2: Bueno, però també tenim un Katmandú d'Astúries. Hola,
1: m'encanta, jo no sabia que hi havia un Katmandú, sí, d'Astúries. Sí. És igual, sí, sí, de maco que el Katmandú,
2: no,
1: de l'Índia?
2: No hi he estat.
1: A quin dels dos?
2: Aquí, cap dels dos.
1: Ah, vale. Hi ha un poble d'Astúries molt conegut que es diu Villaviciosa.
2: Sí, i
1: tant. Home, Villaviciosa.
2: Home.
1: Villaviciosa.
2: És la dels
1: si anem, trius. Si anem cap a Ávila, és el d'aquest.
2: La dels trius.
1: La dels trius, eh? Villaviciosa. Hi ha un poble a Ávila que es diu Arévalo.
2: Arévalo?
1: Arévalo.
2: Però té a veure amb l'humorista?
1: No ho sé, però allà només expliquen acudits de catalanes, mariquites i gangosos.
2: Ai, ai, ai.
1: Te'n recordes l'Arévalo que feia?
2: L'Arévalo?
1: L'Arévalo.
2: Arévalo.
1: Arévalo, Antes.
2: Arévalo està ben trobat.
1: Arévalo molaria.
2: Està ben trobat.
1: L'Arévalo tenia una cinta de casa que deia xistes de catalanes, gangosos i mariquites.
2: Sí,
1: ell,
2: sí.
1: Ell, tot això, per ell era el mateix.
2: Era l'humor de...
1: Però per ell, catalan, mariquita i gangoso era el mateix. Era el mateix defecte.
2: És veritat.
1: Era el mateix defecte. Hi ha un poble a Ávila que m'agrada molt, que es van enfadar una mica amb mi quan vaig estar a Ávila, perquè ho vaig dir això, que es diu El Barco de Ávila.
2: El Barco de Ávila és molt conegut.
1: Que hi ha les,
2: hi ha
1: les mongetes del Barco de Ávila.
2: Llavors,
1: a mi em van oferir mongetes del Barco de Ávila. Molt bones, per cert.
2: Sí.
1: Un munxatot així gordo, molt bo. Però clar, s'ha de ser molt flipat si ets d'Ávila,
2: sí,
1: si ets d'Ávila, que allò està més sec que sec, dir-li a un poble El Barco de Ávila. O sigui,
2: perdona.
1: Hi ha algú que quadri menys amb Ávila que un barco?
2: Mira,
1: un barco... si tu ets d'Ávila i te compres un barco, per què el vols fer servir?
2: Calla un moment. A la província de Toledo, crec recordar,
1: sí,
2: a prop de Talavera de la Reina,
1: sí,
2: hi ha un poble al mig del no-res...
1: Del secarral, que és allò.
2: Exacte, que es diu Serranillos Playa.
1: Serranillos Playa.
2: T'ho juro, eh?
1: És que s'ha de ser flipat per dir-li Serranillos Playa.
2: Jo hi he estat.
1: I coneixes l'alcalde.
2: A l'alcalde no, però gent que hi viu, sí.
1: Vale.
2: Bueno, allà podries anar a fer una actuació.
1: Vale.
2: No?
1: Sí, sí. Mira, mola perquè a Múrcia,
2: sí?
1: Múrcia,
2: sí.
1: És Múrcia, molt bon lloc, hi ha un poble a Múrcia que es diu Lorca, tu ho saps.
2: Home, i tant.
1: Però és que hi ha un poble al costat que es diu Lorqui.
2: Lorqui?
1: Està Lorca.
2: I Lorqui.
1: I Lorqui.
2: Això sí que no ho sabia.
1: Mi, anem a Lorqui. Aquí anem a Lorqui. Aquí anem a Lorqui.
2: Hola, Sílvia, eh?
0: Bona nit.
1: Hola, què tal?
2: Estem buscant llocs perquè puguis anar de vacances.
0: També ui, ja sí, em vaig de vacances.
1: A León,
0: perdoneu,
1: hi ha un poble que es diu Matanza.
2: Matanza.
1: És el poble on veranea Carles Porta.
2: Ai.
1: A Palència hi ha Baltanàs.
2: Baltanàs.
1: Que és si demanes Satanàs per AliExpress. T'arriba Baltanàs. Vale? I a Toledo hi ha un poble que es diu Consuegra.
2: Consuegra.
1: Consuegra.
2: Ah, Consuegra m'agrada.
1: Consuegra.
2: Sí.
1: Que es parla molt de les suegres.
2: Oh, que bé color, la Sílvia Tarragona.
1: Sempre.
2: Sempre.
1: I a més ha portat
0: gràcies
1: el Manu.
2: Oh, és que...
0: M'he portat el Manu i aleshores això fa...
2: Que... El Manu, quin Manu, més elegant.
0: Ai, que era xulo.
1: És molt,
0: xulo.
1: Sí, és molt parisino, eh?
2: És molt parisino. Sí. Ella és molt
0: parisina.
2: Molt
0: bé, és que aquest ventall, perquè els oients ho poden veure a través de streaming, és un ventall que era de la meva mare. I que
2: doncs
0: li tinc molt carinyo.
2: Preciós.
1: Molt
0: ai.
2: Tot el que era de la seva mare ha sortit preciós. Sílvia Tarragona, agafa el timó de
0: venga.
2: Ràdio 4,
0: venga.
2: Arriba el de nit. Ens has portat una musiqueta?
0: Ui, avui he portat una cançó. Bé, avui en Gerard ha portat una cançó que l'honra com el senyor elegant que és.
2: A veure?
0: Mira.
2: Barbra Streisand.
0: Sí, senyor.
2: Ja veus.
0: Sí, senyor.
2: Woman in Love era Barbra Streisand i Barry Gibb.
0: I Barry Gibb, que va fer aquella cançó que es deia Guilty, que anaven tots vestits amb aquells pantalons blancs que només ells podien posar-se, te'n recordes? Apretats i arrapats com una mala cosa.
2: Amb aquelles melenes.
0: Aquelles melenes.
2: Oh. Jordi Merca.
1: La setmana que ve l'últim, eh?
2: Sí, senyora.
1: Què farem?
2: Bueno,
1: festa
2: no
1: o què? Fem una final de curs o què?
2: Si vols.
1: Vale, fem el, ja.
2: Però quan t'he dit jo el que has de fer, tu fas el que
1: també
2: vols.
1: Això és veritat.
2: No? Que tinguis bona setmana.
1: Igualmente.
2: I tu un bon programa, Sílvia.
0: Gràcies, estimat.
2: I vostès una bona nit. Recordin que demà a les 7 de la tarda ens hi tornem a posar. Barbra Streisand ens porta fins a les 10. I després l'altra veu, que és Sílvia Tarragona.
0: Moltes gràcies.
2: Fins demà. Bona nit. Bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, bones notícies en relació als incendis que han sacsejat Catalunya aquest dimecres, sobretot durant el migdia i la tarda. Tant el de Gavà com el de Sentmenat estan estabilitzats, mentre que el de Navarcles i el de Pla de Manlleu evolucionen favorablement. A més, bona part dels veïns han rebut ja un missatge per aixecar el confinament. El Pau Alemany, amb l'Enric Martí a la tècnica, ens fa ara mateix la fotografia completa des del Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès. Pau, bona nit.
2: Bona nit. La sensació d'optimisme ha regnat a la compareixença de fa uns minuts, després d'un episodi de simultaneïtat molt complicat, tal com ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Per part de bombers, pensin que són tasques simultànies, molta simultaneïtat, que porta a treballar amb molta tensió i, per tant, doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores.
2: Els dos incendis que més preocupaven, el del Pla de Manlleu i el de Navarcles, estan hores d'ara en vies d'estabilització i el pronòstic és positiu. De fet, s'ha aixecat el confinament a Sallent i a la resta de municipis de la zona de Navarcles, però continua això sí als municipis del Pla de Manlleu. I millors notícies encara tenim els altres dos, a Gavà i a Sentmenat, que ja estan estabilitzats i on s'ha aixecat el desconfinament a tots els veïns excepte els de Guarda. El cap de l'operatiu de bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet però demana molta precaució per demà.
4: Molt satisfets. Encara ens queda demà, molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
2: És per això que s'ha demanat prudència i responsabilitat a la població del país.
0: Gràcies, Pau. Per cert, que acabem de conèixer que finalment ha quedat estabilitzat l'incendi de Pla de Manlleu. De moment, els bombers seguiran treballant amb 41 dotacions durant aquesta nit per apagar punts calents i possibles represes. Demà dijous s'amplien les restriccions pel risc extrem d'incendi amb el tancament del Parc Natural del Montmell Marmellà, que s'afegeix als altres espais naturals amb l'accés restringit per evitar nous focs. Protecció Civil manté activat el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, en més de 200 municipis de 24 comarques. Això implica la prohibició d'activitats amb foc o pirotècnia, la suspensió d'acampades, rutes i activitats esportives al bosc, així com restriccions d'accés als espais forestals, excepte pels residents o en casos justificats. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 8 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret ferro a les paraules de Donald Trump qualificant Espanya de cas perdut.
5: Las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados.
0: Paraules en l'últim dia de la cimera de l'OTAN a Turquia que confirma el compromís de tots els aliats amb la defensa mútua i 70.000 milions d'euros cap a Ucraïna. Una cimera que coincideix amb un nou gir de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha revocat la llicència que permetia la venda de petroli iranià. Washington acusa Teheran d'haver atacat tres vaixells mercants a l'estret d'Hormuz, que ha respost atacant instal·lacions militars iranianes. Els Estats Units adverteixen que hi haurà greus conseqüències. La crisi, però, ja té impacte als mercats. El preu del petroli s'ha disparat més d'un 5%. Continua la polèmica per les declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre, en paraules seves, el càncer de l'absentisme laboral. El president Pedro Sánchez titlla les declaracions de desafortunades i el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo, acusa el PSOE de demagogia.
6: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. El Partido Popular, cada vez que ha podido gobernar, ha traído muchos recortes a los derechos laborales.
7: Los principales perjudicados por el absentismo laboral son los trabajadores. El Partido Socialista, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
0: I els veïns de 93 habitatges desallotjats per l'esporanc de Sant Gervasi i la Bona Nova continuaran fora de casa com a mínim fins dissabte, segons la Generalitat.
8: I el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els tècnics ara segueixen analitzant l'estabilitat del terreny després d'omplir l'esboranc amb formigó. Mentrestant, els afectats poden entrar puntualment a recollir pertinences i l'Ajuntament manté obert el centre cívic de Vila Florida per atendre'ls fins dissabte. I acabem amb la previsió del temps, Aymet. Juan Carlos Piña, bona nit.
9: Què tal? Molt bona nit. Demà dijous a Catalunya seguirem xerrant de calor perquè les temperatures se mantindran amb poques variacions en general, encara que baixaran a punts de l'interior sud de Tarragona. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 40 a Girona, 34 a Barcelona i Tarragona. L'Aymet mantindrà activat l'avís per calor a tota la comunitat, sent de nivell taronja perill important al Pirineu i a tota la depressió central. És una informació d'Emet.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
10: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos,
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
15: Bon dia i bona sort.
16: Bon dia i bona sort.
15: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
17: Jo no sé si Lola és León.
18: Hola, bon dia, bon dia.
19: Bon dia, senyoreta.
18: Bon dia, Catalunya.
20: Josep Maria Mainà.
21: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
22: Molt bon dia,
23: Pantón Muñoz.
22: Molt bon dia, molt bon dia.
24: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
22: sí.
24: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
18: Emociona, això.
15: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
24: Per què sopa de cabra, Gerard?
25: La cabra és un animal molt potent.
24: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
26: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
27: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
15: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
28: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
15: Metròpoli, amb Xavi Collado.
29: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.
0: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Falten 7 minuts per arribar al punt just d'un quart d'onze de la nit. Si aquest fos un programa com tots els programes que es fan i es desfan, començaríem explicant-los allò que ens fa patir, allò que ens provoca angoixa, allò que ha fet que centenars de famílies estiguessin avui amb l'ai al cor. Però ja els hi ha posat el comptador a zero la nostra companya Laura Monill ara fa 8 minuts. Em permetran que els hi digui alguna cosa i, si em donen confiança, si em donen aquest plàcid, entendran perfectament per què avui a l'editorial enceto el programa parlant dels Premis Emmy. Avui hem sabut les nominacions d'aquesta 78a edició que, com saben, es concediran a la ciutat de Los Angeles el proper 14 de setembre. The Pit, Hacks i Pluribus són, bé,
2: les que tenen la possibilitat d'emportar-se el pastís més gran o com a mínim un tros d'aquesta circumstància que sense cap mena de dubte no només dona fama, sinó també dona oportunitats. The Pit, el drama mèdic, que vostès coneixen segur, lidera tot el que està relacionat amb aquesta carrera amb 25 candidatures. De seguida arriba Hacks, 24, La maldició de Widow Bay, 19, i Pluribus, la nova sèrie de Vince Gilligan, arriba, sorprenentment, amb 18 nominacions en la categoria de minissèries. Bronca encapçala la llista amb 16 candidatures. Si m'ho permeten, ens quedem amb Pluribus. Espero que l'hagin vist. De fet, ja ho saben, el nostre especialista, en Guillem F. Marí, l'ha recomanat moltes vegades en aquest mateix programa. Aquesta és una sèrie que és una revelació, creada per Vince Gilligan, responsable de Breaking Bad. Aquesta història, que com saben i els hi he dit, recordin, no ho oblidin, té 18 nominacions, planteja una història distòpica en la que un virus ha convertit a la humanitat en una societat permanentment feliç. La seva protagonista, una novel·lista misàntropa, immuna a la infecció, es revela contra aquest nou ordre basat en la felicitat obligatòria. Rhea Sheehan, guanyadora d'un Globus d'Or per aquest paper, és la que probablement s'emportarà l'Ami com a millor actriu dramàtica. I em quedo amb aquesta idea, no? Aquesta felicitat perenne. Jo em pregunto, perdonin, que em posi intensa, que en sóc molt, pesada, que en sóc més, i a més naïf, que desgraciadament no sé si serveix d'alguna cosa, també me'n considero. Val la pena ser feliços? És més, podem ser-ho amb la que està caient, o ser feliç en aquest moment és viure en un estat permanent d'imbecilitat? Per què els hi dic? Per exemple, Barcelona ha batut el seu rècord històric absolut de calor amb 40,7 graus a l'Observatori Fabra. Catalunya ha registrat avui la seva nit més infernal. La temperatura mínima ha assolit els 31,9 graus a Portbou. I aquesta és una màxima que la darrera vegada que es va patir va ser fa 112 anys. Però no només això. Vinebre arriba als 44,1. El setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. El quart dia de l'onada de calor deixa temperatures per sobre dels 42 graus a Terres d'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. Podríem, per exemple, recordar-los això que avui és notícia, que són els incendis, que aquí a Catalunya ja superen els 150. Podríem explicar-los que els herois d'aquest dia d'avui i des d'aquest passat de cap de setmana, i si m'ho permeten, des de sempre, són els bombers que han treballat i treballen d'una manera incansable. Avui ho han fet al llarg de 3 incendis a la vegada. Epimediòlegs han advertit de que els incendis forestals poden provocar problemes respiratoris i cardiovasculars. Així pensen que podem ser feliços? Si ho som, tenim un estat permanent d'imbecilitat. Espanya ha reduït les seves relacions comercials amb Estats Units en el primer quatrimestre de l'any. Comerç exterior importantíssim pel nostre PIB. Tant les exportacions com les importacions cauen entre gener i abril del 2026. Les exportacions, atenció, es van reduir un 8% en el 2025. I què és el que ens pot salvar d'aquesta perenne, permanent, estupidesa, tonteria, aquesta teatralització fàtua de que tot va bé quan res va bé? Llegir. Una bona novel·la, una bona història, aquelles que ens trenquen el cor, que ens fan l'ànima més gran. Doncs ho tenim difícil, conflicte laboral. El planter de biblioteques de Barcelona aprova mantenir la vaga indefinida al llarg d'aquest estiu. El Departament de Treball ha convocat el comitè d'empresa a un acte de mediació. Tant de bo aconsegueixin solucionar-ho, perquè els bibliotecaris i les bibliotecàries ens ensenyen a viure i els llibres ens donen fe i esperança i ens fan ser una mica més persones i menys inhumans. Tan inhumans, i amb aquesta riuran, tot i que avui no tenim gaire marge de maniobra, perquè Justin Gignac és el nou emprenedor i col·leccionista que s'està fent les barbes d'or. Com? Doncs ven càpsules amb les restes de la festa del Madison Square Garden a $25 la peça del casament de Taylor Swift. I què hi ha en aquestes càpsules tan boniques i tan ben decorades i també bé, publicitades. Doncs, per exemple, taps de botella, coberts que no s'han fet servir, borilles de cigarret o fins i tot una espècie de marcador d'ovulació. No m'he equivocat, de debò. No és que la calor m'hagi afectat, que m'ha afectat. No és que jo estigui ara en un estat perenne d'imbecilitat. No, és que hi ha també un aparell que medeix l'ovulació que algunes de les dones, o una de les dones que van anar en aquest gran espectacle que va ser el casament de Taylor Swift, portaven al damunt com aquell que porta un pintallavis. Per què? Ja s'ho poden imaginar. Així doncs que entendran perfectament que avui a l'hora de començar l'editorial, en lloc de parlar-los del que parlarem immediatament i el que desenvoluparem, que és Trump, que és la cimera de l'OTAN i que és, òbviament, els focs que sembla ser que estan donant una treva però que ens han tingut i ens tenen molt preocupats, els hagi parlat d'aquesta sèrie que ha creat Vince Gillian, que bé, surt com una de les favorites en els Emmy i que parla d'aquesta dona que es nega a ser feliç sempre, que vol patir, que vol sentir, que vol enrabiar-se, que vol portar la contrària, que vol viure tocant de peus a terra. Nosaltres ho fem, ho intentem cada nit, entre aquesta hora i la mitjanit, així doncs que avui, ja els hi dic, no tindrem temps ni per escoltar una cançó, ni per posar-los una mica de música, perquè a vegades, només a vegades, hem de donar pas a la realitat i no podem oferir-los la possibilitat de que al llarg de 3 minuts tanquin els ulls i pensin que estan en una altra dimensió, no sé si més feliç que aquesta, però probablement més sana. Comencem.

0: de nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb, ja ho saben, el nostre realitzador, en Pau Robert, amb en Gerard Travé, amb l'Eduard i també amb en Julio Leal. Fixen-se que si parlem de tocar de peus a terra no hi ha res que sigui més dur i més democratitzador que sigui un hospital, no? Quan un està esperant a una sala d'urgències, quan està esperant perquè surti una persona estimada del quiròfon. Allà, estimats amics, tots som iguals. Probablement per aquesta raó, el drama mèdic protagonitzat per Noah Wyle, The Pitt, és la sèrie més nominada de la 78a edició dels Premis Emmy, que es donaran el 14 de setembre a la ciutat de Los Angeles. 25 candidatures. I això vol dir que per més que vulguin fer-nos creure que no ens interessa la realitat i que hem d'estar tot el dia endollats a les pantalles del nostre telèfon mòbil, enganxats a les xarxes socials. No, no. El que ens interessa és la veritat. El que ens interessa és el patiment d'aquell que tenim al davant, perquè també podem ser nosaltres en qualsevol moment. Si visquéssim en una de les zones que han quedat confinades avui, també estaríem molt preocupats. I la nostra obligació des de la ràdio pública és explicar-los quina és la realitat ara mateix d'aquest foc que està atacant desgraciadament i fort a Catalunya. Farem immediatament, donant un cop d'ull a l'última hora amb en Julio Leal. Després, escoltarem Ernest Pasqual. Avui li hem demanat al doctor Pasqual que ens torni a acompanyar, perquè, mirin, jo estic aclaparada, amb els ulls oberts com a plats, no sé ben bé si vaig o vinc, després d'escoltar Donald Trump, president dels Estats Units, el senyor que, bé, és l'ésser humà amb més poder del planeta, sense cap mena de dubte, dir les barbaritats que ha dit, com les ha dit i de la manera que després l'han aplaudit, que és un tema que a mi m'ha deixat, els he de dir, amb molt mal cos. Estic emprenyada. Ho puc dir, oi? Estic emprenyada. I com que ho estic i molt i em conec, prefereixo que abans de dir jo qualsevol cosa que no em toca, perquè, escolti, jo aquí he de ser o intentar-ho excelsa fins a l'extenuació, el doctor Pasqual ens ho explicarà. Onades de calor. Avui s'ha presentat aquest informe de MedCities. Parlarem amb el secretari general, Aleix Villatoro, perquè, òbviament, el paradigma està canviant, perquè ja no calen només refugis climàtics, calen solucions institucionals i públiques per alguna cosa que ens està fent molt mal. Avui es parlava i molt de la despesa de defensa, si era necessària o no ho era, a partir dels comentaris que ha fet Donald Trump. Doncs avui hem sabut també que Fernando Rueda, bon amic del nostre programa, segons Julia Navarro, el John Le Carré espanyol, el senyor que millor coneix el servei secret del nostre país, hem sabut que ve de la seva obra Destrucció Massiva, que explicava l'assassinat d'aquells 9 membres del CNI un 19 de novembre d'ara fa ja molts anys, del 2003, a Iraq. Bé, doncs, volem que ens expliqui si efectivament aquella història que va passar és, com sembla apuntar, perquè és una de les realitats de la jornada, es transformarà en una pel·lícula que dirigirà Rodrigo Cortés. Ens acompanyarà Fernando Rueda cap a un quart de 12 de la nit. Acabarem el nostre programa parlant de narcisistes. No, no, escolti, no parlarem només de Donald Trump o de Putin. No, no, parlarem de com es desperta el narcisisme. I ho farem amb un filòsof, amb Nacho Balleras. Un quart i cinc d'11 de la nit, 900-454-455. Igual que ahir ens va trucar una oient que es trobava al bell mig de, bé, el problema, de l'angoixa, de la inquietud, de la pregunta, de l'interrogant de què passaria amb el foc si vostès es troben en algunes de les moltes zones que avui han estat protagonistes d'aquest foc. Recordin el telèfon 900-454-455. Els volem escoltar. Enfilem el camí de ja posar fil a l'agulla als temes que els hem presentat.

0: Gavà, sembla ser que els Mossos estan buscant si efectivament la guspira que ha fet que una població tan propera a la ciutat de Barcelona, tan propera, per exemple, a l'aeroport Josep Tarradellas, aquí al Prat, bé, unes persones que estaven fent servir material pirotècnic, no hagi estat aquesta la guspira d'aquest foc, ho estan en aquests moments investigant els Mossos d'Esquadra, així doncs que hem de ser molt prudents. Però hi ha hagut tres focs a Gavà, Pla de Manlleu, Navarcles, han mobilitzat a més de 200 dotacions a bombers i han confinat a més de 10.500 persones, que es diu aviat. L'última hora la té en Julio Lial, el nostre subdirector. Julio, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Doncs anem a fer un recorregut pel nostre territori per a conèixer l'última hora. Doncs bé, a l'Alt Camp, al Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, l'incendi podem dir que ja està estabilitzat. S'aixeca el confinament de Pontons, les Pinades Altes de Montmell, el Pla de Manlleu i les cases aïllades d'Aiguamúrcia, així com les zones properes. Es demana mantindre la prudència i que no s'afectin a la zona. Es continua treballant en 41 dotacions durant aquesta nit per apagar punts calents i també per possibles represes. Pel que fa a Navarcles, al Bages, bona evolució, pràcticament estabilitzat. Es desconfina la zona de Cabrianes, també el polígon industrial de Berenguer i nucli urbà de Sallent, així com la zona oest del nucli d'Artés. S'ha anomenat al Vallès Occidental incendi que es dona ja per estabilitzat, s'asseca parcialment el confinament, es desconfinen els nuclis de Caldes de Montbui. I al Baix Llobregat, com bé deies, Sílvia, a Gavà, el foc està estabilitzat. Recordem que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha tornat a recordar a la població que s'ha de tindre molta prudència i molta precaució, encara que s'espera alguna treva de temperatura ja de cara al cap de setmana, especialment a partir de la vesprada tarda de divendres. S'ha d'evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi. L'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha dit que ha estat un dia molt dur, amb humitats relativament baixíssimes, per sota del 15% a la costa. Simultaneïtat molt dura i similar a la que es va produir en l'any 94, on hi va haver dies d'incendis acumulats. Ha dit que estan molt satisfets de com està evolucionant la situació i que s'aconseguiran estabilitzar els incendis molt ràpid, molta precaució, per a demà també dijous, perquè continua havent-hi risc de simultaneïtat.
0: És, la veritat, una situació absolutament extraordinària perquè, com els deia al principi a l'editorial, els incendis de l'estiu a Catalunya han superat ja els 150. Els bombers han lluitat contra un incendi d'alta intensitat i encara ho fan a Aiguamúrcia. Bé, han desconfinat Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat. Ho explicava ara en Julio, però el fet que s'hagin desconfinat no vol dir que l'incendi hagi acabat, continua actiu, però això vol dir que no hi ha risc per la població. 7.000 persones confinades per l'incendi de Navarcles al Bages. Com els hi deia, els primers indicis de la investigació de l'incendi de Gavà al Baix Llobregat apunta a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc, segons els agents rurals. Per això treballen conjuntament amb els Mossos per identificar les persones responsables. Segons els bombers, l'incendi va créixer en plena alienació, arribant a una cimera, i es treballa en un perímetre de 5 hectàrees totalment perimetrat i controlat, així és com han treballat els bombers de la Generalitat de Catalunya, que de debò són uns autèntics herois. Cal tenir molta precaució, ho deia ara en Julio Leal, precaució per l'alta intensitat, i també ho deia el ministre. El ministre deia, estem en un moment molt sensible, qualsevol guspira, qualsevol acte a l'exterior, qualsevol exercici, per millor que ho volem fer, qualsevol moment en el que no estiguem prou atents pot desencadenar la tragèdia, i no ens ho podem permetre, perquè no només és una circumstància molt al límit, sinó que tots aquests confiniments el que fan és que la ciutadania tingui una certa basarda. Ja han escoltat que els hi hem dit que l'Associació d'Epidemiòlegs, a veure si ho dic bé, d'Espanya, ha confirmat que aquest tipus de circumstàncies són pernicioses per la salut, pel fum, per la calor, per l'aixafogor, per l'ensurt. Així doncs que hem d'anar molt de compte. Julio Leal, moltíssimes gràcies. No, aquí hi ha alguna cosa més, perdó.
1: Anem a recordar un poquet la situació, si et sembla bé. A Pla de Manlleu el foc està estabilitzat, a Gavà també estabilitzat, al igual que a Sentmenat, que està estabilitzat. A Navarcles falta poc perquè quedi estabilitzat la situació. s'ha complicat, podem dir, per la indústria que ha cremat pràcticament del tot. Demà bombers consideren que és el dia més complicat de tota l'onada de calor. Ja ho preveien des del cap de setmana, ja sabem que aquests dies anaven a ser complicats i s'espera que sigui el dia en què més incendis avancin. Tenen tots els efectius actius per si de cas. Esperem que la cosa falli i que no sigui així, però molta precaució.
0: Ho tenim tot preparat, com molt deia en Julio Leal. Gràcies per l'apunt, Julio, perquè efectivament volem pensar que demà podrem fer un programa en el que no haurem de parlar d'incendis, però pinten bastos, estimats oïdors de la pública. La situació no és gaire bona perquè també hi ha espais nacionals restringits per als incendis, les Gavarres, la Ribera Salada, Baronia de Rialp, Montsec d'Arés, Montsec de Rubies, Parc Natural de Montserrat, Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac. Així doncs que, escolti'm, ja els hi deia, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planes, ha fet aquesta crida a la prudència perquè qualsevol guspira es pot convertir en un incendi forestal. Si sortim a l'exterior a passar-nos-ho bé, hem d'anar molt de compte. Ara sí, Julio, moltíssimes gràcies.
1: Bona nit.
0: Abraçada forta. Vinga, 3 minuts i arribarem al punt just de 11:15. Anem fora de les nostres fronteres, però pensin que tot el que ha dit avui Trump encara, a nosaltres, també ens ocupa i ens preocupa.

0: Si ara mateix acaben d'endollar la ràdio, mal fet, perquè saben que la programació de Ràdio 4 és perenne, és llarga, és rigorosa i els hi dona seguretat d'informació veraç. Però no sóc ningú per renyar-los. El que sí sóc és algú per informar-los de l'última hora, per si no han sentit el resum que ens ha fet el nostre sotsdirector Julio Leal, no han escoltat el butlletí informatiu de les 10 amb la Laura Monill i tampoc han pogut enganxar l'editorial que avui els hem ofert. Definitivament, han aixecat el confinament per l'incendi de Pla de Manlleu a Tarragona. Està estabilitzat. Els bombers de la Generalitat han centrat els seus esforços en aquest incendi en el de Navarcles. Els dos tenien bona evolució. El confinament afectava unes 1.600 persones que ja poden sortir de casa. Malgrat, atenció, i aquesta és una última hora, bombers demanen que no s'apropin a la zona afectada perquè bombers encara hi treballen. Així doncs que, si us plau, si vostès són una d'aquestes 1.600 persones que ja saben que poden sortir de casa, vagin a tot arreu menys a la zona on hi ha bombers. Vagin a fer un cafè, a prendre un entrepà, però no vagin, si us plau, on són els bombers treballant perquè vostès mateixos poden tenir un ensurt. Ens deia avui un bomber que el foc, com saben millor que ningú ells, és traïdor, traïdor, i en qualsevol moment pot embolcallar a una persona o a un automòbil que estigui anant per una pista forestal. Així doncs que, si us plau, no surtin de casa aquestes 1.600 persones que es troben al Pla de Manlleu a Tarragona, que ja poden anar fora de casa, poden fer-ho, però no vagin a la zona on es troben els bombers. Si ens estan escoltant des d'allà, ja saben que tenim un telèfon a puny i en punt, 900 454 455, i com va passar ahir, que molts oients ens van trucar, ens agradaria que aquesta nit també vostès fossin els nostres ulls i les nostres oïdes. 900 454 455. Mirin, jo quan he vist avui a Donald Trump ja m'han agafat tots els mals, però quan l'he escoltat no he tornat a mi mateixa i estic a la dimensió desconeguda des de que he sentit això. Mirin, mirin.
1: To me, I think it's over.
2: Per mi, crec que això s'ha acabat. No vull negociar amb ells. Són escòria. Saps què és l'escòria? Doncs ells són escòria. Són gent malalta. Estan dirigits per gent malalta. I són persones despiadades i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir. Pel que fa a mi, això s'ha acabat. Parlarem als nostres negociadors. Ells volen negociar. Són bona gent. Steve Wyckoff, Jared Kushner... Però han de tornar a mi. Pel que fa a mi, és una pèrdua de temps tractar amb ells. Són uns mentiders. Nosaltres vam arribar a un acord. I si faig un acord, tenim un acord. I després surten, parlen i venen. Tenim un acord. Tothom hi està d'acord. Cap arma nuclear. Fem un acord i ells surten i parlen amb la premsa. Diuen que d'això no n'havien parlat mai. Els passa alguna cosa. Estan bojos.
0: Something wrong, ja, no? Hi ha alguna cosa dolenta, però, o una cosa equivocada, però no sé si amb ells, estimat. Acabem de saber el que són les coses, ara 2:15 de la nit, que Wall Street puja, després de que Trump hagi dit el que ha dit. Per què? Doncs perquè des d'encara el mandatari ha donat per mort l'acord d'alto el foc assolit el mes passat, en el que Iran i Estats Units es donaven un plaç de 60 dies per aconseguir la pau definitiva. Doncs, donde dije, digo Diego. Ernest Pasqual, bona nit.
3: Bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més, avui especialment. Gràcies, doctor Pasqual. Aquest matí, vostè i jo, que tenim una, com li diria jo, relació, amistat, vincle, en el que parlem molt sovint al llarg del dia, m'ha enviat aquest matí un WhatsApp dient no entenc absolutament res. I jo tampoc entenia absolutament res. És a dir, no pensa que ja s'ha traspassat les línies, no només de la decència personal, sinó del fair play polític amb el que ha passat avui? Després escoltarem el que ha dit sobre Espanya, la resposta de Pedro Sánchez, però amb el que està relacionat amb Iran, que per cert ha fet el que ja sabien tots que faria, no? Que és atacar bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. No pensa que aquest senyor ja ha traspassat totes les línies acceptables?
3: Per suposat, però a més d'això, si ha vist un vídeo que s'ha emès, ell ha confós, ha dit la República Islàmica de Japó. És a dir, Estem davant d'un personatge que, sincerament, jo crec que cada vegada més, cognitivament parlant, està perdent les seves facultats, no? I tot i que hi ha tres maneres de que un president dels Estats Units deixi de ser-ho. Una són les eleccions, cosa que no passarà de moment. Dos és un impeachment, cosa que tampoc de moment està a l'horitzó. I la tercera és molt difícil perquè és la invocació d'un article de la Constitució que necessita que el seu propi gabinet es posi d'acord, i això tampoc passarà. Però estem veient en directe certes coses que ens fan pensar que aquest senyor ens pot portar a un lloc molt fosc per tota la humanitat en un moment determinat, no?
0: Clar, perquè ell explica la història com a ell li va bé, no? Perquè des del Ministeri d'Exteriors iranià han afirmat que els atacs nord-americans contra el seu territori, la revocació de l'autorització per vendre petroli i la violació dels acords d'Hormuz han deixat sense efecte parts claus i fonamentals del memoràndum signat per Teheran i Washington per posar fi a la guerra. És a dir, ens quedem amb aquesta última frase, no? Pensem en una recapitulació, pensem en una capitulació, pensem en com s'han acabat les guerres mundials, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, la Guerra de Iugoslàvia. Escolti'm, el que ha fet aquest senyor és alguna cosa que ningú mai havia fet fins ara, que és que un memoràndum firmat per Teheran i Washington se l'ha passat per dona i per l'arc del triomf. Però és que, a més, ha dit coses que no són veritat. Ha revocat la llicència per la venda de petroli iranià, la violació dels acords iranians a l'estret d'Hormuz i les agressions militars i actes terroristes del règim sionista, diuen els iranis, contra el Líban, han deixat sense efecte parts claus i fonamentals de l'acord de l'assessament de la guerra, no? És a dir, que ella el que ha fet ha estat incomplir una paraula, penso, per primera vegada a la història de la humanitat, doctor Pasqual.
3: Ell el que fa és, bàsicament, si vostè mira tot el que ha passat durant la... Primer, les cumbres, que ja no són cumbres, perquè estem acostumats a que les cimeres de l'OTAN duressin 3 dies. Com que aquest senyor li avorreix totalment la diplomàcia, ja s'ha fet pràcticament una cimera que el que fa és una reunió a la nit i unes reunions pel dematí i ja me'n vaig. No? És així. I és bàsicament, aquesta cimera reflecteix una transformació profunda de l'OTAN, però que podem aplicar bàsicament a tot. Perquè durant dècades, en el que s'havia basat el sistema polític internacional és en la diplomàcia. I ara el que veiem és que s'ha desplaçat i és un problema d'amenaça política. És a dir, quan un senyor és capaç de... Quan una persona poderosa és capaç de qüestionar els seus propis acords, la seva pròpia paraula, constantment, jo no sé si vostè ha vist també, davant la demanda de Groenlàndia, el que ha dit, li ha tingut que recordar la ministra danesa que a l'article 5 és per protegir-se tots, no? Bé, estem davant de, i a l'Iran ja li ha dit de tot quan és ell el primer que no ha complert, però ja havíem parlat d'això. Fixi's que Trump arriba a un acord de pau, no a un acord de pau, sinó a un memoràndum per arribar-hi a un acord de pau sobre una situació que hi era estable, més o menys bona, però estable, i que es va trencar per la seva pressió i sobretot per el tret de sortida que va donar el mini a Netanyahu en la guerra, no? amb l'Iran, però que ens ha posat en una situació molt pitjor de l'anterior. I per què es va produir això? Bueno, bàsicament perquè aquest senyor no pot suportar que el seu predecessor Obama hagués arribat a un acord en el que hi havia una sèrie d'inspeccions perquè no tinguessin l'arma nuclear i que, a més, Iran no era posseïdor d'Hormuz, no? Per dir-ho així. No havia reclamat la sobirania sobre Hormuz. Bueno, doncs tot això no ho tenim en l'acord actual, i ara veiem que és una pressió constant i que quan algú, i li dic, si Trump qüestiona la OTAN, no? Si a més qüestiona l'article 5, si a més humilla en públic els aliats, perquè els ha humillat des de Meloni, als danesos, als belgues, a Espanya, no? Què podem esperar d'aquells que en teoria no són els seus aliats? La seva lògica negociadora està molt clara. És crear crisis, posar-se en una posició molt extrema, d'aquesta manera forçar concessions i finalment sortir proclamant una victòria. Ara estem en la primera fase, que és la fase aquesta dels insults i tal, per forçar concessions del govern iraní, però sembla que els iranians, i en aquest cas el govern espanyol, no estan per al bullying, per dir-ho així.
0: Fixi's que aquestes concessions, 8:15 de la nit, estem analitzant amb el doctor Pasqual, que ahir ens va acompanyar i avui li hem demanat que hi torni, i li agraïm moltíssim aquesta deferència. Una de les notícies de la jornada, a part dels incendis que cremen i que fan que aquesta onada de calor de rècord no ajudi gens una mica a una situació molt inestable des d'aquest punt de vista, no? I l'altre, sense cap mena de dubte, titular del dia d'avui és el que ha dit Trump, no? Perquè, esclar, tot el que d'alguna manera de Trump farà que la benzina i el petroli torni a pujar. De fet, Oman és un dels principals mediadors entre Washington i Teheran i ha advertit que la nova escalada militar amenaça la seguretat regional, la seguretat de la navegació marítima. No ens podem permetre altra vegada tenir l'estret d'Hormuz compromès. De moment, però, aquest senyor, que sap perfectament el que vol, que són diners, diners i més diners, doncs ja ha aconseguit que Wall Street estigui en una posició

0: Efectivament, però també farà que es creï un mercat negre de petroli, que com hem vist el mercat negre del petroli rus també, no? A pesar de les sancions per altres llocs. És veritat que Iran ho tindrà més magre, però també, bàsicament, senyora Tarragona, el que s'està produint aquí és... Fixi's, i no el vull desprendre de la cimera de l'OTAN. Per què? Perquè, en teoria, l'OTAN és una aliança de defensa col·lectiva que està centrada en l'espai euroatlàntic. I, en canvi, no és menor que Trump trenqui el seu acord a dintre d'aquesta cimera. Per què? Perquè el que fa és empentar els països atlàntics cap a una arquitectura militar global. Pensi vostè que Trump el que ha posat de manifest és el fet de que els aliats no li han ajudat, i en concret a Espanya, amb el tema de les bases i totes aquestes coses, molt clarament, no? Quan Washington porta una guerra a l'Orient Mitjà, a una cimera de la OTAN, el que està fent és posar els europeus entre l'espasa i la paret, no? I això el que fa és que Trump interpreta la lleialtat dels aliats com a un suport polític a les seves decisions. Clar, quan els aliats, ni molts menys, estan molt convençuts d'això, molts europeus interpreten, de fet, l'aliança, com l'han interpretat sempre, com un pacte de defensa i no com una adhesió automàtica a les operacions nord-americanes, ens trobem en una situació de xoc, de confrontament, que finalment el que farà és que Iran de nou es converteix en un camp de fricció transatlàntica, no? En el sentit que no tant perquè Europa defensi Teheran, sinó perquè no vol veure's arrossegada amb una escalada decididament unilateral de Washington, no? De fet, senyora Tarragona, hem debatut a la població espanyola si desitgem tenir més armes? Uh-huh. Ho han debatut a la societat alemana, que ha seguit els passos marcats per el Trump i ha augmentat el 5%, o intenta augmentar el 5% fins al 35%, i a canvi ja ha dit que augmenta l'edat de jubilació fins als 70, que retalla l'estat del benestar, que les pensions hauran de ser en part privades, etc, etc. És que és, com diria Adam Smith, és canyones o mantequilla. Una de les dues coses, no? Ja que la gent està molt per al liberalisme. O canyones o mantequilles. Les dues a la vegada no pot ser, no? No es pot... No. Gastant dues coses.
1: Tot no es pot tenir ni es pot estar a dos llocs al mateix moment, perquè ningú té el do de l'ubiquitat ni tan sols Donald Trump. 2 minuts i arribarem al punt just de 3:15 en directe a Ràdio 4 al de nit. Vostè parlava d'Europa, doncs avui Trump ha tingut una reacció absolutament desmesurada parlant del nostre país, d'Espanya. Ho ha fet així.
2: Spain is a wasted...
3: Espanya és una causa perduda. Jo no vull fer negocis comercials amb Espanya. De fet, no vull tenir cap mena de relació comercial amb Espanya. Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No hi contribueixen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Atureu qualsevol negoci amb Espanya, si us plau. També les visites. No volem res amb ells. Mireu-los. Tornaran corrents. Tots. Tornaran corrents. Tracten aquest home fatal. I aquest home també és una bona persona, un gran home. Tenen sort de tenir-lo, però Espanya no accepta res. I no hauries de carregar-los a coll. Vull dir, és com si automàticament assumissis les seves càrregues perquè protegeixes una zona i, per tant, ells ja hi són. Així que probablement van pensar que ens havien de protegir, oi?
1: No tinc paraules. Quan ell parla d'aquest home, parla del senyor Root, que és el màxim responsable...
0: Ell també vull parlar d'això,
1: de l'OTAN,
0: eh?
1: Sí, sí, no, i tant, en parlarem ara, no? Que a veure com ho diria per no posar-me en un problema que sempre m'hi poso, ja ho sap, ja em coneix bé vostè, però avui quan he vist el senyor Root caminant des del cotxe oficial que l'ha portat fins a la porta més propera, no?, on estava Erdogan esperant-lo, quan ha fet aquell passeig... A mi no em donava la sensació que caminés, em donava la sensació que desfilava, i aquí acabo, perquè si continués parlant probablement diria alguna cosa absolutament inapropiada que sí li diria a vostè dinant o fent un cafè.

0: Vull dir, tot plegat és molt, molt desagradable perquè ens ha tractat de morosos, ens ha tractat de, com, de bé, de ser persones irresponsables i de ser una pesada càrrega. Escolti, a mi no m'agrada que em subestimin, però tampoc m'agrada que ens facin passar per persones gandules, que no tenim honor i que el que fa el senyor Trump i els Estats Units és arrossegar-nos pel bé de tots plegats. Doctor Pasqual.
1: Miri, per mirar-lo des d'un punt de vista positiu, a lo millor que no vinguin tants creuers amb americans a Barcelona ens faria enxamplar el nostre radis o recuperar la ciutat, en certa manera, no? Perquè ara estem, qui viu a Barcelona ho sap bé, que estem col·lapsats a dintre de bombolles pròpies perquè el que és la tradicional Barcelona ha sigut cooptada per al turisme en general i molt específicament per aquests creueristes nord-americans que ens invadeixen un dia i mig i que, bueno, fan el que fan. Però a partir d'aquí, posem-lo en context perquè els oients ho puguin entendre o recordar.
0: Perdoni'm, doctor Pasqual, només un segon. És que tenim una última hora d'un altre incendi. Laura Monill, la nostra companya de Serveis Informatius, ens informa que en aquests moments 13 dotacions de bombers treballen en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Repetim, no tenim més informació. Aquesta és l'última hora que tenim, que ens ha ofert la nostra companya dels Serveis Informatius, Laura Monill. 13 dotacions dels bombers treballen en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. A mesura que tinguem més informació, els anirem explicant quin és l'abast d'aquest incendi, perquè, és clar, aquest és un dimecres, com saben, molt complicat i molt difícil. Aquesta és l'última hora, doncs. 13 dotacions de bombers estan treballant en un incendi en Guimerà ara mateix. Perdoni, doctor Pasqual, em deia i estava parlant de Donald Trump i sobretot del senyor Ruth. Endavant.
1: Sí, deia que el compromís que va adoptar la OTAN per pressions del Trump va ser que el 5% del PIB, com m'he dit, d'Alemanya s'hauria de dedicar a defensa al 2035. I Espanya defensava que ella amb un 2,1% del PIB ja n'hi havia prou, no? Ja complia amb lo seu, no? Vale. Això és el context, però l'anàlisi de veritat és que Espanya és el boc expiatori del debat sobre la despesa. I bàsicament Trump, a Trump li permet construir un relat simple. Jo faig pagar als aliats que no paguen. O sigui, jo sóc el xèrif, jo sóc el tio que fa complir aquests gorrons, com vostè ha dit, no? Mm-hmm. Aquests free riders que viuen de la meva defensa, no? Però tots sabem que la realitat és molt més complexa i una cosa és el percentatge del PIB i una altra les capacitats concretes, les missions, les bases, la indústria i la contribució operativa. I amb això Espanya és una dels països més compromesos operativament parlant dins de l'OTAN. Però com li he dit abans, canyones i mantequilla, segons Adam Smith, és el que ha dit el primer ministre espanyol. És... Escolti, això ho podem fer a costa de retallar l'estat del benestar. I de moment no hi volem fer-ho, no? Per tant, Madrid queda exposada políticament, però una ruptura comercial directa, com ell ha dit, és jurídicament i políticament impossible mentre el paraigües de la Unió Europea estigui dintre, o sigui, Espanya estigui dintre del paraigües de la Unió Europea, perquè la política comercial es negocia a escala de la Unió Europea i no pas país a país, no? I un embargament dels actius espanyols exigiria justificar un munt de coses que no farà. El que fa és, igual que les amenaces anteriors, el que fa és jugar amb les amenaces comercials, com hem vist amb Xina, com hem vist a la pròpia Europa i totes aquestes coses, una i altra vegada amenaça per aconseguir els seus objectius, i en aquest cas ho fa des del punt de vista comercial. I li volia dir una cosa, con respecte al Mar Rut. Hi ha hagut una pregunta d'un periodista danès.
0: Esperi, que la tenim. Esperi.
1: Vale.
0: Parem
1: vale,
0: màquines, vale. Perquè com el conec, doctor Pasqual, com que me'l conec, aquest somriure.
1: Toc un malalt i em passo el dia mirant coses.
0: No és un malalt, vostè és un gran professional i un gran politòleg i un gran professor universitari i un gran doctor en polítiques. No, però com me'l conec, i recordin vostès que va acabar el doctor Pasqual cantant Heidi, que en Pau Robert, el nostre realitzador, gairebé li agafa un cobriment, hem pensat, això el doctor Pasqual ens ho dirà. Escoltin la pregunta que li fa aquest periodista, que en aquest periodista que li fa aquesta pregunta al senyor Ruth, li haurien de donar el Premi Pulitzer. Ja els hi dic ara. Miri, escoltin.
2: Mark, you sit next to Donald Trump.
3: Marc, vostè s'asseu al costat de Donald Trump en moments que parla de conquerir Groenlàndia, de remetre contra aliats com Espanya, d'iniciar guerres comercials, coses que no sembla que l'antic Marc Rutte haguera aprovat. Té això algun efecte sobre el seu respecte a si mateix, quan s'asseu al seu costat d'aquesta manera i no diu res?
2: Mark, what would approve of? Does this have any effect on your self-respect?
4: El que sempre faig és reconèixer els mèrits quan toca. I crec que hem de reconèixer a Donald Trump el fet que l'OTAN sigui ara molt més forta. És clar que això té a veure amb l'amenaça russa i amb la guerra a Ucraïna, però també té molt a veure amb el fet que el president Trump està aconseguint ara allò que des de l'època d'Eisenhower els Estats Units havien intentat aconseguir, equilibrar la despesa en defensa entre els Estats Units i Europa. I això fa Europa més forta. Fa que Europa sigui un soci encara més rellevant per als Estats Units. Pel que fa a Groenlàndia, ja ho vaig explicar. Ens vam reunir a Davos i li vaig dir que estava d'acord amb ell pel que fa a Rússia i la Xina i a la seva presència cada cop més gran a l'Alt Nord. Però també li vaig dir que havíem d'afrontar aquesta qüestió plegats. Per això existeix l'OTAN. Treballem junts. I això és exactament el que estem fent.
0: La pregunta brutal. I el senyor com ha anat llançant pilotes com quan Messi ja sabia que se n'anava del Barça i anava fent voltar la pilota? La pregunta ha estat brutal. Jo m'he aixecat i li he aplaudit en aquest senyor, doctor Pasqual.
1: Sí, està claríssim. I bàsicament tot aquest diàleg, tant el del periodista com a la contestació del Ruth, el que fa és reflectir una transformació profunda de l'OTAN, no? Perquè durant dècades el problema era que Europa gastava poc i confiava massa en el paraigües nord-americà. I ara Europa, que gasta més i que s'ha reindustrialitzat, estem sentint lo de la defensa i la pròpia Catalunya ha dedicat la Generalitat a canviar les polítiques i ha dedicat diners per una reindustrialització en defensa i en aquest cas assumeix cada vegada més responsabilitats, però resulta que el problema s'ha desplaçat i no és una qüestió pressupostària, que ho és també, com hem dit abans, sinó que és una qüestió política. Trump no qüestiona la OTAN exactament com abans. De fet, s'ha signat una declaració molt dura sobre l'article 5, però a la vegada humilla públicament els aliats, no? I tot això Ruth ho sap i està actuant com un traductor entre una institució que és multilateral i un president, en aquest cas el Trump, que prefereix la relació personal, el reconeixement públic i la pressió als aliats. El problema és que aquesta traducció, des del meu punt de vista, s'està convertint ja en una dependència psicològica, no? Quan un secretari general de la OTAN sembla, com vostè ha dit en aquest desfile, no? Sembla més preocupat per gestionar el temperament d'un senyor, en aquest cas el president nord-americà, que podem dir que és bastant temerós en moments o temible en moments determinats, que per defensar la seva pròpia dignitat institucional i la de l'aliança, doncs clar, es pot enfrontar això que s'ha enfrontat avui. La premsa ho ha detectat i la pregunta d'aquest periodista el que demostra no és una pregunta personal en aquest aspecte, sinó que li està dient: vostè s'ha adonat que ha rebaixat tant els estàndards perquè el president nord-americà es quedi dintre de l'OTAN, que és una submissió total, i això no relleix molt bé amb el sistema internacional que havíem viscut. A lo millor, si passem a un altre sistema de relacions internacionals en el qual la força, que és cap a on estem anant, la força és el principal, Xina, Estats Units, Rússia, bé, aquest esquema s'imposarà. Però en principi això era una aliança de democràcies que tenien una sobirania pròpia i per tant no havien de plegar-se davant d'un membre que és el més poderós. Senyora Tarragona, em nego a pensar que Ruth és un ingenu en aquest aspecte i que és un ser feble, perquè quan havia sigut ministre, recordem que era l'azote del sud d'Europa,
0: dels països del sud. Allà ha fet unes genuflexions. Estem fora de temps, doctor Pasqual?
1: Vale.
0: Però no, esperi, ui, que encara hi ha una última, com diria el meu pare en pau descansi, permeti'm, que això era una cosa que deia el senyor Tarragona, que és un barbarisme, però em permetran que ho diguin honor al meu pare, que és l'última andanada. Miri, és aquesta, el president del govern espanyol.
5: Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente. Que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no? Pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos.
0: Se tejen entre empreses i no entre governos. Aquesta ha estat la reacció del president del govern, que després ha deixat a Trump fatal dient que no, que la conversa s'ha parlat molt cordialment sobre futbol i sobre el golf, malgrat les seves amenaces. Una frase, doctor Pasqual, quin podria ser el titular?
1: Bé, el Pedro Sánchez ha reaccionat bé en el sentit de torejar el temporal que se li venia a sobre, com vostè diu, deixa malament a Trump en el sentit de dir no, hem parlat del Mundial, de golf, d'aquestes coses, com no donant importància a la qüestió anterior. I sí, és veritat, per aquesta última frase que ha dit, que les relacions es construeixen entre empreses, però cal recordar, per exemple, que moltes empreses espanyoles no han invertit. Algunes van desafiar, com Melià, van desafiar un bloqueig del bloqueig cubà d'una llei americana. És a dir, és cert que són les empreses les que creen els llaços, però també és cert que els estats poden influir en aquest tipus d'intercanvis comercials.
0: Doctor Pasqual, els seus peus i en genuflexió perpètua. Ens escoltem dimarts vinent. Cuidis, gràcies.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Gràcies, bona nit. 2 minuts i arribarem al punt just de les 11 de la nit. Som directe a Ràdio 4. El Dani, ja veuen que aquesta és una jornada plena de moltíssima informació i plena també de moltíssima xafogó. Recordin el que els hi dèiem i el que ens explicava ara fa només uns minuts la nostra companya dels serveis informatius, Laura Monill. 13 dotacions de bombers treballen en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Estem molt pendents de la darrera hora que ens pot arribar des d'aquesta zona de Catalunya, on de moment les imatges que hem vist són imatges força, no direm preocupants, però força enigmàtiques, no? 13 dotacions de bombers treballen en un incendi a Guimerà. Recordin el telèfon 900-454-455 si volen, si poden, si es veuen en cor de dir el que pensen i senten si estan en aquesta zona del país. Els agrairem que ens ho expliquin. Vinga, va, seguim. Gairebé les 11 de la nit, 5 segons i arribarem a aquesta frontera. Els hi dèiem al principi del nostre programa, mirin, abans ho hagués dit, les 11 de la nit en punt. Ara, fem-ho bé, com ens van ensenyar els mestres. Com els deia al principi del nostre programa, la veritat és que somriures no en tenim gaires ganes de fer-los, perquè l'aixafogó d'avui ha estat i és molt dura i continuarà així probablement fins diumenge. Barcelona ha batut el seu rècord històric absolut de calor amb 40,7 graus a l'Observatori Fabra, la xifra més elevada dels últims 112 anys, és a dir, la darrera vegada que això va passar va ser fa més d'un segle, i Vinebre ha arribat als 44,1, el setè valor més alt mai registrat a una estació del Meteocat. A l'altra banda del fil telefònic tenim algú que sap i molt de tot allò que està relacionat amb, bé, la calor extrema, la sequera, i de com es pot viure i com es pot rebre a les ciutats del nord. Avui dimecres s'ha celebrat aquest Med Cities. L'Aleix Villatoro és el secretari general de Med Cities i volem parlar-ne. Senyor Villatoro, bona nit.
6: Bona nit.
0: Què tal està, Aleix?
6: Calorat, com gairebé tots.
0: Efectivament. Pocs s'ho imaginaven que el dia que vostès triarien per fer aquesta trobada, avui dimecres, entre les 9 i les 2 de la tarda, seria, bé, doncs, un dels dies més calorosos, no de l'any, no, sinó dels últims 112 anys, Aleix. És a dir, que aquesta calor extrema i aquesta sequera és una realitat palmària ja present entre nosaltres.
6: És una realitat palmària entre nosaltres i és una realitat que en l'entorn mediterrani es nota més que en d'altres llocs del planeta. De fet, el mar Mediterrani s'escalfa un 20% més ràpid que la resta del planeta. Per tant, l'entorn mediterrani, l'entorn que abarca les tres ribes de la Mediterrània, comparteix uns reptes i unes situacions que fa que una jornada com la que hem fet avui, de Metròpolis en Transformació i l'adaptació climàtica en el Mediterrani, que organitzava la Fundació Catalunya Europa, Mària Metropolitana de Barcelona i amb el suport de Metcites, tingui més sentit que mai.
0: La veritat és que s'ha fet la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. També té sentit que hagi estat allà, perquè, com vostès diuen molt bé, des de Metcites i Metcities, amb Catalunya vivint aquests dies la segona onada de calor de l'estiu, i aquest risc d'incendis forestals, que ja no és un risc, sinó que és una realitat, acabem d'explicar que una altra zona de Catalunya, en aquest cas Guimerà, està passant en aquests moments per un mal moment, una mala experiència. Parlar de la calor és alguna cosa que és obligatòria, no? Però que arriba el dia de Nadal, tothom ho sap, si em permet el comentari poc acadèmic, senyor Villatoro, i que arribaria aquesta calorada també es sabia. Ens ha enganxat aquesta calor extrema i sequera poc preparats?
6: Depèn de qui siem el nosaltres del que parlem. O sigui, aquí hi ha una situació d'emergència climàtica global. Nosaltres partim d'una realitat mediterrània on la calor, la sequera, el foc o la pluja mal repartida, mal caiguda, és un tema històric, i per tant hi ha hagut una adaptació històrica de les nostres societats, de les nostres ciutats, dels nostres països a aquesta situació. El que passa és que aquesta situació s'ha agreujat amb l'emergència climàtica i s'està portant a l'extrem. Arribem preparats a aquestes situacions? Doncs desigualment. I nosaltres, com a Metcities, que som una xarxa de ciutats i àrees metropolitanes que agrupa 91 ciutats arreu de la Mediterrània, el que veiem és que hi ha una demanda, especialment de la riba sud i la riba est de ciutats, a prendre polítiques, a trobar maneres d'adaptar-se millor a aquesta realitat d'emergència climàtica, de sequera, de foc, de gestió de l'aigua, que els afecta molt, molt directament en l'actual context.
0: Un context que fa que vostès, per exemple, avui hagin abordat qüestions de plena actualitat. Jo crec que aquesta trobada que han fet avui, més que una trobada, era gairebé com un informatiu, senyor Villatoro, si em permet, perquè han parlat de coses que es formen part de l'actualitat del dia d'avui: la gestió forestal adaptativa, la prevenció de grans incendis, la restauració d'espais fluvials davant la sequera, l'estrès hídric, bé, i moltes altres coses, no? Però anem a pams. Clar, quan nosaltres parlem d'aquests incendis, no només estem parlant de béns materials, com ha passat aquest cap de setmana a les Gavarres o ha passat a la zona de Calonja. Estem parlant d'una fauna i una flora que se'n va a Norris, senyor Villatoro, perquè es parla dels boscos, es parlen dels incendis, però no es té en compte, perdoni, tots els éssers no humans que viuen en aquests boscos, que fan possible aquesta biodiversitat, i aquests arbres que són mil·lenaris, centenaris, que queden arrasats al no-res. I això és un desgreuge i una pèrdua molt important.
6: Bueno, és una pèrdua segurament irreparable. Malgrat el que fa un moment que la conca mediterrània ha estat històricament relacionada amb el foc, o sigui, la conca mediterrània s'ha anat cremant, ens trobem que aquests focs estan agafant una dimensió molt més gran de la que hi ha hagut mai. Això també té a veure amb la gestió humana del territori. Avui parlàvem del mosaic agroforestal. En el cas concret de Metxitis és mosaic agroforestal en àmbits urbans, però el mosaic agroforestal, en aquest cas en l'àmbit català, també té sentit. És com es gestiona el territori, com es gestiona els espais boscosos, com es gestiona, i sortia aquests dies molts testimonis molt colpidors, la gestió de la pagesia, la gestió del terreny, la gestió dels camps, com una determinada gestió o una determinada no gestió ens porta en uns contextos en què en una calor extrema, amb una humitat molt baixa i amb un vent una mica alt, el foc s'escampa molt de pressa.
0: I no només el foc, sinó també vostès en parlaven de la salut, no? És a dir, no només hem de parlar de tot el que té a veure amb aquests extrems relacionats amb aquesta calor o amb aquest temps tan desagradable. Llegíem avui que fenòmens com el Niño han fet perdre 33 milions de dòlars, que és una autèntica barbaritat. Avui llegia al diari El País que ja ens hem d'acostumar a grans etapes de calor i possibles grans inundacions. Aquí a Catalunya sabem del que parlem i sobretot a València amb la Dana no cal ni que els hi recordem, no? Però tot això té un impacte també a la salut dels ciutadans. N'hem parlat també, no?
6: Sí, tu ara comentaves que ens hem d'acostumar. Potser ens hem d'acostumar, però sobretot ens hem d'adaptar.
0: I preparar.
6: Aquí hi ha adaptacions multinivell, eh? Hi ha adaptacions a nivell global, a nivell europeu, a nivell mediterrani, estatal, regional, i també adaptacions a nivell urbà. Nosaltres centrem les nostres actuacions en aquestes adaptacions a nivell urbà, que són fonamentals, perquè afecten directament el dia a dia de molta gent que viu en les conurbacions urbanes. Per exemple, projectes que hem desenvolupat des de Metxitis en moltes de les ciutats que formen part de la xarxa, com de reverdització dels espais urbans, la generació de refugis climàtics, la gestió de l'aigua. Són projectes concrets que afecten directament a la vida de la gent i que potser no serveixen per canviar la dinàmica d'emergència global, però sí que permet adaptar a aquestes situacions, en aquest cas de calor, a bona part de la població que viu en uns determinats entorns. Nosaltres vivim en un entorn prou privilegiat. L'entorn català, l'entorn barceloní, l'entorn metropolità de Barcelona són entorns que, malgrat hi ha molts reptes per davant, són molt privilegiats. Quan això obres una mica el foco i mires tota la riba mediterrània, veus que hi ha altres entorns metropolitans, altres ciutats, que pateixen molt més que nosaltres aquestes situacions extremes del clima.
0: Unes situacions extremes que, sense cap mena de dubte, tenen a veure també amb un patiment extrem de la població. Quines són les conclusions que han arribat? Perquè vostès han parlat de prevenció d'aquests fenòmens, de la necessitat d'una mirada metropolitana que tingui en compte les realitats diverses de les dues ribes del Mediterrani.
6: Al final, bona part dels experts que hi han participat han acabat dient allò, vostè què prioritzaria? I costa només prioritzar un enfoc, segurament s'ha prioritzat tota l'hora, però es comentava com tres grans àmbits de gestió de riscos complexes, que se'n diu, que haurien de ser centrals en l'actuació metropolitana o en la gestió de les ciutats per combatre el canvi climàtic o per adaptar-se a la situació d'emergència climàtica. Parlaven, per una banda, de la gestió del cicle de l'aigua, tot el que té a veure amb la reutilització, l'emmagatzematge, la gestió de les àrees fluvials que dèiem fa un moment. O sigui, l'aigua com a element central de gestió per adaptació al canvi climàtic. També parlaven de model de ciutat, de planificació urbana, d'infraestructures verdes, de refugis climàtics, de reverdització, de com naturalitzar o renaturalitzar els entorns urbans ens fan que siguem, tinguem més capacitat d'adaptació a aquesta situació. I, finalment, parlaven d'una tercera gran línia, que en parlaven del reforç institucional, del que és la capacitació, que és en bona part el que fem des de MedCities, intentar donar eines adaptades, intentar compartir bones experiències, intentar punts de trobada, de connexió, intentar escoltar qui té una necessitat, intentar donar resposta a aquesta necessitat. Per tant, com a conclusió, que segurament és una conclusió precipitada i necessàriament breu de la sessió d'avui, seria que hi ha uns riscos complexes que hem de gestionar i que segurament des de la lògica de l'aigua, des de la lògica de la infraestructura verda al voltant de les ciutats i del reforç institucional d'aquestes ciutats, és una bona manera d'intentar-hi fer front.
0: Però també per això cal, Aleix, aquesta sigui la meva gairebé última pregunta, que les institucions públiques estiguin a l'alçada de les circumstàncies. És a dir, nosaltres avui hem tingut, per exemple, el cas de Gavà, ho sap, eh? Hi ha hagut aquest ensurt aquí, bé, molt a prop de l'àrea metropolitana, per no dir l'àrea metropolitana de Barcelona. Mossos i agents forestals estan sota la pista de que hagi pogut ser algú que, bé, doncs manipulant productes de pirotècnia, bé, doncs hagi pogut haver aquest ensurt, no? Esclar, les polítiques públiques han d'anar a favor d'aquesta circumstància. Vostè creu que hi són aquestes polítiques públiques? Que l'esforç hi és, però hi ha l'enteniment de que això no es pot deixar per més tard, que s'ha de començar ja?
6: Fa de mal jutjar les polítiques públiques en abstracte. El que és segur és que hi ha un consens molt alt sobre que hi ha una emergència climàtica. Dic consens molt alt i relligo una mica amb la conversa que tenies fa una estona, perquè no tothom en tot arreu del món està d'acord que estem en un canvi climàtic o en una emergència climàtica. Intentem acompanyar els processos participatius, la manera en què la població agafi consciència de la situació, la manera de que la gent pugui agafar consciència del bé comú, de que s'ha d'actuar comunament. Això en el nostre entorn català barceloní, però també en tot l'entorn mediterrani, que té unes complexitats diferents. S'ha fet molt bona feina, en queda moltíssima per fer. Segur que prioritzar la inversió per conviure amb aquesta emergència climàtica és una decisió política intel·ligent. Deixo a la consideració de l'audiència si cada nivell institucional o cada govern, sigui el que sigui, està fent prou o no. Això ho deixo al seu criteri.
0: No li feia la pregunta per comprometre-la, li asseguro, sinó perquè, home, nosaltres com a ciutadans també ens hem de fer aquesta pregunta i penso que té tota la raó del món, que el criteri ha de ser no pas de vostès, de MedCities o de MedCity, sinó sobretot d'aquells que efectivament, entre tots, també la ciutadania hem de ser prou curosos i prou responsables. Aleix Villatoro, li agraeixo moltíssim que hagi estat en directe aquestes hores, perquè deu estar vostè esgotat després de tot el dia, 2 minuts per 1:15 de la nit, i aquí estem pel que necessiti. Felicitats per la feina.
6: A disposar. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Bona nit. Adéu-siau. Anem molt malament de temps, però abans de contactar amb Fernando Rueda, els bombers han donat ja per estabilitzar l'incendi declarat a Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, Tarragona. Era la zona que, bé, ens feia més patir. Un total de 41 dotacions continuen treballant aquesta nit en aquest incendi per apagar punts calents i afrontar possibles revifades del foc. Així doncs que aquest podria ser una circumstància en la que podríem respirar una mica més tranquils. Ara hem de mirar cap a Guimerà, cap a Lleida, que hi ha 13 dotacions de bombers. Així doncs que els estarem explicant tot el que sapiguem. L'última hora els hi donarem aquí a Ràdio 4 en directe al de nit. Ara sí, temps per agafar aire, endreçar una mica els papers i no es pensin que tindrem massa temps, a conversar amb Fernando Rueda al de nit i en directe. Som-hi.
7: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
0: Estimats oïdors de la pública, pública, pública, passen tantes coses al món, succeeixen tants i tants escenaris que són no només explicables, sinó que tenim l'obligació de narrar des del rigor de la ràdio pública, que necessitaríem 6 hores de programa per poder, d'alguna manera, posar-ho tot en un calaix, que no fos desastre, esclar, i anar narrant tot el que té a veure amb aquesta jornada d'avui. Fixin-se que avui s'ha parlat molt de defensa, del que significa la defensa, tot allò que està relacionat amb la militarització, si és despesa o inversió. I per què s'està parlant tant d'aquest escenari? Doncs perquè ja saben vostès que la cimera de l'OTAN és una realitat, n'hem parlat en el nostre programa, amb aquest president dels Estats Units absolutament fora d'ell mateix, no només dient coses que diplomàticament no tenen cap sentit sobre el nostre país, sinó posant en dubte que el nostre país sigui un país responsable en matèria militar. I avui té més raó que mai conversar amb el bon amic Fernando Rueda. Segons una gran escriptora també de thrillers, Fernando Rueda, deia Julia Navarro, és el nostre John le Carré, i té tota la raó, perquè si algú sap el que significa ser un espia, un agent infiltrat, formar part del CNI i tot el que això té a veure, que moltes vegades, com ell mateix ens ha explicat a voltes aquí en aquest programa, no té res a veure de romàntic ni d'econòmicament recomanable, ni tan sols de, bé, agraïment per part d'aquells que haurien de saber que aquests agents estan jugant la vida, en Fernando Rueda fa molts anys que parla sobre ells. Fa molt temps ell va publicar un llibre que crec que el vaig entrevistar també quan el va editar, que es titula Destrucció Massiva. Què explica Destrucció Massiva? La història està basada en fets reals d'un grup d'espies que des de l'any 2000 es van jugar la vida a Iraq per obtenir informació valiosa pel govern, i a partir de 2003 per protegir les tropes espanyoles que eren destinades allà després de la invasió del país, que en aquell moment estava, bé, doncs, encomanada per George Bush, el president nord-americà. Agents del CNI perseguits per la temible Mujahabarat amb relacions conflictives amb els grups terroristes xiïtes, amb moltes fonts i valiosa informació en el govern de Saddam Hussein, que no van deixar de lluitar, que no van deixar de treballar i que al final va ser molt dolorós, com saben. Ara, d'aquesta meravellosa història, Destrucció Massiva, Nuestro Hombre en Bagdad, se'n farà una pel·lícula, i quan ho he sabut he dit, hem de trucar a Fernando Rueda i felicitar-lo. Fernando Rueda, querido, bona nit, buenas noches.
8: Buenas noches, un placer estar contigo.
0: Como siempre como yo estar siempre contigo, mi amor. recuerdo que también te entrevisté por este libro.
8: Sí.
0: Porque creo que te he entrevistado
8: correcto.
0: Con todos los libros que has editado. Y recuerdo que en aquel momento ya te dije esto que acabo de comentar a los oyentes de Radio Nacional de España y Cataluña, que Julia Navarro, ahí es nada, opina que tú eres el John le Carré español. Y es así, porque claro, con este libro Destrucción Masiva, que ahora será película y ahora nos lo contarás, Fernando, tú lo que haces es explicar un capítulo muy mal contado de la historia de la seguridad y de la defensa de este país, ¿verdad?
8: Efectivamente, es una de las historias más duras, más tremendas que yo he escrito. Y me pareció especialmente tremenda porque yo la viví en la redacción del ya fenecido semanario Tiempo, y fue una historia que me llegó, ¿no? Fue la historia de nueve agentes, 8 de los cuales fueron asesinados y uno sobrevivió, ¿no? Yo la viví y siempre me pregunté cómo podía ser. Siempre tuve la sensación de que no nos lo habían contado todo, que nos estaban engañando, y no sé quién, ¿sabes? Y entonces estuve durante años publicando un homenaje a ellos, porque me parecían unos héroes, y cuando todavía ni siquiera se decía quiénes eran, cómo eran, cómo había sido aquello, no se quería contar. El servicio secreto no quería saber nada de dar conocimiento, el Ministerio de Defensa fatal, horroroso y tal. Y en el décimo aniversario intenté publicar un libro que no llegué al tema, pero sí hice un reportaje. Y por primera vez, y esto es un orgullo que te cuento, Silvia, por primera vez publiqué las fotos de estos agentes. Incluso la última foto, que ahora la gente la puede ver en internet sin ningún problema, de 8 agentes que ese mismo día le matan por la tarde y se hacen la foto por la mañana. Y esa visualización que hice yo, lo digo con mucho orgullo, es lo que permitió abrir una puerta para homenajear a gente que se jugaba la vida, que se jugó la vida informando de verdad de lo que pasaba en Irak, aunque el gobierno no le hiciera caso, que estuvieron mal protegidos, etcétera, etcétera, pero que son héroes de España, ¿no?
0: Per això, avui, que tenim a Trump dient aquestes barbaritats des d'Ankara, lo has escuchado también como yo, Fernando, que nos hemos quedado todos boquiabiertos, perquè, claro, aquí es posa en joc bé, alguna cosa molt important, que és el fair play de la diplomàcia, no? No todo vale i no es pot dir tot de qualsevol manera, no? Quan s'està posant de l'amunt de la taula si la defensa és un gasto o una inversió, creo que hablar contigo hoy tiene mucho sentido, porque efectivamente la defensa es una inversión, porque si estos agentes del CNI no hubieran tenido la posibilidad, el arrojo, la valentía de informarse, quizás hubieran pasado cosas mucho más terribles de las que ya han sucedido y sucedieron. Fernando.
8: Esta es una historia en la cual hay dos agentes, José Antonio Bernal y Alberto Martínez, que antes de la invasión de Irak en el año 2003... ellos ya estaban trabajando ahí, ya estaban jugándosela ahí. Y que llega un momento en que Estados Unidos dice, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva y es muy amigo del salvaje de Bin Laden, de Al-Qaeda. Y tenemos que invadir Irak. En aquel momento, estos dos agentes que había ahí informaron de que era mentira. Informaron de que no había armas de destrucción masiva, al 99%. Y además informaron que Bin Laden y Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, eran agua y aceite, que no se llevaban nada. No les hicieron caso, como a otros muchos. ¿Por qué? Porque alguien había decidido que había que invadir, ¿no? Bueno, fíjate lo importante que es invertir en seguridad, invertir en servicios secretos, porque tenían esa información. El problema es que los políticos no quisieron hacerles caso. Y como consecuencia de todo lo que pasó a partir de que no les hicieron caso y todas estas cosas, pues vino después el que los mataran a los dos y mataran también a 6 de sus compañeros.
0: Clar, tot això va passar, estimats oïdors de la pública, fa molts anys. Som en directe a Radio 4, el de nit, amb Fernando Rueda. Va passar el 29 de novembre del 2003. Estos 7 agentes del CNI que fueron asesinados en la localidad iraquí de Latifiya durante una emboscada urdida por la insurrección. Tú te hacías siempre la misma pregunta, Fernando, que es la pregunta que se hacen los buenos periodistas, ¿no? Y lo que tú me has enseñado a preguntarme, ¿y si lo que cuentan no es cierto? ¿Y si lo que están explicando no es la verdad? Estamos viviendo en la era de fake news, ahí ven parlant Marc Amorós, que como sabes es un periodista especializado en todo lo que son informaciones falsas, ¿no? Y claro, los periodistas también debemos preguntarnos, si lo queremos hacer bien, si el relato que ens estan venent, que nos están vendiendo, es el correcto o está absolutamente sesgado por intereses espurios.
8: Sin ninguna duda. Hay algo que ahora, de lo cual se habla ahora mucho, ¿no? Que es la posverdad, ¿no? La posverdad es decir que algo es cierto simplemente porque tú crees que tiene que ser cierto, porque no hay pruebas. Entonces la gente cree a determinadas personas por lo que dicen cuando no hay pruebas. Hay un fenómeno, yo en la universidad expliqué una asignatura sobre fake news, sobre posverdad, y todo lo que está pasando ahora, que Trump es el gran maestro de la posverdad, empezó, incluso antes, y empezó en esta guerra en la que narra destrucción masiva, que es una mentira contada y reiterada, pero que no había ninguna prueba. Y la gente se la creyó porque quería creer, porque había un odio a los que habían cometido los atentados del 11S, y entonces pues llevaron a esto efectivamente a que fuera una mentira. Y entonces pues la gente muchas veces no cree las pruebas que había, que no había pruebas de que hubiera estas armas de destrucción masiva. Creía sus sentimientos, creían en base a sus ideas.
0: Y de todas estas ideas, de este trabajo que hizo, bueno, Fernando Rueda, que es maravilloso desde hace muchísimos años, es el único periodista español que tiene acceso al que en realidad es al CNI, es fará una película. Y esta es una noticia que a mí me ha encantado que me dijeras ayer. Vamos, sabes que me diste una alegría personal. La productora española Mediacrest produirá aquesta pel·lícula basada en la novel·la de Fernando Rueda, Destrucció massiva, aquest nou Dirac. El director és Rodrigo Cortés, que és un director maravilloso, muy preciso, que, bueno, rueda muy bien, Fernando. La película se va a titular Hisbanilla. Cuenta la historia real de estos agentes del CNI, no solo de lo que pasó aquel aciago 29 de noviembre, sino durante los meses previos, es decir, en el momento en el que ellos empiezan a ser ya no solo peligrosos, sino incómodos, Fernando.
8: Efectivamente. Yo escribí el libro Destrucción Masiva y yo lo que quería era contar esa historia. Entonces yo conté la historia como yo la veía, Silvia. Incluso yo hice un epílogo en esa historia, un epílogo de 130 páginas, porque quería darle un final a esta historia que distinto, un final realmente que podría haber pasado. Esa era mi visión, ¿no? Ahora estoy encantado porque después de leerse el libro y después de informarse y después de investigar, Rodrigo Cortés va a hacer su película, pero una película que vuelve a sacar el tema de los héroes de Irak, que es en realidad lo que a mí me interesa. Aquello que hice cuando en el décimo aniversario saqué las fotos, que ahora ya circulan por ahí, porque no eran mías, es que eran fotos que me habían dado los familiares, los amigos. Oye, que a los héroes hay que recordarlos, pero hay que ponerles cara, ¿no?
0: Claro, claro.
8: Y hay que hablar de ellos, que es que no podemos estar callados, es que hay que contarlo, ¿no? Es que hay que explicarlo, hay que recordarles, que es la única forma de hacerlo. Y entonces estoy muy feliz porque el libro haya podido permitir y permita que volvamos y la historia llegue al cine de la mano fantástica de Rodrigo, y que la gente lleguemos a mucha más gente y que se hable un poquito de gente que lo da todo por su país, ¿no?
0: Claro, el propio Rodrigo Cortés, estimats oïdors del Danit, de la pública, ja es fa la pregunta, ¿no? Per això, Julián Navarro diu que Fernando Rueda és el nou, o és, no el nou, sinó que és John le Carré. Dice Rodrigo Cortés, sabemos, queremos saber com opera la CIA, l'MI6, el Mossad, però què sabem dels serveis secrets espanyols, en quines condicions treballen, per què fan el que fan, gana d'emocions, tradició familiar, patriotisme, sentit del deure, i ell dice que mereix o que val la pena explicar el que no s'ha explicat, veure el que no s'ha vist, rodar el que no s'ha rodat, una història heroica, tràgica i universal que el públic ha viscut fins ara amb ulls absolutament entelats, con ojos prestados, ¿no? Como dice Rodrigo Cortés. Jo no sé si esta pel·lícula abrirà heridas o zarpullidos, Fernando.
8: Pues no lo sé, no lo sé. Yo prefiero mirar, es posible que lo haga, ¿no? Mi libro lo abrieron, ¿no? Es decir, mi libro no le gustó mucho al CNI porque ellos salían perjudicados, no le gustó mucho al Ministerio de Defensa, no le gustó a mucha gente, ¿no? Porque cuando cuentas la vida tal y como han ocurrido las cosas, siempre se ven los defectos, siempre se ven los problemas, sobre todo cuando tratas de contar la vida de las personas que estaban ahí, como yo lo intenté, ¿no? Como intenté hablar quiénes eran, contar sus expectativas, sus sueños, uno que pensaba casarse un mes después. Quiero decir, esas cosas, pues al final siempre piensas que puede haber alguien perjudicado. Pero realmente a mí me importan poco esas cosas. Lo que me importa es contar la historia de gente normal, de gente que tenía hijos, de gente que estaba separada, de gente que quería disfrutar de la vida, de gente que, llegado el momento cuando los empezaron a disparar, ninguno huyó y se quedaron con sus compañeros. Podían haber huido y haberse salvado, pero se quedaron ahí con ellos. Esta es la historia que yo creo que es lo más importante, aunque de refilón haya gente que no puede quedar bien parada.
0: No, y a més a més, ya para acabar, Fernando, como tú me has dicho tantas veces, los espías del CNI, los que van perder la vida a Irak, o los que ahora mateix están trabajando, ahora mateix están trabajando sobre terreny, ahora mateix están trabajando sobre terreny, porque la seguridad también es guanya, només van pensar en cumplir con su deber, Fernando.
8: Efectivamente. Es que es de lo que se trata, ¿no? Mira, yo llevo, lo sabes, 35 años escribiendo libros y publicando informaciones, y en la alta dirección del servicio secreto no me tienen en demasiada estima, ¿no? Y he tenido muchos problemas con ellos, etcétera, etcétera. Pero al final lo que queda es el trabajo del día a día de la gente que está allí, ¿no? Dicen que cuando hay un cambio de dirección y de repente se echan un director y viene otro, da igual, porque el servicio secreto sigue funcionando, porque funciona por los agentes que están en la calle, que están controlando al ruso que está intentando comprar tecnología, están persiguiendo al traficante de armas viendo lo que hacen, están metidos en una banda de la mafia rusa y no cambia nada porque tenga un director o tenga otro, ¿no? Eso es realmente lo que tiene un país, sus servicios secretos y sus agentes, y que van al margen de las autoridades.
0: Doncs el que no va al marge de les autoritats ni al marge de la por, sinó al costat de la veritat, és Fernando Rueda, amic, mentor, mestre, persona que estimo profundament i que sempre m'otorga la seva confiança. Fernando, muchísimas gracias y nos vemos pronto, amigo.
8: Pues claro que sí. Un beso fuerte. Chao.
0: Gracias.

0: Els he dit algunes vegades, jo no sé si he de creure en la casualitat o en la causalitat. El mateix dia que Trump ha fet llançar pels aires tot aquell pau que teòricament arribava amb l'Iran, ara que Trump ha dit aquestes autèntiques barbaritats a Ankara, en aquesta seu de l'OTAN, que cada vegada perd més força, tenint en compte que, escolta, el president dels Estats Units, llegir aquest Despertar del Narcisismo és més necessari que mai. El subtítol m'encanta, La solidaritat dels commoguts, perquè cada vegada hi ha més horror i més commoció a l'inversa, és a dir, més falta de pietat, més falta de misericòrdia. Nacho Bañeres, que és fundador i codirector de la plataforma www.curasui.es, que és llicenciat en dret i en filosofia, que és doctor en filosofia i que té una llarga trajectòria com a escriptor, es pregunta alguna cosa que a mi m'ha semblat molt, molt interessant i molt pertinent. Quizá va siendo hora de que asumamos lo poco que sabemos. Va siendo hora de que nos olvidemos de iluminaciones, consuelos y vanas esperanzas. Jo penso que està en el bon camí el senyor Bañeres. Doctor Bañeres, bona nit, com està?
1: Hola, bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Amb vostè també, gràcies, Nacho. Escolti'm, no puc estar més d'acord, eh? Avui, que estem tots una mica, bé, com li diria jo, amb la boca oberta, no? Veient que el president Sánchez es pren les crítiques de Trump amb paciència i Donald Trump diu aquestes autèntiques barbaritats que sembla impossible que les pugui dir algú que ostenta el càrrec que ostenta. Cal tenir paciència, ho sé, com diu el president del govern, però és possible, amb tot el que ens embolcalla, amb tants narcisistes, poder tenir paciència, Nacho?
1: Bé, no sé si paciència jo seria la paraula que posaria, però evidentment el que escoltem d'aquest tipus de discursos, jo seria més aviat por, no? La por. I crec que compartir que aquests discursos generen por genera un tema alternatiu, no? Aquest món que se'ns imposa.
0: Fixi's que vivim en una societat que, com diu vostè molt bé, ens obliga a exhibir-nos, no? A buscar el reconeixement constant, on dona la sensació de que jo guanyo si estic sol, però no guanyo si estic en comunitat. Aquesta és la base fonamental del narcisista? D'aquesta societat narcisista en la que vivim?
1: Sí, vivim en una societat narcisista que, a més, s'ha conjuntat amb una societat mercantilista o capitalista que li dona molt de valor al generar capital, al generar treball, al generar valor, no?, a través del fer. I, a més, ho està realitzant des d'un paradigma molt individualista, molt solitari. I aleshores són aquests elements combinats els que ens permeten dir que estem en una bombolla o que cadascú viu en una bombolla que ha ficat en el fer, en el produir, i com si tot això fos una pastanaga, ens portarà a una realització o a un final, no? I és algú que és quelcom que critico en el llibre.
0: Vostè diu que hem de canviar les il·luminacions per solidaritats i el consol per hospitalitat i les esperances per altres possibilitats, perquè és clar, si només vivim d'esperança però l'esperança no és tangible, al final dona la sensació de que aquesta nostàlgia de la unitat que vostè diu en el llibre és més palmària que mai, no?
1: Sí, jo faig la reflexió en el llibre de que l'ésser humà és un ésser vulnerable, és un ésser desencaixat i no és fàcil conviure amb aquest desencaix. I una manera de solucionar aquest desencaix és albirar o esperançar-nos amb solucions definitives en les quals podem trobar un encaix, no? Com són el cel, la il·luminació o l'èxit avui en dia. Però crec que això és allunyar-nos. Primer que és un impossible i després que és allunyar-nos de la nostra condició vulnerable. I per tant proposo no solucions, però sí gestos més humils, com són la companyia, les abraçades, el parlar, el silenci, coses més humanes, que no solucionen res d'una forma definitiva, però que no obstant, el que s'hi donen és caliu.
0: Un caliu que fa que el desert creixi. Vostè diu, recordant a José Hierro, ¿qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo para nada? És a dir, en realitat, mai passa res. Nacho.
1: Sí, És a dir, el que jo reivindico en el llibre és repensar això que també Nietzsche, que és un filòsof molt interessant, diu que estem en el desert, i el que jo busco és mirar de trobar en el desert és aquesta condició vulnerable de l'ésser humà, petits moviments, petites característiques que permeten evitar-lo d'una forma hospitalària i cuidadora.
0: Vostè també parla molt del nihilisme i recorda que Nietzsche és el primer filòsof que dona amb la hipòtesi de que el nihilisme pot estar sent el destí ocult d'Occident i que investiga i desenvolupa aquesta intuïció que després farà seva Heidegger relacionant-la amb la qüestió de la tècnica. Però pels oients que ara potser els agafem amb el peu canviat, què és el nihilisme, Nacho?
1: Bueno, jo el presento, a mi m'interessa presentar el nihilisme com aquella doctrina filosòfica que entén que la veritat, el sentit o la idea de bé no són absoluts. No hi ha una veritat absoluta, no hi ha una idea de justícia absoluta, no hi ha un sentit absolut, és a dir, clar, universal, per tothom el mateix, ara, ahir i demà. Sinó que aquests elements, la veritat, el sentit o l'ètica, són contingents. És a dir, els anem generant en el dia a dia i, per tant, estan arrelats a una situació concreta, a un temps concret. Per tant, vivim en un món contingent. Això és el que reivindico, per tant, entenc el nihilisme com l'essència d'aquestes veritats absolutes.
0: Aquestes veritats absolutes que ara sembla que és la tònica predominant de la nostra vida, no? Tu dius blanc, i sempre hi ha algú que comprova si el blanc és blanc. Tenim aquests estris que són la intel·ligència artificial, el ChatGPT, i dona la sensació que ja no podem enrefiar-nos de la persona que parla, per exemple, com vostè parla, sinó que hem de comprovar buscant altres fonts que en realitat no són fonts ni humanes. A mi és alguna cosa que li he de confessar, doctor Banyeres, que em té molt preocupada.
1: Bueno, jo diria que... Jo percebo que la... Aquesta tendència a comprovar em sembla meravellosa perquè, bueno, sempre està bé anar a veure si allò que escoltem no, és verídic o fort. El que potser manca és la capacitat de reflexió o la capacitat de tenir temps, o sigui, la capacitat de reflexió, però a més, la capacitat de tenir temps per generar aquesta reflexió de qualitat, no? De qualitat. I, evidentment, tot el que són les intel·ligències artificials, com a dia d'avui, no? Anem a buscar-les per fer aquesta reflexió, ens allunya de poder fer el nostre procés de maduració, de poder tenir el nostre el propi criteri, i a més la, hem de tenir en compte que les intel·ligències artificials pensen sense sentiments i sense tota la capacitat conscient de l'ésser humà, per tant, pensen d'una forma molt superficial, amb algoritmes, tant és quelcom que ens hauria de fer sospitar.
0: Ens hauria de fer sospitar perquè vostè es fa una pregunta que jo penso que és molt pertinent ara que tenim els líders polítics una mica, com li diria jo, una mica atabalats, no? La dimensió política de la força del malestar. Què és la força del malestar i per què hi trobem una dimensió

0: qüestió per tant individual, sinó que és una qüestió, de les condicions de vida en les que estem immersos, no? I que per tant caldria pues, qüestionar aquests condicionaments.
1: Unes condicions de vida que cada vegada són més difícils. Avui veiem aquestes imatges dels focs que estan arrasant, si m'ho permet, bona part del territori, no? Pagesos que estan perdent el que tenen, cabistes, per exemple, avui veia les imatges d'unes caves, ens ho enviava l'Empar Moliner, no? Unes caves, les caves Artium, que gràcies al pagès Jordi Cruselles, que ven raïm, que és viticultor i que ha pogut tenir una vinya que ha fet de tallafoc, doncs no ha perdut massa, tot i que ha perdut moltes coses, no? És a dir, que amb aquesta sensació de que tot se'n va en orris, de que tot funciona malament, també és un, com li diria jo, com una escletxa política per aprofitar-se del malestar, no?
0: Sí, crec que aquest discurs que contínuament poso que tot va malament obstaculitza el poder veure que no és així, és a dir, que evidentment hi ha coses que no funcionen, però hi ha d'altres i hi ha iniciatives que sí tenen la voluntat de transformar el món i que poden generar una escletxa d'esperança. Perquè el fet d'estar repetint discursos que més aviat són desesperançadors col·loquen a l'individu en la resignació, no? Ens col·loquen a tots en la resignació i amb aquell lema que anem dient no hi ha res a fer, no? I quan no hi ha res a fer, doncs, evidentment, ens quedem a casa i ens convertim en persones més conservadores sense tenir en compte que aquí s'estan fent coses i que cadascú de nosaltres pot aportar un granet de sorra.
1: Un granet de sorra que fa que sigui difícil també entendre la realitat que ens envolta, no? Vostè diu contra la indiferència i l'acceleració, que és el que tenim, malgrat avui hem tingut, ja ho sap, record de calor a Barcelona, 40,7 graus, la temperatura més alta registrada a l'Observatori Fabra de la capital catalana en els seus 113 anys de dades, vull dir que avui tenim motius per estar nerviosos, no? Però aquesta indiferència fa que encara hi hagin persones més accelerades, no? I vostè ens dona com a possibilitat de resposta a obrir-nos a la commoció i a la sensibilitat, veritat?
0: Sí, efectivament. Crec que és una via, la commoció, la sensibilitat, que ens permet adonar-nos que la vida, quelcom misteriós, és quelcom excel, diria un miracle, no? No sabem ben bé per què estem aquí, ni d'on venim, ni a on anirem quan morim, si és que anem a alguna part, és a dir, no sabem res, però no obstant estem vius. I aquest estar vius, que a més a més, quan estem vius, doncs això mateix sentim i ens afecten les coses, que em sembla meravellós, potser si ens aturéssim aquí veuríem quant d'important és estar vius, no? I ens ocuparíem més de generar un viure que tingués més qualitat, més profunditat, també.
1: Com aconseguim aquesta profunditat quan hi ha tant soroll a l'exterior? Vostè també en parla d'això, doctor.
0: Sí, el soroll extern, evidentment, ens descentra, ens atabala i intentem solucionar el soroll extern, no? Però crec que és important tenir petits moments per aturar-nos, per preguntar com estem, no? com respirem, com estem pensant, quines coses ens estan afectant, i ocupar-nos de tot això, cuidar tot això, que té a veure amb reconèixer el que ens passa, en no donar-lo com una cosa, com quelcom natural, i qüestionar allò que ens passa per cercar una qualitat més bona, no?
1: Clar, amb una qualitat més bona i una també capacitat per poder anar endavant. Vostè diu que el gest ètic fonamental no resideix en la voluntat de fer el bé, sinó en la possibilitat de deixar-se afectar per allò que no es pot posseir ni dominar.
0: Sí, és la sensibilitat, no? M'estic referint a la sensibilitat. És a dir, abans de fer res, primer l'ésser humà percep. No, té la capacitat d'adonar-se'n, de sentir, de deixar-se afectar per les coses. I aquest és el contrapunt a la indiferència. En la mesura en què em deixo afectar, estic col·locant el món per davant de mi mateix. No m'estic centrant en mi, que crec que és una societat molt autorreferencial, molt centrada cadascú en si mateix. Per contra, quan em deixo afectar, reconec que estic en relació d'una forma indiferent,

0: interdependent, que sóc una construcció, de fet, d'aquesta relació i que, per tant, potser el que és més important és l'altre.
1: Però això hi ha molt poques persones que ho puguin veure i ho pensin.
0: Però a poc que atinem, jo neixo gràcies als altres. Jo sóc cuidat gràcies als altres. Jo rebo el llenguatge gràcies als altres. El nom, el meu nom, me'l van donar els altres. Per tant, més aviat, quan poso la mirada a la pregunta de qui sóc, em trobo amb els altres. Per tant, crec que és una reflexió fàcil de fer i ja dic, a poc que pensem, l'altre guanya molta centralitat.
1: Molta centralitat i molta capacitat per anar endavant. Si vostè hagués de definir el món que estem vivint en aquests moments, com el definiria, doctor?
0: Doncs això és una pregunta difícil. Jo el definiria com un món evidentment individualista, molt centrat en l'acció i alhora també un món de moltíssimes possibilitats. Penso en la Hannah Arendt que deia, no?, cada naixement és una nova possibilitat i cada possibilitat és una nova obertura. Doncs m'agradaria posar l'èmfasi aquí, no?, en la capacitat, en la possibilitat de que hi hagin aquestes obertures i que, per tant, no sabem mai ben bé com és el món i quines possibilitats hi ha en el món.
1: I les possibilitats són infinites, veritat?
0: Les possibilitats són infinites, no sé si infinites, però n'hi ha moltes, moltíssimes. I aquí crec que ens cal un exercici d'imaginació per poder-nos adonar que tenim la capacitat per anar cap a un món molt millor del que tenim.
1: Molt millor i, sobretot, molt més just. Vostè parla d'alguna cosa que m'agrada molt. A mi em posa molt nerviosa la paraula equidistància, li he de confessar, doctor Banyeres, perquè quan algú diu és que això és equidistant, és com si no es mullés. Vostè diu, hi ha gestos cap a una commoció indisponible, no? I recorda la frase de doctor Beopaz, amar és desnudar-se de los nombres.
0: Quan parlo de commoció indisponible, parlo d'aquesta capacitat a través de la sensibilitat de commoure'ns a allò que vivim, però no sempre ens commovem, no sempre som atrabassats per l'emoció. Per tant, hi ha una cosa misteriosa que no depèn de mi i és justament això que vull assenyalar, no?, que moltes coses de les que sentim, de les que vivim, no depenen de nosaltres. Som una societat que creiem que depenen, que la majoria de coses depenen de nosaltres i el que no depèn hauria de dependre de nosaltres. Som una societat molt controladora. I en la commoció indisponible vull posar el focus d'atenció aquí, no?, en adonar-nos que ni tan sols la nostra vida depèn de nosaltres. Un element misteriós que ens atravessa, que és important tenir en compte per descentrar-nos de creure'ns important.
1: Allò que diu vostè, no? I si el problema no fos el món, sinó la necessitat de ser el centre del món, que nosaltres tinguéssim aquesta necessitat patològica.
0: Sí, exacte. Tenim aquesta necessitat patològica de ser el centre justament perquè crec que hi ha una manca d'estima. El capitalisme ens ha educat en valorar, diguéssim, la transformació de la realitat en treball. I això ho hem aplicat a nosaltres mateixos. Jo no sóc vàlid per mi mateix, jo sóc vàlid si sóc capaç de guanyar-me la vida. No? Abans es deia, no? Vaig a l'escola per aprendre a guanyar-te la vida. I això amaga el fet de que ja la tinc, la vida. I ja té un valor, aquesta vida. I això és el que vull posar en relleu.
1: I aquesta vida és nostra i l'hem de viure nosaltres. També vostè parla d'una certa responsabilitat, o entenc que vostè parla d'una certa responsabilitat a l'hora de viure la nostra vida, que hem de ser responsables, i crec que els oients de Ràdio 4 estaran totalment d'acord amb mi, que és la manera per madurar, no? Fer-se gran és escollir i fer-se gran és fer-se responsable, també.
0: Partim d'una paradoxa, no? Abans dèiem, jo sóc una construcció dels altres, però no obstant, tinc veu amb això, és a dir, rebo un conjunt d'herències dels altres, com pot ser els valors dels meus pares o les creences de la meva família o de la meva societat, però alhora sóc interpel·lat per elles, no? Les he d'aplicar en el meu dia a dia. Qui les aplica sóc jo, i jo aquí tinc un marge per preguntar-me preguntar-me quines vull aplicar, com les vull aplicar o si em calen unes altres, no? Aquesta és la responsabilitat, que responsabilitat etimològicament vol dir respondre, no? Pues jo tinc la capacitat de respondre, aleshores m'he de fer càrrec d'aquesta capacitat.
1: I com ens podem fer càrrec d'aquesta capacitat?
0: Doncs de moltes maneres. Cada vegada que escollim ho fem a través d'un conjunt de creences, no? Ens podem adonar de quines són aquestes creences, si hi estem d'acord o no hi estem d'acord. Quan tinc un conflicte també miro de resoldre el conflicte a través d'escollir, no? Això també implica respondre i responsabilitzar-me de mi mateix. La pregunta de si vaig per bon camí o és el meu camí o no és el meu camí, crec que l'ésser humà és un ésser absolutament filosòfic, perquè contínuament està reflexionant sobre si mateix i sobre el món, s'està fent preguntes, està interpretant el món a través de creences, i tots aquests elements el porten a haver de reflexionar sobre la seva vida. I això és el que justament li diem madurar, no? Aquest procés transformador que té a veure amb el viure, amb entendre la vida com un viatge en el qual ens transformem a nosaltres mateixos.
1: I en el qual nosaltres també anem endavant. Fixi's que vostè, hi ha un capítol en el que parla de que hi ha persones que tenen complexa de Déu, no? Com si poguessin fer-ho tot. Em parla de la subjectivitat narcisista. Home, avui veient a Trump, la veritat és que he recordat el capítol del seu llibre, Nacho.
0: Sí, justament, caracteritzo el narcisisme com el complex de Déu, no? Pensar que som déus. Segurament Trump és la millor representació, però això també ho trobem a petita escala en cadascú de nosaltres, no? Quan creiem que ho podrem resoldre sols, quan creiem que podem aspirar a una solució definitiva, a una felicitat definitiva. És a dir, hi ha elements dintre o que, per exemple, aquells moments en els que ho volem controlar tot o tenim la voluntat de voler controlar tot el que ens passa o el que ens passarà, aquí és quan apareix una aspiració a ser divins, a ser déus, que és impossible, perquè mai podem controlar-ho tot, mai podem tenir la solució definitiva, sempre ens equivoquem, sempre estem improvisant, sempre hem de conviure amb la incertesa, i va d'això, no?, de reconèixer aquesta dimensió vulnerable i allunyar-nos d'aquest desig de convertir-nos en déus que ens porta a la supèrbia.
1: Ens porta una supèrbia absolutament inalterable, que jo penso que també ens afecta des d'un punt de vista fisiològic, no?
0: Sí, i tant que ens afecta d'un aspecte fisiològic. Que bé que ho rescati, això, perquè som una societat molt allunyada de lo corporal, no? Ah. I la pròpia filosofia s'ha allunyat de la dimensió corporal, i aleshores doncs respirem malament, anem tensos, apretats, amb ansietat, i això són, crec que, elements que permeten entreveure que anem per sobre de les nostres possibilitats, no? Creient-nos déus, anem per sobre de les nostres possibilitats, i això evidencia en el nostre cos.
1: Vostè, que és formador, que practica ioga, hi ha persones que es pensen que el mal només els hi passa als altres, no? I que ells estan per sobre del damunt del bé, i que poden no cuidar-se, que poden pensar que són imbatibles, invencibles. Potser serà, i aquesta seria la meva darrera pregunta, Nacho, que les xarxes socials han creat aquest món paral·lel en el que alguns ciutadans pensen que el que verdaderament passa és el que veuen a través de la pantalla.
0: Sí, efectivament. Aquest és un dels costats foscos de les pantalles o de les xarxes, que juguen amb imatges, no? I són imatges que generalment destaquen lo positiu, lo que té, lo exitós, lo que té el reconeixement de tots plegats, no? I aleshores el fet de veure contínuament aquestes imatges ens pot arribar a facilitar aquesta conclusió. Però, bueno, a poc que anem a la nostra quotidianitat veiem que és impossible, no? Que hi ha malestar, que hi ha incertesa, bueno, que, per tant, els diria, no?, de posar més la mirada cap a dintre, cap a la realitat, que no pas cap a les imatges.
1: Sense cap mena de dubte, el que hem de fer és agafar-nos-ho en calma i pensar que les imatges a vegades poden ser pitjor que la realitat i la realitat molt millor que les imatges. Nacho Bañeras, Despertar del narcisismo, la solidaridad de los conmovidos, edita Siglantana. Moltíssimes gràcies, una abraçada i fins ben aviat. Bon estiu.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vostè, bona nit. Fixin-se vostès que avui la vida no és mai perquè sí. Fa molts anys, però molts, any 1973, que Glenn Frey, un dels components dels Eagles, al costat del gran Jackson Browne, van escriure i publicar una cançó que parla d'això, de prendre'ns les coses amb calma, de fer un take it easy. Així doncs, que ja que el president del govern ha dit que, bé, esperen les crítiques de Trump amb paciència, avui els acomiadem amb aquesta cançó meravellosa, que em sembla un miracle en si mateixa, i que van escriure aquests dos músics californians que van fer història. Take it easy! Demà hi tornem a les 10:05. Bona nit, que descansin.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Edició 2315. Bona nit, salutacions de Xavi Collado. Una nit que compartiré amb la Núria Fergó i amb el Paco Arango. Aquesta és la nova cançó de la Núria Fergó.

0: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
1: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: Impossible. Per què la volen capturar?
1: És més intel·ligent que la majoria.
4: A Ràdio 4.
0: La millor companyia.
2: Ràdio 4.

0: Què tal? Molt bona tarda. Obrim les portes del territori clandestí, anava a dir. Tenim aquí tot de ventiladors. Darrerament, Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Consol Saez.
0: Les converses d'ascensor van sobre si tens aire condicionat o ventilador de sostre.
1: Sí, les converses d'ascensor...
0: I on els ha comprat i si has trobat instal·lador perquè t'ho posin
1: home,
0: a casa.
1: M'agrada molt que et diguis aquest tema perquè estic ara mateix precisament...
0: Ah!
1: Però anava a dir que les converses d'ascensor, com els ascensors tenen aires acondicionats moltes vegades, el que busquen és quedar-se en els ascensors i no arribar a les cases, que són forns, que encara no tenen aquesta cosa. Hauríem de parlar un dia no només de drets culturals, sinó del dret al fred, que és un tema que m'interessa.
0: Ah!
1: O sigui, d'entendre l'aire condicionat com un dret. Igual que es parla del dret a la calefacció, doncs també del dret a una vida saludable en termes de temperatura a l'estiu, que jo crec que això és un tema. I aquí hi ha coses culturals també que ja t'explicaré, però això un altre dia.
0: Mira, no li havia donat més voltes. Vinga, doncs t'agafo.
1: Home, si em treus temes, doncs
0: jo m'ho apunto per la pròxima temporada. Avui, però, tenim un altre tema, perquè l'altre dia eren presents a la gala de lliurament dels Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, on estaven nominades, però mira, no ens el van donar, però no passa res, perquè nosaltres tornem l'any vinent. O sigui, a veure, vull dir, amb aire condicionat, no hem tirat de sostre, anirem a l'auditori a veure si ens cau un guardó. Però els que sí que es van anar a casa amb aquesta estatueta que mostra doncs, la fesonomia de l'Alícia de la Rocha i que és el Premi Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música són les companyes de les cases de la música i avui elles seran protagonistes aquí al nostre territori clandestí.

0: Que haig de dir també que quan es va lliurar aquest guardó a les companyes de les diferents cases de la música del territori del nostre país, em va tornar a passar allò que succeeix, sobretot quan et vas fent gran de... Com? Fa 20 anys? Fa 20 anys, jo me'n recordo, fèiem les primeres entrevistes, algunes de les responsables i responsables de les cases de la música. Recordo la casa de la música de Mataró, uh-huh. Després la de Girona. I han passat 20 anys i s'han anat afegint, eh?
1: Sí, fa 20 anys, però ara ho estava vinculant amb altres coses que de les que parlem habitualment, que fa 20 anys, com totes les discussions al voltant dels drets culturals, no? I em dono compte una cosa que ja intuïa, però que és certa, i és que les cases de la música, d'alguna manera, a través de la pràctica, no només de la reflexió, sinó de la pràctica, han anat acompanyant tots aquests debats en funció que anaven abordant aquesta idea de que la cultura no era només un espai, diguem, d'exhibició o de sectors, sinó que tenien altres elements que s'havien d'incorporar, no? I clar, fa 20 anys que tenim una xarxa de cases de la música que estan experimentant, que estan transformant des de diferents espais del nostre país aquesta idea de que la música no és només un sector cultural, sinó que també és un àmbit de transformació social.
0: Terrassa, Salt, Reus, Mataró, Manresa, Lleida, Barcelona, Girona, l'Hospitalet. Marta May, directora de la Casa de la Música de l'Hospitalet, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Per qui no ho sàpiga, perquè no ens agrada mai donar les coses per sabudes, què és una casa de la música o què vol ser una casa de la música?
2: Doncs les cases de la música són un projecte sociomusical en xarxa Catalunya, com bé has dit, ara mateix són 8 seus, i el que volem és apropar i democratitzar d'alguna manera l'accés a la música, a la pràctica musical, com tu deies, Dani, que no només és a l'exhibició, sinó també a la formació, a la creació, a la participació i en diferents àmbits. Llavors, a base de projectes en aquestes diverses potes, doncs el que volem és apropar aquesta música a la major part, bueno, a la major part de gent possible.
0: Vaig a posar al final
1: música, vas a posar música.
0: Vaig a posar música. Sí, perquè quan entres a les cases de la música, com ens acaba d'explicar la Marta May des de la Casa de la Música de l'Hospitalet, la música ressona per tots els espais, ja siguin físics o emocionals, i a més des de tots els seus aspectes, des del punt de la creació fins al de l'exposició i també al gaudi. Les cases de la música fan una feina molt important a l'hora de descobrir i recolzar i acompanyar a nous talents, gent com ara, per exemple, Elena de Ángeles.

0: És la Helena de Ángeles i forma part d'un dels molts projectes que duen a terme les diferents cases de la música del territori del nostre país, concretament els ajuts a la creació. Dèiem que 20 anys de trajectòria de les cases de la música, que encara recordem quan es va inaugurar aquella primera a Mataró i després arribarien d'altres, com ara Girona, que en aquests moments és una de les més veteranes, concretament a Salt, estem parlant de la Mirona. Jordi Planagumà, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, enhorabona i felicitats a tot l'equip que feu possible la Casa de la Música de Girona.
1: Merci, merci.
0: Escolta'm una cosa, Jordi, què recordes d'aquells primers anys, d'aquells primers moments en què us varen plantejar de tirar endavant un projecte com el de la Casa de la Música a Girona?
1: Home, jo recordo primer molta il·lusió perquè era un projecte que ens el creiem molt, que començàvem pràcticament amb un full en blanc i també molta incomprensió, no? De dir, nosaltres estàvem dient que anàvem a fer coses com producció de directes o ajudes a la creació i coses d'aquest tipus, i molta gent ens deia, però vosaltres per què feu això? Si vosaltres teniu sales de concert, i això és un... Era com parlar un llenguatge diferent, no? I ara, amb els anys, doncs, contents de que això sigui pràcticament una cosa del dia a dia dins la indústria musical, no? Que al principi ens costava molt, doncs, d'explicar el que anàvem a fer, i ara, doncs, amb aquests anys jo crec que ho hem aconseguit que s'entengués, no?, el que volíem fer.
2: Hola, Jordi, bona tarda, aquí Dani Granados.
1: Molt bones.
2: Escolta, no, clar, sentint-te ara parlant d'indústria musical, i jo quan penso les cases de la música, òbviament tenen una pota fonamental dintre de la indústria musical, però és que també tenen una pota fonamental dintre del que podríem anomenar polítiques públiques, no? És a dir, que tot i no ser administracions públiques, les cases de la música estan treballant projectes que van molt més enllà, diguem, del lucre o d'aquesta idea d'una indústria que busca tenir beneficis per ser, no? I que els beneficis que busqueu com a cases de la música van més enllà de l'economia i busca un benefici social, no? I pensar en aquest ecosistema musical que va més enllà de la programació. Com arribeu a aquesta idea d'abordar, diguem, un espai privat amb aquesta perspectiva, que jo crec que podria dir clarament com a institucions quasi públiques?
1: Bé, de fet, una mica és aquesta la clau, eh? Nosaltres quan comencem... Clar, comencem des de fora de Barcelona, intentant dir, vale, nosaltres tenim unes sales de concert, aquestes sales de concert volen guanyar-se un espai, però necessiten al seu voltant un ecosistema musical, no? Nosaltres veiem que potser a la capital, doncs, hi havia una certa tendència més a la programació estable, no et dic que fos un xollo, però que estaven millor que nosaltres, no? I dèiem, nosaltres també volem això, i per fer això què necessitem? Doncs necessitem que hi hagi aquesta vida musical al voltant de la ciutat. I la primera idea és, vale, però això no ho podem fer sols, perquè... si està molt bé, ens arremenguem, som uns flipats o que volguéssim ser en aquell moment, però si no hi ha aquí les administracions públiques que ens ajudin, no podem dur a terme. O sigui, la voluntat pública la teníem, però també teníem clar que nosaltres no érem capaços de fer-ho sol. I la primera condició era, vale, tenim una idea, tenim un projecte, però anem a picar a la porta de les institucions de dir, us apunteu a fer això amb nosaltres? Que això en aquell moment també era molt estrany, eh? O sigui, ara, 20 anys després, doncs s'ha entès, però al principi de dir que anaves a l'administració i dir, volem fer això, volem fer conjuntament, i la voluntat és de que, com dir, vale, anem de la mà per fer una cosa que segurament hauríeu de fer des del sector públic, però que si no ho fem plegats no ens en sortirem ni uns ni altres, que era aquesta la idea, doncs bueno, va ser una manera d'obrir un camí, no?
0: Jordi, hi ha un tema molt important que ara el posava sobre la taula el Dani Granados i que també li demanarem a la Marta May, com a directora de la Casa de l'Hospitalet, i que heu treballat de manera molt especial des de la vostra seu a Salt, i és aquest treballar amb el territori, amb l'ecosistema social que envolta aquest territori. I en el vostre cas, a Salt, a Girona, doncs és un territori que coneixem molt bé perquè hem parlat amb moltes entitats i col·lectius que treballen en qüestions d'ensenyament, en qüestions qüestions de cultura, etc, etc. I és un ecosistema i un territori del que quan es parla no es parla majoritàriament de maneres positives, sinó sempre utilitzant alguns arguments que tenen que succeeixen de manera puntual, no? Jo no sé vosaltres si heu tingut aquesta sensació de responsabilitat també des de la Casa de la Música de Girona, de no només treballar amb tota la gent, amb l'ecosistema d'aquest territori, sinó també de demostrar que aquesta diversitat cultural que es dona a localitats com Arassal i altres de Girona, doncs enriqueix de quina manera el substrat cultural del país.
1: Sí, sí, és evident. Nosaltres tenim projectes en diverses parts de Sal i de Girona. Per exemple, un és molt clar, que és el de Música a l'Est, que és un barri de Girona Est, que és Font de la Pólvora, Vila-roja, Sant Daniel. Cada un d'aquests projectes és una oportunitat de donar veu a una realitat, no? El que està clar és que també cada un d'aquests projectes és un petit, com t'ho diria, un petit gra de sorra, perquè normalment fem coses però que no són grans solucions. Un altre que se m'acudeix és que, per exemple, un que fem amb l'Ajuntament de Sal, que és el seu projecte es diu Patis i Places, que hi ha uns monitors de lleure que fan, per exemple, fan activitats als patis i les places a les tardes, i una activitat va ser una activitat musical en la qual vam composar una cançó, vam gravar-la, però la vam gravar directament a les places, no? O sigui, no anaven a gravar, sinó que anàvem a les places a gravar-la, els nens la composaven. Són accions que no són grans titulars ni grans projectes que tinguin molta visibilitat, però que sí que fan petites funcions, no? I també de vegades el que està clar és que ens agradaria poder arribar molt més, no? Per exemple, en el cas de Musicalès sí que tenim a 30 nois i noies, de fet nens i nenes, que estan tot l'any fent música, però és que en comptes de 30 potser n'hauríem de tenir 300. I aquesta vegada és la problemàtica que tenim, de dir, si fem cosetes, posem el nostre gra de sorra en alguns aspectes, però no sempre tenim la vareta màgica com per dir, vale, doncs això ho fem extensiu a milers o centenars de persones, no? És una lluita que és complexa, està claríssim. I el que també ens hem adonat és que cada vegada, per desgràcia, hi ha més necessitats i més gent ve a picar les portes, no? Ara fa 3 setmanes vam estar enregistrant un projecte també d'àmbit social del barri de Santa Eugènia, que volia visibilitzar una problemàtica, al qual vam gravar una cançó, i dius, ostres, la gent acudeix a nosaltres per fer aquestes coses, perquè si no d'altra manera no tenen manera, no, de visibilitzar això. Sí, és un àmbit que nosaltres no deixem de banda, i que per desgràcia no segurament ara mateix ja no podem assumir més coses, no?
0: Si la gent acudeix a vosaltres, probablement aquest és un altre dels grans premis, que s'ha guanyat la gent.
1: Sí, això sí que és veritat que va passar al principi, no? O sigui, ara, si mires en retrospectiva, al principi era, nosaltres ens anàvem a picar portes i ens anàvem a conèixer, de dir, ostres, mira, fem això, fem allò, i era com, no sé si entenien gaire el que volíem fer o el que els hi volíem proposar, i després va haver-hi un moment en el qual te vas adonar que girava, no? Que era, ep, un moment, vale, ara ens venim a buscar, no? I també el canvi, això va donar també a peu a una cosa que jo crec que ha sigut molt positiva. Jo crec que a la nostra seu, però a la majoria de seus, o sigui, quan comença el projecte en una ciutat, doncs tu has de començar a remar en solitari per arranjar coses, però a la que portes 4 o 5 anys, les coses venen a tu i els fas conjuntament amb, no? I és la manera de poder-ne fer moltes. O sigui, si ens dediquem només a fer coses com a equip de Casa de la Música, bueno, la Marta també t'ho pot dir, som els que som i fem el que podem fer. A la moment en el qual sumem amb altres entitats, però entitats vol dir des d'instituts, escoles, associacions de veïns, col·lectius de tot tipus, grups de música, tal, tal, tal, doncs llavors és quan dius, ostres, quantes activitats feu al cap de l'any? Doncs 300 i pico. Com ho feu? Home, ho fem perquè som els que som, però molta més gent que hi ha al voltant, perquè tots sols no els faríem, no?
0: Ho feu perquè sou estupenda, Jordi Planagumà. Moltíssimes gràcies. Parlant de la Casa de la Música de Girona, parlant de picar portes, parlant de fer suport a la creació, aquest duet que escoltareu a continuació va picar portes a la Casa de la Música de Girona, va formar part d'aquest procés de suport a la creació i fa 4 dies estaven triomfant al Sónar. Són la gent d'Annie and the Hall.

0: Solània in the Hall, els escoltarem i molt, estem segures, en aquesta pròxima temporada ja, 26-27. Marta May, des de les cases de la música de l'Hospitalet, imagino que subscrius una mica tot el que deia el Jordi Palanagumà d'aquesta manera de treballar en relació amb el territori, amb les entitats, amb les veïnes i veïns que d'alguna manera doncs, fan possible el fet cultural, en aquest cas a l'Hospitalet.
1: Sí, totalment. Nosaltres sempre intentem doncs, tenir relació doncs, això amb el territori, amb les diferents associacions i les diferents persones que també es dediquen a fer cultura o a fer música a la ciutat, i llavors en la mesura del possible doncs, sempre intentem fer projectes amb elles. Així com una de les activitats que fem a l'Hospitalet mensualment, per exemple, és amb totes les associacions de persones amb diversitat funcional, que el que fem és fer una tarda de dissabte on muntem un concert per elles, tot i que està obert a tothom, i després els hi fem una espècie de discoteca perquè estiguin allà a passar la tarda. Llavors, bueno, doncs, com aquest, doncs, hi ha molts altres projectes.
2: Clar, ho deia abans el Jordi i ara està explicant un exemple, no? la Marta, però és relativament habitual, no? Consol, que trobem diguem, institucions privades que treballen amb institucions públiques, que són les relacions històriques público-privades, no? Però clar, quan introduïm aquesta variable, perquè tu estàs preguntant, que és tota la variable social, aquí la cosa es complica una mica, no? Llavors s'introdueixen aquesta cosa de les relacions público-comunitàries privades, público-comunitàries, bueno, privades comunitàries, com li vulguem dir. Jo volia preguntar, Marta, com ho feu, això? És a dir, com identifiqueu aquestes entitats que estan treballant, no? Una mica com vosaltres, però en altres àmbits, des de la proximitat radical, des de la trinxera, no? Amb les dificultats que hi ha, i com les interpel·leu per venir a treballar en una sala de concerts, no? Que segurament algunes d'elles diran, bueno, però en una sala de concerts m'està convidant a treballar. Com ho feu, això?
1: Bueno, al final crec que com dèiem, ara fa 20 anys que estem les cases de la música, i sí que és cert que ara, clar, al principi aquesta diferència no era tan clara, però ara sí que al llarg dels anys, i tal com diu el Jordi, que s'ha explicat molt bé el projecte, ja tothom sap el que és, ja saben que aquestes sales tenen la part aquesta social, que hi ha per una banda doncs, tot el que es fa doncs, d'exhibició, del que tu deies, doncs, més una part de concerts i més el que seria la indústria musical, però després hi ha les cases de la música, que tothom ja sap que nosaltres tenim doncs, aquesta vessant més de territori, de més social, com si diguéssim. Llavors doncs, intentem sempre doncs, veure doncs, això, doncs, que vèiem en el sentit de això, les diversions, que és això que us estava explicant, doncs va haver-hi un moment que es va veure que hi havia una mancança per aquesta gent, per poder tenir un moment d'oci o un moment d'anar a poder veure un concert perquè no es sentien interpel·lats, doncs intentar fer activitats d'aquest tipus. És el mateix també que fem moltes vegades, bueno, amb tots els projectes de formació, per exemple, que tenim moltíssimes programes en horari lectiu a les aules, amb escoles, instituts, per poder portar la música a aquests nens i nenes, que com bé dèieu, en el cas de l'Hospitalet doncs és una ciutat amb gent molt diversa i de moltes procedències, llavors poder oferir a aquests infants la possibilitat de la pràctica musical doncs, també era una cosa que veien que hi havia mancança perquè no s'ho podien permetre, doncs també doncs, actuar en aquest sentit.
2: T'imagines un altre àmbit privat, Consol, que estigui anant a escoles a formar, no? Precisament per formar només nous públics, que també, sinó per millorar les condicions de la seva vida, no? Les oportunitats. En aquest cas, les Cases de la Música fan un projecte que per mi és paradigmàtic del vincle entre cultura i educació, que és el Rocking, no? Que a més és un dels projectes que va començar, si no m'equivoco, a Mataró, no? Un dels pares fundadors de les Cases de la Música, que és el Pau Manté, és qui està al darrere. Com funciona el Rocking? Explica'ns una miqueta això, perquè jo crec que és un dels millors projectes que treballen.
1: Sí, mira, a mi se m'està posant la pell de gallina a mi quan parles d'aquest projecte, perquè aquest és un dels projectes més potents que fem, que el que es fa és dotar instituts d'instruments, que solen ser teclats, pianos, teclats, guitarres, baixos i bateries, i el que s'ha fet és preparar un projecte pedagògic en el que ensenyem com els professors ensenyen música d'altres maneres. Llavors, els alumnes d'aquest institut, doncs, en hores lectives de classe, doncs, poden practicar, fer combos i aprendre a tocar un instrument. Com et deia, a l'Hospitalet, els instituts on estem fent aquest projecte, que són tres, són de màxima complexitat, i és increïble veure com de cop li poses un instrument a un nen o una nena d'allà que potser no s'hauria imaginat mai que podria arribar a tocar un instrument o que podria arribar a tocar música, i de cop comencen a anar a l'institut molt més, no hi ha tanta absència d'anar a classes, i hem vist que els instituts on hi ha el rocking tenen al llarg dels anys tenen molta més petició per anar a aquests instituts. Llavors,
0: doncs mira, segurament, Mercès, a aquestes possibilitats d'accedir al món de la cultura podem gaudir, per exemple, i seguim escoltant el que seran les joves promeses, fruits d'aquests programes, entre altres aquests suports de la creació de les cases de la música, a gent com ara la Jenny Naus, que per cert va presentar els seus primers temes a la darrera edició de la FIM de Vila-seca.

0: Proposta de la Jenny Naus, també, sens dubte, la seguirem escoltant els pròxims mesos. Si no m'equivoco, crec que cap a la tardor editarà el que serà el seu primer treball discogràfic i és una de les creadores sortides d'alguns dels molts projectes de les cases de la música, les diferents cases de la música de Catalunya, que, com dèiem, doncs, celebren aquest 2026 els seus 20 anys i s'han endut aquest reconeixement que posa en valor, doncs, tota aquesta feina a favor de la formació, la creació i la difusió musical arreu de Catalunya, amb aquest Premi Alícia que els ha lliurat l'Acadèmia Catalana de la Música. Manresa, Mataró, Reus, Salt, ho dèiem, Lleida, Hospitalet, Terrassa, Barcelona, i cadascuna d'elles segurament amb la seva idiosincràsia, tot tenint en compte això que estem parlant en aquesta conversa d'avui, el territori clandestí, és la relació íntima que mantenen amb el territori. Víctor Bladé, des de la Casa de la Música de Reus, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bones tardes.
0: Tu o vosaltres heu d'estar dels últims, en incorporar-vos amb aquesta família de les cases de la música. Com ha anat la història? Com han estat aquestes primeres passes?
1: Doncs la veritat és que és una cosa que fem molt de temps que anàvem parlant, perquè veiem com funcionava el projecte a altres territoris de Catalunya, i nosaltres ja fa molts anys que teníem una sala de concerts, posàvem música en directe, teníem una oficina de management, en fi, que estem bastant involucrats en el que és el teixit cultural de la zona, i el pas lògic al final era això, tindre un nou espai, que en aquest cas seria el Submarino de Reus, que vam inaugurar l'any passat, i dotar, pues, això de la ciutat i la província d'una seu i poder dur a terme el projecte de les cases.
0: La sala de Reus és lo Submarino. Reus, que és una ciutat amb molta activitat musical, moltes entitats, molts col·lectius que treballen i funcionen, que es barallen de tant en tant amb Tarragona, saps? O sigui, en aquelles coses que tenen els pobles i ciutats del nostre país. Quina és la idiosincràsia cultural, Víctor, de Reus, i de quina manera treballeu amb ella des de la Casa de la Música?
1: Doncs bé, mira, nosaltres fa 3 anys que vam iniciar el projecte i la veritat és que ens hem trobat un teixit musical, cultural molt gran i molta gent que té ganes de dir coses. A moltes vegades la dificultat es troba espai per a poder-ho dur a terme i realment estem col·laborant en tota classe de col·lectius i estem fent moltíssimes activitats. De fet, tenim dos espais, un de més gran i un de més petit, i el de més petit ens dona peu a que les formacions més emergents i desconegudes puguin tindre un lloc dotat tècnicament i amb qualitat per a que puguin fer les seves exhibicions artístiques. Estem molt ficats en sobretot fer altaveu de tota la música que s'està fent ara al Camp de Tarragona, i esperem properament poder arribar una miqueta més enllà i arribar a les Terres de l'Ebre, que ens està costant una mica, però és que tenim molt territori a cobrir també, i només fa 3 anys que portem el projecte a les mans i costa una mica, però bé, la veritat és que estem molt contents, perquè és un treball molt agraït. Descobreixes moltes coses noves i gent que té ganes, que si la pots orientar una miqueta, moltes vegades acaben sent partícips del teu projecte i anar tots junts de la mà, la veritat és que és molt satisfactori.
2: Ah, jo volia estirar una mica aquesta idea, no? Perquè és veritat que fan una feina extraordinària amb tots els entorns amb alguns entorns que tenen, que van més enllà de la música, no? Amb reptes socials, però les cases de la música també es proposen anar molt més enllà del que fa una sala convencional i acompanyar els artistes, no? A afavorir una miqueta les condicions per poder tenir una carrera més digna o aprendre a professionalitzar-se, etcètera, etcètera. Això, Víctor, com ho feu vosaltres? Com plantegeu la relació amb els artistes? No, no plantegeu des d'una perspectiva només de la cadena de valor de la música o de la indústria de la música, sinó tenir una vocació més, doncs això, d'acompanyar-los a inserir-se en aquest sector també.
1: Sí, sí, sí, i realment les necessitats de cada formació poden ser molt diferents i a vegades són coses molt senzilles i a vegades són coses molt complicades. Fa molt poquet, per ficar un exemple, va vindre una gent gran que no sabien com publicar a Spotify les seves cançons. I tu els orientes a que ho puguen fer quan ells pobres no acabaven de saber quin camí triar. Llavors, després hi ha gent que ja necessita un treball més dur, però que necessiten saber com funcionen les xarxes socials, saber com se poden promocionar... Bueno, és qüestió de veure les necessitats de cada formació i donar-los una solució. Ja sigui en formacions musicals, com siguin associacions, per exemple, perquè també, no sé, que vingui una associació que vulgui recolectar fons amb música en directe al teu espai, i evidentment pues, tu dones altres facilitats perquè això es pugui dur a terme. Però sí, són exemples de coses que pots fer per la gent que et ve a casa teva i que té alguna inquietud o té alguna necessitat.
2: Víctor, i perquè per la gent que ens escolta, per si hi ha grups que estan començant o gent que no està començant però que vol donar una passa o aprendre una miqueta com funciona dintre d'aquest sector, com ho poden fer per treballar amb vosaltres? S'ha d'adreçar al vostre espai? Tenen algun correu? Com ho fa la gent que vulgui participar amb els recursos que tenen les cases de la música?
1: Sí, bueno, dintre, suposo que ja ho ha digut explicar bastant la Marta, de totes les accions que duem a terme, començant per les beques, passant pels cursos, o simplement trucant a la porta del propi espai on tenim les oficines a la mateixa sala, o ficar-se en contacte en correu electrònic. Mm-hmm. Per si tenen ja sigui una necessitat d'un espai per poder fer un concert, com per a poder tindre, si tenen algun dubte sobre qualsevol cosa.
0: Víctor Blader, us agraïm moltíssim que hagueu estat amb nosaltres. Enhorabona també per els 20 anys, per la feina feta, per el premi i molta força, perquè teniu molta feina per endavant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I anem a quedar-nos amb una altra... Ui, és que m'he fet tota una llista jo, de músics i de les sortits dels diferents projectes de les cases de la música. Una altra, aquests també em sembla que van estar a la FIM de Vilaseca, després la Marta ens ho corrobora, són la gent de la publicitat.

0: Afortunadament, la gent de les cases de la música no han perdut la inspiració i per això tenen precisament molta feina per endavant. Marta May, jo deia que la publicitat, si la neurona no m'abandona, van ser presents també a la FIM, a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, i és que una altra de les feinades que es fa des de les cases de la música és que procurar doncs, crear un ecosistema, tota una xarxa amb fires, festivals, amb concursos de música que es desenvolupen arreu del territori.
1: Sí, correcte. Bueno, com us deia al principi, una de les potes més grans del projecte és la creació, i en aquest sentit tenim la convocatòria d'ajuts a la creació, que hi ha doncs, diferents línies, des de practicar el directe, gravació d'un LP a l'estudi o d'un EP, videoclip, tenim un ajut a Més Gai també per a composar, i com bé deies, la publicitat aquest any ha participat a la FIM de Vilaseca perquè tenim una nova ajut des de fa 3 anys que vam començar a fer amb el Mercat de Música Viva de Vic, on conjuntament amb el mercat triem una banda dels que es presenten als ajuts a la convocatòria d'ajuts, que l'any passat van ser més de 800 bandes, i conjuntament amb el mercat treballem i els ajudem doncs, a professionalitzar la seva proposta fins a arribar a tocar el mercat en un showcase. I aquest any, en la tercera edició, s'hi ha sumat la FIM de Vilaseca. És a dir, que és un ajut amb Cases de la Música, el Mercat de Música Viva de Vic i la FIM de Vilaseca, i conjuntament doncs, ajudem a aquesta proposta a tirar endavant.
2: Bueno, és que, clar, acaben articulant, no? Des de les cases de la música són nodes i articulen territoris, articulen festivals, articulen administracions públiques, perquè no només treballen amb la Generalitat, també estan els ajuntaments, i per tant, no sé, és com una nova tipologia, no? d'espai... Tu diries que és un espai privat, una casa de la música?
1: No, bueno, de fet des de sempre nosaltres, bueno, el projecte és públic o privat al final, o sigui, és tal qual així, vull dir, no és ni saps? És la gràcia també i lo especial del projecte, que té les dues vessants.
2: I que en el cas de la música és una rara avis, perquè això estem molt acostumats a institucions vinculades al teatre o a la dansa, que treballen en aquesta perspectiva, però si no fos per la xarxa Cases de la Música, el sector cultural, diguem, de la música sempre ha estat en desavantatge amb això. Per què? Perquè hi ha una indústria musical todopoderosa que es sobrerepresenta, però que no sempre, o gairebé mai, atén a les realitats que, per sort, atenen les Cases de la Música.
0: Doncs bufem les espelmes del pastís del 20 aniversari de les Cases de la Música. Ara et faré la pregunta més difícil.
1: Ai.
0: Quan un fa 20 anys, té tota la vida per endavant. M'entens? O això seria el desitjable. I quan bufes un pastís amb 20 espelmes, has de demanar un desig estupendo i meravellós. Quin és aquest desig que plana per sobre dels caps de les dones i els homes que porten les cases de la música i que dius, sí, vale, ens ho correm molt, fem tota aquesta feinada i tal, però a veure si ens podeu portar aquest regalet.
1: Doncs mira, ho tinc bastant clar, que abans estàvem parlant del rocking. Una de les coses que a nosaltres ens agradaria és que el projecte no fos de Cases de la Música, sinó que acabés sent una realitat a tots els instituts de Catalunya i que pogués participar-hi tots els infants i tots els adolescents de Catalunya.
0: Digues.
2: No, que m'hi sumo en aquest desig amb moltíssima vehemència, i només dir que una llei com la que s'està

0: Des de Lleida ens arriba la veu de la Paula Milara, i és un altre dels valors de les cases de la música. Avui han estat protagonistes aquí al nostre territori clandestí, i mireu, aprofitem els últims minuts per fer-vos una recomanació, i és que les companyes del Festival de Cinema Documental Musical Inèdit i la gent de la Sala Apolo de la ciutat de Barcelona ja fa temps que treballen plegades, i a partir del pròxim dilluns 6 de juliol i fins al 31 d'agost us oferiran un cicle molt especial. Es tracta de Cineclub 113 els dilluns d'estiu, on a la Sala Apolo tindreu oportunitat de gaudir d'alguns dels documentals que han passat per al Festival Inèdit. Festivals, documentals, perdoneu, que tenen protagonistes a les músiques llatines, però també a les músiques de ball en totes les seves diversitats. La 42, la Danza de los Mirlos, la Salsa Vive, En la Caliente, esto es en Raptor House, i moltes altres peces es podran veure, com dèiem, a la Sala Apolo, en aquests documentals musicals, que també tindran la seva part gastronòmica i, com no, musical.
1: Lírico en la casa. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo,

0: Jota. Cotorraxer, Adriatic Cool, dile que con nosotros no. DJ La Zona, controlando la zona. Prende ahí.
1: El Dembow, protagonista de la banda sonora de La 42, aquest documental que, per cert, va guanyar la darrera edició del Festival Inèdit 2025 i que ens mostra aquest carrer de Capotillo, 600 metres, diuen que és un dels carrers més perillosos del món, a Santo Domingo, i també probablement un dels més musicals i dels espais on més es balla i de quina manera. La 42, un dels documentals que es podrà veure, com dèiem, tots els dilluns a la Sala Apolo de la ciutat de Barcelona, que també reflectirà tota aquesta cultura de ball que es va viure, per exemple, doncs, a València, amb un documental com ara Màquina, història d'una subcultura, o per què no, bé, els que sou més grans recordareu aquell fenomen del Italo Disco, aquells sons dels 80 que omplien les pistes no només de les sales italianes, també de les alemanyes, de les dels Estats Units, i on sonaven, entre d'altres, personatges com ara Daft Punk. Ens acomiadem amb ells. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem demà al punt horari de les 7 de la tarda i, com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio 4. Laia Casanovas, Dani Granados, Consol Saent. Fins demà.